0: Setembre del 1973, l'endemà del cop d'estat dels militars contra el govern de Salvador Allende. Jara era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com aquest que sentim, Te Recuerdo Amanda. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi de Xile, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile.
1: Esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové, igual així, en Ketil, Merckx, Hinault i Indurain, amb 5 títols. A la general també han pujat al podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
0: Aquest dilluns el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Abans Hansi Flick donarà la llista de convocats.
1: També marxa cap a Anglaterra aquest dilluns l'Espanyol i disputarà dos amistosos en una estada d'una setmana.
0: I també en futbol, aquest dilluns tornarà a la feina el Barça femení, ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat.
1: I en motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Han completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia l'avantatge respecte als seus perseguidors.
2: Fins aquí les notícies.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Balleu, balleu. Aquí, la pista de fusta criden els pista de fuster. Cada tarda de dilluns a dijous, a les 8, el so vellutat de l'FM, amb Miqui Puig als plats. És un honor per mi tornar a obrir un dia més la pista central del bany. Ens trobes també migdia als servidors de streaming, a l'aplicació per mòbil i tauleta i sempre a Trescat Cultura. Tria com vols ballar. Pista de fusta. Una cadena. No de favors, sinó de cançons. Un ballar per ballar. Un ser feliços durant una hora en un lloc màgic que es diu Pista de Fusta. Eurípides and His Tragedies. Ell obre amb qui necessita un amor. Pop sintètic d'un grec que ja és nostre.

quien necesita un amor si hay un bar debajo de casa. Eurípides, amb una cançó d'amor, antiamor, electrònica i sintètica. Així ens hem arrencat la pista d'avui.

Doncs no en sabem massa. Només que es diuen All Things Break. I aquest Black Tears són les llàgrimes dels àngels que ploren per tots nosaltres. Gran descoberta que em flipa. Black Tears. Fat Duck. Això es diu Remember. Amb la col·laboració de Gigi Raine.

0: el britànic Lucuna, discjòquei, és invitat per al segell Mr. Bongo a la tercera compilació de Soul e Cultura. El volumen 3, recopilant fins i tot el nostre amic del nord, Orion Agassi, i es tanca amb aquesta peça, amb aquest Remember de C.G. Rain a les veus i de Fat Dog produint una espècie de soul d'element de blues sintètic que ens flipa.
1: Will you please make the voters say for our eastern listeners, good evening, radio audience.
2: Aquesta és la pista de fust dedicat a Mickey Puig.
1: Good afternoon, radio audience.
3: Good afternoon, radio audience.
4: Amb Mickey Puig, els plats, els vespres tenen banda sonora.
0: I amb Robin, peces que no s'obliden. Blow My Mind, la nova de Robin.

de Robin fent una experiència de ser mare. La cançó dedicada al seu fill, Blow My Mind, el canvi radical de la seva vida, transformat en una cançó funky, amb la millor herència de Prince, però Robin, la nòrdica. I això és Italo del bo, d'aquell de fregar-se les mans, perquè ahir Cabrera i Marta Paradise inviten el mestre Fred Ventura a cantar aquesta estacera.

0: l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.
1: Pista de fusta. Italo. Ei Cabrera i Marta Paradise, des d'una pe que es diu Go By Night. I aquesta estacera amb en Fred Ventura, el mestre de mestres, un dels homes més activistes de l'Italo, que no ho va deixar-ho. A l'època que ningú escoltava Italo, ell seguia fent discos bonics. I la pista de fusta, ja que el té el micròfon, no el deixem marxar. Perquè ell remescla amb el seu combo Italo Connection la nostra peça. Això que sona és nostre. És Josep Xurto, és el Congo Sound i són les remescles. Amb 12 polsades que ja pots comprar a la teva botiga favorita.

0: Puts a la pista, un lloc on es preserva el so de Sabadell.
1: Màquin música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: És electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: I am Milan. Why would you, I lie to you? Un altre que li han fet remixes. En aquest cas, Deck 101. Remescla. En clau també. Sintètico Itàlia. Aquesta peça...

L'any passat vam descobrir aquest artista anomenat Ian McMillan, amb aquella cançó que cantava en francès. Té cadència pel synth-pop, pel pop electrònic elegant. I en aquesta Why Would I Lie To You, deixa que Deck 101 remescli la peça més pop electrònic, més remixes, la Zebo, 3 AM, a les 3 del matí, ja ho sabeu, ni agafar el cotxe ni enviar missatges amb el mòbil.

ritme trencat, el que fa Nick Vance d'aquest 3 AM. Això ens va agradar tant i em sembla tan rotund que calia una segona revisió, una segona visita al DAM de Kelly Rivert i Tone Abstract. Avui ja veieu que hi ha ritme, que hi ha Italo, que hi ha sintetitzadors, que tenim mandat.

0: sentida per segona vegada. No sé si m'agrada més la guitarra funky en flanger, el tractament de baix i basall, o com el beat. Casa amb aquesta veu que es diu Dan. Kelly Rebert, Tone Abstract, per si no te l'havies quedat en la primera passada. Aquí la tornes a tenir, aixecat a la ràdio inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I els pistes de fusta saben que la mandanga és bona.
1: Ti ho chiamato per dirti che ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: Si no coneixeu la plana Bitburger, hauríeu de fer-ho. Fa anys i panys que Bitburger fa un servei per la música electrònica d'aquest país que no te l'acabes. Allà va ser on te vaig descobrir aquesta peça, Party People. La signa Yogi P. I el segell és un segell de la península que fa música i activisme brutal. Yogi P. i el seu Party People.

it. Better let me know. Bring it. Bring it.

0: If you make me bark, then I'm gonna bite.
1: Una picada d'aquelles que et dona gust, que et dona plaer, com quan la Rosa em posa les agulles en el quàdriceps. L'hora. Amb el punt entre la U i la R. L'hora. Productora, cantant, activista, dona, darrere els plats i darrere la producció. Quin tros de track. Començo a saber que no tardarem a tornar. Perquè quan una peça ens avalleix i ens agrada, la tornem a punxar fins que ens la fem nostra. Oi que sí?
2: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Torna amb Bonobo. Torna amb aquest expander. Orelles, sisplau. Atentes.

0: En digital, Suel FM, cada dia tens llista de fusta.
1: Només desitjo amb totes les meves forces que aquest hu-ha no sigui un homenatge a tot allò que sabem. Pista de fusta arriba al final. Tiga lo seu. Cançons que parlen d'ulleres, de clubs, de foscor, baixos foscos, que són hereus dels alemanys dels anys 80 i 90. I el club crema i crema de debò. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats, i aquí arriba el final d'una nova pista. De dilluns a dijous a les 8. Ja saps on som, a la FM. I sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura.
2: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party. I want everybody to stay where you are, please. And speak to the police officers as they come round and interview you. Just remain calm, please, and there'll be no trouble.
0: Pista de fusta. Pista de fusta.
1: La nostra pista, la de fusta, cada tarda t'acompanya. Space Funk ens va flipar tant que torna una peça addictiva. Per gent com vosaltres, sigueu feliços, balleu. Demà hi torno.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'alteració de les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb el dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el permès per l'OCDE, que és qui gestiona les proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, ha fet costat a la consellera.
2: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Els resultats dels alumnes catalans de fa 3 anys van ser dolents, sobretot en comprensió lectora. Repàs ara altres informacions, Sara Riera.
3: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans, la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, que està al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar i allà hauria començat l'atenció amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
1: L'incendi que des de la setmana passada crema a la regió francesa de la Gironda ja ha arribat a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus, però de moment no es contempla l'evacuació de la ciutat. Ho ha assegurat l'alcalde, que ha precisat que, com a molt, es desallotjarà alguna comuna perifèrica. De moment, aquest incendi ja ha cremat 42.000 hectàrees i continua fora de control. Fins ara ha calgut evacuar més de 200.000 persones.
3: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre, al seu pas per Camarás, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar. El personal d'emergències va intentar reanimar-lo, però no va poder. L'altre jove que va saltar de les roques en va sortir il·lès.
1: I mor un dels dos menors que havien quedat ferits dissabte en un accident de trànsit a la via Sèrgia de Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto en aquesta via que connecta la C32 amb el nucli urbà de la capital del Maresme i que va deixar 10 ferits de diversa consideració. Entre ells hi ha un altre menor ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb aquesta víctima ja són 78 les persones que han mort des del gener a les carreteres catalanes. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys perquè va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat.
3: L'advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana, la DGAIA, va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període que va ser en un centre quan hi va haver l'agressió sexual.
4: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
3: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
1: Esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu 5è Tour. Igual així, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. A la general han acompanyat el podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
3: Aquest dilluns, el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llista de convocats.
1: També marxa cap a Anglaterra l'Espanyol, on hi disputarà 2 amistosos, una estada que durarà una setmana.
3: I també en futbol, aquest dilluns torna a la feina el Barça femení, ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné.
1: En Fórmula 1, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria. han completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia així l'avantatge respecte dels seus perseguidors.
3: També en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a la revolució, arriba l'hora del cel obert. Que avui ens hem aixecat guerreros i hem decidit fer un programa absolutament antisistema i antipoder, que n'estem farts ja de que ens prenguin el pèl i ens estafin econòmicament i emocionalment també. Estem en un món dirigit per autèntics analfabets fent polítiques que només beneficien els de sempre, els que estan a dalt. I per això, des d'aquí al cel obert, diem lluita contra el poder.
2: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy got a...
3: Fight the power, nen. Public Enemy, aquesta cançó que la van fer per una pel·lícula extraordinària de Spike Lee, si no recordo malament el seu debut, el Do the Right Thing, amb aquella escena final de la baralla al local italià amb el John Turturro. Boh, increïble. Igual que és increïble aquesta cançó i el seu crit a lluitar contra els poders institucionals que ens volen subjugar. I el programa d'avui anirà d'això, d'himnes militants i combatius, del qual en tenia un grapat el bo del Bob Marley, com per exemple aquesta crida a aixecar-se i defensar la dignitat d'un poble.

El Get Up, Stand Up, que per cert és l'última cançó que Bob Marley va cantar en directe el 23 de setembre del 1980 a l'Stanley Theater de Pittsburgh, Pennsylvania. Què, no ho sabíeu això? No, home, que aquí ens documentem, cony, que som al cel obert, la ràdio inquieta. I mira, avui estem inquiets, perquè totes les cançons les hem triat perquè sortiu al carrer i comencem a reivindicar un món una mica més empàtic, just i igualitari. O sigui, anar en contra d'aquestes empreses anònimes que ens volen matar en nom de la democràcia.

Killing in the Name, els Rage Against the Machine, del seu disc homònim del 1992, amb aquest eslògan tan definitiu de Fuck you, I won't do what you tell me, que et follin, no penso fer el que em dius. Bueno, després diu Motherfucker, però això és ja una altra pel·lícula. Va, vinga, i d'aquesta peça, inspirada en la brutalitat policial i la pallissa al Rodney King a Los Angeles, passem a una de les més grans, si no la més gran de totes, Nina Simone, una icona dels drets socials de la comunitat afroamericana, que en aquesta peça ni més ni menys que contesta el Revolution dels Beatles, i de Lennon en particular, dient que per aconseguir finalment canviar el sistema hi ha d'haver la destrucció definitiva del mal.

La gran Nina Simone i el seu Revolution en aquest cel obert ple de cançons que criden a la revolta de manera desacomplexada. Com, per exemple, ho fa la Tracy Chapman en el seu disc de debut, el més conegut, i que aquesta cançó que va fer quan tenia només 16 anys, en el que parla de l'apatia dels seus companys de col·legi davant les injustícies socials. Això es diu Talking About a Revolution.

0: El diner només parla de diner, i el dimoni del dimoni. Però qui parla de la pell i dels ossos? O de consolar les vídues, donar llum als nens? Només hi ha poder en la Unió. Billy Bragg, reivindicant a la classe treballadora en aquest cel obert ple d'himnes militants i revolucionaris que no podia deixar de banda el gran Víctor Jara, aquest màrtir de la revolució xilena, assassinat de manera cruel a l'Estadi Nacional de Santiago pels militars comandats pel cabró del Pinochet, perdoneu l'expressió, i que malgrat la seva curta vida ens va deixar himnes dedicats a la igualtat social i la resistència com l'opressió. Per exemple, aquest de Salambrar.
1: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto

amb aquesta peça, que de fet no és seva, sinó del Daniel Viglietti, un altre cantant de clara convicció política i social provinent de l'Uruguai. Va anem ara amb Sam Cooke, un dels primers artistes afroamericans que van trencar la barrera racial i van aconseguir un èxit que ell va aprofitar per reivindicar les seves arrels, inspirant-se en tots aquests hotels on intentava dormir quan feia gires i que el rebutjaven pel color de la seva pell. Ell ho tenia clar, però algun dia arribaria el canvi.

A Change is Gonna Come, Sam Cooke, en la seva vessant més militant, el qual explica que es va inspirar després d'escoltar el Blowing in the Wind de Bob Dylan i també el sermó de Martin Luther King, el mític I Have a Dream. Va, vinga, abans de posar la pausa, posem a la Pati, que la Pati sempre ve de gust, sobretot quan parla d'una cosa tan òbvia i que a vegades oblidem de manera imperdonable, que la gent, el poble, quan vol, té molt, però que molt de poder.

People have the power! Que la Patti va escriure amb el seu marit, amb el Fred Sonic Smith, mentre pelaven patates, tu, un dia sopant, bueno, sopant, fent, preparant el sopar, i de repente els va venir aquesta frase, People have the power, que va ser com la guspira per fer aquest himne repetit arreu del món quan es tracta de reivindicar el poder de les masses. Qui tenim aquí? Home, tenim el gran Edwin Starr, nen, un dels grans de la música soul i de la Tamla Motown, en la seva vessant més tardorenca, i que ens va regalar aquesta crida contra la guerra i la indústria armamentística. Això es diu War.

0: el Word de l'Edwin Starr, que potser coneixíeu en la versió que va fer en Bruce Springsteen i que tocava gairebé de manera compulsiva en multitud de les seves gires. Què anava a dir? Que al final no he fet la pausa, no? Mare de Déu, senyor. És que quan m'encenc, nen, m'encenc.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i cançons militants i compromeses. I no podíem fer un programa així sense posar alguna peça de la història de la nostra música, especialment enfocant-nos en la nova cançó i el seu compromís contra la dictadura franquista. Aquí tenim el gran Lluís Llach i aquesta és la seva cançó sense nom.

0: bona.
1: Jo m'has basburrona, aquesta cançó. Puf. És que, a més, és tan vigent, no? Perquè és que es podia haver cantat perfectament l'1 d'octubre, mostrant-nos un cop més que la història és cíclica i que les armes mai tenen la raó. Bueno, va, que se m'acaba el temps i vull ficar un parell de cançons més. Per exemple, els Clash, un altre exemple de grup militant. I aquesta cançó del Combat Rock, l'últim disc de debò dels Clash, publicat el 1982, i que va ser el seu primer single. Un crit a saber els teus drets i exercir-los contra l'abús de poder. Know your rights. This is a public service announcement.

Si heu començat amb el Fight the Power dels Public Enemy, acabem amb un altre Fight the Power, en aquest cas dels Isley Brothers. Amb aquesta peça militant, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra en la documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més de confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo és el cap d'extinció.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: I els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo continuen sense control, tot i que aquest diumenge hi ha hagut una evolució positiva. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
1: Aquest foc d'Àvila ja ha cremat unes 50.000 hectàrees. Repassar altres informacions, Sara Riera.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb els dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts que van posar és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona les proves. Des de l'Associació de Directius de l'Educació Pública, Jordi Satorra n'ha demanat responsabilitats.
5: És absolutament insòlita aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
1: A Palma, la manifestació contra la saturació turística d'aquest diumenge al vespre ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
4: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalia ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres per l'esvoranc del barri de Vallbona. Aquesta represa del servei ha estat possible després que els equips reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat.
1: El preu del petroli arrenca a la baixa a l'obertura dels mercats asiàtics després de dues nits consecutives sense atacs dels Estats Units contra l'Iran. El preu del barril de Brent del Mar del Nord, que és el petroli de referència a Europa, cau més d'un 5%. Els inversors confien que aquesta treva tàcita obri la porta a negociacions que portin a la reobertura de l'estret d'Hormuz i la normalització del comerç mundial. Aquesta setmana podrà tornar a casa seva part dels veïns del barri del Putxet que van haver de ser desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona.
4: Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost, diuen que tornaran el 60% dels veïns afectats a casa seva i que encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
4: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i també el terreny i aquesta setmana han previst activar un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer.
1: Esport, ciclisme, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França. L'eslové ha dominat amb autoritat la cursa i ha guanyat el seu cinquè Tour. Se situa així a l'alçada de llegendes com Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. A la general, el podi l'han acompanyat el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
4: Aquest dilluns, el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, Sant George Park. la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llista de convocats.
1: En motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Ha completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia l'avantatge respecte dels seus perseguidors.
4: I també en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves.
0: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre. És obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
0: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
11: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
12: No podem acceptar que hi hagi...
11: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
13: I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
0: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

L'any 1915, mentre Europa estava quedant arrasada per la guerra, un grup de pagesos del Pirineu van unir-se per defensar els seus interessos. El naixement de la Societat Cooperativa de Lleteria de la Seu d'Urgell va passar força desapercebut, però a la llarga va suposar un motor de creixement econòmic i va contribuir decisivament en la transformació d'una comarca vitivinícola a una comarca productora de llet de vaca. A partir del 1935, la que havia estat la primera societat cooperativa lletera de Catalunya va passar a ser coneguda amb el nom de Cadí.

0: La irrupció de la plaga de la filoxera al Pirineu a partir de 1890 va obligar a reorientar un sector que fins aleshores havia estat centrat en la producció de cereals i de vinya. Les explotacions agràries de caire més o menys familiar es van centrar en la ramaderia, la compravenda de bestiar boví per l'aprofitament de la carn i del bestiar mular i cavallí com a força de treball. L'any 1900, el consum de llet de vaca encara es considerava una excentricitat, reservada als malalts sota prescripció mèdica i a les famílies més riques, i si se'n produïa era només per alimentar vedells. Un personatge clau en el procés de creació d'una cooperativa lletera va ser Josep Zulueta i Gomis, vinculat a l'evolució de l'Urgellet com a polític i economista, però també com a propietari d'una finca. Des de finals del segle XIX, Zulueta havia estat defensant la necessitat d'unir els interessos de propietaris i pagesos i d'aprofitar l'herba dels prats per la manutenció del bestiar i per produir llet. De la llet se'n derivarien altres productes cada cop més populars, com la mantega i el formatge. La cooperativa va ser la resposta als problemes derivats de l'especialització ramadera per part de les explotacions agràries de l'Urgellet després d'aquesta crisi de la filoxera. Calia gestionar la caiguda del preu de la llet i aprofitar-ne els excedents. Quan es va fundar, era una entitat molt modesta, formada per un grapat de socis que treballaven de manera manual i no s'acabaven mai de posar d'acord. Amb el pas dels anys, va ser una iniciativa fonamental pel progrés històric de les comarques del Pirineu. I com sempre, nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: A mi, d'això que acabem de comentar, el primer que em crida l'atenció és això de que la llet, abans del 1900, arrodonint, no la prenia ningú, la llet de vaca. Això a mi em xoca molt. Ja de sortida, avui parlarem d'això, no?
1: Sí, sí. Bueno,
0: de moltes altres coses.
1: Un dels avantatges que té en guàrdia és que, com que fem història social, política, econòmica, cultural, que sigui, tot és història, però aquí obliguem, en certa forma, ens obliguem, perquè ho hem après a partir del que hem anat llegint i formar-nos tractant aquest tema, una reflexió. És a dir, a tot el Pirineu era vitivinícola.
0: Clar, feien vi.
1: Un vi que deixem estar el gust que tenia i la fortor que
0: no
1: tenia.
0: No era gaire bo, no?
1: No massa. No era un priorat, no era un raimat.
0: Va, no era un penedès. Si era dolent, diguem-ho, no passa res.
1: Era d'aquells vins. Sí. Però el bo del cas de tota aquesta circumstància és que, a més, diguem, que tot aquest vi es feia amb aquelles feixes que quan passes pel Baridà i entres a, diguem, a la plana de la, sí, de la Seu d'Urgell, allò dels catalans de les pedres s'acamparanes, ve de feixes com aquestes, que havies de pujar i hi havia només dos ceps. Tot això que era aquesta pobresa, aquesta subsistència...
0: Clar, això devia ser d'una pobresa terrible, clar.
1: Porta una altra conseqüència que s'ha de tenir en compte, que tu has apuntat, i és que la llet arriba al Pirineu de forma urbana. És a dir, és de ciutat que va cap al camp la llet, no al revés. I això, aquesta és la gran aportació i el gran estudi, bueno, que tractarem avui, però que és una cosa molt interessant. Jo agafo la cua d'això. Quan a casa meva, jo, quan nen petit, alguna vegada la meva mare em feia anar a buscar llet, només hi havia una lleteria, una persona que tenia quatre vaques al meu poble, doncs la gent et preguntava, què teniu malalts a casa?
0: Clar.
1: Això ho he viscut jo, la lletera, allò, sí, sí. Aquella peroleta, la lletera aquella de metàl·lica de color gris, allò...
0: Perquè es considerava gairebé un medicament, o
1: sí,
0: una...
1: Sí, si no hi havia ningú cas,
0: consum llet,
1: no,
0: alimentari...
1: No, i la sorpresa, doncs, de molts nens és quan anàvem als col·legis, els interessos, d'això, de cop i volta que, a diferència del que menjaves a casa, cada dia et donaven llet, no en tenia res, és a dir, al medi urbà hi havia llet i al medi rural, en aquest cas el Pirineu, com veurem,
0: no n'hi havia.
1: Estava arribant.
0: Qui ens acompanyarà avui en aquest viatge, no sé si ramader, alimentari, econòmic o social, que és una barreja de les coses, és el doctor Carles Gastón Chopo, doctor en Història Medieval i membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, i és autor del llibre que diu 100 anys de cooperativa i que vam tenir la sort de tenir fa uns mesos aquí amb nosaltres parlant d'un altre tema medieval de la Seu, en aquest cas, perquè això, doctor Gascón, de medieval no té res, o sigui...
2: No, podríem trobar... Hola, bon dia,
0: Bon dia, bon dia.
2: Podríem trobar-hi alguna arrel llunyana, és a dir, la qüestió vitivinícola ve de l'edat mitjana, però realment estem parlant d'aspectes molt remots, no.
0: Clar, estem parlant de les comarques del Pirineu, bàsicament, en aquest cas, de la zona de l'Urgell, el nord, etc. Però i xoca una mica aquesta decisió de plantar-hi vinya. Quin sentit tenia plantar vinya a una zona que, per la seva climatologia, no sé ara amb el canvi climàtic, però en aquells moments no semblava molt adient, no?
2: No, realment no és el conreu més adient que hi hauria. Però hem de tenir en compte una qüestió importantíssima, que és l'estat de les comunicacions que portaven al Pirineu fins al 1900, aproximadament, que era gairebé inexistent. És a dir, la vinya, el vi que es produïa al Pirineu quedava protegit automàticament perquè no podia arribar ni vi del Priorat, ni vi del Penedès, ni vi d'enlloc. Era el que es produïa aquí.
0: Ni del Berguedà, que també se'n produïa molt, que ara menys, però en aquella època molt.
2: Sí, clar. I aleshores era com un mercat captiu. Hi havia bàsicament dues àrees on es venia aquest vi, que era Andorra i la Cerdanya, perquè per motius obvis d'altitud, d'altitudinals, allà no s'hi produïa el vi. I el vi és una qüestió tan arrelada a la cultura gastronòmica catalana, mediterrània, que vi sempre em fa falta.
0: Inclús cristiana, anant cristiana, més enllà. Sí, sí.
2: Realment arriba pel cristianisme, el vi, perquè aquí el Pirineu no és un correu obvi, precisament. I realment quedava protegit per això, perquè no era molt dolent, és veritat, era verdós, fins i tot diuen les fonts, d'un color verdós, vull dir, una cosa...
0: Ah, potser ara se'n podria fer una mica més, amb el canvi climàtic, no sé.
1: Ara bueno, se'n planta, eh?
0: Ah, sí?
2: Sí, ara, inclús en Andorra. Ja hi ha vi d'aquest blanc, més de caràcter centre-europeu, però ara es torna. Inclús hi ha grans bodegues catalanes que estan fent recerca d'antics ceps, etc. Sí. Però en aquell moment era això, era simplement que no es podia importar vi de fora per l'estat de les comunicacions i, per tant, era un comerç captiu.
1: Suposo que el cereal... Però no és tan extraordinari, perquè la gent, si va cap a la Seu d'Urgell o se'n volta per allà per l'Alt Urgell o se'n va cap a Andorra o volta per la Cerdanya, si passa per Pont de Bar veurà un rètol que hi posa Museu del Vi. Sí. I la gent diu, coi, és això, ja,
0: han portat vi de fora per fer-lo. No.
2: Sí.
0: Suposo que amb el cereal, encara que no és exactament el mateix, perquè hi ha tipus de cereals que determinades alçades aguanten molt millor i, per tant, no és aquesta la qüestió, però devia ser bastant similar la qüestió al mercat captiu, no?
2: Sí, tot i que amb el cereal hi ha una
0: cosa... Diferent,
2: és una cosa curiosa, que, clar, a l'haver-hi aquesta especialització vitivinícola al voltant de la Seu, la vinya restava espai al cereal.
0: Clar.
2: I aleshores el cereal sempre depenia més, la Seu d'Urgell, per al seu abastiment del cereal que venia de Cerdanya. Vull dir, era tot... Era com un petit mercat supracomarcal, des de la perspectiva actual, que interactuava perfectament. El vi de la Seu, cereal de Cerdanya, bestiar d'Andorra, i era un petit mercat que funcionava bastant tancat en relació a la resta de Catalunya, precisament per això.
0: I això va funcionar durant
1: pobre,
0: segles.
1: Pobre.
0: Sí, mercat molt justet, diguéssim.
2: I tant, sí, molt pobre.
0: I això durant segles va funcionar,
2: aquest
0: sistema?
2: Sí, des de l'edat mitjana això ja funcionava. De fet, des del canvi climàtic baix medieval, on fins aleshores encara es documenta l'existència de vinya, fins i tot a Andorra. Però a partir del segle XIV, Andorra desapareix absolutament, i llavors hi ha aquesta especialització més marcada, que ja existia, però més marcada al voltant de la Seu d'Urgell.
0: Doncs encara s'entén menys que comencés a produir la Seu d'Urgell i la zona tanta llet, tanta mantega i tant formatge, perquè això no... Què és el que passa a tot això? Hi ha algun moment clau, alguna persona capdalt per tot això?
2: Sí, absolutament. Hi ha un moment i una persona. I a més, els dos aspectes coincideixen amb el temps. Parlem del 1891. De vegades ho hem caracteritzat com l'any zero del Pirineu, perquè hi ha una sèrie de, bueno, un desastre claríssim, que és la plaga de la filoxera. Ja havia arrasat la vinya a França la dècada anterior, i el 1891, a més, podríem dir puntual, diguem-ho d'aquesta manera, no? Però les fonts ens indiquen que és aquell any en què, en un any de temps, arrasa tota la vinya de tota la comarca.
0: És que se sabia perquè la filoxera avançava, és un bitxet que el que fa és xuclar precisament la saba de les vinyes, avançava a un ritme molt regular, és una cosa impressionant. No recordo quants quilòmetres...
1: De 3 a 5 quilòmetres
0: per any. Sí. I llavors allò que cada any deies, la població d'aquella i les vinyes d'aquí 24 quilòmetres, l'any vinent tindran filoxera. Patapam.
2: Sí, sí, sí.
0: I això, i es pensaven en aquella època que els Pirineus impedirien el pas.
2: Segurament.
0: Perquè era massa fred, i la... però no. Allò, l'Institut Català Sant Isidre ho havia fet els càlculs, aquí no passarà segur perquè, perquè els Pirineus ho impediran. I no va ser el cas.
2: No va ser el cas. Va passar i va ser un veritable desastre a nivell comarcal, perquè bona part dels pagesos tenien amb la vinya un conreu remuneratori, és a dir, tenien els seus propis conreus, un trosset de cereals, un trosset de conreu de patates, d'hort, etc., i tenien la vinya que venien, i això els hi procurava una mena de salari,
0: un ingrés
2: més o menys fixe al llarg de l'any. I clar, aquest salari era bàsic per comprar roba, per comprar eines, per pagar impostos, per alliberar el fill del servei militar, etc, etc, etc. I de cop i volta, en un any, desenes i desenes de famílies pageses del voltant de la Seu d'Urgell van quedar a zero, sense aquest conreu. Moltes, és a dir, la primera reacció va ser incrementar l'emigració, l'èxode rural. Moltes famílies van anar a Barcelona, fins i tot van passar a l'Atlàntic i se'n van anar a Argentina i això, i d'altres van començar a investigar amb ingressos alternatius, i un va ser aquest del bestiar, compravenda de bestiar, de moment res de llet, compravenda de bestiar, vaques,
0: per fer carn, bàsicament.
2: Per fer carn, i sobretot per treball, com a vehicle, el vehicle de treball.
0: Clar, pensem que
1: els vehicles de la sang, clar, els animals.
0: Clar, els vehicles de motor tot just s'han inventat a finals del 19, i plantejar-se vehicles de motor per feina agrària
2: era ciència-ficció, en aquells moments.
0: I a tot arreu, vull dir que no ens enganyem. Exacte. Els tractors com a tal, no s'haguessin inventat, però és que no.
2: El primer tractor al Pirineu va arribar al 1952, si més no, al voltant de la Seu d'Urgell.
0: Imaginem. Si hagués hagut la guerra, potser una mica abans, però és igual, que faltaven 30 o 40 anys, tirant curt. Per tant, no era el cas. El bestiar era...
2: I sobretot era per això, més que per carn, era per això. I el mateix 1891 apareix a la Seu d'Urgell un personatge excepcional, que venia de Barcelona, que es diu Josep Zulueta i Gomis. Era d'una família progressista de Barcelona. Ell era advocat de formació i coneixia molt el Pirineu, perquè durant els estius feia una cosa que encara es fa ara, que era anar a estiuejar a la Cerdanya. Aleshores va voler entrar a jugar en política i quedava un escó lliure dels progressistes a la Seu d'Urgell. Aleshores anava diferent d'ara. A les Corts de Madrid els diputats eren per escons determinats. I a la Seu d'Urgell n'hi havia un de lliure i ell s'hi va presentar. Les eleccions les va perdre ell, però tota aquesta dinàmica va permetre-li comprar una finca que havia quedat arruïnada per la filoxera, precisament, i a partir d'aquí va començar a experimentar. Era una persona molt inquieta, i tot i que era advocat, estava interessadíssim en qüestions agràries. Havia viatjat per França, més endavant viatjaria fins a l'Argentina per conèixer explotacions ramaderes, etc, etc. I el personatge aquest, Josep Zulueta, va ser clau, arribant a la Seu d'Urgell el mateix any en què es produïa aquesta plaga terrible de la filoxera.
0: Ell portava idees preconcebudes o va començar a pensar en l'explotació del bestiar, en el tema de la llet, arran de l'experiència de la Seu?
2: És tot una mica progressiu. De fet, la compravenda de bestiar era una activitat predominant a les àrees de muntanya que envoltaven a la Seu, és a dir, al voltant de la Seu, la plana, allà es conreuava a la vinya, però a les àrees de muntanya ja es dedicaven a aquesta activitat de compravenda de bestiar, i a la plana van començar a dedicar-se a això. Fins i tot alguns que s'havien reconvertit en ramaders havien pressionat a l'Ajuntament de la Seu perquè creés una fira de bestiar. No obstant, en Zulueta, a partir d'aquí, d'aquesta idea de convertir antics vinyets en prats d'herba, hi va afegir la qüestió lletera. La qüestió lletera, que la coneixia de primera mà per experiències que havia vist a França, petites comunitats rurals que s'ajuntaven als ramaders per posar en comú la llet i vendre-la, o bé en forma de llet fresca, o bé en forma, sobretot, de mantega, que és un procés bastant més simple que la de l'elaboració del formatge.
0: Clar, perquè la pasteurització no ha arribat encara.
2: No, estaríem anys encara.
0: Per això dic que la llet o és fresca o no és, perquè es deteriora, no?, al cap de pocs dies.
2: I a més, hi ha una altra qüestió relacionada amb tot això, i és Barcelona. A Barcelona, allà sí que, seguint les modes de les grans capitals europees, Londres, París, Berlín, S'havia posat de moda consumir la llet de vaca. A Barcelona, no al Pirineu. Per consumir...
1: aquestes lleteries de Barcelona amb bestiar...
2: Exacte.
1: Que les van treure cap als anys 70... I encara ho havia vist.
0: Jo també. Al carrer Anglesola, la meva família vivia a les Corts, i al carrer Anglesola hi havia una lleteria que quan sortia del col·legi em venia a buscar la meva mare, recordo la ferum que feia tan impressionant, i veure les pobres vaques allà al fons, tancades a les fosques.
1: Que anaven a buscar l'herba, l'anaven a buscar al prat.
2: Sí.
1: O sigui, això fins als anys 70, les lleteries són, com deies ara tu, són a Barcelona en aquests anys.
2: Doncs les lleteries, sí, comencen a Barcelona a la segona meitat del segle XIX amb aquesta moda. I, de fet, aquesta és la clau perquè aparegui aquesta cooperativa a la Seu. Perquè, clar, per veure llet de vaca a Barcelona ha de ser fresca. No hi ha refrigeració ni pasteurització. I per veure llet fresca a Barcelona cal que la vaca estigui a la vora del lloc de consum. Clar, aquestes vaqueries es posen als baixos dels pisos, a uns espais absolutament inadequats per criar, per fer recria de vaques. Mm. Per tant, aquestes vaques, curiosament, inicialment venen de Suïssa, perquè estan més ben comunicats amb Barcelona a través de la Vall del Ròdan i el tren o el vaixell, que no pas al Pirineu. La gran idea de Nzulueta és incentivar l'obertura de carreteres i que aquesta activitat ramadera al voltant de la Seu d'Urgell s'enriqueixi a través de la venda de vaques a Barcelona, és a dir, substituir el mercat suís pel mercat pirinenc. Aquesta és la seva gran idea. Segurament, si aquesta idea s'hagués portat a les últimes conseqüències, a la Seu d'Urgell la cooperativa segurament existiria, però seria molt diferent. Potser el formatge que ha dit no el coneixeríem tant com la vaca que ve de la Seu d'Urgell, eh? Però al final les circumstàncies van anar per una altra banda.
0: Suposo que la idea era revolucionària, perquè a més implicava moure moltes coses, crear carreteres, no estem parlant de túnels, perquè això encara faltava, però sí una comunicació complicada en Barcelona, amb transports que, recordem, no eren a motor, per tant, també tenien un ritme tranquil. Sí. Hem de comptar 2 dies per arribar a Barcelona fàcilment amb carreteres de l'època, eh? Vull dir que...
1: No hi ha tren.
0: Vull dir que...
1: Encara no ha arribat ara a la Seu.
2: No. De fet, moltes vegades, és a dir, la carretera de Lleida a la Seu s'obre íntegrament el 1896. A partir d'aleshores, el producte de Cadí baixava fins a Calaf per carretera i de Calaf agafava el tren fins a Barcelona.
0: A Calaf era un dels centres. Sí. Ara Calaf és una població, com tantes altres, important, però al segle XIX i abans tenia una importància cabdal al comerç català. Era
1: el mercat de Calaf.
0: D'aquí ve el nom. Era la població central que unia molts territoris de Catalunya i que era un nus el que ara diríem un hub de transport, no? Ara ha canviat la seva funció, sens dubte, però en aquell moment era clau. Sí,
2: vull dir que les carreteres eren un aspecte clau en aquest sentit i, clar, van trigar moltíssim a desenvolupar-se en relació a la resta de la xarxa viària catalana, diguéssim.
1: I les ovelles, què passen, les ovelles?
2: Les ovelles es mantenen, però van decaient progressivament, perquè no són tan rendibles, bàsicament. Són molt menys rendibles que... un comerç basat en la compra-venda de vaques racional i basat també en la creació de vies de comunicació adequades. És a dir, no és que acabin de cop, hi ha transhumància encara durant bona part del segle XX, però van decaient progressivament en front de el comerç, l'economia vacuna, que cada vegada es va expandint a partir d'aquest nucli de la Seu.

0: Tot i que ja havia estiuejat a la Cerdanya, la vinculació de Josep Zulueta amb les comarques pirinenques es va reformar a partir de 1886, quan els republicans del districte electoral de la Seu d'Urgell li van demanar que es presentés com a candidat a les Corts. En un article aparegut a La Vanguardia el 9 d'abril de 1890, un quart de segle abans de la fundació de la cooperativa lletera de la Seu, Zulueta donava les pistes de quin havia de ser el futur pel sector ramader pirinenc. No va trigar a posar sobre la taula la necessitat de fundar un sindicat agrari o una cooperativa de pagesos que permetés fer-se escoltar per les administracions.
1: Convé recordar que al Pirineu francès es fomenten més i millor els boscos sota l'acció poderosa de l'Estat. I això que, orientats generalment al nord, no verdegen amb la mateixa rapidesa que els nostres, orientats a migdia. Ni poden competir en qualitat per la mateixa circumstància. Ara bé, jo he visitat a França la vall del Capcir, situat en una alçada extrema, amb uns pobles que viuen de manera gairebé exclusiva i sense misèria de la seva riquesa forestal, sàviament administrada per l'Estat. I no para aquí la cosa. En aquelles altituds, estant la muntanya lliure de brossa i net de maleses, dona abundant i nutritiva herba que aporta durant 4 mesos un gran recurs per a la ramaderia. Així, tots els veïns de Formiguera tenen com a mínim la seva vaca de cria que li serveix al mateix temps pel treball. L'Estat francès, venint com sempre a l'auxili dels particulars, i ha establert una fàbrica de formatges i mantega que treballa en les condicions següents. Cada veí aporta diàriament a la fàbrica la quantitat de llet que pot munyir de la seva vaca o vaques, i passada una setmana, rep a canvi un tant per litre o formatges i mantega per un valor equivalent.
2: En Guàrdia. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
3: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
2: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
4: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
2: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
5: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: A les 4 de la tarda,
7: a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
6: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio. Amb...

0: molt modern en aquell moment, o cooperatives ramaderes o cooperatives agrícoles ja existien i, per tant, no era una gran novetat. Era una novetat potser a la Seu, però com de revolucionari era en Zulueta?
1: Era força avançat al seu temps. Aviam, les cooperatives ja existien, el concepte cooperativa existia. A Catalunya, des de 1865, hi ha una primera cooperativa. Cooperatives de consum eren aleshores. Era un concepte diferent, però ja havia nascut. És un concepte que deriva del socialisme utòpic. Vull dir que, imaginem-nos...
0: Una base, sí, sí.
1: Aquesta base social molt avançada pel seu temps. De tota manera, això al Pirineu era gairebé impensable. I sobretot tenint en compte... la base de la cooperativa, que és una persona, un vot. Això, tinguem present on estem. Estem a la Seu d'Urgell, estem a una ciutat molt mediatitzada pel clergat.
0: I tant.
1: És una seu episcopal.
0: A més, un poder polític important,
1: poder
0: no és una cosa menor,
1: molt
0: això.
1: Important, sí. Hi ha...
2: Alguns militars.
1: Sí, és una ciutat... Tot això, Benito Pérez Galdós va dir que era la ciutat més fea del món, una mica des d'una perspectiva ideològica, eh? Però...
2: Sí, anava molt equivocat, eh?
1: Penso que sí, però tant, bueno, tant. Una cosa, de vegades hem intentat reivindicar des de la Seu, però, clar, és difícil
0: costa,
1: de reivindicar.
0: Costa, m'ho imagino.
1: Però, ja dic, en un context urgellent això és molt complicat. Fins i tot els primers temps de la cooperativa, això de que una persona, un vot, una persona que pot ser arrendatària d'un prat se n'anés a una cooperativa on, diguéssim, fundada per un republicà, perquè Zulueta era republicà, moderat, però republicà. Tot això xocava molt en aquell context, però fins i tot en el context català era bastant novedós. Més endavant ens trobarem amb totes les cooperatives vitivinícoles de la Terra Alta,
2: sí,
1: a més a més...
2: Catalunya és un país de cooperatives.
1: Exacte. Sí, sí. Però en els moments en què formulàvem Zulueta tot això, 1890, i fins i tot ja ha madurat en moments anteriors, déu-n'hi-do com era de modern i trencador en aquells moments. Per això que, clar, és un aspecte també a tenir en compte des de la perspectiva social catalana, que potser moltes vegades no s'ha tingut prou en compte de què estava passant al Pirineu, si més no amb aquesta petita parcel·la del Pirineu al voltant de la Seu d'Urgell, però que segons un model que quallaria i s'aniria expandint en altres indrets.
0: Com ho va rebre la gent? Perquè això d'associar-se... amb un vot, ara els excedents de llet ja no ho controles tu, sinó que ho controlem entre tots a la cooperativa, sona molt estrany. Una cosa és que ja sabem que funciona o que funciona com a concepte, no? però sona difícil de pair.
1: Sí, i realment devia ser molt difícil de pair. Malauradament no coneixem les interioritats, que això seria fantàstic, no saber com Zulueta va anar casa per casa, porta per porta, convencent a determinades persones. Suposo que se sobreposava una mica a les afinitats de caràcter polític. És molt possible que n'és així. Però fàcil no devia ser. Inclús quan es funda la cooperativa hi ha problemàtiques amb altra gent. Hi ha intents de contraprogramar, de crear una cooperativa catòlica, una cosa més controlada des de
0: l'Església. Perquè això devia veure's com un ateneu, que era molt clàssic, versus el cercle catòlic, que era amb noms diversos,
1: que es
0: creava al mateix temps per contrarrestar. A vegades en una població començava el cercle catòlic i creixia l'ateneu, i en una altra creixia l'ateneu i llavors fundava el cercle catòlic. Suposo que devia anar per aquí, la cosa.
1: Una mica anava per aquí. I quan el que deies, que també és molt interessant, de posar tota la llet en comú i vendre-la en comú, prohibint a cada soci vendre-la particularment, això acabaria generant una crisi molt gran, a part ara fa un segle més o menys que es va produir, que alguns dels principals propietaris no volien renunciar a aquest dret entre cometes, de vendre la llet ells pel seu compte. Finalment hi va haver una baixa de 11 socis al setembre de 1923, insisteixo, ara fa 100 anys, i aquests socis que es van donar de baixa van crear una segona empresa que van construir la seva fàbrica a uns 100 metres escassos de la cooperativa. I durant molt temps, actualment ja aquesta altra empresa no existeix, però durant molt temps van coexistir cooperativa Cadí per un cantó i lleteries per l'altre cantó.
0: I era la baralla. Tornem al moment fundacional. Sí. Què plantejava Zulueta? Exactament, per què tenia sentit una cooperativa?
1: Zulueta plantejava, inicialment, posar el bestiar en comú, les vaques i bous, amb la idea, com dèiem abans, de vendre-les, de fer recria i vendre-les conjuntament.

0: vendre vaques.
1: Vendre vaques. Què passava? Doncs que, clar, aquesta idea implicava que s'havia de criar els vedells, se'ls alimentava durant 2 anys, posem pel cas, i el tercer any se'ls venia a Barcelona. Durant aquest procés hi havia, es creava un petit excedent de llet per alimentar els vedells. I aquest petit excedent de llet inicialment es venia com a llet fresca a la Seu. No podia ser d'altra manera, però bé, hi havia clienteles potencials importants, hi havia l'exèrcit i hi havia l'hospital. I de moment ho anaven venent. Però al fer aquesta venda de llet es van adonar que encara els hi quedava un excedent i que per conservar aquest excedent, sense mitjans de refrigeració, insisteixo, s'havia de reconvertir en un altre producte. I aquí va ser on va néixer la idea de fer mantega, que era, és el procés més simple.
0: La mantega no es feia abans, al Pirineu.
1: Molt contadament, en determinats indrets d'alta muntanya, d'una manera...
0: però una cosa molt local, diguéssim.
1: Molt local, molt local, i evidentment per consum dels propis pastors, es pot dir, perquè això es creava morris d'alta muntanya, etc.
0: A més, és una feinada fer mantega. Vull dir, una cosa és fer-la de manera industrial, que té el seu procés, però fer-la individualment porta molta feina física.
1: Batre la mantega, etc.
0: Per això dic que no és una cosa que diguis, ostres... és un producte que és molt normal i que... perquè costa molt de,
1: sí, és un producte que costa.
0: Has de tenir ganes, de fer-ho.
1: Sí. Sí, aleshores, clar, a les reunions quan socis tenia un petit local, inicialment no era la fàbrica que és ara, era uns baixos d'una casa del centre històric de la Seu, van posar unes centrífugues, que és la clau per fer mantega, uns grans...
0: Màquines,
1: perquè inicialment no hi havia ni força elèctrica per moure-les. I amb això creaven un...
0: Sí, però suposo un politges, és un altre... un altre concepte, clar, parlant de dos nivells molt diferents.
1: Exacte. I aquesta va ser la primera producció lletera de la cooperativa, la mantega. Una mantega que el propi Zulueta baixava amb un cistellet a Barcelona i anava a una botiga, inclús hi ha anuncis de La Vanguardia de l'any 1915, que és quan comença aquesta operació, que diu, en aquesta botiga, no recordo el nom, trobareu mantega feta a la Serra del Cadí i portada pel senyor Zulueta. Zulueta formava part de la promoció,
2: comercial.
1: Exacte, vull dir que Zulueta era una persona molt coneguda a Barcelona, estava molt vinculada amb món acadèmic, món social, etc, etc, i per tant era una part més d'aquesta promoció.

Els estatuts de la primera cooperativa lletera de Catalunya, aprovats per Reial Ordre l'octubre de 1915, van vendre com a model, a banda d'alguna experiència francesa, els de l'única cooperativa lletera en funcionament a Espanya des de feia només uns mesos, la de Villalblino, a la província de Lleó. Aquests estatuts, que incorporaven 27 articles, regulaven la relació dels diferents propietaris i pagesos que en formessin part i establien una sèrie de sancions per qui incomplís alguna de les normes.

0: Aquesta societat té per objecte fomentar el desenvolupament i les qualitats del bestiar boví, la venda en comú de la llet, la seva transformació pels mètodes més racionals en mantega, formatges i altres productes de la llet, la venda dels residus de les anteriors fabricacions. Cada associat haurà de portar a la lleteria tota la llet que produeixin les seves vaques, a excepció de la quantitat estrictament necessària per al consum de casa seva i aliment dels vedells, obligant-se, per tant, a no vendre llet ni fabricar mantega i altres productes de la llet. El domicili de la societat es fixa a la Seu d'Urgell. Convocada pel president, la societat es reunirà en assemblea general el mes de gener de cada any. Totes les discussions polítiques o religioses queden rigorosament prohibides. A més, tots els associats que critiquin obertament, sense motiu justificat, fora de les assemblees general, les decisions del Consell, podran ser castigats amb una multa de 5 a 100 pessetes. Per al subministrament de llet, la societat només admet les vaques de races locals creuades amb la raça Xuais. No obstant, si les circumstàncies fessin necessari recórrer a la importació d'altres races, la societat en assemblea general podrà decidir si la importació resulta procedent. La societat pot comprar un o més reproductors destinats exclusivament a les vaques dels associats, amb l'objectiu de millorar la raça, pagant-ne totes les despeses de compra i de manutenció a prorrateig entre tots els associats i segons el número de vaques que posseeixi cadascú. L'associat quedarà lliure de fer servir o no els reproductors de la societat. En cas negatiu, no haurà de gastar res per aquest concepte. S'establirà un mínim de riquesa de mantega en la llet que cada vaca ha de rendir normalment. Tot associat convicte d'haver lliurat llet adulterada mitjançant l'addicció d'aigua, desnatació o altres causes, serà castigat a pagar una indemnització a la societat de 100 a 1.000 pessetes.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Doctor Gascón, déu-n'hi-do, no? Aquests, continuen vigents aquests estatuts perquè són bastant autoritaris, eh? Sí, a part de les multes en pessetes, que això ja ha quedat obsolet, però són bastant autoritaris, suposo que han quedat obsolets, no?
3: S'ha anat modelant al llarg del temps. Ens hem de posar en aquella situació dels anys de principis del segle XX, i és molt curiós, em crida molt l'atenció el tema religiós, clar, estem, no deixem d'estar a la Seu d'Urgell.
2: Clar, Seu Episcopal, sí, sí.
4: La Seu d'Urgell, no tinguem en compte que, a part d'un bisbe, un cap d'estat, que és la mateixa persona.
2: Sí, poca broma. Clar, aquests estatuts, no només ara els veiem autoritaris, que això és una altra qüestió més del temps, eren molt novadors en el sentit de regular unes relacions econòmiques que des de feia segles i segles es movien per un altre costat. Sí, sí. Malgrat que la producció de llet fos una cosa molt moderna, la manera de relacionar-se entre pagesos i ramaders, entre ells i amb el comerç, no tenia res a veure amb el sistema cooperatiu. Era un altre món.
3: Sí, és que hem de veure aquests estatuts... deixant de banda la cosa més de l'època, diguéssim, són uns estatuts democràtics. Una persona, un vot, això... Sí que és veritat que
2: és el primer
3: moments...
2: cop a la història a la Seu i a Catalunya,
3: això realment havia de ser molt trencador, molt més del que mirant-ho des d'ara ens podem imaginar, perquè aleshores és això, era una societat molt classista, molt tradicional, i realment que això s'acceptés per un determinat grup de gent de pagesos, de ramaders, de gent
2: molt
3: lligada
2: també. Amb molt poca formació,
3: exacte,
2: molt sovint.
3: Molt lligada a la tradició, a l'herència familiar.
4: I molt analfabetisme, vull dir que tinguessin aquesta actitud, això és molt, molt lloable.
3: Sí, sí.
2: Però suposo que devia començar amb problemes, això, perquè, és clar, tot això sona molt bé. Democràcia, transformació productiva, relacions socials canviades... mai va bé. Això mai funciona al principi, segur, eh?
3: Realment, de primer, en el moment inicial, el volum econòmic que movia tot això era mínim. I, per tant, segurament tothom anava a la una. Comencen a veure tensions internes a partir del moment que això creix. Clar, inicialment eren molt pocs socis. Socis de la Seu d'Urgell i de les immediacions més immediates, valgui la redundància. A partir que això comença a créixer, es comencen a percebre interessos o egos, fins i tot, interessos personals, i sobretot aquesta qüestió de posar tota la producció en comú, no permetent, que això ja ho diu els estatuts, no permetent, per exemple, vendre llet fora dels circuits de la cooperativa, només per ús familiar. Això serà un dels primers arguments que generarà un trencament que es produirà a 8 anys tan sols de la fundació, de la creació de la cooperativa.
2: Sí. Però tenia una certa lògica, també, perquè penses, ostres, el pagès, el ramader al costat, produeix X litres, jo en produeixo 10 vegades més, doncs, escolta'm, tampoc... Sí. No. Si jo poso 8, 8 dels 10 a cooperatives, els altres dos els comercialitzo jo, perquè no, no? Tampoc afectarà tant. Té una certa lògica.
3: Té una lògica.
2: Trenca el principi cooperatiu, clar.
3: Sí, però trenca això tot al principi, que Josep Zulueta sempre va estar molt a sobre d'impedir aquestes vendes fora del circuit cooperatiu. I, clar, per l'altre costat, és veritat, el pagès que tenia 10 vaques, que devia ser el pagès més gran de tota la cooperativa, i el pagès que en tenia una, tenien el mateix pes, la mateixa capacitat de vot a l'Assemblea General. Per tant, tot això, sí, arriba un moment que genera tensions i acaba provocant un trencament.
2: Com ho veien les autoritats de l'època? A la Seu, el pes del bisbe és clau, però no només el pes del bisbe, també hi ha un pes polític directe dels càrrecs electes, o no, depèn de l'època que dominaven el consistori, no? Com es veia això de la cooperativa?
3: Segurament es veia molt modern, excessivament modern, per les classes més tradicionals, podríem dir, però hem de tenir en compte un parell de coses. En primer lloc, Josep Zulueta era una persona indiscutida i popularíssima a la Seu d'Urgell.
2: Tot fos republicà o no, no tenia res a veure. Allò.
3: Era una persona, a més a més, que treballava incansable, tenia contactes per tot Catalunya i tenia una gran influència, fins i tot per sobre de la classe política, segons el que intueixo. I quan el bisbe, hi ha també una cosa molt curiosa. El bisbe d'aleshores era en Joan Benlloc, que era un bisbe d'origen valencià, i de tots els bisbes que hi ha hagut al segle XX a la Seu, pot ser dels més progressistes. Era una persona que li agradava molt, ara pot ser dit així, li agradava molt la festa, feia tot de focs artificials,
2: molt afable,
3: va pagar, per exemple, les defenses del Segre, les defenses pels aiguats del Segre, va promoure la carretera d'Andorra, vull dir que era una persona molt posada en l'àmbit social. No deixava de ser bisbe, no deixava de tenir les seues idees, però segurament tot això va facilitar molt l'engegada de la cooperativa. Fins i tot el seu successor, Justí Guitart, va beneir, hi ha fotografies que la nova fàbrica de la cooperativa va beneir-la. Vull dir que el bisbat, d'alguna manera, estava bastant de cara amb això.
4: O sigui, això es va anar estenent, diguem, es va anar estenent aquesta influència, diguem, de la llet, de les vaques.
3: Sí, absolutament. És un model que es va crear a la Seu d'Urgell i que va acabar difonent-se per bona part del Pirineu català, des de la Cerdanya i més enllà fins a la Vall d'Aran, al llarg dels anys 30, 40, sí, indiscutiblement.

Els associats de la cooperativa, a canvi de rebre uns ingressos mensuals en metàl·lic i no haver de preocupar-se pel procés de transformació de la llet, havien d'acceptar que es taxés el producte en funció de la seva qualitat. Per ser competitiva, la llet que arribava a la fàbrica havia de satisfer totes les condicions d'higiene. En una assemblea general extraordinària convocada el 3 d'octubre de l'any 1920, Josep Zulueta, com a fundador i president honorari, recordava als socis aquestes obligacions.

0: Bon dia, Pere. Com tenim avui les vaques?
1: Bon dia, senyor Zulueta. Bones. Estan ben bones totes. Ahir van donar més llet, la veritat. Són bones, minyones.
0: Molt bé, molt bé. En necessitem molta de llet per assegurar els ingressos i poder fer-ne mantega, però tan important com la quantitat és la qualitat.
1: Oh, sempre que venen de la cooperativa per fer analitzar la llet, jo no hi poso pas cap problema.
0: Ja ho sé, Pere, no hi ha cap queixa. Però cal insistir en aquest punt. A l'Assemblea General Extraordinària de la setmana que ve en tornaré a parlar. Sense neteja, sense higiene, no ens podem ni plantejar fer altres productes d'aquesta llet.
1: Però que hem tingut problemes amb el formatge i la mantega que surt de la lleteria?
0: La veritat és que sí. Els tècnics han detectat alguns problemes. Cal que tothom tingui les quadres i les vaques en les millors condicions. I a l'hora de munyir, és important refrigerar la llet amb aigua el més aviat possible.
1: Rodeu, cregui'm que és el que faig. Sempre, ben ràpid. I poso la llet en envasos nets, que hem rentat amb aigua bullent.
0: No ho dubto pas, Pere. Però tots han de fer com tu. Han d'entendre que no es poden fer bones truites amb ous podrits i tampoc no es poden fer bons formatges i mantegues amb llet bruta o dolenta.
1: Ni afegint-hi aigua, senyor Zulueta, que per aquí corre més d'un espavilat que ven una llet que podria baixar pel Segre. No sé si m'explico.
0: Doncs si ens hem unit en cooperativa és per controlar que no passin aquestes coses.
1: I per tenir la seguretat que a finals de mes arriben els calés trinco-trinco. Estigues quieta, manqueta.
2: En guàrdia.
3: Doctor Gascón, caram, ja s'havia de controlar la cosa, perquè els controls higiènics que es feien en aquell moment eren novedors en respecte a com es comercialitzaven aquests productes, tant la llet com la mantega com, possiblement, el formatge. Sí. Perquè la cosa... Clar, controls higiènics al segle XIX sí que n'hi han, però no... Estem parlant d'un nivell molt bàsic. Aquests principis del 20 i amb una cooperativa suposo que devia ser un salt.
4: Hi havien de ser, però clar, eren uns principis molt poc acostumats per bona part del món ramader, pirinenc i en general. Vull dir, eren uns principis que potser no anaven tan dirigits a la salut dels consumidors com a l'efectivitat de la producció d'un producte tan delicat com és el formatge. És a dir, la llet havia de presentar unes condicions òptimes perquè el formatge, a mesura que se seque a les caves, no es fes malbé. I inicialment la cooperativa va tenir moltíssims problemes amb això. El formatge, com dic, és un producte molt seccionat. Té diversos processos que s'han de complir i que pot passar que després d'haver ocupat aquell formatge un espai específic durant un cert temps, és a dir, amortitzat un espai de la fàbrica, passi que es faci malbé i tot el procés quedi amb no res. Una de les bases per tot això és tenir unes condicions higièniques, de fet, devien sobtar molt a la gent, però eren bàsiques.
5: Modernes.
3: Industrials, perquè no és el mateix fer-te 6 formatges per casa i que, mira, si se'n van a Morris un parell, doncs mala sort, que fer-ne 6.000. Clar, és un altre concepte.
4: Tant, tot això segurament va sobtar moltíssim en els productors d'aquells moments, però és el que s'havia de fer per poder fer que tot el projecte enlairés d'alguna manera.
5: Però la gràcia de tot això, diguem, són els bous i les vaques. I les vaques canvien de les que havia al Pirineu, porten vaques de fora. Això que es veu aquests muntadors, que el bou muntava la vaca, que es veu a tots els pobles del Pirineu, i ara estan tots abandonats, clar. Però vull dir que són referents... Tot això és producte d'aquesta situació?
4: Sí, en gran mesura, i pel que comentes de les vaques, és veritat. Les vaques que fan servir en aquells moments ja no són vaques pirinenques, sinó que les importen de Suïssa. Recordem que a Barcelona es consumia... les vaques que arribaven a les vaqueries eren suïsses i per tant Zulueta va pensar que eren les vaques més bones productores de llet. En Cabat va resultar que no eren així. Molt més endavant arribarien les vaques aquestes que veiem als camps de la Cerdanya i de l'Alt Urgell, les vaques frisones, però això seria després de la Guerra Civil. Fins aleshores eren vaques de... allò que en diríem les vaques brunes, vaques suïsses.
3: El formatge també, clar, si no hi havia tradició de fer-ne, devien importar una tradició. Els formatges n'hi han de molts tipus i el que recordem dels formatges del Cadí són formatges holandesos d'aspecte. Clar, que és una mica xocant, no sé sé si va haver un tècnic holandès pel mig que ho va transformar.
4: I tant. Sí. Aviam, inicialment, els primers formatges es fan el 1919. Intenten agafar el model d'aquesta cooperativa de Lleó, Villalblino, fan venir un senyor d'allà, tal Álvarez, que els ensenya a fer formatges. Però, sobretot, això que comentes dels formatges holandesos, això es produeix a partir de 1930. I tot va junt amb el fet de fer venir un tècnic holandès.
3: Veus?
4: Exacte.
3: Sí, ja es venia,
4: el
3: sí.
4: Fet de comprar a Holanda el primer pasteuritzador. I llavors, el formatge que es farà a partir d'aquell moment i durant molts anys a la cooperativa i a lleteries, serà un formatge de caràcter, de caire holandès. I això no és venut com un entrebanc, sinó al contrari. És símbol de modernitat, de que la cooperativa està oberta al món. Ara, la nostra mentalitat segurament és diferent, i de fet ara la cooperativa fa un formatge més específicament pirinenc, fa diversos formats sense
3: abandonar el tradicional, ara tradicional, sí.
4: Exacte,
3: l'holandès aquell d'aquest vermell, diguéssim,
4: sí, aquest de bola,
3: una mena de cera vermella,
4: sí.
3: Amb un formatge molt cremós i molt lletós, diguéssim, és molt típic, el típic formatge de... Però clar, no és el formatge de la Seu, no, és un formatge holandès fet allà. No?
4: Exacte, és un model holandès, de fet, a nivell mundial, la indústria del formatge es basa en una sèrie de receptes molt limitada, que són aquestes receptes que han triomfat són les que són més industrialitzables, més replicables en sèrie. Hi ha altre tipus de formatges que tenen més dificultats, entenc els formatges blaus, etc.
3: Sí, per tant, no s'industrialitzen tant
4: com... No han tingut un... Exacte, un...
3: Com es reben aquestes novetats en el mercat a Catalunya? Tant l'aparició de sobte de llet, suposo que els processos de pasteurització són posteriors i, per tant, encara no hi ha una comercialització tan gran, però són de mantega i d'aquest nou formatge, que això no existia.
4: Es rep increïblement bé. De fet, recordo la meva mare és de Fraga, per exemple, i als anys 50, quan anaven a comprar formatge, el car era aquest, el de Cadí, i li deien a la botiga, és que és del Cadí.
3: Compte,
4: era una cosa que tenia molta fama. A més, des de la cooperativa mateix hi ha un altre procés en paral·lel i també molt novedós, que és el màrqueting. Es genera tot un màrqueting a partir dels anys 20 en què es dissenya una figura d'un pageset que encara existeix ara. Aquest pageset està dissenyat a finals dels anys 20 i està dissenyat d'una manera totalment orientada. Es tracta de crear una imatge de muntanya.
3: Que funcioni. Doctor Carles Gascón, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta història tan fascinant i, francament, tan desconeguda, com a mínim per a mi. És l'autor del llibre, el doctor Gascón, que diu 100 anys de cooperativa. M'ha explicat aquest principi tan, tan fascinant. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps. Això és l'enguàrdia.
2: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
6: I amb les veus de Josep Aguilar i Xavier Martín.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Un tiroteig a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, el tiroteig ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de la ciutat. Hi hauria un detingut i es busquen dos sospitosos més. Segons els mitjans locals, els serveis d'emergència estan traslladant tots els ferits a l'hospital. El tiroteig ha passat a les 6 de la tarda, hora dels Estats Units. Altres notícies, Sara Riera.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb els dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el permès per l'OCDE, que és qui gestiona les proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
3: Per tant, una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, caps d'extinció.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans, la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, que està al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar i allà hauria començat la tensió amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
1: Després de dues setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han aturat els atacs contra l'Iran. L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa en els atacs contra el règim dels ayatollahs per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics després de dies de pujada. El barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 6%. El murdoku, un passatemps que fusiona el sudoku i el cluedo, està arrasant. Tant l'edició en català com en castellà encapçala la llista de més venuts de no ficció. Montse Camps.
5: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de columna que el publica en català.
6: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
5: L'autor és el canadenc Manuel Gerard, creador de Passatemps i Enigmes publicats al Financial Times.
1: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França en l'última etapa disputada als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat tota la prova i ha guanyat el seu cinquè Tour, igualant així altres llegendes com Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. El general han quedat segon Remco Evenepoel i tercer el mexicà Isaac del Toro.
2: Aquest dilluns el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llista de convocats i l'Espanyol també marxarà cap a Anglaterra per disputar dos amistosos en una estada que durarà una setmana.
1: En motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Han completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia així l'avantatge respecte als seus perseguidors.
2: En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut per 13-9 la final de la Copa del Món davant els Estats Units.
1: I en atletisme, la delegació catalana ha sumat 19 medalles, 8 d'or, als campionats d'Espanya que s'han disputat a Màlaga. Els últims, Jael Sakura Bestué, els 200 metres llisos femenins, i Oriol Sánchez, els 200 masculins.
0: Fins aquí les notícies.
7: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: Va, nois, que se'n fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Aviam què passarà avui.
1: A veure.
2: Per què el mates, el xaval de la peca?
3: No el volia matar. El vaig enviar a Miami, que era on anaven tots els cantants melòdics de l'època. Era com la meca del cantant melòdic, Miami.
2: Sí.
3: I el vaig enviar allà i ja no ha tornat.
2: És com has desenvolupat també una mica la teva faceta de comediant? Perquè t'he sentit en algun lloc que t'hagués agradat dedicar-te una mica
3: sí,
2: a la comèdia.
3: Sí, ah, quan era petit.
4: Avui serà bo, això, eh?
0: Sí, serà molt bo. Avui parlarem del boomerang.
4: Sí.
0: És allò que el llença...
4: Ja sé que és el boomerang, ja.
1: Calleu, que riu a jefa.
5: Déu vos guard!
6: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: El boomerang és una de les armes més antigues de la humanitat. Ara el fan servir els tios guapos sense samarreta a la platja per fer-se el xulo, però originalment era una arma.
2: Aporten tios sense samarreta, eh?
1: Sí, home, no els heu vist, aquest perfil de tio guapo que apareix a la platja al vespre, quan es pon el sol perquè siguin més guapos encara els fills de puta.
3: Què vols dir?
1: Van, llencen un boomerang o un frisbee al gos, llavors el gos el va buscar, que és una raça de gos que ja corre a càmera lenta, que és com perquè quedi tot més estilitzat, llavors li torna amb el seu propietari, la carícia, somriuen tots dos, en silenci, Són tios tan guapos que no fan soroll, perquè criden el gos, tu els veus que criden, però no emeten un so, perquè ja saben que tu te'ls imagines amb música de fondo. Wow. Són tios tan guapos que van amb música de fondo.
3: Ei, Peyu, m'estic fotent calent jo.
2: Sí, detecto una certa enveja.
3: Para.
1: Sí, sí, perquè jo he anat comprant gossos i al final es veu que el gos no és l'important.
4: És el frisbee.
1: És el boomerang, que és el més important. Sí. Bé, abans que els boomerangs se'ls apoderessin als guapos per fer-se el xulo a la platja, eren armes que es llançaven contra animals, normalment per caçar-los, En algunes pintures rupestres d'Austràlia hi ha representacions d'homes llançant un boomerang contra un cangur, per exemple, pintures que tenen 50.000 anys d'antiguitat, De fet, a Austràlia s'ha trobat l'esquelet d'un aborigen que té una ferida al cap, un tall ben recte, que es pensaven els arqueòlegs que l'havien produït els colonitzadors amb les seves espases metàl·liques,
3: i no.
1: Però llavors al laboratori es van adonar que allò era del segle XIII i faltaven molts anys perquè arribessin els europeus a les seves armes metàl·liques. Tot apunta que la ferida recta aquella li va causar un boomerang, que era una arma autòctona de l'època.
3: Mira tu.
4: Ja, però si tu llances un boomerang contra un cangur, per exemple, i el toques, entenc que el boomerang no torna.
1: No torna, no.
4: Vull dir, la gràcia és que el boomerang torni.
1: Sí, bueno, ja, vull dir, bueno, li has de llançar molt malament perquè te'l torni ell i dir, te torno a provar. que no m'has tocat,
4: idiota. Això és el que em passaria a mi.
1: De fet, hi ha dos tipus de boomerang, els que tornen i els que no tornen. De fet, hi ha un tercer tipus, que és el que em van portar a mi els Reis una vegada, que són els que haurien de tornar i no tornen. Em feia molta gràcia tenir un boomerang quan era petit. Jo el vaig demanar per Reis, me'l van portar, i llavors amb les presses, allò que l'obres, quan fa molta il·lusió, vaig baixar baix al carrer, el vaig llançar, i jo vivia just davant de l'escombriaire, que tenia un jardí allà davant, i el vaig llançar i va anar a parar dins el jardí de l'escombriaire, que era un home esquerp, per dir-ho finament. Llavors ja sabies que tot el que anava per aquell jardí no es podia reclamar. Perquè et podies endur una hòstia o un pet de crits, diguéssim.
3: Tens traumes, Peyu, de petit?
1: Cosetes.
4: Vas que els Reis també, quins pobrets, que portava boomerang. Som a Catalunya, som al Mediterrani. Porta'm una fona. No em portis un boomerang.
3: Ho va demanar ella.
1: Ho vaig demanar jo. Després de la Segona Guerra Mundial, als anys 60-70, és quan el boomerang es comença a fer popular arreu del món. La gent s'hi aficiona i es converteix en una pràctica esportiva en alguns països. L'any 80 es va crear l'International Federation of Boomerang Associations, que regula l'esport a escala mundial. Tot i així, hi ha països que no es considera esport. A Catalunya, per exemple, el boomerang no és esport.
5: Però què m'estàs dient? No. Com no ha de ser un esport, el boomerang?
1: No ho és.
5: Però els escacs són un esport. Vaig enterar l'altre dia també que això de l'agility és un esport. Saps això de l'agility?
1: El de córrer amb el gos?
5: Sí, doncs això és un esport.
1: Doncs el boomerang és una pràctica esportiva, però no és un esport com a tal. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Cantant, compositor i productor, el vam conèixer per primera vegada amb una piga pintada a la cara i unes ulleres de mosca. És responsable de les mítiques cançons del Club Super 3, de les quals la Laia n'és una fanàtica absoluta.
2: Absoluta.
1: I de l'èxit de Casal Rock, aquell programa on els avis i àvies catalanes es convertien en estrelles de l'escenari. En definitiva, un creador versàtil i perfeccionista que domina tots els registres amb una serenitat que fa una mica d'enveja.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marc Parrot! Bravo!

0: Marc Parrot, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs... això em pregunta?
0: Sí.
1: D'acord, mira, un iogurt,
0: sí,
1: amb mel,
0: sí,
1: una magdalena i un cafè amb llet.
0: Sempre esmorzes el mateix o no?
1: No.
0: No.
1: Avui perquè...
0: venies aquí.
1: Venia aquí improvisadament.
0: Sí.
1: Pot dir això,
0: es
1: no?
0: Es pot dir, sí, sí, sí. Això passa a vegades en els programes que ens falla algun convidat perquè tenia una indisposició personal,
1: exacte,
0: el que sigui.
1: Sí, sí, jo havia de venir demà.
0: Sí.
1: I aquest matí a primera hora, llavors no he pogut esmorzar gairebé.
0: Un canvi ràpid.
1: Com cada dia, no he pogut esmorzar, com cada dia.
0: Perquè cada dia que menges?
1: Cada dia que menjo. A veure, em faig el iogurt aquest,
0: sí,
1: amb fruits secs,
0: sí,
1: amb navius,
0: sí,
1: i una mica de mel.
0: Tampoc. A veure, de moment no canvia gaire. El d'avui no canvia
1: gaire. Home, hi ha els fruits secs i els navius. No, és un canvi rellevant. Però és un canvi rellevant.
2: Els vas a buscar al dematí, els fruits secs, o vist del bosc, o així.
1: No,
2: me'ls
1: no tinc
0: tingut,
1: a casa.
0: No ha tingut temps, no ha tingut temps.
1: Ah, una mica de xocolata.
0: Mira.
1: I el cafè amb llet. No, no menjo magdalenes, mm, normalment.
0: Se't veu un tio molt tranquil, molt serè.
1: No ho soc.
0: No? Ets nerviós? Doncs l'aparença, sí, és el contrari.
3: Sí, sí.
1: Ja, m'ho diuen, eh?
0: Sí.
1: Però... el neguit va per dins.
0: Ja, ja, ja.
1: És
0: ja,
1: que
0: ja
1: tinc un cervell que, de veritat, sempre m'estic posant... que dius, avui podries estar tranquil. No,
0: no, no.
1: Ja està, li he de donar de menjar sempre. Llavors, sí, això provoca que fins i tot a les nits em desperto.
0: Però què penses, coses, què penses, llavors? Projectes...
1: Torrades. A veure, a vegades sí, a vegades no. A vegades, de cop, doncs, se m'acudeix alguna cosa. Sempre és com que... busco reptes, uh-huh, i normalment la vida me n'ofereix, suposo que tothom, però jo els agafo, en lloc, sí, de dir, ostres, per aquí sembla que pot ser més senzill, pot ser més fàcil i agradable i tal, jo per la part complicada.
0: D'on ets originari, Tomar? Com vas néixer?
1: A Barcelona.
0: Barcelona ciutat.
1: Sí.
0: Ara on estàs vivint? A Sant Quirze Safaja?
1: Sant Quirze Safaja, sí.
0: Que és on hi tens l'estudi aquell espectacular, també.
1: Exacte.
0: T'hi trobes bé, no?, enmig del bosc.
1: Absolutament.
0: Tio, faréstec.
1: M'he silvestrat, però ja no hi ha volta enrere.
0: Te'n recordes el teu primer contacte amb la música una mica i amb aquest món? Perquè de cop i volta va aparèixer el xaval de la Peca, diguéssim.
1: No, però jo ja havia fet dos discos com a Marc Parrot,
0: sí,
1: i un altre disc amb un grup que ens dèiem Regreso a las Minas, que a més estàvem amb una companyia potent, que era Warner. I el primer contacte va ser, crec que vam fer un playback imitant els Rolling Stones al, yep, col·le quan anàvem a Gup.
0: Bé.
1: És que jo tenia melanet així, tipus Mick Jagger.
0: Això fa molts anys que ets calb, també.
1: Això és de puta mare,
0: sí,
1: perquè ningú m'ha vist quedar-me calvo.
0: Clar.
1: Ningú se'n recorda de quan tenia cabell.
0: No.
1: Ni la meva mare, ningú. I llavors diuen, estàs igual. Sí, sí, a veure, poca sensibilitat també, perquè ja es noten coses, però...
0: Bueno,
1: o potser ho fan perquè són amables i és aquest codi que tenim.
0: Se't veu molt jove, i no sé si es pot dir l'edat, però segurament... perquè jo fa molts anys que et veig.
1: Ja.
0: I jo era molt petit quan et veia.
1: Dono el pego. No, tinc 58 anys, imagina, però estic a punt de fer 59.
0: Això sempre va bé demanar-li a en Xuriguera després. Xuri, quants en tens tu?
4: Menys que ell.
0: 50 què?
4: 54.
0: 54, bueno. Sou
1: ah,
0: tots
1: un xavalet.
4: Però jo tinc cabell, eh?
0: Ah, sí. una mica aquí.
4: Jo t'haig de dir que tinc, encara guardo el Solo para Niños.
1: Veus? Aquest és dels d'abans.
0: Aquest és dels d'abans del xaval.
4: Jo el tinc.
1: Molt bé, és guai, no?
4: És guai.
1: Clar.
0: Jo he de dir que vaig descobreixer amb el xaval de la Peca, que em va enganxar, que no sé... Quan és el boom del xaval de la Peca? Quin any?
1: 98-99.
0: 98-99, jo sóc del 86, vull dir que 11, 12, 13 anys a l'adolescència, i vaig començar a descobrir el Perales i el Nino Bravo i tot això gràcies al
1: xaval
0: de la
1: Peca. No em diguis això.
4: Quin mal que has fet.
3: T'has tapat mal camí.
1: No era la intenció, que ningú descobrís aquest artista.
0: De cop volta un nen de 12 anys d'Osona, sí, i t'has pintat la sonrisa de Carmín. Oh,
1: aquesta és mel, també.
0: Sí.
1: Però bueno, el Comos ell tenia més rotllo, no?
0: Clar que
1: li feia el punt aquest de dir, tio, ets un calces, home, com pots fer aquesta cançó?
0: Com recordes aquella època i com se t'acut la idea aquesta del xaval de la Peca? D'on surt?
1: Vols que te l'expliqui?
0: Sisplau.
1: Mira, tu te'n recordes quan el Cerdà tenia un programa que es deia La Ventana?
0: Sí, Cadena Ser.
1: Sí, i ho feia a Ràdio Barcelona.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I un guionista que tenien, que es deia Miquel José, crec que es deia, i doncs ell es va imaginar, jo acabava de treure el meu primer disc, fer una entrevista així en plan estripada, que jo traia un disc de coples, i em va dir, per què no versiones coples? I vaig començar a escoltar coples, i vaig pensar, hòstia, quina cosa tan anacrònica, tan desfassada, i em va donar el punt que podia ser divertit realment fer unes versions, i vaig fer tres versions molt estripades, molt més del que després va ser el Xaval de la Peca.
0: Sí.
1: I bueno, vam fer el programa, i en el programa el Cerdà, bueno, ja saps que a vegades es muntava pel·lícules i sí, tal, doncs feia com que em venia a buscar la Guàrdia Civil i se m'emportaven per terrorista sonor, no? I jo em vaig quedar amb la copla.
0: Mai millor dit.
1: I de cop, al mig d'una gira, de la del Solo para Niños, a la mitja part, doncs, agafàvem i tocàvem algunes coples. Sí. Bueno, fèiem coses bastant surrealistes, eh? Fèiem un fragment també de cançó d'amor i de guerra a Sevilla, en català, no? Olé. Coses d'aquestes. No sé per què ho fèiem realment, però bueno, va haver un moment que l'Andreu va veure fent, l'Andreu Buenafuente em va veure fent això en una exposició que havíem fet i que després hi havia una festa i hi havia lo Cartanyà, el Xavi Beltrán, que ell tenia un personatge que es deia Guillermo Gallardo i jo tenia el del Xaval de la Peca, vam fer una actuació allà plegats i ell ho va veure i llavors em va demanar que anés al programa a fer-ho. I a partir d'allà, doncs, bueno, ja més o menys ja sabeu què
0: home,
1: va passar.
0: Home, a partir d'allà allò fot un pet increïble. Veu estar voltant molt temps i venent molts de discos, eh?
1: Sí.
0: Discos d'or,
1: bueno, molt de temps no, eh? Un any i mig.
0: Un any i mig només va durar el boom.
1: Ara vam fer bolos, fèiem 5-6 bolos per setmana.
3: Hola.
1: Havíem un autocar, sí, una burrada.
0: Sí, sí, sí. Què n'has fet des dels discs d'or?
1: El tinc penjat al lavabo.
5: Al lavabo del seu estudi?
1: Sí, sí, sí.
5: Bueno,
1: sí. Aquell és de platí.
0: Allà estan guardats.
1: És que havia d'estar algun lloc. Clar,
0: clar, on el poses, escolta.
1: I no, i queda bé.
0: Llavors, el mates? Per què el mates, el Xaval de la Peca?
1: No el volia matar, el vaig enviar a Miami, que era on anaven tots els cantants melòdics de l'època, era com la meca del cantant melòdic, Miami.
0: Sí, sí, sí.
1: I el vaig enviar allà i ja no ha tornat.
0: És com has desenvolupat també una mica la teva faceta de comediant? Perquè t'he sentit en algun lloc que t'hagués agradat dedicar-te una mica a la comèdia.
1: Sí, quan era petit pensava que podia ser paleta o actor de pel·lícules còmiques. Aquest era la meva dicotomia. Sí. O una o l'altra.
0: I n'has desenvolupat alguna a nivell d'aficionat? De paleta en fas a casa?
1: No, però m'agradaria.
0: Bricolatge?
1: M'agrada fer coses... Sí, sí. Bueno, bricolatge. No, com tu, vull dir...
0: Bueno.
1: Arreglo alguna coseta,
0: sí.
1: Però no... No.
0: Cap bestiesa. Escolta, has compost i escrit en català i en castellà.
1: Sí.
0: Com et sents més còmode?
1: En català, absolutament, català. Sí. Vam començar en castellà perquè en el grup hi havia un de nosaltres que escrivia en castellà. Els nostres referents eren, doncs, jo què sé, Radio Futura, Golpes Bajos, aquest tipus de grups. I bueno, i teníem una ambició també determinada. A partir d'un moment vaig decidir que volia fer discos en català. I per mi ja no ha hagut volta enrere. És una qüestió de militància. A part que he trobat una connexió molt més directa amb tot el que és la part de les emocions, no? Em projecto molt més fàcilment amb el català.
0: Correcte. A banda del Xaval de la Peca, dels discs en solitari, com a Marc Parrot, has fet infinitat de coses, suposo que per això que deies que t'agraden els reptes i t'hi tires de cap, coses com les mítiques cançons del Club Super 3, recordem-les.

0: Amb el disc Tenim el Poder, del Club Super 3, també vas guanyar un disc d'or per haver superat les 20.000 unitats venudes. Tu ho busques quan composes una cançó i vaig a guanyar el disc d'or.
1: No, però ho van ser gairebé tots, i disc de platí el dia que sortia. O sigui, crec que va ser amb el Connectem, va ser disc de platí només sortir.
0: En un dia?
1: Sí.
0: És bèstia, això.
1: Sí, diguem-ne que va anar creixent el crèdit que li donaven al disc, perquè era, no es pot dir d'una altra manera, el compraven abans d'haver-lo sentit gairebé.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: I alhora, doncs, clar, jo també em vaig anar agafant consciència a mesura... Quan vaig fer el primer disc, vaig fer Tots Som Supers... Bueno, sí que vaig tenir la percepció de que havia fet un bon himne, diguem-ne,
0: sí,
1: però no de la repercussió que tindria. Això me'n vaig adonar a la primera festa dels Supers, que estava allà veient-ho, de cop vaig barallar tothom cantant i tal. Estava amb un amic, el Marc Vicenç,
0: sí,
1: que em va portar una birra, va dir, va ser, vale, doncs, que bé.
0: Tens canalla, tu, Marc?
1: Sí.
0: Sí?
1: Bueno, canalla ja són grans.
0: Ja són grans, però han estat consumidors de la teva
1: sí,
0: música?
1: Sí, home, els he fet la prova del cotó.
0: Sí, eh?
1: Fins que ja em deien, papa,
2: prou!
0: Ja està, ja està.
1: Sí, home, era una projecció molt clara, la que feies, no? El fet d'estar involucrat. Jo ja havia sentit algun disc del final de l'època anterior, del Super 3, que havia pensat... Ostres, està superbé, això, no? Perquè no eren carrinclons, tenien volada, i quan em van demanar si em volia presentar un concurs per veure qui que començava la nova etapa del Super 3 i qui faria la música, doncs ja m'hi vaig presentar pensant, vale, doncs es pot continuar una feina d'aquest tipus, i sí, i és una cosa que si m'hi trobo, puc aportar, no? Mm-hmm. Interessant.
0: Has anat al públic infantil i també t'has relacionat amb l'altra banda, amb la gent gran, amb Casal Rock.
1: Són la meva especialitat.
0: Ostres, jo el recordo amb molt de carinyo, també, un programa mític de TV3. Tenim un fragment, Casal Rock. Mm.

0: No hi ha hagut més temporades de Casal Rock, malauradament.
1: No. Quina llàstima.
2: A mi em va encantar. Emocionava moltíssim aquest programa.
0: Era genial. Era molt xulo. Jo entenc que deu ser, suposo, pel tipus de producció, que era una època... No, quant temps veu estar gravant, això?
1: Jo crec que bastant, més de 3 mesos.
0: Clar, clar.
1: I després començava el programa, que encara estàvem gravant. Però era com que no es guionava res. Uh-huh. Aleshores, s'enregistrava tot el que passava, i després els guionistes, a posteriori, decidien quines coses explicar. Suposo que això era un format car, no?, de fer així. I vam agafar just, jo crec que els 2 anys anteriors a que vingués la crisi, la gran crisi de l'audiovisual, i els programes low cost que van començar a partir de
0: clar,
1: llavors,
0: clar,
1: no?
0: L'època que hem enganxat nosaltres.
1: Sí.
0: Vas mantenir contacte amb algun dels avis, a posteriori?
1: Molt, sí.
0: Del programa, sí. Gent enviant missatges. Marc, estic...
1: Home, cada Nadal, cada Sant, cada aniversari... Sí. Ara, clar, els missatges que arriben últimament ja... No
0: malament, ja. Malament. Clar, clar, són una gent que ja eren grans fa molts d'anys.
1: Sí.
0: Vull dir que... En què estàs treballant ara? Has tret un disc que es diu El Frec i la Bala?
1: Exacte.
0: Amb el quartet Brossa?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, un bon experiment, no?
1: Un bon experiment.
0: Música de cambra i,
1: sí,
0: i el que havies fet tu sempre, tot barrejat. D'on te surt aquesta idea?
1: Doncs d'aquestes nits que no puc dormir, que penso... Què podria fer per complicar-me la vida?
0: Bueno, també és un repte, no? Quan has fet tantes coses, tantíssimes, és com em reinvento, què tinc ganes de fer? Perquè entenc que també estàs a una edat i un moment de la teva carrera que vas a fer el que...
1: Què vols dir, una edat?
3: Ara.
0: Bueno, ets una mica més gran que en Xuriguera, eh?
1: Bueno, però...
3: No digui res.
1: No, estem en un superbon moment.
2: Sí, tant.
0: Però vull dir que això es veu en el que fas, perquè dona la sensació que fas ben bé el que et ve de gust fer, no?
1: Sí, procuro. Hi ha un compromís personal, com bé deies, que puc fer, que m'aporti coses, que m'estimuli. I de cop vaig tenir aquesta idea, els hi vaig explicar i em van dir que endavant. I a partir d'aquí no sabíem què volíem fer, ni com seria, ni com fer-ho, ni res. I vam començar, doncs, a escriure'ns whatsapps, a enviar-nos notes de veu, a enviar-nos poemes, i així van anar sortint coses que vam anar materialitzant en les cançons que han sigut el disc. Però, en certa manera, som bastant pioners, perquè no hi ha moltes referències de...
0: Clar, clar.
1: No hi ha molts precedents, a part del d'Elvis Costello, amb el quartet Brodsky, que va fer un disc que es deia Letters to Juliet, fantàstic, jo no he trobat res més. I també ho entenc, perquè és un contrast estètic, i també és difícil dins de la mentalitat d'un artista, doncs, que estic acostumat a fer pop, a fer cançó, de cop està escoltant 4 veus, perquè un quartet no és una orquestra, són 4 veus molt clares,
0: clar,
1: cadascú amb els seus harmònics, amb la seva interpretació, i jo faig una altra veu i a sobre toco el baix. Llavors, és com que m'ho he de currar molt.
0: Bon experiment. On et podrem veure? On us podrem veure?
1: Doncs mira, ara comencem a anunciar alguns festivals que ja han fet pública la programació. Farem el de Portaferrada.
0: Bé, home, no us hi poseu per poc, eh?
1: No, estan sortint coses xules. No moltes, perquè és un format curiós, que no és ben bé de festa major.
0: No.
1: Però... Ah, però estarem mira, a la festa major de Terrassa. Veus? També hi serem.
0: Perfecte.
3: La de Sant Quirze, no? Allà a Sant Quirze.
0: Sant Quirze Safaja.
1: No, ja hi vaig tocar, no et pensis. Per allà em produïu a la zona i uns amics que tenen un restaurant. Hòstia, per què no vens a tocar?
3: Allà a la curva?
1: Doncs, clar, que sí, vaig
3: allà
1: a tocar.
3: A la curva?
1: Com ho saps?
3: Bueno, és que vinc allà al costat, també.
1: Ah, sí. Allà a la curva sota.
3: Sí.
1: Saps què vull dir, no?
3: Sí.
1: Ja, si quan passes per sobre el pont, veus allà les tauletes...
3: Home.
0: Ja quedeu vosaltres un
3: bones
0: dia per xerrar. Si
3: bones croquetes allà.
1: Boníssimes. I bombes.
3: I bombes.
1: Bombes potents.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Marc, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Vera!
1: Posa-m'ho fàcil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, la paraula d'avui és malaplè. A, malaplè, adverbi, que s'utilitza per fer referència quan una persona té malestar o indisposició.
3: L'avi se'ns ha quedat mort assegut al sofà mentre mirava el com si fos ahir. Ja ho va dir fa uns dies que estava malaplè.
0: Bé, malaple, masculí de l'insult, malapècora, sinònim de malparit, tontaina o mala persona.
5: El teu cunyal li vaig deixar el cotxe, me l'ha tornat abunyegat de tot arreu i a dins fot una pudor de tabaco. T'ho juro que el mato, és un malaple dels collons.
0: O C, malaple, ús molt concret, expressió que podem sentir en una persona d'origen oriental que indica que algú li ha manllevat alguna cosa.
6: Senyoleta, estàvem jugant a pilota al pati i en Lamont, malaple, li pot dir que me la torni?
0: A, B o C.
1: És aquesta, no? jo diria la B.
0: No! És la A, malaple. És per dir que algú està, bueno, indisposat.
3: No, no em trobo bé.
0: No et trobes bé, estàs malaple. Per tant, la llangonissa avui la sortegem entre la gent del públic. Fort aplaudiment! Avui dedicàvem el capítol al boomerang. No sé, n'has tingut mai, de boomerang?
1: No.
0: No, eh? No. Quin és, tens algun hobby, a banda de la música? Que, quan tens hores lliures, què fas?
1: Camino,
0: sí.
1: Miro sèries, llegeixo, i a l'hivern algun cop esquio.
0: Mira.
1: I ja està, quedo amb amics. Cuino, cuino, m'agrada molt.
0: Ah,
1: ep,
0: ara, aquí, ep, això,
1: ara, sí. Sí, sí, cuino per mi sol, no cal que vingui ningú ni res. Jo
5: però podem venir nosaltres,
3: si vols. Vols dir que no et sortides,
1: sí,
3: no?
1: Sí, tant,
3: sí. Val, val.
1: Mercè. Bueno, podem anar a fer unes croquetes allà.
0: Sí, sí. Allà baix, a la curva.
3: El revolt.
1: El revolt.
0: El boomerang.
6: El boomerang. Abans deies, Peyu, que el llançament de boomerang a Catalunya no estava arreglat com a esport, oficialment, però heu de saber que el rècord europeu del llançament de boomerang més llarg, el té...
5: Sí, bueno, més llarg, més llarg, més llarg. Si què? Torna cap a tu,
3: sí.
5: Com els que sigui més llarg, saps? Si va cap a tu, la gràcia és que caigui ben bé al davant, al final, no?
6: Tireu-ho. Sí, però no, estem...

0: ja.
1: Ah, tio, no arriba ni a 3 minuts.
2: 2,59. Has de llançar molt fort. Per què vols 2,59?
1: No, però... Sí, bueno, què? El tires?
3: No en tens idea, de boomerang.
2: A tu no t'arribaria ni aquí a la meva taula, si diguera.
1: A veure, a la gràcia... A veure, si tu llances un boomerang
2: sí.
1: i el fots contra un canguro, per exemple,
2: sí.
1: I el toques, vull dir, no torna pas, entenc.
3: No, això no torna.
2: Això ja m'ho has dit
3: no
2: abans.
3: No torna. Sí.
1: Però,
3: que estàs tenint un ictus. Sí. Sí.
4: És un boomerang. És...
1: No, però... Sí. 3 minuts volant, quan és?
2: És una bestiesa, 3 minuts.
3: És molt, és molt. 3 minuts, és una bestiesa. Si agafes un pal i el llences, no trigues 3 minuts.
2: 20 segons i cau a terra.
3: Un boomerang. El nom de boomerang ve de la llengua aborigen de la zona d'Austràlia on se'l va patejar i ve d'alguna cosa que volia dir com tornapal.
2: Tornapal.
4: Molt bon nom, la veritat. Sí.
2: No es van complicar la vida, tampoc. Hi ha algun esport que se't doni bé, Marc, o no?
0: L'esquí.
2: L'esquí, eh?
0: Sí.
2: Sí. Però bé, eh? La toques, vull dir.
0: Sí. Sí.
3: Amb estil.
0: Sí, sí, perquè el meu pare era molt de muntanya. No, sí. El meu pare era molt de muntanya.
2: Ah, i de petit ja vas...
0: I de petit amb esquís de fusta. Hòstia. Als 5 anys ja em posaven els esquís i botes de cordills de l'època. I des de llavors... que ja no he tingut ni consciència d'haver passat per la penosa experiència d'haver-ne d'aprendre, que he vist gent que han hagut d'aprendre de gran.
3: Sí, sí, sí.
2: Sí. Jo hi vaig anar 2 vegades i a la segona em vaig trencar la clavícula i mai més. Marc Parrot, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. No marxaràs abans sense fer-nos una versió meravellosa, segur, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. En Marc Parrot ens interpreta estúpidament...
0: No, home, no.
2: Misteriosament. He tingut un lapsus. És
0: és un lapsus. És gran, eh?
2: És la dels pets. Perquè hi ha estúpidament feliç dels pets.
0: Vale,
2: misteriosament feliç.
0: Més maco.
2: Sí.
3: Sí,
2: no? Sí, més maco.
3: El misteri sempre
2: misteri
3: és millor.
2: El misteri és més maco que l'estupidesa, segons.
3: Boníssim.
2: L'estupidesa, la meva, diguéssim. Marc Parrot, misteriosament feliç.
0: Som-hi.

0: Aquest no és italià, Arnau.
1: Home, avui te'n porto un d'una altra ètnia europea. L'any 1975, Serge Gainsbourg va escriure una cançó a la cantant francesa Dani per portar-la a Eurovisió.
0: Sí.
1: Una peça anomenada Comme un boomerang.
0: Comme un boomerang. No, els francesos.
1: Jo no domino tant l'idioma foraster.
0: No, jo tampoc.
1: Francès. Jo domino ja, t'ho vaig explicar l'altre dia.
0: Esperanto,
1: català i finès.
0: Finès.
1: Doncs bé, la televisió francesa va considerar que la peça era massa agressiva pel concurs i la va descartar. Però 25 anys més tard, la peça va retornar com un boomerang.
0: Mira!
1: El músic... està bé, s'ha de reconèixer que està bé. El músic Etienne Dao va rescatar la peça del calaix, va demanar a la cantant Dani de fer un duet i la cançó va convertir-se en un veritable èxit. A vegades, no és que una peça no sigui bona, sinó que el seu temps potser és un altre, com en aquest cas.
0: Ah, exacte. Això també passa en programes de tele, a vegades.
2: Sí.
0: És que no era bo, no? És que no era el seu moment. No,
2: el que passa que hi ha que no va arribar en el temps, i acabes dient, poder una merda.
0: Sí, poder ser. Doncs escoltem Dani i Etienne Dao i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: en Leo.
1: En Leo.
0: Que és un pitbull.
1: Sí.
0: Però no ens espantem, perquè és un pitbull molt especial. El tenim a la, protectora d'Osona i estem buscant algú que l'adopti.
1: Mira, va, home, mira, adopteu
2: ja,
1: en pitbull.
2: Ja l'haig de veure.
0: Ai, que bonic. És preciós. És poc pitbull,
1: s'ha de dir.
3: Què vol dir adopteu-lo?
1: Bueno, que no,
0: és pitbull.
1: Però no, no impressiona com alguns pitbulls que fan por. Aquests
0: perquè tenen mala fama, els pitbulls. Però us he de dir que aquest és sociable, simpàtic.
2: Ai, sobretot és usonenc.
1: És usonenc.
0: És usonenc, també.
4: La cara de...
0: Li encanten els nens, li encanten els altres animals. O sigui, és sociable amb tothom.
1: Sap treure la llengua, per el que es veu a la foto, sap treure la llengua.
4: És maco.
0: Mira que és maco. Té 12 anys i li agrada molt, molt, molt passejar i ensumar-ho tot.
1: Mira,
0: és un molt bon gos. Adoptem-lo.
1: Sí. 12 anys, al final, no miris, si l'adoptes, tampoc és un compromís
4: que
1: llarg.
4: Que pot durar?
1: Un parell d'anys més o tres.
5: Va, llavors el disgust.
1: No, home, però...
5: Jo passaré...
0: No, home, no.
1: A veure, Pel, la gràcia és que l'adoptin el gos.
0: Exacte. Tia, noi.
1: Arnau.
2: Entre el 1881 i el 1914 va tenir lloc el que es coneix com la carrera per l'Àfrica, per part de les potències colonials europees. Com si es tractés d'un pastís, els europeus van tallar el continent africà a trossets i se'l van repartir a voluntat.
1: Quina metàfora, tan maca.
6: Sí.
2: França i el Regne Unit liderarien la carrera, mentre que l'imperi alemany s'hauria de conformar amb les obres.
1: Avui passegem el gos per Tanganyika. Som al juliol de 1905.
6: Tia, ojo que ve susto ara.
1: Sí. El passeig amb en Leo per Tangany. Aquesta música, si no hi estàs acostumat,
5: Això em rebenta.
1: Bueno, perquè no, si fos la teva...
5: La meva què?
1: La teva música del teu país... Ja
4: tu creus que saps de Tanganyika?
1: Sí.
5: Sí, home, és allà, aquesta Tanganyika del sud.
1: Escolta, tenim gent professional buscant músiques de cada zona.
4: Ho crec,
1: El que seria l'actual Tanzània, Tanganyika, és allà, perquè us situeu. Us heu d'imaginar una sabana interminable, rodejada de boscos, llacs i presidida per l'imponent Kilimanjaro.
6: Home.
1: Hi heu estat mai al Kilimanjaro?
0: No.
6: Una vegada.
1: Una vegada?
4: Ja, primera notícia.
6: Bar Kilimanjaro.
1: Bar.
6: Hospitalet. Unes croquetes. Boníssimes,
1: feina.
6: Ja t'hi portaré.
1: Els colonitzadors alemanys, el paisatge els importa més aviat poc. Estan ben emprenyats perquè pensen que aquelles terres no tenen potencial. Creuen que els seus rivals europeus s'han quedat les zones de l'Àfrica on hi ha les matèries primeres i els minerals valuosos.
5: Capità, aquí no hi ha res de bo, eh? Els francesos i els anglesos s'han quedat les parts bones.
2: Maleïts francesos. Espero que en un futur així la truita i algú amb bigotet lideri els alemanys per anar contra els altres països europeus.
1: A veure, capità...
4: És un spoiler, això.
1: Centris, capità, centris. Els alemanys han colonitzat aquelles terres perquè ser colonitzador està de moda, però ara no saben què fer-ne de tot allò.
5: I ara què fem, capità, amb tot aquest terreny?
2: D'alguna cosa han de viure la gent d'aquí, no?
1: Ja, de fet, les tribus de la zona són ben pobres. Es dediquen a pasturar el seu ramat de cabres. Amb això en tenen prou per viure.
4: Perquè això no és ser pobre, Peyo.
1: No.
4: Això està en sintonia amb el teu entorn.
1: Si no necessites res més...
4: Cony. I has d'aprendre a viure amb els recursos que hi ha.
1: Exacte.
4: Sense explotar
1: el
4: medi amb la cosa.
1: Exacte. És com hauríem de viure tots, una mica. Però és complicat ara ja.
4: Sí.
1: Ara se'ns ha complicat molt ja el sistema.
4: S'ha acabat, eh?
1: Complexa.
5: Ara... Doncs bueno, senyors oients de Catalunya,
1: ja ens
5: fins aquí
1: creu
5: el programa. No sé què els hi ha agafat aquests dos, que ara se'ns ha entrat una tristesa aquí.
1: Ha vingut, anant veient com tot el sistema capitalista davant meu, i m'he imaginat allà amb un ramat de cabres sense gaire res més.
5: Sí, ben feliços.
1: Què hi farem,
5: no? Ara seríeu parella, vosaltres dos.
1: Sí. A l'Àfrica, aquella època, segur.
5: Segur.
1: Finalment, els alemanys descobreixen que el sòl de Tanganyika és fèrtil. És una bona terra per cultivar.
2: Ja ho tinc. Farem una plantació.
5: A veure, capità, viatjar fins a l'Àfrica per cultivar quatre patates, no sé si surt de compte.
1: Tranquil, no, els alemanys no cultivaran menjar, cultivaran cotó. Han pensat que serà una bona manera de guanyar diners. Per descomptat, els treballadors seran la pobra gent de les tribus. Els alemanys seran només els gestors. El problema és que la majoria dels natius de l'Àfrica no saben què és el cotó.
0: Mhm. Què diu que hem de fer?
5: Cultivar cotó, ja us ho hem dit.
0: Per això del cotó es menja o per què serveix això del cotó?
5: Com sou aquests salvatges, per favor. El cotó serveix per enviar-lo a Alemanya i fer diners.
0: Ah! diners. Què són els diners?
1: Eh?
0: A veure. Diners, què són diners?
5: És molt difícil parlar amb aquesta gent, eh? Vull dir,
1: noi,
5: és que no saben
0: què?
5: Més.
1: Va ser una altra història, tu. No, la comunicació entre els alemanys i els membres de les tribus és una mica complicada, i no només per l'idioma. Els natius no saben qui són aquells homes blancs, cap quadrats i amb cara d'emprenyats.
3: Ha de ser un xoc cultural fort amb els alemanys.
1: O sigui, si el primer blanc que veus és un alemany...
0: Hosti, si ha de fotre por.
4: Ha de costar.
1: Si comences per un de Montcada i Reixac, bueno, mica en mica.
5: Depèn quin sigui de Montcada i Reixac, també.
4: Segons qui vegi. Si fos de Montcada, bifurcació encara, però Montcada i Reixac...
1: Els natius no entenen per què, carai, han de plantar cotó. De fet, els alemanys els obliguen a fer-ho. Amb quin dret s'han fet els amos de tot allò?
0: És que no ho entenc. Com és que hem de plantar cotó? És que nosaltres estàvem ben tranquils fins ara.
4: Té raó, la Mercè.
1: Els alemanys els han dit que ara formen part de l'imperi alemany, que han de treballar per fer créixer l'economia del seu nou país.
0: Ah!
1: Sí.
0: Que sóc alemanya, jo també. Ah, que sóc alemanya! Mira, sóc alemanya! Carai, no, molt bé, molt bé. I què hem de fer com alemanys? Què hem de
5: collons,
0: fer?
5: Ja t'ho he dit. Cotó, plantar cotó, noia.
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Però és que trobo una cosa que veig que els únics que treballem som els alemanys de color negre.
1: Sí,
4: és el que té.
1: Els colonitzadors han imposat una quota mínima de cotó per cada poblat. Les tribus ara tenen un deute amb l'imperi alemany. El passeig amb en Leo ha començat per una sabana totalment salvatge. Doncs bé, en qüestió de dies, allò s'ha convertit en una immensa plantació de cotó. El malestar contra els alemanys comença a fer-se present. Un dels opositors és en Boquero Nguale. En Boquero és un cap tribal que té la intenció de rebel·lar-se contra l'ocupació alemanya.
4: Sí, senyor. Sí, senyor, sóc en Boquero.
1: Ei, Boquero.
0: Ei, Boquero!
1: Planta'ls encara, aquests alemanys, home.
0: Que sí,
4: els plantarà encara, perquè aquests alemanys estan fent un gramassa.
0: Sí.
4: Que s'han cregut.
0: Sí.
4: I ens fan treballar com negres,
1: paio. Bueno, no és l'expressió més encertada, però...
0: No.
1: És que tu ets negre, ho saps, eh?
0: Clar.
4: Ah, sóc negre, jo?
1: Sí, clar. En fi, en Boquero sembla un home íntegre, amb les idees clares. El primer que fa és fotre foc als camps de cotó.
0: Vinga! Foc-li!
4: A topar pel cul els camps de cotó.
1: Has anat a l'idea, eh?
4: Sí.
1: No has fet pas una manifestació pacífica.
0: No, home, no!
4: I ho tornarem a fer!
0: I tant!
5: Europa us mira, Boquero.
1: Sí. En Boquero posa tots els natius sota una mateixa bandera i organitza una revolta. Però compte, perquè els alemanys han mobilitzat el seu exèrcit. Diuen que ofegaran qualsevol acte subversiu i que els culpables seran castigats amb la mort.
3: Bé, no crec que facin res els alemanys.
1: No.
3: Són coneguts històricament per ser un poble amable.
1: Mirem els números del combat, si voleu, que s'està a punt de desfermar.
0: Vinga.
1: Tenim els alemanys d'un costat que han desplegat 450 soldats sobre el terreny.
0: Tampoc són tant.
1: És gent.
5: Vinguin de cara.
1: Però atenció, perquè en Boquero ha aconseguit unir 1.200 guerrers de les diverses tribus.
0: 1.200!
5: Molt bé, Boquero.
4: Han vingut de tot arreu.
0: Sí, tant.
4: Han vingut gent de Belcaire, gent de tot arreu.
0: Però 1.200 guanyem segur,
4: guanyem.
1: A veure, els africans van armats amb pals de fusta, rocs i fletxes.
4: Ara,
1: no tenen ni una trista espasa, eh?
4: Bueno.
1: Els alemanys, en canvi, tenen una nova arma secreta. Metralladores automàtiques noves de trinca.
5: Bueno.
1: Són metralladores màxim.
5: Oh, collons.
1: Jo no hi entenc d'armament, però el nom...
5: Tu et compres una màxim?
1: Ah, ja es veu que...
5: Ja veus que...
4: Mira, vos, la màxim o la mínim?
1: La màxim, collons. Té una cadència de foc de 500 trets per minut.
5: Home, boig, calla.
1: Són molts, eh?
0: Hòstia, doncs vinga! A collar cotó!
1: L'any 1905, aquella arma és com si fos del futur. Amb quatre màxims com aquelles poden matar 1.000 guerrers en menys d'un minut.
4: Fluixeu.
1: Què?
4: Jo també tinc una arma secreta.
1: Ah, sí?
4: Tinc una arma secreta.
1: Quina?
4: Contra les metralladores dels alemanys.
1: Què faràs?
4: Que és un escut, que quan venen les bales, les bales es converteixen en aigua.
1: Heu de saber que el que estem relatant és totalment verídic.
4: Això és veritat.
1: El que direm a continuació és molt gros.
4: És molt gros.
1: Segons sembla, en Boquero i els xamans de la tribu han desenvolupat una fórmula que es diu Magi, que el nom també hi ha. Quan li cartes un nom d'un puré de patates, ja veu que no.
0: Ja anirem malament.
1: En Swahili vol dir aigua. Aquesta arma secreta convertirà les bales alemanyes en aigua.
4: Dit així sembla estrany, eh?
1: Home, ho és.
4: No. Però és que té secret, això, eh?
1: Sí.
4: Explica.
1: Sí. Explica que m'interessa.
4: Sí,
1: no xerra ningú.
4: Soc en Boquero.
1: Boquero.
4: tinc un ungüent.
1: Sí, com una Nivea, com una crema.
4: Sí, però és més espès.
1: Més espès, com un oli de cop.
4: Un oli de cop, sí. Que te l'empastifes per tot el cos,
1: sí.
4: Però ben untat, que llueixis, eh?
1: Sí.
4: I llavors, quan et disparin, ja és el que us he explicat abans, les bales arriben i es transformen en aigua, que no et fan mal.
1: Val.
4: Però has de quedar ben untat, eh?
1: Com els culturistes.
4: Sí.
1: Allò, ve oli per tot arreu.
4: És això, sota les aixelles, sota, bueno, a tot arreu, a darrere les orelles, a l'engonal.
6: Perquè tu la droga on la compres?
1: És un ungüent fet amb olis essencials, alcohol i llavors triturades.
4: I una cosa secreta que no us diré.
1: D'acord. En Boquero està convençut que si els seus soldats s'unten aquesta putinga,
4: sí,
1: les bales no els podran fer res.
4: No passa res.
1: Es convertiran en aigua.
4: Aigua, no passa res.
1: És que tinc ganes de veure-ho ara.
4: Sí, home.
3: Home, com a idea de màrqueting està molt ben venut, no?
1: Sí, sí, sí. Sí. Vull dir... Té un bon màrqueting.
3: Jo muntaria.
6: Sí, home. Sí. Això ho veneu, això? Això al Cort Inglés ho puc trobar, això?
4: Al Gourmet. Ah.
1: Durant les hores prèvies del combat, 1.200 guerrers s'unten el màgic per tot el cos.
4: Sí.
1: Hem vist que...
0: Jo però t'ho he muntat.
6: Que... Aquella il·lusió que devíem fer, eh?
1: Jo, de veritat, que no vull passar la pàgina, sí, perquè veig venir les cabatxines. Sí. Però... La moral és alta, eh?
4: Hey.
1: Ells estan convençuts que el combat està guanyat.
6: A tu et diuen això?
0: Ah. Vinga, va!
4: Boquero!
1: Anem muntant-se dalt a baix.
6: José Mari!
4: José Mari Vaquero!
1: Boquero! No? Els natius es llancen a pit descobert
4: ara
1: contra les posicions alemanyes. Van de cara, sense tema la mort.
0: Vinga, valents!
1: Vinga!
6: Però què tarden, aquesta gent? Què foten?
1: Els alemanys, que encara no creuen el que veuen els seus ulls, preparen les seves metralladores...
4: Hey.
1: I obren foc.
6: 500 bales.
4: Aiga?
1: Aiga?
0: Aiga.
1: Aiga, sí, aiga.
0: Aiga beneïda.
1: Per netejar tot això sí que necessitaràs d'aiga.
6: Tocat i enfonsat.
1: Els guerrers continuen corrent contra l'enemic, però les bales, oh, sorpresa, els deixen fets un colador. Els pobres natius cauen com mosques.
4: Això és perquè no s'han untat bé.
1: Ja, ja, ja.
4: Això t'ho untes bé, a casa d'un nena... No,
1: les
4: no...
1: metralladores màxim fan una autèntica escabatxina. El combat dura uns 5 minutets. Hòstia de Déu.
6: Però...
1: Quan s'esvaeix la pols, els 1.200 guerrers apareixen a terra, rebentats i enforats de bala per tot arreu.
0: Mare meva.
1: Ha sigut una victòria tan patètica que els mateixos alemanys fins i tot els hi sap greu.
4: Sí, clar.
7: Com ha anat, soldat?
8: Malament.
1: Què passa?
7: Que m'hem perdut.
8: No, hòstia, cunyat.
7: Oi, doncs, que potser hem perdut gaires homes?
8: No, no, ni un, eh?
7: Oi, per què estàs tan devastat?
8: Aquesta pobra gent que canteu ha vingut directe contra les ametralladores. Ha sigut terrible, capità.
7: Què? Però els heu matat?
8: A tots, pobrets, eh? És que no n'ha quedat ni una. Anaven dient, no, que m'he posat crema. Crema. Ah.
4: És de les interpretacions més sentides.
1: De les bones que ha fet.
4: Que li ha vist.
1: Bones que ha fet en
8: Celti. Hòstia, m'ha tocat. M'ha tocat. Veure, que...
1: Ah, sí, amb ell sí que els va tocar.
8: Vaquero, que nos han matado.
4: Vaquero.
1: A partir de llavors, aquell desastre passa a ser conegut amb el nom de la revolta Magi-Magi.
0: Em fota-te'n a sobre.
1: Una carnisseria provocada per l'arma secreta, la Magi. Una poció inventada... per en Boquero. Per cert, hi ha una dada interessant que no he comentat d'en Boquero, que és que estava convençut que l'havia posseït un esperit en forma de serp que es deia Ongo.
0: Molt bé, Peyu. Sí. O sigui, no trobes, senyor narrador, que això ens ho hauria d'haver avisat abans?
1: Sí,
0: no per prevenir-nos?
1: És un detall.
6: Abans
1: perquè...
6: de posar-se la crema,
0: sí, aquesta gent ja s'havia dit això. Ens ho hauríem mirat d'una altra manera.
1: Mira, posa't aquesta crema, que no et passarà res. Que sàpigues que a mi m'ha posseït una serp que es diu Ongo, però baixa tu endavant.
4: Tu fes.
1: Després de la batalla, el pobre Boquero va ser capturat i executat per les autoritats alemanyes. D'aquesta manera tan trista, es va acabar la rebel·lió Magi-Magi.
6: Mare.
1: I ara veurem si s'acaba la vida del nostre gos, el nostre gos usonenc, i la vida del pitbull d'Osona és a mans d'aquí, Mercè.
0: Com et dius?
9: Raquel.
0: La Raquel, tingues en compte que aquest gos l'hem d'adoptar.
1: Sí.
0: Si ens el mates, te'l quedes tu.
1: És de mal adoptar.
9: Jo crec que està mort.
1: Ai.
4: Oh. Ja han posat crema?
1: No, la pregunta és ràpida, ràpida i directa. Quina és la capital de Tanzània? A, El Caire. B, Nairobi. O, C, Dodoma.
0: Pensa!
1: O, C...
0: No, espera, no, encara no dic res, no, això no.
9: Dodoma?
1: Dodoma! Correcte! Oh, oh, oh.

0: I el veia mort, eh? Mare de Déu.
1: No, no, aquest...
2: no dubta gens.
0: Aquest passeig per Tanzània se'ns ha complicat de mala manera. Per sort, però, podem tornar amb en Leo sense cap rascada. Tot i l'escabatxina de les metralladores automàtiques alemanyes, en Leo n'ha pogut sortir ben parat. Ell ha estat una mica més murri i ha evitat anar de cara contra els alemanys. Per tant, en Leo és viu i el podeu adoptar.
1: Bravo.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
1: I amb el vostre esprit!
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
4: És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Són les 6.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que està empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
2: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
1: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
1: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
1: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
0: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
0: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
0: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
1: Són setmanes d'incendis forestals simultanis també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
1: Trescat Info. Ara és a mig quart, situant-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
1: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
1: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa pocs mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure a la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
1: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
1: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
11: El temps.
1: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada, i de fet ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè en continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, ara així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roca, i el representant de ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 26 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni. It's a
12: dream. Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els Blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí. Poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això, s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Ampeis, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.

0: ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
2: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
1: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
3: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
1: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi, Ávila, al Vagil.
4: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
5: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
4: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
5: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
4: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
1: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
6: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta respecte de la Gironda.
7: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat, i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
6: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa,

0: El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany, amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
1: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Maciel Closes.
2: Wij zijn op een punt beland waarbij we niet verder kunnen, of daar is het gevaarlijk volgens de Spanjaarden.
3: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
4: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and
5: yeah. And then you go straight on.
6: So the whole way yes. And there where you yes. See the people.
3: Yes. Lajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
4: How that is going up is very bad.
6: Yes.
4: So I suggest that the people put the mask on.
6: Okay.
4: Fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
3: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
7: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
3: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim, i, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
7: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus, i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
3: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua,
7: en certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions i no hi estem acostumats.
4: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
1: Trescat Info. Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que a l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
8: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes en teoria la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
1: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
8: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
1: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per presumptament haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dones sí, però no a qualsevol preu."
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. El temps.
1: Amandane Ramírez.
10: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya Central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascuna aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certaments és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts. I és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quan Changwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
0: Tots ens centrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí a específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Wei Shema, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
8: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports. Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Mathieu van Vanderpool s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central Renee Fast-Asten, la portera Taylor McKemmy i, a més, de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí és que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli. El pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 15 graus a Cervera, 18 a Gandesa, 25 graus al barri del Raval de Barcelona. Les temperatures, per tant, que han baixat una mica en aquestes últimes hores, però continuem tenint bona part del país en risc d'incendi forestal. Per ser concrets, 84 municipis catalans en perill extrem, 173 més en perill molt alt. Per tant, el risc és alt, el risc és extrem. La situació és delicada, sobretot veient el panorama que ens envolta. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Ávila i Toledo, ja són 136.000 les persones desallotjades o confinades. Ara repassem com està la situació en aquests incendis, però de moment, Jofre Joné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el dilluns?
1: Doncs molt bé, la veritat és que comencem amb aquesta segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb valors que ja no són tropicals a l'interior, només a la línia de la costa es mantenen per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval, aquesta illa de calor de la ciutat de Barcelona, que ha fet que encara hi hagi un valor tòrrid, és a dir, que no es baixi dels 25, tot i que encara podria baixar algunes dècimes. Bé, la jornada dominada pel sol, quatre núvols mal comptats, núvols decoratius, poc importants, que aniem donant en pas al sol a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, potser al nord de la costa central, i bé, les temperatures més altes avui, a prop dels 35, cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, és a dir, una calor normalitzada. Pels propers dies, estabilitat, i el termòmetre, que un altre cop anirà anant cap amunt, amb un altre pic de calor, sobretot entre dijous, divendres aproximadament, però que tampoc serà com els que hem tingut.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I el que dèiem, insistim, avui el temps doncs és notablement millor i aquesta fresqueta, fins i tot en comparació, com a mínim, en fa unes quantes setmanes. Però dels incendis de les últimes hores, és veritat que la bona notícia de la nit és que hi ha hagut alguna millora, però la mala és que la millora ha sigut molt subtil, molt poc substancial, perquè ara mateix tots aquests focs que dèiem, el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de Toledo, tots aquests continuen cremant sense control. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, per exemple, els bombers creuen que aviat podrien contenir l'incendi, però de moment no és el cas. Hi ha 17.000 persones desallotjades, 60.000 més confinades. Anem a la Vall d'Uixó amb la nostra companya Marta García. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, com deies, una miqueta a l'expectativa, seguim confinats. És de veres que la situació pareix que ha millorat una miqueta i, com deies, el que ens arriba a nosaltres també de les autoritats locals és que la situació és una miqueta millor i, per tant, és possible, perquè això també s'ha de dir amb molta precaució, que avui se poguera, com a mínim, perimetrar o controlar una miqueta més l'incendi. Per tant, això dona una miqueta d'esperances, però de moment la situació és exactament la mateixa. En la vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada i a l'expectativa una miqueta de lo que ens puguen anar dient durant el dia.
0: Què us van dient? Perquè de moment us deixen confinats a casa fins que no us diguin el contrari, no?
2: Exacte, de moment és això, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. No perquè l'incendi en si diguem estiga molt millor, perquè està sent molt difícil controlar-lo, però la situació particularment en la vall sí que és una miqueta millor, perquè l'incendi ha avançat Serra Espadà cap a dins, la vall és com la porta d'eixa Serra Espadà, i per tant, el que és en la vall en si, mira, un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui, a lo millor, les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Anava a preguntar justament això, pel fum, per les flames, si les teniu a prop.
2: Avui no tant. Ahir de vespre va començar a ser el pitjor dia, diguem, va ser el dissabte, que és quan se va originar. Com que n'hi havia ponentà, se va originar en la vall, però va anar cap a la Vilavella, però a migdia va començar a canviar l'aire de direcció i aleshores les flames les van tindre damunt, que és quan van desallotjar els tres barris de la vall que queden més a prop de la muntanya. Ahir la situació també va començar a canviar, per tant, en la vall particularment, a nivell de fum, de cendra, des d'ahir de vespre i sobretot este matí, la situació ha anat millorant.
0: Doncs creuem els dits perquè això continuï. Des de la Vall d'Uixó, Marta, mil gràcies. Una abraçada ben forta.
2: A vosaltres.
0: A la Marta García, que està a la Vall d'Uixó, una de les zones, com ens explicava ella mateixa, on s'ha demanat aquest confinament de la població. A banda d'aquest incendi al País Valencià, però, tenim els incendis de Madrid, d'Àvila, de Toledo. En conjunt, aquests tres sumen 77.000 hectàrees i al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. 90.000. De fet, d'aquests tres incendis, només el d'Àvila, estem parlant de 50.000 hectàrees, la qual cosa ja el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: És el que deia la vicepresidenta i ministra per la transició ecològica, posant de relleu la complicació, l'extrema complicació dels incendis d'aquest any. I això sense oblidar França, perquè el foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. 220.000! A més, aquest incendi talla l'autopista i la via fèrrea amb Espanya, però amb això també hi ha una bona notícia, amb totes les cometes del món, però hi ha una bona notícia, que és que durant aquesta nit, com a mínim, el foc no ha crescut especialment. Els bombers han dit aquest mateix matí que, de manera global, podríem parlar d'una certa estabilitat.
4: Il n'y a pas d'évacuació de Bordeaux à l'ordre du jour. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de métropole.
0: Aquest que sentim és l'alcalde de Bordeus. Imagineu-vos quina és la situació, fins al punt que l'alcalde ha hagut de sortir per dir que no es plantegen de moment l'evacuació de la ciutat, que en principi aquest és un escenari que no es plantegen. Clar, és que el foc està a 15 quilòmetres de Bordeus, de l'àrea metropolitana de Bordeus, o uns 15, del centre-centre una trentena, però de l'àrea metropolitana de Bordeus està a uns 15 quilòmetres, i és per això que el neguit s'ha disparat a les últimes hores. Avui seguirem en directe com evolucionen aquests incendis, seguirem evidentment com tenim el risc d'incendi forestal ara mateix a Catalunya, que és alt, molt millor del que era al principi del mes de juliol, però, tot i així, molt alt i també, per tant, molt perillós. Però, a banda d'això, l'altre gran tema que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és la compareixença aquesta tarda de la consellera d'Educació al Parlament. La consellera Niubó compareix per donar explicacions sobre el fiasco amb les proves PISA a Catalunya. Recordem, una vegada més, això ho vam saber divendres, que els resultats de les proves PISA a Catalunya, les últimes que s'han fet, no seran vàlids per comparar ni amb altres anys ni amb altres territoris, perquè a l'hora de decidir quants alumnes feien les proves, se'n van descartar un 23%, quan el màxim que posa l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, és un 5%.
5: Que podria ser que la coincidència de que centres de la mostra, de la prova PISA, atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs que aquesta coincidència d'aquestes dues proves s'hagués fet doncs una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
0: Aquesta és una de les explicacions que s'han donat fins ara, una de les poquetes explicacions que s'han donat fins ara. Va ser la directora general de Currículum, Sònia Fernández, explicant que les proves PISA, com sentíeu, van coincidir amb les proves de final d'etapa i que possiblement això hauria complicat una mica el panorama. Avui veurem què explica exactament la consellera. De moment, Junts, el PP, el sindicat USTEC, l'Associació de Directors dels Centres reclamen explicacions molt més detallades i molt més exhaustives de què ha passat aquí. Ara fa uns minuts el president Salvador Illa de Viatge al Vietnam ha defensat la consellera i anirem al Vietnam també de seguida en directe per conèixer exactament en quins termes ha defensat Illa la consellera. També sentirem la reacció del president a una de les novetats d'aquest matí, enquesta que avui publica el diari El Periòdico. El PSC guanyaria les eleccions però amb 8 escons menys i Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se la segona posició amb Esquerra Republicana, però segurament una miqueta més amunt del que apuntaven les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió ara fa tot just uns dies. Aquest mateix sondeig, el del Periòdico, diu que Junts perdria la meitat de diputats i no hi ha cap aliança, diguem-ne, que sumi majoria en un Parlament que, per tant, quedaria tremendament fragmentat. A banda d'això, també d'aquesta nit, els preus del petroli han baixat una mica, mentre l'Iran i els Estats Units han aturat els atacs per les tensions a l'estret d'Hormuz. Això després que Donald Trump hagi hagut d'afrontar diverses crítiques després de comentar en les últimes hores, fent broma, en teoria, que es podria presentar una tercera vegada a president, tot i que legalment no pot, i no són les úniques crítiques que ha afrontat.

Perquè Katy Perry ha denunciat a les xarxes socials que la Casa Blanca ha tornat a fer servir una cançó seva sense permís. En aquest cas, en un vídeo a TikTok que parlava, encara que sembli una mica estrany, dels bombardejos a l'Iran.

4 minuts i arribarem a un quart de 8. Així comença el dilluns. Per cert, que el Barça avui marxa a Anglaterra, encara, evidentment, sense els jugadors que van participar al Mundial, i el Madrid tindria a punt el fitxatge del jugador de Costa d'Ivori, Yann Diomande. També ho explicarem. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense control.
1: Com sentíem, l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'Extinció.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. La investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui, Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: El més gran de la història.
3: El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: Madrid, Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Com pinta això?
4: Doncs mira, és la quarta nit, per molta gent, per milers de persones fora de casa. Moltes no han pogut tornar ni a veure si casa seva es manté dempeus. Avui, dilluns, molts no podran anar ni a treballar. Les primeres dades que ens permeten fer-nos una idea de la comunitat de Madrid parlen només en un dels pobles afectats de 43 cases arrasades, més de 300 afectades. Per tant, tot això anirà més, com dieu. És un foc molt important. El perímetre és ja de 280 quilòmetres. També s'ha declarat en aquestes darreres hores l'emergència nacional a Toledo, per un altre foc que també creix, i la prioritat és que no s'uneixi. En uns focs molt presents arreu, penseu, a Madrid estem a uns 50 quilòmetres, la cortina de fum, la cendra, l'olor, el color del cel fan molt evidents que estem a tocar dels focs. Aquesta nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
5: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
4: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot per anar més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. De moment el PP no respon.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Quatre vegades París.
1: És la superfície que ja ha cremat l'incendi de la Gironda, França, que continua incontrolable. Hi ha 9 bombers ferits. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment no es descarten, de moment sí que es descarten evacuacions massives a la ciutat.
6: El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que mai s'havien trobat amb una cosa així.
7: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu. És un fet excepcional. És més de tot el cremat en el passat i una situació totalment inèdita.
3: L'altre gran incendi, al departament de l'Eland, està contingut però no estabilitzat i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi.
0: I perill extrem.
1: A Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal. N'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc.
6: Les comarques on caldrà estar més atents són la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte, en algun punt del país, van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, és un quart de vuit i amb menys marge, però tornaria a guanyar.
3: Salvador Illa, si ara es fessin eleccions, però amb 8 diputats menys. I Aliança disputaria el segon lloc a Esquerra, ho diu una enquesta que avui publica el periòdico.
1: Junts perdria la meitat de diputats i en trauria entre 15 i 18, mentre que Vox repetiria amb 11. Ni la suma d'esquerres ni la del bloc Junts Esquerra, la CUP aconseguirien la majoria absoluta.
0: Aquest és un dels temes dels quals n'ha parlat aquesta mateixa matinada el president Illa des del viatge oficial que està mantenint al Vietnam. Anem en directe a Hanoi, enviat especial Albert Prat, bon dia.
8: Què tal, Freddy? Bon dia. Sí, el president ha relativitzat la reculada del PSC que dibuixa aquesta enquesta i està convençut que té l'aval dels ciutadans per seguir desplegant el seu pla de govern. De fet, ha deixat clar que no canviarà de rumb a la segona part del mandat, però ha promès un revulsiu en alguns temes ara que està a punt d'arribar a l'equador de la legislatura.
9: Jo no variaré la línia d'actuació del govern, que crec que es va correcta i estem a meitat de mandat, per tant, abordant qüestions de fons, sacsejant algunes coses. El que veig és que hi ha una confiança en l'acció del govern i també una bona valoració en els elements de fons de l'enquesta. Seguirem treballant a la mateixa línia i amb tota la confiança.
8: Una enquesta, la del Periódico, que no l'ha agafat per sorpresa, diu que mostra una tendència semblant a l'últim baròmetre de la Generalitat de fa només uns dies, i això sí, ha passat de puntetes al creixement disparat d'Aliança Catalana.
0: I sense llufa.
6: Salvador Illa diu textualment que no vol penjar la llufa a ningú per l'error a les mostres de les proves PISA. Aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament.
0: I això també ho ha dit a Hanoi, Albert.
8: Sí, perquè ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació. Estan convençuts que l'únic culpable és la Generalitat i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però el president Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
9: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: Des del Vietnam.
8: Tot això ho ha dit.
0: Ai, digues, perdó, sí, digues, Albert.
8: Anava a dir que tot això ho ha dit en aquesta gira des del Vietnam, on de fet fa només una estona el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, és un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció, doncs bé, de mirar de millorar les relacions comercials i aplanar el camí perquè puguin desembarcar cap aquí més empreses catalanes.
0: Doncs això, des del Vietnam. Albert Prat, fins ara.
8: Que vagi bé.
0: Tornarem a Hanoi de seguida per conèixer algun detall més d'aquestes afirmacions que ha fet el president Illa i d'aquest viatge, però hem de destacar que avui aquí al programa parlarem d'aquesta situació de l'informe PISA amb el president de l'Associació de Directius d'Educació, el Jordi Satorra, i també amb el Francesc Padró, que va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, sap com es fan aquestes proves i sap com hi ha aquests criteris. Encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, turisme.
3: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. La policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest. La gent reclamava entrar-hi i és on hauria començat la tensió amb la policia.
1: Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
10: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i el meu se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és estar nostre i un turisme de qualitat.
11: Platges que nosaltres anàvem habitualment, diguem-nos, és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
12: Ens van contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
6: A Mallorca no arriben a ser 1 milió de persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Prova de foc.
3: Avui és el primer dia laborable amb el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
1: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació.
0: Quim Codines.
13: Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei i l'operadora ferroviària afronta el primer gran examen amb el retorn dels desplaçaments habituals. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall, que han recuperat la normalitat en els seus desplaçaments, tot i que afronten el primer dia feiner de servei amb prudència després de diversos dies d'incidències.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
13: Tot i que la circulació dels trens a les tres línies afectades ja s'hagi restablert, Renfe manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc com a mesura preventiva. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Podran tornar.
6: Els veïns del barri del Putxet, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona, podran tornar aquesta setmana a casa seva. Són 11 habitatges i 4 locals.
0: Berta Torrades.
15: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
16: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
15: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i cinc minuts d'avui, abatut.
3: El presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor d'origen libanès tenia antecedents per radicalització.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
18: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
19: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a Seattle.
1: Un tiroteig aquesta matinada a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Hi hauria almenys 2 morts i 5 ferits.
6: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de Seattle. Hi hauria un detingut i es busquen també 2 sospitosos.
0: Aturats.
3: Els atacs contra l'Iran. Després de 2 setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han parat els atacs en una treva tàcita que ja ha fet abaixar el preu del petroli.
1: L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics. El barril de petroli Brent ha baixat prop d'un 6%.
6: Segons alguns mitjans nord-americans, la falta d'estoc de munició és una de les causes principals de l'aturada dels atacs nord-americans.
0: I 7 i 22 minuts, encara alguna cosa més, per exemple, el sector agrícola.
3: Avui es reuneix amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, després de les mobilitzacions d'ahir i divendres. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
20: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
21: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
22: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
20: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: I nou model de finançament.
1: Es debatrà aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per debatre'l amb les comunitats autònomes. Ara per ara només hi dona suport Catalunya.
0: I també indemnització.
6: La que haurà de pagar el Departament de Drets Socials a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La sanció és de 12.500 euros.
3: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
23: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit de casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus.
1: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: I hem de lamentar un nou ofegament.
6: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que a un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat entre unes branques.
3: Personal del sistema d'emergència Ciències Mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit. L'altre jove que va saltar des de les roques en va sortir il·les.
1: És la 5a víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
0: 5 minuts i arribarem a 8:15. Anem als esports que avui tenen, evidentment, com a protagonista Podatxar. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia. El ciclista eslové es va proclamar ahir a París guanyador per 5a vegada de la Gran Volta Francesa. Podatxar, que ja tenia la competició sentenciada de feia dies, va fer història igualant altres ciclistes amb 5 tours, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip dels Emirats Àrabs que ja pensa en noves cites.
25: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
26: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
25: Need to now find a new goal after this.
24: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogacar, Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Maite van der Poel es va imposar a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
0: I el Barça i l'Espanyol, mentrestant, cap a Anglaterra.
24: Els blaugrana viatgen avui cap a terres britàniques, on s'estaran una setmana a St. George's Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip. No hi seran encara els mundialistes espanyols i Rafinha s'incorporarà durant aquesta setmana. També marxarà avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna a la feina el Barça femení. Amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. A l'entrenament d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McCamey i la central neerlandesa Renee van Asten.
0: 3 minuts i arribarem a 2:15. Acabem, Pau, amb motor.
24: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada del britànic de McLaren, Lando Norris. Va completar el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. Antonelli es consolida al capdavant del Mundial amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
1: el 37.461, 37461 de la sèrie 8.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, algun dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
7: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora.
0: Eh?
7: Llavors, són amics, vull dir, vale? O sigui, para que, tal.
8: Vale, quedem entesos, doncs.
0: Home, Ferran Adrià, la persona que calia. Benvingut, Ferran.
9: No. Del salmó.
0: Sí.
9: Balmó.
0: Com?
9: Què? No. Lo de el bull.
0: Sí.
9: La gala Montjuïc.
0: Sí. La gala Montjuïc.
9: De la damnificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la damnificació de la factòria. Vale? Era gris.
0: Exacte, això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
9: No. Sí.
0: És
9: gris.
0: És el que acaba de dir, Ferran.
9: No, vam pensar. I si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmo.
0: Exacte.
9: Vam donar ganchitos.
0: Sí. Vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronja.
9: Però què passa? Agafa un gust una mica raro com de queso cabucado i després vam provar amb les mandarines.
0: Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc. A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria. Amb això arribem a 2:15.

0: Avui, evidentment, els incendis centren bona part de la nostra atenció. Els incendis que cremen sense control, d'una banda al País Valencià, a la Vall d'Uixó, de l'altra els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, i de l'altra també a França, a la Girona, a la Gironda, a la zona de la Gironda. L'incendi de la Vall d'Uixó ha forçat el desallotjament de 17.000 persones, com ens explicava des d'allà mateix la nostra companya Marta García, que hi està confinada.
1: En la Vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. Un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor. No n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Tenim doncs aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, però també tenim els de Madrid, Ávila i Toledo, que es consideren, molt especialment el d'Ávila, el pitjor incendi de la història d'Espanya.
2: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: Així destacava la ministra per la Transició Ecològica la extrema complicació de tots aquests incendis. I encara hi hem d'afegir el de França, 220.000 persones evacuades. L'alcalde de Bordeus ha dit que en principi no es contempla l'evacuació de la ciutat, tot i que les flames són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Incendis al marge. El que va a camí de convertir-se en el maldecap de l'estiu pel govern és el fiasco a les proves PISA. Avui és un dia important perquè avui la consellera d'Educació compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre què és el que va passar exactament i per què es van excloure més alumnes del compte. El president Salvador Illa s'ha tornat a referir aquesta matinada en aquesta qüestió des del seu viatge oficial al Vietnam.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
0: Avui en parlem amb l'associació de directors que exigeixen explicacions juntament amb l'USTEC o juntament també amb formacions polítiques com el Partit Popular o Junts. També sentirem la reacció del president de la Generalitat a l'enquesta que avui destaca en portada el periòdico de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions.

0: S'imposarà pràcticament cada dia, només amb núvols puntuals com els que tenim aquest matí al nord-est del país, que aniran dissipant-se i donant pas a aquest sol, que ha de fer que les temperatures també vagin a l'alça al llarg de la setmana. Avui, de moment, cap al Pla de Lleida, com a molt, al voltant dels 35 graus, els valors més alts, i després d'aquesta matinada que ens ha dut un ambient molt agradable, la segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb només valors tropicals a la línia de la costa. Potser entre dijous i divendres arribi un altre pic de calor, tot i que no creiem que sigui de la magnitud dels que hem arribat a tenir.
1: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Doncs avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Això és, recordem-ho, a les línies R2, R2 Nord i R11, on es van haver de tallar en aquest punt a Montcada la setmana passada a causa de l'esvoranc. Cal tenir en compte, això sí, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual, per tant, poden anar tard. D'altra banda, la xarxa ferroviària, doncs hi ha el retard habituals, com per exemple els de 10 minuts a l'R11.
1: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades, sobretot a Barcelona i les entrades. La ronda a dalt entre el nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, de Diagonal a Sant Gervasi, sentit Besòs. La ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs. La B20, la pota nord de Santa Coloma fins a entrada a Barcelona pel nus de Trinitat. La P7, a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, a Montmeló, de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà. I l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar. Serà d'aquí una horeta, aproximadament, però de moment... Com sempre, fem un cop d'ull als diaris, ja arrencant per les portades i les opinions més destacades. Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui els diaris destaquen amb el que la premsa ja considera el pitjor incendi de la història a Espanya i que protagonitza, com dèiem, les principals capçaleres i portades.
2: La Vanguardia destaca que 136.000 persones ja han estat desallotjades o confinades arreu d'Espanya pels incendis i que el fum ja arriba a Catalunya.
5: El Mundo a Madrid ja parla d'èxode del foc i li dedica a l'editorial i ho qualifica com un problema d'estat.
2: El diari també revela el pla del govern de remodelar la flota d'hidroavions previst per al 2022, però que a hores d'ara ha hagut de cancel·lar-se per problemes amb les licitacions.
5: En aquesta línia, a l'ABC, el seu exdirector Ignacio Camacho dedica el seu article d'opinió a la inexistent política de paisatge que, segons ell, té l'actual govern pel que fa a la gestió dels boscos.
2: La Vanguardia, en la seva portada, destaca que ja es comencen a notar els primers senyals de millora i que municipis com la Mierla ja intenten tornar a la normalitat.
5: La periodista Maria Ángel Alcázar es fa ressò de les paraules del rei durant la seva visita a Villamant, on va qualificar d'exemplar la coordinació dels equips que continuen lluitant contra les flames.
2: Una opinió que contrasta amb la notícia que recull aquest mateix diari sobre la manifestació d'ahir dels bombers de la Comunitat de Madrid, que senten que estan abandonats per l'administració.
5: I un últim tema relacionat amb els incendis i la salut. El periòdico apunta que els desastres naturals disparen els problemes de salut mental.
2: Segons dades d'un estudi de la Universitat Carlos III, les grans catàstrofes del planeta augmenten l'angoixa col·lectiva somni i els ingressos hospitalaris per problemes psicològics.
1: Són 2:45 d'8. Continuem el repàs a la premsa amb altres notícies que hem trobat en aquest cas a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als col·leccionistes.
6: Sí, s'està optimant el nou disseny de bitllets d'euro. S'han presentat les 10 propostes finalistes i fins al 21 de setembre es pot votar l'opció preferida per començar-les a imprimir i introduir-les al mercat. Quins dissenys hi ha? Doncs 5 tenen el perfil de personalitats de la cultura. Per exemple, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes o Leonardo da Vinci. Hi ha 5 opcions més amb aus o paisatges com la cigonya o el flamenc, i al revers, edificis d'institucions europees. Ja es pot votar a la web del Banc Central Europeu. Us recull l'ara.
1: I què no ha agradat a les dones japoneses?
7: Que Tòquio hagi demanat als homes que vagin a treballar en pantalons curts per la calor. Les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que això posa encara més de manifest les desigualtats amb les dones, que encara tenen la pressió de treballar amb mitges o amb faldilles llargues.
1: I salven la famosa Bougainvillea de Barcelona?
6: Sí, és la que hi ha a la Rambla de Catalunya. Veiem a la web de BTV que l'han salvat amb una pèrgola de ferro. El cost ha anat a càrrec d'un veí que ha volgut col·laborar a conservar la planta enfiladissa. L'Ajuntament ha assumit el transport, el muntatge i la instal·lació. La mobilització veïnal havia salvat dues vegades. Ara sembla que ja és definitiva.
1: Perdó, Bougainvillea és una planta, eh? Pau? Bougainvillea és una planta?
6: Sí, senyor.
1: Val, val, val. Primera notícia. Si us esteu instal·lant aire condicionat, això ho heu de saber.
7: L'agència tributària permet aplicar deduccions d'entre el 20 i el 40% per obres que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge

0: sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests és que s'acrediti la millora energètica a través d'un certificat d'eficiència energètica, un abans de l'obra o la instal·lació i un altre després. Llegim al Nació que en el cas dels aires la deducció pot arribar fins als 3.000 euros.
1: I seguim el repàs a la premsa. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Mireia Isard.
2: Al Jazeera hi trobem una entrevista amb el president de Síria, Ahmed al-Shara, en què explica que Damasc està treballant activament per arribar a un acord de seguretat amb Israel amb la participació de diversos països. El president sirià confia que aquest pacte pugui servir per tenir una pau global a la regió. The New York Times fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran i diu que Trump hi ha quedat atrapat. Assegura que el president, que pensava que no hi havia límits al seu poder, ha descobert que sí, que hi ha límits, que hi ha diversos límits i, de fet, diu que cada vegada està més frustrat i és més imprevisible. I el Frankfurter Allgemeine explica que el presumpte autor de l'atropellament de Berlín ja havia estat sota custòdia policial i havia de participar en un programa de desradicalització. El rotatiu explica que el jove havia mantingut dues entrevistes amb especialistes de prevenció de l'extremisme i que, segons les autoritats, en aquestes trobades no va manifestar cap pla per cometre un atemptat.
3: A la premsa econòmica, l'endemà de la manifestació a Mallorca que demanava regular el turisme a les Illes Balears, On Economia publica una entrevista a Rafa Serra, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Assegura que s'està creant un estigma cap al turisme, defensa que és cultura, coneixement i convivència, i que si no existís tornaríem a l'època feudal. En el mateix diari també expliquen que 2 de cada 3 dels viatgers que surten des de l'aeroport del Prat ho fan amb companyies de baix cost. El 70% dels passatgers ja viatgen amb aquestes empreses. El Cinco Días, per la seva banda, diuen que a Europa es creen més start-ups que als Estats Units, però que costa construir gegants tecnològics. I això que, segons detalla el diari, la Unió Europea acull una quarta part dels investigadors de tot el món i produeix un terç de les publicacions científiques. El problema, diu, són les traves reguladores i l'escassetat de capital. Catalunya Ràdio.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i arribarem a 3/4.
13: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: La premsa esportiva, Pau Dax.
14: Ens parlen al Mundo Deportivo de fitxatge Rafinha. Es veu que el club blaugrana té preparat un pla de treball específic pel jugador brasiler, que s'incorpora aquesta setmana a l'estaix blaugrana a Anglaterra, perquè recuperi la seva millor forma física. A l'esport ens parlen del projecte, del nou projecte de Sekulić al Barça de bàsquet amb més fitxatges a la vista. El proper objectiu és Tosan Ebuoban. L'objectiu és tenir un planter amb més fons d'armari amb 15 o 16 efectius per no anar tan justos com aquesta última temporada. I al diari Ara llegim: tots volen convèncer Hansi Flick, i és que els joves del filial volen fer-se un lloc al primer equip del Barça i repassa noms com Ebrima Tunkara, de 16 anys, Orient Goren, de 17, o Hamzat Belkarim, de 18.
15: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
1: Vinga, continuem repassant la premsa quan falten 2 minuts per 3/4. La premsa del cor.
16: Doncs sí, els amants de les revistes del cor ja es poden estar d'enhorabona. Aquest dissabte hi ha hagut un dels casaments de l'estiu. La periodista Susana Griso i l'empresari i economista Luis Enrique es van dir al Cibull en una cerimònia informal que es va fer en un conegut hotel de S'Agaró. 250 convidats amb vestits informals i àpat a peu dret, lluny de formalismes. Res de corbates ni looks de revistes de moda. Molts companys de la núvia i del món empresarial entre els assistents. Ella portava un vestit llarg, blanc, dissenyat per Rosa Esteve, i ell una camisa rosa feta a mà per una camiseria de Sevilla. Hi va haver música, ball i aquell ambient cookie dels casaments picos. I del cor a la cartera, perquè ha transcendit que Marco Corella, no jugador del Real Madrid, i la seva dona, Claudia Rodríguez, disposen d'un patrimoni al voltant de 32 milions d'euros. Això gràcies a tenir una casa senyorial a Londres, un salari del seu exequip al Chelsea d'uns 100.000 milions mensuals, contractes publicitaris i una societat esportiva creada el 2023. I és que és una professió com aquesta, els diners deixen en segon lloc els colors.
1: Vinga, qui fa anys avui?
3: Doncs l'actor que va donar vida a un dels personatges més icònics de l'adaptació de la saga de Joc de Trons per HBO. Nicolas Coster-Waldau, o el que és el mateix, Jaime Lannister, fa 56 anys. Fa uns quants més, 75, un dels escriptors en euskera més llegits i traduïts, Bernardo Achaga, autor d'Obabacoac, el fill de l'acordionista o Set cases a França. Acabem amb l'actor Santi Rodríguez, el frutero de la mítica sèrie Sete vides, en fa 61.
1: I el santoral, Mireia.
3: Avui el santoral té dues protagonistes clares, Santa Juliana i Santa Sempruniana, patrones de Mataró. No cal consultar l'IDESCAT per saber quantes n'hi ha. Ahir la tarda, com cada any, es va fer una recepció a l'Ajuntament amb totes les dones i nenes que es diuen així a la ciutat. I de bonus track també és Sant Cugat, Coneguda, Jocunda i Pantaleó.
1: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, cada matí repassem una recomanació literària des d'una llibreria.
17: Bon dia, sóc na Margalida Castell, llibretera de Quart Creixent, una petita llibreria situada ben al centre de Palma i amb més de 40 anys d'història. Per aquest estiu m'agradaria recomanar-vos el llibre Gat i Pingüí, escrit per Oriol García i il·lustrat per Lucía Serrano. Un llibre infantil, però segur que traurà un somriure tant a petits com a grans. Publicat per la Galera, Gat i Pingüí explica de forma molt subtil el canvi de vida d'un moix amant de la rutina i la seva adaptació i transformació quan, de forma inesperada, un pingüí s'instal·la a casa seva. Ple de tots d'humor i absurditat, aquest conte ens entendrirà i ens farà riure, i no podrem deixar d'estimar els seus personatges. Està indicat per a lectors a partir de 7 anys, però, com vos dic, sigui quina sigui la vostra edat, no deixeu de llegir-lo.
1: Un minut passat de 3:15. A la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tots 5.
0: Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5 i viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van molt més enllà de l'edat que tenen. El germà gran, de 24 anys, es converteix en el pare de família, però moltes vegades són els germans més petits els que fan que posi seny. Una sèrie que va donar a conèixer actors i actrius com Matthew Fox, un dels protagonistes de Perdidos, o Neve Campbell, que es va fer popular amb la saga Scream. Una proposta familiar de 6 temporades a la plataforma 3CAT.
1: Gràcies, Sílvia. Aquests són, d'altra banda, els sons d'aquest matí.
12: Els sons del matí.
18: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
19: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
20: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
21: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Èxode.
3: Emigració en massa, marxar de casa per obligació, fugir per una amenaça. Diferents articles d'opinió ja refereixen al moviment dels desplaçats per culpa dels grans incendis del centre de l'estat espanyol i de França com a èxode pel gran volum de població que està havent de buscar refugi. El foc de Madrid ja ha obligat a marxar a més de 150.000 persones. A França, els evacuats arriben als 300.000.
1: Llufa.
3: Tros de drap, de paper o de qualsevol altra cosa que es penja per burlar el vestit d'alguna persona sense que se n'adoni. Això és el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no vol fer amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error a l'hora de fer la mostra d'alumnat que va passar les proves PISA. Excloure un 23% d'estudiants i no el màxim del 5% que permet l'OCDE farà que aquests exàmens ara no siguin vàlids per treure conclusions sobre l'evolució del sistema educatiu. Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament.
1: Turisme.
3: Fet de viatjar per un país pel sol gust de conèixer-lo, per recreació o bé conjunt d'activitats, de tècniques i de serveis relacionats amb el transport i l'acolliment dels turistes. Ahir a Mallorca, justament, es va viure una manifestació contundent que reclamava posar fre als visitants a l'illa. Els residents denuncien que l'allau de turistes que reben ha fet augmentar tant el preu de l'habitatge que se senten expulsats de la seva illa. A l'Àgora parlarem amb un dels representants dels manifestants, Dani Coma, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
1: Posem-hi ara tres xifres amb el Pau Bartrolí. 250.000.
2: Són ja les persones evacuades de l'incendi de la Gironda, França, on el foc continua a tocar de Bordeus, i les autoritats avisen que no es preveu que puguin tornar aviat a casa. En aquests moments el foc és a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat francesa. Els bombers estan especialment preocupats per demà, ja que s'esperen temperatures que podrien arribar als 40 graus. El president Emmanuel Macron presideix aquest matí, a partir de les 10, una reunió de crisi per afrontar l'emergència d'uns incendis que ja han cremat més de 42.000 hectàrees.
1: 300.
2: Són les formigoneres que han estat necessàries per reomplir l'esvoranc de les obres de la R2 a Montcada i Reixac. 6 dies després, els trens ja tornen a circular en tot el seu recorregut. Segons ha informat Renfe, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat el servei, tot i que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
1: 83.
2: Les empreses catalanes dedicades al sector aeroespacial, una xifra que s'ha triplicat en els últims 6 anys. La majoria són pimes que treballen per administracions públiques, facturen 237 milions d'euros l'any i donen feina a 1.800 treballadors, segons dades d'un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. El sector aeroespacial continua creixent i els experts hi veuen un futur esperançador. El defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea.
1: I les imatges amb la Sílvia Comet. A la primera imatge hi veiem foc, flames que ocupen més de 3/4 parts de la foto. A la part baixa, un bosc.
0: És l'incendi d'Àvila, el pitjor de tots els que hi ha hagut a la història d'Espanya. Aquestes flames descontrolades han cremat més de 50.000 hectàrees i han afectat 90.000 persones que han estat confinades o evacuades. El foc continua descontrolat, tot i que els bombers són moderadament optimistes perquè es preveu que les condicions meteorològiques millorin una mica en les pròximes 48 hores i això podria afavorir l'atac a les flames.
1: A la segona imatge, un tren que passa. Al fons s'hi veuen grues i al costat del comboi una muntanya de grava.
0: És un dels trens de les línies R2, R2 Nord i R11 que ja tornen a circular i passen a pocs metres de l'esvoranc que es va obrir a l'altura del barri barceloní de Vallbona. Ara està ple de formigó, però encara està envoltat de camions i grues perquè les obres de soterrament continuen. Per precaució, temporalment, els trens circulen a menys velocitat.
1: I a la tercera imatge hi veiem gent despullada i pintada de colors molt vius, com el rosa, el blau, el groc, el verd, això en una plaça flanquejada per palmeres.
0: El fotògraf novaiorquès Spencer Tunick ha reunit mig miler de persones nues i tenyides de colors a les Palmes de Gran Canària, que són les que formen l'obra titulada Gran Spectrum, per reivindicar la inclusió LGTBIQ+. A les instantànies s'hi veuen primer les persones nues de peu dret i després en diferents posicions estirades a terra. La performance s'ha fet hores després de l'atemptat contra la Marxa de l'Orgull a Berlín.
1: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8.
11: Catalunya Ràdio.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
22: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
22: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
23: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
26: En Joan va baixar la fonda.
25: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
24: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
25: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
25: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
25: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
25: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: No ho sabem.
25: I per què?
10: No sé per què cogí el martillo i el pegue...
25: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
13: Comencem.
27: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars en dos minuts. Crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
2: Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers confien contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'extensió.
18: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
1: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és, sobretot en el cas d'Ávila, el més gran de la història d'Espanya.
3: Continua sense control i ja ha arrasat 77.000 hectàrees. El temps no ajuda i l'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
1: A França, l'incendi de la Gironda ja ha cremat una superfície que equivale a 4 vegades la ciutat de París.
2: Hi ha 9 bombers ferits. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat.
1: I a Catalunya, la consellera d'Educació compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar els errors a la mostra de les proves PISA.
3: El departament va excloure més alumnes dels permesos. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi del nivell educatiu dels alumnes catalans. Salvador Illa s'hi ha tornat a referir aquesta matinada.
29: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
1: La manifestació contra la saturació turística a Palma acaba amb càrregues policials.
2: Hi ha hagut una desena de ferits. Fins al final, la protesta havia estat pacífica, amb desenes de milers de participants.
30: Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
31: És un moment de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
1: I la policia alemanya abat a trets el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a Berlín.
3: Va causar un mort i una trentena de ferits durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
1: I els esports, el Barça viatja avui cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana.
2: Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
32: Bon dia, doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre, i en tot cas a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intensa un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no, avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35, cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
1: La mobilitat a aquesta hora. Maria, què ens expliques?
3: Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu després del tall a causa de l'esvoranc a les línies R2, R2 Nord i R11. Això sí que cal tenir en compte que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual. De fet, ja estem veient alguns retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, recordem que al metro, a l'L1, no hi ha servei entre Florida i Plaça de Sants per obres fins al 28 d'agost.
1: Gràcies, Maria. I ens falta el trànsit. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
3: Doncs que hi ha cues a l'AP7 a diversos trams en sentit sud, uns 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, i és que hi ha un vehicle avariat que està situat al voral. També carregada la mateixa AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i de Bellaterra a Barberà direcció Girona. Es manté la cua a l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. També hi ha aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i destaquem també la ronda litoral amb cua del Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs causa també d'un vehicle variat.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Tot això en un matí en què, evidentment, la prioritat són els incendis. Recordem que ara mateix a Catalunya el panorama és notablement millor del que era fa, per exemple, dues, tres setmanes, però el risc continua sent alt i molt alt, i, de fet, les autoritats diuen que només cal veure el que està passant al nostre voltant per veure la magnitud del risc que tenim ara mateix. Recordem que, d'una banda, tenim l'incendi al País Valencià, que continua sense control, a la Vall d'Uixó, i després aquest incendi de Madrid, Ávila i Toledo, que també continua sense control. continua cremant sense control. De seguida, aquí al matí de Catalunya Ràdio, anirem al directe per veure com evoluciona aquest panorama. Ara falten 2 minutets mal comptats per arribar a les 8 del matí.

0: I com sempre, com cada dia a aquesta hora, doncs dediquem una cançó a qui vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però podeu dedicar una cançó igualment. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609. Ens expliqueu com us dieu, a qui li voleu dedicar, quina cançó i per què. És la que ha fet la Berta, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc la Berta i avui el meu germà Biel fa 10 anys. Li volia dedicar la cançó de Beautiful Things de Benson Boone, ja que em recorda molt a ell perquè és una de les seves preferides i me l'estimo molt.

0: Molt bon dilluns, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb una baixada de les temperatures respecte a aquests últims dies. Ja es va notar ahir diumenge i avui continua, si fa no fa, en la mateixa línia. Però insistim en el que fa estona que estem dient aquí a Catalunya Ràdio, que és que el risc d'incendis continua sent alt. 84 municipis a Catalunya en perill extrem d'incendi, 173 en perill molt alt. La situació continua sent delicada. A Catalunya és notablement millor, ja no només del que era fa uns dies, sinó notablement millor del que teníem al nostre voltant, perquè, evidentment, si mirem cap a dalt o mirem cap a baix, el panorama és francament complicat. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Àvila i Toledo, estem parlant de 136.000 persones desallotjades o confinades. 136.000, per no parlar del nombre d'hectàrees cremades que converteixen l'incendi d'Àvila en el pitjor incendi de la història d'Espanya. Però és que si mirem al nord, a França, a l'incendi de la Gironda, són més de 200.000 les persones que estan desallotjades. La magnitud de la qüestió ha arribat fins al punt que l'alcalde de Bordeus ha sortit en aquestes últimes hores per dir que no es contempla desallotjar Bordeus. L'alcalde dient no es contempla desallotjar Bordeus. De moment. És que hem de tenir present que es tracta d'un incendi que està a una trentena de quilòmetres del centre de Bordeus i a una quinzena de quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat. En fi, de seguida actualitzant aquesta situació dels incendis en un dia en què l'altre tema del dia estarà al Parlament. Aquesta tarda compareix la consellera d'Educació, la consellera Esther Niubó, per parlar d'aquesta incidència tècnica, que és com s'ha referit el departament, el problema que hi ha hagut amb les proves PISA, que bàsicament passa perquè se n'han exclòs més alumnes dels que permet l'OCDE, que és qui organitza les proves, i això fa que els resultats de Catalunya de les últimes proves no es puguin comparar ni amb anys anteriors, ni amb altres zones, ni amb altres països. L'oposició demana explicacions, el sindicat de mestres demana explicacions, els directors d'instituts declaren explicacions. Avui, aquesta tarda, la consellera les donarà al Parlament de Catalunya, una consellera que ha rebut aquesta matinada el suport, per segona vegada en pocs dies, del president Salvador Illa. Tot això ho explicarem de seguida, ara mateix, però començàvem parlant d'aquesta baixada de les temperatures. Jofre Genoer, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Què ens expliques? Com serà el dilluns?
1: Bé, doncs agradable en conjunt, amb una calor moderada. De fet, comencem amb aquests 7 graus a Bonavé, a Das, 8 graus, fins i tot a Núria, 8 graus, també a Prades, 7 graus, i han desaparegut els valors tropicals a l'interior i també els tòrrids a la costa. De fet, el valor més alt, i perquè és una illa de calor, a la zona del barri de Raval, aquí costa baixar el termòmetre, i és de 24 amb 8 arrodonint, doncs aquests 25, l'únic valor doncs que toca aquesta xifra. Bé, avui esperem que les màximes, com a molt, arribin a prop dels 35, 36 a les zones més càlides, per tant és una calor força suportable, i en conjunt amb sol hi ha una mica de tramuntana a l'Empordà que ha d'anar de baixa, i aquests núvols poc importants, alguns núvols baixos, al voltant de la costa central, sobretot l'extrem nord, també Guilleries, Montseny, han d'anar esqueixant-se, i potser a la tarda apagui algun núvol al Pirineu, però no n'esperem pas conseqüències. Pels propers dies doncs es mantindrà aquesta estabilitat, però amb un termòmetre que anirà remuntant i amb una calor que es tornarà a intensificar, sobretot a finals de setmana.
0: Finals de setmana tornarem a pujar termòmetres, eh? Pel que dius, Jofre?
1: Sí, bé, és una mica el que tocaria també per l'època. Sí,
0: el que toca.
1: Ambient canicular, la canícula d'estiu estem.
0: Jofre, mil gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Són les 8 i 4 minuts. Doncs tenim encara bona part del país amb risc alt, com a mínim, pel que fa als incendis forestals. De fet, hi ha 84 municipis catalans en perill extrem i 173 més en perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent hi pugui fer, pugui provocar un foc forestal, que és, per damunt de tot, el que es vol evitar. Les comarques on caldrà estar més atent, tot el país en general, eh? Però es demana que estiguem especialment atents, són tota la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però, com dèiem ara mateix, la situació és francament pitjor al nostre voltant.
2: ¿Tienes alguna otra brigada por allá?
0: Perquè si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els de Madrid, Àvila i Toledo, estem parlant de 136.000 persones desallotjades o confinades, i a França són 220.000 les persones que estan havent de passar aquestes hores fora de casa seva. Tots aquests incendis que estem dient cremen sense control. Sí que és veritat que les últimes hores ens diuen que la cosa pinta una miqueta millor, les perspectives són una mica millors que les que teníem ahir a aquesta hora, per exemple, però vaja, ara mateix això continua cremant sense control. Anem a repassar com tenim ara mateix tots aquests incendis i comencem pel del País Valencià. Anem a València en directe amb Alba Barbós. Alba, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què sabem? Doncs, com està el panorama?
3: A veure, l'incendi continua actiu. Les condicions meteorològiques seran les mateixes avui que les d'ahir. Fins demà els bombers no preveuen que la humitat pugi i que els ajudi. Tot i així, els efectius han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades, un perímetre de 48 quilòmetres. El foc crema cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi han sumat en les últimes hores els d'Onda i Betxí perquè els hi arribava el fum de l'incendi. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis del sud de la província de Castelló. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria, però, han pogut tornar a la seva residència habitual o també en cases de familiars. Ara bé, els confinaments dels allotjaments es mantindran almenys fins a aquesta mitjanit. Antonio Rodrigo, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels bombers.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
3: Treballen també amb focs tècnics per mirar de contenir-lo. Aquest matí a les 10 hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona del foc el president espanyol Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Alba. Fins ara, amb qualsevol novetat, micros oberts. És important el que deia l'Alba, que la previsió és que el foc entri dins de les capacitats d'extinció, perquè fins ara no ho era. Això ho hem explicat diverses vegades, ja vam parlar l'estiu passat, que hi ha incendis que per la seva pròpia característica no es poden apagar a menys que canviïn les circumstàncies meteorològiques, com és el cas del que ha passat a València. Fins aquesta mitjanit, ens deia l'Abla Barbosa, que hi hauria, es mantindrien les persones confinades i fins i tot desallotjades. Entre les persones de qui s'ha ordenat doncs, confinar-se a casa, hi ha molts dels veïns de la Vall d'Uixó, com la Marta García. Marta, bon dia de nou.
5: Hola, què tal? Bon dia.
0: Marta, parlàvem abans i deies que com a mínim dona una mica la sensació pel fum, per la pudor, per la cendra, que la cosa va una mica millor del que era sobretot fa 24 o 48 hores, oi?
5: Sí, exacte. Com a mínim així en la vall, perquè ara vos ho explicava, Alba, clar, el tema ara més delicat està en la zona una miqueta més nord, cap a Onda, cap a Betxí. Allí la situació ara mateix, especialment en Onda, la tenim més complicat, però clar, per la gent de la vall sí que mos dona un xicotet respiro això, perquè és de veres que el cel està una miqueta més net de lo que estava ahir o especialment dissabte. La cendra en tenim a muntó acumulat, però pareix que ja no mos estiga caent tanta. Avui hem pogut obrir les finestres, de moment en algunes zones de la casa les tenim obertes i no respires aquella olor de cremat, i per lo menos en la vall particularment la situació és una miqueta millor. Sí que és de veres que Nules, Onda, Betxí, tot això està més complicat ara mateix.
0: Us han dit alguna cosa de quan es pot aixecar el confinament?
5: Les ordres que tenim, perquè l'Ajuntament de la Vall ens va informar molt a través de les xarxes socials, perquè també va passar que se van cremar, se van socarrar totes les antenes i, per tant, la televisió local no va poder emetre durant moltes hores, la ràdio tampoc, ara ja ho han recuperat, però els canals de l'Ajuntament han seguit funcionant i a través d'ahir ens informen i el que sabem és... Sabem més com una nova resolució que manté les mateixes condicions, tres barris desallotjats, confinament de tota la població, fins a última hora de la nit. Ui, això vol dir que és estrictament així? No, potser s'avança el desconfinament, potser s'allarga, però com a mínim les pròximes hores la situació se manté exactament igual.
0: Marta, mil gràcies. Fins ara, una abraçada ben forta.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest tenim aquest incendi al País Valencià, que evidentment doncs, era un dels que generava més neguit. Ja són 6.500 les hectàrees cremades per aquest incendi al País Valencià. Les últimes hores diuen, com ara explicàvem, que la cosa comença a pintar una miqueta millor, que no vol dir que pinti bé, vol dir que pinta millor del que pintava fa 24 o 48 hores. Però a banda d'aquest incendi al País Valencià, tenim els incendis de Madrid, Ávila i Toledo. Aquí, en conjunt, 77.000 hectàrees cremades, és l'últim balanç, al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. D'aquestes 77.000 hectàrees, només a Ávila són 50.000, la qual cosa el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya i en un dels pitjors anys que recorden.
6: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en tot el territori nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: és el que deia la vicepresidenta i ministra per la Transició Ecològica donant aquestes dades d'aquest incendi molt, molt reveladores. Busquem també l'última hora des de Madrid, Tània Tàpia. Molt bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Com està això?
7: Doncs els efectius avancen en positiu, ens diuen aquesta nit, però molt a poc s'esperen, a més, avui ratxes de vent de 30 km hores a moltes de les zones on treballen, i això els fa encara més complicat poder controlar aquest foc. Ha estat la quarta nit per moltes persones, per milers de persones fora de casa. Avui alguns preveuen la llum. Hem de saber que podran tornar els que havien desallotjat d'un càmping, també d'una residència de gent gran, però molts no saben encara ni com està casa seva i avui dilluns no poden anar ni a treballar. S'espera que el ministre de l'Interior actualitzi la situació aquest matí a les 10. Hi ha reunió dels equips d'emergència al centre de coordinació. Les darreres hores Marlaska deia que era el foc més agressiu, el més greu que s'havia viscut, i que el perill és que els flancs s'uneixin. Demà, recordem, el Consell de Ministres declara aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot plegat per anar més ràpid en les ajudes.
0: Tot això pel que fa a les feines d'extinció d'aquest incendi, que per descomptat és la prioritat, però Tània, un altre punt d'aquest incendi, i segurament en parlarem molt a les pròximes setmanes, sobretot quan això comenci a estar encarrilat, és la part política, no? Perquè havíem vist, per exemple, la presidenta Díaz Ayuso i el president Pedro Sánchez aparcant les diferències, donant-se la mà, vaja, aparcant les diferències, com a mínim, de portes en fora.
7: Sí, això que la cosa va començar una mica més escalfada les primeres hores de l'incendi, Ayuso va acusar de mamarratxo al ministre d'Òscar Puente, també el delegat del govern a Espanya, perquè deia que no era moment de parlar de si era necessari o no era necessari cridar l'home. Recordem-ho, és la primera vegada que es declara l'emergència nacional per uns focs, ho va demanar Ayuso. Els focs han saltat a tres comunitats, Madrid, Castella i Lleó i Castella-La Mancha. També Toledo s'ha incorporat en les darreres hores en aquesta emergència nacional i, per tant, aquella tensió inicial les darreres hores, però ha anat a missatges per lluar la unitat, la feina coordinada, ho deia també en les darreres hores Feijóo, que advertia que calia refrescar l'ambient polític per, tant com dius, primer apagar les flames, però del tema polític segur que ens sentirem a parlar.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
7: Fins ara.
0: I això, hem parlat de l'incendi al País Valencià, hem parlat d'aquests incendis a Madrid, Ávila i Toledo, però no oblidem França. El foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. A més, és un incendi que ha arribat a tallar l'autopista i la via fèrria i la connexió, per tant, amb Espanya. La bona notícia del matí, la donaven els bombers, és que durant la nit l'incendi no és que hagi millorat molt, però com a mínim, han dit, està globalment estable, és a dir, no avança tant com ahir.
8: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour ici. Le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de
0: métropole. I el que dèiem abans, aquesta nit l'alcalde de Bordeus ha hagut de sortir per dir que no es plantegen evacuar la ciutat perquè va haver-hi un moment que el rum-rum anava en aquesta direcció, més que res perquè les flames estan a 15 quilòmetres de la ciutat, a 30 del centre de Bordeus, perquè ens entenguem, però a 15 quilòmetres dels primers municipis de l'àrea metropolitana de Bordeus. Busquem també l'última hora d'aquest incendi, de l'incendi de la Gironda, Laura Bertran.
9: La nit que acabem de passar ha estat relativament tranquil·la, amb temperatures més baixes que les nits anteriors. La situació és, doncs, globalment estable en relació amb ahir, és a dir, 42.000 hectàrees afectades. El foc, però, continua actiu. Recordem que hi ha 220.000 persones que han hagut de ser evacuades. Segueixen treballant-hi uns 6.000 efectius mobilitzats de tots els cossos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Les autoritats han anunciat que 84 bombers han resultat ferits. Aquest matí, a les 10, el president francès Emmanuel Macron ha convocat una reunió interministerial a París. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laura. Així tenim el panorama d'aquests incendis. I a Catalunya, us preguntareu, doncs a Catalunya ho dèiem abans, ara mateix hi toquem fusta. No tenim cap incendi, però sí que tenim 84 municipis en perill extrem i 173 més en perill molt alt. És per això que des de les autoritats no es cansen de repetir una crida a la prudència, molt especialment si passeu per la muntanya, si passeu per zones boscoses, molta, molta prudència, perquè la cosa es pot complicar en qualsevol moment. Ara escolteu el matí de Catalunya Ràdio i ens falta un minut per arribar a un quart de nou. L'altre tema del dia té a veure amb els informes PISA.

0: Perquè aquesta tarda al Parlament compareix la consellera d'Educació, la consellera Esther Niubó, per parlar de la crisi que hi ha hagut al voltant d'aquestes proves.
1: Aquesta incidència tècnica, aïllada i puntual, que el que fa, doncs, que la mostra de l'alumnat que ha realitzat la prova PISA 2025, doncs els resultats no siguin comparables a la resta de, doncs, de resultats d'anys anteriors ni tampoc a d'altres comunitats autònomes.
0: Són les explicacions que fins ara ha donat el departament, les que feia la directora general de Currículum de la Generalitat. Avui insistim que sentirem la consellera, sentirem la titular del departament, sentirem Esther Niubó, després que bona part de l'oposició i també part de la comunitat educativa li hagin reclamat més explicacions de les que s'han donat fins ara. Aquesta compareixença, que aquesta tarda farà la consellera al Parlament, no hi serà el president Salvador Illa, que continua de viatge al Vietnam, però des d'allà ha tancat files amb la consellera. Anem en directe ara mateix a Hanoi, al Vietnam, al Brep Prat, que com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal, Freddy? Bon dia.
0: El president Illa ja va donar suport ahir a la consellera, però aquesta matinada ha volgut tornar-hi.
2: Sí, el president descarta apartar la consellera d'Educació. En públic, Salvador Illa ha defensat la consellera, només parla de la consellera, però passi el que passi, el govern primer ha d'esbrinar on és l'origen del problema, què va fallar, i des del Vietnam Illa ha sortit a calmar els ànims dels directors de centres que ja es veuen les culpes a sobre.
3: Aquí no es tracta de pensar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
2: De fet, el president està en plena gira pel sud-est asiàtic, per això no ha volgut anar més enllà, s'ha limitat a repetir el que ja dèiem, el que diu el govern, que és que ha sigut una incidència tècnica, ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat, doncs, això, que sigui la consellera qui doni totes les explicacions aquesta tarda, a partir de les 3 al Parlament.
0: A partir de les 3, aquest ple i aquesta compareixença. Gràcies, Albert. Fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Recordem que tot això té a veure amb les proves PISA. Són aquestes proves que serveixen per avaluar el nivell dels alumnes i que sovint es fan servir per comparar, doncs, en aquest cas Catalunya, amb altres zones i amb altres països, i en les quals, en els últims casos, en els últims anys, els resultats no havien anat especialment bé. El que ha passat aquesta vegada té a veure, per ser més exactes, amb la mostra d'aquestes proves. Sílvia Solanes, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: El tema clau és que Catalunya no ha aplicat correctament els criteris de l'OCDE, que és qui organitza les proves PISA. Aquesta organització té uns estàndards per decidir quins alumnes i, sobretot, quants alumnes han de passar aquestes proves i quins i quants no l'han de passar.
4: Sí, per exemple, es pot decidir que en quedin exclosos alumnes amb una discapacitat o els que no coneguin prou l'idioma. L'OCDE marca que el percentatge d'alumnes exempts per aquests motius ha de ser d'un màxim d'un 5%. A Catalunya va ser el 23%, és a dir, el nombre d'alumnes que no van fer les proves va ser massa elevat.
0: I per això mateix no es pot comparar els resultats de Catalunya amb d'altres zones, perquè el nombre d'alumnes a qui es va excloure, a qui es va eximir de fer aquestes proves, és massa gran. De fet, ho deia ara la Sílvia, el màxim és un 5%, a Catalunya va ser el 23%. En qualsevol cas, el govern diu que això a l'OCDE no és la primera vegada que passa, que ja ha passat altres vegades, això és veritat, però avui, per exemple, el diari Ara destaca que en el cas de Catalunya la xifra d'exempts és bastant, bastant més gran de les registrades fins ara.
4: Sí, l'últim informe PISA de l'any 2022, fins a 16 països van superar el llindar d'alumnes exempts que marquen els organitzadors de les proves. Un d'aquests països va ser Ucraïna, que en plena guerra va excloure el 26% dels alumnes. La resta, com a màxim, van arribar un 11% d'estudiants exempts.
0: Un 11%, que és veritat que supera el llindar del 5% que marca l'OCDE, però es queda lluny del 23% que tenia Catalunya. Avui en parlarem d'aquesta situació, en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb la Montserrat de Verera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i la Laura Aznar. Farem una mica de prèvia d'aquesta compareixença de la consellera d'Educació i parlarem també amb el president de l'Associació de Directors Educatius de Catalunya, el Jordi Satorra, i amb el Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra, però sobretot va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, coneix molt bé aquestes proves. I en parlarem per veure com pot anar aquesta compareixença d'aquesta tarda, quines explicacions pot donar la consellera aquesta tarda. Des dels partits de l'oposició diuen que aquí calen explicacions molt més profundes de les que s'han donat fins ara. I, per cert, ja que parlem de l'oposició, ja que parlem del Parlament, avui tenim enquesta a la portada del diari El Periódico, que va, si fa no fa, la línia del CEO de fa uns dies, però segurament mostra una línia bastant més accentuada, Sílvia.
4: Sí, diu que el PSC guanyaria les eleccions, però amb 8 escons menys i Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se-la amb Esquerra. Junts perdria la meitat dels diputats, també pujaria Vox i a la cambra no hi hauria cap possible coalició o aliança que assumés majoria. L'enquesta del Periódico també apunta que una de cada 10 persones que fa 2 anys van votar Salvador Illa ara farien costat a Aliança Catalana.
0: I aquesta setmana, encara parlant de la crònica política, tornarem a parlar del nou model de finançament. Es debat en un Consell de Política Fiscal i Financera, ja sabeu, aquesta agrupació on es reuneixen els consellers d'Economia i d'Hisenda de les comunitats comunitats autònomes amb el govern espanyol. De fet, aquesta reunió l'ha convocada el propi executiu de Pedro Sánchez per debatre el finançament amb les comunitats autònomes. Recordem, una vegada més, que de moment només hi dona suport Catalunya. Laia Framis, bon dia.
5: Sí, bon dia. El Ministeri d'Hisenda ha convocat les comunitats dimecres i el seu objectiu és deixar enllestida la proposta de reforma del model de finançament autonòmic per poder-la aprovar al Consell de Ministres i portar-la ja al Congrés. El govern espanyol hi defensarà el model que va pactar amb Esquerra i que de moment només té el suport de la Generalitat. Totes les comunitats autònomes del PP s'hi oposen, de fet l'han batejat com a model Junqueras i tampoc l'acaben de veure amb bons ulls les autonomies on governa el PSOE. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, demana altura de mires.
6: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Cataluña y hacer anticatalanismo.
5: L'actual model de finançament autonòmic està caducat des de fa més de 10 anys. Si s'aprova el que proposen el PSOE i Esquerra, Catalunya rebrà gairebé 4.700 milions més l'any 2027. Serà la tercera comunitat que aporta més diners i també la tercera que més en rep. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia. Passen ara mateix 5 minuts d'un quart de nou. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics al matí.
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs som-hi, repassem els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui és el primer dia feinem el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, és a dir, les línies afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
11: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei ferroviari de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació dels trens.
0: Per tant, veurem avui com va en aquest, diguem-ne, restabliment de la normalitat. És veritat que hi ha, no hi ha escoles, no hi ha universitats, però vaja, avui és el primer dia feiner que funciona això. N'estarem pendents. Mentrestant, alguns dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro podran tornar aquesta setmana, en principi, a casa seva, Berta Torrades.
12: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
13: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
12: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Berta. I si abans dèiem que avui, aquesta tarda, hi ha aquesta compareixença al Parlament de la consellera d'Educació, un altre conseller, com és el d'Agricultura, es reuneix avui amb el sector agrícola. Òscar Ordeig i el sector reuneixen a Montblanc, a la Conca de Barberà, després de les mobilitzacions d'ahir i de divendres.
14: El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobreplotació de conills i una millora de gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
15: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
16: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
17: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
15: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les EPA.
0: 8 i 23 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant. Carregant amb porres, amb bales de goma, la policia havia tancat els accessos on s'havia de llegir el manifest a ses voltes, la gent reclamava entrar-hi i aquí és on hauria començat la tensió amb els agents.
18: Un final violent per a una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
19: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és estar nostre i un turisme de qualitat.
10: platges que nosaltres anàvem habitualment, diguem-nos, és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
20: Molt val en compte que quan siguin grans no podran comprar una casa.
18: A Mallorca no arriben a ser 1 milió les persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Encara parlant de turisme, si hi ha una atracció turística de la qual parlarem molt, moltíssim, en les pròximes setmanes, és l'eclipsi, l'eclipsi del 12 d'agost. I ara, per exemple, sabem que els càmpings que s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament a les zones del país amb bona visibilitat de cara a aquest eclipsi del 12 d'agost. De fet, diuen els càmpings que s'han disparat les reserves, sobretot de gent del país, i que ja fa temps que no els hi queda ni una plaça, Fèlix Martín.
21: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
22: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
21: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una notícia d'aquesta matinada. Un tiroteig a Seattle, als Estats Units, que ha deixat múltiples víctimes. De moment, hi hauria com a mínim 2 persones mortes i 5 de ferides.
11: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de la ciutat. Hi hauria un detingut i es busquen 2 sospitosos.
0: Tot això després que a Berlín la policia hagi abatut el presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits.
23: Va ser durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
0: Anem ara a Berlín, Jordi Regàs.
24: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
25: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
24: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tornant a Catalunya, hem de parlar i de lamentar un altre ofegament. En aquest cas, un home de 25 anys que va morir ahir al Segre, al seu pas per Camarasa, a la Noguera.
18: Els fets van passar a la zona del concós del Mu. Un testimoni va alertar als Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar, enredat entre unes branques. És la 5ª víctima mortal en aigües interiors aquesta temporada.
0: I mort també un dels 2 menors que havien quedat ferits dissabte en un accident de trànsit a la via Sèrgia de Mataró.
11: Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto en aquesta via que connecta la C32 amb el nucli urbà de la capital del Maresme, que va deixar 10 ferits de diversa gravetat. Entre ells hi ha un altre menor ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb aquesta víctima són 78 les persones que han mort des del gener a les carreteres catalanes, segons les dades del Servei Català de Trànsit.
0: I encara alguna cosa més. El Departament de Drets Socials haurà de pagar la indemnització de 12.500 euros a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat.
23: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
26: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
23: L'agressor, de 15 anys, va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: Es votava al Matí de Catalunya Ràdio, ens falta un minutet per arribar a 9:15. A Xile han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor Víctor Jara.
27: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha.
0: Ho dèiem, l'han detingut l'últim militar, l'últim exmilitar que estava condemnat per l'assassinat de Víctor Jara. Recordeu que això va ser els primers dies després del cop d'estat de Pinochet l'11 de setembre del 73 contra el govern de Salvador Allende.
18: Es tracta de l'exoficial pròfug Nelson Hasse Masey, que feia 3 anys que eludia l'acció de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Dissabte, finalment, el van localitzar amagat en una zona rural del sud de Xile.

0: la calle mojada.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Dos quarts de nou. De seguida repassem encara algun titular més que us volíem explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio, però abans val la pena que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí, que ens actualitzem. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu a les línies R2, R2 Nord i R11. Cal tenir en compte que en aquest punt els trens van més lents del que és habitual i, per tant, pot haver-hi retards. De fet, ja veiem retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, retards destacats també a l'R14, 15 minuts de demora en el tren que ha sortit de la Plana Picamoixons i que va cap a Barcelona a Sants, i també mitja hora de retard a l'R15 en el tren que va de Barcelona cap a Reus.
4: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
2: Amb el Jofre Genoer. Jofre, bon dia de nou.
5: Bon dia i bona hora.
2: Què ens expliques?
5: Doncs mira, que de fet és el segon dia consecutiu d'aquest juliol que no tenim nits tòrrides, i és que ha baixat força la temperatura aquesta matinada, fins i tot amb força fresca, amb valors que han baixat fins als 7 graus a diverses poblacions, com és Bonavé, el Pallars Sobirà o Prades. I de fet han desaparegut els valors tropicals a l'interior i també els tòrrids a la costa. Per tant, portem dos nits o matinades que hem pogut dormir millor, i amb màximes que prometen aquesta setmana que aniran pujant, però avui amb una calor molt moderada. De fet, ahir el valor més alt va ser de 33,9 i des de l'11 de juny no teníem temperatures inferiors als 35. Per tant, hem tingut una tongada de més de 35 graus, potser la més llarga que hem tingut mai. Bé, avui les temperatures més altes, 35-36 a molt estirar a Ponent, Terres de l'Ebre, i això sí, amb una perspectiva que al llarg de la setmana la calor vagi apretant, vagi pujant el termòmetre, sobretot a finals de setmana, però amb estabilitat. De fet, hi ha 4 núvols mal comptats que es poden mantenir en alguns sectors del país, més aviat núvols baixos, poc inofensius, en definitiva, i al llarg de la setmana poques nuvolades, a tarda esperem, potser alguna al Pirineu i poca cosa més.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: Vinga, ens falten les carreteres. Equip viari, Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs es manté la cua a la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, també de Granollers a Montmeló, perquè hi ha un vehicle avariat. També cua a l'autopista del Maresme, a la C31 a l'Ella, direcció Barcelona. I destaquem també l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, en direcció Barcelona, per un camió cisterna avariat. I la Ronda Litoral, amb llargues cues en tots dos sentits, de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs.
2: Gràcies, Mariluz.
7: Fins ara.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Tres minuts ara mateix passen de 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Encara un parell de titulars més, de seguida farem l'actualitat esportiva, però abans també volíem explicar que comencen les obres de recuperació de la cripta de l'església

0: es que tienes una asesina en serie.
1: Así es.
2: Hem de parlar, pel que fa a les plataformes de streaming, d'una renovació del catàleg per tancar el juliol, Montse Mas.
3: En sèries, Disney Plus aposta pel duel psicològic a Furious, amb Emmy Rossum en la pell d'una agent de l'FBI obsessionada a caçar una assassina en sèrie. Filmin estrena el thriller policial danès El Uniforme, i HBO Max porta l'animació per adults de Presidente Curtis, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty. I en cinema, la mateixa Filmin recupera el sensorial retrat de joventut Mektub, Mi Amor, Canto 1, de la mà d'Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per la vida d'Adele. I Prime Video busca l'atenció claustrofòbica amb La boca del diablo, un malson de cinc joves sota l'aigua, ambientada a Tailàndia. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Montse. 2:45 de nou, anem als esports, va.

0: Doncs vinga, parlem d'esports i seguim parlant de la gesta de Pogacar. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. El ciclista eslové de l'equip dels Emirats Àrabs entra al club selecte dels ciclistes que han guanyat la Gran Volta Francesa 5 vegades. S'uneix així a Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. En arribar ahir als Camps Elisis de París, després de la 21a i última etapa, Pogacar ja pensava en nous reptes.
2: The most important thing is...
3: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: Need to find a new goal after this.
1: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogacar, Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Mathieu van der Poel es va imposar l'última etapa retallada perquè molts efectius de seguretat eren els incendis del departament de la Gironda.

0: encara la informació esportiva, Pau, cap a Anglaterra.
1: El Barça i l'Espanyol fan aquesta setmana una estada de pretemporada en terres britàniques. Els blaugranes viatgen avui i s'estaran una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip, encara sense els mundialistes espanyols i Rafinha, que s'ha d'incorporar durant la setmana. Pel que fa a l'Espanyol, s'estarà una setmana a Anglaterra i jugarà dos partits contra equips de la Championship, la segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També torna als entrenaments el Barça femení, amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega de la lesió al peroné del curs passat. A la sessió d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és la tercera és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McKamey i la central neerlandesa Renee van Aasten.

0: I pel que fa a la Fórmula 1, Pau.
1: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria amb la primera victòria de la temporada pel pilot britànic de McLaren, Lando Norris. Max Verstappen, amb Red Bull, va ser segon i

0: líder del Mundial, Kimi Antonelli de Mercedes, tercer. Antonelli marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. De seguida comencem l'Àgora amb la Montserrat Nebrera, l'Afra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i la Laura Aznar.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3 quarts.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Ai, somria. Somria, don't you?

0: una perifèria cultural amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
0: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
1: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
8: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
9: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
10: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
8: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
11: Hi ha persones que habiten més un món...
8: Estil de viure, el podcast de Míriam Victòria, a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: 161, un ric propietari de Batea...
15: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
13: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
15: Una hora d'història que us captivarà.
16: L'estiu és tu.
17: Catalunya Ràdio.
16: La llum dins dels meus ulls.
12: Som...
16: 3Cat. L'estiu ets tu.
15: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
18: Doncs avui a l'Àgora parlarem amb els tertulians, amb Montserrat Nebrera, Afra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Esmar, previ.
19: I de què han parlat fins ara, abans de començar?
18: Doncs mira, ara mateix estàvem parlant de la importància de la cal·ligrafia.
20: Caram!
19: Aquesta no me l'esperava, veus?
21: Hi ha llibres que relacionen el modus d'escriure a mà amb el cervell i el seu desenvolupament. Nosaltres a la universitat, en primer curs, vam començar i ara ja s'ha estès, no hi ha ordinadors i tots han d'escriure prenent apunts a mà.
19: Tot
21: ha canviat moltíssim, sobretot l'atenció, però també, en certa manera, una mica el coneixement.
18: Ara que fem tots més mala lletra...
22: Jo recordava en el famós discurs que va fer Steve Jobs a la Universitat de Stanford, em sembla que era, que va explicar que ell va anar a la universitat i era un malíssim estudiant. I no anava a classes, matriculava, els seus pares el matriculaven, però ell no volia que els seus pares sapiguessin que no anava a classe. I llavors, per entretenir-se, es va apuntar a un curs de tota la qüestió de cal·ligrafia, lletres, tot el tema relacionat amb l'estètica de la lletra.
21: I llavors ja sabem com va acabar.
22: Ja sabem com va acabar, perquè va ser una de les claus de l'èxit de la...
21: d'Apple.
18: Sí. A mi em passa que jo estic molt acostumada a escriure a mà, perquè molts apunts i tal, em sembla que em queden més si me'ls escric a mà.
22: No és que te sembli, és que
18: queden, no? I em va passar que aquest any vaig fer l'examen del C2 de català i jo sí que estava bastant acostumada, que bàsicament fas diverses redaccions i les has d'escriure a mà, no? I a mi em passa que jo estava bastant acostumada, però tenia companys i companyes que es van presentar amb mi que em deien, hòstia, fa temps que no escric a mà, no?, tanta estona. Sí. I per mi no va ser molt difícil això, però sí que és veritat que, clar, si no estàs acostumada, ho has perdut 100%, no?, utilitzant l'ordinador.
22: Bueno, els estudis que hi ha ara sobre la influència de tot el tema digital i l'aprenentatge a través de pantalles, un dels problemes que planteja sempre és la percepció i la fixació del que estàs percebent.
18: Sí, sí.
22: La fixació.
0: Sí, a les 5 del matí, quan he arribat aquí, em dieu que el primer tema d'agora seria la cal·ligrafia.
18: No t'ho diguis que
0: no m'ho creuria. Molt a favor, Molt a favor, però no sé si vols afegir alguna cosa.
17: El caragol, Tomàs.
20: No, jo tot depèn. Tot depèn al final, no?
0: Sí.
20: Una creu sempre que té bona lletra, però al final després de quan té darrere Gonzalo Bernardos, per exemple, que me l'estimo molt, però et fa escriure d'una manera potser una mica tona. Jo ja sóc accelerada, però et fa escriure potser una mica tona més accelerada. Me l'estimo molt, un petonet per ell, que és un crac.
0: 3:15, som-hi. Un dels temes, evidentment, que es tenen molt pendents a aquesta hora són els incendis. Per exemple, l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, un dels que segueix fora de control. L'últim que en sabíem és que les condicions fan pensar que hi podria haver-hi bones notícies. Ara mateix podem saludar el regidor de policia de la Vall d'Uixó, Xavi Ferreres. Senyor Ferreres, què tal? Molt bon dia.
23: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Quina és la situació ara mateix?
23: Bueno, pues pareix que les notícies poden ser bones, per la meteorologia, no tenim vent, preocupa una miqueta per aïllar la zona d'onda i així, però així a la Vall d'Uixó, que és el que nosaltres més controlem, que tinc jo a vistes, perquè el CECOPI diu que encara no s'ha fet, se celebra a les 10 del matí, però el que me trasllada Guàrdia Civil és que pareix que obliga entrar en una situació molt més positiva, no? Ahir ja va tindre un avanç més lentitzat que el dissabte, perquè el dissabte sí que va haver moments molt crítics i durant la nit de dissabte a diumenge va haver moments greus, no? que pogueren haver afectat fins la seguretat de lo que és la ciutat, no? Vivendes, però al final, gràcies a la UME també, que van fer una intervenció que van en el perímetre de la ciutat, estic parlant de la Vall d'Uixó, van aconseguir que el foc no entrarà en el poble, no? I ahir l'avanç, encara que va avançar, el foc va avançar, però va avançar en una menor proporció que el dissabte. Per tant, això ja se considera un avanç i avui estàvem comentant que les notícies poden ser bones. Però, com dic, el CECOPI encara no s'ha celebrat i, per tant, pues, no tenim una informació ara en aquest moment actualitzada per a poder dir, no? Però que, per lo que comenta la gent que està treballant directament damunt de l'incendi, la evolució és positiva.
0: I els confinaments de moment es mantenen, no? Suposo.
23: Sí, els confinaments, ahir se va decretar des de l'1-2, bueno, des de Generalitat, que mantinguérem més confinaments, el confinament de tota la ciutat, també perquè per dos temes, no? Un és el tema de lo que és la salut, diguem, de les persones, perquè encara hi ha fum i l'aire no acaba de ser de la qualitat necessària per a poder respirar-lo i, a més, produeix pues, picor als ulls i ahir ja va haver un moment que el centre de salut se saturava perquè la gent anava que li picaven els ulls, entonces al final vam enviar un alert dient a la gent que se recomanava, no?, que no es queden de casa perquè l'aire no era d'una qualitat suficient. Però, a més, en el CECOPI d'ahir a última hora, que després va ser el decret que va llançar de Generalitat, se va decretar pues, també que el confinament seguirà, perquè lo interessant de cara a l'emergència era que el dia d'avui, per el símil que van fer és que avui hauria de ser com diumenge, no? Que l'activitat és mínima i que les vies, les carreteres, els carrers, les avingudes estiguen única i exclusivament dedicades per a l'emergència, no? Per a que transiten ambulàncies, que transiten camions de bombers i que les vehicles destinades a l'emergència puguen transitar en tota seguretat i sense molèstia de vehicles, no? Entonces, un poc el missatge, el que se va dir és que volíem que dilluns fora com ahir diumenge a efectes de mobilitat. Per tant, continua el confinament, les persones que van ser evacuades de tres barris d'ací de la Vall d'Uixó, no? que estan, la majoria estan en vivendes de parents, de familiars o en segon residència, en platges, en Moncofa o en Xilxes, i altres persones en altres problemes de mobilitat, doncs tenim una residència i, bueno, conforme vam articular aquest dispositiu d'evacuació, i aquests barris encara no se permet que puguen accedir al barri, no en aquest moment pràcticament, no perquè n'hi hagi perill per a les persones els efectes de l'incendi, perquè quan dic que en la vall està molt, molt parat l'incendi, així no es veu poc per cap lloc, però bueno, podria haver un canvi de vent que reaviva alguna cosa, per tant, per seguretat, però també per evitar aquesta mobilitat de la que estem parlant, no? En el moment que perquè tenim clar que en el moment que se diga tots poden tornar a casa, doncs començarà a haver un moviment de cotxes important. Entonces, això és el que s'està intentant evitar en el dia d'avui.
0: Doncs tant de bo es confirmin aquestes bones perspectives. El Xavi Ferreres, el regidor de policia de la Vall d'Uixó. Senyor Ferreres, molts ànims, una abraçada ben forta.
23: Molt bé, a vosaltres, gràcies.
0: Adéu-siau. Les perspectives, per tant, que són notablement millors, són millors amb aquest incendi, el de la Vall d'Uixó. L'altre foc també preocupa, evidentment, i preocupa molt, és aquest incendi que ja s'ha dit que és el més greu de la història d'Espanya, sobretot de la part que afecta Àvila, però que també afecta Madrid, Toledo i Àvila, com dèiem. N'acaba de parlar la ministra de Transició Ecològica, Madrid, Tània Tàpia. Què ha dit? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Si és una entrevista a Ràdio Nacional, Sara Aguessin, vicepresidenta per la Transició Ecològica, diu que la situació és molt complexa, però que dins d'aquest panorama el més important és que sembla que no empitjora. Tot diu gràcies als esforços titànics que estan fent els efectius, alguns vinguts també de fora de l'Estat. Diuen que algunes persones podran començar a tornar avui en l'incendi de Madrid. Sabem la situació d'un càmping, també d'una residència de gent gran, podran tornar en aquests moments, doncs, tornant als seus llocs que van haver de marxar pel foc. Però la vicepresidenta adverteix, la climatologia es complica a partir de demà.
2: Una situación compleja también lanza una llamada, ¿no?, de precaución, puesto que hemos visto el riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de verano.
1: En la vessant política ha recordat a Sara Gassen que fa un any que van posar sobre la taula del Partit Popular un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Diu que la clau és la prevenció, que això està en mans de les comunitats autònomes, i envia aquest missatge al PP per governar amb Vox.
2: Governar con negacionistas es desproteger a la población. Está clarísimo.
1: Aquest matí presenta, juntament amb el president Pedro Sánchez, una xarxa de refugis climàtics.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
1: Fins ara.
0: En fi, déu-n'hi-do quin estiu, Mila, déu-n'hi-do. Aquí a Catalunya ara estem millor del que estàvem fa dues, tres setmanes, però vaja, mires amunt i mires avall i realment el panorama és desolador.
4: El que és realment preocupant és la successió d'onades de calor una darrere l'altra. Portem quatre i entremig d'elles només hi ha dos o tres o quatre dies, com a molt, de treva, i una treva relativa, perquè una de les coses que està passant és que les temperatures màximes i mínimes, la diferència s'està escurçant. I per tant, tant pels organismes vius, la natura, això, com els, tot el que són els boscos, etc., no els dona temps de refrescar-se, van acumulant calor, però sobretot també les persones, els animals. El nostre organisme està lluitant constantment per mantenir una temperatura corporal de 37 graus i tot el que passa d'això és un estrès orgànic que es pot mantenir durant un temps. I això és el que explica que hi hagi aquest excés de mortalitat, perquè hi ha molta gent que està malalta, que és fràgil, i que el combat contra el calor sotmet el seu organisme a una situació d'estrès que li fa que se descompensin a vegades altres patologies. Llavors, clar, aquest és un escenari que és un escenari que havíem previst en tots els informes dels panels científics i de l'Organització Meteorològica Mundial, s'havia previst com un escenari possible, però no a la velocitat ni a la intensitat en què s'està produint. És a dir, el mar Mediterrani aquest estiu, l'aigua calenta aquesta que la gent troba, que tothom t'ho diu, és que l'aigua està calentíssima, doncs aquesta aigua hem de pensar que si ara està calenta vol dir que a la tardor, al setembre o inclús ara ja pot passar, hi hagi danes. Perquè, clar, s'està evaporant molta aigua i aquesta aigua en algun lloc anirà a parar. Llavors, aquest cicle accelerat de situació extraordinària, que passa a ser cada vegada més ordinària, ens ha de fer plantejar quines mesures hem de prendre. Per suposat, accentuar tot el que és la lluita contra el canvi climàtic, però també preveure mesures de mitigació, perquè, si no, hi ha víctimes. O sigui, hi ha víctimes de tot això. Tota aquesta gent que se'ls ha cremat la casa.
0: No, i tant.
4: I les vides que s'han perdut.
17: Sí. És, jo baixàvem el dissabte a la tarda camí de València i vam passar per davant d'on s'havia començat el focus. A l'inici, per la carretera, es veia tota la fumarola, es veia a l'esquerra, després ja veies que la carretera quedaria a la muntanya, no? I quan vam passar per davant vaig pensar, és el primer cop, més enllà dels focs que es van produir, que vam anar a veure a Montserrat, però era la primera vegada que anant per una carretera jo veia l'inici d'un foc que s'ha esdevingut mortal, no? I una mica en relació amb el que diu la Mila, ens anem acostumant a unes situacions
21: quasi bé, no, a veure, no diré apocalíptiques perquè ja sé que la paraula no és adequada, però sí que efectivament tan estressants, tan crispants per la vida orgànica i pels boscos i pels animals i per les persones que fins i tot des del punt de vista de la seva interacció resulta exponencial. Ara hi haurà una quantitat de CO2 que s'aboca a l'atmosfera per tot el que s'està cremant, que agreujarà altres coses que no sabem fins a quin punt el cicle acabarà sent molt destructiu, no sé si a la tardor, a l'hivern o després, o aquí o a les costes de Florida, però que aquest ecosistema global del planeta, que fas una cosa, treus uns arbres a l'Amazones, no?, i acaba tenint un significat a Bordeus, no?, com ha passat ara, i que té, evidentment, a veure amb el canvi climàtic, però que alguna vegada es diu la gent que no hi creu és un perill, ara ho deia la ministra, no? Bueno, a Bordeus, a París, a França, hi ha tal dèria amb les qüestions ecològiques que no tenen aire condicionat. Tinc una antiga alumna que s'està fregint perquè estan a 40 graus i no hi ha aire condicionat.
0: Però no, és un tema cultural, eh? A França fa molts anys que no en tenen, eh?
21: Sí, per això, sí. És cultural, no volen tenir. Sí, sí. Cada vegada que... Home, dic, home, doncs
0: un negoci... Tampoc, perquè no han tingut les calorades que tenen ara.
21: Clar, però...
18: Ja ara canviaran
21: tot.
0: És com vas a Londres,
21: un
0: també.
21: Un negoci, dic, podria ser això. Diu, ostres, no sé quan arribarà. Segurament el canvi de mentalitat, al final, no hi haurà més remei. Però... El que em vull dir és que una població que ha tingut tanta cura des de molts punts de vista amb això, i s'ha trobat ara amb que hi ha tota una part d'una zona que en principi podríem dir que no és la mediterrània, la més seca i no sé què, també absolutament devastada. I això, bueno, continuarà, augmentarà i farà invivible. El planeta continuarà, però nosaltres no sabem en quina circumstància, no?
0: Laura.
18: És un tema cultural igual a França, però a casa nostra el tema de l'aire condicionat té molt a veure amb la renda, eh? L'altre dia, un parell de setmanes, sortia un informe de l'IDRA que deia justament que el 71% de les llars amb els ingressos més alts tenen aire condicionat versus el 39% de les llars amb menors ingressos, no? Per tant, aquí quan la gent se'ns fon amb onades de calor i fins i tot quan la gent mor amb onades de calor, té molta relació amb la seva disponibilitat de renda, cosa que jo crec que és una de les principals qüestions sobre les quals políticament s'hauria d'intervenir, no només en el que passa fora de les llars, també en el que passa dins de les llars, que és un espai on també, quan hi ha onades de calor, genera molta mortalitat. Jo no sóc gens experta ni en prevenció ni en gestió d'incendis, per tant, a mi m'agrada escoltar el que diuen els experts en la matèria, que és qui bàsicament pot parlar sobre el tema, i a mi em fa la sensació que el diagnòstic del per què passen les coses fa molt temps que l'han fet, és a dir, fa molts anys que sabem que hi ha una crisi climàtica galopant que genera que això s'acabi produint, i com es pot relativament mitigar en termes de propagació dels incendis, no? I fa molt de temps que es parla de gestió forestal, però no només, de promoció i impuls de la pagesia. Fa molt temps que es parla de promoció d'indústries diversificades, més enllà d'indústries de monocultius turístics, etcètera, etcètera. I fa la sensació que tota aquesta diagnosi ja ha estat feta i que la repetim tota l'estona, però que no s'hi han posat mai a nivell de les administracions, no s'han posat mai les piles en atendre com es pot encarar aquesta situació d'acord amb el criteri dels experts, que són els que haurien d'estar parlant sobre aquesta qüestió. I no només no passa això, que no es fan cas a les seves recomanacions, sinó que, a més, i ara pensava en Andalusia, no?, on també van haver-hi, aquest estiu, van haver-hi, crec recordar, 13 morts en un dels majors incendis que s'havia produït, i en paral·lel el que passa és que en el govern s'ha rubricat un pacte entre el Partit Popular i Vox, que és un partit que, bàsicament, fa negacionisme del canvi climàtic, no?, i que, a més, dintre d'aquest pacte es va certificar que es modificarien certes mesures que tenien com a objectiu, no?, intentar evitar els efectes del canvi climàtic, perquè Vox, l'extrema dreta, no creu que això sigui un problema, no? Per tant, jo crec que a vegades passen coses tota l'estona absolutament contraintuïtives amb el que diu l'evidència científica en relació amb els incendis.
0: Afra.
3: A veure, és que es fa complicat aplicar una política de prevenció quan et dediques a dues coses. Una, a negar efectivament el canvi climàtic, i dues, quan et dediques a impulsar perdons fiscals a persones que no els necessiten en cap de les maneres, i després dispares amb pólvora del rei perquè tens la UME. Clar, si aquesta és la teva política i et dius Vox, doncs llavors pot tenir certa lògica el que ara està dient i el que ara està succeint, o el Partit Popular. Però en qualsevol cas, Freddy, deixa'm que digui una cosa que crec que pot resultar de l'interès de tots i de totes, que és recordar que tenim aquests permisos retribuïts fins a 4 dies aquesta suspensió de l'activitat, d'anar al treball. Ho dic més que res perquè quan venen mal dades, i estem en mal dades, quan vivim una crisi sempre, per desgràcia, apareix aquell que li dona exactament igual quina sigui la teva situació perquè has d'anar a treballar, sí o sí, encara que posis en risc la teva vida. I davant d'aquesta situació trobo que és interessant i important recordar que efectivament no et poden acomiadar si no pots anar a treballar perquè t'has vist afectat, que sàpigues que tens aquest permís de 4 dies, que sàpigues que pots utilitzar l'ESA Alert, els decrets, els avisos de protecció civil, l'avís de confinament per poder justificar, i que només faltaria tens el 37.3, crec que és de l'Estatut dels Treballadors, i també les empreses tenen el 47.5, que és l'expedient de regulació temporal, no? Únicament recordar això, afegit al que les companyes deien, perquè no podem oblidar que després tenim aquests pirates que encara que tu estiguis visquent en el mateix infern, a sobre et diuen que has d'anar a córrer.
0: Són les 9. Som a la Guarda del Matí de Catalunya Ràdio amb la Montserrat de Brera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i la Laura Aznar. I si no hi ha cap sorpresa, demà el Consell de Ministres, abans de vacances, donarà llum verda al famós decret de l'habitatge, el que busca frenar el preu dels lloguers. És un text que el PSOE ha pactat amb Sumar i que ara s'haurà de negociar amb la resta de partits, evidentment, per poder tirar endavant el Congrés. Recordem que Junts, entre d'altres, va impedir la convalidació de la pròrroga anterior. Anem fins a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què inclou exactament aquest decret que el govern espanyol té previst aprovar demà?
5: El més destacat és una nova pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer que vencin abans del 30 de juny del 2028. Segons Sumar, d'aquesta manera s'amplien gairebé 1 milió de persones a les que es poden beneficiar i en total serien 4 milions les que poden acollir-se a la pròrroga. El text també inclou altres mesures ja anunciades, com la regulació del lloguer de temporada i habitacions per acabar amb el seu ús fraudulent, un augment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i un enduriment del règim sancionador sobre la seva publicitat en plataformes. També hi ha un esborrany de text a negociar amb els grups parlamentaris sobre mesures per protegir les famílies en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'evitar els desnonaments i també que cap persona quedi sense alternativa habitacional. A aquest últim punt s'hi oposen amb matisos Junts i el PNB.
0: Gràcies, Maria. Fins ara.
5: Fins ara.
0: A aquesta hora podem saludar el diputat dels Comuns, Gerardo Pisarello. Senyor Pisarello, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
0: Aquesta vegada és la bona?
6: Bueno, hauria de ser, perquè la situació d'emergència habitacional és terrible per moltíssimes famílies, i jo crec que el que s'està demanant és una cosa assenyada en el context que tenim, més aviat urgent, que és que milions de famílies d'espectres ideològics molt diferents, si es vol, no siguin desnonades de casa seva o no hagin de marxar de casa seva perquè no poden pagar un lloguer. I, per tant, calen mesures urgents. Un decret llei és això, és una mesura que s'aprova en situacions extraordinàries. Estem davant d'una emergència climàtica i nosaltres esperem que hi hagi una majoria prou transversal, amb sentit humanista, amb sensibilitat davant dels moments en què estem vivint, que entengui que això s'ha d'aprovar sí o sí.
0: Què s'ha concedit a partits com Junts o el PNB perquè sumin els seus vots aquesta vegada?
6: Bueno, encara els estem escoltant. Encara els estem escoltant. Jo haig de dir que la nostra prioritat és a dir que s'aturin els desnonaments i que, sobretot, bueno, es puguin fer coses com la que estan fent als Estats Units, no? Ara es deia fa poc que a Nova York l'alcalde Soran Mamdani va congelar 1 milió de lloguers prorrogant-los per 1 any, i aquí estem parlant d'una mesura molt semblant, en realitat, perquè prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, finalment, és poder congelar-ne el preu, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest cas beneficiaria a 4 milions de persones, no? Per tant, jo crec que són mesures raonables en situació d'emergència. Mentrestant, s'ha de crear un parc públic robust de lloguers, però el primer que necessitem és poder prorrogar aquests lloguers, en el cas nostre, sobretot, ara parlo des de Barcelona, no? Ciutats que tenen una pressió turística absolutament descontrolada, necessitem que això vagi acompanyat, per exemple, per la regulació dels lloguers de temporada, no? Per lloguers de temporada, per lloguers turístics. Això ha d'estar regulat, perquè si això no està regulat, les conseqüències es noten amb la resta de la ciutadania, que arran, diguem-ne, d'aquest tipus de contracte, ve pujats als seus, no? I, per tant, jo ja dic, o sigui, jo confio en que, en aquest cas, s'aprovi aquest decret llei i ja dic, i estem oberts a escoltar el que puguin plantejar el PNB o Junts.
0: Deia això perquè ahir, per exemple, La Vanguardia deia que aquest decret incorpora bonificacions fiscals als propietaris.
6: A mi no és la idea que més m'agrada, però ja li dic, si em pregunta a mi, la meva prioritat és que s'aturin els desnonaments de famílies vulnerables i que milions de joves, de gent treballadora, no es vegin forçats a marxar de casa seva. Si per fer això hem d'arribar a acords sobre mesures que en principi no són les nostres, però que són importants perquè aquesta mesura tiri endavant, jo m'ho plantejo obertament, ja li dic, o sigui, no tinc cap problema en fer-ho, si és una condició perquè milions de persones no perdin el seu habitatge.
0: És a dir, que això de bonificacions fiscals als propietaris perquè posin el seu pis a lloguer seria, entre cometes, el preu que vostès estarien disposats a pagar si s'accepta la resta.
6: Bueno, jo crec que aquí també podem seure, perquè després és a quins propietaris, en quines condicions, tot això s'ha de parlar. És a dir, no és la nostra resposta principal, però evidentment estem disposats a escoltar-la. Al País Basc jo conec experiències que s'han aplicat amb ajuntaments on s'han aplicat les mesures que nosaltres plantegem i també aquestes bonificacions. Bueno, volem veure quin és el dibuix final, però jo crec que en un moment on la política tan desprestigiada als ulls de molta gent, sobretot de gent humil, de gent treballadora, perquè no hi veu que la democràcia porti canvis substancials en la seva vida, hem de llançar un missatge contundent. I la gent ha d'entendre que la democràcia, que les lleis serveixen per això, per solucionar la situació d'emergència, perquè puguin tenir un sostre, perquè no es vegin forçades a marxar de casa, i aquesta ara mateix és la nostra prioritat.
0: Jo li demanava això perquè el senyor Pissarrero sap també com jo que hi ha dos grans pilars al voltant d'aquesta crisi de l'habitatge. Un és la regulació, on sovint vostès on posen l'accent, i després l'oferta, que és on sovint els propietaris, i van parlar aquí els promotors immobiliaris, que és el que diuen, és que el que cal és que l'administració ens posi les coses més fàcils per poder construir més, i llavors ho resoldrem tot plegat.
6: No, doncs aquí, clar, la diferència que tenim de diagnosi del que està passant, jo estic d'acord que hi hagi empreses privades o promotors que vulguin guanyar diners fent habitatge. Em sembla legítim. Però estem en un moment on s'ha d'entendre que aquest afany de lucre no pot ser il·limitat. No pot ser il·limitat, perquè les càrregues han d'estar repartides pel conjunt de la societat. I aquí la llibertat d'empresa és una llibertat fonamental, reconeguda per la Constitució, etcètera, etcètera, igual que el dret de propietat. Però tot això ha de tenir una funció social. Hem de pensar pel benestar del conjunt de la societat, començant perquè està en una situació de màxima vulnerabilitat. Si ara ens hi fixem, la rendibilitat que estan obtenint els grans fons voltors, els grans bancs, els grans tenidors al voltant del dret a l'habitatge, és autènticament vergonyosa, és un escàndol. Una cosa és que tu tinguis un afany de lucre limitat i una altra cosa és la cobdícia desfermada. Llavors, nosaltres diem, sí, d'acord, clar que hem de tenir actors privats que treballin en conjunt amb allò públic per fer habitatge i per tenir un parc d'habitatge públic de qualitat o assequible, etcètera, etcètera. Però per fer això has de reconèixer doncs, que la prioritat és satisfer els drets fonamentals i és satisfer un dret absolutament essencial com és el dret a l'habitatge, començant, ja dic, per la gent que està en pitjor situació.
0: En qualsevol cas, senyor Pissarrero, una mica pel toc i el que m'explica pel que fa a la negociació amb altres grups, sobretot amb Junts i el PNB, que són fonamentals perquè això tiri endavant, dona la sensació que la cosa no pinta del tot malament, vull dir que com a mínim els canals estan oberts i que hi ha bones perspectives?
6: Bueno, filosòficament, ja dic, o sigui, hi ha possibilitat d'acord perquè jo crec que tots som conscients del problema que tenim sobre la taula. M'imagino que a Junts i al PNB els agradaria doncs, resoldre el problema de l'emergència habitacional per sectors socials, no només dels més vulnerables, per gent de sectors mitjans, que en molts casos poden ser els seus fills, les seves filles, o sigui, gent de les seves famílies, i que reconeixen que el tema del lloguer doncs ha de regular-se, que el tema dels lloguers de temporada i els lloguers turístics ha d'estar regulat, I d'una altra banda, bueno, ells estan interessats en llançar un missatge als propietaris, no? O als promotors. I nosaltres diem, bueno, d'acord, seiem, si s'aconsegueix una cosa assenyada, tot i que no sigui la nostra en principi, si és per garantir doncs, aquest dret, seiem i plantegem. No, no ens podem enganyar ni enganyar la gent. Tenim una majoria parlamentària que és la que és, i sempre i quan hi hagi aquest mínim social allà, nosaltres estem disposats a seure i a escoltar.
0: Doncs veurem què passa amb aquestes negociacions. Senyor Passarella, de moment, moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Al contrari, a vosaltres. Molt bon dia.
0: Molt bon dia i una abraçada al diputat dels Comuns, portaveu del grup al Congrés. En fi, Laura, l'habitatge, el tema.
18: És el temazo, no? Jo crec que a Catalunya, els països catalans i en tot l'estat espanyol estem veient que es multiplica aquest problema i que, a més, el percebem tot, almenys les classes populars el perceben tots per igual, no? Jo crec que les mesures que abans desgranaves són mesures de mínims. Hem de veure quina és la situació que estem vivint i, bàsicament, el que està passant és que augmenta el sensellarisme, que hi ha veïns expulsats de les seves zones de referència, el que vol dir trencaments de vincles comunitaris perquè no tenen garantit un dret bàsic i universal que hauria de ser l'habitatge. Hi ha gent vivint en caravanes. Després segurament parlarem de la situació a les illes i veiem com hi ha molts veïns que no poden accedir a l'habitatge i que es veuen obligats a viure en caravanes, cada cop més gent vivint en infrahabitatge, en pisos compartits, famílies senceres en habitacions. És a dir, la situació és d'absoluta gravetat, per tant, les mesures de mínims són necessàries. Jo crec que haurien de ser molt més ambicioses, però com a mínim el que estem plantejant ara són mesures de mínims. M'interessa molt, sobretot, el punt que té a veure amb la regulació del lloguer de temporada, perquè abans parlàvem de la qüestió dels incendis, no?, i dèiem fa temps que els experts diuen com s'ha de gestionar aquesta qüestió abans de tenir el problema al damunt, no?, i que potser les administracions no han fet prou cas de les recomanacions dels experts. En relació amb el tema del lloguer de temporada és bastant paradoxal, perquè quan es va aprovar la llei vivienda, la llei d'habitatge al Congrés dels Diputats, el Moviment per l'Habitatge ja va advertir en aquell moment, estem parlant de fa 3 o 4 anys, el Moviment per l'Habitatge va advertir que si no es posava una regulació també pels lloguers de temporada, el que passaria és que alguns propietaris utilitzarien aquesta figura per intentar esquivar els topalls de lloguer. I això, que havia estat més que advertit i més que diagnosticat que passaria si no hi havia una regulació específica pels lloguers de temporada, hem hagut d'arribar al punt en què algunes ciutats, pràcticament una part molt important, si no majoritària, de l'oferta són de lloguers de temporada fraudulents, per intentar posar-hi una miqueta de fre en tot això, no?, i intentar regular-ho. A mi em sembla que sempre s'actua tard i a més, sense atendre el que et diuen els experts que passarà i no se'ls hi fa prou cas. I en relació amb el tema de les bonificacions fiscals, a mi no m'agrada les bonificacions fiscals dels propietaris, bàsicament pel que jo crec que representa en termes d'enfocament. És a dir, s'està plantejant que s'ha de beneficiar aquells propietaris que ja reben rendes de lloguer, el que vol dir que ja estan sent beneficiats bàsicament perquè una part de la classe treballadora que viu de lloguers els hi transfereix cada mes una part dels seus recursos, no? Simplement perquè se'ls demana que no especulin amb un dret fonamental com és l'habitatge, quan jo penso que bàsicament el que s'hauria de fer és prohibir la possibilitat d'especular amb un bé fonamental, no? Per tant, jo crec que, evidentment, des d'una perspectiva pensant en les necessitats de la majoria de la classe treballadora, jo crec que les mesures de mínims són necessàries, però, insisteixo, són de mínims. És a dir, s'hauria de ser molt més ambiciós en matèria d'habitatge per resoldre aquesta qüestió, que és la principal que ens trobem.
0: Montse.
21: És un tema tan complex i amb tantes arestes. A mi el que més m'interessa, ja fa temps que crec que el govern espanyol ha decidit tirar pel dret amb el que, des del punt de vista constitucional, és un frau de llei. Si ara no es fessin aquestes mesures que d'alguna manera complementessin els propietaris, és molt probable que Junts no hi formés pas d'aquesta majoria. I, per tant, es donaria la mateixa situació que ja es va donar respecte del primer decret llei, que no és decret, és decret llei, per això passa pel Congrés dels Diputats. Uh-huh. Per tant, en aquell primer decret llei hi ha mesures que van caure, però una va quedar. Totes aquelles persones que van poder fer el seu contracte, jo deia que no, però la major part dels experts, sobretot en matèria de dret civil, deien el decret llei, en el temps en el que està vigent, té els seus efectes. I aquests efectes no decauen quan el decret llei decau, d'acord? Per tant, si un empalma un amb un altre i amb un altre, pot acabar fent que tot el parc de renda immobiliària que ara hi ha en el país acabi estant en aquesta situació de limitació, de pròrroga de la renda. Però és, evidentment, clarament, un frau de llei, perquè el decret llei està pensat perquè s'aprovi. I com no s'aprova, i tu saps que no s'aprovarà d'aquí aquestes mesures, saps que decaurà, però hauràs aconseguit que aquesta mesura, en contra de la majoria parlamentària, i més encara, perquè aquesta majoria parlamentària tothom sap que no hi és al carrer. Per tant, no solament en contra de la majoria parlamentària, sinó en contra d'una majoria molt majoritària que hi ha ara mateix al carrer si hi hagués eleccions, si les coses no es despiroten, estaran segurament una majoria radicalment diferent d'aquesta, no està d'acord amb aquesta mesura, però l'imposa el govern. Per tant, allò que els constitucionalistes de fa molts anys diem que és l'abús del decret llei per part dels governs de tot color polític, no solament aquest, ara s'ha transformat en un requetefrau de llei, perquè tu ets conscient de que si aquesta mesura finalment, doncs, no sé, els comuns o qui sigui, diuen, doncs no farem aquesta compensació als propietaris. Molt probablement Junts no hi serà en el pacte, i si no hi és, decaurà el decret llei d'aquí 30 dies. Ah, però hi ha un dels efectes que sabem que es mantindrà. Es mantindrà contra la majoria parlamentària i contra la majoria social, perquè la majoria social, per molt que el tema sigui el gran tema, està en contra, al carrer, ara diria una altra cosa diferent. Doncs és un problema. I més enllà d'això, evidentment, mesures, totes les que es vulguin. Però el que hi ha al final no és que les gures no hi siguin per una avarícia desfermada per part dels constructors. És per la imperícia burocràtica que fa impossible una cosa que està passant al conjunt d'Espanya, perquè un va per tot arreu i veu grues. Aquí no en veu pràcticament cap. I això té a veure amb el govern de la Generalitat, evidentment.
0: Mira.
22: Jo no... A veure, un debat és el tema de els mecanismes d'aprovació de les coses. També t'haig de dir que algunes de les mesures que fa l'oposició per impedir que el govern governi també són frau de llei.
21: Segurament.
22: I per tant, aquí la cosa està molt repartida. Tots sabem que les coses haurien d'anar de manera diferent, però jo no m'escandalitzo només per una banda.
21: No,
22: per
21: ara perquè per la banda aquesta. Sí, però ens podríem escandalitzar de les altres absolutament igual. Ja ho he dit, a més, l'abús del decret llei és de tot color polític.
22: Sí. Ara, l'altra qüestió important és que hem deixat anar les coses a un nivell tan desastrós que ara es fa molt difícil, amb mesures ordinàries, poder lluitar contra les conseqüències. El mateix que estàvem parlant abans del canvi climàtic passa amb el tema de l'habitatge. Si hem deixat perdre gairebé 2 milions d'habitatge que eren construïts amb ajuts públics i que eren de protecció oficial i per la normativa que hi havia i tots vèiem que s'estava congriant una altra crisi de l'habitatge brutal, però ningú va fer res perquè aquests habitatges de protecció oficial no poguessin vendre al mercat lliure i perdre's, per tant, com a recurs públic d'habitatge de preu assequible, doncs no haguéssim arribat a aquest punt. Llavors aquí la desídia ha sigut general. Sí. Hem vist els experts fa molt de temps que venen advertint sobre tot això. Han estat fins i tot demonitzats alguns experts que han advertit sobre aquestes conseqüències perquè anaven contra interessos econòmics brutals. I aquí el que compta són els interessos econòmics.
21: Home,
22: i
21: els interessos... Si no hi ha impostos.
22: Però mira, aquí, justament aquesta qüestió que els experts van dir molt clarament quan es va fer el primer regulació de l'habitatge, que si no se regulava el lloguer de temporada i el d'habitacions, passaria que hi hauria aquest trasbàs de propietaris. Ah, doncs després, aquest argument de que ha disminuït l'oferta de pisos de lloguer als portals perquè han fugit cap a una altra modalitat en gran part, o també han disminuït perquè en la mesura que les zones tensionades, el lloguer és més estable, els propietaris ja prorroguen més, i per tant hi ha menys rotació. Doncs això s'ha vengut com si fos que la regulació dels lloguers el que provoca és una disminució de l'oferta. Quan és mentida? Bueno, no està provocant una disminució.
21: Si ho tinguessis controlat i et fessis aplicar la llei, perquè si la llei diu el que diu i la gent l'aplica fraudulentament, la responsabilitat de qui és?
22: Tu el que vulguis, però...
21: Del que no controla...
22: Sí, tu el que vulguis, però fixa't quina és la perversió dels arguments que s'utilitzen. Per tant, el que està clar és que el mercat fa molt de temps que no només no forma part de la solució, sinó que forma part de l'agreujament del problema. Per tant, s'ha d'intervenir sobre el mercat.
0: Hem d'anar a l'Àfra, però abans, Laura.
18: No, molt ràpid. ràpid només. Hi ha una cosa que diu la Montserrat que estic molt d'acord. És cert que hem tingut un problema aquí, que era, es preveia que les normatives, els lloguers, els topalls funcionessin i que aquells propietaris que fessin frau de llei fossin sancionats. I això no ha passat. És a dir, de fet, el Moviment per l'Habitatge ha advertit que hi havia en grans plataformes propietaris que anunciaven el seu preu saltant-se tota la regulació, saltant-se tot topall, i que no hi havia hagut cap acció per part de les administracions per frenar això. Per tant, és cert que perquè una llei es compleixi, cal que hi hagi mecanismes sancionadors i algú que vigili si realment el compliment s'està fent o si hi ha frau de llei. I en relació amb el que plantejava abans, de que potser hi hauria un percentatge majoritari de la població que no estaria d'acord amb aquest decret, jo no ho sé, això. El que sí que sé és que jo crec que hi ha hagut un canvi en termes de l'imaginari col·lectiu pel que fa a la intervenció pública sobre el preu de l'habitatge. Sí. Per què? Perquè en el darrer CEO, en el de l'any 2025, que preguntava específicament per la qüestió de l'habitatge, més del 70% dels catalans, més del 70%, que és un percentatge molt majoritari, deia que estava a favor que regulés el lloguer i que regulés el lloguer de pisos turístics.
21: Però la major part de la gent és propietària.
18: És a dir, no, però bueno, doncs, malgrat ser propietari, el que diuen les dades és que
5: un percentatge majoritari de gent està a favor de la regulació.
0: No en parleu tots alhora. Afra, totes alhora.
3: A veure, el número de propietaris està caient un 22% i està caient perquè efectivament els grans propietaris estan creixent. No hi ha grues a Catalunya, no hi ha grues a Catalunya perquè no hi ha treballadors. No hi ha treballadors. Falten milers de treballadors al sector de la construcció. S'ha de construir, d'acord, però per qui? I per quan?
4: Exacte.
3: Per quanta pasta? Aquesta resposta tampoc la responen ara mateix. I això crec que també és important. Bonificacions fiscals, sí, clar, no em sembla del tot malament. Ara, també una fiscalitat molt més complexa per les socimis, s'ha de dir. Això està situat en el marc del decret. Mira, jo, a mi el que em passa és que jo no sé en quin moment hem normalitzat que propietaris de 10, 20, 100 pisos estiguin defensant que volen fotre al carrer a famílies que poden pagar el lloguer i que l'única diferència que hi ha és que no poden pagar més. Jo no sé en quin moment hem començat a normalitzar això. Com tampoc no sé en quin moment de sobte diem que la problemàtica de tot plegat la té l'Estat central quan la major part de les competències són autonòmiques. Són autonòmiques, i això vol dir que si Catalunya va malament, l'acció política és sobretot del govern de Catalunya. I això vol dir que si a Madrid va malament, l'acció política o inacció és responsabilitat de Madrid. I una altra cosa, és que a mi se'm queda curt tot, Freddy, a mi se'm queda curt tot. O sigui, jo estic en un moment en el que un, si es mou per l'Estat, se n'adona que tenim autopistes, autovies, carreteres, i abans, allà, hi havia un terreny. I aquest terreny va ser, ho sento molt i ho dic així, expropiat, a canvi d'un justi precio. Qui més qui menys que forma part d'un poblet, el seu iaio, el seu besavi o la seva besàvia li va passar. I això era per necessitat de tots i de totes. Per tant, si ara mateix tenim comunitats autònomes que han decidit no fotre res, si tenim una emergència, efectivament, amb un dret que ha de ser de funció social fonamental, com és el dret a l'habitatge, jo actuaria sobre tots. No, ara, sobre els grans propietaris, evidentment sí, evidentment sí.
0: 9:22 minuts i la policia tornem de seguida. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
3: Bon dia!
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3. La casa
7: nostra. A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer, tres, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrit en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
8: El treball dignifica les persones.
7: I te'n rius sense gana.
8: Aquesta és una frase d'un hit.
9: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer, dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpar.
7: Rius sense ganes.
9: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
11: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
12: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
13: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
12: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
13: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
12: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
9: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: 5 minuts i arribarem a 9:45. Bones notícies pel que fa als incendis de la Comunitat de Madrid. A les últimes hores es diuen que aquesta nit, doncs, la cosa ha anat raonablement bé. Madrid, Tania Tàpia, què ens expliques?
15: Què tal? Bon dia de nou. Doncs sí, a fons de la delegació del govern a Madrid informen que durant la nit ha disminuït l'avançament de les flames i que això ha permès als equips d'extinció actuar sobre el foc i segueix actiu, això sí, fora de control. Encara no es pot parlar d'una estabilització de l'incendi. Ens diuen les mateixes fonts que hi ha tres fonts i que el més actiu està al nord del pantà de Sant Juan. És una zona molt verda, una zona coneguda com la platja de Madrid, perquè hi ha molta gent que va buscant, doncs, refugi fora de la ciutat, i ara tot això, doncs, està en una situació molt complicada. I sentíem fa poca estona també la vicepresidenta Sara Hagesen advertir: demà entra la quarta onada de calor a tot l'estat i que, per tant, el risc d'incendi continuava sent molt elevat. Per tant, bones notícies, però precaució màxima per aquest i d'altres focs.
14: Gràcies, Tània. Ara mateix falten 4 minuts per arribar a 9:45, que és un dels temes del dia. L'altre el tenim aquesta tarda, al Parlament de Catalunya, amb aquestes explicacions que ha de donar la consellera Esther Niubó sobre què ha passat exactament amb les proves PISA, perquè divendres el govern sortia per dir que les proves de Catalunya del 2025 no seran vàlides, més que no seran vàlides, que no seran comparables, que no es podran comparar amb altres comunitats o altres països o altres anys, perquè bàsicament s'han exclòs més alumnes del compte. A l'hora d'eximir de la prova a determinats alumnes, per diversos motius, per poc domini de la llengua, perquè, doncs, potser tenen alguna discapacitat, l'OCDE, que és qui organitza les proves, posa un llindar màxim del 5%, a Catalunya va ser un 23%. Podem saludar a aquesta hora el Jordi Satorra, que és president d'ACSIA, que és l'Associació de Directius de l'Escola Pública. Senyor Satorra, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
14: Què ha passat aquí, exactament, pel que saben vostès?
16: Bueno, nosaltres no tenim informació directa. El que tenim és que tenim que les direccions fa molts anys que fem proves PISA i proves de competències i proves de moltes coses, i aquesta errada d'aquest calat no havia succeït mai. Això, diguéssim, ens situa en una situació de prevenció, de dir, veure, què està passant aquí, què ha passat, què ha fallat, perquè estem acostumats a que el departament o la inspecció o la pròpia agència, bueno, ara agència, abans Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, intervingués i controlés absolutament tots aquests processos, i aquí no sembla que això hagi anat així.
14: Qui decideix quins alumnes passen PISA i quins no?
16: Normalment això sempre rebem les instruccions als centres educatius, i això forma part dels protocols que té l'OCDE. L'OCDE determina quines són les característiques dels alumnes, i llavors fins i tot diu, nosaltres tenim entès, fa una tria dels centres, i aquesta informació llavors s'ha de verificar. És a dir, nosaltres quan fem, per exemple, competències bàsiques, sempre que hi ha alguna llista d'aquestes d'alumnes, doncs si tens dubtes has de preguntar, aquest alumne sí, aquest alumne no, o determina. En cada cosa és diferent, les competències bàsiques tenen uns criteris, i PISA, que són secrets, i hi ha un deure de confidencialitat, també. Llavors, a partir d'aquí, hi ha d'haver el mecanisme de control. Torno a dir, abans, el Consell Superior d'Avaluació és qui feia aquest seguiment, fer el control de qui podia, quins criteris hi havia, com s'estaven aplicant. De fet, hi ha una empresa que això ho fa, i per tant, nosaltres ens remetem als criteris que hagin de tenir aquesta empresa, que aplica els criteris ara de l'agència, abans els del Consell Superior d'Avaluació.
14: Sí, el que vull dir és l'OCDE que tria els centres, però el llistat dels alumnes, a última hora, el presenten vostès, el presenta els directius del centre a la Generalitat o a l'OCDE?
16: Nosaltres el que fem, normalment, el que es fa és enviar, se'ns demana una llista, i nosaltres enviem la llista. Llavors, a partir d'aquí, se filtra, saber si estan o no estan, si les característiques d'aquests alumnes, i aquesta és una responsabilitat que recau directament sobre l'agència, en aquest cas, o sobre directament, sobre abans el Consell Superior d'Avaluació. Perquè si no, no podria... O sigui, el que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
14: És a dir, són els centres que fan d'alguna manera el llistat dels alumnes...
16: A partir dels criteris
14: que els hi diuen, oi?
16: Però després això s'ha de validar, és a dir, no és automàtic. I qui valida és o l'agència i abans, anteriorment, el Consell d'Avaluació. Però clar... Això és el que no sabem què ha passat.
14: Això anava a dir, és a dir...
16: Sabem el marc teòric el sabem, però no... Perquè torno a dir, no és la primera vegada que es passa. I quan nosaltres tenim informació, i quan en parlàvem amb l'anterior Consell de Superior d'Avaluació o el professor Mateo, que se n'ha fet un far, tens molt clar com és el procediment. De fet, és aquest, s'ha de fer aquest seguiment. No és una qüestió només enviar unes llistes i ja està. Ningú se'n preocupa. Al contrari, l'OCDE verifica i tot això els presentatges. I això és el que no ha faltat, aquest detall de filtre de saber què està passant i què no està passant. I el que sembla greu, i també potser ens hauria de moure una reflexió, és si Catalunya és capaç d'estar en un paràmetre del 5%.
14: En quin sentit?
16: Del 5 al 23 són molts alumnes.
14: Yeah.
16: En quin sentit? En el sentit de dir, potser tenim un índex, diguéssim, de dificultats, d'alumnes amb dificultats o de nouvinguts, tenim molta població de matrícula viva, potser la foto no és del 5, però potser tampoc no pot ser del 5, perquè és que és impossible encabir-ho. És a dir, la nostra realitat és molt més complexa que d'altres llocs. Per quanta mobilitat d'alumnes, tipologia d'alumnes que ens arriben... Per tant, bueno, veurem quines explicacions se'ns donen, perquè ara mateix estem tots sense aquest detall.
14: Tenen la sensació, o tenen la por, que d'alguna manera els hi passin, amb perdó de l'expressió, el marrón a vostès?
16: Bueno, aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió... No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. De fet, el mateix govern acaba de provar aquest dimarts, el dia 21, la comissió de control de l'agència. Això, què vol dir això? Que abans hi havia control de comissió? Pregunto. I en aquest control, els directors no hi som. Hi ha dos inspectors, dos membres del departament i dos de l'agència. Aquest és el quadre de comandament. Més enllà de que hi hagi un consell rector i una comissió de seguiment, que aquests no tenen unes funcions executives directes. Ara han creat, fa 5 dies han creat. Llavors vol dir, la pregunta és, hi havia abans un òrgan de control? Que nosaltres hi som, eh? Torno a dir, hi havia dos inspectors, dos membres del departament i dos de l'agència. Nosaltres no hi som.
14: Jo el que anava a preguntar-li és, aquestes explicacions que va donar el departament el divendres, és a dir, possiblement, d'alguna manera, com que aquestes proves PISA van coincidir amb unes altres proves de nivell, potser va haver-hi una certa confusió entre qui havia de passar una i qui havia de passar l'altra, a vostè això li sona possible, li sona coherent?
16: A veure, que hi pugui haver confusions forma part com tot en la vida. Però les proves de l'OCDE no són les proves qualsevol. Torno a dir, se signen compromisos de confidencialitat. Se va abans, s'intenta que, doncs, que les coses doncs, se sensibilitzen als alumnes. És a dir, hi ha una feinada completament independent de l'altra. Per tant, una cosa és passar proves, que això ho fem internament, i sempre, torno a dir, en altres, sempre hi ha la inspecció al darrere, sempre hi ha el departament que ens vigila, quan unes proves normals, l'OCDE, és que de fet, directament hi ha una empresa que executa. O sigui, no és una cosa directa. Per tant, els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents, el seguiment que s'ha de fer, i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE, en el seu informe, ficava en valor això. Per tant, torno a dir, és insòlid. I que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és, com a mínim, lleig.
14: El Jordi Satorra és el president d'AXIA, que és l'associació de directius de l'escola pública. Senyor Satorra, pendents de veure què explica la consellera avui. Un cop tinguem explicacions ja tornarem a parlar, a veure com les valoren, si li sembla.
16: Molt bé, perfecte, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies a vostè. El Jordi Satorra, insisteixo, el president de l'associació de directius de l'escola pública. És aquesta tarda, a les 3, que hi ha aquesta compareixença de la consellera d'Educació. Qui n'ha parlat és la portaveu del govern, la consellera Paneque, amb una entrevista al 3CAT.
6: Jo esperaria també, i ho dic per declaracions que ja he sentit, que abans de començar a demanar dimissions i responsabilitats, els grups parlamentaris poguessin escoltar aquestes explicacions i, més enllà de demanar responsabilitats, posar també sobre la taula possibles solucions i valoracions propositives.
14: És el que deia ara fa tot just uns minuts. En declaracions al 3CAT Info, la consellera Paneque, la portaveu

0: I una de les coses que s'havia dit és que el percentatge d'alumnes que té Catalunya, com altres regions també, perquè clar, si la regió que valoren més és Castella-Lleó, i Castella-Lleó té un percentatge de matrícula viva molt baixa, de necessitats educatives especials per raons socials més baixa, perquè les que siguin per raons, diríem, mèdic, ja és un percentatge similar a tot arreu, però allò que varia són les necessitats educatives especials per raons socials, vinculades a una immigració recent, amb dificultats d'assentament, amb dificultats d'habitatge, amb dificultats de tota mena. Llavors, si aquest percentatge més elevat d'alumnat donava uns resultats pitjors, i que, per tant, això s'hauria de tenir en compte. Clar, jo no vull pensar que hi hagi hagut cap maniobra per intentar modificar això. No vull pensar-ho, i espero que hi hagi una bona explicació de la consellera, que sigui, bueno, aquestes coses a vegades passen, tu dissenyes una cosa complexa que té molts requeriments per part de l'OCDE i aquests requeriments s'han de casar amb la tipologia específica de cada país, que és diferent en cada país, per l'elecció de les mostres, doncs ha d'haver-hi una explicació, i jo espero que hi sigui.
1: Deixa'm que afegeixi també a la conversa el Francesc Padró, que havia estat responsable de projectes educatius a l'OCDE, és catedràtic de la Pompeu Fabra, codirector de l'Anuari de l'Educació a Catalunya de la Fundació Equitat.rg. Senyor Padró, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: El que deia, vostè havia estat responsable de projectes educatius a l'OCDE. Té algun precedent, això?
2: Sí i no, m'explicaré. Sempre es poden produir desviacions en el que podríem anomenar els processos d'exclusió. I és molt freqüent, en particular això va succeir en el cicle de 2022, que recordem era immediatament després de la pandèmia, doncs hi va haver-hi força països, una tretzena aproximadament, que diguem-ne van tenir problemes en les taxes d'exclusió. Però cap d'ells, en qualsevol cas, va ser exclòs de l'estudi, de la presentació dels resultats, perquè hi havia també un cert interès polític, tant per part dels països com de la pròpia OCDE, a tenir dades que cobrissin un període tan difícil com va ser el de la pandèmia, no? Però en el pitjor dels escenaris d'aquests 13 països, si no recordo malament, la taxa més elevada d'exclusió va ser al voltant del 11%. Clar, en el cas de Catalunya, doblem enguany aquesta xifra, i això ha fet que hagin sonat totes les alarmes i, per tant, que s'hagi decidit d'excloure expressament la mostra de Catalunya com mostra representativa del territori. No? Jo no recordo, em puc equivocar, però jo no recordo que hi hagi hagut cap altre cas d'exclusió de la mostra, cap.
1: Ara parlàvem amb els directors dels centres que ens deien, és veritat que nosaltres fem el llistat dels alumnes que han de fer les proves PISA, però a partir d'uns criteris. Aquests criteris, que són els que marca l'OCDE, són criteris molt, molt clars?
2: Oi tant, em sembla que sí, perquè a més s'ha de pensar o s'ha de recordar més aviat que aquest estudi de l'OCDE, que és probablement l'estudi internacional més famós i més reputat en matèria d'avaluació dels resultats d'aprenentatge dels alumnes, té una història llarga, de pràcticament doncs, des de l'any 2000, i s'ha anat acumulant un coneixement tècnic i unes precisions que, a més, que són públiques, vull dir que no... I tothom sap quins són els criteris d'exclusió que afecten, en primer lloc, la naturalesa dels centres, cosa que no ha passat, que jo sàpiga, en el cas de Catalunya. Per exemple, posar un exemple, un centre que només atengui alumnes que són cecs, doncs quedaria exclòs, atesa la particular configuració del centre. O un centre, que això no ens passarà aquí, però podria passar a Austràlia o al Canadà, on només hi ha una escola rural, on només hi ha 3 alumnes que tenen 15 anys, doncs també seria exclòs, no? Això no ens ha passat. El problema són les exclusions dels alumnes, els quals, per sorteig, dins de cada centre, doncs els tocaria haver fet l'examen. I aquests criteris d'exclusió són molt simples, em sembla que tothom els entendrà. Si em permet que ho descrigui molt ràpidament. En primer lloc, quan hi ha algun tipus de dificultat física. Per exemple, pot haver-hi un alumne que, no sé, la setmana anterior a l'examen s'ha trencat el braç anant en bicicleta, d'acord? Aquest no pot fer l'examen.

0: evidentment, està exclòs. En segon lloc, hi ha tot el gruix d'alumnes que tenen, estem parlant d'alumnes de 15 anys, que tenen problemes cognitius, conductuals, en definitiva, necessitats educatives especials que els fan, diem-ne, poc representatius del conjunt, per dir-ho així, de l'alumnat, no? Clar, la gravetat d'aquests comportaments és el que ha de determinar el centre per saber si l'exclou o no de la mostra, d'acord? I en tercer lloc, hi ha un tercer grup d'exclusió que té a veure amb la manca de coneixement de la llengua en la qual s'administrarà la prova PISA, no? En les dades que jo he vist, en fi, que han estat publicades pel Departament d'Educació, s'han exclòs aproximadament uns 600 alumnes, dels quals la immensa majoria corresponien no pas, com intuïtivament es podria pensar, a un problema de desconeixement de la llengua, sinó més aviat a un perfil difús de persones que tenen dificultats cognitives o conductuals. És a dir, pràcticament d'aquest 23%, si no vaig errat, el 80% correspon a alumnes que han estat tipificats com amb dificultats cognitives, conductuals, etc. No? La qual cosa doncs pot passar. Jo recordo que en el cas, si no m'erro, de Dinamarca, hi va haver-hi un any que els alumnes que tenien TDAH, que ara se'n parla tant, em sembla que va ser el 2012, doncs es van disparar, no? O també, per exemple, a Suècia, quan hi va haver-hi la crisi siriana, que van acollir tants refugiats, doncs hi havia una sobrerepresentació a la mostra dels alumnes migrants, no? I això va fer que les xifres d'exclusió pugessin fins a acostar-se, en un cas, al 11% i a l'altre gairebé al 12%, d'acord? Però, mai no, jo no havia vist una taxa tan elevada d'exclusió en raó del perfil, cognitiu o conductual dels alumnes.
1: I, a més, això, si ho entès bé pel que ens explicaven abans des dels directors dels centres, un cop els centres donen la llista, això s'ha de validar, és a dir, que hi ha hagut un error en més d'un nivell, possiblement?
0: Jo això no ho puc dir. Jo el que sí sé és que, o que sí puc afirmar, és que a l'hora de justificar les exclusions cal incloure en els comentaris quina és la raó d'aquesta exclusió. I això es valida. I jo crec que el que ha passat és que aquestes exclusions han passat tots els filtres i s'ha arribat a la conclusió que no hi havia prou, vistes les exclusions, no hi havia prou alumnes com per tenir una mostra representativa de Catalunya. I això és el que ha passat. Quins han estat els mecanismes pels quals això ha passat o per què? Per exemple, quan es produeixen substitucions, millor dit, quan es fa llistat dels centres que participaran a la mostra, no només s'ha de presentar els centres que han estat escollits aleatòriament, sinó que per cada centre es presenta dos alternatives en el cas de que passés alguna cosa al centre, no sé, que hi hagués un incendi o, en fi, qualsevol tipus de cosa que impedís, no? I per tant hi ha dos substituts. Però en el cas dels alumnes normalment això no passa, és a dir, es presenta la llista dels 25-35 alumnes que han estat escollits en cadascun dels centres i es justifica perquè determinat alumne que hauria d'estar a la mostra ha estat exclòs. Clar, per acumulació estem parlant de gairebé 500 alumnes que han estat exclòs per aquest criteri de, diguem-ne, dificultats conductuals o cognitives, no? Jo no puc explicar-ho, no sé trobar una raó. Tant de bo fos tan senzill com dir, no, això té a veure amb la llengua, perquè doncs no és veritat. Les exclusions, és a dir, hem d'atendre el que diuen les dades, les exclusions fonamentalment, sembla que de les 600 persones o alumnes que han estat exclosos, apenes 90 i pocs ho han estat per raó de manca de coneixement de la llengua. És a dir, que el gruix continua estant en aquest paquet i això, efectivament, costa d'entendre. I vull també remarcar, si em permets, primer, que tot aquest procés, en el fons, demostra la seriositat que té aquest dispositiu a escala internacional, però també a escala nacional, és a dir, hi ha hagut els per dir-ho així, les llums vermelles, els semàfors vermells, i s'han activat les actuacions. I, en segon lloc, també voldria destacar una cosa que em sembla especialment important, no? I és que és veritablement una llàstima que perdem aquesta oportunitat de tenir aquestes xifres. Però, bo i així, continuem tenint dades, ja sé que no són comparables, però, en fi, però continuarem tenint dades, diguem-ne, de mostrejos nacionals i que ens permetran una mica seguir una tònica que, per desgràcia, no és tan bona com voldríem.
1: Senyor Padró, moltíssimes gràcies, de debò.
0: Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a vostès.
1: Una abraçada. Francesc Padró, que havia estat responsable de projectes educatius a l'OCDE, catedràtic de la Pompeu, que feia aquest matís important, en contra del que un podria pensar. Aquests nanos que s'han desclòs de les proves no és per un tema de llengua, sinó perquè se'ls hi ha posat l'etiqueta aquesta de dificultats cognitives. La consellera ens hauria d'explicar què vol dir tot això.
2: És conductual.
3: No, exacte, és que per mi no són només cognitives.
1: No, és veritat, és veritat.
3: Era per discapacitat, 493 dels 500 i escaig exclosos, és a dir, el gruix majoritari són per dificultats cognitives, conductuals o emocionals.
2: Però caldria veure quina proporció hi ha en la població general.
3: Clar, clar. Primer, això, després que se'ns expliqui bé què implica aquestes dificultats, és a dir, no sé si la imatge que tots estem projectant és la imatge fidedigna, és a dir, que se'ns hauria d'explicar sí. Què representa, i després, bueno, i se'ns hauria d'explicar sobretot perquè el que ha passat pot generar moltes suspicàcies. Jo crec que s'han de donar explicacions justament perquè no hi hagi ningú que tingui cap dubte de que això ha sigut una errada tècnica. I ho explico, o dic això, perquè els últims resultats de les PISA no han estat bons, evidentment, i jo crec que això té a veure amb moltes qüestions que interseccionen amb el sistema educatiu i que van més enllà del debat sobre les metodologies, que trobo que és molt pertinent, però crec que va més enllà. És a dir, a Catalunya, per exemple, tenim un 30% dels infants que estan en risc de pobresa i exclusió social. Això es trasllada també a les aules. Tenim un sistema educatiu profundament segregador, tenim moltes desigualtats socials entre els diferents alumnes i, per tant, això, evidentment, té una plasmació, o sigui, té una translació en el que passa a les aules, no? Llavors, i explica segurament els resultats que hem anat veient els últims anys des de la perspectiva comparada. I jo crec que el fet de que hagin estat dolents en els últims anys pot generar certes sospites del per què hi ha hagut aquests errors, que jo confio que són errors tècnics i s'han de donar totes les explicacions perquè no hi hagi sospites. Però jo tinc un dubte molt gros que és, segons el que he llegit, la incidència es va detectar el mes de març. Si la incidència es va detectar el mes de març, estem a juliol, com és que durant tot aquest temps el Departament d'Educació no ha actuat amb prou transparència com per explicar que això estava passant i que, per tant, els resultats o el que havia passat en relació amb aquestes proves no serien comparables ni en termes d'anys ni en termes d'altres comunitats autònomes i d'altres països. Jo crec que això és greu i que, sobretot, sobre aquest punt també s'haurien de donar explicacions.
1: Doncs sí.
2: Jo crec que és una trista... Si això és una errada tècnica, que jo no, sincerament no ho crec, no? Però, bueno, si fos una errada tècnica, no sé com ha resultat que les dades que ara ens donava el senyor Padró i que tenen a veure amb aquest percentatge majoritari d'exclosos que tenen aquestes característiques, que són, des del punt de vista de Catalunya, molt importants en tomar com a repte. Perquè si això no es dona, aquest 23% d'exclusió no es dona en altres comunitats autònomes, algunes d'elles amb complexitats, amb problemes socials, diferències de classe entre persones, tot el que es vulgui, i aquí es dona, bueno, aleshores comencem a pensar que aquella vaga que han fet els mestres, que estan fins ja que no hi caben més, té a veure amb moltes de les coses que no s'han solucionat. Moltes de les coses que potser fins i tot des del punt de vista de la bona intenció han anat mal metent el conjunt. Tipo, per exemple, que fins i tot els pares de molts dels nens que hi són allà dintre no hi estan d'acord. L'escola inclusiva té límits, i els propis mestres ho diuen, amb els recursos que tenim, el que ha acabat conformant és un problema pel conjunt de l'aula.
3: Per falta de recursos, si això diuen els professors, de fet.
2: Aleshores resulta que 23%, perquè trec aquest perquè no es comporta bé, trec aquest perquè té un problema d'un TDA molt fort, trec aquest perquè no para, trec aquest perquè es baralla amb l'altre, i al final dius, 23%? Però és que en el moment en què Ucraïna va estar a la guerra, la primera vegada que va entrar en aquest... No va treure tanta gent. És a dir, és una situació, la de Catalunya, particularment greu. Particularment greu. I s'entoma el repte des del punt de vista de la conselleria i segurament no solament de la d'educació, o això, d'ensenyament, o això va pel pedregar. Va pel pedregar.
1: És a les 3 de la tarda, aquesta compareixença. Afra.
4: És que jo crec que estem caient, la societat cau en un error de base, que és que PISA no va ser dissenyat per elaborar rànquings de col·legis, d'instituts o entre comunitats, regions i països. Jo crec que aquest podria ser l'element essencial, no? Que ara mateix no tinguem unes dades de PISA, sobretot a qui afecta és els centres en si mateix i els seus mateixos professionals. El que busca és una formació útil, això és el que busca PISA, no? Per millorar un centre, per millorar la política també de la mateixa regió, per fer un exercici de comparativa amb altres polítiques educatives, i també en aquest cas són dades que li manquen ara mateix i necessàries al govern, central. I jo crec que aquest, que hauria de ser l'element central, no?, perquè PISA serveix o hauria de servir per millorar les nostres polítiques educatives, no el tenim. I això potser ho estem, no nosaltres, no en el marc d'aquest debat, però ho estem oblidant, perquè tots aquells i aquelles que van poder elaborar o que estan elaborant aquesta avaluació, que estan participant d'aquesta avaluació, es tendeix més des de la informació, el periodisme i també, bueno, una mica la política de comparació entre regions, comunitats i països, no?, a ser utilitzat de manera negativa i no tant de manera positiva. I això jo crec que és una cosa assenyalada, perquè se li està robant aquesta informació necessària als nostres professionals.
1: 10 minuts i arribarem a les 10. Publicitat i tornem de seguida.
5: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mamd. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
10: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
8: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
10: Va, nois, que se'ns fa tard.
8: A la una del migdia.
11: L'estiu és tu.
12: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
8: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu.
12: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
12: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: 7 minuts i arribarem a les 10, recta final de l'Àgora, amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i la Laura Aznar. Abans la Laura hi feia referència a la manifestació d'ahir a Mallorca al voltant de la massificació turística. Ara hi parlarem una mica per veure quina valoració en fan, sobretot perquè va acabar garrotades amb la policia. Però, Laura, com has vist aquestes manifestacions, que no és la primera vegada que en veiem, aquestes manifestacions de la població local dient alerta amb les conseqüències que patim de la massificació turística?
1: Doncs que és evident que han de sortir al carrer aquesta gent i és evident que s'hauria d'emprendre accions al respecte, perquè aquesta activitat està impedint que les persones de la illa puguin viure a la illa i que puguin viure en unes condicions de vida dignes, perquè té un impacte en termes mediambientals, té un impacte en termes d'habitatge, té un impacte en condicions laborals i salarials d'aquesta activitat, que és bàsicament un monocultiu el que s'està fent a les illes, que és bàsicament només, única i exclusivament promoure aquesta indústria, la turística, i per tant s'ha de posar un cert topall o un cert límit perquè no sigui una activitat depredadora i faci fora els veïns i veïnes de les illes. I per mi posar un cert límit no vol dir aquesta dicotomia que a mi em posa bastant nerviosa entre no ens agrada el turisme aquest perquè volem promoure un turisme de qualitat. Em sembla molt pervers i molt classista perquè sembla que s'estigui plantejant que si hi ha un turisme de qualitat vol dir que hi ha un turisme de no qualitat, el que vol dir que hi ha persones de qualitat i persones de no qualitat en funció de la seva renda, no? I a més és que és molt pervers també perquè a vegades s'impulsa aquest discurs des de la pròpia indústria, que a mi em sembla una estratègia de màrqueting per diversificar no? el seu negoci, perquè no tanquen el turisme o les places de turisme low cost de sol i platja, sinó simplement que el diversifiquen i n'obren d'altres, no? A mi em sembla que s'hauria d'encarar el debat per com aquesta activitat, sense cap tipus de límit ni mesura, està afectant les condicions de vida dels treballadors i treballadores, de la gent que viu a les illes, i efectivament posar-hi algun tipus de fre, que no és només els rics, no. És un tipus de fre d'aquesta activitat perquè és depredadora per les persones que hi viuen.
0: El Dani Comas és portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que hi havia darrere aquesta manifestació d'ahir. Dani Comas, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Abans que res, una pregunta, perquè vam veure que la manifestació va ser majoritàriament pacífica, però va haver-hi algun moment de tensió amb la policia. Què en sabem d'això? Com va acabar?
2: Sí, bueno, en el final, la Policia Nacional del PSOE va tancar els accessos al recinte on fèiem la llegida de manifest, i això va generar tensió perquè dins del recinte hi havia menys de 1.000 persones i a la manifestació havien assistit més de 70.000. Per tant, tota aquesta gent que va quedar fora volia accedir al recinte per escoltar el manifest i poder finalitzar la manifestació com s'havia previst. La policia no ho va deixar i per tal de acordonar els accessos varen utilitzar la força policial per tal de reprimir tots aquests manifestants. L'acte polític se va fer una tensió generalitzada i quan se va decidir traslladar l'acte polític de fora del recinte per tal de que tothom pogués escoltar el manifest i seguir la programació com estava prevista, va ser quan la policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: Dani, aquesta no és la primera manifestació que feu, però sí ha sigut la més multitudinària fins ara, oi?
2: Correcte. La nostra plataforma neix el 2024. Aquesta és la tercera mobilització multitudinària que fèiem. Les dues darreres havien superat les 50.000 persones i enguany hem estat més de 70.000. Per tant, sí, ha estat la més multitudinària amb diferència i això no deixa de ser un reflex de que cada vegada la societat mallorquina està més farta.
0: De què?
2: Farta de la turistificació, de que se comercialitzi amb les nostres vides, de no poder accedir a un habitatge, de no poder accedir a una feina digna, de no poder viure allà on hem viscut perquè s'estan venent les cases que haurien de ser per nosaltres a persones estrangeres.
0: Dani, en haurem de parlar un altre dia amb més calma d'aquesta qüestió, però era inevitable avui fer un flash amb vosaltres després de la manifestació d'ahir. Mil gràcies, Dani, una abraçada forta.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Hem d'anar acabant perquè se'ns ha menjat el temps avui, no sé què ha passat. Clar, us poseu a parlar de cal·ligrafia i... No, és broma. Montse, què dius?
3: No, jo estava pensant... Ara fa poc sortia una notícia de que una de cada tres famílies no pot anar de vacances, no fer vacances, anar de vacances a un altre lloc. Tots som turistes en algun moment, però resulta que després no ens agrada, evidentment, a mi em passa igual. Jo acabo fins als monyos de corrues de gent amunt i avall, que si s'agrada la família, que si la pedrera, que si on sigui.
0: De fet, tu estàs de turista en un lloc. Clar. I et fa ràbia els altres turistes.
3: Efectivament.
0: Que penses,
3: jo vaig viure a Florència molt de temps, allà no era, i no vaig poder veure els Uffizi mai, perquè i la cua de gent era sempre gegantina, i pensava. Jo pensava aleshores a Florència, pensava com a habitant, com a resident. Clar. Aquesta és una cosa que no té mai solució del tot, no? Suposo que no serà turisme de qualitat, però potser com a votant s'ha de dir pues a Mallorca no poden arribar-hi més que tantes persones al llarg de l'any. I això el que passa és que aleshores l'oferta-demanda fa que normalment els preus
0: pugin
3: molt.
4: Sí, a veure, jo crec que tot és un tema de proporció. A veure, tots som turistes, a ningú ens agrada la massificació. Quan anem a un lloc com a turistes tampoc ens agrada que tot estigui ple de turistes i nosaltres estem allà, té una contradicció que tenim.
0: Absoluta.
4: Però clar, l'illa té, crec que és un milió, al voltant d'un milió d'habitants, i et rep 19 cada any.
0: Sí.
3: És insostenible, això.
4: És un tema de proporció. I aquí a Barcelona anem camí d'aquest desbordament de la proporció.
5: Això que no és una illa.
4: No, però
1: són de les ciutats més massificades a nivell turístic del món.
4: Per tant, el tema de la proporció és que s'ha de governar. El turisme és una indústria, té èxit. Hem de celebrar que tinguem aquests llocs de treball, etc, etc, però s'ha de gestionar. I s'ha de gestionar l'èxit perquè també es pot morir d'èxit.
0: Afra.
6: És que no es tracta d'estar efectivament en contra del turisme. Jo el que crec és que s'ha d'estar en contra de la massificació, no? I quan l'habitatge, l'aigua, el territori no donen més de si, i aquí no donen més de si, el turisme ha de tenir límits. Clar que ha de tenir límits, no? I és veritat que el turisme genera riquesa, però també és veritat que la massificació genera problemes, tants problemes com que al final, i això és el cicle també de l'economia, senyors i senyores, no? Anem a veure si creiem que el turisme és absolutament necessari, un percentatge molt potent sobre el producte interior brut de les illes, no? Al final haurem d'entendre que aquest turisme també busca una sèrie de necessitats que alhora necessiten una sèrie de treballadors i treballadores, i aquests treballadors i treballadores necessiten d'una estabilitat, i aquests treballadors i treballadores necessiten d'una llar, i aquesta llar no la poden tenir perquè tenim una massificació de turisme. Al final és el propi cicle de l'economia, que és circular i és senzill. Vull dir, quan la vivenda, l'aigua i el territori no donen més de si, no podem donar més de si al turisme.
0: Hem sentit els senyals horaris de les 10. Deixem aquí l'Àgora amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Olivi i la Laura Aznar. Que vagi molt bé, que tinguem molt
3: moltes
0: bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
6: Salut.
0: Natàlia Ramon, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Ens actualitzem.
7: I ho fem amb els incendis, el que crema a la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua, com dèiem, cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 16.000 persones. N'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Ara bé, les autoritats tenen bastant clar que aquest foc a la Vall d'Uixó va començar de manera intencionada. I el foc que afecta la Comunitat de Madrid i a Àvila ha disminuït el seu avançament. Segons informen fonts de la delegació del govern, els efectius segueixen treballant en aquest foc que encara no han pogut estabilitzar i que crema des de dijous. El foc d'Àvila, amb unes 50.000 hectàrees calcinades, ja és el més important registrat mai a Espanya, i amb més de 60.000 persones desallotjades entre els incendis de Madrid i el d'Àvila, i també un tercer foc a Toledo. Anem fins a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. La nit ha permès als equips d'emergència frenar l'avançament del foc. Aquesta hora està reunit al centre de comandament de Naval Carnero tot el dispositiu per actualitzar la informació amb el ministre de l'Interior al capdavant. La situació, però, és preocupant perquè el foc està fora de control i, a més, demà torna a entrar una onada de calor, la quarta de l'estiu. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un acord polític per treballar en previsió per frenar el canvi climàtic i no només actuar, diu, per apagar els focs.
9: Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados. Es la expresión más dolorosa de una emergencia climática. Ya no es una excepción, es la regla en sí misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos.
8: Sánchez ha dit que el canvi climàtic mata i insta el PP a signar l'acord de pacte d'estat que fa un any els va oferir. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
7: Més notícies, Marta Prat.
5: A Catalunya, el govern espera que Adif li faci arribar els informes sobre el que va passar a l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. Avui s'ha reprès el servei de tren a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. Ara, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, demana aquestes explicacions a la companyia d'infraestructures.
10: Amb això hem centrat la nostra atenció, en exigir a Adif, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible. I a partir d'aquí, ara, veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
5: Paneque assegura que coses com aquesta poden passar quan s'estan fent tantes obres i tan complexes a la infraestructura ferroviària.
7: Tres persones han mort i almenys quatre més han resultat ferides, entre les quals un nen, en un tiroteig aquesta matinada a Seattle, als Estats Units. La policia ha detingut un sospitós i busca una segona persona suposadament involucrada en els fets, que han passat en una zona turística i familiar on se celebrava un festival d'alimentació, que és un dels esdeveniments públics més rellevants a la ciutat. Hi ha una investigació en marxa i no se saben els motius que hi ha darrere del tiroteig, com declarava un responsable de la policia de Seattle.
11: Això és una tragèdia. Ho sento moltíssim que hagi passat això. Hi ha una investigació en marxa. Ara mateix creiem que no hi ha cap amenaça destacada per la comunitat.
7: Aquest any hi ha hagut almenys 271 tirotejos massius amb 4 o més víctimes als Estats Units. Comencen les obres per recuperar la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona. És un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle. L'objectiu és que, a llarg termini, l'espai sigui visitable. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Bon dia. L'espai el van construir els jesuïtes a partir del segle XVI. Duraran 3 setmanes aquestes obres. Roser Martín és la responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arcabisbat.
13: Extreure tot aquest rebliment sota control arqueològic. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix.
12: A banda, també es faran estudis antropològics de les restes de les 21 persones que es calcula que hi ha enterrades. Al temple s'hi guarden, a més, els passos de l'agrupació de Setmana Santa de la ciutat. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
7: I als esports, Ernest Macià.
14: Avui el primer equip masculí del Barça comença una nova estada, en aquest cas a Anglaterra, de pretemporada. St George Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick, d'aquí a poca estona, de fet, donarà la llista de convocats. També marxa cap a Anglaterra aquest dilluns l'Espanyol per jugar 2 amistosos en una estada que durarà una setmana. També avui torna la feina al Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné el curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge.
15: Fins aquí les notícies. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
16: Quina calor. Vens a l'aigua?
17: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
16: Ja, això passa.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Arriben les segones rebaixes del Cort Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Cort Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
21: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
1: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
2: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
2: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
1: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
22: El capitán. 975 metres de granit. Sembla que no s'hagi de poder escalar. Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
23: Una relliscadeta, caus i et mors.
22: Sí, ara algú està decidit a intentar-ho.
24: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
25: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
22: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: L'esport no fa vacances a l'estiu.
27: Tampoc a Catalunya Ràdio.
26: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
27: També del Girona i del Sabadell.
26: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
27: A més del mercat de fitxatges.
26: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
27: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
26: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Ara mateix passen 9 minuts de les 10.

0: 4 minuts i arribarem a un quart d'11. Roger Tugas, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Amb el Roger sempre repassem dades, la secció n'hi han dit enamudades, perquè són, ja sabeu que el Roger és periodista de dades i és analista d'aquestes xifres, i aquest estiu ens hem proposat analitzar com veiem l'amor, les relacions sexoafectives. La setmana passada vam pujar una mica de to, diguem-ne, vam parlar de la pornografia, vam parlar de la prostitució.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui, per això, anem a un altre tipus de relació i anem a un altre tipus d'amor, sobretot, eh?
1: Sí, jo crec que aquest és el dilluns que ens hem vist, que fa temperatura més calmada, per tant, doncs també sí. Baixarem una mica la temperatura, parlarem d'un tipus d'amor més pur, més tendre, més blanc, i segurament que genera més consens,
0: val,
1: no? Com és l'amor als fills i a les filles. En definitiva, la maternitat, la paternitat, la natalitat, no, perquè al final, que són dos homes que no són pares parlant de fills, vull dir que al final també ens fiquem en un terreny que coneixem relativament poc.
0: Coneixem poquet. Sí.
1: Però, més enllà de si tens fills o tens ganes de tenir fills o no, que tot és legítim i tot és lícit, al final el riure d'un nen a tothom agrada, no?
0: Sí, vull dir,
1: excepte si ets Herodes o si ets la Nina, que és la gossa de la meva germana, que quan veu un nen no para de bordar com si veiés Satanàs.
0: Quan veu un nen?
1: Quan veu un nen, específicament un nen. Sobretot si va en patinet. És una cosa que li posa molt nerviosa. Sí, però bueno, mira, escolta.
0: No està mal.
1: No.
0: En tot cas, Roger, durant molt de temps la descendència, és a dir, tenir fills o tenir filles, era allò, l'objectiu vital. Ara això ha canviat una miqueta, o no? Això segueix sent així?
1: Doncs la veritat és que més del que m'esperava.
0: Sí.
1: En una de les enquestes, que, de la CIS en concret, que vaig veure, a Catalunya hi havia la meitat de la població que quan li preguntaves si veure créixer els fills és el major plaer de la vida, la meitat de la població està molt d'acord amb aquesta frase, i un 42% i estava bastant d'acord. Per tant, més de 9 de cada 10 catalans creuen això, que veure créixer els fills és clarament una de les màxims plaers de la vida.
0: 9 de cada 10 ja estan d'acord, eh? Déu-n'hi-do. Sí, molt, molt.
1: És bastant similar entre homes i dones, per tant, no creiem que és una qüestió de més d'un sexe que un altre, això també cal subratllar-ho. I, a més a més, és bastant estable, no és una qüestió de generacions antigues, sinó que a partir dels 35 anys, que és aquella edat en la qual, que si en vols tenir, doncs, diguem que ja t'hi has de posar a pensar-hi, doncs, a partir d'aquella edat ja és bastant estable. És a dir, no és que els nostres avis ho creguessin més que els pares i mares d'avui dia, sinó que ara també és així. De fet, fins i tot la gent de menys de 25, hi ha un 40 que ja està molt d'acord i un 52 que ja és bastant, eh? Per tant, és la qüestió, l'horitzó de la maternitat i la paternitat ho tenim encara bastant a la centralitat de la nostra vida des de ben petits.
0: Per tant, això és una qüestió que, a més, pel que dius, és semblant entre homes i dones. Tot i això, quan sents segons quins pares o segons quines mares, sobretot quan la criatura és molt petitona...
1: Correcte.
0: Diguem-ne que l'escenari... No diré que se't tregui les ganes de tenir criatures, però sí que l'escenari està lluny de ser de color de rosa.
1: Una mica sí, eh? No, però jo crec que abans hi havia com aquella cosa que malparlar de la maternitat i la paternitat et feia un mal pare o una mala mare o una mala persona, en definitiva. De cada cop, doncs, explicar quines són les externalitats negatives, per dir-ho fi, de tenir fills, doncs, és més a l'ordre del dia, no? Fins i tot alguns amics meus que són pares, els dic, si us plau, una mica, adulcoreu, perquè cada cop que tinc un amic que és pare, el meu horitzó de ser pare s'allunya uns quants mesos, diguem, no? Per tant, doncs, explica'm les coses bones, també, una mica, no?
0: Sí que és veritat que tenim una tendència a explicar les coses més aviat dolentes. És a dir, quan tu quedes amb algú...
1: Et desfogues,
0: i les coses bones, doncs, te les guardes una mica per tu, diguem-ne.
1: Però sí que és veritat que capgira la vida, això és evident, i té conseqüències clares. No? Sobretot a mig termini, en l'àmbit laboral, té un impacte fort, i en especial en les dones. No? Alguna vegada ja hem parlat de l'impacte que té la criança en les dones, però clar, en aquest cas he trobat algunes enquestes aquí a Catalunya en el qual, quan em preguntes doncs, si el fet de tenir fills ha limitat les oportunitats de promocionar a nivell laboral o ha reduït l'activitat laboral, per exemple, passant de jornada sencera a mitja jornada, clar, hi ha el triple de dones que els hi ha afectat el fet de tenir fills que homes. Per tant, clarament, en el cas de les dones, impacta més, no? I fins i tot, una de cada cinc dones ha abandonat del tot ja la feina per tal de centrar-se en la criança.
0: Una de cada cinc dones,
1: una de cada cinc.
0: I en el cas dels homes és molt menys, clar.
1: Un 2%.
0: Un 2%.
1: És residual. Ja, quasi, gairebé cap home deixa la feina per tal de dedicar-se als fills, no? Curiosament, però, l'impacte és més gran en la franja de 25 a 44 anys, els pares novells, diguem-ne, que no pas a la gent gran. Jo crec que això és una hipòtesi, que té una explicació, per una banda, que ho tens més recent, i per tant doncs, és possible que alguna gent amb els anys recuperi doncs, aquesta, aquest pes en la feina, no? Un cop els fills són més grans. Però després també jo crec que com a cada vegada tenim hi ha més gent amb estudis superiors, especialment dones, no? El fet de que la carrera professional se'n ressenteixi és més forta. És a dir, si tens una feina de baixa qualificació, ostres, centrar-te en els fills, doncs... Poc t'impacta, segurament, yeah. O t'impacta menys, no? En canvi, quan sobretot les dones tenen carreres professionals doncs, més prometedores, perquè tenen més estudis, això impacta més. Tot i això, sí que és veritat que ara les dones deixen menys de feina. Hi ha un 10% aproximadament de mares novelles que deixen nova feina, però, en canvi, en la franja de 65 anys i més, era una de cada quatre dones que deixava la feina per centrar-se en la criança.
0: És a dir, que es va millorant.
1: Però es va millorant això, però en canvi notem que ens impacta més això, doncs, que hem de reduir la jornada, que no podem progressar tant, etcètera, etcètera.
0: Roger, en un dia, ara, en una de les seccions anteriors, diguem-ne, ja vam posar dades sobre el temps que destinen les dones a les feines de casa, les tasques de la llar, que està descaradament per damunt dels homes. La maternitat en això és allò... prou sobremullat, diguem-ne.
1: Absolutament. De fet, en un estudi que es va fer als Estats Units fa relativament poc, analitzaven el temps que dedicaven homes i dones a les tasques de la llar i era més o menys similar fins al moment que tenien el primer fill. A partir del primer fill, les dones dedicaven 2 hores diàries més de mitjana a les feines de la llar.
0: 2 hores al dia de més.
1: Mentre els homes, 40 minuts de més. Jo crec que aquí és pitjor, perquè en realitat les enquestes, quan preguntes a la gent aquí, fins i tot els que no tenen fills, les dones hi dediquen més temps, no? Però, curiosament, o no, en realitat no, en un altre estudi fet a l'estat espanyol, van descobrir que aquelles mares que a la seva llar dedicaven més temps a les tasques de la llar, o en una proporció més gran que la seva parella, després tenien menys ganes de tenir un segon fill, perquè, clar... tot se'ls hi feia més gros, costa amunt, clar. I per tant, doncs, també aquí un toc d'atenció. Si volem que creixin més infants a Catalunya, hem d'avançar cap a la igualtat, perquè és la manera de que tinguem ganes de tenir més fills i filles.
0: Molt interessant, això, aquesta situació de... que llavors se'ls hi treuen les ganes. Aquí sí que se'ls hi treuen les ganes, clar. Vista la càrrega de feina que tenen, diguem.
1: Especialment en les dones amb estudis universitaris.
0: Sí. En fi, per tant, encara no s'ha aconseguit capgirar la idea que les dones han d'exercir més de mares que els homes de pares, eh?
1: Només parcialment. Quan es demana també sobre preguntes de vinculen, no?, la feina de les mares, sobretot, amb el benestar familiar i el seu rol en el si de la família, aquelles idees més carques, aquelles idees que van directament a dir la mare s'ha de dedicar simplement a la criança i el pare de portar els diners a casa, tenen un suport residual molt ínfim i centrat molt en la gent gran, no? Però, en canvi, després hi ha altres opinions que tendeixen a responsabilitzar o culpabilitzar la mare treballadora, que tenen un pes bastant més arrelat que aquests i bastant més transversal en l'edat. Per exemple, escassament una mica més de la meitat de la població creu que una dona, una mare que treballa, pot tenir una relació tan càlida i estable amb els fills com una que no treballa.
0: Ostres!
1: Per tant, vol dir que gairebé la meitat de la població no creu que pugui ser així. I una mica més d'un terç de la població creu que un fill preescolar li pot perjudicar que la mare treballi. O que quan la mare té una feina jornada completa, la vida familiar se'n ressenteix. Un de cada 3 catalans creu això i, per tant, és un pes, una càrrega molt, molt forta sobre la mare. No?
0: És a dir, encara està molt, molt, molt arrelat, aquesta creença que d'una idea molt concreta de què ha de ser una mare. Diguem.
1: I contraintuïtivament, això està arrelat en la gent gran, però també en les dones amb edat de ser mares. Ostres. Per tant, tenen un pes social que vaja...
0: Però vol dir que s'ho creuen elles,
1: Que s'ho creuen. Quan han estat molts anys de socialització, patriarcat, etc, que al final, quan han de ser mares, se senten culpables, moltes d'elles, si volen mantenir, per exemple, una jornada a temps complet.
0: I això, tu que sempre comentes diguem-ne, el viatge ideològic, això també passa, suposo, no?
1: Clar, evidentment, la gent de dretes responsabilitza molt més les mares que volen treballar jornada
0: sencera. És que se'ns està acoplant el micro i no entenc quin és. Ara estan mirant a veure si hi ha algun auricular que estigui on no ha d'estar. I ens estem... Perdó, ho dic perquè si els oients senten xiulets. Estem mirant a veure quin pot ser... Aquí n'hi ha uns auriculars que estan al costat del micro, però no sé si són aquests. Però, vaja, ara el Nil s'ho està mirant, pobre. Vaja, ho estan mirant, Vull dir que si algú... Que escolta, paciència amb aquests xiulets perquè els resoldrem de seguida. Roger, perdona, què deies? La gent de dretes, la gent creien, això s'ho creu força,
1: Sí, sí, encara està més arrelat el paper aquest de la mare cuidadora i no de la mare que pot treballar i ha de treballar, diguem.
0: Aviam, què més podem explicar?
1: Després també, aquí quan se li pregunta a la gent si les dones... què han de fer... si han de treballar o no quan els nens tenen edat preescolar o no preescolar. Aquí també veiem clarament com només un de cada quatre catalans creu que les mares amb fills en edat preescolar haurien de treballar jornada completa.
0: Ah,
1: només
0: sí,
1: una de cada quatre persones a Catalunya. La majoria no creu que s'hagin de quedar a casa, però sí creu que haurien de reduir la jornada, com a mínim, a temps parcial. I en el moment en què el nen ja té edat per anar a l'escola, menys de la meitat de la població segueix creient que podria treballar jornada completa. Per tant, doncs, hi ha com una pressió també en aquest sentit de que com a mínim s'haurien de reduir la jornada. I tornem-hi. Les dones amb edat de ser mares són també les que ho creuen més en comparació amb altres edats.
0: Per tant, les dones amb edat de ser mares creuen que haurien de renunciar a la feina.
1: Sí, elles mateixes doncs, se senten més responsables que altres. No? De fet, fins als 65 anys aproximadament, hi ha més homes que creuen que la dona hauria de treballar, hauria de poder treballar jornada completa un cop té un fill, que no pas dones. Imaginem.
0: Tot això revela una mica el que hem comentat moltes vegades, eh? És a dir, que hi ha unes certes creences socials que segurament sí que es fan passes endavant, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do encara, eh?
1: I tant, i tant.
0: Aviam, què creu la gent que ha de fer el pare? Perquè amb tota aquesta història el pare ha sortit menys, diguem-ne.
1: Ha sortit menys, perquè evidentment la pressió està sobre la mare. Quan se li pregunten, es posen els dos sobre la taula, pare i mare, les idees són més igualitàries. Tot i això, només un 24%, un de cada quatre catalans, creu que els dos haurien de treballar jornada completa. Clar, hi ha 4 de cada 10 que haurien de treballar tots dos a jornada parcial.
0: Clar, 4 de cada 10 creuen que els dos haurien de fer haurien de mitja jornada, diguem-ne.
1: Però clar, quantes famílies es poden permetre amb un sou a jornada parcial, amb dos sous a jornada parcial, doncs pagar l'habitatge, pagar el que costa els fills, etcètera, etcètera, no?
0: Sí, sí.
1: I després hi ha una cinquena part que directament diu que és la dona ja directament que hauria de reduir la jornada. Però clar, és que també són opcions que, com comentem, no són reals. És a dir, a partir del moment que dos mitjos sous no et permeten viure, al final qui acaba cedint acostuma a ser la dona. No?
0: Aquest és el tema, aquest és el problema. Sí. Aquest és el problema, una mica. No? I que, a més, està molt establert pel que dius que això ha de ser així, que és el més normal és això, diguem.
1: I moltes dones, doncs, després de molts anys de patriarcat i de sentir doncs, que elles tenen aquesta responsabilitat, doncs també segur que hi ha algunes que ho volen genuïnament perquè volen ser mares, però igual que també hi ha pares que volen exercir de pares, no? Però, en canvi, socialment ens empeny cap a un cantó molt clar.
0: Estem repassant amb el Roger Tugues les dades que ens indiquen quina percepció hi ha de la paternitat i de la maternitat. Estem parlant de baixar això el temps de treball i el salari, evidentment, per cuidar les criatures. En cas que hi hagués una baixa remunerada per cuidar fills, això canviaria l'escenari, pel que diuen les dades?
1: Primer de tot, més d'un 90% de la població defensa que hi hagi aquesta baixa. És a dir, que si un pare o una mare vol deixar de treballar per cuidar els fills, doncs hauria de poder tenir algun tipus de remuneració més enllà dels permisos que hi ha actualment. És cert, realment, que quan es va avançar cap a la incorporació de la dona al mercat de treball, que és una cosa totalment legítima, il·lícita i a més desitjable, no? que s'equipari, no es va resoldre bé qui feia les tasques que feia fins aquell moment la dona. No? Per tant, si entenc que si la dona passa a treballar jornada completa, com ha de ser, la jornada sencera de tots dos hauria de baixar, perquè si no, no surten els números. No? I per tant, doncs, defensen aquesta baixa per tal de cuidar, que hauria... Que el que defensen la majoria, un 56%, és que hauria de ser equitativa per homes i dones, però segueix havent-hi prop d'un 30% de la població que, pel que sigui, defensen que hauria de ser la dona qui ho agafés i, per tant, renunciés, en certa manera, a la seva carrera. Sí, sí.
0: I això també per línies ideològiques, també?
1: Evidentment, la dreta ja està més a favor, però a nivell de sexe... homes i dones, més o menys, opinen igual. És a dir, no hi ha una diferència i un altre cop, de fet, les dones en edat de ser mares ho creuen més que els homes del mateix rang d'edat. No?
0: És al·lucinant, això, eh? És a dir, aquestes creences, quan diem i fem aquests debats polítics, sociopolítics, de com avancem, si avancem o no, és veritat que s'ha avançat, però hi ha aquest substracte de creences encara estan molt arrelades, com revelen les teves dades.
1: La maternitat i la paternitat en cap cas estan en el mateix nivell. De fet, fa escassament 20 anys que va existir el primer permís de paternitat a l'estat espanyol.
0: Anava d'això, això raonablement recent, eh?
1: Clar, sí. No fa ni 20 anys, va ser l'any 2007 i van ser dues setmanes. Ara en tenim 19 de permís de paternitat, que està molt bé, però llavors no fa ni 20 anys. De fet, s'ha fet estudis sobre l'impacte que tenia aquestes dues setmanes, escassament dues setmanes, de permís paternal, i la conclusió és que els homes que van gaudir van tenir menys ganes de tenir un segon fill. Curiosament. Per una banda, perquè van veure com de dur era...
0: El percal. Van veure com està el percal.
1: Perquè, clar, a partir del moment que hi dediques dues setmanes, les següents setmanes ja es van implicar més en la paternitat, diguem, a criança, I llavors van dir, escolta, això és molt dur, deixa'm estar. Però també les mares...
0: És enorme, això, Roger, és enorme.
1: Bueno, és que al final també...
0: Som un gènere una mica lamentable, no, també t'ho diré.
1: Les dones tenen una regla, però sí. Si sabessin el mal que ens fa els homes, un lleuger mal de cap...
0: Imagina't,
1: bueno,
0: sí, ui, és que som ploraners. Perdó, que t'he tallat, digues.
1: No, que a més les dones també, fins i tot, com que van haver de renunciar menys a la feina, perquè els homes doncs, es van implicar una mica més, també fins i tot les dones van dir, home, doncs potser no em compensa tant el fet de tenir un segon fill, no? Per tant, doncs, però bueno, jo crec que a llarg termini sí que les baixes aquestes ajuden a fomentar la natalitat.
0: Tot seria, no sé si més fàcil, Roger, si hi hagués escoles bressol accessibles i gratis.
1: Clar, aquí és una altra dada que preparant aquesta secció em va sorprendre molt, perquè jo pensava, home, la sortida lògica són centres públics, no?, d'escoles bressol, 0-3, però la meitat de la població creu que els fills de preescolar els hauria de cuidar la família, i només un 37% dels catalans creu que haurien de ser els centres públics que s'encarreguessin d'això. Evidentment, un altre cop, l'esquerra prioritza els centres públics, la dreta prioritza la família, però aquí una de les qüestions segurament més curioses que hi ha és que la gent jove prioritza la família, però la gent gran de 65-74, és a dir...
0: Els avis.
1: Els avis, que han de cuidar els nens...
0: A mi...
1: clarament prioritzen els centres públics. És a dir, fills, deixeu-me estar,
0: deixeu-me
1: gaudir de la meva jubilació i apunteu-me a una escola bressol que, mira, jo veuré els caps de setmana.
0: Que bo. Sigui com sigui, la natalitat és veritat que està baixant molt i si no fos bàsicament per la immigració, cada vegada serien menys i, per tant, menys criatures. Les noves generacions, el tòpic de que ja no volen ser pares, és veritat? Mm-hmm.
1: Clar, hem vist abans, a la primera pregunta, no, que al final encara creuen, no, que el fet de veure créixer els fills és un dels grans plaers que tindran a la vida. I realment, Espanya és un dels estats de la Unió Europea en els quals hi ha més bretxa entre la fecunditat desitjada per part de la gent jove amb la fecunditat que hi ha al final. És a dir, quan li preguntes als catalans quin és el nombre real, ideal de fills, perdó, que voldrien tenir en la gent jove, et diuen entre 1,8 i 1,9 fills, i pràcticament dos fills. En canvi, al final, les dones tenen de mitjana menys de 1,1 fills. Per tant, la bretxa és molt gran.
0: És
1: no és que no es vulgui.
0: Clar.
1: És que ja passa alguna cosa aquí que fa que no es tingui. No? I, de fet, fins i tot, els més joves, els de menys de 25 anys, volen més de dos fills de mitjana. Per tant,
0: els més joves, eh?
1: Els més joves, sí. No és que hi hagi un desenganxament d'això, tot el contrari. El que passa és que passen coses pel mig que fa que no es tinguin aquests fills.
0: Clar, anava a dir, quan ets més jove potser tens una visió més idealista de què és la família en criatures i no n'ets conscient d'aquestes dificultats en el dia a dia, no?
1: Escassament un 7% dels menors de 25 anys no volen tenir fills, 7%. Clar, quan vas a preguntar els de 35 a 44, ja és el doble, és un 14%. Un de cada 8 són aquests que hem tingut amics que han estat pares, hem vist el que comporta...
0: Que fent la cervesa t'expliquen tot el xou.
1: Pues cuidado, no sé si em compensa.
0: No, i una mica el que deies tu abans, també les dificultats econòmiques, amb 35 anys ja comences a veure que amb el salari arribes on arribes, no?
1: Aquí preguntàvem pel nombre ideal, és a dir, que tu si
0: independentment...
1: poguessis triar de les circumstàncies, del context, és a dir, quants en voldries? I aquí sí que baixa amb l'edat, diguem, també perquè comences a progressar segurament professionalment, tens altres incentius, etc.
0: En tot cas, amb un fill de mitjana per parella, aviat ja no es podrà verificar aquella teoria sobre les diferències de caràcter entre els germans grans i els petits, eh?
1: Teoria falsa.
0: Ah, sí, eh?
1: Això s'estudia també, diferents estudis...
0: Jo que soc fill únic, això tampoc no m'afecta, però és interessant.
1: A nivell internacional s'ha estudiat, i de fet han comparat molts estudis que s'han fet en molts països del món, i això, comparant l'extraversió, estabilitat emocional, l'amabilitat, la responsabilitat, la imaginació d'un germà gran i un germà petit, i a tot arreu pràcticament no hi ha diferència, és nul·la, és ínfima, no és significativa, com a molt una mica diferència pel que fa a l'intel·ligència, però molt poc.
0: És
1: a dir, per tant, germans grans i germans petits, acabem aquesta tonteria de que un és més responsable que l'altre, perquè no és cert.
0: Anem a un altre mite, això de que els pares tenen un fill preferit, encara coneguin, allò de quan tens dos o tres, dius, recordo un monòleg d'Alberto Romero que diu, tots en tenim un, i jo sé quin és, passa que no ho diem, eh?
1: Correcte. Doncs Alberto Romero, el posar a nivell dels metaanàlisis acadèmics de les universitats, perquè això també s'ha analitzat bastant i sí, és cert, els pares tenen generalment un fill. De fet, una filla, en general, entre nens i nenes, la favorita acostuma a ser la filla. En el meu cas, clarament, vull dir, els meus pares estimen més a la germana que a mi, no? Això m'ha causat grans problemes de salut mental, però també és veritat que s'ho mereix, la veritat. Però també és veritat que els nens més responsables, més amables, més intel·ligents, doncs nens o nenes, diguem-ne, tenen també preferències per tal de... en el qual de, en els seus pares, no? I una altra cosa curiosa que també que s'ha descobert, que és que germans grans els hi atorguen més independència i exerceixen els pares menys control sobre ells que no germans petits. Cosa que és contraintuïtiva,
0: sí,
1: perquè jo pensava...
0: Clar, si són els primers...
1: Que amb el primer és allò que forraries tots els mobles de plàstic per tal que no es faci mal, i quan ja has vist que tampoc és tan greu, doncs el segon, escolta, que si cal no passa res. Doncs no, al contrari,
0: doncs no.
1: El segon el controlen més.
0: I tornant a les xifres de natalitat, si la gent segueix volent tenir fills, la pregunta és com és que cada vegada n'hi ha menys, perquè abans deies que les xifres ideals doncs són fins i tot dos, però la realitat és la que és, que cada vegada en neixen menys.
1: Quan se li pregunta a la gent per què no hi ha més fills, la majoria, o sigui, el primer que es diu sempre és qüestions econòmiques. 6 de cada 10 et responen. No s'entenen més per qüestions econòmiques. Però és que la segona més citada és la situació laboral. No deixa
0: de ser el mateix.
1: Qüestió econòmica. La tercera és les dificultats de conciliació. I la quarta és el preu de l'habitatge.
0: Tot el PAC va ser el mateix.
1: Per tant, només un 13% parla sobre un estil de vida que no acompanya a tenir fills. Però també és veritat que recordes que fa un temps es parlava de la inconscietat i aquestes coses, i com afectava a la natalitat i tal. És veritat que les generacions joves, sobretot les noies, qüestions com la sobrepoblació, les perspectives negatives de les generacions futures o el canvi climàtic, són temes que els fan dubtar, els farien replantejar, admeten, el fet de tenir fills o no. Una de cada tres noies de menys de 25 anys dubta si tenir fills per causa del canvi climàtic i de les seves conseqüències.
0: No és bona, aquesta, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I la precarietat, el que deies abans, tot aquest pack de qüestions econòmiques, laboral i tot això, el pack de precarietat, dificultats d'emancipació, afecten realment la natalitat?
1: Efectivament, no és una excusa. No són només qüestions d'enquesta de CIS que preguntes a la gent, sinó que l'OCDE, fins i tot, quan fa anàlisi sobre la natalitat, apunta que, doncs, que la precarietat laboral i el preu de l'habitatge són elements que dificulten a la gent jove que pugui formar famílies a Espanya, concretament, on aquesta precarietat i aquests preus de l'habitatge són més alts. Hi ha alguns estudis, un estudi molt concret, molt interessant, assenyala que el 74% de la diferència de fills menors de 30 anys, amb pares menors de 30 anys, diguem, a Suècia i Espanya, Suècia la natalitat és
0: molt més alta.
1: Més alta que Espanya, el 74% d'aquesta diferència és per el temps en el qual els joves aquí doncs són capaços d'emancipar-se i ser autosuficients. Com que a Suècia s'emancipen abans, tenen millors feines, etc, etc, 3 de cada 4, o sigui, 74% de la diferència es deu a això, a la precarietat.
0: I quines mesures es podrien aplicar a partir d'aquí, a partir de l'exemple suec, per fomentar la natalitat?
1: A la gent, quan li preguntes, el que et demana són mesures de conciliació i mesures econòmiques, al final, no? És a dir, flexibilitat horària, escoles bressol, alguns ingressos, no?, pels pares i mares, i, de fet, l'OCDE també recorda, doncs, que els països escandinaus es gasten 3 vegades més que Espanya en serveis familiars en percentatge de PIB, és a dir, escoles bressol, etcètera, etcètera.
0: El triple,
1: per tant, clar,
0: el triple, eh?
1: Això també explica alguna cosa.
0: Sí.
1: Ara bé, aquestes mesures...
0: Funcionen?
1: Exacte. Funcionen o no? Primer de tot, hem de tenir clar que cap país, i això és un problema global, ha aconseguit, només amb polítiques públiques, revertir la caiguda de fertilitat. És a dir, que sí que hi ha una qüestió actual de que està caient la natalitat. Ara bé, on funciona millor? On s'ha aconseguit mantenir més alta? Doncs en aquells països en els quals hi ha paquets integrals de mesures que combinen. No, o sigui, que no són mesures aïllades, sinó que són paquets que combinen. Permisos remunerats, baixes per ser exercir la criança, atenció infantil, per exemple, escoles bressol de 0 a 3 gratuïtes, i transferències econòmiques a les famílies que volen ser pares. No? Això a França, als països nòrdics, al Quebec, doncs tot això funciona. O sigui, com a conclusió, despesa pública, drets laborals i, com deien abans, rols de gènere igualitaris. No? Per tant, doncs, tot allò que els partits més nativistes, o extrema dreta, diguem-ne, estan en contra.
0: Estan en contra, és bon punt. Doncs, Roger, mil gràcies. La setmana que ve repassant més dades, més enamudades. Cuida't molt.
1: Moltíssimes gràcies. Bona setmana.
2: Ojo, porque parece que...

0: TVIQ i més.
1: Amb David Ávila.
0: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: Com més calor fa,
6: més fresca et fem la tarda.
5: Les millors tardes d'estiu
6: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan.
1: Vinga, que volem parlar del riure. Des de molts punts de vista, incloent el polític o sobretot el filosòfic. L'assagista i professor de la Universitat de Barcelona, Bernat Castany, ha publicat Una filosofia de la risa, abordant, entre d'altres, aquests punts. Senyor Castany, com estem? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Començat amb aquest tema del Georges Brassens, primer perquè trobo que és un bon exemple del fer riure amb alguna cançó aparentment seriosa, i després perquè la cançó aquesta el que diu és quan s'és burro, és burro. Independentment de l'edat, independent de si s'és jove o si s'és gran, i vostè comença el seu llibre parlant justament de la necedat i de l'humor que envolta la necedat.
2: Exacte, perquè un dels objectes fonamentals de l'humor és fer-nos sentir que tots participem de la mateixa condició humana, no? Que som igualment ridículs, igualment imperfectes i que, per tant, estem fets de la mateixa matèria, no? I això és un element fonamental que fa que l'humor sigui, podríem dir, fins i tot l'oxigen de la democràcia.
1: De fet, hi ha vostè un moment que, quan parlo d'això, hi ha un moment que diu que la major part de la nostra vida la passem ignorant que som raonablement feliços i per això som nèciament infeliços.
2: Exacte. Això ho podríem explicar amb un acudit molt tonto, que és una dona que desperta el seu marit, li diu: Pep, desperta, t'has oblidat de prendre les pastilles per dormir, no? El que vol dir és que normalment som moderadament feliços, no? A mi m'agrada dir que estem regolinxi, no? En el sentit que, bueno, més o menys anem tirant i ens agafa un atac d'hipocondria existencial i ens preguntem, realment som feliços? I acabem provocant aquella infelicitat que en veritat no sentíem.
1: I per això la comicitat i el riure són allò higiènics, fins i tot, en aquestes circumstàncies.
2: Sí, jo crec que la comicitat el que ens ajuda és a treure ferro sense contraure una anèmia, no? És a dir, a generar una sensació de lleugeresa, però que alhora no ens faci caure en l'altre extrem, que seria una espècie de nihilisme depressiu. I aquest punt mig, no, jo crec que és l'objectiu fonamental del bon sentit de l'humor, que també n'hi ha del dolent.
1: Vostè parlava abans de la, fins i tot, de democràcia, de la importància del riure dins de la democràcia o dins de les capacitats democràtiques, eh?
2: Sí, perquè hi ha molts tipus de riure. Hi ha un riure que és agressiu, que és jeràrquic, on estàs marginant, estàs fent algun tipus de violència, primer simbòlica i potser després física. Però

0: Però després hi ha un tipus de riure, que podríem dir un riure bo, que és el sentit de l'humor, que el que fa és, d'una banda, això, fer-nos sentir que tots som iguals i que, per tant, doncs, com participem de la mateixa condició humana, doncs no hi ha jerarquies ni entre classes, ni entre gèneres, ni entre races. I, d'una altra banda, la democràcia, com diria l'Ignatius Ferrari, és saber viure amb imbècils, no? Sabent que nosaltres som també l'imbècil dels altres, no? En moltes ocasions. I llavors, això ho podríem resumir, la democràcia seria saber mantenir els antagonismes sense que això caigui en l'hostilitat, no? I per mantenir aquesta tensió, jo crec que l'humor és molt important, no? L'humor és una manera de no caure en la fantasia de que tots som iguals i tots pensem el mateix, i alhora saber conviure amb la diferència dels altres, no? Amb l'humor podem mantenir aquesta distància perfecta, que és l'adequada per la democràcia.
1: Aquest humor dins de la democràcia sovint es posa com a exemple de l'humor que se n'enriu dels poderosos, o fins i tot de la part més dictatorial.
0: Sí, exacte. Hi ha un humor...
1: Espera, escoltarem una mica la trinca.
0: Vale.

0: Posàvem aquesta com a bon exemple de com la Trinca se n'enreia del feixisme i sobretot intentava passar per la censura. Però deia això, eh? És a dir, aquesta és una de les parts importants. De fet, vostè en el llibre hi ha un moment que diu que el riure és fonamental o una bona eina per enriure-se'n del dogmatisme, eh? I que fa molts anys que és així, a més a més.
1: Sí, sí, sí, el riure té... Bé, podríem dir que el riure és un instrument, no? Mm. És un conjunt d'eines lingüístiques, conceptuals, que podem utilitzar en moltes direccions diferents. I de la mateixa manera que un ganivet el podem utilitzar per, no sé, per tallar un tros de pa o per tallar el coll d'una persona, també amb la comicitat podem fer mal o també lluitar contra l'opressió. Ho dic per això perquè hi ha contextos on l'humor realment, la comicitat ha estat utilitzada d'una manera, diguem-ho així, opressora, no? Mm. Hi ha un estudi molt interessant de Herzog sobre l'humor al Tercer Reich, on ell explica que la comicitat pot ser utilitzada per generar una atmosfera de fatalisme, de cinisme, de que no es pot fer res, l'únic que podem fer és riure per no plorar. I clar, aquest tipus de riure el que fa és treure'ns la potència, no?, per actuar. En canvi, hi ha un altre tipus de riure que el que fa és lluitar contra les supersticions, les pors, les passions tristes que ens debiliten, i llavors aquest riure sí que és alliberador.
0: Vostè comenta, de tota manera, que és un error considerar, justament el fil del que deia ara, que la comicitat sempre és alliberadora i antiautoritària.
1: Exacte. Perquè pot ser utilitzada, i de fet en moltes ocasions és utilitzada en l'altra direcció. Mm. Durant tota l'edat mitjana, per exemple, domina una cultura que anomenem agelàstica, que és a dir, sí, que demonitza el riure, perquè considera que el riure forma part de la incredulitat, el riure és la part del dimoni, que ha aconseguit separar l'ésser humà de la creació, de Déu i de si mateix, etcètera, no? Però després també podem parlar d'una tradició, podríem dir, hipergelàstica, és a dir, que utilitza l'humor, un humor que està a tot arreu, una ironia, per dir-ho així, debilitadora, que el que genera és aquesta sensació de que no hi ha res que et puguis prendre seriosament, no? I llavors, novament, l'important és treure ferro sense contraure anèmia, és a dir, riure's d'allò que mereix, no?, que sigui ridiculitzat, i prendre's en sèrio, seriosament, allò que s'ho mereix.
0: Encara una cosa més sobre la vessant política. Hi ha un punt molt interessant del llibre, tot ho és, eh? Però hi ha un moment que a mi em va cridar molt l'atenció, que vostè parla i augmenta de sorpasso còmic. És a dir, que l'hegemonia còmica, diu, ha passat d'estar en mans de l'esquerra contracultural, està en mans de la dreta més reaccionària. És a dir, un dels motius pels quals s'explica aquest augment de l'extrema dreta és perquè ara saben fer servir l'humor?
1: Jo crec que sí, que és una de les característiques de la nova fase de la guerra cultural, per dir-ho així, és que l'extrema dreta s'ha fet amb la iniciativa còmica. I això es deu a moltes coses, no? Molts factors. Hi ha un factor que seria purament tecnològic. És a dir, els algoritmes en les xarxes socials afavoreixen tot allò que genera ressentiment, odi, por, desconfiança, i llavors, com la seva prioritat és generar adherència, no?, a la pantalla, doncs van afavorint tot aquell tipus de comicitat que sigui més agressiva i que, per tant, és menys igualitària, és menys alliberadora, no? I llavors, això ja afavoreix aquest tipus d'humor. Perquè no vol dir que, diguem-ho així, el progressisme o l'esquerra o la democràcia no faci un bon humor. El segueix fent. El que passa que té menys visibilitat per una qüestió tècnica. I després, també és veritat que hi ha un cert, podríem dir, un cert puritanisme per part de l'esquerra, que de vegades s'ha prohibit riure o ha perdut, per dir-ho així, la tradició d'un humor contracultural i que s'ha apropiat aquesta extrema dreta que es diu llibertària, quan el llibertarisme abans estava més associat a l'esquerra, i ara doncs hi ha tota una sèrie de personatges, no?, com Millet i altres, que es diuen anarquistes de dretes.
0: I quan diuen això és quan diuen, és que clar, ja no podem parlar de res, no es pot riure de res ja, abans es podia riure de més coses que ara.
1: Bueno, això és un error, la nostàlgia sempre és un error, no? Perquè no no, aquell passat daurat, no, que la nostàlgia s'inventa, no va existir mai. I l'únic que fa és afavorir postures reaccionàries, no? Abans, al llarg de la història, hi ha el que podríem anomenar hegemonies còmiques. És a dir, que tu et podies riure d'unes coses i d'altres no. Abans no et podies riure de l'Església, del rei, del poder, i sí que et podies riure de certes minories, per dir-ho així. Avui et pots riure de l'Església, del poder, però, diguem-ho així, anem més amb compte a no riure, a no fer mal a certes minories. Jo crec que hem guanyat, no? Jo crec que hem guanyat amb això. I després, jo sí penso que podem riure de tot. El que no podem és riure amb qualsevol.
0: Yeah.
1: Això què vol dir? Hi ha un proverbi alemany que diu que si en una taula hi ha 10 demòcrates i un nazi, en aquella taula hi ha 11 nazis. Això vol dir que tu pots fer un mateix acudit i segons qui l'escolti, no, tindrà un significat radicalment diferent, no? I llavors has de tenir molt en compte a qui arriba el que tu estàs dient. No és el mateix fer un acudit, diguem-ho així, dolent, perquè de vegades tenim dret a ser una mica dolents, perquè tota la resta del temps som bons, per dir-ho així, i llavors, mira, durant 10 segons seré una mica psicòpata, per dir-ho així, una mica dolent, i llavors amb uns amics explico un acudit. No és el mateix això que fer aquest acudit a xarxes socials o en públic, on saps que pot ser interpretat, utilitzat per reforçar prejudicis, etcètera, no?
0: Sobretot perquè hi ha acudits que realment, i vostè en el llibre en destaca diversos, però jo quan llegia el seu llibre em feia pensar en un... El Ricky Gervais explicava un acudit que a mi em va fascinar molt el primer cop que vaig sentir, que és una víctima de l'Holocaust que es mor i arriba al cel i demana parlar amb Déu, i li explica, aquesta víctima de l'Holocaust, a Déu, un acudit sobre l'Holocaust. I Déu li diu, perdoni, però això no fa cap gràcia. I ell li diu, clar, és que vostè no hi era. Sempre em fa pensar molt, perquè té tants nivells, fins i tot del seu gremi de filosòfics, no? Un acudit així.
1: Sí, i tant, i tant. El riure, jo sempre dic que és com una lasanya, no? Té molts nivells, sí. I et pots riure, per exemple, quan rius d'algun acudit, pots riure de la intel·ligència i la rapidesa de l'altre que ha fet acudit. Et pots riure també de la teva intel·ligència, que l'has comprès, l'has entès, no? Et pots riure també perquè estàs sent una mica dolent. Quan no està bé ser dolent, però rius una mica...
0: Allò que en diuen riure amb la O.
1: Exacte. El riure nerviós... Sí. Et pots... Llavors, té moltes capes i de vegades dominen més unes, de vegades dominen més unes altres. Jo el que sí penso és que hi ha molts tipus de riures, tenim dret a riure de moltes maneres, el que hem de tenir molt en compte és que aquest riure, aquesta comicitat, no sigui utilitzada amb una intenció, diguem-ho així, opressora.
0: Vostè ho deia abans, hi ha un moment determinat que hi ha una tradició molt especialment religiosa que condemna el riure, que diu el riure no està bé. Això ens ha fet pensar en aquell tros del Nom de la Rosa, del llibre de l'Umberto Eco, que també es va portar al cinema, i hi ha aquest trosset que hem volgut recuperar.
2: San Francisco tenía mucha tendencia a la risa.
3: La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
2: Los monos no ríen. La risa es un atributo humano.
3: Como el pecado. Cristo nunca rió.
2: ¿Podemos asegurarlo?
3: En ningún momento de las escrituras se dice que riera.
2: Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió su mano en él y se la escaldó.
0: Això és un debat, fins i tot, trobo apassionant, eh? Però això de Jesús no va riure mai és una corrent filosòfica i religiosa que durant molt de temps, vostè ho deia, sí. va imparar.
1: Sí, sí, és tot una tradició que comença als primers segles de la nostra era i que, diguem-ho així, quan arriba el Renaixement, amb els primers filòsofs humanistes, intenten declinar la religió en un altre sentit, no tan obscurantista, no tan dolorista. I llavors apareixen gent com Erasme, com a Montaigne, que diuen, no, sí, Jesucrist sí que va riure, i intenten generar una altra imatge. No,
0: jo tenia una amiga molt creient que em deia... Jesús havia de ser un tio divertit segur per aconseguir que tanta gent l'escoltés. Havia de ser un tio divertit segur.
1: Sí, sí, sí. De fet, un escriptor com Chesterton, no? Que té molta gràcia, juga molt, l'anomenaven el príncep de la paradoxa, ell considerava que el riure era un mecanisme de predicació, no? I per això era tan important per ell aquesta vessant més alegre de l'escriptura. Val a dir que no totes les religions, ni en totes les èpoques, han demonitzat el riure. Per exemple, al món antic, els grecs li donaven molt d'importància al riure. Hi ha un moment on la deessa Demeter, la seva filla, Persèfone, és segrestada per Hades, i llavors ella es posa a plorar, reprimeix totes les llavors dins seu, la primavera no pot brotar, i llavors els déus l'envien una dona que es diu Baubo, que comença a ballar davant d'ella fent gestos molt obscens, no? I aixecant-se la faldilla, fins que li ensenya el seu sexe. I en aquell moment la deessa Demeter comença a riure. I llavors tots els misteris de l'Eusis, el que celebraven era el riure de Demeter, que era un riure que simbolitzava el renaixement, com la vida tornava després de l'hivern, tornava la primavera, i era un riure sexual, un riure vegetal, que el que es feia era celebrar que la vida continua.
0: Hi ha una altra part del riure en el seu llibre, que és el riure com a font de coneixement, fins i tot, no? Vostè parla que la comicitat té la capacitat de fer-nos adoptar punts de vista insospitats, ja no només diferents, sinó que no sospitàvem que tinguéssim.
1: Sí, doncs a la tradició filosòfica distingim molt entre la veritat concebida com adequatio, vol dir com una adequació entre una definició, diguem-ho així, i una realitat. Per exemple, dic que plou, miro per la finestra i veig que plou. Hi ha una adequació entre el que he dit i el que hi ha a fora. Això és veritat, podríem dir, però no és tota la veritat. Hi ha altres veritats que no es poden intuir o copsar de la mateixa manera, i hem d'utilitzar altres mecanismes. Per exemple, la poesia, l'art, la filosofia, fins i tot el mite, la religió, són maneres que no generen definicions sobre la realitat, sinó altres coses. Un exemple, els nens, jo sempre dic que són com els mafiosos, no els agrada la gent que fa masses preguntes, no? Llavors, si tu vols saber alguna cosa d'un nen, no li pots fer una pregunta directa. Què t'ha passat? O què has fet avui a l'escola? No et dirà res. En canvi, si jugues amb ell, generes una atmosfera, diguem-ho així, propícia. Ell mateix expressarà d'una altra manera, dient-te que és Superman, però t'estarà dient el que ha passat a l'escola. Llavors, no és una veritat. És una veritat d'un altre tipus, no? És una veritat que accepta la mentida, que accepta la ficció, no? I el riure forma part d'aquest tipus de veritat. No la veritat com a adequatio, sinó aquesta altra veritat que es diu aletheia. I llavors, amb el riure pots copsar moltes coses que amb altres mecanismes més racionals, més descriptius, no pots copsar.
0: I com a teràpia també funciona.
1: També funciona.
0: Ara pensava, fa uns anys va petar-ho aquell llibre que es deia més Plató i menys Prozac, diguem-ne, no? És una mica això, era donar... aprendre la història de la filosofia, en aquest cas del riure, per superar de segons quins moments, no?
1: Exacte, sí, perquè realment la filosofia... avui en dia la veiem com un conjunt de teories sobre el món, sobre l'ésser humà, però... En veritat, en el món antic, la filosofia era un conjunt de pràctiques. Potser s'assemblava més al ioga, per dir-ho així, amb moltes diferències, que un conjunt de teories. I dintre d'aquestes pràctiques de la filosofia, que el que buscaven era la llibertat, el plaer, la serenitat, etc., dins d'aquestes pràctiques el riure era molt important. Era molt important pels escèptics, perquè ens ajudava a dubtar del nostre dogmatisme, era molt important pels cínics, perquè ens ajudava a lluitar contra la vergonya, no? Que consideraven que era un dels grans obstacles, no? Per la nostra llibertat. I llavors el riure té molts usos dintre de la tradició filosòfica antiga.
0: Dic això perquè hi ha un moment que vostè en el llibre parla dels idealistes. Perdó que li pregunti així, però és millor ser un realista en sentit de l'humor que un idealista?
1: Sí, sí. Bueno, val a dir que idealisme no vol dir tenir... No sé, estar compromès amb algunes idees. Idealisme en aquest context és... com ho diria? Ho explicaré amb un acudit, perquè és més fàcil d'entendre. És un nen que va veure un sacerdot i li pregunta, pare, si hi ha més enllà, hi ha menys aquí. No? És la idea de... hipostasia, no? Creure que existeix una un món ideal, i aquesta creença ens fa odiar el món real més del que l'haurien d'odiar. Per dir-ho així, la nostàlgia, no? Que abans dèiem, sí. A la nostàlgia n'hi ha aigua. És un idealisme, perquè ens fa creure que va existir un passat ideal, i llavors ens fa odiar el present perquè és una traïció o és una decadència respecte a aquell passat ideal. Però aquell passat ideal no va existir mai, i cada present té les seves coses bones i dolentes, i l'hem d'estimar en les seves, i intentar canviar en els seus, en les seves dimensions.
0: Estem parlant amb el Bernat Castany del seu llibre Una filosofia de la risa.
4: Ara, una de les coses que un descontent com jo s'hi troba més gust és criticant el cine. El cine, escolteu, hi ha molt tema. Però què passa? Però què és això? Quines morbositats, les dones per terra. Els homes només entren i surten de les habitacions, passejant-se pels passadissos. Però què és això? Oh, i totes aquestes pel·lícules tenen premi, premi. Escolteu, unes pel·lícules de suspens i tenen premi. Això no lliga de cap manera. Per la mort de Déu, home.
0: Hem volgut recuperar el Capri per un motiu, perquè vostè té un moment en el llibre que destaca, per exemple, que les obres de teatre gregues, el concepte comèdia i tragèdia fins i tot va arribar a un punt, no sé si havia de barrejar-se, no? Clar, són molts els humoristes com el Capri, per exemple, que en la seva vida personal tenien problemes de depressió i tenien problemes d'ansietat. El riure o la por, que és el seu llibre anterior, són coses que de vegades estan molt més a prop del que sembla?
1: Sí, estan directament relacionades, d'una banda perquè riem en moltes ocasions quan ens alliberem d'alguna por en concret, no? Llavors són les dues cares de la mateixa moneda. Per exemple, quan sentim por i de cop comprenem que aquella amenaça no era real, llavors riem, no? Perquè hi ha una alliberació de l'energia que havien concentrat per defensar-nos contra aquella amenaça. I llavors, sí, el riure és l'expressió de que una por ha estat superada, i el riure pot ser també un mecanisme per superar la por. Estan realment connectades.
0: I es poden confondre o no? Això ja no.
1: Tot es pot confondre, aquesta vida. Sí. Tot. Sí, evidentment es poden confondre. Per exemple, hi ha usos del riure que el que fan és alimentar la por. És a dir, imagina't que vaig llegir alguns estudis sobre aquest tema, sobre com el riure pot bloquejar certs temes que tu no vols tractar. Per exemple, una persona que té un problema, una depressió, i tu vols parlar amb ell, mira, t'aniria molt bé tenir ajuda professional, però aquella persona amb una actitud, diguem-ho així, còmica, el que fa és bloquejar sempre aquell tema. Doncs en aquest context, no, el riure està sent utilitzat d'una manera, doncs, diguem-ho així, a favor de la por.
0: Una filosofia de la risa, el llibre del Bernat Castany. Senyor Castany, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
1: A tu, molt bon dia.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no circulen a aquesta hora per un incendi a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. A petició dels bombers de la Generalitat, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Ferrocat. Un mitjà aeri i 7 de terrestres treballen en l'extinció d'aquest incendi. A Catalunya hi ha 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atent són a la zona del Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. I més incendis, Marta Prat.
7: Sí, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua fora de control. El foc ja ha obligat a desallotjar 16.000 persones i en manté confinades 60.000 que no poden sortir de casa. Per intentar frenar-ne l'abans, avui dilluns treballaran a la zona un total de 30 mitjans aeris, 5 més que durant el cap de setmana. Segons el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana, treballaran en les tasques d'extinció 17 mitjans aeris valencians, 10 del Ministeri, un d'Aragó, un de Catalunya i un de les Illes Balears. Balears. Els bombers creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Tot i això, Juan Carlos Valderrama, conseller d'Interior de la Generalitat Valenciana, assegura que el risc segueix sent alt.
8: Respecto a ayer, cuando comparecimos después de CECOPI, hablábamos de unas 6.500 hectáreas aproximadamente, y hoy los indicadores nos dan aproximadamente un poco más de 7.000 hectáreas. Entonces, se está trabajando fundamentalmente ahora en eslida con los medios aéreos, porque existe un riesgo importante de propagación.
9: Incendis forestals com aquests que estem parlant, el d'Àvila, el de Madrid, el de Toledo, el de Girona, de França, amb milers de persones evacuades, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs, on s'acullen els desplaçats, té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquesta mena. Jordi Martori és el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial social de la Creu Roja, una de les entitats que ofereix aquest servei.
10: Et diem que ara, el més normal, que durant un temps que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estiguis preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
7: El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, considera inacceptables les càrregues policials en la manifestació d'ahir a Palma contra el turisme massiu. Rodríguez ha anunciat que es reunirà amb el cap superior de la policia per demanar-li explicacions i analitzar les imatges. Les càrregues van provocar una dotzena de ferits. Abans, la policia havia tancat els accessos al recinte on s'havia de llegir el manifest, quan encara estava mig buit. La gent reclamava entrar-hi i allà hauria començat l'atenció amb la policia. El portaveu de la plataforma convocant, Dani Comas, ha criticat l'actuació policial en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
9: A Raimat, el Segrià arrenca avui la barema més primerenca de la història del celler perquè la intensa calor que ha fet des del mes de maig ha accelerat la maduració del raïm. Asseguren que han d'adaptar el maneig de les vinyes a les altes temperatures per poder mantenir la qualitat i la quantitat de la producció i aposten cada vegada més pel vi blanc per satisfer els gustos del mercat. Raimat, Estela Bussons, bon dia.
12: Bon dia. Fins a finals d'octubre, les 2.000 hectàrees de vinya de Raimat escolliran 4 milions de quilos de raïm per a vins i 5 milions per a cava. La barema s'ha avançat com mai i per mitigar els efectes de la calor han de regar més i deixar més fulles perquè protegeixin el fruit. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
13: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
12: El celler de Raimat nota la baixada global del consum d'alcohol, sobretot en el vi negre, i per això els darrers anys han augmentat la producció de vi blanc, sobretot de varietats més fresques com l'Albariño. Estela Bussons, Catalunya Ràdio, Raimat.
9: I acabem de saber que s'acaba de restablir la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que no circulaven a aquesta hora fins fa uns minuts per un incendi a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. Sembla que els bombers han pogut controlar més o menys aquest foc i, per tant, s'ha restablert la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I als esports, Oriol Corral.
14: Bon dia. El Barça comença avui l'estaig a Anglaterra. Els blaugranes s'instal·laran a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. La llista de convocats per Hansi Flick s'anunciarà en breu. No hi seran, això sí, els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. També marxa cap a Anglaterra l'Espanyol per disputar dos amistosos en una estada que durarà una setmana. I també en futbol, avui torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge, a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné el curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. I en bàsquet, el Kitsanes Manresa ha fitxat el nord-americà Colby Jones. L'escorta de 1,95 va jugar la temporada passada als Memphis Hustle de la Lliga de Desenvolupament Americana.
5: Fins aquí les notícies.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Arriben les segones rebaixes del Cort Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Cort Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
17: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
3: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
6: Li havia escardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
5: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
7: Jo encara tinc els de l'any passat.
5: Però premiades?
7: No, sense premiar.
5: Collons, doncs llença-les, hòstia.
7: Jo, en tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
4: I la Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
8: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crim.
8: És un vell que sortia bé de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
9: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
4: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
10: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia: no ho sabem.
11: No ho sabem.
1: I per què?
12: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
4: Comencem. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: No, no.
1: Què?
0: Veus com es fa?
1: Veus com es fa, diu.
0: Fàcil, secció de consultori, no? Moltes vegades desesperat.
1: Sí.
0: Cançó trista,
1: sí.
0: Però bellíssima, no?
1: Però vols que sigui la secció sempre aquesta?
0: No,
1: o la
0: cint...
1: no, no, aquesta, no, la portat... avui.
0: Avui he portat una per deixar-te una mica en...
1: en ridícul.
0: En evidència, en evidència.
1: Pujar,
0: avui he portat una per deixar-te en evidència.
1: Vinga.

0: Vaig una posar Arcade Fire la setmana passada.
1: Una cançó bastant impressionant, aquesta.
0: No, no, és boníssima, m'agrada molt. T'has fixat, Domènic?
1: Fate into You, de Macy Star, sí, que ha sortit a infinitat de pel·lis, sí, i de sèries, i que és magnífica. Jo només conec una versió en viu d'aquesta cançó, perquè ella no li agradava cantar en directe, li feia molt de, li feia com angoixa.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, realment la congelava. Mm. I, hòsties, increïble, eh? Ella mai arriba a mirar al públic, perquè està com mirant al micròfon, però hòsties, em recordava Portishead, quan cantava en Glory Box,
0: sí,
1: no? I ella s'agafa el micròfon amb el cigarro.
0: Amb el cigarro.
1: I només mira el micròfon i el cigarro, doncs una mica així. És una cançó preciosa.
0: Amb el Toni García Ramon, que fem pel·lícules com a teràpia. Abans que res, l'Odisseu, tu ja vas dir que li vas donar el segell d'aprovació.
1: Home, segell de qualitat absolut. Ja vaig dir que... A més, jo ja vaig dir-ho la setmana passada, segueix succeint aquest event, que és que la gent parli en xarxes socials de l'Odissea de Christopher Nolan sense haver-la vist.
0: Yeah.
1: Us demano, sisplau, que primer la veieu, després podeu criticar el que vulgueu, òbviament faltaria més. Però és que segueixen amb l'Eliot Page, com pot ser que l'Eliot Page faci d'Aquiles? No surt Aquiles a la pel·li del Nolan. Sí. No surt. Eliot Page no fa d'Aquiles. Aquiles... Aquiles, us repetiré, eh? Aquiles no surt.
0: Val.
1: D'acord?
0: Sí.
1: Ho tenim clar o no? Aquiles no surt. Per tant, què passa si Aquiles no surt? Cap a que actor fa d'Aquiles. Perquè seria molt raro que Aquiles no sortís, però sortís un actor fent d'Aquiles. Enteneu la contradicció, no? Seria molt raro.
0: Sí, seria molt estrany.
1: No, no surt Aquiles.
0: Sí, sí, sí.
1: De repente surt l'actor i diu, no, jo soc Aquiles.
0: Molt estrany.
1: I el director diu, no, vostè no pot sortir perquè no surt Aquiles. Yeah. No, no, jo soc Aquiles.
0: Escolta, però és curiós perquè se l'està criticant per Woke, com deies l'altre dia, perquè hi ha un moment que Ulisses plora i no sé quina història, no l'he vist encara, eh? Però tal. I després també se l'està criticant perquè hi ha pocs personatges femenins, que hauria suprimit personatges femenins importants de l'Odissea.
1: La gent està dient les tonteries, precisament el personatge d'Anne Hathaway probablement sigui el més poderós de la pel·lícula, tot i sortir menys, no? És magnífic. És que no sé, de veritat, és una adaptació... És veritat que si em dius d'Oppenheimer, estaré totalment d'acord en que els personatges femenins d'Oppenheimer són terribles.
0: I sí, estan, això deia la Mariola, també, sí, que no li agradaven
1: els personatges femenins. Estan tocats amb el cul, yeah. I sempre ha tingut problemes no amb els personatges femenins. Yeah. Però em temo que aquest no és el cas. A l'Odissea això no passa.
0: I
1: després, això de que Odisseu plori,
0: sí,
1: no? O Ulisses, com deien els romans, és gent que no ha llegit el poema èpic, perquè sí, ell plora.
0: Ell plora en el llibre.
1: Ell sí, plora sí. Quan es recorda Troia, ell plora.
0: Sí, sí.
1: Home, no sé tu. És que, al final, vosaltres us creieu... Em dirigeixo directament a aquesta gent tan crítica. Vosaltres creieu que la gent no plorava abans? No, o sigui, que es va començar a plorar? El segle XVIII?
0: Sí.
1: Al segle XVIII algú va dir, hòstia, quines ganes tinc de plorar. Trencaré 10.000 anys de la història de la humanitat per plorar. Avui ploraré. Va, seré el primer en plorar.
0: I passarà la història com el que va inventar les
1: llàgrimes. Gutenberg, no? Va fer la impremta i quan va sortir la primera fulla va plorar. Va dir, hòstia puta, que bé m'ha quedat aquesta fulla. De la merda, home. De veritat.
0: Bueno, escolta, i a banda de l'Odissea, alguna estrena que li faci
1: home,
0: ombra?
1: Ara Spider-Man.
0: Spider-Man, que tot fa una mandra...
1: Tremenda. I he vist el trailer de Doom.
0: I què? Hòstia. No està mal. No, està... No. Ai, jo m'hi vaig pensar, mira, encara.
1: Mira, era...
0: Semblava... I vaig veure que Ryan Gosling farà de Ghost Rider, no?
1: Sí, motorista fantasma. Sí. Jo tinc un problema. Primer, no vaig saber si era ja o era de veritat.
0: Bueno, és que no pots saber això,
1: ja. I segon, era com una espècie de concatenació de situacions de personatges...
0: Sí, no s'entenia res.
1: Que no s'entenia res.
0: Bueno, però els tràilers ja està bé, no?
1: Ja, sí, però tu ves el tràiler d'Endgame?
0: Ja. Yeah.
1: Hòsties, a pell de gallina, eh?
0: Yeah, yeah.
1: I aquí era tot de gent sortint tot el rato. Hòsties, jo no sé... Espero equivocar-me, però em temo que hi ha massa personatges, massa poc temps, i no hi ha una línia clara. I a més, en el trailer passa una cosa molt curiosa, que és que creieu que Thanos era dolent? Però aquest és molt pitjor. És com si em treus un Ewok i em dius, aquest os de peluig és molt pitjor que Darth Vader. A veure, m'ho has d'explicar molt bé, això, eh? Que aquell bitxo escarós que viu als boscs d'Endor, que fa... Que aquell bitxo és més perillós que Darth Vader, això m'ho hauràs d'explicar molt bé a mi.
0: I han rebut els pobres igual.
1: Perquè en el tràiler no surt res que a mi em faci pensar que el Doctor Doom...
0: És més dolent que
1: és
0: Thanos.
1: És més dolent que Thanos, tio. Thanos és un dels millors villans de la història.
0: Això sí.
1: No em pots dir, no, ui, sí. És que Thanos no és tan dolent com aquest. Perquè, a part, vas pujant el... Vas pujant... Sí, hem tingut a Galactus.
0: Sí.
1: Que és un tio que es menja planetes. Thanos que es peta la meitat de la humanitat.
0: Sí.
1: I ara tenim un tio que porta una màscara, que no sigui un poble. Saps? De Salelles de Ter. No sé. No, és veritat, el doctor Doom. Mira en Doom, que tenia una forneria. Saps? I aquest tio ara és molt... I aquest tio és molt perillós.
0: Pobres veïns de Salelles de Ter. Bueno, va, doncs, i Spiderman Mandret et fa, eh? Hem quedat? Però, ja ho ens explicaràs. Quan s'estrena?
1: Aquest dimecres.
0: Aquest dimecres, ja.
1: Sí, perquè ja estem a vacances, ja... S'adavanta les estrenes perquè els nens ja anen al col·legi, etcètera. I aquesta no sé si serà una pel·lícula eminent infantil, però és eminentment adolescent.
0: En tot cas, amb el Toni García Ramon, el que fem per cada setmana és pel·lícules per combatre turbulències. Avui, per què? Quin és el motiu que
1: avui
0: volem...
1: Avui pel·lis per gent que teniu l'esperança fotuda.
0: Que teniu, eh? Ja ho dius a mi.
1: Sí. Sí. I també jo, eh? Vull dir, dies que arribes a casa i dius, hòstia, avui necessito un xut d'esperança.
0: Vinga.
1: Una dosi.
0: Pel·lícules per tenir més esperança davant de moments de desesperança.
1: Correcte, que us animen una mica a la vida. Vinga. I comencem amb una que és un puto clàssic.

0: aquesta cadena perpètua. Estàs molt a favor d'aquesta pel·lícula.
1: Una pel·li que va fracassar al cinema.
0: Molt heavy.
1: I la teoria, crec, generalista dintre l'estudi i mencionada a vegades pel propi Frank Darabont, que era el director, també director de La Milla Verde, vull recordar, una altra gran adaptació d'un llibre de Stephen King.
0: Sí, perquè aquesta Cadena Perpètua és un llibre de Stephen King.
1: És un relat.
0: És un conte curtet, no?
1: És un conte curt, sí. Que a més hi ha un spoiler en el conte curt.
0: Sí.
1: Per als que no hagin vist la pel·lícula no explicarem com acaba, però hi ha un moment en el conte en què un indi, un pres indi, va a dormir a la cel·la de l'Andy, no? El protagonista.
0: Andy Dufresne, no?
1: Sí. I el dia següent es queixa que hi ha corrent d'aire a la cel·la. Que és un moment que jo recordo i vaig dir, no el poseu a la pel·li, perquè serà massa obvi. Jo vaig fer una cosa molt lletja, Frank Darabont, aquí, vaig emprenyar. És una cosa molt maca, però molt lletja, també. Lletja, entre cometes, eh? Que és que et furta el final.
0: Del conte, vols dir?
1: No, et furta el final de la pel·lícula.
0: Ah.
1: Just quan passa el que tu estàs esperant que passi desesperadament, no? Que és la reunió dels dos personatges principals, el tio agafa la càmera, agafa la càmera, fa un tub i a prendre pel cul. Saps què vull dir?
0: No veus ni l'abraçada, gairebé.
1: La resta t'ho imagines, desgraciat. Una pel·lícula preciosa, considerada una de les millors de la història del cinema, i això que et deia, hi ha una tendència generalista a pensar que la pel·li ha de fracassar perquè es deia The Shawshank Redemption, i ningú sabia què collons era Shawshank.
0: I el boca-orella no va funcionar.
1: Perquè el conte es deia Rita Hayworth and The Shawshank Redemption.
0: Cert.
1: I van voler mantenir el Shawshank Redemption. Aquí es va dir, és veritat que el títol aquí era una mica menys poètic, Cadena Perpètua. Una pel·lícula, saps, de Santiago Segura, que per error foten a la presó, saps què vull dir?
0: Cadena Perpètua.
1: Sí, sí. Però és igual, música de Thomas Newman, que l'estem escoltant ara, un dels millors villans de la història del cine, que és l'alcalde
0: de la presó,
1: de Shawshank, protagonitzada per Tim Robbins i Morgan Freeman, que són Red i Andy Dufresne. Ell, Morgan Freeman, és el tio que pot aconseguir a tota la presó, i Andy Dufresne és un tio que era un banquer, el que s'acusa injustament d'haver matat a la seva dona. I és una pel·li sobre l'amistat tan espectacular. A més, hi ha una cosa que m'agrada molt, i és com amb un conte, que no recordo quantes pàgines té, però igual té 40 pàgines, et casca una pel·lícula de 2 hores i mitja, que és que la caces a qualsevol cadena, en qualsevol moment de la teva vida, i et quedes allà enganxat.
0: Sí, no li sobra res, eh?
1: És una pel·lícula amb una quantitat de moments icònics tan bestial, des del Brooks sortint de la presó i dient que la vida va massa ràpida per ell, no? Fins a la biblioteca, quan ell posa òpera al pati de la presó. Hòstia, els personatges que el turmenten al principi, la pròpia personalitat del Morgan Freeman, és espectacular. Al final, amb la tempesta, no? Quan Morgan Freeman veu el personatge de Tim Robbins que travessa el pati de cel·les.
0: Sí.
1: Hòsties, és una pel·li que a mi m'emociona profundament. Em sembla que té un dels finals més macos de la història del cinema, tot i que el cabró de Frank Darabont, el tio curta fins i tot el Muhammad, tio, un minut, tio, saludar-te, què tal estàs, tio? Estàs de molt en arribar, saps? No sé, a mi és una pel·li que sempre, quan tinc mals dies, i últimament no en tinc molts, me la poso, crec que està Netflix ara, ho hauria de mirar, això ho mirarem i ho posarem. Però sembla magnífica.
0: Cadena Perpètua és la primera de les recomanacions avui del Toni García Ramon per combatre la desesperança. Segona proposta de pel·lícula, diguem-ne, teràpia contra els mals moments.

0: Aquesta t'ho deia abans, l'he vista, en tinc bon record, però no l'he tornat, així és com Cadena Perpètua, no diré que me la sàpiga de memòria, però gairebé, perquè l'he vista molts cops. Aquesta només l'he vista un cop.
1: La primera música de Thomas Newman,
0: també,
1: que és també el de Cadena Perpètua, que és també el d'American Beauty, que és també el de Camino a la Perdición, que és un dels millors compositors que hi ha, un dels meus favorits segurament, i que té una capacitat per fer anar l'orquestra, per a mi no li dona la gana, espectacular, és un tio que això és... Pots pujar una mica? Només amb això hi ha pell de gallina.
0: Sí, sí, sí. Està molt bé.
1: Pell de gallina. I el títol, que és The Horse Whisperer, que és un títol molt maco en anglès, en català o en castellà, l'home que xiu-xiuejava els cavalls, sembla un llibre d'aquests de cavall fort.
0: Una mica, sí.
1: Però la pel·lícula, a mi, m'encanta. M'encanta. Sí, eh? Recordo un comentari d'un crític d'aquest país famós, després passat a director, que va dir, esto es como un anuncio de Marlboro. I jo un dia li vaig dir, ja te gustaría a ti tener el talento que tiene Robert Redford en la uña del pie. Li vaig comentar tres pel·lícules de merda que ell havia fet i no li va quedar més remei que donar mala raó.
0: Ah, no va dir, es vol enfadar o què?
1: No, perquè era com amic i li vaig dir, mira, només l'escena de l'accident del principi. La pel·lícula, bàsicament, és la història d'una nena, que és el debut d'Scarlett Johansson.
0: Ah, no va dir, Scarlett Johansson, molt joveneta, sí.
1: Correcte. La pel·lícula està dirigida per Robert Redford, vale, que no surt. I els altres protagonistes són Sam Neill, que se'n va anar...
0: Sí, que surt, Robert Redford.
1: Molt poc. Sí, és veritat, perdona.
0: Ah, és el... No, perquè és el Horse Whisperer, no?
1: Estava jo amb una altra cosa.
0: Sí, que surt.
1: Surt Sam Neill i Kristen Scott Thomas, que per mi és l'autèntica protagonista, i Robert Redford, és de la raó, quin lapsus.
0: Tan fan de Kristen Scott Thomas.
1: És meravellós. La vaig anar al teatre a Londres.
0: Ah, sí?
1: I em va semblar una... Em va deixar garrativat. Se m'ha perdut, t'ho dic, bestial. Rectifico. Robert Redford, que surt, i regala alguns plans molt macos, però per mi la protagonista autèntica és Kristen Scott Thomas, que és la mare de Scarlett Johansson, que al principi de la pel·lícula surt a passejar amb el seu gos. No crec que estan, no recordo on estan, però és a Upstate New York, crec. I van a passejar amb el cavall i tenen un accident.
0: És veritat, perquè la nena munta cavall i llavors té un accident
1: tot rellisca perquè ha nevat, hi ha gel, el cavall rellisca i un camió els atropella. Sí. La seva amiga i el seu cavall, i ella i l'Scarlett Johansson i el seu cavall també. El cavall d'ella, de l'Scarlett Johansson, queda molt mal ferit. Sí. Ella perd una cama.
0: Una cama.
1: Sent una noia molt jove, si ja és un trauma passant a qualsevol edat, imagina sent una noia molt jove, i això, clar, la destrueix, i la destrueix més el fet de que el seu cavall estigui malferit i el vulguin matar, el volen sacrificar. I llavors la mare, que és una executiva d'una revista, decideix buscar un remei. No hi troba The Horse Whisperer, que és un tio que treballa amb cavalls.
0: La teràpia als cavalls,
1: diguem. Que es coneix molt bé, com el tio aquest, el César Vidal, l'encantador de perros, que no sé si estarà a la presó, perquè fa temps que no sé res d'ell. Però
0: una mica
1: podria
0: així,
1: ser perfectament,
0: sí. Podria ser.
1: Podria ser perfectament. I llavors se'n va a Montana, si no m'equivoco, a veure aquest senyor que primer li diu que no, però després hi torna amb el cavall. I el cavall, que es diu Pilgrim, està fet pols. I el tio què fa? Doncs curar el cavall i curar la nena, no?, en el procés. Això és una pel·li que a mi em sembla d'una delicadesa...
0: Ai, tornar, mira.
1: D'una delicadesa, hòstia, una elegància... I el cabró de Robert Redford et regala uns plànols de Montana. Si algú no ha estat a Montana, jo que he estat a Montana, i he muntat a cavall a Montana.
0: Què dius, sí?
1: És un dels llocs... És
0: bonic.
1: Estats Units té una cosa, i és que alguns territoris, no, d'Estats Units segueixen sent terra verge, tio. Sí, no hi ha res. No hi ha el poste de la llum, no? Perquè veies que allà hi viu gent, però només hi ha muntanyes i cel. I allò és una cosa... I clar, el tio et regala uns plànols. Hi ha un moment, no, que ell, que Robert Redford, se'n va a veure Kristen Scott Thomas i li diu, estàs estressadíssima, pujat al cavall amb mi, anem a passejar, se'n va anar a cavall, no? I tu dius, tio, com m'agradaria anar a cavall amb Robert Redford, amb Kristen Scott Thomas o amb els dos, a qualsevol lloc. És una pel·lícula molt bonica, amb un final molt maco, molt ben acabada, una pel·lícula llarga, d'acord? Llarga en el sentit de que dura 2 hores i pico,
0: val,
1: però que, hòstia, és una pel·lícula riu, d'aquestes que tu et poses allà...
0: I va fluint,
1: i és, a mi em sembla preciosa. L'adoro, adoro la banda sonora, i crec que és una pel·li a reivindicar.
0: L'home que xiu-xiuesava els cavalls...
1: Que no està enlloc.
0: No està enlloc?
1: Vaya. No està enlloc, i de fet, jo, gràcies a Déu, que tinc el DVD, perquè crec que no la van treure ni en Blu-ray.
0: Ostres.
1: Llavors estem esperant. És una pel·lícula de Touchstone, que és aquesta productora per adults de Disney.
0: De Disney, sí.
1: I estic esperant que arribi algun moment que la posin. Sempre cada mes pregunto, perquè els de Disney són molt amics, i dic, Laura... Llega ja o no? El Mexus són els cavallos.
0: Et diuen que no.
1: No, perquè no deu venir de Rússia.
0: Sí.
1: Amb el cavall. Sí. Perquè no hi ha manera, tio. Portem no sé quants anys a Disney Plus.
2: I què et diuen? Què et diuen?
1: Que tot això depèn d'un munt de drets, etc. En fi, si la podeu recuperar, de veritat, és meravellosa.
0: Tercera pel·lícula per combatre la desesperança és La princesa promesa.
3: No. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
0: Qui hagi recitat, que ara estigui escoltant la ràdio i hagi recitat aquesta frase fins al final, és dels nostres.
1: Quin cinèfil no ha dit a la seva vida algunes vegades jo soy Guillermo Montoya, tu
2: mataste a mi padre, prepárate para morir.
1: No me la sé en català perquè no em consta que s'hagi fet en català, que segurament s'ha doblat, però jo la recordo clar. La vaig veure, la meva generació la va veure en castellà. I no sé si hem de parlar molt de La princesa promesa. És una pel·li preciosa.
0: És perfecta.
1: Que és un llibre infantil, no? És una pel·li que vols posar als teus fills, si els vols iniciar al cinema d'una manera maca. Si són adolescents, igual no. Perquè en 16 igual els hi sua una mica el rabo. Tot el tema de La princesa prometida. Però si són una mica més...
0: Té un horari protegit, Toni.
1: Si són una mica més... Bueno, si els hi sua el peny.
0: Ei.
1: Si tenen ganes de veure cinema... i vols introduir-los en el món del cinema, és una pel·lícula preciosa. La princesa promesa. A mi em sembla... A més, té una estructura molt maca, que és algú llegint un conte infantil a un nen, i després totes les situacions són, evidentment, exagerades. Surt André the Giant, Mandy Patinkin, que és el del senyor que diu...
0: A Montoya,
1: i és una pel·li... Amb
0: Billy Crystal, maquilladíssim, però no, que no se'l coneix, però bueno.
1: Correcte. Amb la Robin, no em sortirà ara el cognom, la Robin Wright, menys mal que tot cinèfil. Saps més que jo, imagina't.
0: No,
1: Robert Redford.
0: Ni de lluny. Però aquesta sí que és...
1: Que és una cosa sobrenatural, no? Sí, la bellesa... princesesca d'aquella actriu, i és una pel·li meravellosa, perfecta, i us arregla qualsevol tarda.
0: I el director és el que vam perdre fa poquet, és el del Rob Reiner, no?
1: Correcte. Correcte. Sí. Un dels... És que, clar, hem perdut a dos emblemes del cinema majúsculs, com Gene Hackman i Rob Reiner, de maneres terribles.
0: Sí, horrorós.
1: Cascun a la seva, no? El Gene Hackman el van trobar mort a casa seva, mig penjat per les rates.
0: Sí.
1: Que és una cosa... Hòstia, jo no me'n sé venir... I el Rob Reiner el va apunyalar el seu fill. Ell i la seva dona.
0: Sí.
1: És terrible. Terrible, però Rob Reiner, que té un munt de pel·lis, i el cara retornarem.
0: Ah, és veritat. La següent, la quarta, pel·lícula per combatre la desesperança.
1: Make someone happy. Aquesta imitació de Jimmy Durante, la que estic molt orgullós. Sí.
4: It's so important to make someone happy.
0: Home, Jimmy Durante.
4: Make just one someone happy.
0: Aquesta és aquella que en anglès es deia Sleepless in Seattle, i aquí li van dir alguna cosa per recordar.
1: Per què és traducció literal? Sleepless, alguna cosa? In. No, però els disculparé. I et diré per què. Perquè és un remake no confès d'An Affair to Remember.
0: Que aquí es va dir tu i jo. És a dir, les pel·lícules, les traduccions
1: tot.
0: Van de calada.
1: Diria que An Affair to Remember, tu i jo, és molt pitjor.
0: És molt pitjor.
1: Molt pitjor que Algo para Recordar, que al final no és un mal títol.
0: No.
1: I aquesta pel·li té moltes coses molt maques. Primer, d'una de les meves guionistes i directores favorites, que és Nora Ephron, que va ser una dona que va obrir moltes portes a altres dones guionistes i directores a Hollywood en un moment en què era molt difícil fer cinema si eres dona, perquè això ha passat durant molts anys a Hollywood. Una de les coses que passen quan trio les pel·lícules és que trobo molt poques pel·lícules de dones. Perquè, clar, jo he nascut i he viscut una època, no?, una generació en què hi havia molt poques dones dirigint cinema i que fessin aquest tipus de pel·lícules. Vull dir, si podes buscar cinema autoral, no?, ja posant-nos seriosos, és obvi que hi ha molt més a escollir. Però si escollo pel·lícules més genèriques, diguem-ne, no?, que tu vulguis veure amb la família i tal, que és el que intentem, clar, és difícil. Però Nora Ephron és una d'aquestes dones que va trencar el sostre aquest de vidre amb el cap. El va patar. I aquesta pel·lícula a mi em sembla... És la pel·li que reinventa la comèdia romàntica. Ho fa amb una història molt senzilla, que comença d'una forma molt tràgica, que és Tom Hanks interpretant a un senyor que perd la seva dona, no? I té que anar-se'n amb el seu fill a viure a Seattle a sobre.
0: És que no hi he estat mai, però...
1: Crec que el tio...
0: Dius, pel que estàs dient, el drama és aquest, una mica.
1: No, perquè, clar, en la pel·lícula ell viu a San Francisco, no? I se'n va a Seattle. Seattle és una ciutat molt maca, però difícil, crec, de viure. Si ets urbanita i vens d'una ciutat molt més gran. I... ell, doncs, no sé si vol enamorar-se o no, però el seu fill un dia truca a un programa de ràdio, no? Sleepless in Seattle, sí, que és el programa del, del que parla el títol de la pel·lícula, per demanar una nòvia pel seu pare. Sí. No perquè el veu trist i sol, no? Probablement un dels papers més complexos de Tom Hanks, sí, en aquella època, perquè Tom Hanks estava en una baixada en aquella, sí, i buscava,
0: ah, sí, eh?
1: Marxar, si buscava marxar del paper que sempre feia, que era el tio, ah, que turpot, ah, simpàtic, comediant, ah, i aquí fa un paper com de vidu, molt... és una cosa amarga, no? Sí. Amb un sentit de l'humor molt negre, no? I aquí Nora Ephron, de fet, no el volia.
0: No volia Tom Hanks.
1: Volia que fos Tom Hanks, però quan va començar a pensar en si realment havia de ser Tom Hanks, li van entrar molts dubtes, perquè, és clar, és veritat que Tom Hanks era un estrany per aquest paper, no? Tot i que fos una comèdia romàntica que podia encaixar perfectament en la carrera de Tom Hanks, el fet de que Tom Hanks fos aquest tio que tota l'estona fa acudits, cares, sí, rares, no? un tio molt, molt gestual en, sí, en la comèdia que feia, però al final va dir, va, i hòstia, va ser un encert increïble.
0: Absolut.
1: Meg Ryan volia que el protagonista fos Dennis Quaid.
0: Ah, sí?
1: Estaven casats.
0: Quan eren parella, clar.
1: I va ser una de les condicions.
0: Ostres.
1: Que Dennis Quaid i l'altre no era format, i doncs, bueno, Meg Ryan.
0: Déu-siau.
1: Veus al final? Veus allò que hi ha al final? Si tires tot recte, 10 metres, hi ha una porta. L'agafes, l'obres, surts, tanques, i Meg Ryan, no? Sí. Meg Ryan va dir, d'acord, doncs que sigui Tom Hanks.
0: Vinga.
1: Que van ser una parella... una de les parelles romàntiques més maques de la història del cine, tot i que tenen una escena junts.
0: És veritat.
1: En tota la pel·li.
0: Al final.
1: I a mi em fa molta gràcia. Primer, Nora Ephron escrivint aquesta pel·lícula, amb Rob Reiner ficant-hi cullerades.
0: Està molt divertit el Rob Reiner, fins i tot, que fa de l'amic del Tom Hanks.
1: I com a actor, és meravellós. És meravellós. Hi ha una, crec que hi ha una escena on parlen de 12 del patíbul, sí, si no me'n recordo. No recordo quan te recordes.
0: Sí, sí, sí.
1: Que comencen a fer conya perquè elles parlen de tu i jo.
0: Sí,
1: parlen de la Fer-to Remember, no plorant, no dient, ostres, quan ella no es pot aixecar, sí, la deu Araquel perquè amb una cadira, sí, de rodes i tal. I ells comencen a parlar, en 12 del patíbul, quan maten a Telly Savalas. No recordo
0: com, i Trini
1: era,
0: López,
1: com era el diàleg.
0: Això, sí, sí.
1: Però és meravellós.
0: És sensacional.
1: I l'última, hi ha una cosa que em fa molta gràcia, que és que no els hi volien donar els permisos per rodar a l'Empire State Building.
0: Sí.
1: I Nora Ephron va aconseguir el telèfon de la persona que havia sigut durant molts anys relacions públiques a l'Empire State Building, que estava a la presó. La persona aquesta estava a la presó per evasió d'impostos.
0: M'agrada tot aquesta història.
1: Evasió d'impostos.
0: Sí.
1: Però va aconseguir parlar amb ella a la presó, i l'altra, des de la presó, va trucar als senyors que ho portaven, que encara eren molt amics seus, i va aconseguir rodar a l'Empire State Building. Una pel·lícula preciosa, una comèdia a moments amarga, no? Perquè, clar, quan el nen truca a la ràdio, en el pare li arriben un milió de cartes de pretendents,
0: sí,
1: no? I
0: sí,
1: el tio diu, però què has fet, fill meu?
0: Sí.
1: No? I és una pel·li que a mi em fa molta gràcia, és una comèdia romàntica preciosa, probablement una de les millors de la història del cinema, no només de la història del cinema, moderns en la història, sí, del cinema, i que sempre te l'agafes i te l'empasses com si fos un carmelet. I us deixo amb Nora Ephron, que a més té un llibre de memòries meravellós.
0: Boníssim, boníssim.
1: Editat per Asteroides, si no recordo malament, i que és una dona increïble.
0: Alguna cosa per recordar? La princesa promesa, l'home que xiu-xiuejava els cavalls, que xiu-xiuejava els cavalls, i Cadena Perpètua. Toni, mil gràcies, la setmana que ve.
1: A vosaltres, amics meus.
5: Patons. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
7: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.

0: els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: A Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Joan Luna, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com sempre, cada dilluns a aquesta hora... Ui, perdó. Top 10 de cançons avui dedicades a personatges històrics.
1: Efectivament. Una mica sui generis algunes, de diferents motius per les que estan triades, i hem començat amb aquesta, amb Boniem Rasputin.
0: Sí, amb Rasputin, sí.
1: Ens anem al 78, i la veritat és que l'he triat perquè l'altra cançó que tenen Boniem, que en realitat era el projecte del productor Frank Farian, dedicada a un personatge històric que està dedicada a El Lute, curiosament.
0: És veritat, és veritat.
1: I és un mig temps
0: sempre,
1: que...
0: Sempre una mica al·lucinant, això.
1: A mi també, la veritat és que mai he acabat de... No he escoltat a cap entrevista ni res per què se li va dedicar una cançó al Lute, però bueno, la veritat és que el romantitzava molt el personatge, el mateix que succeeix a Rasputin, que parla d'ell com, bueno, com atractiu, intel·ligent, una màquina sexual... Sí, sí. He pensat que molt millor començar amb Rasputin al 78 i així passar després als 80.
0: Comencem, doncs, amb Rasputin. Això és una mica el lema, és a dir, per encapçalar el top 10.
1: Efectivament.
0: Però anem al top 10 i anem al lloc número 10 de les cançons dedicades a personatges històrics.

0: Comencem pel número 10.
1: Rock Me Amadeus, de Falco, un dels temes més importants dels 80, i a més, molt curiós, perquè era una de les primeres vegades que un tema cantat en alemany arribava als primers llocs de totes les llistes, però no només a Europa, sinó fins i tot als Estats Units. La veritat és que de Falco sempre es parla una mica de que va ser una mena One Hit Wonder, però hem de recordar que poc abans va tenir un hit que es deia Der Kommissar, que a Espanya va ser molt, molt, molt conegut. Aquesta cançó parla una mica de Wolfgang Amadeus Mozart, òbviament, també austríac, i parla d'ell com que va ser en realitat el primer punk. És curiós perquè moltes vegades s'ha fet servir com a banda sonora d'anuncis de la pel·lícula, cert. I no apareix a la banda sonora.
0: El número 10, aquest Rock Me Amadeus del Falco. Passem al número 9.

0: Vinga, arriem o rem, com... en funció de si volem ser puristes o no.
1: Amb Man on the Moon, que era una de les cançons més importants d'Automatic for the People, del 92, i que, curiosament, sí que apareix, no curiosament, sinó en realitat apareix a la banda sonora de Man on the Moon, pel·lícula dirigida, protagonitzada per Jim Carrey, dirigida per Milos Forman, que curiosament era el director d'Amadeus, tot i que no...
0: Ah, mira, és veritat.
1: Sí. És una cançó dedicada a Andy Kaufman, un humorista que feia servir l'humor pels traumes, com parlàveu abans, i que té molta... al darrere...

0: Taylor Swift. Són molts anys de Taylor Swift, eh?
1: Doncs aquesta és una cançó representativa de la seva etapa indie, de folklore, de l'àlbum Folklore, i es diu The Last Great American Dynasty. I a mi em va servir molt per descobrir el personatge d'una persona que no coneixia, que era la Rebecca Harkness, que és la persona propietària de la mansió que la Taylor Swift va comprar a Rhode Island el 2013. I qui era la Rebecca Harkness? Pues va ser una dona de l'alta societat que es va casar amb un milionari que era l'hereu de Standard Oil als Estats Units, amb el qual es va convertir en una de les persones més riques d'aquell moment als Estats Units. I, curiosament, pertanyia a un grup que es deia Witchpack, que era, com dins de l'alta burgesia, una d'aquestes dones que feia una mica terrorisme cultural, que apareixia una mica mig despullada a festes socials, coses per l'estil. Llavors, la cançó en concret de Taylor Swift el que fa és que parla de que a ella se la critica molt per ser una mica excèntrica dins de la seva trajectòria, i llavors es compara amb la Rebecca Harkness. El que no sabem és si ja coneixia la Rebecca abans de comprar la mansió o no.

0: Els Beatles.
1: Efectivament, The Ballad of John and Yoko. I aquesta cançó l'he triat perquè és l'única cançó que parla sobre dos personatges històrics escrita per un dels protagonistes. És curiós perquè, tot i la cançó està acreditada a Lennon i McCartney, es parla de que realment només la va escriure Lennon. De fet, es parla molt de que la gravació a estudi només participaven ells dos. Hi ha gent que diu que Harrison també, però com no sóc expert del tot amb els Beatles, no ho confirmaré. És una cançó que reproduïa una mica el moment pràcticament on time del que estava passant amb la vida de John Lennon i Yoko Ono. Va ser una de les darreres cançons que van publicar com a single poc abans de que Lennon ja anunciés la seva intenció de deixar la banda. Crec que va sortir a l'abril i al setembre, octubre, va dir que ho deixava.

0: els diners... Número 6, Joan.
1: Durruti, t'estimo, de la companyia Solidàries, forma part d'una banda sonora d'un projecte molt curiós que va aparèixer al voltant d'un llibre. Guillem Caballero, que és un dels membres de Chaqueta de Chanda, però sobretot dels Surfing Cirles, formació on també està Martí Sales, el premiat traductor i poeta, doncs reprodueixen una mica una de les icones de l'anarcosindicalisme dels anys 30, bueno, que va morir als anys 30, i s'ha format una mena d'espectacle al voltant de tota la seva trajectòria. És un disc conceptual que es podrà veure al Mercat de Música Viva de Vic al setembre, i que a l'octubre també el presentaran a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Número 6, companyia Les Solidàries, Durruti t'estimo, en referència futbolística gairebé, eh? Joc de paraules futbolístic.
1: Sí.
0: Anem al número 5.

0: Número 5, Joan.
1: Free Nelson Mandela dels Specials, o Special aquell, com es deia en aquell moment, als anys 80. Si als 80 a Anglaterra les que va representar algú és una mica la connexió interracial entre blancs i negres, i els Specials eren un exemple molt clar. Òbviament que el Jerry Dammers, que era líder de la banda, va voler dedicar-li un tema al líder empresonat de la lluita contra l'apartheid, Nelson Mandela, òbviament, que finalment va estar 27 anys, si no m'equivoco, engarjolat. I aquesta cançó, tot i que va ser un número 1 al Regne Unit en el moment de la seva publicació, ha estat a llistes constantment. Va estar a llistes quan Nelson Mandela va sortir de la presó, va ser un èxit també quan es va celebrar el 90 aniversari de Nelson Mandela. De fet, la Amy Winehouse va interpretar una versió en directe a l'homenatge, i després, quan Nelson Mandela va morir el 2013, va tornar a entrar a llistes a diferents països del món.
0: Número 5, Free Nelson Mandela.

0: La cançó que els Mecano van fer sobre Dalí.
1: Efectivament. Eugenio Salvador Dalí, del disc Descanso Dominical, que va ser un dels discos més venuts al nostre país el 1988 i que encara continua sent un dels més venuts del pop d'aquella dècada. És molt curiosa aquesta cançó, la he triat, perquè és una de les poques cançons que està parlant, és un homenatge a un pintor, òbviament, Salvador Dalí, però que està escrita en el moment en el que està morint. Encara no havia mort, va morir pocs mesos després, i com el José María Cano, un dels compositors de la banda, era, bueno, ara de fet es dedica a la pintura, era molt fan de Dalí, li van dedicar aquesta cançó, que com acostuma a ser habitual a Mecano, té algunes petites pintades de surrealisme, i les hem escoltat, per exemple, quan diu Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos, per exemple. Sí, sí. I era molt habitual a les cançons de Mecano.
0: Pues ya.

El número 4, la cançó que els Mecano van fer sobre Dalí. Arribem al podi del nostre top 10 dedicat a personatges, cançons dedicades a personatges històrics. Número 3.

0: Elton John.
1: Candle in the Wind, un clàssic d'aquests que genera amors i odis per tants sí, anys i tantes vegades que l'hem escoltat. Sí. La versió que estem escoltant és la que va aparèixer originalment al 74 al Goodbye Yellow Brick Road, un dels discos més importants d'Elton John. I, de fet, he triat aquesta cançó perquè és una d'aquestes que ha estat dedicada a dues persones diferents.
0: És veritat?
1: L'original, bueno, podia estar dedicada a molta més gent, perquè, tot i que l'original parla a Norma Jean, és a dir, de Marilyn Monroe, el Bernie Taupin, que era el lletrista que sempre ha treballat amb Elton John, deia que aquesta cançó, en el fons, estava dedicada a molts artistes que van morir joves, que podia haver estat dedicada a Montgomery Clift, a James Dean, a molta gent. Què va passar? Que quan va morir Diana de Gales, es va fer una nova versió, es van fer alguns canvis a la lletra i, òbviament, Elton John la va interpretar com a homenatge a Lady Di. La versió que es va fer per Lady Di mai més després s'ha interpretat amb els canvis de la lletra en directe ni apareix al recopilatori, i sempre apareix aquesta
0: versió. La versió original de la Marilyn.
1: Sí, sí.

0: El Sweet Caroline, ni més ni menys.
1: Un altre clàssic, crec que temporal, de l'any 1969. I aquesta l'he triat perquè és una cançó que està dedicada a dues persones, però en realitat només a una, o podria ser a dos, no, ni el mateix Neil Diamond ho té clar. Quan aquest tema va aparèixer, no es parlava del tot a qui anava dedicat. El 2007, el propi Neil Diamond va dir que estava dedicat a Caroline Kennedy, i a una festa, crec que és de 50 aniversari d'ella, li va dir directament, li va dir, no, aquesta cançó està dedicada a tu. Què passa? Que van passar uns anys i el 2014 va reconèixer que no, que en realitat estava dedicada a la seva dona, i que va triar el nom de Caroline perquè li encaixava molt més amb la lletra, el qual és molt barroer, la veritat.

0: I ens falta el número 1 del top 10 dedicat a cançons...
1: Un altre clàssic, avui molt clàssic.
0: Sí. Avui clàssic, aquesta. Totes m'agraden, però aquesta és tremenda, aquesta. Nelson.

0: Quin tema, quin tema ral,
1: un temazo que es diria ara també.
0: Exacte.
1: So Long Marian, de Leonard Cohen, del disc Songs of Leonard Cohen, del 1967. Per què he triat aquest tema en concret? Perquè és una cançó que, en el fons, va convertir en personatge històric algú que realment no ho era, però Marianne Ibsen, després, posteriorment, quan es va casar amb el pintor Jensen, si no m'equivoco, ara no recordo el nom exactament, es va convertir en una persona una mica més coneguda, però si ha passat a la història és perquè es va convertir en la musa absoluta de Leonard Cohen. Va tenir una relació que es va anar alternant al llarg de 7 o 8 anys, va viure amb ell, li ha dedicat poemaris, més cançons com Bird on a Wire, per exemple. Fins i tot hi ha llibres, documentals dedicats a la seva relació.
0: Hi ha un documental preciós sobre la relació entre ells dos.
1: Sí, sí.
0: És preciós, és molt, molt bonic.
1: I només per això, per tot el maco que explica la cançó i tot el que hi ha al darrere, es mereixia el número 1 absolutament.

0: anava a dir, Leonard Cohen ja en té alguna altra de cançons. Té aquella dedicada a la Janis Joplin, no?
1: Efectivament. Bueno, sí, té sempre relació una mica...
0: Sí.
1: Molt amor, sí. Molt amor. De fet, vam parlar no fa gaire, no? Crec que de Leonard Cohen, amb que el mànager l'havia estafat...
0: Sí, explicàvem allò, que gràcies a això va tornar.
1: Ah, això mateix.
0: Gràcies
1: I
0: això
1: molt agraït, no?
0: Molt.
1: La veritat, sí.
0: Sí, gràcies a això el vam disfrutar durant...
1: Vam poder gaudir.
0: Tenia un guitarrista de Barcelona,
1: ah,
0: no?
1: Ah, sí?
0: El Javier
1: sí.
0: Mas, no?
1: Sí, sí, efectivament.
0: Sí, sí.
1: La veritat és que se'ns han quedat moltes cançons fora. Ja, els Tears for Fears van dedicar un tema a los Reyes Católicos, Don McLean, Vincent Van Gogh, Tori Amos a Muhammad Ali, els Bauhaus a Bela Lugosi, la Sheryl Crow a Steve McQueen, els Lumineers a Cleopatra, els Pixies a Alec Eiffel, els Kings a Winston Churchill, jo que sé, Ozzy Osbourne a Mr. Crowley, podia Aleister Crowley, podia ser la llista llarguíssima, però els hem triat només tamassos.
0: Tamassos, no, no, no. A més és que alguns d'ells, i a més alguns dels amb la dificultat, com la d'Elton John, que era de dos
1: efectivament,
0: dos
1: una jugada doble. Si no li dediques a una persona, li dediques a l'altra.
0: El top 10 d'avui dedicat a cançons que estan dedicades o que parlen de personatges històrics, personatges famosos. Joan Luna, mil gràcies per la setmana
1: moltes
0: que ve.
1: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, els informa Natàlia Ramon. L'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua fora de control. El foc ja ha obligat a desallotjar 16.000 persones i en manté confinades més de 60.000 que no poden encara sortir de casa. Anem cap a la Vall d'Uixó, Colla Ballester, bon dia.
2: Bon dia. Una trentena de mitjans aeris s'han incorporat avui al foc per aprofitar les condicions meteorològiques favorables amb una humitat relativa molt alta. El port de Sagunt s'ha tancat per facilitar justament la rega dels avions. El fum de l'incendi tapa el cel ja a més de 50 quilòmetres de distància de la Vall d'Uixó i les autoritats reclamen que desallotjats i evacuats no tornin a casa, encara que no es vegin flames perquè el vent canvia en qualsevol moment. Xavier Espel, Colla Ballester, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio a la Vall d'Uixó.
1: I els incendis a Madrid i a Vilà, els equips d'emergència treballen sense descans perquè avui i demà són claus per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció. El foc ja ha arribat en total a més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Les properes hores són vitals, segons ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja que dimecres espera un augment dràstic de la temperatura, més vent i menys humitat.
4: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
3: La xifra d'hectàrees afectades es manté les 50.000 a Ávila, 25.000 a Madrid. Els milers d'evacuats no poden tornar encara a casa i el ministre demana respectar aquestes ordres perquè alguns se les estan saltant i això és perillós per als equips d'emergència i per ells mateixos. Més de 3.000 efectius estan desplegats per intentar controlar el foc que crema des de dijous, el pitjor en la història de l'Estat des que hi ha registres dels incendis. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Marta Prat.
5: La comunitat educativa critica que el Departament d'Educació no assumeixi responsabilitats pel que fa als errors de les proves PISA. Abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui aquesta tarda al Parlament, el sindicat majoritari de l'educació, l'USTEC, lamenta en declaracions a Catalunya Ràdio que el govern aposti per anar de bracet de l'OCDE, però alhora no segueixin les seves normes. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, per la seva banda, s'assuma aquestes crítiques i nega que l'error pugui tenir res a veure amb les proves de final d'etapa que es van fer coincidint amb les PISA.
6: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és com a mínim lleig.
1: El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. Fons del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar un acord ampli i transversal que permeti aprovar el Reial Decret quan arribi al Congrés.
5: El fenomen del murdoku, el passatemps que barreja la lògica del sudoku amb la intriga del cluedo, arriba al mercat en català encapçalant les llistes de vendes de no ficció. Segons l'editora de columna, Glòria Gasc, l'èxit d'aquestes resolucions de crims en paper s'explica en bona part per la necessitat de desconnexió digital.
7: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
5: El creador del murdoku és el periodista canadenc Manuel Garant, creador de passatemps al Financial Times. El format ja ha venut més de 240.000 exemplars en castellà i triomfa internacionalment a una trentena de països, sobretot al Regne Unit i als Estats Units.
1: El Museu de la Conca de Llalp, Pallars Jussà, dedica una nova exposició a Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira, bon dia.
8: Bon dia. Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca Dellà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
9: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
8: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota. La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer i Condal va exercir com a metge. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Isona i Conca Dellà.
1: I als esports, Oriol Corral.
10: El Barça marxa aquest matí cap a l'estatge a Anglaterra. D'entre els convocats, Hansi Flick s'endú Ter Stegen, pendent encara de tancar la seva sortida a l'Ajax, Frenkie de Jong, lesionat, i 17 jugadors del filial i el juvenil. No hi són els mundialistes espanyols, que reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, i el brasiler Rafinha ho farà durant aquesta setmana. També marxa cap a Anglaterra avui l'espanyol per disputar dos amistosos en una estada que durarà una setmana. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ebuomoan. Amb passaport britànic de 25 anys i 2,5 metres, va ser l'MVP de la Lliga de Desenvolupament Americana. D'altra banda, el Kitsanas Manresa ha fitxat el nord-americà Colby Jones.
0: Fins aquí les notícies.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Arriben les segones rebaixes del Cort Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Cort Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
15: Formar una família o no? Decidir ara... o esperar. Tornar a estudiar o emprendre. Marxar o fer vida aquí. Tot comença a casa.
16: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Bon dia!
18: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
19: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
20: Tranquils, que no ens avorrirem.
18: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3.
11: La casa nostra. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: T'agrada dibuixar?
1: A veure, si has dibuixar gent en forma de pals, sí, eh?
0: Doncs avui ens visita la Bruna Dinarès, que fa dibuix científic.
1: Dubto que pugui dibuixar animals amb el mateix talent que jo dibuixo persones en pals.
0: Dubto que es pogués dedicar al dibuix científic si dibuixés un colom amb ratlletes com fas tu.
1: Bueno, és el meu estil, eh? Cadascú té el seu.
0: No, això sí. Guita, sortirem a passejar el gos, que a mi...
1: Que a tu no t'agrada gens.
0: Exacte. Però avui em fa gràcia perquè el gos es diu Mec.
1: Mec?
0: Sí, ho pots cridar dient Mec, Mec.
1: A veure, quins noms poseu als gossos?
0: Bueno, la Mercè ens parlarà de pel·lícules com Superman i llocs estranys on els actors i actrius a vegades ens hem de canviar de roba.
1: Superman, eh?
0: És que vull dedicar el capítol a la cabina telefònica.
1: Ui, saps què hi feia jo, la cabina telefònica?
0: Va, calles, doncs... calla, va, que es calla, que arriba el jefe. No.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Wander!

0: La Renaixença. La primera cabina telefònica s'instal·la als Estats Units l'any 1889, concretament a Connecticut.
1: Home, té lògica.
0: Eh?
1: On s'ha d'inventar el primer telèfon? A Connecticut.
2: Ah, clar. Connecticut. El lloc estaràs més ben connectat que Connecticut.
1: Hòstia, és un bon logo, eh?
0: Sí, sí, eslògan.
1: Eslògan.
0: El logo és el dibuix.
1: Ah, sí. Ah, vale.
0: La cabina telefònica l'inventa William Gray, un americà.
2: Collons d'americans.
0: I la inventa perquè la seva dona es veu que va tenir una urgència mèdica i no va trobar cap lloc a prop per poder fer una trucada a l'ambulància.
1: I mentre la seva dona s'estava morint, ell va inventar la cabina telefònica.
0: Home, ho va fer a posteriori. Ah. Després de que es morís, llavors va dir, hòstia, he d'inventar alguna cosa perquè a ningú més li passi el que li ha passat a la meva dona. L'invent d'en William no arriba a Europa fins al 1924 i, evidentment, arriba a Londres. Giles Gilbert, un arquitecte anglès de prestigi, guanya un concurs públic per dissenyar les cabines telefòniques de la ciutat. És a qui li devem el mític disseny de la cabina telefònica vermella de Londres, que s'ha acabat convertint en una icona de la cultura anglesa.
2: Home, molt més ben parides que les d'aquí, eh? Sí, les d'aquí,
0: També depèn una mica de l'ús que se li dona a la cabina, perquè les d'aquí es feien servir per tot menys per trucar, eh?
2: Sí.
0: Nanos joves fumant porros a dintre,
2: sí,
0: perquè es veu que l'efecte cabina col·locava més.
2: Oh,
0: sí, sí. Aquillos adolescents morrejant-se dintre la cabina, anar escrivint Cristiani, Johnny Forever, allà... Terrible, borratxos del poble pixant a dins la cabina.
1: Molt de pixera i vida.
0: Tot això. Les cabines telefòniques es van estendre i popularitzar a partir de 1960, i si busqueu informació a tot arreu, trobareu que la primera cabina es va instal·lar a Madrid el 1928. Però trobareu això perquè la història l'escriuen els vencedors. A Barcelona, a principis de segle,
2: sí?
0: Algunes porteries d'edificis de pisos ja tenien cabines telefòniques.
2: Toma!
0: Com la que encara es conserva al número 188 del carrer Mallorca.
1: És veritat, això?
0: És veritat. Oh. És una cabina de fusta modernista molt més maca que les de telefònica. Molt més maca.
2: I tant!
0: I tenia un número adjudicat, el 3531, concretament. Llavors tu trucaves al 3531 i s'hi posava el porter de l'edifici.
1: Sí, digui, per qui demana?
3: Sí, jo voldria parlar amb la Mercè.
1: La Mercè viu al tercer primera.
0: Llavors el porter trucava per l'interfon al tercer primera, la veïna o el veí en qüestió baixava físicament a la cabina telefònica de la porteria per poder atendre la trucada.
2: Maco, això, eh?
0: És preciós. Maco,
2: jo m'agradaria que tornés, això.
0: Sí, mira, seria ben maco. Més tard es van estendre per tot arreu. Hi havia una llei que obligava Telefònica a instal·lar com a mínim una cabina a tots els pobles de més de 1.000 habitants. Mm-hmm. Muntanyola no ens hagués tocat.
2: Ja.
0: Són 800, vull dir que no.
1: Encara ara, eh?
0: Sí, encara ara són 800. Sí, sí. Malauradament, pels nostàlgics, fa 3 anys que ja no queda cap cabina, eh? Algunes sí que s'han mantingut com a peça de museu, gairebé, però els telèfons de les cabines ja no estan operatius.
2: Quina llàstima.
0: Sí, eh?
2: Jo ho trobo a faltar.
0: Era maco, això.
2: Hòstia, sí, anar pel carrer. Va, truquem. I trucaves, posaves un duro...
0: I foties bromes.
2: I foties bromes.
0: Bàsicament. I així es passava la tarda.
2: I així hem arribat.
0: Carles Uriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que la primera trucada de llarga distància que es va fer a la península Ibèrica va ser a Catalunya?
1: Home, visca Catalunya!
2: Visca!
0: Va ser una trucada entre Barcelona i Girona.
3: Mira.
0: Es va fer el 1877 i ho hem d'agrair, bàsicament, a Francesc Dalmau.
4: En Paco.
3: En Paco.
0: Sí.
3: El Paco Dalmau.
0: El Paco Dalmau. Era un personatge ben curiós. Un home nascut a Manresa que es va convertir en el primer òptic de Catalunya.
3: El primer òptic?
0: El primer òptic. Francesc Dalmau tenia una botiga a Barcelona on venia ulleres, venia telescòpics i... Telescòpics.
3: Sí.
0: Telescòpics.
3: Telescòpics.
0: De tota la vida. I també venia aparells per crear il·lusions òptiques, també. Era un personatge inquiet que va aconseguir un aparell d'Edison per l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona.
3: Mira, vaig a comprar un aparat a l'Edison i me l'emporto a Catalunya.
4: Està bé.
0: Sol, Francesc.
3: Francesc Dalmau, el Paco, Paco Dalmau. Paco.
0: Francesc Dalmau, juntament amb l'enginyer Narcís Xifra de Girona...
1: Això és un institut.
3: El... Ah, sí?
1: Sí?
3: Doncs és per aquest senyor. Ara ja sabràs de què va.
0: El dia de Sant Esteve de 1877 van creure que era el millor, que el millor pla d'aquell dia era intentar fer la primera trucada de la història a tota la península.
3: És que per Sant Esteve, si no, un cop t'has fotut els canelons, què fas? I si féssim la primera trucada de la història?
0: Fem-la!
1: No, ara, també pots escreixufar el sofà i mirar Nadal a tres bandes.
3: És que no ho fan, ja no ho fan.
0: Ja no ho fan, tampoc.
3: I el 1877 no hi havia TV3, encara.
1: S'ha perdut tot.
0: En Francesc Dalmau i el Narcís Xifra van decidir que aquell Sant Esteve es trucarien per mitjà d'un cable de coure des de l'estació del ferrocarril de Barcelona fins a Girona.
3: Mira...
0: Concretament, la trucada es va fer a 2:15 del vespre.
1: Ai, què es devia dir?
0: Què us sembla?
3: Que els canelons.
1: Narcís, m'assents, Narcís?
2: Sí.
1: M'assents? Què heu dinat canelons, vosaltres?
2: Sí.
1: Narcís?
2: Sí. I vosaltres?
1: Canelons, i vosaltres?
2: Nosaltres canelons.
1: Canelons.
2: Sí, canelons.
1: Ha menjat canelons, què diu?
2: A Barcelona també canelons.
1: Hem menjat canelons. Jo que sóc el de Barcelona, el de Girona. Ara m'he perdut jo.
3: Arnau Tordera, avui boig conegut. O savi per conèixer.
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una persona per les mans de la qual hi han passat pràcticament tots els membres del regne animal i vegetal. Un artista visual que tant et pot dibuixar la flor més petita com el mamífer més gros.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Bruna Dinarès.

0: Bruna, què tal? Què has menjat per esmorzar avui?
1: Ostres, és veritat que fas aquesta... Mira, quedaré molt bé. Pa amb pernil dolç.
0: Pa amb pernil dolç, bueno.
2: Has quedat molt bé.
0: Has quedat molt bé.
1: Sí. Cada vegada se't diuen albocats i...
0: Sí.
1: Menjar de pinso d'aquest de...
0: Sí, hi ha gent que fa coses molt modernes, però sí. Pa amb pernil dolç...
2: És de tota la vida, jo ho faig molts dies.
0: Pa amb pernil dolç.
2: Pa amb tomàquet amb pernil dolç.
0: Sí, sí. Ha de ser bo el pernil dolç, per això.
2: Sí, però a mi m'agrada bastant la merda aquesta que... Prata de pernil dolç.
0: Aquell pernil dolç que posa... Hi ha un 2% de porc.
2: Massa porc.
0: Ja és massa.
2: Ja és massa.
0: Aviam, Bruna, pels que no en tenim ni idea de dibuixar, tu fas dibuix científic.
1: Sí.
0: Quina diferència hi ha entre la il·lustració científica i la il·lustració normal, si és que se pot dir normal o n'hem de dir normal?
1: La mirada.
0: La mirada.
1: Ai. Sí, o sigui, la il·lustració científica és... dins de tota la il·lustració és una branca que fa servir les eines de la il·lustració, les eines de l'art,
0: sí.
1: Però la mirada o l'enfocament és científic. O sigui, és el màxim de realista... Bueno, depèn de per qui dibuixis, però el màxim de fidel a la realitat possible.
0: No pots dir, jo l'estornell el veig d'aquesta manera.
1: Exacte. Aquí el color que tu t'imagines...
0: No importa. Ha de ser aquell.
1: Exacte.
0: Igual que... I com et documentes per dibuixar els animals i les plantes que dibuixes? Vas a donar vols pel bosc?
1: Sí. Si tens sort que allò que vols dibuixar és algo que és fàcil de veure,
0: sí.
1: No? Si és una planta, si és un arbre, si és alguna cosa que puguis observar fàcilment, l'observació directa és la millor. Però, clar,
0: sí, però també
1: vegades...
0: els animals tampoc s'estan quiets, els animals.
1: Per això, si has de dibuixar un gat salvatge, que si no tens una càmera de fotos trampeig i gent que la va buscar... No sé que vagis a un centre de recuperació de fauna, però poc en directe el veuràs. Llavors és a través de fotografies...
0: Ara estava pensant, perquè mort també et deu servir mort. S'està quiet mort.
1: Sí. Vull dir,
0: no sé si has matat mai un animal per dibuixar-lo.
1: Aquí no hi he arribat.
0: No.
1: Però dibuixar animals morts, sí.
0: Sí?
1: És a dir, aquests llocs que són una mica... creepies i que són una mica d'allò del Museu d'Arder, per exemple.
0: Sí.
1: No? O aquests museus que tenen animals dissecats, sí, es fan servir molt com per poder fer l'observació directa, però clar, mai és el mateix.
0: Clar.
1: És un animal que està...
0: Sí, perquè els dissecats tenen com una mirada estranya, eh?
3: Sí, foten un anguni a mi.
0: Sí.
1: Vidriós,
3: sí.
1: I una olor de naftalina, també.
3: Sí.
0: De petita ja tenies clar que et volies dedicar a dibuixar?
1: És algo que sempre m'ha agradat. Però no és la meva professió principal, però sí, és algo que jo ja de petita, quan anava de vacances o això, sempre feia moltes llibretes de viatge. Uh-huh. Ja és una cosa que m'agradava molt, també per tradició familiar, vull dir, a casa meva són...
0: I eren dibuixants.
1: Molt, bueno, són molt, molt curiosos.
0: Curiosos.
2: Observadors de la natura. I
1: sí, sí, sí, sí. El que passa que després, això, jo m'he anat... O sigui, la il·lustració científica no és la meva professió principal.
0: No és la teva principal perquè entenc que no es deu pagar molt bé, tampoc, la il·lustració exacte. Científica.
1: Exacte. Tinc, per tant, la sort, o la desgràcia, bueno, de poder... Ja tinc la meva feina. Jo faig temes de formació... Treballo al Centre d'Art Contemporani amb temes d'educació artística.
0: Ah, no estàs tan lluny per això del que fas, diguéssim.
1: No, però llavors, per tant, sí que ho entenc com una professió i, evidentment, les feines han d'estar remunerades i tal, però puc prendre-m'ho amb calma.
0: Uh-huh.
1: Això és com...
0: Perquè què pots tardar, dibuixar un conill, per exemple?
1: Mira, depèn de si la part de la documentació la tens fàcil o no. És a dir, hi ha il·lustradors científics que venen més de la vessant de la ciència i després s'han anat formant més amb la part artística. Jo vinc de la part artística. De fet, soc del RAM perquè vinc de comunicació audiovisual com a carrera.
0: Ah, mira. Però tu la devies acabar, a diferència meva.
1: La vaig acabar,
0: veus?
1: Sí. I llavors vaig fer un màster d'il·lustració científica. Però, clar, com que no és la meva feina principal, puc entendre-ho també com una passió.
0: Uh-huh.
1: I puc prendre'm el temps que vol dir que no és allò que hagis d'entregar una cosa per allà. Bueno, sí, clar, quan tens dates
2: d'entrega,
1: evidentment.
2: Tard o d'hora l'has
1: d'entregar,
2: clar.
1: Sí.
2: Sí.
0: Però, per exemple, a l'animal que has tardat més a dibuixar, quanta estona has pogut tardar a dibuixar un...
1: Doncs mira, si m'he de documentar... Normalment, la part de documentació i la part de dibuix m'ocupen més o menys el mateix. I això vol dir unes 15-20 hores.
0: 20 hores per fer un conill, per exemple.
1: Sí.
2: Menys d'un dia.
0: Quin és l'animal més difícil de dibuixar? Hi ha un animal que diguis, hòstia...
1: Mira, la llebre, justament.
0: La llebre?
1: Oh. És bastant complicada, perquè ja té com tres textures de pèls diferents, segons si està...
0: Estem, clar, anem molt al detall, eh? Sí. Estem anant molt al detall. Tres textures de pèls.
2: Una llebre a la Royal, les dibuixo?
1: Normalment les dibuixo quan encara estan una mica més.
3: Però, vull dir, un cop dibuixada una llebre, dibuixades totes, no?
1: De fet, és la gràcia de la il·lustració científica. Tot i que m'han fet encàrrecs d'animals concrets, o sigui, per exemple, el més raro que m'han demanat mai és un agaporni.
0: Un agaporni?
1: Que se'ls havia mort.
2: O sigui, ni hòstia.
1: És una mena de...
0: És un, com un periquito petit, amb unes galtes vermelles.
1: Sí, i se'ls havia mort i no hi volien un... Per tant, aquest era...
0: Volien un dibuix del seu agaporni.
1: Un dibuix del seu agaporni per tenir-lo, no sé.
0: I tu creus que si els dones un dibuix d'un altre agaporni haguessin dit, aquest no és el nostre?
1: No té aquella mirada, poder. No, no sé. Però vull dir que la il·lustració científica, en principi, el que vas a buscar és com l'ideal d'aquell animal.
3: L'ideal.
1: Com, sí, l'estàndard de bellesa d'una llebre.
3: Però vull dir, la feina es va acabant, doncs.
2: Quan els hagis fet tots.
4: Disculpeu una cosa. O sigui, abans has dit que la llebre tenia tres textures de pèl i no has definit on eren. Estic encuriosit per aquest tema.
0: És bona, és bona, és bona.
1: El pèl de la panxa, diguem, és com una mica més... És la que és més fina, sí. Que la tenen protegida. I després, a la part d'aquí als costats, és una miqueta més dura. I a sobre hi tenen una protecció, que és la que fa que també... bueno, és més dur, el pèl no es mullen tant.
0: Al final acabes aprenent moltes coses de biologia, entenc, no?
1: Sí.
0: Només dibuixant. I éssers humans en dibuixes?
1: N'he dibuixat, però...
0: També busques l'ideal, diguéssim?
1: Clar, no, els encàrrecs que he tingut de persones són persones concretes.
0: Ah, que no són ideals.
1: I aquí ja no m'he sentit tant...
2: Jo puc demanar foto amb un xuriguera?
1: Exacte. I llavors el que passa és que és molt difícil que en xuriguera, quan es vegi en un dibuix, s'agradi. S'hi vegi.
0: Això és impossible, això.
3: Bueno...
0: Això és impossible. No, ho dic, parlo... A mi em van fer una caricatura de petit i una mica més li foto un gec d'hòsties a aquella dona.
1: És que clar.
0: Dic, jo no els tinc aquestes orelles.
1: Però si llavors...
3: Una caricatura?
0: Sí, però massa. Per una criatura de la meva edat. Saps què vull dir? Jo era un nen de 7 o 8 anys.
2: Encara ho tens dins clavat.
0: Una il·lusió de Déu amb la caricatura i com me la va ensenyar, dic, vés a la merda, que tinc 7 anys. I sort que més o menys, mira...
1: Doncs mira, però... aquell il·lustrador es va poder com quedar que era caricaturista.
0: Sí.
1: Però si tu intentes fer un realista i fas les orelles d'una persona que té unes orelles molt grosses, molt grosses, dirà, hosti, quines orelles més grosses. I si li fas petites, dirà, no m'hi veig, eh? No sóc jo.
5: Però dius que busques l'estàndard, no? Quedaríem tots,
1: clar,
5: quedaríem tots com pivots.
1: És que amb un humà, un estàndard, aquí ja em poso amb teves...
0: És molt difícil.
1: No, que no, intento no ficar-me en aquest jardinet.
0: No ho facis. Escolta, tornant a la il·lustració científica, qui determina si aquell dibuix és realista? I és exactament com ha de ser l'animal.
1: Depèn de l'encàrrec que et facin i de qui te l'estigui fent. Moltes vegades has de treballar al costat d'un científic. Però, clar, és molt diferent fer una il·lustració científica que anirà per divulgació de, per exemple, un plafó que anirà en un parc natural, però que és per qualsevol persona que no sigui entès en allò, sí. O si és una il·lustració que va a dins d'un llibre encarat científic.
0: Això els que llegeixen saben de què va.
1: Clar,
0: aquí et poden pillar si li fots la pota més llarga o més curta a la llebre.
1: Sí.
0: Escolta, has il·lustrat diversos llibres, entre ells un que m'agrada molt. Les coses que creixen.
1: Sí.
0: Les coses que creixen és el llibre del Godai García, que és un llibre preciós, molt cuidat, que parla de les diferents plantes que tenim al nostre voltant, i tu has dibuixat les plantes.
1: Mm.
0: Quina tècnica és això? Pels que no hi entenem, com està dibuixat?
1: Això és aquarel·la.
0: Aquarel·la, eh?
1: Mm.
0: És la tècnica que fa servir normalment?
1: És la que m'agrada més i la que faig servir normalment. Però, clar, això vol dir que clar, és una tècnica... necessites molta paciència per fer aquesta tècnica, no?
0: Home.
1: Perquè és una tècnica de capa i capa i capa. I després, com que no és una il·lustració digital, s'ha de digitalitzar. O sigui que després hi ha la feina d'escanejar i netejar tot el voltant del paper, diguéssim.
0: Clar, perquè normalment treballes, o sigui, aquarel·la és en pintura, i no sé si amb llapis també hi treballes, o treballes directament amb tauleta digital.
1: No. Per això deia, com que tinc, diguéssim, la sort de no poder... de poder-hi dedicar... Bueno, per exemple, per fer aquest llibre vam estar-hi quasi bé un any, des de que li van fer l'encàrrec.
0: Oh, s'ha de pagar molt bé un any,
3: Collons, i tant, home.
1: Sí, es paga...
4: Hi ha hagut una cara...
1: Paga,
5: sí, una pausa interessant.
1: Sí, però ja, clar, la il·lustració científica, a més... La il·lustració està molt mal pagada en general.
0: En general.
1: En general. Però la il·lustració científica passa això que deia, que la meitat del temps, quasi bé, és la part que no es veu. Mm. Tu penses... Quan es comença una il·lustració, penses, doncs, amb l'esbós, no? Primer fas un dibuix, més o menys, i després el passes a net i després el pintes. Però hi ha tota una feina que més o menys dura el mateix, que és la part aquesta que dèiem de la documentació.
0: Quan dèiem els animals més difícils de dibuixar, els insectes, per exemple, no carda molta angúnia dibuixar segons quin insecte?
1: Sí, sóc poc aprensiva,
0: sí.
1: Però sí, per exemple, i que n'has de saber molt per dibuixar insectes.
0: És que tenen moltes coses, eh? Uns 100 peus, per exemple.
1: O, per exemple, una vespa asiàtica,
0: sí.
1: El mascle i la femella es diferencien perquè, ara no recordo si és el mascle o la femella, quedaré així.
0: És igual, malament, és igual.
1: Però, bueno,
6: foli.
1: Però en les antenes tenen una secció més uns que els altres.
0: Sí.
6: És el mascle per mirar el futbol.
3: La femella, és la femella.
6: És per mirar el futbol.
1: Sintonitza més, no? Clar.
0: Hòstia de Déu. No, i les flors entenc que són una mica més fàcils, perquè almenys
3: no
0: estan quietes.
3: No, sí, bueno, però si fa una mica de vent...
1: 20 hores, eh?
0: 20 hores per dibuixar una flor, eh? De plantes, m'agrada molt el dibuix de la Vallera de la Passió, que de fet és una planta molt curiosa, no? La Vallera de la Passió.
1: Sí, bueno, totes les orquídies són un món.
0: Mm.
1: Clar, cada orquídia s'associa a un... O sigui, només la polinitza un tipus de,
0: sí,
1: d'insecte, que, per tant, s'hi assembla d'alguna manera. I entre elles, com que també hi ha com moltes hibridacions i això, és molt difícil trobar. Perquè per fer les il·lustracions científiques, lo important és, per exemple, que aquesta vallera doncs, tingui els colors màxim fidels a la realitat. Però si tu et mires... 7 fotos de balleres diferents.
0: Són diferents.
1: I has de saber quina és aquella, això que dèiem, quina és l'estàndard, no?
0: Clar.
1: Una serà més clara perquè s'ha hibridat amb no sé què, perquè li dona més el sol, perquè el que sigui.
0: A mi m'agradaria només dibuixar per tenir un estuig d'aquells de colors tan ben parits.
6: És molt guapo.
0: A vegades entro a les llibreries aquestes, sí. I veus aquells estuixos.
3: Oi, són cars,
5: jo m'ho compraria tot.
0: Allò tan ben posat, sí. I carda una bona olor.
6: Sí, a la meva filla, els Reis, hi van passar un i no li vaig deixar mai gastar ni un llapis. Toquis això, eh? És preciós, això, eh?
0: És que emprenya quan comencen a desordenar-ho tot.
6: Ai, pintar quatre bestieses.
0: Hòstia, que estan ben ordenats, que són macos.
1: Sí, jo, a mi em perden les botigues aquestes de...
3: Un carandaix.
1: Fuà, un carandaix. És que, a més a més, quin nom.
3: Quin nom. En canvi, jo pintava amb un alpino.
1: No queda tan bé, no? Hòstia, no té tant màrqueting.
0: En tens de fato d'aquest a casa, sí?
1: Sí, massa. Bueno, és això, vaig amb una... se m'acaba un color d'aquarela i vaig a comprar-me un color d'aquarela i em compro mi xicotiga.
0: Clar.
6: Carandaix.
0: És la marca bona, aquesta?
6: Sí, home,
0: sí, això... sí que hi enteneu.
6: Hòstia, el que s'ha pintat, jo.
0: Pintes, tu, Xuriguera?
3: Hòstia, si pinto.
5: Fas de tot, eh?
0: Què pintes?
6: Unes bones merdes.
0: Em podies haver portat una i la Bruna hagués valorat...
3: Però em fa vergonya al costat d'aquesta senyora jo portar-li una pintura de les meves.
0: Però fas científica?
3: Què collons, científica? faig pintura així, rupestre.
0: Rupestre, és un bon estil.
3: Bueno, m'agrada pintar i no m'ho puc permetre, no?
0: Sí.
1: Bueno, és
6: mentre
1: que és gràcia,
6: no?
0: Exacte.
1: Vull dir...
6: No, que tot el que siguin... Tet, que t'allunyi de la droga...
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bruna, va, que si encertes la resposta avui t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de Vera, que són els patrocinadors oficials de la Renaixença. La paraula d'avui és aurt. Aurt.
1: Vale.
0: Aurt, expressió de comiat típica de l'Aran.
3: Bueno, doncs tu, res, aurt, que vagi bé.
6: Aurt,
3: que vagi bé.
0: Bé, aurt, aliment de consistència cremosa derivat làctic a base de fermentacions.
6: Per més invents que facin, el meu aurt preferit és el de plata.
0: O ser aurt, cop, topada brusca.
5: El meu cosí es va fotre un aurt amb la finestra i es va esbarrar el cap.
6: Sí, bueno. Estic aquí rient.
0: Bé, o ser...
1: Home, per descart ho diria la C, però...
0: Correcte! De veritat?
3: Una altra llangonissa que se'n va.
0: Aquest programa, des de que si l'encert el convidat s'emporta la llangonissa, no ha fallat mai més ningú, eh?
3: Ningú!
5: Tots l'encerten.
3: A un, llangonissa.
0: La llangonissa per tu. Bruna, continua amb els teus dibuixos fantàstics. Et anirem seguint allà on publiquis. I res, gràcies per venir a compartir una estona aquí a la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, ets al correu contact i omple el formulari. Només cal que tinguis més de 16 anys i entenguis el català.
3: Peyu.
0: Digue'm.
3: Avui no parlàvem de la cabina telefònica.
2: Carda de rato que no s'ha dit res de la cabina telefònica.
0: Un moment, ara hi anem, Mercè. No sé quina relació hi pot haver entre una cabina de telèfon i el món audiovisual.
5: Moltíssima, moltíssima. El cinema ha convertit la cabina telefònica en un espai dramàtic.
0: Sí.
5: És curiós perquè, tot i estar en un espai públic, dins la cabina es gaudeix d'una, no?, d'una certa privacitat.
0: Tu veus una escena d'un tio parlant per telèfon en una cabina i és intrigant.
5: Clar, i a més, això és el carmelet per tots els guionistes i tots els directors, perquè a dintre la cabina pots dir el que vulguis, pots gaudir de la intimitat, però estàs a tiro de càmera de tothom.
0: Clar, perquè és de vidre.
5: Perquè és de vidre. O sigui, que parlem de cabines telefòniques que han fet furor al cinema.
0: Sí.
5: El 1972, l'Antonio Mecero roda La cabina.
3: Oh, sí.
0: T'agrada aquesta?
5: Què?
3: No, que no? El vaig veure de petit.
0: Sí?
5: Què?
3: No en tenia res.
5: No perquè de petit no pots veure això.
3: Collons, a mi
5: ho has de veure de gran.
3: Estic malalt, per culpa d'allò.
0: Sí? Torna't a la mirada, gran.
5: Torna't a la mirar.
0: Sí.
5: Jo l'he revisat ara la setmana passada.
3: Fa molta por.
5: És una obra mestra de la televisió espanyola, a mig camí entre la comèdia, el surrealisme i el terror claustrofòbic.
0: Ja ho buscarem.
5: És molt, molt xula. La podeu trobar al YouTube.
0: Mira.
5: Està protagonitzada per José Luis López Vázquez, que és l'actor protagonista, i entra en una cabina nova que apareix a la plaça, en un barri obrer.
0: Sí.
5: I es posa a dins per
0: anem
5: fer una trucada.
0: Mira què han ficat. Sí.
5: No li funciona el telèfon,
0: sí,
5: i entra allà dins i no en tornarà a sortir mai més.
0: Ai, mare, quin patí de pel·lícula.
5: Us la recomano molt,
0: quin patí, quin patí, no.
5: Més pel·lícules en què la cabina és un element principal. Phone Booth, per
0: sí,
5: exemple. Es va estrenar aquí com a Última llamada.
0: En català no la tenim, aquest.
5: No s'ha doblat en català.
0: Vaja.
5: I la va dirigir el Joel Schumacher.
0: Ep.
5: I el protagonista és el Colin Farrell.
0: Mm.
5: Aquí la cabina es torna a convertir un altre cop en una trampa. El protagonista rep una trucada des de la cabina i allà descobreix que si penja el telèfon, el maten.
0: Unes ganes de patir, també.
5: No, escolta.
2: Sí, ja t'ho juro jo, eh? Sí. Vam a veure una pel·lículota, va, vinga, ben dinat, no sé què, i comença aquests patiments i aneu a la merda.
0: No, és com aquella de l'autocar, que si para l'autocar explota...
2: Ah, sí,
0: a mi m'atabalen.
5: A mi aquesta em va fer, pensar...
0: Molts nervis.
5: Para i gira la merda tot. Una més, no podem parlar de la unió entre cabines telefòniques i cinema sense parlar de Matrix.
0: Matrix? No l'he vista.
3: Home, i tant.
2: Una mandra.
5: No l'heu vist,
0: eh? No l'he vista.
5: Gràcies, Xuri. Aquí la cabina deixa de ser un lloc de confinament per convertir-se en una porta d'escapament.
3: I tant.
5: Quan els personatges despengen el telèfon de la cabina, passen del món virtual al real.
0: Sí.
5: M'estàs mirant encara de
0: bueno,
5: no entenc res.
0: No l'he vist, però vaig seguint.
5: trobo bonic que una de les tecnologies més antigues de telèfon de cable...
0: Home.
5: Sigui la clau per fugir del món digital.
0: Està bé, està bé.
5: Què us sembla?
3: És filosofia pura, aquesta.
5: És filosofia pura.
3: Sí, sí. No diu res de Memòries d'Àfrica?
5: No diré res de Memòries
2: d'Àfrica.
5: Però tornem a les cabines. Tornem a les cabines.
0: Superman,
5: i...
0: no?
5: Ara.
3: Home,
2: ara.
5: Una persona que ha fet ús... Bueno, una persona. És extraterrestre, no? Un extraterrestre que ha fet...
0: És extraterrestre, en Superman?
5: No, és de Krypton.
3: Hòstia. Clar, que és extraterrestre.
5: És de Krypton.
0: Primera notícia.
3: Qualsevol dia el trobarem a Montserrat.
0: M'ho acaba contest. Un 11 de setembre, allà a l'Arnau, si ens apareix en Superman, avisa'ns.
8: Ja va venir un dia.
0: Va. Superman es canviava dins d'una cabina telefònica.
5: Es canviava telefònica. Dins d'una cabina. Sí. I això m'ha portat a la pregunta de on ens canviem els actors i actrius.
3: Uf.
0: Déu-n'hi-do.
2: I per fer aquesta pregunta t'has hagut de fotre tot aquest rotllo.
5: Ai, sí, noi. Mira, ai, noi. No et vull explicar moltes coses. Si no t'agrada, vés a un altre bar.
0: M'agrada molt el caràcter de la cambrera.
2: Sí,
0: eh? S'ha fet el bar molt seu, eh?
2: Sí, això està bé.
0: Està bé.
5: Ara ja m'he perdut.
0: Tu t'has canviat en algun lloc estrany?
5: Jo, mira, tots aquests, normalment a tres segur. Dels quatre que et diré, tres segur.
0: Els actors ben parits normalment tenen un motor.
5: Normalment tenen les caravanes aquestes, però això ja us en parlaré un altre dia.
0: Sí.
5: Ja us en parlaré un altre dia. Això només s'ho poden permetre les produccions grans.
3: No.
5: Els que fem de tot, els que tenim batalla...
0: Els pobres.
2: Som aquí, vaja.
5: Els que fem bolos de carrer, sabem que qualsevol lloc és bo per canviar-se.
0: Sí.
5: Així que m'he passejat pel plató com si fos ahir i
0: els
5: vaig preguntar...
0: I vaig sovint.
5: Cada vegada menys.
0: Ai.
5: Pel plató com si fos ahir, a veure si trobava actors que s'havien canviat en llocs estranys.
0: A veure.
5: No? Per exemple, el primer que sentireu és David Bert.
0: Sí.
5: I quan començava la seva carrera feia un espectacle de comèdia de l'arte, un tipus de teatre que sempre es fa al carrer.
0: Sí.
5: I li va passar això.
8: Ningú de l'Ajuntament va pensar que els actors s'havien de canviar. I al final vam haver d'anar al bar que hi havia en aquella plaça, al lavabo. Però, clar, era un lavabo petit, i allà arribaves tu amb la teva roba, del personatge, ja havies de tancar-te, i en aquell moment pues, has de canviar-te i posar-te la roba de comèdia de l'arte, que ojo.
0: No és samarreta, eh?
5: No, clar, diu ojo, perquè el vestuari de comèdia de l'arte acostuma a ser voluminós i és màscares. Difícil posar-te'l.
0: Exacte.
5: Bueno,
0: exacte.
5: Potser la màscara se la posava fora, però aquelles cargues i aquelles coses, doncs costa. A veure, jo vull fer una crida des d'aquí.
0: Sí.
5: Ajuntaments de Catalunya, eh? Penseu que els actors, les actrius i els músics i gent de mala vida hem de trobar un lloc per canviar-nos.
0: I per pixar, perquè no hi ha res més trist a la carrera d'un professional que pixar amb una ampolla abans de sortir darrere l'escenari.
6: I que el moment que estiguis fent això t'entri la regidora de l'Ajuntament a saludar.
3: I això és veritat.
0: I això ha passat?
6: Això ens ha passat.

0: l'altre que vaig parlar va ser en Biel Duran i em va respondre això.
1: M'he canviat en un tanatori perquè a vegades gravem enterraments i llavors t'has de canviar el tanatori. A vegades hi ha el moric i el vetlla al costat mentre tu estàs passejant amb gallumbos.
2: Bueno, mira, està bé.
0: Un tanatori és difícil de superar, no
2: tens,
0: creieu?
2: Tens intimitat, perquè l'altre no mira.
0: És un bon lloc. Tens cafeteria, també. Tens unes necessitats bàsiques cobertes.
3: Sí, i si en sap, t'estires.
2: Exacte. I si la gent plora, no és per tu.
0: Exacte. Però el lloc més curiós on s'ha canviat algú del món de la faràndula se l'emporta la Rosa Voladeres, que em va explicar que fent un espectacle de carrer a Berna, Suïssa, es va haver de canviar... Escoltem-ho perquè és millor que ho digui ella.
4: Ens va tocar dormir i canviar-nos i preparar-nos tot, el maquillatge, el vestuari i tal, en un búnquer, ben protegits. O sigui, ja podia esclatar qualsevol tema, que esperem que no esclati mai a la vida, però nosaltres allà tots trajats, tots pintats i tots a punt per anar a treballar. Sí, sí.
0: Un búnquer, eh? Us heu canviat mai en un búnquer?
2: No, perquè jo quan ho feia no em canviava.
0: Mercè per tant, Martínez. Ja ho heu vist, al cap i a la fi, qualsevol lloc és bo per transformar-se i fer que comenci l'espectacle.
2: I tant que sí. Moltes gràcies.
3: Bravo.

0: guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. They played it left hand.
1: Què està sonant, Arnau?
2: Això és Ziggy Stardust, una obra referencial de l'artista londinenc David Bowie. És la peça més coneguda de l'àlbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: No, déu-n'hi-do, difícil, difícil, eh? The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
2: Ja no es fan títols així, eh?
1: No.
3: Es dona amb l'últim d'en
1: sí,
3: David Bowie.
1: Sí, l'últim d'en David Bowie, ja està.
2: Durant la sessió de fotos per la confecció de la portada del disc, David Bowie es va posar dins d'una cabina telefònica vermella a Haddon Street, a Londres. Aquella imatge es va fer servir com a contraportada del disc i va ser tan icònica que es va convertir en un lloc de pelegrinatge dels seus seguidors que visitaven la cabina i replicaven la foto del seu ídol.
1: De veritat que la gent no tenen feina, eh? Ara. Anem allà a fer-nos la foto de la cabina.
3: Ets igual que en David Bowie, eh?
1: Igual.
3: Has quedat igual.
4: Aviam si ho faran amb el semàfor d'Arbúcies amb tu.
3: Què diu aquest? Aquesta idiotesa tan grossa que acabes de dir.
1: Que has tret un disco que surt un semàfor.
3: Ah, no, és que no sé per què ho dic.
1: Mare de Déu,
3: anem a mitja part. Anem a mitja part. Que
5: ha dormit poc.
4: Us l'encardeu de tot.
1: Escoltem a David Bowie i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: El gos que us porto avui es diu Mec.
1: Mec.
0: Mec. Mec. Viu arrupit i és un dels gossos més estilosos que han passat pel programa.
2: A veure, mira, aviam, en Mec. Aviam, sí. Oh, que, oh.
3: Què és això?
0: No rigueu del Mec.
2: Riguera.
3: És això.
0: No hi enteneu gens d'estil.
4: Vaig tenir un hàmster que s'assemblava.
0: En Mec és de la raça crestat xinès i, com heu pogut comprovar, només té pèl al cap i a les potes.
2: Sí que quan el veus no sembla que sigui de rupit, així d'entrada.
0: No, d'entrada.
2: Però déu-n'hi-do. Sí.
0: La resta del cos és així com un kiwi, no?
2: Sí, sí.
0: Com si estigués rapat.
2: Sí.
0: I d'aquí li ve el nom, Mec.
2: És Mec.
0: Mec.
2: No té
0: com
2: pèl.
0: Barba Mec, sense pèl.
2: Ah, amiga.
5: Que seria Cosmec.
2: És Cosmec, en comptes de Barba Mec.
0: Cosmec. És Cosmec, exacte. En Mec és un gos molt viatjat. Però no deixa de ser un gos. Com aquella vegada que l'Ester se'l va endur fins a París.
2: Fixa't.
0: Estaven de visita per Notre Dame i el Mec es va tornar boig i va començar a perseguir tots els coloms de la plaça.
2: Mira.
0: I els francesos estaven escandalitzats veient... No s'ho podien creure.
3: Ale, ale, ale, le perro, le perro.
2: Perro, eh?
3: Sí, és que no sé com es diu.
2: Le chien,
0: le chien.
3: Ah, sí, le chien, és veritat.
5: Ens va perfecte que en Mec es conegui a París perquè avui hi tornarà. També ens va, com en ell el dit, que en Mec sigui un gos tan estilós, ja que passejarem pel Museu del Louvre.
2: Passeig de categoria. Ui.
6: Bueno, es veu que anem molt a menys, eh? Aquest...
2: Ah, sí? El Louvre està molt deixat.
6: Ui, em fa una pudor de pixats.
2: Molt bé. La gent es pixa al museu.
6: És
2: que els francesos...
6: Ja, molt, eh?
2: Sí.
5: Ens situem el 22 d'agost del 1911. El que en principi ha de ser un dilluns normal i corrent es convertirà en un dia que modificarà els llibres d'història de l'art per sempre més. El dia que un quadre es va convertir en un símbol de la cultura pop.
2: Avui passegem el gos pel robatori de la Gioconda.
6: Ostres, això és...
2: És gros, això.
3: Ara veuràs quina trama hi haurà aquí.
2: Això
3: és la música d'Amélie, eh? És de la pel·lícula Amélie, això.
2: En Mec comença el passeig remenant la cua pels carrers de París. S'hi sent còmode en aquell ambient. L'any 1911, els diversos moviments avantguardistes encapçalen les transformacions artístiques d'Europa. I ja sabeu que París és el seu principal exponent.
3: Sí.
2: Un gos tan estilós com en Mec hi encaixa a la perfecció. Després de passejar per la Rue de Rivoli, ens plantem davant del majestuós Palaç du Louvre.
6: Oh, quina puta pixat!
2: Que no, és ara que s'hi pixen, abans no.
3: Abans no.
2: Avui, però, no podrem entrar-hi al museu. Es veu que està tancat al públic, només hi ha els treballadors. Per sort, nosaltres tenim informació privilegiada i sabem per on entrarà en Vincenzo Perugia. Sabeu pas qui és ara?
7: Hola.
6: Aquest no.
2: Vincenzo.
7: Hola, jo sóc un Vincenzo.
2: Ah, tu faràs de Vincenzo, sí. Faràs de Vincenzo.
7: Us saludo.
2: Molt bé, gràcies. Hola, Vincenzo.
7: Hola,
2: Vincenzo Perugia fa pocs mesos va estar treballant pel Louvre i coneix perfectament les instal·lacions. En Vincenzo ha entrat per una porta lateral. A cap altre treballador se li ha fet estrany veure'l pels passadissos amb el museu tancat.
8: Hola, bon dia.
9: Ei, hola, quant de temps, Vincenzo, com va, com estàs?
8: Bé, maca, bé. Després fem un cafè.
9: Vinga, va, fet, després ens veiem.
8: Adéu, maca, adéu.
2: En Vincenzo saluda a tots els treballadors que es troba pel camí. Ho fa de manera tan natural com pot, encara que no recordi el nom d'aquella gent de quan hi treballava, però saluda, continua saludant mentre recorre els passadissos.
9: Hola, Vincenzo.
8: Hola.
9: Escolta, què hi fas tu per aquí?
8: Hola, maca.
9: Hola.
8: Què, doncs mira, anar fent, eh?
2: A vegades en Vincenzo s'ha de parar perquè algú té més ganes de xerrar del compte, però la seva missió és molt important i li convindria no perdre temps.
9: Calla, no saps que ara volen fer fora la secretària del director?
8: Està bé,
9: no, es veu que és una inútil, però inútil, d'aquelles ben inútils,
8: sí,
9: eh?
8: Sí.
9: Tot el museu en va ple, sí, doncs ben perdut,
8: és que passa, això. Saps què passa? Que
9: No, però és que com ho sents, inútil.
8: Ja.
9: Però inútil d'aquelles ben inútils,
8: que sí,
9: eh?
8: Que sí.
9: Però es veu que és de la família de la dona del director, encara que sigui inútil, eh? Com que és família.
8: Vale, sí,
9: però ara, ara la volen fer fora.
8: Escolta, que després fem un cafè i m'ho acabes d'explicar, eh? Fins ara, vinga, fins ara. Adéu, maca.
2: Emprenya molt, això, eh? Quan tens pressa i algú et va donant conversa.
8: Passades, eh?
2: Hòstia, tu.
8: Sí, que...
2: Hi ha gent que no els pots tallar.
8: No ho veuen.
2: Hòstia, acaba la conversa ja, noi.
8: Sisplau.
4: Bueno, no t'emprenyis tampoc,
2: eh? No, però... Fins i tot es topa amb el director del museu i en Vincenzo ha de sortir del pas com bonament pot.
10: Ei, hola!
1: Vincenzo!
10: Hola, Adi.
1: Què hi fa vostè per aquí?
10: Cony, està molt fotut.
1: Sí, pensava que ja havia acabat la feina.
10: Oh, senyor director, avui ho tindré enllestit. Vinga, fins ara. Ja li passaré la factura a la seva secretària, que m'han dit que és molt eficient.
1: Ai, guapa.
2: Com és que tothom el saluda si ja no treballa al Louvre? Doncs perquè en Vincenzo Perugia és un vidrier i manobre que a través d'una empresa de muntatge de Marx va instal·lar les vitrines protectores dels quadres del Louvre.
1: Fixa't.
2: Per tant, com que és algú extern, la resta de treballadors no acaben de saber si encara està vinculat o no al museu.
1: Si treballa, no treballa...
2: Exacte, això a TV3 passa. Aquest és fixos, sí, autònom, sí, aquest pregunta bé.
11: Tots solen ser fixos,
2: Solen ser bastant fixos. Sí, sí, sí. Nosaltres els seguim amb en Mec des d'una distància prudencial.
1: Clar.
2: En Vincenzo, per fi, arriba a la sala que li interessa. Allà hi ha un petit quadre de Leonardo da Vinci. Encara que sigui del gran Leonardo, la Gioconda és una pintura més aviat discreta. No és pas dels més famosos del museu.
10: Perdona, però jo què pinto, tot això?
2: Bueno, un moment, com haureu pogut imaginar, pel seu nom, Vincenzo Perugia, el nostre amic, és d'origen italià. I creu fermament que aquell quadre de la Gioconda, el quadre d'en Leonardo, no hi ha de fer res a un museu estranger.
8: Ara? I menys en un museu francès?
2: Ara! És com lo de les pintures de Sixena, però amb la Gioconda.
8: Ara.
2: És això.
8: Ara.
2: És això. En Vincenzo es planta davant de... És com si ara un català, de cop i volta, es torna loco i se'n va a robar les pintures de Sixena per tornar-les
1: a... No passarà mai.
2: No, això no passarà, no. En Vincenzo es planta davant de la Mona Lisa disposat a robar-la. Com que ha sigut ell mateix qui ha instal·lat el vidre de seguretat, tarda pocs segons a desmuntar la pintura de la paret. Seguidament, torna a penjar el marc completament buit.
1: Buit, eh?
2: Buit.
1: S'ha endut la tela.
2: Sí. En Vincenzo no és cap lladre professional ni tampoc cap geni, però sí que ha tingut la precaució de vestir-se amb una espècie de bata blanca que és idèntica a la que porten els treballadors del museu. Això li permet fotre's el quadre sota la bata mentre marxa d'allà. Sort que el quadre és petit, perquè durant la sortida es torna a trobar amb els mateixos pesats, tu.
12: Ei, Vincenzo, què tal? Com ho tens ara per anar a fer el cafè?
10: No, Mac, ara no puc, no puc.
12: Va, aquí sembla... mateix, 5 minutets i et posem al dia.
10: Et dic que no, collons, és que no em sents o què?
12: Collons, Vincenzo.
10: Vincenzo, nena.
2: Bueno, és un home que porta la Gioconda sota una bata. Si t'enganxen a xerrar, jo també marxaria amb pressa, eh? En Vincenzo ha de sortir d'allà com sigui, encara que sigui fotent algun ronc.
12: Vincenzo! Ui, de veritat. És que no saps el que ha passat, eh? Resulta que el director, el director, que el, no vol despatxar la seva secretària perquè estan embolicats. Què et sembla? És gros o no és gros?
10: A veure, Maca, tu no calles mai o què et passa, tu? Vols fer puto favor de treballar a deixar les xafarderies?
1: Parla bé, home.
10: No, home, tu calla.
12: No. A veure, ets molt mal educat,
10: No,
12: és que era d'esperar, és que tots els italians sou iguals. Ma, què cosa? Tots els italians... Sempre.
1: L'italià li ha sortit bé, eh? Ma, què cosa?
10: Ja feia 5 minuts que havia marxat jo, eh?
12: Ah, ja has marxat?
10: Havia marxat.
12: Bueno, per això t'ho dic cridant, perquè em senti.
2: Durant els mesos que en Vincenzo va estar treballant pel museu, cap treballador francès li va dirigir la paraula. En canvi, avui no sé què els hi ha agafat, avui que té pressa, avui que va amb el quadre sota la bata, tots són la mar d'amables.
10: Collons de francesos? És que no saps pas mai per on et sortiran, eh?
1: Vincenzo! Esperis un moment.
10: No es mor, vostè? El que faltava?
1: Abans que marxi, li vull fer una pregunta.
10: Què?
1: Es pot saber d'on ha tret?
10: Bueno.
1: D'on ha tret?
10: Ai, senyor director.
1: D'on ha tret aquest gos tan bufó?
10: El gos, senyor director. Aquest gos que no té pèl?
1: Sí.
10: Ni idea. Ja li, em fa estona que ronda pel museu. És ben bé que teniu poca seguretat aquí, eh? I entre qui vol.
2: Miraculosament, en Vincenzo surt del museu amb el quadre. Ningú l'ha vist. Ningú ha sospitat res de res. L'intentem seguir, però accelera el pas i es perd entre la multitud parisenca. Acaben de robar la Mona Lisa.
1: Oh. Ens acaben de robar la Mona Lisa del Leonardo!
12: Aquest?
1: La Mona Lisa del Leonardo!
10: Quina dins?
12: Quina dins? Està fent un patí. Ai, es mor. Està palmant, eh?
2: Tal com us hem comentat, el quadre no és gaire famós. El Louvre té altres obres molt més valuoses. El museu decideix obrir les portes mentre la policia fa les seves investigacions. És llavors quan, amb el nostre gosset Mec, podem assistir a una de les ximpleries més grans de la nostra era. Centenars i centenars de visitants del Louvre visiten l'espai buit, el marc buit on fins ara hi havia la Mona Lisa. És curiós i una mica preocupant veure com els visitants contemplen la paret.
1: No ho entenc. El
13: museu és més ple que mai.
2: La majoria dels visitants han vingut a fer el tafaner. D'altres van més enllà i intenten trobar una explicació avantguardista al fet que a la paret no hi hagi cap quadre.
14: Veus? Aquí l'artista el que vol és trencar tots els esquemes.
15: Ja. Yeah.
14: És un quadre magnífic.
16: Uh-huh. Però què dius, un quadre? Jo no veig res, no hi ha res, no?
14: Clar, o sigui, per això mateix, o sigui, el buit, el no res, o sigui, com pot ser que en un marc sense pintura hi hagi tantes i tantes emocions? O sigui, mira, wow. Mira, pell de gallina, wow. Pell de gallina.
16: És que ets tan sensible.
14: Sí, ja m'ho diuen.
16: Estic flipant, jo sola no hi hagués arribat mai, sí. Eh?
2: Sí. Aquestes converses sense sentit són l'inici de tot el que vindrà després, de com la Gioconda passarà a ser d'una pintura del Renaixement a convertir-se en una mena de símbol de la cultura pop.
14: Sí, som al 1911 i tot està massificat. L'art ha mort. Aquí uh-huh. És això el que ha volgut. O sigui, l'artista ha volgut deixar el marc buit i donar-nos aire per respirar. Uau,
16: de debò que m'estàs deixant flipada amb tant de coneixement, Àlex.
14: Sí, jo també una mica.
16: Una cosa...
14: sí.
2: El robatori s'ha fet mundialment famós. Per primera vegada la premsa internacional parla sobre el robatori d'un quadre. Fins fa dos dies podíem agafar en Mec i passejar pel Louvre tranquil·lament. Ara és impossible. Hem de sortir cap a fora perquè es fa molt difícil caminar entre tanta gent i això que el quadre continua sense aparèixer. La gent continua visitant l'espai buit. Un marc, eh? Un marc amb una paret, eh?
8: Sí, sí, sí.
2: Ja hi has anat, Antonio, a veure allò? Déu-n'hi-do, també, la gent. De veritat, jo...
8: Fota'm una foto.
2: Foto aquí,
8: així, de fondo, que es vegi.
2: Un selfie aquí amb un marc a la paret. A pocs metres del quadre, en un petit despatx, hi ha una reunió que no acaba d'anar bé. La policia francesa és un desastre i va ben perduda.
17: Bueno, perduda, no es preocupi per res, eh? Vull dir, un moment, eh? La policia ho tenim tot controlat, eh?
18: Tenen alguna pista, senyor comissari?
17: Sí, a veure, una pista, eh? Me diu, la principal pista que tenim és que... Bueno, és que no tenim pista.
2: Ah?
18: Com diu?
17: Bueno, doncs això, el fet que el lladre no hagi deixat cap pista...
18: Sí.
17: Aquesta és la pista principal. Oh. No, a veure, això vol dir que estem davant d'un lladre... professional, eh?
2: Ah.
17: No descartem que sigui un grup organitzat de l'est, eh?
2: El comissari no pot estar més equivocat. A hores d'ara, en Vincenzo està programant el seu viatge cap a Itàlia per vendre la Mona Lisa al millor postor. Al capdavall, tot el tema del nacionalisme italià ha sigut una farsa. En Vincenzo només ho ha fet per diners.
8: A veure, alguna cosa hem de viure.
17: Ara.
8: El quadre del Leonardo no hauria d'haver sortit mai d'Itàlia.
17: No tenim pistes... Però el que tenim són diverses hipòtesis.
2: Aviam.
17: Primera hipòtesi.
2: Sí.
17: Ha sigut en Picasso.
18: En Picasso?
17: En Picasso ens ha quedat el quadre. Es pot saber què diu?
2: Per increïble que sembli, això va passar de veritat. Els investigadors van sospitar de Pablo Picasso, que l'any 1911 residia a París. Fins i tot el van interrogar.
17: Sí, el tinc tancat a la garjola. Ja cantarà, ja.
2: Jo, de veritat, em poso en el paper d'en Picasso. I és... Oigan, què quieren?
17: Oigan. No? Hòstia.
2: Una altra hipòtesi de la policia és que el govern alemany hagi orquestrat el robatori.
17: Exacte. Aquesta és la segona hipòtesi. El govern alemany podria haver robat la Mona Lisa per burlar-se de França.
18: Primer m'ha dit que era una banda de l'est.
17: Sí.
18: Després en Picasso, ara el govern alemany volen fer el favor d'aclarir-se d'una banda.
16: Sí. Està patint molt.
2: El càrrec de director del Louvre cada quan es renova.
16: Cada 150.
17: Jo, com a policia, experimentat i de així de nivell,
2: sí.
17: Només puc assegurar una cosa.
2: Sí.
17: El quadre ha d'aparèixer qualsevol moment. Jo el xiste no el vaig per enlloc.
2: Doncs oi, aquí el tens. La Mona Lisa trigarà 2 anys a aparèixer.
17: Ah.
2: Sí, és un moment, però són 2 anys. Eh? Ho farà l'any 1913. El passeig amb en Mec arriba al seu final. Ho fa davant del museu perseguint coloms com un desesperat. Els francesos estan escandalitzats. Per la seva part, heu de saber que en Vincenzo, que tampoc era cap llumanera, va viatjar a Itàlia amb el quadre. Es va posar en contacte amb un marxant d'art de Florència, el director de la galeria dels Uffizi. Diu que li vol vendre el quadre. Mm. Per sort, aquest marxant d'art italià té una mica més d'enteniment i avisa la policia. És llavors quan en Vincenzo és detingut i el quadre recuperat i tornat al Louvre.
8: Bueno.
2: Jo també, si vull vendre un quadre en negre, no sé si a la galeria dels Uffizi és el millor lloc per anar. D'aquesta manera és com la Mona Lisa passa a ser l'obra més coneguda, visitada, reproduïda i parodiada del món sencer, amb milers de teories estrambòtiques sobre el seu simbolisme i la seva autenticitat.
12: A veure, hem tingut un passeig facilet,
17: sí,
12: no?
17: Sí,
12: per tant, com està el MEC?
2: El MEC està... Home.
12: Molt haurien de canviar les coses.
2: Sí, a veure, ja. Anava a dir, està bé. Com a molt pot estar com estava abans.
12: Sí.
2: Està perfectament. Ué.

0: Tornem a casa després d'haver passejat pel Museu del Louvre amb un gos extremadament estilós. En Mec era el centre d'atenció de totes les mirades fins que el robatori de la Mona Lisa ho ha eclipsat tot. Com heu pogut comprovar, el robatori va ser molt senzill. Des d'aquell dia, el museu va augmentar notablement les seves mesures de seguretat. Però, curiosament, aquell robatori va fer que el museu fos encara més famós. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre estil.
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.
2: Dins d'aquest pou no em fa por existir.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Com vas camuflar la intenció?
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
9: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua fora de control i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar 16.000 persones i manté confinades 60.000, que no poden encara sortir de casa. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport del Xavier Espel. Coia, bon dia.
10: Bon dia. Pedro Sánchez just acaba de començar les seves declaracions en acabar la reunió dels comandaments en un dels vehicles d'emergències de la Generalitat de València. El president del govern espanyol ha arribat aquí fa uns minuts i ha començat just ara les seves valoracions.
11: Y de salvar vidas, que es lógicamente la principal prioridad.
10: Prioritat, salvar vides i tenir cura d'aquestes més de 60.000 persones que estan confinades i dels veïns de 18 poblacions que han estat desallotjats en un incendi que segueix cremant, tot i que les condicions del vent i de la humitat són ara més favorables. A la Vall d'Uixó, on hi ha la compareixença de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, i el centre de comandament, costa respirar per les cendres que hi ha a l'ambient i per la falta de vent. Des de la Vall d'Uixó, Xavier Espel, Coia Ballester, Unitat Mòbil, la 3Cat Info.
9: I l'incendi a la Gironda, a França, podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc es segueix expandint sense control. Hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus. Enviada especial en marxa prima, Laura Bertran.
12: Bon dia. Actualment segueixen aquestes 42.000 hectàrees afectades, 220.000 persones que són evacuades i que no podran tornar a casa seva fins que el foc sigui fixat. No és el cas, encara és actiu, i segueixen treballant uns 6.000 efectius de tots els cossos inclosos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Sentim el colonel dels bombers, David Anotel.
13: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
12: Segons el darrer balanç que ens han facilitat les autoritats, es parlen d'unes 250 cases destruïdes i 84 bombers ferits. Laura Bertran, Catalunya Ràdio, Marche Prima.
9: Més notícies, Marta Prat.
14: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat contra la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones ZEPA, que són les d'especial protecció de les aus. Ordeig s'ha reunit amb representants dels pagesos que des de fa dies protesten amb talls de carreteres els caps de setmana. Aquests pagesos han sortit satisfets de la trobada a Montblanc. Manel Sastre, bon dia.
4: Bon dia. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha promès tots els recursos disponibles per aquest pla de xoc que s'aplicarà de forma contundent en les àrees més afectades del Segrià.
15: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
4: Les organitzacions agràries reunides aquest matí a Montblanc amb el conseller esperen que el pla funcioni i abordaran aquest vespre en assemblea si aquest compromís del govern és suficient per desconvocar les mobilitzacions anunciades. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Montblanc.
9: L'Iran defensa que controla l'estret d'Hormuz i que no busca reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Donald Trump des de divendres en els atacs. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
16: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
9: Amb la pausa en les hostilitats, el preu del petroli s'ha desplomat un 9% fins a quedar per sota dels $90 al barril de Brent. I ara ens fixem en les festes de la Mercè, perquè els ja amics de les arts...
17: Ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell abans de caçador.
9: Els amics de les arts, també els Catarres, Marco Mezquida i la Pegatina, són grans noms que es podran veure als 109 concerts que es faran a Barcelona per les festes de la Mercè. Barcelona, Valèria Obareda, bon dia.
18: Bon dia. Les xifres d'aquesta Mercè també passen per 5 dies de concerts, 16 escenaris, 30 nacionalitats i 5 produccions pròpies, entre elles un espectacle dedicat al flamenc o al treball de la clarinetista Carola Ortiz, centrat en les habaneres. Tot plegat, segons la comissària de Mercè Música, Gisela Saiz, amb un objectiu clar.
19: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres. I sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és, la música en majúscules és el més important.
18: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai. Valèria Obareda, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: I els esports amb l'Ernest Macià.
20: El Barça arriba d'aquí a pocs minuts a Anglaterra per fer-hi el primer estatge de pretemporada. D'entre els convocats, Hansi Flick s'endú Ter Stegen, pendent de tancar la seva sortida a l'Àjax, Frenkie de Jong, lesionat, i 17 jugadors al filial i el juvenil. No hi són els mundialistes, que reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha ho farà durant aquesta setmana. També marxa cap a Anglaterra l'Espanyol per jugar dos amistosos de pretemporada en una estada que dura una setmana. I avui torna a la feina al Barça femení. Les futbolistes han passat les proves mèdiques i demà s'entrenaran per primer cop. Ho faran amb totes les futbolistes del primer equip disponibles i Aitana Bonmatí ho farà una mica al marge. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ebouan, amb passaport britànic de 25 anys i 2 metres 5. Va ser MVP de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana. I el Kitsanas Manresa ha fitxat el nord-americà Colby Jones, que va jugar la temporada passada, és una escorta de 1,95 m, al segon equip de Memphis.
21: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
23: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
22: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
23: Cobla amb So de Dona, Filomena.
22: Memorial Ricard Vilarassau.
23: Revolucionem el so de la cobla.
22: Tota la informació a amsodecobla.cat.
24: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. I visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
25: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: L'estiu és tu.
3: Catalunya Ràdio.
21: La llum és dels meus ulls.
26: Som 3CAT.
21: L'estiu és tu.
5: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la patata de Prades és apreciada per la seva consistència i sabor? L'altitud i el clima fresc afavoreixen una cocció uniforme i una textura ideal per guisats.
0: La Fonda, amb Pep Noguer.
1: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui coneixem una formatgera que ha convertit el Pallars en un relat gastronòmic amb gust de formatge, tradició, sensibilitat i amor per una terra única. Comencem!
2: Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de plats i restaurants de cuina catalana. Òscar Gómez.
6: Hola, molt bon dia, Pep.
1: M'ha sortit un gall avui, tu.
6: Per això m'he rigut, perdona.
1: No, sí, el bo és que se'n riguin de tu, no, també?
6: No em reia de tu, però m'ha fet gràcia. T'he dit que m'ha fet gràcia. Avui venim a parlar del peixo palo amb patates.
1: Home, això ja són paraules majors, eh? A cuinar el peixo palo no ho fa tothom.
6: No ho fa tothom, entre d'altres coses, perquè molta gent no sap què és el peixo palo.
1: I què és el peixo palo?
6: El peixo palo és el bacallà assecat, però no en sal, no salat, que és com normalment el trobem. Doncs imagineu-vos que el deixeu assecar a l'aire, sense afegir sal, doncs això és el peixo palo.
1: De fet, no és el bacallà al gadus morua, que com tots ens agrada menjar, sinó és una altra divisió de la família dels bacallans.
6: Sí, diguéssim, de menys valor, com a mínim econòmic, probablement també gastronòmic, que per això és més barat. I, de totes maneres, és, evidentment, cuina de conservació i aprofitament. I és una cuina tradicional que aprofitava, doncs, això, un peix que es deixava assecar bé per després regenerar-lo i cuinar amb ell.
1: Escolta'm, i aquest peix vol amb patates, això què? És fàcil de cuinar?
6: És fàcil de cuinar perquè és cuinar peix. Vull dir que, en realitat, els peixos, pràcticament, en general, jo diria, no sé si tu estaràs d'acord, és més aviat una qüestió d'agafar-li el punt que no si és fàcil o difícil.
1: Jo crec que aquí lo important és tenir el temps suficient per poder hidratar bé aquest peix o palo, perquè, clar, no és allò com el bacallà, en 3 dies en fas prou, em sembla.
6: Exacte. Aquesta seria la primera dificultat. Deixa'm dir que el peix o palo també es fa servir en apareix en plats tradicionals, com per exemple les niu.
1: Home, bo, el mes de febrer.
6: Que el niu el tractarem en una altra ocasió, farem un específic, un monogràfic només del niu, val? Perquè que s'ho mereix i s'ho val. Avui parlem del peix o palo genèricament, com a tal. I mira, et dic on es pot gaudir el peix o palo, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, el restaurant Cau del Pescador, que està especialitzat en cuina de peix i marisc, va obrir l'any 1984, i el fan amb patates, amb tripes de bacallà i amb allioli negat.
1: Que bo, que bo. El Cau del Pescador de Sant Feliu de Guíxols. Hi ha un més, a veure?
6: I després un històric que ens hauríem de posar de peu per parlar de la xicra, de Palafrugell, que també parlarem quan parlem del niu. I aquí, doncs, bueno, fan un niu molt bo i fan un peixopalo fantàstic.
1: Un peixopalo fantàstic a la xicra de Palafrugell, que s'ho mereixen de totes per parlar d'aquest peixopalo amb patates. Òscar Gómez, moltes gràcies.
6: A vosaltres, una abraçada ben gran.
25: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
1: I anem a fer un passeig per la pastisseria de casa nostra, per la d'aquí, per la de més enllà, de la mà de Lluís Riera, el gran pastisser, el mestre pastisser de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
7: Bon dia, Pep.
1: Què? Cap on anem avui?
7: Avui anem de biscuits i pans de pessic.
1: Què anirem, cap a Vic avui, a Osona?
7: Mira, doncs anirem a Osona a parlar del Pa-de-Pessic de Vic. Anirem a Banyoles per parlar de la tortada. O sigui, a terra fa sa guerra i tenim que amb ous, amb sucre i amb algun tipus de farina o farinaci hi ha una diversitat infinita de pans de pessic que ens donen textures diferents per fer uns pastissos més melosos o d'altres, i això jo realment crec que hem de recuperar més aquesta idea de tota la vida, de les tortades, dels pans de pessic, dels biscuits menorquins, del gató mallorquí, de tota aquesta història, i oblidar-nos de tanta història de que si cupcakes, brownies i tot, que benvinguts siguin. Però, hòstia, no oblidem aquests altres, perquè la base fonamental de la pastisseria, un bon pa de pessic, és la base per tenir un bon pastís.
8: De pans de pessic n'hi ha molts, eh? Hi ha pans de pessic i pans de pessic. Tu deies ou, sucre i algun farina. Sí, clar, no és el mateix una farina de blat que una farina d'ametlla. La història queda del pa de pessic de Vic o la tortada de Banyoles?
7: Bé, bàsicament, doncs és una mica en funció del que tenien i les necessitats que hi havia. El pa de pessic de Vic, perquè ens entenguem, que ara costa molt de trobar-ne, per desgràcia. Espero que la gent de la Plana ho recuperin ràpidament, que és obligatori per ells.
8: Ai, ai, que ara ens trucaran totes les pastisseries de Vic dient a casa la fem, a Can de Llonsis la fem, a Can no sé què la fem...
7: Doncs haurem d'explicar-ho i saber-ho. Poder som nosaltres que no ho sabem prou, eh? Haurem de fer més fressa.
8: Allà a la plaça de Vic hi ha una pastisseria que en fan. I un parell de carrers més enllà també. Però vaja, vull dir, ja li fotrem canya, ja.
7: I tant que n'hi ha, eh? En aquest cas, a Vic el que fan és... Que és interessant perquè és un tipus de biscuit que és sense gluten, en el sentit que està fet amb midó, amb un midó de blat de moro, i per tant així ja el tens resolt, eh? Això, ou, sucre, midó de blat de moro. La tortada de Banyoles, que també... Hòstia, l'ha encatxada i sembla que tard o d'hora la recuperarem del tot. En aquest cas, du una mica més d'ou, du el sucre exactament igual, i llavors aquí apareix l'ametlla. Tant ametlla amb farina com ametlla més en tros, eh? Aquell trosset que fa el carrec-carrec, i és més similar a la idea del gató, no? El gató mallorquí, que també... Tornem a tirar cap a l'ametlla, eh? Clar, és un biscuit que és més dens, és més enriquit, és més pesat, i per segons quin tipus d'elaboracions poder, és una mica més carregós, però, hòstia, el fruit sec és màgia pura, eh?
8: El fruit sec és màgia pura. És veritat que la tortada de Banyoles... Hi havia un pastisser que la feia molt bona, es va jubilar, va tancar la pastisseria, i ara, si te'n vas a Can Gelada amb el gran cuiner Pere Arpa, fa una tortada de Banyoles, jo crec que... Jo li dic, l'has de posar a la carta, tu, perquè costa molt de trobar-la. Mira, encara pa de pessic de Vic encara en trobes, eh? Sí. Però tortada de Banyoles costa, eh?
7: Costa la tortada de Banyoles, les barres de pinyó, tot aquest tipus de formats més clàssics. Hi ha tota una sèrie de persones, les que tenen menys de 50 anys, pràcticament no saben ni què és. I, ostres, si perdem les magdalenes, si perdem aquests biscuits, aquests pans de pessic, i tot ho inundem amb nova pastisseria americanitzada, poder ens fem un flac favor tots plegats, no? Jo crec que podem conviure conjuntament i que val la pena que tirem i escombrem cap a casa. Hem de recuperar les genoises, hem de recuperar els biscuits de planxa per cargolar i fer braços de gitano, hem de recuperar tot aquest tipus de base fonamental, que cada pa de pessic, cada pastís, cada postre diferent té una recepta diferent, per això, que això és espectacular, eh? Arribar a trobar tantes textures amb quatre ingredients i 10.000 variades infinites.
8: Escolta, haurem de parlar amb els gremis des de la fonda, i escolta, si es fa el concurs de croissant, el concurs de panetones, també es fa el concurs de la millor coca de Sant Joan, eh? També s'ha de dir, doncs haurem de fer el concurs de la millor tortada de Catalunya.
7: Doncs vinga, això ho farem. El gremi, són pastissers, hi ha tot de col·lectius que segur que estaran interessats a tard o d'hora a trencar una llança a favor d'això.
8: Doncs vinga, va, entre una miqueta de pa de pessic i un pessic de tortada, avui el gran mestre pastisser, en Lluís Riera, ens ha vingut a reivindicar la nostra Catalunya més dolça. Torna quan vulguis, Lluís.
7: Sempre que m'hi vulguis.
10: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.

0: I ja tornem a tenir aquí una de les cuineres del Gran Mas Cooking, una d'aquestes àvies que cuinen de meravella. Sònia Castel, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Pep.
0: Què, receptes refrescants avui?
1: Doncs sí, continuem amb les receptes refrescants i també d'aprofitament.
0: Per què? Què fem avui? A veure.
1: Doncs mira, avui farem unes llimones gelades.
0: Oh, home, això és de que quan jo era molt petit i estava per allà als restaurants, veure això de la llimona glaçada, déu-n'hi-do, eh?
1: Doncs sí, però francament, Pep, res a veure les que puguis fer a casa amb llimona que potser és de collita pròpia, que no amb les que venen envasades i estan a la nevera i que et posen en els restaurants.
0: A veure, va, què ens fa falta?
1: Mira, ens fa falta 4 llimones, sucre, 200 d'aigua osmotitzada millor, i bé, poca cosa més. Ah, una clara d'ou, perdó, que ara em descuidava.
0: I com ho farem, això?
1: Mira, es tracta de, primer que res, buidar les llimones. Es pot fer amb el pelador aquest que normalment fem les boletes del meló. Va molt bé perquè queden ben buidades, no t'esquitxes, i francament a mi és un estri que m'ajuda molt. Aleshores, aquesta polpa la triturem i prèviament fem un almívar amb el sucre i l'aigua osmotitzada. Quan aquest almívar ha bullit uns 3 minuts, el que fem és barrejar amb el suc de la llimona. Ho posem en un bol de vidre i el posem al congelador. Un cop el tenim al congelador, muntem a punt de neu amb una miqueta de sal una clara d'ou. Aleshores, aquesta clara d'ou, un cop la tinguem ben muntada, la barregem amb la barreja que tenim en el congelador de llimona, i bé, tot ben batut, i altra vegada al congelador. Un cop ho tinguem, però abans de que acabi de glaçar-se del tot, es farcegen les llimones, se'ls hi posa el barret i una fulleta de menta, i francament queden superbé. No cristal·litza, les podem treure del congelador i directament al plat, i la veritat són una delícia. A casa agraden moltíssim.
0: Home, jo ja imagino que aquestes llimones glaçades són aquelles que has d'anar obrint el congelador, anar donant voltes perquè es vagi fent aquesta crema glaçada, no? I ara estic pensant una cosa. Tu que ets així, que t'agrada tant la cuina vegetal i tot això, utilitzar mel en lloc de sucre blanc també pot ser una bona cosa, no?
1: Sí, correcte, perquè a part la mel té una propietat, que és que no ajuda a que la barreja no cristal·litzi. Aleshores, pot ser una opció molt bona.
0: Clar, tècnicament és com un sucre invertit que utilitzen molt els pastissers, eh? I a més, una cosa entre tu i jo, la mel porta moltes coses bones per la salut.
1: Correcte. La mel, doncs, és un dels tresors que tenim en aquest país, i la veritat, si tenim l'oportunitat de fer la recepta amb mel, tal com diu en Pep, la veritat és que pot quedar molt i molt bé. Quedem un dia i la fem.
0: Quedem un dia i la fem, perquè aquesta cuina, aquesta gran cuina de les grans àvies de casa nostra i la Sònia Castel de Gran Mas Cooking, escolta'm, buf, quina delícia.
1: Doncs sí, una delícia, la veritat és que sí.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: I avui a la Fonda anem cap al Pallars Sobirà, cap a un d'aquells llocs on el temps sembla anar a un altre ritme i on la terra encara marca el pas de les coses. Avui anem fins a Surp, un petit nucli amb ànima de muntanya on el paisatge no és només decorat, sinó origen. I allà hi anem a buscar la Clara, una formatgera de Granollers que no sé quan va a parar aquí. Una dona que ha decidit arrelar, treballar la llet i transformar-la en alguna cosa més que un formatge, amb identitat, amb territori i amb futur. Fer formatge segurament és escoltar els animals, és entendre la llet, és respectar el temps i assumir que cada peça és única, però també és resistir, és emprendre i és defensar una manera de vida. Avui a la Fonda parlem de formatge, parlem de muntanya, parlem de país i parlem de projecte i d'aquesta feina moltes vegades invisible que hi ha darrere de cada tall. Clara, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, molt contenta.
0: Escolta, què hi fa una noia de Granollers aquí a Surpa? Quanta gent sou aquí?
3: Aquí som 23 habitants.
0: 23?
3: No famílies, no, habitants.
0: Habitants.
3: Sí.
0: Clar, i a l'estiu igual que l'hivern?
3: A l'estiu 25? No gaires més, no. A l'estiu estem també molt tranquil·lets. Mm. I jo sempre dic 23, benvinguts.
0: Benvinguts.
3: Molt important.
0: Home, clar, aquí si ve un mal de ventre, abans d'anar a buscar el metge, el que fas és trucar al veí o la veïna, no?
3: Sí, evidentment. Alguna vegada ho hem hagut de fer i ha anat molt bé.
0: I com vas petar de Granollers aquí?
3: Doncs vaig trobar a casa Mateu, que em reunia les condicions ideals per muntar la formatgeria a el que és la planta baixa. I a dalt vivim nosaltres. I què hi faig aquí? Doncs complir un somni, fet realitat.
0: Perquè tu què feies? A què et dedicaves abans?
3: Jo sempre he fet formatges.
0: Ah, sí?
3: Jo ja tenia una formatgeria a Granollers, que encara existeix, que és la Cleda.
0: Home.
3: La vaig muntar jo.
0: Què dius?
3: Amb una sòcia que encara hi és, que
0: això
3: és la Dolors.
0: Això quan fa? Que, si busquem els anys, quan
3: sí,
0: és?
3: Sí, doncs jo vaig arribar aquí a Surp el 2005... I la Cleda deu ser del 2003, un parell d'anys de formatges a Granollers i després cap aquí dalt.
0: Déu-n'hi-do,
3: sí,
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: Home, això és una d'aquelles coses, diguem-ne, molt diferents quan tu fas formatge en una ciutat on, diguem-ne, molta gent, jo precisament hi anava a esmorzar, no?, a la Font d'Europa,
3: sí,
0: aquells dimecres de mercat, no?
3: Sí.
0: I clar, i canvies en un territori completament diferent en un poble de 23 habitants.
3: He de reconèixer que no sabia ben bé com era la comarca, vaig venir a tirar-me a la piscina, eh? O sigui, sorpresa i agradablement la sorpresa, perquè va ser molt, molt xulo. No sabia gaire el que venia, però saps quan no hi penses que no et pot sortir malament? Doncs és quan et surt bé perquè no hi has ni pensat que podia sortir malament. I és així.
0: Clar, i a més estàs parlant del 2004-2005,
3: sí,
0: com deies tu. Ja havia començat una mica aquesta revolució, feia uns quants anys del formatge,
3: sí,
0: però no aquesta bestiesa que tenim ara, no?, d'algun formatger.
3: Clar, no. Hi havia molt... Els meus mestres formatgers són aquells neorurals que van venir, doncs, d'això, de Sabadell, de Terrassa. Als anys 80 hi havia tots aquests i alguns que començàvem. Ara sí que n'hi ha molts més que ja han començat fa menys, no?, fa 5, 10 anys, 15... I, bueno, ja en parlarem, no?, però una varietat de formatges d'autor brutal.
0: En contra també, i amb molta pena, malauradament, aquests últims mesos han tancat algunes formatgeries, no?, a prop d'aquí, diguem-ne,
3: sí,
0: des d'un punt de vista relatiu, no sé, estic pensant ara en Clua, per exemple, que van ser uns,
3: sí,
0: d'aquests que van començar.
3: Sí, feia molts anys, és una pena quan han de tancar, però, bueno, ja, també aquests 4 o 5 formatges que han tancat és per diferents circumstàncies. No necessàriament perquè el sector no vagi bé,
0: exacte,
3: perquè sí que hi va, i els formatges catalans estem a l'alça.
0: Una de les penes, a vegades, quan tanca precisament una formatgeria, és que es mor o es pot arribar a morir un formatge, no?
3: Sí.
0: Jo ara estic pensant, per exemple, en el Cendrat de Clua,
3: sí,
0: que hi ha als anys 90,
3: sí,
0: en Pep Palau deia, és el millor formatge de cabra,
3: sí,
0: que tenim. Estic parlant dels anys 90,
3: sí, sí,
0: eh? I això ha corregut
3: és
0: molt.
3: És que va ser molt pioner, el Cendrat de Clua. Igual que algun altre, no?, que era, doncs, aquest de Campujol, el Nevat.
0: Exacte,
3: el Nevat, que era una pasta tova, no? O aquí el tros de sorra, sort, el tou dels Tilers. Una pasta tova de vaca era... És que, clar, no era tradicional a Catalunya. Ho estem fent tradicional ara perquè ja portem molts anys, però no ho era.
0: Clar,
3: érem
0: clar. És que hi ha una cosa important en això, i és que són molt diferents els nostres veïns d'aquí al costat.
3: Totalment.
0: De França, que a França són capaços d'agafar,
3: sí,
0: tot un territori com una comarca,
3: sí,
0: haver-hi 35 formatgeries,
3: sí,
0: i fer el mateix formatge.
3: M'encanta, sí, sí.
0: I nosaltres aquí, no sé, tu quants en fas de formatges, Clara?
3: Jo et diria 8 o 9, no ho sé, sí. Sí, sí, a França és brutal, i té una cultura formatgera tan bèstia que... Hi ha moltes coses, ja no cal que li expliquis al client, perquè ja saben què ha passat amb aquell formatge, tot. En canvi aquí, doncs, hem hagut d'anar picant pedra i fent molta pedagogia, saps? Perquè jo me'n recordo quan començava al principi que em deien, és que aquest formatge s'ha florit, no me'n penso menjar, i jo dic, ostres, és que aquest formatge és florit, te l'has de menjar, i uau, quina feina hem de fer encara.
0: Bé, això encara ens passa ara amb aquests formatges de pasta tova,
3: sí,
0: que la gent va a les,
3: sí,
0: formatgeries o inclús, per més inri, cuiners i cuineres de restaurants que diuen, escolta, emporta't el que és massa tou i d'això, no? No ho entenen.
3: Se m'ha fet tou, i dic, és que això es fa tou, es fa cremós. Bé, és que clar, el no ser tradicional, doncs hem d'anar explicant com va evolucionant cada formatge.
0: Clara, Casa Mateu és una formatgeria de dones, no?
3: Sí, ja ho has vist, sí. Casualment ara, però sí, clar, som tres germanes, però aquí treballem la meva germana Núria i jo i una noia que ens ajuda, i molt contentes.
0: Quin va ser aquest model de formatgeria que vas voler tu aquí?
3: Sí, és que jo els meus mestres formatgers, que ara ja s'han jubilat, són Jordi i la Montse, que tenien una formatgeria a la Quar, al Berguedà. Vaig estar els primers anyets de després d'acabar la carrera, vaig estar allà d'aprenenta, que això també és molt important, no? Abans de muntar una formatgeria, està bé posar-se una mica d'aprendre l'ofici en un lloc que ja rullin, no? I llavors el meu model va ser ells, que eren la parella, i anaven a buscar la llet de cabra en una granja molt propera i repartien a la comarca. I llavors jo vaig començar així també. I repartim a la comarca i després també enviem a la resta de Catalunya, però el model és aquest, sí.
0: L'estiu passat vam tenir una formatgeria semblant a la teva també, que vam anar cap a la banda més del Berguedà, allà on hi teníem la deucera, que després es va transformar cap a Josa del Cadí,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: I ella veia aquesta idiosincràsia, no?, de tenir una formatgeria molt petitona, i el primer que has dit tu quan jo he arribat aquí, dius, mira, és que la formatgeria és això, no? És una habitació amb un petit sala de collar de 300 litres, tu de 300 en 300.
3: Exactament. De poc en poc, perquè tampoc volem abarcar més, perquè llavors què vol dir? Molta feina, i també per algun motiu hem vingut a viure aquí, no? Per viure el ritme natural del Pallars. És que el Pallars és un altre món. Per mi... És, vull dir, el Pallars o t'enganxa o t'expulsa, perquè sempre dic jo, no? I si t'enganxa, uau, pots viure un ritme natural molt més guai.
0: A tu et va enganxar perquè, mira, la germana també la tens per aquí, no?
3: Sí, va venir 2 anys després que jo arribés, o sigui que sí.
0: Sí. Escolta, quins són els principals reptes que tens amb aquest projecte, amb aquesta formatgeria? No sé si dir-li microformatgeria, no? O formatgeria petita...
3: Sí, en diem així, segons la llei, de petita capacitat. Em diuen de petita capacitat. Reptes n'hi ha molts i n'hi ha cada dia. O cada setmana. Jo hi ha moltes setmanes que dic, uau, sisplau, necessito una setmana que tot flueixi i tot vagi bé. I no només perquè sigui formatgera. Els que som treballadors autònoms ja ho sabem. Sempre hi ha alguna sorpreseta, alguna cosa, o amb la llet, o amb el formatge que no ha sortit ben bé, o amb els clients... Bueno, anar-ho lluitant cada dia. Lo fàcil, entre cometes, és fer un formatge ben fet. Això ja ho vas aprenent amb els anys. Després, no tan fàcil és vendre'l, i després l'has de cobrar.
0: Clar.
3: I tot això amb una constància. I bueno, la gràcia nostra és que ja fa molts anys que som aquí. En portem 21 ara. I llavors, clar, hi ha un recorregut ja.
0: Clar, hi ha una cosa important en tot això, i suposo que és aquest estil de vida, no? Ens passa una mica com a la cuina, tot i que això va canviant, no? Perquè ara ja, mira, ho diem molt aquí a la Fonda, que hi ha un problema, diguem, del sector de l'hostaleria, perquè hi ha molta gent, diguem, que no vol treballar, sobretot per les hores que s'ha treballat.
3: Clar.
0: Però, clar, tu això, si no t'ho agafes com un estil de vida més que com una feina...
3: Totalment.
0: No? Malament.
3: Jo sempre dic que la formatgeria està al meu servei perquè jo pugui viure aquí dalt. I per això, com que visc al pis de dalt de la formatgeria, si algun dia, com avui, a les 6 del matí baixo, poso a pasteuritzar la llet, després no tindré una feina fins a les 8, doncs no passa res, pujo dalt, esmorzo, el que sigui. I igual, avui al vespre, a les 8 o a les 9 del vespre, tocarà fer una última tasca als formatges, però com que estic vivint a dalt, està bé.
0: Bueno, i també teniu molts moments, no?, quan feu, per exemple, formatges de quallada làctica, que clar, hi ha molts moments que has d'esperar, no?
3: Sí.
0: Llavors, què fas? És una vida més desordenada dintre d'aquest ordre organitzat.
3: Esclar, no és de 8 a 3, ni de dilluns a divendres. Potser jo un dimecres estic fent festa, perquè em coincideix que no hi ha llet i he acabat tot. És molt probable que me'n vagi a esquiar un dimecres o me'n vagi a caminar, però igual un dissabte al matí estic aquí, clar.
0: Escolta, tu no tens animals, eh?
3: No.
0: Tu compres la llet.
3: Sí.
0: Això porta coses bones i després també porta coses que no són tan positives, no?
3: Mira, jo quan vaig arribar aquí volia tenir un ramat, però és clar, no tenir finca, només vaig poder comprar a Casa Mateu, l'accés a la terra ja em vaig adonar de seguida que és molt difícil. Aquí és molt difícil. I llavors vaig contactar amb ramaders de la zona i doncs comprem la llet allà.
0: Home, té un paper clau tenir aquests socis, no?, entre cometes, que facin,
3: clar,
0: la bona feina amb, sí, el benestar, sí, animal, amb la qualitat de l'alimentació.
3: Totalment, no? És imprescindible. Jo sempre dic que la part difícil no és la dels formatges, sinó els ramaders, que estan, ells sí que estan tots els dies de la setmana, cada dia...
0: El dia de Nadal, la Mare de Déu d'agost.
3: Totalment, sí, totalment, totalment.
0: Escolta, com és d'important per un formatge tenir una bona llet?
3: És vital, és imprescindible. Jo amb una mala llet no puc fer un bon formatge. Amb una bona llet potser em surt un mal formatge, però és que si no tinc bona llet no faré mai un bon formatge, és impossible. Llavors amb el ramader sempre ha d'haver molta comunicació, molta transparència, sense secrets i tot, i un compromís, perquè clar, ells la llet l'han de col·locar en 24 hores.
0: Hi ha diferència entre una llet, diguem-ne, d'animals que pasturin a la muntanya amb animals que estiguin estabulats, no?
3: Sí, la qualitat, és això que diem de la qualitat del formatge que et sortirà, és claríssim.
0: Clar, això segurament implica molt a nivell tècnic, també a nivell sanitari, no?
3: Sí.
0: A nivell de quin tipus de formatge vols fer.
3: Sí, sí, sí. Mira, hi ha algun ramader que ja l'he escollit perquè té una llet tan bona que doncs ja farem llet crua només amb aquest ramat. Jo ja sé que aquell formatge només el puc fer amb aquell ramat, no?
0: Mm-hmm.
3: Perquè és d'una qualitat molt bona.
0: També influeix molt l'estacionalitat, no?, amb el tipus de llet?
3: Sí, clar, perquè és el punt... depèn de si fa molt o poc que l'ovella o la cabra o la vaca han parit, doncs clar, la composició de la llet va variant i el formatge també surt diferent. Això també és molta pedagogia de fer en el client per explicar que el formatge artesà, doncs intentem que sigui molt regular, però va variant al llarg de l'any, lògicament.
0: Clar, estem acostumats a quan bevem una cervesa determinada, sí, o bevem un refresc que, sí, té el mateix gust, tot i que després depèn de quin refresc,
3: sí,
0: si és de tirador o d'ampolla o de llauna és diferent,
3: sí,
0: no? Però això ho entenem i en canvi no entenem que un formatge avui o un formatge d'aquí a 4 mesos sigui diferent.
3: Per això ho expliquem sempre.
0: Escolta, explica'ns a gran trets com és un dia a dia aquí a casa teva, perquè clar, fer tan poca quantitat de llet, suposo que deus fer formatge sovint, no?
3: Sí, jo crec que estem elaborant com 4 dies a la setmana. Hi ha 2 dies a la setmana que és el dia d'anar a la granja a buscar la llet, un dia és llet de cabra, un altre dia és llet d'ovella, i aquests altres 4 dies és elaboracions. I llavors hi ha un altre dia que és doncs, fer les comandes, trucar als clients.
0: És la feina més feixuga aquesta, eh?
3: Per mi no.
0: No, t'agrada?
3: Que va, sí, sí, a mi una cosa que m'agrada molt és embolicar els formatges.
0: Que bé.
3: Mira, a cadascú li agrada el que li agrada, no? Fer-los m'agrada, però mira, com que és tranquil embolicar, em poso música i vaig embolicant tranquil·lament. Llavors un altre dia és anar a repartir-los, que el fem per aquí al Pallars.
0: Escolta, quina música poses tu aquí a Surp?
3: Pues que... A mi m'encanta el Bruce Springsteen.
0: Ah, sí?
3: Però sóc molt friqui d'ell,
0: En sèrio?
3: Però molt... De seguida em coneixes una mica, saps que sóc molt friqui, que me'n vaig, que sóc una grupi seva.
0: Mm.
3: Que he viatjat per Europa darrere seu.
0: Home, això és bo, això és bo. Escolta, tu la vaca no la toques?
3: No he tocat mai.
0: Com és això?
3: Mira, vaig venir aquí amb la idea de fer ovella i així ens hem quedat. I com que aquí ja hi havia una formatgeria d'ovell, de vaca, aquí el tros de sort i això... Volia fer una cosa que no hi fos, també, que era ovella, no?
0: Uh-huh.
3: I no, no ho he fet mai.
0: Una de les coses importants, evidentment, és segons quin tipus de formatge fas. Clar, no és el mateix fer un iogurt, que el comences a fer avui, l'acabes demà i ja el pots vendre.
3: Sí.
0: L'altre és ja el fet d'aquesta saviesa de l'afinatge, no?, d'afinar,
3: sí,
0: formatges.
3: Sí, sí. És molt guai. Quan entro a la cambra d'afinats, jo sempre dic, mira, la cambra del tresor, perquè hi ha... una pila extraordinària de formatges, n'hi ha que tenen una setmana, n'hi ha que tenen 8 mesos, i els has d'anar vigilant, olorant, girant, voltejant, cuidant. És una feina que no et pots oblidar de fer, encara que sembla que no ve d'aquí. No, sí, sí que els has de cuidar, els has de voltejar, fregar, olorar-los, tot això, mirar-los.
0: Clar, el control de l'humitat, de la temperatura,
3: sí.
0: I suposo que havent-hi diferents formatges,
3: sí,
0: no sé si això et canvia molt si un dia tens més un formatge que un altre.
3: Totalment, i si la cambra està, aquella sala està molt buida, potser està més seca, que si no, no si està molt plena. O si és estiu com ara, o és tenim més sequetat a l'ambient, o no, no? Això, tot i que és una cambra controlada, doncs sempre afecta.
0: En una formatgeria així com la teva, Clara, hi ha molta intuïció en aquest ofici?
3: Sí, hi ha molt assaig-error, hi ha hagut molt. I hi ha coses que en els cursos no te les expliquen, fins que tu ja has visitat moltes formatgeries, has entrat en moltes cambres d'afinat,

0: la seva versió fumada, que aquí el Mariano de l'Opaller del Coc de Surp ens fa la seva, ens els fuma. Llavors això m'encanta perquè és molt autèntic. També m'agrada molt, molt fer aquestes pastes cuites que després frego amb cervesa negra, perquè són peces de 10 quilos. Llavors és com la part més bèstia, no? Perquè has d'estar fort, aquell dia no pots estar gaire cansat. Però, en canvi, quan faig els cors de cabra, que són tan tubets i tan monos i tan blancs, doncs també m'agrada molt, perquè és alguna cosa més cookie.
1: Clar, no tu dieta. Fas formatge amb cabra, que la cabra en molts llocs és estacional, perquè sí. Segueixen el cicle natural de, sí, de la cabra. Sí. Llavors, aquí hi ha una cosa, i és que la clientela, és a dir, siguin els cuiners i les cuineres, o sigui el públic final, sí. Entén que hi ha un formatge que només el tens una època de l'any?
0: Sí, cada vegada ho entenen més. Cada, i està molt bé, perquè, home, ja em portem molts anys explicant això. I sí, sí, ho entenen més, sí, sí.
1: Escolta, com influeix el Pallars en el teu formatge, en la teva manera de fer d'aquí?
0: Home, d'entrada et diré que les cabres estan pasturant aquí al Pallars, al poble de Vilamur. Per tant, 100% territori. La vegetació, si ha plogut molt, si no, tot. I a mi, doncs, la manera de viure, el ritme i tot, sí.
1: Suposo que és una mena també de tancar el cercle, no? És a dir, tu agafes la llet amb un pagès o una pagesa, sí, d'aquí de Vilamur, sí, elabores el formatge, tu portes el formatge amb un restaurant d'aquí de Sort, sí, o una botiga, sí, no? És una manera de quedar-se la riquesa, clar, econòmica i, sí, el patrimoni gastroalimentari, no?
0: Sobirania alimentària, això hem vingut.
1: Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades no s'entén, no? Quan un agafa un formatge en una fira i que això segurament hi trobes, sí, i diu, ui, que car, no?
0: Sí.
1: I tu penses, si sapiguessis la feina que porta aquest formatge.
0: I clar, i si t'explico per què l'altre val només 4 euros al quilo, igual és que no voldries ni menjar-te'l, eh?
1: Per què a vegades hi ha formatges que tinguin aquest cos que dius que tenen?
0: Perquè a vegades estan fets amb llet en pols que ve de la Xina. No m'ho invento perquè a mi m'ho han ofert, això.
1: En sèrio?
0: Sí. Em van trucar per oferir-me llet en pols que venia de la Xina. I jo li vaig dir, home, però tu creus que jo he vingut a muntar tot aquest somni, aquest tinglado que surt per acabar comprant llet en pols de la Xina? Ai, que no. Jo compro la llet aquí, al ramader local, clar.
1: Clar, a vegades hi ha molta gent que es pensa que tot és màrqueting, no? Sí. I a vegades el màrqueting et ve de sèrie, et ve per naturalesa. No?
0: Sí.
1: Hi ha coses que no s'han d'explicar, gairebé.
0: Clar, llavors, si creus que val molts diners aquest formatge artesà, doncs no compris. Però sabràs molt bé el que t'estàs menjant, perquè aquí hi ha una responsabilitat al darrere.
1: Sense pagesia no hi hauria formatge, Clara.
0: No, és claríssim. Nosaltres hem de cuidar molt els ramaders, perquè aquests sí que estan plegant cada vegada més. Aquests ho tenen molt més cru que els formatgers.
1: De fet, hi ha problemes per trobar, per exemple, llet de vaca de pastura, no?
0: Sí, i tant.
1: Que clar, que llavors hi ha formatges, sí, que no els pots fer. No,
0: no, clar. No. I cada vegada la llet s'ha d'anar a buscar més lluny, perquè igual aquí al Pallars ja no queda cap ramat de vaca de llet, potser. I llavors els formatgers potser hem d'anar cada vegada més lluny. Bàsicament hem de cuidar els ramaders, que fan molt bona feina.
1: Escolta, Clara, fas molts formatges, però segurament que cada un d'aquests té una història.
0: Sí.
1: Explica'ns un parell d'històries d'alguns d'aquests formatges.
0: Mira, el tou de Casa Mateu, que és un tou d'ovella, que vaig començar a fer aquí a Casa Mateu, va ser un dia que em sobraven uns quants litres, que una mica havien a la cuva, i vaig dir, ai, què faré, va, saps què? Vaig a fer una pasta tova. Saps què? Com que tinc aquests apunts de França, del brí, em copiaré la recepta, perquè jo me'n recordava que de petita havia tastat un brí i m'encantava, i un camembert i m'encantava. I així vaig començar amb el tou. Una mica assaig-error, perquè aquí no se'n feien de tous d'ovella, eh? I vaig trigar ben bé un parell d'anys a trobar-li el punt, perquè és bastant delicat. I la història és aquesta. I després, amb algun altre, no ho sé, a veure...
1: O en tens un que aquí, abans parlaves de Mariano Gonzalvo,
0: sí,
1: que et va donar una
0: sí,
1: cosa per fer amb un formatge,
0: fantàstic,
1: amb el romaní,
0: sí,
1: que dius, ei, aquí...
0: Aquest és, jo diria que és l'últim que fem, no? El penúltim. És un formatge semi de cabra, vol dir que té un mes o dos de finat, poc, és jove, és de cabra, i com que és amb llet pasteuritzada, jo li volia donar el toc aquest de les herbes que cultiven aquí a Araós, a la Vall Ferrera. I com ho farem, això? Li posem les herbes a dins? No, perquè no m'agrada trobar-me l'herba a dins, quan de textura no m'agrada. ho arrebossem amb herbes, ai, però és que després les herbes s'oxiden, és

0: posa tot marró. Doncs el Mariano va venir un dia i va dir, per què no ho infusiones, això? I clar, és fantàstic, perquè fem una gran bossa de romaní, com una infusió gegant, i quan s'ha acabat la pasteurització de la llet, ho retirem, i queda l'aroma del romaní dins del formatge, i no l'has vist tu, però quan tasta, sí.
1: Vigila amb en Mariano, que ja. La cuina i la química li agrada molt, sí. I potser un dia acabes fent un formatge quallant la llet amb ortigues, no? Perquè les ortigues, de fet, tenen un efecte quallant.
0: Sí. Estem oberts a tots, eh?
1: Home, hi ha una cosa que m'agrada molt, que va dir un formatger de prop d'aquí, de la Seu d'Urgell, que va dir que hi ha formatges que són accidents afortunats, no?
0: Sí, tant.
1: No sé si en tens algun que sigui un accident afortunat.
0: No, accident no. Jo crec que no. A veure... No, diria que no. Els hem pensat bastant bé, tots els formatges que fem, sí. El que sí que és veritat que hem començat d'una manera i els hem anat millorant. Per exemple, igual fèiem el serrat de mig quilo i era molt petit, s'assecava de seguida i doncs ara el fem de 3 quilos, no? Que puguis madurar ben bé 6 mesos. I hem anat millorant això, les receptes, sí.
1: Escolta, avui en dia ja tenim més de 40 anys, diguem-ne, de CREFA, que és aquesta associació, sí, de criadors, de ramaders que es va fundar. Creus que avui en dia ja tenim prou cultura formatgera com a l'obrador? Sí, perquè tenim un gran estol de formatgers i formatgeres, però com a consumidors, els cuiners i les cuineres també entenen, valoren això?
0: Els cuiners i les cuineres els hi falta una miqueta més encara. Al client final encara li falta molt més. Mira, ara estem preparant des de CREFA, justament l'Associació de Formatgers de Catalunya, un pòster amb les equivalències dels formatges europeus i els formatges catalans, perquè com que ara a Catalunya ja es fa de tot, en lloc d'haver-te de dir un brie, un camembert, que jo et pugui dir el tou de casa Mateu o el tou de Tilés del tros de sort, no? Que ja comencem a fer aquestes equivalències, no? Perquè a vegades encara surt un cuiner a les xarxes socials i està fent servir, doncs, parmesà. I no, ja pots trobar a Catalunya això.
1: Clar.
0: Perfectament.
1: I després dius, fem típica cuina catalana, no?
0: Però nosaltres des de CREFA estem fent molta feina i llavors li escrivim un missatge i li diem, ei, potser un parmesà no, però un, no ho sé, aquest del mil·lenni, no? El serrat del mil·lenni, del tros de sort, o això ja és un equivalent, perfectament.
1: Escolta, Clara, com veus el teu futur amb 10 anys vista?
0: Doncs igual, sí, de bé, aquí. Igual de bé, aquí, sí, sí. Sí, perfectament, anem fent formatgets.
1: Crec que si faig aquella pregunta de t'agradaria créixer, diries no, m'agradaria estar més tranquil·la.
0: Sí, no? I tant. No m'agradaria créixer suficient. Hem vingut aquí a viure i que la formatgeria sigui el nostre servei, no al revés.
1: Escolta, fas molts formatges, el formatge està íntimament lligat amb... Mira, parlàvem d'en Mariano i ara passa per aquí. Mariano, com estàs? A veure... Ara té vergonya aquest home. Tu. Mariano, bon dia.
2: Bon dia. Hola, Clara.
0: Hola.
1: Escolta'm, bon dia. Mira, fa una estoneta parlàvem de tu i ara veiem aquí que passes per aquí. De fet, estem aquí al pati.
0: Molt bé.
1: Sí, home, sempre bé, no?
2: Bueno, no ho sé. Jo espero que sí.
1: Escolta, és fàcil cuinar amb formatges com els que fa la Clara?
2: Sí. No és fàcil. És un plaer. Bé, quan hi ha bon producte... És que els cuiners no millorem el producte. El transformem. Aleshores, si hi ha una cosa que ja és bona, surt sol.
1: De fet, un dia et vaig sentir dir que, clar, que tu què fas amb una cullerada de caviar quan la feina ja està feta, que el que t'agrada és fer un bon puré de patata amb un rovell d'ou i un raig d'oli d'oliva per als teus nets, no? Llavors, clar, amb un formatge com aquest que fa la Clara, poca feina pots fer, no?, a casa teva aquí al restaurant.
2: Ja, això ja és una festa, el mateix puré de patata amb oli i un rovell i uns dauels de formatge i que fongui i faci fil. Això ja és el sumum.
1: Escolta, Clara, per fer aquest puré de patata amb rovell i oli d'oliva, quin formatge hi posaríem?
0: Jo crec que el tou de casa Mateu, no? El tou o el serrat... Ai, no ho sé, depèn...
2: Són molt diferents. El resultat és molt diferent, perquè el tou es desfà molt fàcilment i té un aroma al moho, aquest blanc, molt suau i molt agradable, i el serrat té aquesta part més punxant del serrat curat, no?
0: Depèn de què busquem, sí. Clar, jo el serrat fumat també li posaria, perquè, clar, si és l'ou i tot, també m'han fumat.
2: I si no, jo, la meva màxima a la cuina és cuinar amb el que tinguis. Si un dia tens un dia tens un altre, pues, el menjar serà bo, si tot és bo, no hi ha problema.
1: El menjar serà bo si tot és bo. I sobretot si es fa amb el cor, no, Clara? Sí. Vosaltres aquí feu formatges amb el cor. De fet, fas un formatge sí. que té aquesta forma de cor, sí. que és una delícia.
0: Mira, un dia vaig decidir mostrar el cursi que sóc o l'humorosa que sóc i vaig dir, jo ja no m'aguanto més, faré un formatge en forma de cor.
1: Escolta, és boníssim aquest formatge que fas i sobretot també per donar vida amb aquestes 23 persones que sou aquí, que suposo que elles ja deuen venir a comprar directament, perquè aquí no sé sí. si hi ha botiga aquí surt.
0: No hi ha res, només hi ha, bueno, no, les nostres cases, la formatgeria i l'espai gastronòmic de l'Opaller del Coc, del Mariano i la Sílvia, és el que hi ha. Mira, ens hem anat a trobar en el mateix poble i combinem superbé. Sumem.
1: Sí. Escolta'm, aquí a la Fonda acabem sempre amb un qüestionari que és el Bocato di Cardinale. Ah. T'atreveixes?
0: No sé què és, a veure.
1: Ja ho veuràs, ja.
0: Sí.
1: Doncs avui passa pel Bocato di Cardinale la Clara de Casa Mateu de Surp. Clara, per esmorzar, dolç o salat?
0: Salat. M'encanta el pa amb tomàquet amb un bon tall de pa de fetge.
1: Del mar?
0: Els seitons.
1: De la terra?
0: El conill a la cassola.
1: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
0: Molt fàcil, una truita a la francesa amb una mica de formatge fos a dins.
1: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
0: El iogurt d'ovella.
1: Un producte sobrevalorat?
0: El caviar.
1: Què et menges d'amagat?
0: Ai, la xocolata.
1: Un sabor o aroma de la teva infància?
0: Un formatge brí, molt, molt tovet i molt cremós.
1: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi va sempre que pots, i no és l'Opaller del Coc?
0: Te'n diré un altre de la mateixa vall. A Llessui tenim Can Quico. Boníssim.
1: Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
0: Un bon tall de formatge artesà català, el que sigui, amb una gelea de poma que fa la meva amiga Mireia.
1: Un producte que no suportis? A veure quin producte no suportes.
0: Ah,
1: que
0: sí, les llaminadures.
1: Les llaminadures no
0: t'agraden. No m'agraden.
1: Cap ni una?
0: No.
1: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
0: Un bon got de llet tallada. Agra.
1: És molt dolenta. Avui a la Fonda hem descobert que darrere de cada formatge hi ha molt més que llet i tècnica. Hi ha paisatge, hi ha temps, hi ha una manera d'entendre el món. La Clara des de Surp ens recorda que el territori no és un concepte, és una realitat que es treballa cada dia. Que fer formatge és cuidar els animals, és respectar els ritmes, és respectar la pagesia i valorar-la i acceptar que la natura sempre té l'última paraula. En un moment en què tot va de pressa hi ha oficis que ens obliguen a parar, esperar, escoltar. I potser és aquí on hi ha el veritable valor. Clara, gràcies per fer aquest formatge i per fer de la teva formatgeria una manera de viure i resistir.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Anem a tastar aquest cor de formatge que fas.
0: Va. Vinga.
3: La Fonda.

0: sueques.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
2: I ara arriba el moment de buscar un català o una catalana pel món i avui anem a buscar una dona de Sallent que està cap a les Amèriques. Alba Sunyer, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Pep.
2: Què, com van les vacances per aquí? No sé si estàs de vacances o no, tu.
3: No, aquí vacances ben poques.
2: No
3: les comptem...
2: No en feu, no?
3: Digues.
2: No en feu gaire aquí, als Estats Units, no?
3: Ben poques. Això sí que ho enyorem força. Les tenim molt comptades.
2: Escolta, què hi fa una dona de Sallent a Detroit?
3: Doncs mira, moltes coses. Bàsicament, la meva feina es basa una mica a que aquest país, que la cuina espanyola es coneix tant i la catalana tan poc, doncs a posar el meu granet de sorra perquè es conegui una mica més.
2: Home, va ser un llibre fa poquet sobre la cuina catalana. I què, té requesta la cuina catalana aquí o no?
3: Requesta, potser encara jo no diria requesta, però sí que és molt benvinguda. Quan a mida que anem obrint els ulls una mica aquesta cuina, és molt benvinguda i és molt ben rebuda i agrada molt. Però encara s'ha de picar molta pedra perquè es conegui una mica més àmpliament arreu del país.
2: En aquesta secció que anem coneguent catalans i catalanes pel món, clar, un dels, podríem dir, principals problemes són aquells plats amb què necessites un producte, diguem-ne, típic d'aquí, de la cuina catalana, que no tens, no? Però n'hi ha d'altres que sí, pots fer molts plats de cuina catalana amb el producte que trobes per aquí a Detroit, no?
3: Caram, i tant. Les dues coses, eh? Una mica el que fem és promoure les dues coses. Promoure el producte català que tenim aquí, doncs que els empresaris catalans que han vingut aquí a portar el producte català, per dir-te que inclús ara tenim gambes de Palamós. I no només això, sinó que la cuina catalana també el que defensem és que la posicionem en què es pot fer un producte local. És a dir, si no tenim aquell producte a prop, doncs, és massa, en aquest cas, massa car, doncs el que fem és posicionar la cuina catalana com a concepte i buscar producte local que puguis fer servir. Et posaré un exemple molt bo que hem descobert fa poquet. Hi ha un peix de llac que es diu esmelt, que és un peixet petit, molt semblant al seitó, i el fem igualment amb oli, vinagre i all i julivert, i de veritat que és impressionant el resultat, i doncs al final és una mica això, no? Obrir els ulls a la cuina, a les receptes tradicionals, al concepte de cuina catalana i que facin servir o bé el producte local o bé el producte que tenim aquí català.
2: Home, una de les coses que podem exportar una miqueta, a veure si se'n tornen a fer, és la cassola catalana, per exemple, aquella cassola més còncava per fer suquets de peix, no?
3: Bueno, el tema dels suquets de peix, aquí no sé si... Bueno, depèn de les zones, el peix aquí no es menja molt poc peix, molt poquet. A la costa una mica, però molt poc. El peix és el que costa més. Tot el que són cassoles de peix costen molt. És un perfil que costa molt de... El paladar costa molt de que se'n facin amics. Hem d'entrar primer amb la carn, amb productes que són més amics del paladar americà, per dir-ho així.
2: I el pa amb tomata què? Agrada el pa amb tomata?
3: El pa amb tomàquet és l'estrella. És l'estrella. Quan el descobreixen ja s'hi enganxen, ja no el deixen mai més.
2: Ara que una cosa important, Alba, és un bon oli d'oliva. És a dir, un bon pa el podem trobar, això segur, una tomata també, però l'oli d'oliva verge extra, què? És difícil aquí trobar-ne?
3: I tant que en tenim.
2: Sí,
3: no, tenim olis catalans boníssims, boníssims, cada vegada més. Només que ara, amb aquest problema que tenim dels arancels, l'oli és com or.
2: Sí.
3: I aleshores l'oli el veiem a les estanteries dels supermercats, però no el toquem.
2: Clar, hi ha una cosa aquí que t'hi pot faltar, que és la sal dels teus veïns, no?, de Cardona, que estan una mica més amunt de Sallent.
3: Això sí que ens l'haurem d'imaginar.
2: Sí.
3: Res de res.
2: Què dius ara? Home, escolta, a veure, busquem algun català, alguna catalana que vingui aquí a la Font de Catalunya Ràdio, que li donem un parell de quilos de sal de Cardona i que te la dugui, tu.
3: A veure si és veritat, així ho esperaria.
2: Què és el que trobes més a faltar, Alba Sunyer, de la cuina catalana o d'aquí a casa nostra?
3: El producte. M'enyoro moltíssim de tot el que és el nostre rebost d'estiu, els pèsols, les maduixes, les cireres, el lluç, el ceitó, no sé, les prunes, el raïm, l'albergínia blanca del Bages, que tant m'agrada.
2: Que bo.
3: Els préssecs, terrible. Fa 18 anys i cada any és terrible. M'enyoro moltíssim.
2: Jo crec que has de muntar aquí un obrador de xarcuteria i fer fuets i llangonisses, eh?
3: Oh, això ja ho fem, això
2: sí?
3: Ja ho fem.
2: Això, veus?
3: Sí, sí, sí, ens fem la botifarra, sí, això sí, això ja... Ens hem hagut d'espavilar. Sí, sí, tant i tant.
2: Alba Soller, doncs escolta, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada des d'aquí, de casa teva de Detroit, i ja ho saps, quan vulguis, a la Fonda de Catalunya Ràdio podem muntar una sucursal aquí, eh?
3: Doncs vinga, som-hi.
2: Que vagi bé.
3: Gràcies, Pep, una abraçada.
1: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: menjar de temporada és una forma de respecte. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.
0: A les 4 de la tarda,
4: a Catalunya Ràdio comença...
5: No, no, no, Roger. Aquest estiu és la tarda.
6: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
5: Hola.
7: Oli.
6: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
5: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
6: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
5: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
0: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
8: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
0: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina. De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
8: Som revolucionaris digitals.
9: Estiu endimoniat pel foc al sud d'Europa. Continuen cremant milers d'hectàrees a la Vall d'Uixó, al País Valencià, a Madrid, Ávila i Toledo, i també a França. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
9: El risc d'incendi a tot el sud d'Europa és molt alt. De fet, en els últims 4 anys, els grans incendis han crescut un 57% al continent. A Catalunya hi ha ara mateix 84 municipis en perill extrem d'incendi, però el que ara amoïna i molt és el foc que encara crema descontrolat a la Vall d'Uixó, al País Valencià, on ja s'han cremat 7.000 hectàrees, Marta Prat.
10: Els bombers treballen amb 30 mitjans aeris de la Generalitat i de l'Estat i també amb ajuda de l'Aragó, Catalunya i les Illes Balears. Les previsions meteorològiques auguren una millora que podria ajudar els bombers a delimitar el foc.
9: Anem cap a la Vall d'Uixó. Coia Ballester, bon dia.
11: Bon dia. Aquí, sobretot, s'és optimista per la humitat relativa. Per això avui s'han destinat en aquest incendi 30 mitjans aeris. El president del govern espanyol ha demanat des d'aquí, des de la Vall d'Uixó, un pacte d'estat. Aquí el poble el fum tapa tot el paisatge i costa respirar, com explica 3CAT Info, el regidor de Medi Ambient.
12: Evitant dins de lo possible que la gent vagi per la via pública, tancar les portes i finestres de casa per evitar que aquesta cendra al final acabi entrant dins dels habitatges, no? Perquè al final de cendra, suspensió i estem respirant tot este aire.
11: Encara hi ha 18 pobles evacuats i més de 60.000 veïns confinats.
9: I els focs que cremen a Madrid, Ávila i Toledo les properes hores són vitals per intentar controlar les flames. Dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció d'uns focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees.
10: I els milers d'evacuats encara no poden tornar a casa. Només a la Comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades.
9: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. I s'acaba d'ordenar també el desallotjament d'un nou municipi. Són més de 3.000 efectius els que treballen a contrarrellotge per aprofitar la finestra d'oportunitat que ofereixen les properes hores. La bona notícia és que la superfície calcinada no creix tan ràpid en les darreres hores, però dimecres arriba la quarta onada de calor de l'estiu i això ho empitjora tot. El que ha cremat supera ja la superfície de tota l'illa de Menorca i les autoritats demanen seguir les ordres i no tornar a casa si no se'ls permet. Avui el que segur és que no podran fer-ho. Grande Marlaska, ministre de l'interior.
13: Hay que ser positivos, es decir, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio.
9: I aquí a Catalunya, crítiques de la comunitat educativa al departament pel fracàs de les proves PISA. La consellera Esther Niubó compareix aquesta tarda al Parlament per explicar per què s'ha fet malament la mostra d'alumnes que ha deixat fora de les proves un 23% dels nois i noies seleccionats.
10: Les crítiques de mestres i professors i també dels sindicats de l'educació apunten cap al departament, a qui li demanen que assumeixi les seves responsabilitats.
14: Lo que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
15: Això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
9: Malestar a Mallorca per l'actuació ahir de la policia que va carregar contra els manifestants a Palma que protestaven contra el turisme massiu. El delegat del govern espanyol a les Balears demana explicacions al cap de la policia de l'illa per una actuació que va provocar una quinzena de ferits entre els manifestants.
10: La policia va tancar el recinte on s'havia de llegir el manifest abans que arribés la manifestació i quan la gent reclamava entrar-hi haurien començat les càrregues policials impedint un dret fonamental com és el de la manifestació. Segons ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio el portaveu de la plataforma convocant Dani Comas.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
9: I en temps de cultura, els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida o la Pegatina són alguns dels noms que es podran veure en els més de 100 concerts que es faran a Barcelona per les festes de la Mercè. I quan faltin 20 minuts per les 3, anirem cap als esports amb la pretemporada del Barça.
2: Doncs sí,
9: Ernest Macià.
2: Acaba d'estar a punt d'arribar, acaba d'aterrar a Anglaterra. Comença avui una pretemporada. De fet, la gent que segueix el Barça ja va viure el partit o va sentir parlar de l'Europa-Barça, un partit a porta tancada que es va disputar aquest cap de setmana, però ara sí, comença de veritat la pretemporada, perquè fa 8 dies que es va acabar el Mundial.
9: I el trànsit, Mariluz García, com se circula a aquesta hora?
17: Doncs amb complicacions a l'AP7 per dos accidents i a 6 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud per una nova topada, una mica més endavant, 6 quilòmetres més de retenció entre la Roca del Vallès i Granollers, també per un accident d'abans. Aquí hi ha dos carrils oberts a la circulació. I destaquem també l'N340, amb retencions a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, per un accident mortal entre un camió i un motorista.
9: I ara el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Tomàs Molina, hem passat una nit una miqueta més agradable. Les properes, què tal?
19: Doncs també estaran, almenys la propera, la següent, i fins i tot la següent seran relativament normals per l'època de l'any, i és a finals de setmana quan tornen a pujar les temperatures, però també augmentarà la inestabilitat, i això vol dir que aquest pic de calor que tindrem entre divendres i dissabte no serà o no hauria de ser igual com l'anterior, perquè en aquest cas hi haurà doncs més moviment meteorològic i probablement les temperatures no siguin tan altes. Però de moment, avui i demà, tenim temps normal per l'època de l'any. Avui i demà són dies de juliol. Un dia de juliol en què la màxima, com a molt, arribarà fins als 35, 36, potser algun 37, allà on faci més calor, però amb la major part de Catalunya estaran entre els 30 i els 33, 34 graus. És a dir, temperatures normals per mes de juliol. Avui i demà, i ja ho diem, a partir de dimecres, la cosa va cap amunt, però jo crec que no serà tant com l'altra vegada.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:07. L'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. Els bombers confien que les condicions meteorològiques ajudin avui a frenar-ne l'avanç, tot i que el vent pot complicar encara les tasques d'extinció a partir del migdia. El foc manté evacuades unes 16.000 persones i confinades, atenció, prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó estem amb la Colla Ballester i el Xavi Espel. Colla, bon dia.
11: Bon dia. Uns 30 mitjans aeris, inclòs un hidroavió de Catalunya, reforcen l'operatiu avui, aprofitant que les condicions meteorològiques són més favorables, sobretot per la humitat, no tant pel vent. Fins i tot el que han fet és tancar el port de Sagunt per facilitar les càrregues dels avions. El fum, que ho emboirina tot, es veu clarament a més de 50 quilòmetres de la Vall d'Uixó, on avui ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant un pacte d'estat per anar per davant dels incendis, és a dir, per prevenir i no només centrar-se com a país a apagar els focs.
20: Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a estar también en la recuperación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
11: Entre els més de 64.000 confinats que citaves hi ha els veïns de la Vall d'Uixó, on va començar aquest incendi. Aquí es demana fer servir mascareta i més enllà del dia a dia i de què costi o no respirar, el foc deixa per sempre un paisatge desolador, com explicava a 3CAT Info el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
21: De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Han perdut gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer.
11: El govern comença a mesurar la qualitat tant de l'aire com de l'aigua i el president de la Generalitat Valenciana insta a reobrir el debat sobre les penes als piròmens si és que en aquest cas s'acaba confirmant la sospita que així ha estat l'inici del foc.
9: Gràcies, Colla. Tot això a la Vall d'Uixó, però és que els incendis a Madrid i Àvila continuen fora de control. Però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avancin tan ràpid les flames. Unes flames que han arrasat ja 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, per exemple, i és vital controlar els focs abans de dimecres, perquè hi haurà un canvi de temps que pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats encara no podran tornar a casa seva. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització, perquè el temps no hi ajuda.
22: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
7: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
22: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
7: Les hectàrees cremades continuen en torn a les 50.000 a Àvila i pugen a més de 30.000 a Madrid. Preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, on s'acaba, per cert, d'ordenar el desallotjament d'un altre municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 55.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
23: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
7: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
9: Tània, i mentre Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica, la presidenta madrilenya el qüestiona.
7: Sí, diu que Sánchez fa anys que en parla i creu que no hi veu l'urgència.
1: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
7: I ha minimitzat que sigui el canvi climàtic, diu, el que causi els focs, perquè la majoria dels incendis, diu la presidenta madrilenya, són per la mà de l'home i perquè es posen traves, diu, els pagesos a mantenir els boscos nets. Ayuso, però, ha confirmat que assistirà dimecres a una reunió telemàtica que convocarà el ministre de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi dels focs.
9: I us ho dèiem en començar, tots els països del sud d'Europa estan amb aquesta alerta per incendis. I l'incendi de la Gironda francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc es continua expandint sense control. A hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones que no podran tornar a casa fins que el foc estigui estabilitzat. Tot i que les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, les autoritats de moment descarten cap evacuació massiva de la ciutat. Enviada especial a Marxa Prima. Laura Bertran, bon dia.
3: Bon dia. Com previst, la situació és estable degut a que aquests dies tenim una parèntesi a nivell meteorològic amb temperatures que no pugen molt i una humitat una mica més alta. Actualment segueixen aquestes 42.000 hectàrees afectades, 220.000 persones que són evacuades i que no podran tornar a casa seva fins que el foc sigui fixat. No és el cas, encara és actiu i segueixen treballant uns 6.000 efectius de tots els cossos inclosos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Sentim el colonel dels bombers, David Anotel.
4: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
3: Segons el darrer balanç que ens han facilitat les autoritats, es parlen d'unes 250 cases destruïdes i 84 bombers ferits.
9: Doncs tots aquests incendis forestals amb milers de persones evacuades de casa seva obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar-los i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquesta mena. Montse Poblet.
6: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un foc es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre, però no tothom ho aconsegueix. En una evacuació com les que es viuen a França, Madrid, Ávila o Toledo, són comunes les crisis d'ansietat, negacions a la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
24: Lo més normal que durant un temps que te costi dormir, que te costi menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
6: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
9: I ara ens mirem al risc d'incendi a Catalunya. Perquè de moment ha millorat aquest risc d'incendi forestal i baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques que estan en perill extrem. A més, hi ha 173 localitats més en perill molt alt, Miquel Jarque.
25: En les comarques on caldrà estar més atent són les de la zona del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, de fet, els espais protegits dels ports, Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell, Marmellà, han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat remullen els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc ha arribat a interrompre la circulació aquest matí dels trens d'alta velocitat velocitat entre Barcelona i Madrid. Quatre mitjans terrestres treballen en aquesta extinció d'aquest incendi.
9: Aquests grans incendis han crescut un 57% a Europa en els últims 4 anys, segons els càlculs que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. Només l'any passat van cremar més de 2 milions d'hectàrees, l'equivalent a la superfície total d'Eslovènia, Cèlia Cernadas.
0: I el 2026 el fenomen va a pitjor. Espanya i Portugal són els països on han crescut més els focs aquest any. De fet, el mapa que difós la Divisió Europea de l'OMS, aquests dos territoris, aquests dos països, apareixen representats amb el color vermell més intens. A Espanya l'increment des del gener és del 100% respecte a l'any passat i a Portugal els focs, els grans incendis han crescut un 250%. Els segueixen França i Hongria. L'OMS alerta de l'impacte en la salut física que tenen aquests grans focs i no només als llocs directament afectats. El fum viatja a llargues distàncies i empitjora la condició cardíaca i respiratòria de les persones, sobretot gent gran, nens i malalts crònics.
9: I ara ens ocupem de les proves PISA. Poca estona abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA, la comunitat educativa demana que el departament n'assumeixi les responsabilitats. Directors de centres i sindicats consideren que fins ara el departament només ha tirat pilotes fora. Cristian Roldán.
5: Sí, per situar-nos, l'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels catalans amb els dels anys anteriors i també amb el dels altres països. Per tot plegat, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, nega que la confusió estigui relacionada amb la coincidència entre les proves de final d'etapa i les PISA, tal com havia apuntat el Departament d'Educació.
8: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE en el seu informe ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és com a mínim lleig.
5: Des del sindicat majoritari del món de l'educació, l'USTEC van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat per part d'Educació. Yolanda Segura, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals de la seva política educativa ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
5: La consellera Niubó, com deies, Natàlia, compareix al Parlament cap a les 3 de la tarda.
9: Doncs, de viatge oficial al Vietnam, el president, Salvador Illa, ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per l'error de les proves PISA, sinó que el que cal és aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Niubó, enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
13: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
14: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
13: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
9: Doncs els partits de l'oposició demanen al govern que s'assumeixi responsabilitats polítiques per aquest error. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Illa no hagi cessat encara la consellera Niubó.
26: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA, la porta penjada al president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
9: Una pausa per la publicitat i quan tornem anem cap a Mallorca.
27: Catalunya migdia.
28: A la platja, a la piscina i al riu fem equip.
2: Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
10: Catalunya migdia.
9: Passen 21 minuts de les dues. Polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha al·ludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al Partit Socialista perquè doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
15: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Sentim Dani Comas.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
15: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.
17: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
15: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però es gira cap a l'altre costat.
18: Qui ha de donar informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteix que qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
15: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
9: Un dels motius pels quals ahir a Mallorca es manifestava tota aquesta gent és per l'alt preu que té l'habitatge. Doncs bé, el govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris, Jordi Corbalan.
19: És el decret, recordem-ho, que hauria de prorrogar 2 anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Entre d'altres mesures, fonts del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar, diuen, un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Des de Sumar, el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun, exigeix celeritat.
20: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
19: Però des de Junts, el portaveu Josep Rius avisa.
28: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
19: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters.
9: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També ha promès mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus, després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets de tots aquests compromisos. Anem cap a Montblanc, Manel Sastre.
29: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i el
1: Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
3: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills, amb més vehicles, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim. La idea és acabar, doncs, les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
1: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Asaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
4: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho, i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
1: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Els pagesos decidiran en assemblea si tot plegat és suficient per desconvocar les mobilitzacions previstes.
9: A Raimat, al Segrià, la calor ha accelerat la maduració del raïm i la verema s'ha avançat més que mai. Asseguren que el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar per poder mantenir la qualitat i la quantitat de la producció. El celler aposta cada vegada més pel vi blanc per adaptar-se a les demandes del mercat. Lleida, Estela Bussoms.
7: Des de sempre, Raimat ha estat el mapa per ser una de les zones d'Europa on la verema comença més aviat. Aquest any, però, marca el rècord en 109 anys d'història. Per mitigar els efectes de la calor, el celler reforça el rec i deixa més fulles als ceps per protegir el raïm. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
11: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
7: Raimat constata que el vi negre és el principal afectat per la baixada global de consum d'alcohol i per això en l'última dècada n'han baixat la producció del 40 al 20%. En canvi, creixen varietats de vi blanc que tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director de Raimat, Joan Esteve.
21: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
7: Aquests vins també són els preferits als Estats Units i això permet fer front a les traves comercials que posa Donald Trump a la importació.
9: I a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Segur que tindreu oportunitat de veure'n les imatges. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
22: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries, i això desmentiria el suposat posats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
22: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
9: Un minut i seran dos quarts. Ara ens mirem al món. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Donald Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos ha fet desplomar el preu del petroli, avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent. Jordi Baró.
24: Avui és el tercer dia de calma a l'Orient Mitjà després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i Jordània. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia, però el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Ismail Baghaï, nega que a dia d'avui hi hagi converses.
29: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
24: Els mitjans dels Estats Units coincideixen que els atacs s'haurien aturat perquè l'exèrcit nord-americà s'estaria quedant sense objectius militars a bombardejar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz i pels riscos pels estocs de munició. Amb la pausa en les hostilitats, el preu del petroli s'ha desplomat un 9% fins a quedar per sota dels $90 al barril de Brent.
9: I polèmica alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Anem fins a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
0: Bon dia. Aquest matí el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés hauria mostrat distanciament de l'estat islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hosemann, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
5: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos. I sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
0: En el cas d'Abdul Balu, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'estat islàmic, un comportament que amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
9: I tornant a Catalunya, el govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies, tornen a circular per la zona afectada. Jordi Canal.
29: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Amb això hem centrat nostra atenció, en exigir a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord al projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí i en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
29: Panec ha negat que el país s'enfonsi malgrat la coincidència d'aquest esvoranc, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants, i ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes com es fa ara.
9: Ja fa setmanes que expliquem que pràcticament no hi ha allotjament en els llocs del país on es veurà millor l'eclipsi del 12 d'agost. I el que queda s'ha disparat de preu. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Des de Girona, Fèlix Martín.
8: Sí, exacte. El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers, ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
12: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
8: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan falta només 16 dies i exactament unes 6 hores per aquest fenomen.
9: 2:45, una pausa i la cultura.
13: Catalunya migdia.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Catalunya migdia.
13: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell.
9: Els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i La Pegatina són els grans reclams musicals de la Mercè d'aquest any. S'hi presentaran 5 produccions pròpies. Barcelona, Varelia Obereda.
14: Una Mercè musical que vol reflectir la capacitat de Barcelona de ser oberta, plural i creativa. I ho demostrarà, en part, amb músics novells i consagrats, com explica la cap del Departament de Festes de l'Ajuntament, Anna Lleó.
16: Neixen d'aquests projectes que per nosaltres és molt important, que han estat teixits gràcies a la complicitat i al teixit musical de la ciutat.
14: Seran un total de 109 concerts en 16 escenaris diferents durant 5 dies i amb 5 produccions pròpies. Les destaca Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
17: La Barcelona Flamenca, amb la direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces, que està a Nou Barris, amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, que ha preparat un concert de vaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
14: I entre els plats forts d'aquest any, també els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, al·lèrgiques al polen o esbatlana, acompanyada per una banda per primera vegada. A més, en aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai.
9: I després de la música, ens mirem les sèries.
18: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes un asesino en serie.
9: Así es. Disney Plus estrena avui Furious, la història d'un agent de l'FBI obsessionada a capturar una assassina metòdica i camaleònica. És una de les sèries destacades que s'afegeixen a les plataformes de streaming aquests últims dies de juliol. Montse Mas.
25: Es tracta d'un duel psicològic, una autèntica cacera personal protagonitzada per Emmy Rossum, en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie arriba avui amb 3 episodis de cop. Més novetats, la sèrie danesa de suspens El Uniforme, demà a Filmin, que aborda la crisi política i les escletxes policials arran d'un tiroteig mortal provocat per un cadet. I per als seguidors de l'humor gamberro, Presidente Curtis, avui HBO Max, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty centrat en la gestió de crisis paranormals des de la Casa Blanca.
9: I entre les pel·lícules que s'incorporen aquesta setmana a les plataformes, ressalta un film d'autor, Mektub Mi Amor, Canto 1.
25: La cinta del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per la vida d'Adèle, arriba divendres a Filmin i és un retrat ple de sensibilitat sobre la joventut i el desig, ambientat al sud de França l'estiu del 1994. La seva entrada coincideix amb la celebració de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, envoltada de controvèrsia, per cert, per una escena de sexe explícit no simulat. I per als amants de l'atenció, Prime Video incorpora dimecres La boca del diablo, una pel·lícula de supervivència.

0: grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord la Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordacus que es va fer a principis de mes a Barcelona, i destaca que el Mordacus requereix molta paciència.
2: D'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix, o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. 15 minuts, mitja hora, si és necessari.
1: L'autor és el canadenc Manuel Garan, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times.
3: Catalunya migdia.
4: I ara obrim la pàgina esportiva perquè 8 dies després del Mundial avui s'activen les pretemporades dels equips amb els primers estatges de pretemporada. Ernest Macià.
5: Doncs sí, Natàlia, la pretemporada del Barça s'enlaira i se'n va a Anglaterra, l'Espanyol fan les maletes també i el Barça femení que arrenca de zero.

0: Avui, 27 de juliol, comença l'estàs de pretemporada del Barça a l'estranger, a Anglaterra. Aquest any l'equip ha volat o està volant, està a punt d'aterrar a Anglaterra amb novetats, com per exemple la d'Adeyemi. També molts jugadors del filial, 13 jugadors al primer equip, i ens escolta ja des d'Anglaterra, acabat d'aterrar una mica abans que l'equip, el Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, el Barça és a pocs minuts ja d'aterrar a Birmingham, Anglaterra, per fer aquest estaig de pretemporada. En la llista de convocats de Hansi Flick, sobretot dues novetats, a banda de Karim Adeyemi, com deies, l'únic fitxatge de moment del Barça que s'incorpora en aquesta gira. Dues novetats que passen. Primer, pel capità Marc-André Ter Stegen, que és a l'espera de resoldre els serrells de l'operació que el separa de l'Ajax d'Amsterdam, una operació en forma de cessió que està ja en la recta final i ha confiança en totes dues parts, que s'acabarà resolent en els propers dies. Això sí, de moment, mentrestant, Marc-André Ter Stegen amb la resta dels seus companys. I també Frenkie de Jong, futbolista lesionat amb aquesta lesió al genoll i aquestes discrepàncies entre de Jong i el club sobre la manera de procedir a l'hora de tractar aquesta lesió. El Barça apostava més pel quiròfan, el jugador ha preferit un tractament conservador. En qualsevol cas, mentre l'equip estigui aquí a Anglaterra, de Jong serà amb la resta dels seus companys i amb els recuperadors del club intentant recuperar-se d'aquesta lesió al genoll.
0: Ramon, explica'ns una miqueta, fes-nos una parada de com anirà aquest estatge i d'entrada respon a la pregunta que segurament ja n'heu parlat al tot costa alguns dies perquè ho he sentit de refiló, però per què aquest any Birmingham? Per què aquí al mig d'Anglaterra?
1: Bé, a veure, hi ha diguem-ne, molts elements per respondre't a aquesta pregunta. D'un costat, i en primer lloc, hem d'entendre que aquest any no hi ha gira d'estiu, perquè bàsicament és any de Mundial i tens poc cartell. Els teus futbolistes més importants doncs no poden ser a la gira i, per tant, l'ingrés es redueix i no interessa tant. Segon, per què Birmingham? Doncs perquè Hansi Flick volia una setmana de treball intensiu, dedicat i focalitzat només en el rendiment de l'equip. Hi havia diverses propostes, una d'elles que era la voluntat del tècnic, era Alemanya, però el Barça va acabar apostant finalment per Birmingham, per Anglaterra, perquè aquí és on hi ha la seu de la Federació Anglesa de Futbol, unes instal·lacions magnífiques. De fet, el Barça coincidirà, per exemple, amb el València, que també s'està en aquestes instal·lacions, i és un escenari fantàstic perquè l'equip pugui dedicar-se al treball individual, al treball col·lectiu i, sobretot, també a fer dinàmiques de grup.
0: I, com deies, hi haurà un partit que, a més, ho dic ja per la gent que ens està escoltant, que serà aquesta mateixa setmana i que el farem, ja podem dir que el farem per antena, Catalunya Ràdio, eh?
1: Divendres contra el Birmingham, sí senyor, 8:45 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio, en el primer amistós oficial del Barça de Flick d'aquesta pretemporada, perquè és veritat que hi va haver un partit contra l'Europa, que el Barça va guanyar 4-1, però des del club diguem-ne que s'ha tractat aquest partit sempre com si fos una sessió més d'entrenament, va ser un partit a porta tancada i, de fet, aquí a Anglaterra jugaran també un altre partit a porta tancada, a partit amistós, que el club tractarà com una sessió d'entrenament més, que serà contra el Preston North End.
0: Molt bé. Deixem que pregunti d'aquests 17 jugadors joves que s'emporta el Barça. Clar, la majoria, i cada any passa, doncs, que a la que tornen els internacionals, doncs, evidentment, la realitat s'acaba imposant, però de tant en tant sí que n'hi ha algun que fa el pas i es pot quedar al primer equip. Ahir sentia l'Àlex Delmas parlant de l'Àlex González, però, vaja, entre aquests 17 jugadors segurament pot haver-hi, no?, alguna sorpresa de cara, sobretot, a allargar una miqueta més l'estada amb el primer equip.
1: Sí, n'hi ha molts, sobretot, per exemple, la línia defensiva Xavi Espart, que és un futbolista que agrada molt a Hansi Flick, que pot actuar tant de lateral dret com de mig centre, i sobretot és migcampista.

0: però ja li diuen el químic de la Masia per aquesta polivalència, Jofre Torrents, que és un lateral esquerre assenyalat i que ha d'acompanyar Valdi Cancelo quan aquest arribi i es concreti el seu fitxatge. Al mig del camp, Brian Fariñas és l'escollit, s'ha frenat la seva sortida al Girona per, diguem-ne, suplir l'absència de Frenkie de Jong, tot i que Tomi Marquès és un futbolista també en dinàmica del primer equip. I a dalt, doncs home, hi ha diversos noms, Ebrima Tunkara, que és un dels jugadors assenyalats en vermell a la llista del futbol del planter, també Hamza Abdelkarim, aquest davanter centre egipci en edat juvenil que va arribar a mitja temporada passada i que ha participat a la Copa del Món amb la selecció d'Egipte.
1: Molt bé, doncs Ramon, t'escoltarem aquesta tarda al Tot Costa, l'aterratge d'aquest Barça de futbol en terres angleses i, evidentment, amb l'última hora de l'equip. Moltíssimes gràcies. Amb el Ramon Salmurri i ara, evidentment, l'Espanyol, que és l'altre equip que talaca, a més, amb Anglaterra i que segurament no serà fins demà, però demà començarem a parlar d'aquest equip de Manolo González, que jugarà dos amistosos abans de tornar cap a Barcelona. El Barça en juga un a porta oberta, l'Espanyol en juga dos. Abans de marxar, ja hem pogut parlar, Oriol, amb alguna de les... Oriol Corral, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Les noves incorporacions, eh?
2: Sí, al Tot Costa ha parlat amb Gabriel Moscardo, migcentre brasiler de 20 anys, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain fins a final de temporada. És un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i Hartman, cedit pel Burnley. Moscardo va jugar la temporada passada cedit a l'Sporting de Braga, i el jove futbolista veu l'equip cada vegada més llest.
3: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: Moscardo també ha parlat de les expectatives per la nova temporada i ha parlat d'Europa.
3: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y, claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y, claro, podemos soñar con algo en Europa y...
2: L'entrevista sencera la podreu escoltar aquesta tarda al Tot Costa. I l'Espanyol, com deies, Ernest, marxarà demà matí cap a Anglaterra i ja demà mateix, a la tarda, s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. Els de Manolo González ja han disputat 3 partits amistosos aquesta pretemporada, victòries contra l'Olot per 0-3 i el Pau per 4-0, i l'empat a 1 contra el Sabadell. Dimecres jugarà l'Espanyol contra el Burnley a Turf Moor i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough, dos equips de la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquest segon amistós, l'equip ja tornarà amb avió cap a Barcelona.
1: Avui el Barça a Anglaterra, demà l'Espanyol, i en futbol femení avui el Barça 2026-2027, ja podem dir que està en marxa. Aquest matí ha començat la pretemporada i demà comencen els entrenaments. Josep Gaia.
4: Sí, des de 8:45 del matí les jugadores blaugrana han realitzat les proves físiques i mèdiques per donar el tret de sortida a la pretemporada. Demà a les 9, primer entrenament de l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper. Pere Romeu afrontarà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant del Barça amb moltes baixes importants, ja que després d'aconseguir-ho tot la temporada passada, Alexia Putellas, Mapi León, Salma Parayuelo i Ona Valle no continuen al club. El tècnic blaugrana ha citat totes les jugadores del primer equip i 5 jugadores del filial: Julia Torres, Charlotte Ullander, Noa Jiménez, Rosalía i Liv Pennock. A més, s'hi han sumat les 3 noves incorporacions, la portera Taylor McKemy i les centrals Renee Van Asten i Martina Fernández, que torna al Barça un any i mig després, procedent de l'Everton. Després que el club blaugrana exercís l'opció de recompra de la jugadora de 21 anys i quedarà vinculada al club per les properes 3 temporades. Aitana Bonmatí començarà a entrenar-se al marge de l'equip a causa de les molèsties que arrossega de la seva fractura al peroné del passat mes de novembre i del qual va estar 5 mesos de baixa. Així ho explicava en una entrevista al seu campus a Sant Pere de Ribes.
5: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
4: A hores d'ara, les blaugranes ja tenen el primer amistós confirmat per aquesta pretemporada. Serà el 12 d'agost contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
1: El Madrid, mentrestant, està a prop de tancar un nou fitxatge galàctic. És Yann Diomandé, un extrem del Leipzig alemany que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també havia estat interessat, ha dit que descarta incorporar-lo per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i també, doncs, les exigències de salari per part del jugador.
2: Ha estat molt contundent l'equip francès en aquest comunicat a Sky Sports, explicant que les quantitats que demanaven el club i el jugador eren per ells desproporcionades. A més, també han afirmat que es neguen a participar en jocs per inflar el peu dels jugadors i en maniobres dels representants. Obrint la carpeta del Real Madrid, Fabrizio Romano ja dona per fet aquest fitxatge de Diomandé pel conjunt blanc. La xifra que pagarien al Leipzig seria superior als 100 milions d'euros i el jugador signaria fins al 2031. Liburià se sumaria a les incorporacions de Cucurella, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
1: I si parlem de sortides, un nom que està sonant és el de Vinícius Júnior. El brasiler entra al seu últim any de contracte i a Anglaterra, atenció, el vinculen amb la Arsenal.
2: Sky Sports informa que aquesta setmana el Madrid parlarà amb els representants de Vinícius sobre el seu futur amb l'Arsenal molt pendent. Segons el Telegraph, el conjunt de Londres està preparat per oferir al brasiler el contracte més gros de la història del club. A Madrid informen que Vinícius demana al club blanc un sou net d'uns 30 milions d'euros anuals, que és un sou similar al d'Mbappé, i el club no està disposat a assumir-lo.
1: Queden 10 minuts per les 3, parlem del Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: I és que l'eslovè Tadej Pogačar va guanyar el Tour de França i no només això està fent època en el sentit més ample del terme. I Pogačar ja pot parlar de tu a tu. Eddy Merckx va guanyar el seu cinquè Tour. Iguala a Miguel Indurain, a Eddy Merckx, a Jacques Anquetil, a Bernard Hinault. Són cinc Tours que es diu ràpid, però hi ha una diferència respecte a aquests noms i és que ho ha aconseguit més jove que ells. Ha aconseguit, doncs, guanyar el seu cinquè Tour quan podem dir que amb prou feines té 27 anys i això ho ha viscut l'Isaac Vilalta amb tota l'excepcionalitat del terme. Isaac.
1: Tadej Pogačar ha guanyat el seu cinquè Tour amb una superioritat absoluta. 6 minuts i mig al segon classificat, Remco Evenepoel, i més de 9 al tercer, el seu company d'equip, Isaac del Toro. I atenció, si mirem de cara al futur, Pogačar, evidentment que pot fer història. N'ha guanyat 5, té 27 anys. Miguel Indurain va guanyar el seu primer dels 5 Tours amb 27. És a dir, que la carrera de Tadej Pogačar encara és molt llarga i si pot, si vol, pot arribar a superar els 5 d'Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Ahir a París, just després de guanyar, es manifestava així.
2: Every victory is really special and
3: cada victòria és molt especial. I bé, són 7 Tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
2: Unbelievable also for me.
1: Pogačar fins i tot ha esquivat una passa de gastroenteritis que ha afectat alguns dels seus companys aquesta última setmana del Tour. El director de l'equip, el director esportiu Josean Fernández Machín, ens reconeixia a Catalunya Ràdio l'emoció per haver aconseguit la primera i la tercera posició del podi final.
4: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
1: Si parlem de grans voltes, Pogačar ja té 5 Tours, un Giro, però encara li falta la Volta a Espanya.
0: Molt bé, Isaac. I en clau catalana, aquest ha sigut un Tour important per dos ciclistes d'aquí, dos directius esportius també d'aquí i un irlandès que viu al Pirineu, no?
1: Els dos ciclistes catalans que han participat en aquest Tour de França, Abel Balderston i Joel Nicolau, han completat una bona actuació patint a la segona setmana, però refent-se a la tercera i formant part, al llarg de tota la prova, de diferents fugues. Pel que fa als directors, Àlex Sanz, director del Q36.5, acaba el top 10 amb la novena posició de Tom Pidcock. I atenció, Xavi Florencio, director esportiu del Bahrain, acaba la cinquena posició amb el francès Lenny Martínez.
5: L'objectiu era entrar aquí al top 10, però bueno, entrar al top 5 jo penso que és un altre nivell. Ja et dic, personalment jo penso que estem contents l'equip. Esperàvem un top 10, sí que hi ha hagut algunes baixes, alguns corredors que s'han retirat, però bueno, hem vist el Lenny de les dues últimes etapes que ha estat amb els millors, així que contents d'aquest resultat i res, disfruteu.
1: Cal destacar també la presència d'Àlex Molinar, neerlandès, d'Olot, de la Garrotxa, on ha viscut pràcticament tota la seva vida, que va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya, però que per culpa d'una caiguda va haver d'abandonar aquest Tour de França.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet, el Barça continua fent feina. 9 arribades, 8 sortides. La renovació és total. Avui l'arribada d'un jugador desconegut per una majoria de gent, però que vaja, ja sona des de divendres. Ho vam dir al Tot Costa, un altre jugador que té experiència, encara que poca, a l'NBA. I sobretot, de cognom bastant impronunciable, no?
7: Tosan Euamo.
0: Euamo.
7: Un aler pivot que vindria a substituir Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai amb Xavi Pascual. Euamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Els seus partits a l'NBA es distribueixen en 28 a Brooklyn, on ha conegut Jordi Fernández, 13 a Detroit, 5 a Nova York i 4 a Memphis. És un jugador que va començar el futbol, però que als 14 anys es va passar al bàsquet veient que el físic li marcava el camí.
0: I el que marca el camí al Manresa, el Quitzenàs Manresa, és el nom d'un jugador que aquest sí té una mica més de prestigi o és més conegut que els fitxatges anteriors que havia fet l'equip del Bages, com és Colby Jones.
7: Una escorta de 24 anys, 1,98 metres, amb experiència a l'NBA, que encara no ha jugat en cap equip europeu, això sí. Jones havia començat a seguir el Manresa a Instagram des de feia una setmana i era qüestió de dies que s'oficialitzés. els dies que el jugador amb el contracte a les mans ha esperat una oferta de l'NBA o l'Eurolliga sense sort. Manresa, per tant, serà la seva nova casa.
0: I acabem dient que Mario Zonja finalment troba equip a l'NBA i se'n va a Cleveland Cavaliers.
7: Sí, el jugador, per tant, ja té coartada per sortir del Madrid. Ha trobat un contracte a la millor lliga del món a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Prepara't, perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Queden 3 minuts per les 3. Atenció, Toni Bou ha guanyat les dues rondes del Mundial de Trial disputades aquest diumenge. El pilot de Piera continua invicte després de 4 proves.
7: Toni Bou va tornar a sumar els màxims punts possibles al Gran Premi de la Gran Bretanya. El pilot de Repsol Honda, per tant, amplia la distància amb el segon classificat a la General. Bou suma 320 punts, 90 més que Jaime Bustos. Bou es mostrava satisfet en fer balanç del cap de setmana.
14: Cap de setmana super complet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he evitat la primera volta fins a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
7: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, es disputarà l'últim cap de setmana d'agost.
0: A la Fórmula 1, Lando Norris es va imposar el Gran Premi d'Hongria. L'actual campió del món suma la primera victòria aquesta temporada.
7: Sí, s'ha retrobat el pilot britànic amb la victòria aquest cap de setmana. Ara la Fórmula 1 marxa de vacances amb Antonelli com a líder, el segon és Lewis Hamilton, i el campionat tornarà amb el Gran Premi dels Països Baixos el 21 d'agost.
0: Molt bé, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic.
15: Als 46 anys, considerat com un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana va arbitrar l'Espanya-Argentina de la final del Mundial. Vincic, que exercia l'elit des del 2010, va arbitrar la final de la Champions League 2024 que va guanyar el Madrid. En futbol sala, Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
16: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
0: En handbol, el Barça començarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost, és a dir, d'aquí a pocs dies els campions d'Europa hi seran fins al dia 13. Fins aquí el Catalunya migdia, demà a les 2 ens retrobem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Catalunya no estarà sola defensant el nou model de finançament autonòmic. El govern de les Canàries, on hi ha Coalició Canària i el Partit Popular, avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra, que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera. El president canari, Fernando Clavijo, assegura que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar els serveis esenciales.
2: Sí, es bueno para Canarias y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
1: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. Han detingut a Bèlgica l'home que buscaven des de fa 10 dies per haver cremat l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill de tots dos a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva. Ara s'està pendent que les autoritats belgues l'entreguin a la policia catalana. Girona, Clara Jordan.
3: Hola, bona tarda. L'home l'ha localitzat a Bèlgica, el seu país d'origen, perquè la seva exdona va avisar la policia que s'havia posat en contacte amb ella i l'havia amenaçat. El buscaven des del 19 de juliol, quan va provocar un foc a la casa on vivien l'exparella i el fill, i després va fugir pel bosc amb una moto. La dona i el nen s'havien refugiat a casa d'un veí que va ser el que va avisar els serveis d'emergències. Tres dies abans dels fets, la policia ja l'havia detingut en el mateix domicili per una denúncia de violència masclista. El jutjat de Blanes, que porta el cas, ja ha cursat l'ordre d'entrega europea per poder-lo jutjar aquí. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
4: I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home de 63 anys com a presumpte autor de nombrosos robatoris a domicilis de dones d'edat avançada en diferents ciutats de l'Estat. Segons fonts policials, el detingut contactava amb les víctimes a través de xarxes socials i es feia passar per metge, psicòleg o terapeuta. Es guanyava la confiança de les dones pel mètode conegut com love bombing, que consisteix a acompanyar-les amb atencions de tot tipus fins a crear-los una dependència emocional. La versió policial subratlla que amb la confiança guanyada el detingut accedia als domicilis de les dones i aprofitava qualsevol descuit per robar joies i diners. Consten 5 denúncies diferents amb actuacions de l'any passat i d'aquest any.
1: I detingut a París el suposat responsable d'haver atacat amb dos ganivets tres dones que estan ferides greus. Els fets han passat al nord de la capital. El ministre de l'Interior francès ha confirmat l'arrest del suposat autor, que assegura que ha fet declaracions incoherents quan ha estat detingut. Les autoritats franceses no tenen encara cap hipòtesi sobre els motius de l'atac.
4: Aquest matí ha mort ofegat a la platja de Cunit, al Baix Penedès, un home de 82 anys mentre es banyava a la platja de Ponent. Amb aquest accident ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Avui també s'ha sabut la mort per ofegament d'un home de 71 anys a la platja de Fenals de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva.
1: Condemna de tota la comunitat islàmica de Catalunya per l'atac la nit de dissabte contra la mesquita de Vilanova del Camí, a l'Anoia. La Unió de Comunitats Islàmiques denuncia amb pintades a la façana amb la paraula remigració i una creu a l'accés principal del centre de culte. Els autors també van escampar carn de porc a l'accés de la mesquita. Aquest és el segon atac que rep el temple en un any. La comunitat islàmica considera que s'està produint una escalada d'actes d'intimidació i odi contra la seva comunitat. I als esports, Oriol Corral.
5: El Barça és a punt d'aterrar Anglaterra per fer-hi l'estatge de pretemporada. D'entre els convocats, Hansi Flick s'endú Ter Stegen, pendent de tancar la seva sortida a l'Ajax, Frenkie de Jong, lesionat, i 17 jugadors del filial i del juvenil. No hi són els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, i el brasiler Rafinha ho farà durant aquesta setmana. Avui ha tornat a la feina el Barça femení. Les futbolistes han passat les proves mèdiques i demà s'entrenaran per primera vegada. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge, a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné el curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewamo. Amb passaport britànic de 25 anys i 2,5 metres, és la novena incorporació blaugrana. D'altra banda, el Kitsanàs Manresa ha fitxat el nord-americà Colby Jones. L'escolta de 1,95 m va jugar la temporada passada als Memphis Hustle.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya migdia.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
9: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El pes dels combats marítims a la Primera Guerra Mundial no va ser tan rellevant com ho seria durant la Segona. La flota imperial alemanya va optar per una estratègia conservadora, mentre que Churchill estava interessat a mantenir les vies de comunicació i comerç amb les colònies. Tot i així, hi va haver alguns enfrontaments importants, en especial pel que fa a la guerra submarina, una de les grans novetats. I la batalla de Jutlàndia, la primavera del 1916, en què Alemanya i la Gran Bretanya van mesurar les seves forces navals.

0: En els anys anteriors a l'esclat de la Primera Guerra Mundial, les capacitats marítimes de les grans potències havien experimentat un auge ben important. Els primers enfrontaments navals de la Gran Guerra van tenir lloc al mateix 1914, fora de les aigües europees. En un primer moment, els britànics es van assegurar el control de les rutes del sud de l'Atlàntic després de vèncer els alemanys a les Illes Malvines. Va ser el primer assalt d'un pols que s'acabaria decidint en altres mars. En resposta al bloqueig naval imposat pels britànics per interrompre la provisió d'aliments i materials cap a Alemanya, aquests van prioritzar la guerra submarina, que defugia els xocs directes i servia per atacar les rutes comercials dels aliats. En aquell moment, pels alemanys, els submarins eren armes experimentals i l'almirallat britànic tampoc no va calcular bé el grau d'amenaça real que suposarien. Va ser el primer cop que els submarins eren utilitzats en massa contra unitats navals de superfície, especialment contra el tràfic mercant. Aquest recurs als atacs submarins va provocar més d'un incident amb vaixells d'algun país neutral com els Estats Units. De tota manera, el principal escenari de la guerra naval en la Primera Guerra Mundial va ser el Mar del Nord. En el cas de la batalla de Jutlàndia, l'enfrontament d'uns 250 bucs de guerra de les flotes britànica i alemanya el 31 de maig del 1916 no va suposar una victòria clara de cap dels dos bàndols. Els britànics van patir moltes més pèrdues de vaixells i d'homes, però la marina alemanya va haver de replegar-se a les seves bases al Bàltic durant els dos anys que encara quedaven de guerra. Com és habitual, a l'avantguàrdia ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: De la Primera Guerra Mundial, normalment es recorda les grans batalles de terra, especialment al front del nord de França, diguéssim, és el més destacat, evidentment n'hi va haver més, però les batalles navals no es recorda gaire cosa. En canvi, la Segona Guerra Mundial sí.
1: Bé, clar, de la Primera Guerra Mundial, a part dels milers que homes que hi havia, de tots els drames que hi va haver, de les trinxeres que hi va haver, dels museus i dels centres d'interpretació que han deixat, clar, però de la batalla de Jutlàndia a 100 milles de Dinamarca, entre, diguem, el Mar del Nord, doncs, clar, quin testimoni pots deixar?
0: Sí, no hi ha museus flotants en aquella zona.
1: És difícil, però sí que hi ha una cosa que és important, i és que és possible que sigui, de l'època contemporània segur, però de l'època gairebé de la història, de les vegades que hi ha hagut més vaixells combatent, veient-se a la història de la humanitat. Després ja hi ha hagut combats navals posteriors, però no es veien els vaixells. Aquí es veien encara. S'avistaven uns als altres.
0: Devia haver-hi una quantitat relativament similar. El que passa que són vaixells molt diferents. Molt més petits.
1: I la potència de foc, clar, no cal ni comparar-la. Després, una altra cosa que és important. Aquí hi entren molts elements que, diguem, que seran molt importants a les següents guerres. És l'inici ja d'intentar desxifrar els codis d'informació, diguem, de l'enemic, cosa que els britànics aconsegueixen dels alemanys. I hi ha uns aparells que volen que són observadors, cosa que fins ara no han... de cop i volta que els aparells observadors són hidroavions, per una banda, i per l'altra són dirigibles. Clar, tot això fa una sèrie de característiques molt determinades.
0: Clar, perquè en les batalles històriques com Trafalgar, per exemple, o t'hi apropaves molt i veies com estaven disposats els vaixells de l'enemic, o no sabies qui podia aparèixer.
1: Aquí hi ha la batalla de l'aire, ja comença a aparèixer la batalla de l'aire.
0: Aquí, en canvi, ho saps a distància, dius, venen per aquí, van per allà, hi ha una agrupació d'una part de l'enemic en aquella zona, etc. Això amb l'aire ho pots fer, clar.
1: I després, diguem, que hi ha totes unes estratègies molt curioses, no? És a dir, diuen que, a veure si això és una cosa que a vegades costa de... Diu que la batalla estratègica la guanyen el... No, tàctica la guanyen els alemanys, però l'estratègica la guanyen els britànics. Clar, això té una interpretació molt complicada, però hi ha una cosa que és certa, i és que després d'aquesta batalla, el que seria el gran domini dels mars, mai més la flota britànica va ser el que va ser, però l'Alemanya desapareix.
0: Clar, això s'ha de tenir en compte. El cop tan dur que va rebre la flota britànica, malgrat tot...
1: Després apareixeria una altra gran potència mundial, no? És a dir, la russa era molt antiquada, després apareixerien ja, lògicament, els americans, però, diguem, dins d'aquestes característiques, la batalla de Jutlàndia és, en certa forma, la que dins del curs de la guerra la que marca moltes característiques de provisionament, de recursos, del contacte amb totes les rutes comercials, i que Alemanya es queda, diguem, més impossibilitada amb aquest fet. Amb un element importantíssim per acabar, els submarins, tots els submarins davant de tots els ports d'Anglaterra, vigilant Escòcia, Anglaterra, no, vigilant la sortida, però la batalla fonamentalment es dona a l'exterior, al que es pot veure, és a dir, la batalla armada.
0: Qui ens acompanya avui és un bon amic, tant del programa com de nosaltres mateixos, com a persones humanes, que es diu en aquests casos.
1: Exacte, persones humanes.
0: Exacte. Que és el doctor Joan Villarroya, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Doctor Villarroya, Joan, benvingut. Hola, un altre cop a l'enguàrdia, molt contents de tenir-te un altre cop assegut aquí.
2: Oh, Enric, sí. No, estava escoltant el Josep Maria, que té raó, esclar, és una batalla, però és la primera batalla. Primera, que és l'única a la història, perquè que vaixells d'aquestes dimensions, pensa que hi ha 28 grans acorassats per la banda britànica.
0: Què vol dir un gran cuirassat? Aviam,
2: el cuirassat és un vaixell que té unes dimensions per suportar normalment de 8-10 canons. Els últims són de 381 mil·límetres. És una plataforma d'artilleria. Aquesta plataforma d'artilleria, per portar aquests canons, que són canons immensos. Doncs necessita un vaixell molt gran i molt protegit. I aquest és el vaixell més poderós. I aleshores, en aquest moment, totes les teories, aquest el feien un vaixell invencible, però realment la batalla...
0: Inenfonsable, deien, no?
2: Sí.
0: O gairebé.
2: Com el Titanic.
0: Exacte, amb la línia Titanic.
2: Sempre tenim aquesta obsessió de fer alguna cosa que perdurà...
0: En fi, va com va, sí.
2: No? I aleshores, realment, perquè n'hi va haver la segona, però enfrontats tants acorassats per una banda i per una altra, és l'única. Perquè, esclar, com deia Josep Maria, ja està apareixent una nova arma, que és l'aviació, que en aquell moment doncs està a les beceroles, però, esclar, 25 anys després, els que encara pensen que la guerra naval la solucionaran aquests grans monstros, s'equivoquen, i el que ho solucionarà, perquè, clar, les grans batalles de la història són el Pacífic, no?
0: Sí, sí.
2: La Segona Guerra Mundial és els portaavions, perquè són els avions, no? I aleshores, doncs, bueno, són... I després, comparant amb això de l'avant, esclar, aquests vaixells són molt grans, aquests vaixells tenen unes velocitats fixes molt grans. Aleshores, quan parlem d'aquestes flotes, els seus desplegaments, esclar, a l'Atlàntic, el màxim és allà, el més junts possible. El més junts, més apretat. Aquests vaixells, a partir de l'època moderna, necessiten espais, no?
1: I per tant, per maniobrar,
2: totes aquestes maniobres fa que el camp de batalla naval, i és clar, 250 vaixells,
0: doncs
2: comença, diguem-ne, una mica ja no poder-lo dominar, el que mana la flota visualment. I aleshores, aquí hi ha un tema interessant, doncs, que amb algunes coses tecnològicament s'avançava més que amb altres. I el punt en què no es va avançar al mateix nivell, doncs, que l'artilleria, la velocitat, les turbines, tot això, va ser a les comunicacions, per exemple, de ràdio naval,
1: que estava
2: més imperfecta. Sí. I això va crear un problema. I els submarins, que clar, els alemanys, quan van plantejar aquesta batalla, perquè ells sabien que estaven en inferioritat, els submarins que vigilaven totes les bases
1: de la costa est de la illa,
2: per controlar, un dels punts que la flota alemanya va estar a punt de caure en el parany i desaparèixer, no?, en la batalla, és perquè aquests submarins, en aquestes circumstàncies, era avisar. És a dir, escolti, surt la flota, no surt, surten
0: la meitat,
2: tal, no?
0: Surt-nos aquí, sí.
2: Aleshores, què passava? Que el submarí, doncs, és una arma, per una banda, molt perillosa, i per l'altra és un pato a l'aigua que no serveix per res, no? I aleshores, si ho veien, primera, pràcticament no es podien moure perquè eren localitzats, i un submarí, si és localitzat,
0: és enfonsat ràpid.
2: Però sí, si ho localitzaven, el problema que tenien és que per poder avisar tenien que sortir a la superfície, plantar les antenes de ràdio per avisar, i això no ho podien fer.
0: Perquè se'ls veia d'una hora lluny, clar.
2: Llavors, el mirant l'alemany, que ell no ho sap que va a enfrontar-se a tota la flota britànica, que ell es pensa que no ha sortit. I per què s'ho pensa? Diu, home, si hagués sortit tota la flota, els submarins haguessin avisat. Com que no han avisat, vol dir que no han sortit. Però és que no podien avisar per aquesta circumstància. Bueno, hi ha un joc, diríem, a nivell tecnològic d'aquests vaixells, molt, i l'aparició ja de l'aviació i tal, molt avançat, i en els altres punts encara no tant. Bueno, i això comporta, doncs, que clar, nosaltres, doncs, quan llegim, anem o parlem, no d'aquesta, de totes, sempre sabem tot com estava, no?
0: Mira, però en canvi,
2: aquell grup no estava aquí, aquell estava allà. En canvi,
1: no, però qualsevol dirigien... persona que consulti això veurà que hi ha tota l'estratègia que fan tots els vaixells, com es mouen, com es desplacen, la quantitat que hi ha, la capacitat que tenen, la preocupació d'uns i els altres de no col·lisionar en si mateixos quan, diguem, canvien el rumb.
2: Sí, sí, per això, les distàncies entre cosades eren pràcticament una milla. Clar, quan tu poses 28, vol dir que si es van en filera, que no hi anaven, anaven en 4 o 6 columnes, però malgrat tot, les distàncies ja entre vaixell i vaixell, precisament, no?, per evitar... Clar, tu imagina't un monstru de 30.000 tonelades, doncs moure's...
0: Amb la inèrcia.
1: L'inèrcia. Que fan 200 i escaig metres, gairebé 300 metres.
2: No, sí, 200 i pico i tal. Sí, sí. És una cursa tecnològica i econòmica, perquè clar, aquests vaixells veien... Imagina't l'economia de 1910, 11, 12, quan es construeixen, no? I aleshores... sempre els vaixells d'aquest tipus van allò per sèries, no? Diu el Queen Elizabeth, sí, sí. I quatre més, no? Es fan així.
1: Ah, sí, que els hi posen noms, després repeteixen, però clar, el sí, sí. Nom que ara té el Queen Elizabeth...
0: No, és el de res a veure.
1: Ara és violins.
2: Perquè aquest del Queen Elizabeth és el que dona nom a la sèrie última, que és la més moderna, que ja en deien acorassats ràpids, no? I que portava una artilleria. Clar, cada una d'aquestes sèries respecte a l'anterior té millores, perquè els enginyers, doncs, anaven estudiant i anaven
0: allà.
2: I aleshores una de les coses que van millor, que va és creixent diguem, el calibre dels canons, per això són de 3.80. Els alemanys van utilitzar sempre una artilleria més petita, o sigui, de menys dimensions, però la seva precisió era més alta que la britànica,
1: més pràctica.
2: I després també es diu que la seva munició era més eficaç, o sigui, tenia més capacitat d'estructura. Mai van optar per aquests calibres tan grans, el d'allò. Però, bueno, i després, esclar, el que és increïble, bueno, almenys per mi, no, increïble, és a dir, hi ha moments amb aquesta guerra naval dels dos grans estats, l'Alemanya i l'Imperial Granya, que és el 12, 13, 14, és que posen quatre, sobretot els anglesos, no? Posen cada any quatre acorassats, i per això hi ha quatre sèries de quatre, que són diferents. I sempre és més gran i l'artilleria més potent. Però tot això dius, bueno, el programa aquest naval és de 10 o 12 anys o 13. No, escolta, eren quatre cada any.
1: És que ells volien mantenir l'imperi naval al món. Perquè
2: la política naval britànica era que la seva flota tenia que ser superior o igual a les dues flotes, a la suma de les dues flotes que venien a darrere.
0: Va haver moments del segle XIX en què la flota britànica era superior a sola a totes les flotes militars del món. Va, no que... era en aquest moment, però que això és bastant revelador.
1: No ens atabalem gaire, com ara la dels Estats Units.
0: Sí,
1: que la flota naval americana és superior a totes les altres juntes.
2: A més, la capacitat d'aquests 11 o 12 portaavions i tot el que porten, no? Però em refereixo a que... Esclar, Anglaterra, per què era això? Home, Anglaterra, el seu imperi depenia del mar,
0: del
2: i per tant...
0: L'exèrcit
2: alemany, doncs, podia mobilitzar 2,5 milions entrenats o 3, el primer mes de la guerra, com passarà, i el francès també, i a Anglaterra, que tenien, a més, servei militar obligatori, i no tenia, professional, no tenia, em sembla que eren 300.000, a part de l'exèrcit de l'Índia. Però, clar, també una part del pressupost de defensa, ells no el dedicaven a l'exèrcit de terra, el dedicaven a la marina. Imprescindible.
0: La Primera Guerra Mundial és la segona, encara que sona molt estrany dir-ho així, la segona guerra de la història on pràcticament tots els mars hi ha combats. La primera és durant l'etapa napoleònica, sobretot a partir del segle de principis del XIX, on això es produeix, hi ha combats al Carib, hi ha combats, òbviament, al Mediterrani, que són els més importants, hi ha combats al Bàltic, vull dir que és molt variat. La Primera Guerra Mundial, això també succeeix encara en una escala major. Això vol dir que el tipus de combat també devia ser diferent. No és només que dos vaixells xoquin, sinó que també tallar les línies de subministrament és bàsic en aquella guerra. Una guerra que ja és realment mundial, eh? Ja n'hi havia hagut de guerres mundials anteriorment, les coses com siguin.
2: Una part de poder exercir el domini, o sigui, tenir el domini del mar, primer tenir-lo, i a partir del domini és el bloqueig, que és el que farà les flotes aliades bloquejant, això està, hi ha estudis molt bons, és a dir, ells el 17-18 acaben impedint de Jutlàndia que les necessitats que tenien d'importació, sobretot de productes agraris i minerals als imperis centrals, no arriba a res, perquè fins i tot controlen, Holanda era neutral, Dinamarca era neutral, per aquestes vies Alemanya i l'imperi central es podien,
0: i Suècia, fins i tot Suècia era això, molt important, sí.
2: Fins i tot això el control naval controlava els vaixells de bandera holandesa i tal, per impedir que arribessin. I després, ja que estem aquí a casa nostra, a Barcelona, la segona, de manera naval, però la primera, hi ha una cosa curiosa respecte a la segona. Itàlia, a la segona, és enemiga, és feixista,
1: bueno, és aliada feixista, és aliada a Alemanya.
2: A la primera, no.
1: Sí, sí, sí.
2: I, en canvi, hi ha una cosa que la segona no és, que és l'imperi austro-hongarès tenia flota, per lo que era, i tenia bases navals a el que és ara l'actual Eslovènia-Croàcia, sí, no? Sí. Aleshores, la guerra, la guerra submarina al Mediterrani va ser molt important. I va afectar molt a les costes catalanes, en el qual, com que volien tallar les rutes entre el nord d'Àfrica i França, i aleshores és curiós que això la segona no passi, en canvi la primera...
0: Sí, que succeeix. És revelador de com portaven la guerra els alemanys. El submarí era una arma realment molt nova, i com a arma, sobretot, com a experiències submarines, hi havia hagut durant la guerra de secessió nord-americana, 1860-65, allà s'havia produït un
2: parell d'incidents. Sí, aquell submarí que el van
0: que fons a sol.
2: Fa molt pocs anys que el van recuperar.
0: Sí, amb els cadàvers dins encara.
2: Amb els cadàvers dins, sí, ara em surt el nom, era Charleston, i va... Bueno, però era una cosa que anava...
0: Però allò era una cosa molt primària, però la Primera Guerra Mundial realment és el salt d'aquesta arma. Una arma que potser no hi creien tant cap dels combatents. I en canvi va resultar molt important, i de la segona encara ho seria més.
2: Sí, però en part l'arma submarina la desenvolupa molt més a Alemanya, perquè, esclar, el vaixell és molt més ràpid de construir, és molt més barat, i en canvi reconeix que no pot seguir el ritme dels grans vaixells, que és una mica la mentalitat, diguem-ne, dels que dirigien o dissenyaven l'estratègia, es basava en el poder d'aquests grans vaixells. I aleshores els alemanys, a fons, l'utilitzen perquè no poden utilitzar els grans vaixells perquè estan en inferioritat.
1: Home, recordem que el gran almirall es diu Winston Churchill.
0: El ministre de Marina britànic, eh?
2: Sí, fins al fracàs de Gallipoli, que dimiteix.
0: El 7 de maig del 1915, un submarí alemany U-20 va atacar el transatlàntic britànic Lusitània i el va enfonsar amb un únic torpedo que li quedava. Hi van haver unes 1.200 víctimes, 128 d'elles nord-americanes. Alemanya es va defensar al·legant que a les bodegues de Lusitània hi havia munició amagada. Dies abans d'aquell atac, l'ambaixada alemanya als Estats Units havia publicat una advertència en anglès als diaris americans perquè pretenguessin creuar l'Atlàntic. Aquest avís no va contenir les crítiques al desastre de Lusitània, que a la llarga va influir en l'entrada en la guerra dels Estats Units. Un dels diaris més beligerants va ser The Nation.
3: Avís. Els viatgers que tinguin la intenció d'embarcar-se i creuar l'Atlàntic. Se'l recorda que actualment ens trobem en estat de guerra entre Alemanya i els seus aliats contra la Gran Bretanya i els seus aliats. Que la zona de guerra inclou les aigües adjacents a les illes britàniques i que, segons les advertències formals del govern imperial germànic, els vaixells amb bandera britànica o de qualsevol dels seus països aliats s'exposen a ser destruïts si travessen aquestes aigües, i els viatgers que naveguin per la zona de guerra amb vaixells de la Gran Bretanya o dels seus aliats ho fan pel seu compte i risc.
4: És un fet que faria envermellir un membre dels uns, faria avergonyir-se un turc i faria que un pirata bàrbar es disculpés. Referir-se als tecnicismes i a les normes de la guerra davant d'aquest assassinat indiscriminat en alta mar és una pèrdua de temps. La llei de les nacions i la llei de Déu han estat igualment trepitjades. El torpede que ha enfonsat a Lusitània també ha enfonsat a Alemanya els ulls de tota la humanitat. Alemanya ha volgut enfrontar-se al sentit de la moral que impera al món i ha sacrificat la seva posició entre la resta de nacions.
5: En Guàrdia.
6: Catalunya Ràdio.
7: Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
8: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
7: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
8: Cobla amb so de dona, Filomena.
7: Memorial Ricard Vilarassau.
8: Revolucionem el so de la cobla.
7: Tota la informació a amsodecobla.cat.
9: El Capitán, 975 metres de granit. Sembla que no s'hagi de poder escalar. Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
10: Una relliscadeta, caus i et mors.
9: Sí, ara algú està decidit a intentar-ho.
11: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
12: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
9: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
13: La llum dins dels meus ulls.
15: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
16: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Villarroya i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la guerra naval durant la Primera Guerra Mundial. Joan Villarroya, acabem de sentir aquest fragment d'un diari nord-americà indignat i preocupat per l'atac dels submarins cap a vaixells civils, els submarins alemanys. Estem parlant de l'any 15. És un moment que els Estats Units encara no ha entrat a la guerra. Va ser determinant, això, dels atacs?
2: A veure, aquest tipus d'incidents van anar a fer canviant l'opinió pública, es van utilitzar per canviar diguem-ne, aquella massa ciutadana nord-americana que és més neutralista que altra cosa, no? Canviar l'opinió pública. A més, als Estats Units cada 4 anys hi ha eleccions, no? I aquests incidents van anar a ser utilitzats, diaris de la Nació, com havia fet el Hertz de cara a la guerra de Cuba, no? Que anava utilitzant coses. Perquè el problema és, el submarí era eficaç, però hi havia tota una sèrie de les normes a fer. No fer. Clar, si el submarí llança el torpedo, doncs amagat, tu saps si el vaixell és americà o és anglès, tu no veus la bandera o te la pots...
0: Sobretot si és mercant, perquè el perfil dels vaixells de guerra no n'hi ha tants i normalment els submarins ja portaven una mena de taula on es veia els perfils mercants.
2: Diguem-ne, es considerava que el submarí tenia que abans de disparar tenia que fer comprovació. Clar, si feia la comprovació, que volia dir sortir en superfície, perdia efectivitat i aleshores per ser eficaç tenia, diguem-ne, allò que diu nocturnitat i alevosia, no? Aquesta és la seva eficàcia, no? I aleshores, en aquest context, és el que demanaven els països neutrals dels Estats Units, i aleshores, en aquest moment es frena la tensió, perquè les autoritats alemanyes van frenar la campanya... És a dir, van obligar els capitans de submarí a complir una sèrie d'aquestes normes alemanys abans d'atacar. I això fa que durant fins al final del 16, principi de 17, la campanya submarina existeix i té uns èxits però limitats en funció del que es necessitava. I aleshores el tema que acaba explotant tot és quan a la primavera del 17, Estats Units entre el 17, aquesta situació era un perill de que Estats Units acabés entrant, no? Però finalment, amb la situació cada vegada més dèbil dels imperis centrals, el comandament vamos a Hindenburg, i els que manaven, no? I doncs, i el Ludendorff, van ordenar aquella guerra indiscriminada dels submarins a tot
0: contra els vaixells que s'apropessin a les costes britàniques.
1: Tot el provisionament que tenia Anglaterra.
2: Això és allò que nosaltres...
1: Ara, a Lusitània hi havia armes.
2: Sí, a veure, jo, quan érem més jovenets, que ja fa uns quants anys, no? Sempre llegies i donava a entendre que no. Sí. Després hi ha documentals, no llibres, documentals, que sí, perquè bueno, era un gran vaixell, per tant, escolta, el comerç, i a més el de les armes sempre dona, doncs es devia aprofitar. Probablement molts dels passatgers que hi anaven...
0: No tenien la més remota idea del tema.
2: Però sí que n'hi havia. I després, esclar, quan comença... Allò de ser, això de la guerra submarina i els èxits, que els va tenir... I el tema sempre hi ha, diguem-ne, generalment els càlculs que utilitzem és, bueno, això són els que figuren, no? Diu, el mes de gener van tirar 800.000 tones de vaixells, no?
0: Sí.
2: Després 700 i 600, i després de 6 mesos la cosa ja no té tant d'èxit. Per què? Perquè el que es defensa millora els seus sistemes de defensa, i amb això l'arma submarina, que ja deia que el submarí quan és localitzat és molt feble, doncs, i a més el submarí quan es perd el submarí i la tripulació.
0: No
2: hi ha
0: supervivents.
2: I aleshores, en 5 o 6 mesos es capgira. És a dir, es perden més submarins, estic parlant de la primera, es perden més submarins dels que es poden construir, amb el qual tu ja vas des de la perspectiva del bloqueig i el mercat, sinó del submarí en si, a partir de 3 o 4 mesos ja es capgira. Per tant, sempre anava en regressió, perquè tenies menys submarins dels que tenies al començar la campanya. Però l'altra cosa és calcular les necessitats de Gran Bretanya en no sé, alimentació, minerals, etc, combustible.
1: Sí, exacte.
2: I exactament quantes, diguem-ne, sabem les tones que es van enfonsar, però no ens parlem mai de les que van arribar. I aleshores, hi ha algun estudi, tant a la primera com a la segona, que demostren que mai va perillar el subministre.
0: O sigui, per tant, feia mal, però...
2: Feia mal, no, però... i a més...
0: Pocs, feia mal moral, mesos, molt important, home, també, sí, això, clar. És,
2: això és com... Sí. Quan parlem allò dels kamikazes, que tots sabem que era el suïcidi, perquè no podien guanyar la guerra, però, esclar, psicològicament, imagina't...
0: Era impactant, però no hi havia manera, o te'ls carregaves doncs, abans...
2: Però
0: no,
2: realment, la quantitat de tones, centenars de vaixells que van continuar arribant, eren els suficients...
0: Era irrisori, totalment.
2: El que hagués sigut no compta.
0: Per entendre'ns, abans de la batalla de Jutlàndia, sí, la situació és, hi ha bloqueig molt important, bloqueig naval d'Alemanya, que està funcionant, Alemanya, els imperis centrals, que està funcionant, per tant, cada cop els hi arriba menys subministraments i això fa que freni la seva economia i, per tant, afebleixi els exèrcits alemanys, aquests alemanys i centrals. D'altra banda, els alemanys fan la guerra submarina contra els mercants precisament per fer el mateix amb els britànics, amb la mesura del possible, però abans de que arribin els vaixells cap a la Gran Bretanya, cap a les illes britàniques. Recordem que Irlanda en aquells moments no és independent i que, per tant, diguéssim, també arriben allà. I hi ha una gran flota alemanya concentrada a la zona de Kiel, Hamburg, etc., que fa alguna petita incursió, però no s'atreveix gaire perquè la flota britànica, que està cap a Flow i altres llocs, diguéssim, de la costa escocesa, impedeix que facin grans incursions. Això és la situació abans de Jutlàndia, si no vaig errat.
2: No, aquesta és la situació. És a dir, la flota alemanya estava més que Hamburg, estava, diguem-ne...
0: Kiel, no?
2: Sí, perquè és el canal...
0: Sí. Sí.
2: No es va obrir el canal, no hi havia aquesta possibilitat. Van construir la famosa base naval, és aquest nom, Wilhelm, no sé què, és on estava.
0: Sí.
2: La flota estava, més que el Bàltic, va estar sempre en aquesta zona, no? I aleshores els britànics, que el que ells no volien, ells sabien que tenien superioritat, sempre s'ha criticat la passivitat. Ells el que no podien era arriscar-se a perdre, perquè si perdien la guerra naval, perdien la guerra.
0: Per
2: tant, Angélica, que és el gran almirall, fa, a partir, com deies tu, d'aquests ports bàsicament escocesos, perquè són els que impedeixen, el canal de la Mànega era intransitable pels camps de mines i així. Per tant, la flota alemanya més podia sortir cap al cap del nord i després...
0: Però si tallaves viatjar, aquella via...
2: I per tant, les dues grans bases estaven a Escòcia i, per tant, va concentrar la flota en aquests dos tres grans bases que estan separades per uns 300 quilòmetres per impedir que aquesta flota sortís, i si sortís, doncs aleshores és quan sortia. No va fer, diguem-ne, una guerra molt més agressiva, perquè ell
0: no van atacar.
2: Exacte, ell pensava que amb una guerra agressiva podia perdre alguns d'aquests vaixells tan preuats, i en canvi de l'altra manera
0: els hi va passar quan van intentar Gallipol a Turquia, la primera entrada. Els ardanels reben de valent.
2: Vull una dir que sola mina enfonsa un acorassat. L'única diferència és que els vaixells que s'enfonsen a Gallipoli són predagnaus. És a dir, són els vaixells que eren els més moderns fins a 1907. Aleshores, encara, les flotes encara tenien aquests vaixells, aquests cuirassats,
0: que no podien
2: competir amb aquests
0: més moderns,
2: a partir. Aleshores, el que s'enfonsen allà, perquè clar, tot deixava de ser un front secundari.
0: Però és bastant revelador del que podia passar si atacaven Alemanya directament.
2: Un camp de mines, aquelles mines, diguem,
0: que eren barates en comparació,
2: i això sempre passa. Imagina't, comparant, un carro de combat supermodern al cabal i un tio amb un petit coet, pam, on inutilitza. La relació econòmica...
0: Si una cosa val milions i milions, i l'altra...
2: Un vaixell d'aquests que deies tu, que alguns eren francesos, els que van enfonsar-se a Gallipoli, aquelles mines que semblen de... Bueno, en el fons són grosses com les que va tirar el Liceu
0: però més grosses amb cadenes.
1: Les bombes Orsini.
2: A veure, una mina... També està demostrat que no va ser un torpedo. Una mina, saps que el Titanic tenia dos...

0: clar, el xoc,
1: la batalla decisiva. Clausewitz,
0: amb el qual, però és clar, Clausewitz és el segle XIX, sí, i sí, moltes ja sí, una indústria. Clar, pensar que és el seu gran error de tots aquests tan admirats planificadors, que és impossible amb una guerra amb els marxants que té cada un dels estats contenent, amb una batalla i amb dues guanyaràs. Són guerres de desgast, de moltes batalles
1: i d'anys.
0: I ells sempre volen pensar, perquè sempre tenen el sentit de feblesa. Ells sempre es veuen aïllats al mig del continent, enemics de dreta, esquerra, nord, sud. Per tant, ells han de buscar el xoc, definir un enfrontament decisiu que els doni una victòria. I aquest esquema, tant a la primera com a la segona, els portarà sempre al desastre.

0: Després d'un primer intercanvi de foc entre l'esquadra lleugera dels creuers de tots dos bàndols, la batalla de Jutlàndia, la batalla marítima més important de la Primera Guerra Mundial, va enfrontar la flota d'alta mar comandada per l'almirall Reinhard Scheer i la gran flota de cuirassats de l'almirall John Jellicoe. En les seves memòries, Scheer recordava de quina manera la flota britànica havia volgut trencar la formació de les naus germàniques i quina havia estat la seva resposta. Tot i que els alemanys van acabar reculant a port, en els seus atacs van aconseguir infligir molts més danys materials a l'esquadra anglesa dels que van patir ells.
1: Quina és la situació oficial?
2: Almirall Scheer, la flota de l'almirall Jellicoe s'està desplegant. Sembla que tenen la intenció de creuar la nostra formació en forma de T.
1: Maleït Jellicoe. Els atacs dels creuers lleugers d'en Beatty han servit per atreure els nostres creuers cap al nord. Sort que en Von Hipper els ha parat una mica els peus.
2: Ens consta que el primer foc creuat ha pogut enfonsar dos creuers de batalla, almirall.
1: Però això no ha acabat, ni molt menys. La nostra flota d'alta mar es troba en una posició perillosa. Hem de virar 16 punts en direcció sud-oest. I segons com vagin les coses, encara haurem de girar més.
2: Almirall, amb aquesta maniobra no es pot interpretar que estem fugint?
1: Un oficial alemany mai no fuig del combat. Senzillament es tracta d'escapar de la trampa que ens han parat i trobar una posició avantatjosa per atacar de nou. El que volen és incitar-nos a lluitar abans que es faci fosc, per tallar-nos el retorn a la badia.
2: Aleshores, almirall, tornarem a atacar.
1: Evidentment. Quantes vegades vol que li repeteixi? I després, quan sigui el moment, adoptarem la formació de creuament nocturn per obrir-nos camí. Aquest Jellicoe es pensa que ha dit l'última paraula. Però qui riu l'últim, riu millor.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Villarroi, acabem de sentir aquesta conversa de l'almirall Scheer amb un dels seus oficials de com ha d'anar la batalla, perquè és una batalla que no és només un enfrontament que duri una hora o dues hores entre uns i altres, sinó que s'allarga, hi ha moltes maniobres amunt, avall. És una batalla complicada, eh?
4: Perquè combats previs...
5: Intervenen totes la gran part de les dues flotes, i això és el que parlàvem al principi. Aquí hi ha les distàncies, les flotes, alguns grups estan separats per 20 milles, que són quasi 40 quilòmetres, el que passa que això en 25-30, com que van a tot drap, no? A tota velocitat, doncs
0: ràpidament es poden ajuntar.
5: Però hi ha alguns moments, clar, nosaltres com que ho sabem, això que deia, ho sabem tot, però ells sabien el que sabien, i per exemple hi ha un moment quan comencen els enfrontaments amb els creuers de batalla, que són els que comencen britànics,
0: que són més lleugers que no pas els cuirassats,
5: són més ràpids. Porten la idea del creuer, que és britànica, és: hem de fer un vaixell tan poderós com la cuirassat però més ràpid, que corri molt més.
4: Un destructor, vols dir?
5: No. Un creuer de batalla... Yeah. Un destructor és un vaixell petit, de d'allò. No, un creuer de batalla és un vaixell, el Hood famós, que va explotar el Bismarck, que té pràcticament les mateixes dimensions que un cuirassat i que porta l'artilleria igual de poderosa. Però la idea, però ha de ser més ràpid. I és britànic perquè ells el domini de tot el mar, volien aquest tipus de vaixell.
0: Que amb el canvi tecnològic actual, això ho les fregates, molt més petits, però molt més ràpids.
5: Quina va ser el defecte que es va demostrar a Jutlàndia? Que per guanyar velocitat, perdien protecció. I aleshores, quan aquests vaixells, que són les tres baixes, no són acorassats, són creuers de

0: baralles, aquests que s'enfonsen britànics. Per què? Aquesta feblesa, la seva protecció, quan l'artilleria alemanya els va enganxar, no estaven suficientment protegits i aleshores van explotar. I en canvi la cuirassat tenia...
1: Aguantava el cop.
2: Per això es diu la cuirassat, perquè porta cuirassa.
0: I l'altre portava una protecció, aparentment, a fora, internament no, el gruix, mampares protectores interiors, tota una sèrie.
1: Sí, externament semblava, eren molt similars als
0: similars,
1: altres, però per dins no, no
0: per dins no tenien...
1: havien tret pes per córrer
0: per,
1: més.
0: Per córrer més, aquesta és... Llavors, això fins que no va arribar a enfrontar-se vaixells d'igual característiques, doncs no es va veure aquesta feblesa.
1: De fet, el creuer de batalla no se'n tornarà a fer, diguéssim, és un vaixell no, que s'extingeix.
0: Es va existir l'últim gran, que és l'insigne, és el Hood, que sí, el 41.
1: Però que funciona...
0: I aquí és on es demostra la feblesa d'un... que estava menys protegit i el projectil del Bismarck, clar, com que va explotar també, va desaparèixer en un segon el Hood, doncs també es preveu que va atravessar la cuirassa i després el funcionament intern dels britànics feia que els seus vaixells, en el moment que entraven en combat, en cas de ser tocats per unes canonades d'aquestes dimensions, tenien el seu funcionament... és a dir, ells tenien un sistema que tirant a tota l'artilleria es tenia que estar en continu funcionament.
1: Disparant
0: i
1: molt.
0: Això volia dir que els arsenals, clar, aquestes torretes són aquells projectils que es portaven des de la Santa Bàrbara amb petites grues i tot això. Aleshores, tot això tenia comportes que anaven protegint, que en cas de ser tocat es tancaven i obrien. Si tu necessites anar disparant contínuament, tot això, en vez d'estar, diguem-ne, segellat per parts, estava tot obert. I quan una...
1: entre la Santa Bàrbara i la torre, tot obert per pujar i baixar ràpid els...
0: Quan va enganxar un projectil en el primer creuer de batalla, doncs va enganxar un d'aquests punts febles i va explotar. Que, a més, és curiós, va explotar en un segon, va desaparèixer, i són 1076 exactament dalt, però hi va haver dos supervivents, perquè hi ha una cosa, si després parlem de les pèrdues humanes,
1: sí.
0: Que hi ha morts ferits, hi ha molt més morts dels vaixells enfonsats, perquè hi ha molts vaixells que no van ser enfonsats ni per una hora, però que van patir
2: moltes desperfectes.
0: Sí. Després hi ha una cosa, t'ho dic així de memòria, que es diu presoners de guerra. Presoners de guerra a dins del mar, no? Doncs els britànics en van fer 50 i els alemanys 80. Són que els vaixells com destructors, que tota aquesta flota, van rescatar, diguem-ne, mariners que estaven a l'aigua.
1: I els van rescatar i els queden...
0: I en vez de ser, diguem-ne, alemanys que rescataven alemanys, doncs eren alemanys i aquests... O sigui, és una batalla que té presoners. Molt pocs, però en té.
1: Després d'aquest enfrontament dels creuers de batalla, que és desastrós pels britànics, sí. Clar, m'imagino que es devien quedar també molt esparverats, perquè hi havia una certa supèrbia per part dels britànics de que ells eren l'armada del món i que per tant els alemanys no...
0: Sí, aquest tipus de comunicacions, però una cosa és la sorpresa, allò de que tu et penses, a més el que manava era Viti, traduït sense pronunciat en castellà seria Viti, que serà el que substituirà en el Gelico, que és el que manava la flota de un personatge molt interessant. Arriba gran almirall, després del Gelico, morirà poc després, el 36 després del Gelico, té una carrera increïble, allò ràpida d'això, i és l'únic gran almirall que mai ha... perquè ell a Jutlàndia només mana una petita part de la flota, que mai ha manat la flota anglesa en conjunt. Aleshores, una cosa és la sorpresa i aquests enfonsaments, però amb bona previsió, aquests creuers de batalla, a poques distàncies, molt poca, portaven els quatre cuirassats més poderosos acabats de construir feia un parell d'anys. Per tant, aquesta inferioritat, quan comença, queda compensada quan de cop i volta, i llavors això és la sorpresa pels alemanys, que apareixen els quatre monstres que tiren. I aquí es demostra també que l'enginyeria alemanya, aquests creuers de batalla, van ser capaços d'encaixar molt més sense enfonsar-se. Això sí, van quedar... el Lutzow s'enfonsa, és l'únic, però els altres, que no els contem com a perduts, van necessitar
1: d'allò,
0: perquè clar, aquesta superioritat es veia aquí. Ells podien utilitzar els creuers els alemanys els utilitzen d'entrada sols i els britànics ja surten acompanyats per quatre
1: grans,
0: i esclar, això sí que no s'ho esperaven els alemanys, no? I aquí dius, home, i si llavors tenen aquesta superioritat, per què no van acabar enfonsant-se? Bé, hi ha tota una sèrie de circumstàncies del moment i així, però la sorpresa que s'esperaven els alemanys, que no es trobarien aquests
1: vaixells,
0: des del primer moment ja se'ls van trobar.
1: Però la batalla continua. O sigui,
0: home, aleshores, clar, és que aleshores és quan aquí s'estan enfrontant. Tu diré exactament 4 i 6, 10 i 5 alemanys, 15 vaixells dels grossos, refereixo
2: sí, perquè en total són 155 i 99
1: 250 més o menys
0: 250, no, això és veritat, sí, sí, que dius tu, però jo només el que compto és
2: els efectius de veritat.
0: Sí, perquè a veure, per exemple, quan hi ha algun enfrontament, tu fixa't que sempre es parla d'aquests creuers que es van enfonsar de batalla britànics, el Lutz alemany, després dius 6 destructors per banda i banda, aquests vaixells petits. Escolta, si un destructor d'aquests era localitzat per un vaixell d'aquests, abans no podia tirar-li torpedos, que necessites acostar-te a 2 o 3 quilòmetres, aquests a 15 quilòmetres de distància podien matxacar. I per tant, l'important, normalment es parla de 250, però tot es concentra en aquests vaixells. I el que els alemanys no saben és que, com que tenien desxifrat les claus, els alemanys ells no saben que el que els hi ve a sobre és tota
2: però és curiós que la Segona Guerra Mundial passa el mateix, en la informació polonesa passa el mateix, de que els britànics tenen l'enigma.
1: El resultat d'això és que la flota alemanya torna als seus ports, malgrat haver infringit molt dany no decisiu a la flota britànica, però els alemanys veuen que no podrien i tornen. I això, clar, però això ja s'acaba la guerra, diguéssim, aquí naval.
2: És per això que es diu que s'ha acabat en taules.
0: Sí, però una de les crítiques als almiralls britànics és que estan tota la flota, els alemanys s'ho esperen, hi ha un moment que xoquen, com és que no va aixafar i va permetre que la flota alemanya pogués escapolir-se i fugir cap als ports, perquè clar, de cop i volta es troben, són els 24 o 28 dreadnoughts, ells en tenien 16, o sigui, bueno, era...
1: I aleshores, no, saps què? Pleguem.
0: No, és que... I aleshores aquí l'acusació, ja dic, que serà canviat pocs mesos després, precisament per això, aquesta prudència, dir, bueno, escolta, si ja ells no poden sortir, se'n tornen a casa, no cal arriscar la flota. I fa una persecució prudent. I llavors hi ha les crítiques de que si hagués sigut més agressiu...
2: Oh, i també deien que es va fer de nit, que les bombes de fum i tot això els va permetre escapolir-se.
0: Si llegeixes aquestes coses en detall, esclar, el tret, sí, però nosaltres això ho fem aquí sentats en una taula plana, el mar es mou, a vegades més, el propi fum, les visibilitats, les boires, perquè n'hi ha molt de nit, i tot això fa que allò que sentats o llegint un llibre sembla que hagi de ser... Que això no anava així. No, per exemple, hi ha un moment d'un segon, no? És a dir, quan va la flota de creuers, just abans de començar, que xoqui per primera vegada. La relació amb aquests quatre dreadnoughts que anaven a darrere era vital, perquè en el moment que xoquessin amb els altres apareguessin de seguida els acorassats. No va ser així, perquè hi va haver un moment que amb les comunicacions entre vaixell, pel tipus de maniobra, allò que en deien en castellà, rumbo, hi va haver una mala
1: una
0: interpretació, sí. I aleshores els creuers britànics, els creuers de batalla, tiren, diguem-ne, cap al nord, i momentàniament els altres llocs se'n van cap al sud. Bé, això que és una tonteria, llegint, fa que fins que se'n donen compte al cap de 5 o 10 minuts i refan el rumb, però s'han separat clar, perquè com que tots van en línia contrària...
1: I a tota màquina.
0: Doncs s'han separat. I aquestes cosetes que sembla a mi fa que no estiguin just en el moment principal, sinó que arriben 20 minuts tard. Bueno, i són una sèrie de circumstàncies.
1: En tot cas, ens queda molt poc temps. De fet, ja estem gairebé al moment. Quan acaba la guerra, la flota alemanya és ordenada que surti al final de la guerra i els mariners diuen que no, que suïcidar-se no anirà a sa tia i no ho fan. La flota alemanya és obligada, ja acabada la guerra, a posar-se cap a Flow, on també, teòricament, per passar a mans dels britànics, però sí, ells mateixos s'enfonsen els vaixells.
0: D'entrada tenia que anar a ports neutrals. Aleshores, els britànics i els alemanys els obliguen a anar a cap a Flow, que és la gran base escocesa, bueno, naval escocesa al nord. Allà són internats, amb espera, però clar, hi ha un armistici, no hi ha la pau, sí, no? Amb espera el que es decidirà amb la flota. I finalment, quan ja queda clar que sí, Versalles farà que aquesta flota s'hagi d'entregar als guanyadors,
1: ells mateixos s'enfonsen. I amb aquest enfonsament enfonsem ja el programa, que no ens queda més temps. Doctor Joan Villarroya, moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia, com sempre, interessantíssim. Gràcies. Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato i Josep Aguilar.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Txell Vallespí Soriol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa que l'error de l'informe PISA, en què es van excloure més alumnes del compte, és tècnic i admet que és greu i que els protocols a l'hora de fer les proves no són prou clars. Ho ha dit fa uns minuts al Parlament, on compareix a petició de Junts i del Partit Popular.
2: L'aplicació de les avaluacions no disposava d'un protocol prou clar i detallat que definís les responsabilitats, els controls, els llindars d'alerta i els circuits de validació de les exempcions. I davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una revisió prèvia, escrupolosa, de les exempcions a les tres proves d'avaluació que s'han realitzat en posterioritat.
1: Niubó assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Més notícies ara amb Roger Santaló.
3: Els treballadors de Pascual, Agurp, Osona seran acomiadats després d'acceptar les indemnitzacions que percebran de l'empresa, similars a la que es preveu per llei per als acomiadaments improcedents. Cada un dels treballadors cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. La fàbrica de Pascual tanca així amb la seva activitat a Osona aquest 31 de juliol i deixa més de 80 persones sense feina. Les instal·lacions passen ara a mans de Casa Tarradellas, que hi vol produir mozzarella. De moment, la companyia catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pascual.
1: A l'exterior, Islàndia obre el vot anticipat per al referèndum que el 29 d'agost decidirà si l'illa reprèn les negociacions per integrar-se a la Unió Europea. Aquestes negociacions es van suspendre el 2015. Segons les enquestes, els islandesos estan dividits al 50% sobre aquest tema. Islàndia, amb 400.000 habitants, va presentar la seva candidatura al 2009.
3: Un motorista ha mort aquest migdia a la Nacional 340 en Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. Amb aquesta víctima són 79 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 32 de les quals són motoristes. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc entre la motocicleta i un camió. A conseqüència de l'accident, el conductor de la motocicleta ha mort.
1: I Ferrocarrils de la Generalitat tallarà el servei de tren entre les estacions de Gràcia i Sarrià de l'11 al 23 d'agost. S'hi faran obres de renovació de la via. L'operadora pública desplegarà un servei alternatiu en autobús que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i també Sarrià. L'actuació servirà per implantar una nova via amb placa formigonada que substituirà l'actual via sobre balast i que renovarà les vies diagonals del tram Montaner, La Bonanova.
4: Algú sap que som aquí? Heu dit que anàveu al Maratrau!
5: Sisko, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
1: El Cerdanya Film Fest es quedarà finalment a Puigcerdà i arrencarà la 17a edició aquest dijous. La Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament han resolt les desavinences per l'ús del casino Ceretà, seu històrica de la cita, i han pactat ampliar el certamen a tot el mes d'agost. En total s'han programat unes 250 activitats i projeccions, entre les quals hi ha 50 estrenes i 12 preestrenes. I entre les pel·lícules destacades hi ha aquesta que sentiu de fons, Balandreu, que es projectarà aquest divendres al Casino Ceretà amb la presència del director Fernando Trullols i de l'actor Marc Martínez, que l'endemà impartiran una classe magistral sobre els reptes de la direcció del film. Esports, Joan Fitó, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça ja és a Birmingham per fer-hi l'estatge de pretemporada. Entre els convocats, Hansi Flick s'endú Ter Stegen, pendent de tancar la seva sortida a l'Ajax, també Frenkie de Jong lesionat, i 17 jugadors del filial i el juvenil. No hi són els mundialistes espanyols, que reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha, en canvi, ho farà durant aquesta mateixa setmana. Avui ha tornat a la feina també el Barça femení. Les futbolistes han passat les proves mèdiques i demà s'entrenaran per primera vegada. Ho faran totes les futbolistes del primer equip disponibles, amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné el curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat ahir mateix. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosa Nwamo, amb passaport britànic de 25 anys i 2,5 m, juga de l'epivot i és la novena incorporació blaugrana aquest estiu. I d'altra banda, el Kitsanàs Manresa ha fitxat el nord-americà Colby Jones. L'escorta, de 1,95 m, va jugar la temporada passada als Memphis Hazlet de la G-League.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.
9: Passen 6 minuts de les 4. Molt bona tarda. Mariona Córdoba, acabes de fer un badall. Un badall.
10: M'heu vist, eh?
9: Espero que hagis tret, no sé, tot el teu cansament acumulat per poder encarar aquestes 3 hores.
10: No, a vegades les nits es compliquen, Marta. I,
9: ja,
10: i després
9: de fet,
10: has de ser prou adulta com fet, per seguir endavant.
9: Sí, bueno, deixa'm saludar l'Aleix Figueres. Bona tarda, Aleix.
11: Bona tarda.
9: A divendres la Mariona, crec que va ser fora de micros, però ja ens va advertir que no sabia amb quines condicions arribaria dilluns.
11: No, no, i realment ha complert expectatives.
10: No, i perdona, però he superat el que esperàveu de mi, perquè us esperàveu que vingués jo arrossegant-me per terra,
9: cert.
10: I he arribat amb una bona cara i un sabor a fer.
9: No, no, és que tu sempre estupenda. Però, sí, de totes maneres, es nota que és dilluns.
11: No, es nota moltíssim. Sí, sí. Es nota... El problema no és que es noti que és dilluns, que els dilluns de per si costen, sinó que es nota que és dilluns 27 de juliol.
9: Això fa molta pujada,
11: és com que en aquesta època, que tothom està una mica com que els diumenges a la tarda, tu saps que dilluns vas a treballar i molta gent no. Tu vens cap a la ràdio i els autobusos, el transport públic...
10: Està tot buit?
11: Està tot buit.
10: Això ho agraeixo.
11: No, no, això s'agraeix molt.
10: Això s'agraeix molt de treballar a l'estiu, que hi ha menys gent que...
11: Però és cert que a nivell d'energia...
9: Sí, és una altra cosa.
11: És una altra cosa.
9: I costa aixecar, tres hores de programa, amb tothom de vacances. Però bé...
11: Tot ho farem.
9: Tot ho farem, I d'entrada, deixeu-me explicar, perquè segur que hi ha molta gent que s'està preguntant, escolta, aquí falta una veu, on és en Roger Carandell?
11: Ai.
9: Doncs bé, en Roger el tenim de vacances, unes vacances molt merescudes, després de tot un any fent el que no ha sortit aquí, i ara l'estiu, també la tarda de Catalunya Ràdio. Així que des d'aquí, Roger, t'enviem una abraçada molt forta, desitgem que gaudeixis molt d'aquests dies, que aprofitis per carregar piles, llegir, descansar, posar-te moreno, llegir, ai, sí, lligar, el que tu vulguis. I si el trobeu a faltar, doncs que sapigueu que el trobareu a Platja d'Aro. O
11: sigui, el podeu anar a emprenyar, si voleu.
9: El podeu anar a molestar, que m'ha enviat una foto que s'està fotent un arrosset més a gust.
11: Ai, que bé.
9: Cosa que no hem fet nosaltres. Però bé, encara que no hi sigui el Roger, el vaixell de la tarda continua navegant gràcies a un equipàs que no descansa i que segueix remant amb persones com Aleix, tu, que no sé l'últim any que vas fer vacances.
11: Doncs mira, jo quan tiro la mirada enrere, he de tirar molt, molt enrere.
9: És que ho parlàvem l'altre dia, tu fa molts estius que treballes.
11: Clar, és que tenim aquesta cosa, la gent del món de la comunicació, i més quan encara t'estàs llaurant un camí,
9: sí,
11: com si diguéssim,
9: sí, sí,
11: que ho vas agafant tot. És com, programa d'estiu, programa d'estiu. Nadal, cap d'any, i vas fent una mica Setmana Santa. I
10: a mi això em passa també amb la festa.
9: Tu ho abraces tot, Mariona, i després arriba diumenge i estàs que no pots amb el teu cos. Eh?
11: No, però tu també et passen aquestes coses.
9: Sí,
11: de,
9: sí.
11: Vas dient que sí a tot, perquè ens passa molt.
10: Són oportunitats que són xules, que són divertides,
11: clar,
10: que saps que tu passaràs bé i aprendràs moltes coses, i dius, mira, pringar un estiu no sembla tan mala idea.
9: No és tan mala idea, i per això quedem aquí aquesta petita resistència de valents, atrevits o d'inconscients, no sé quin és l'adjectiu més adient.
11: I d'autònoms també alguns.
9: Sí, que hem decidit treballar aquest estiu. I qui també està treballant, no sé si després d'unes vacances i ja les ha fet, si no, és el Néstor Gómez. Néstor, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda, què tal?
9: A veure, tu has tornat de vacances, encara les has de fer, o com va això?
12: He tornat uns dies de festa per descans, perquè vaig treballar cap de setmana i aleshores descanses durant la setmana.
9: Ah,
12: i les vam aprofitar. I això sí, les vam aprofitar.
9: Es nota aquest descans o què? Com encara
12: home,
9: és per la setmana?
12: Home, diria que... Home, es nota, clar que es nota. Avui arribes amb una altra energia. El que passa que a la destinació que vaig escollir diríem que era com una mica càlida. Vam anar cap a Almeria, que fotia una calor tant de dia al sol com a l'ombra i de nit, que era bastant insuportable, d'aquells dies o d'aquelles temperatures que has de viure sota l'aire condicionat o dintre del mar.
9: De totes maneres, Néstor, tu com a meteoròleg ja sabies on anaves, vull dir...
12: Sí, sí.
9: Que no et va agafar fora de joc, això.
12: No, ja... És a dir, quan és temporada d'esquí, doncs un ja escull els dies. Ja no és com abans que anaves a esquiar i aleshores el que feies era reservar amb temps vista aquell cap de setmana, quedem. No, no, ara és neva i vas. Clar, amb l'estiu ja no es pot fer això. Clar. L'estiu és quan et toca vacances, les aprofites i poses destinació i després ja mires al cel.
9: A veure, llavors anem a mirar el cel ara amb tu, Néstor. D'entrada, com tenim la tarda? Com pinta el dia?
12: Doncs avui, perfecte, meravellós. Ampli domini del sol, algun núvol cap a les comarques de Girona o Pirineu Oriental, és a dir, cap al Ripollès. En tot cas, sense precipitacions i amb unes temperatures que podrien considerar d'enveja comparades a les que hem tingut en les darreres setmanes de 38, 39, 40, 41 graus. Avui les més altes al voltant dels 35 graus al Dover, al Montmell o també a Benissanet. És a dir, hem tocat els 35, però no hem passat d'aquí. Ahir, per exemple, en lloc de Catalunya vam tocar els 35, la més alta a Tarragona, que hi havia amb 34, i pràcticament caldria remuntar-se, era la més baixa des del, si no recordo malament, a l'11 del mes de juny, de tal manera que, déu-n'hi-do, el temps que fèiem que no teníem una temperatura tan baixa. Ahir i avui, amb temperatures normalitzades, demà comencen a pujar una miqueta més.
9: Ai.
12: Dintre, podríem dir, del que es podria considerar normal, un dia de calor, sí. Demà 36, 37...
9: Però
12: a partir de dimecres s'estarà a disparar una altra vegada.
9: Aquesta treva ha durat res, o sigui, un oblit tancadulls.
12: Tres dies, diumenge, dilluns, i també podríem considerar demà, tot i que demà ja collera una miqueta cap a ponent, 36-37, i la veritat és que estem tenint un estiu molt dur. Molt dur perquè va començar molt d'hora. Recordem que a finals del mes de maig ja vam tenir la primera bombolla d'aire càlid, no vam arribar als 40, però sí als 36-37-38, i una calor que no se'n va. Va començar al maig, després va arribar la primera onada de calor cap als volts de Sant Joan, i d'aleshores ençà cada dia per sobre dels 35 graus de manera descarada.
9: Sabem. Terrible,
12: això. I quan afluixa, clar que afluixa, clar, saltem del 30, dels 42 als 39, clar que afluixa, però la calor és molt intensa i sembla que els tornarem a tenir.
11: I no tindrem cap tempesta d'estiu com aquest cap de setmana, que es va notar, que refrescava una miqueta.
9: Home, i tant.
12: Sí. Si tens la sort que et caigui a sobre, la refrescada és monumental en qüestió de res, perquè davant aquestes tempestes d'estiu, una de les curiositats que té és que la davallada de la temperatura és molt bèstia. Pots passar d'uns 34 graus abans de que comenci a caure la tempesta a uns 18 graus, de tal manera que... Però només allà, perquè te'n vas quilòmetres més enllà d'on ha caigut el xàfec i la temperatura continua sent molt càlida.
9: I ara, Néstor, perdona, per exemple, plou a algun lloc de Catalunya? Hi ha algun lloc on estigui una mica
12: fresquets? No, ni avui ni demà. Ja no se n'espera, no. Potser a partir de dimecres, dijous, fruit de la mateixa calor, que en farà molta, doncs creix alguna nuvolada i tenim alguna tempesta. Però situació general o així, tan maca com les que hem tingut aquests darrers dies, no. I el que sí que tindrem, ja avisem, a partir de dimecres, calor a dojo fins a finals de setmana.
9: Però, per ja anar-nos preparant, estaríem davant d'una nova onada de calor, que crec que seria la quarta, o simplement una pujada de temperatures? És per anar-nos mentalitzant, saps?
12: Estarem allà, és a dir, possiblement no es considerarà, o potser sí, la onada de calor. El terme onada de calor va per de 100 temperatures més altes, si es donen les dues més, és a dir, sí. El 98% és normal, el 2%, si cau en aquest 2%, ja es considera onada de calor. Estarà allà, però és probable que sí.
9: Doncs,
12: és probable,
9: Gaudiu d'aquesta petita treva que hem tingut, d'aquestes nits una mica més fresquetes, que això s'acaba.
12: Sí, sobretot les nits, Les nits han sigut molt agradables,
9: sí,
12: la de dissabte i la d'avui, que fins i tot a prop de la costa hem hagut de tancar la finestra perquè corria massa l'aire, i unes temperatures que ja ens agradaria repetir durant els propers dies, ja t'ho asseguro.
9: Moltes gràcies, Néstor Gómez, que vagi molt bé.
12: Gràcies, adéu.
9: I no deixem gaire la meteorologia perquè és un factor clau en la lluita contra els incendis. Mentre milers d'hectàrees segueixen cremant a la Vall d'Uixó, a Madrid, Àvila, Toledo i França, en uns incendis sense precedents en la història recent, a casa nostra només aquest dilluns s'han declarat diversos incendis forestals, alguns d'ells ja controlats i estabilitzats.
11: Sí, uns incendis que tenen tot de factors col·laterals que poden arribar a afectar la nostra salut. En concret, el cas del fum. Segons un estudi fet al Canadà i publicat a la revista mèdica JAMA Network, el fum derivat dels grans incendis forestals pot provocar crisis de migranya molt intenses cames i altres mals de cap, més enllà dels ja habituals problemes respiratoris o cardiovasculars.
13: Sobretot la pròpia intoxicació per fum, per monòxid de carboni, que pot ser mortal, i per això és tan important, sobretot els bons professionals. Ells ja van molt equipats, però ara veiem que a part d'haver afectació sobretot pulmonar, també pot haver aquesta neurològica, aquesta en el cervell, i segons aquest estudi del Canadà, doncs augmentava un 6% la consulta a urgències per mal de cap.
11: És Montserrat Romaguera, metgessa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Tot plegat en un moment en què cada cop és més freqüent i habitual viure grans episodis d'incendis forestals. Per exemple, els del Canadà són molt sonats pràcticament any rere any. L'estudi ha analitzat gairebé 1 milió d'informes de visites a urgències d'entre el 2010 i el 2023 a les províncies canadenques d'Alberta i d'Ontario en aquelles temporades de major risc d'incendis forestals. És així com s'ha pogut relacionar, doncs, el fet d'estar exposat a les partícules provenients del fum amb l'augment de consultes per migranyes o cefalees. A més, una de les preocupacions dels experts és que amb aquest increment, doncs, del nombre d'incendis i de la intensitat d'aquests, puguin agreujar-se també els casos en aquelles persones que ja pateixen episodis de migranyes i mals de cap en el seu dia a dia. En cas d'incendi, sobretot, ens diuen els equips d'emergència que cal trucar al 112, cal seguir les indicacions dels equips d'emergència, i en cas que hi hagi fum, és recomanable respirar arran de terra i posar-se un mocador al davant de les vies respiratòries per respirar-hi a través, a més de protegir-se, doncs, els ulls i la pell.
9: I marxem cap a Brussel·les, perquè els veïns de la ciutat han batejat una de les places com la paella més gran d'Europa. La cosa no va de cuina.
11: Exacte, sí. De fet, es tracta d'una plaça, una plaça física, la plaça Schumann, la plaça que es troba al cor del barri europeu de Brussel·les, on s'hi troben, doncs, les diferents institucions de la Unió, com la Comissió Europea, el Consell Europeu o el Servei d'Acció Exterior de la Unió Europea. La plaça, que ha passat per un llarg període de rehabilitació, que, de fet, encara no ha acabat, i porta així des del 2023, s'ha convertit en un solar de formigó sense cap zona d'ombra, a més de cap banc ni cap arbre, que això ho podríem trobar en moltes places de casa nostra,
9: no,
11: també,
9: és que,
11: però...
9: De fet, jo estic veient aquí la foto, és desolador.
11: O sigui, totalment.
9: És una gran explanada de ciment. Res, sí. Més, eh?
11: Hi ha 4 fanals i... Algunes jardineres amb 4 plantes, però res més.
9: Poca, o sigui, cosa més.
11: Poca ombra. Per això són molts els que l'assenyalen ja com un exemple del fracàs de l'urbanisme actual i de les polítiques mediambientals. D'aquí, doncs, el símil, amb una paella d'aquesta plaça de terra blanca, ple sol, deu agafar la temperatura del parc del Fòrum en ple Primavera Sound, que irradia calor a tots els edificis del voltant. Tot plegat en un estiu calorós a la capital europea, amb diverses onades de calor de rècord, que han servit també per evidenciar com moltes d'aquestes ciutats, que abans no estaven acostumades a aquestes altes temperatures, no estan preparades per aquest tipus d'episodis. Per cert, que l'arquitecte que ha liderat el projecte, el belga Francis de Wolf, s'ha mostrat del tot en contra del projecte, que havia d'acabar-se amb una marquesina ovalada de ser recoberta de gespa i que, finalment, les autoritats han desestimat.
9: Clar, però això, vull dir, el projecte és seu.
11: El projecte és seu, ell és una mica la persona que idea aquest projecte, però entenc que, clar, qui posa els calés és
9: clar,
11: qui mana.
9: Clar. I no s'ha fet segurament tot el projecte que ell havia previst.
11: Clar, ell havia previst, doncs, tot un disseny en el qual aquesta plaça tenia molta presència, però que a sobre d'aquesta plaça hi havia d'haver, doncs, tota una marquesina ja recoberta, doncs, de vegetació. De moment, aquesta vegetació, aquesta marquesina...
9: S'han quedat només amb el ciment.
11: Exactament.
10: Ara mateix, per creuar la plaça, tothom fa tot el tomb, així en circular, per no haver de passar enmig i morir-se de calor.
11: Tot i que si veus la foto, crec que no hi ha ni balconades al voltant per poder passar per sota.
9: És realment una cosa inhòspita, eh?
11: Exactament, sí, sí. Doncs l'arquitecte considera que la plaça ja és el símbol del fracàs de la ciutat, de la nació i d'Europa. Ara bé, com dèiem, el projecte ha passat per diferents fases, des que es va arrencar l'any 2023, que no es poguessin plantar arbres perquè hi passa el metro per sota, que el projecte passés dels 32 milions pressupostats inicialment a un pressupost superior, i ara hi ha qui vol, doncs, que retorni al seu estat original.
9: Bé, qui ha vist i ha trepitjat aquesta plaça és el nostre company Bruno Fortea, que és corresponsal de Catalunya Ràdio Brussel·les. Bona tarda, Bruno.
14: Hola, bona tarda.
9: A veure, d'entrada, quina temperatura fa aquests dies a Brussel·les? Perquè ara estàvem parlant, no?, de la calor que tenim, també de la calor, sí. Ja ho sabem, que s'està patint a tota Europa. A Brussel·les, la temperatura, quina seria en una tarda de dilluns de juliol?
14: Mira, avui hi ha 23 graus, que és una temperatura...
11: Més agradable.
9: Sí,
14: molt més agradable que a Catalunya. Una temperatura, podríem dir, més o menys normal pel que és un dia d'estiu a Bèlgica. El que no ha estat normal són les temperatures que hem tingut fins ara. Hem tingut un juny, un juliol extremadament càlids, com dèieu, amb diverses onades de calor, pics de 36-37 graus de dia, nits tropicals, passada la mitjanit miraves el termòmetre i encara continuàvem a 25 graus, i clar, tot això en una ciutat i un país, Bèlgica, fresc, on a vegades doncs, a l'estiu doncs, era habitual que plogués durant molts dies, un país que no està gens acostumat a aquestes temperatures, i quan passes per la famosa plaça
9: això,
14: Schumann, que heu comentat vosaltres, doncs tot això, tot aquest efecte s'amplifica, perquè ho heu descrit molt bé, és que és un sequeral, vull dir, no hi ha ombres, els rajos de sol impacten allà directament, i és el que ve a ser la típica plaça dura de formigó. A mi em recorda una mica a l'estil de la que hi ha davant de l'estació de Sants, no? Vull dir, salvar les distàncies,
9: sí.
14: Però perquè la gent se'n faci una idea, doncs seria això, doncs plaça de formigó pura i dura, sense res més, i el que fa és que no s'hi pot estar, vull dir, enmig. No,
9: tu, sí, tu passes per allà un dia, sí. Clar, ara el juliol suposo que baixa l'activitat a Brussel·les, però un dia d'activitat parlamentària, passes per allà i què? Hi ha algú? T'hi trobes algú en aquella plaça?
14: Els obrers, els paletes fent la reforma.
9: Pobre, que no els queda més remei.
14: I sí que hi ha un marge de la plaça on bé, per l'efecte de les façanes dels edificis hi ha una mica d'ombra, i un restaurant aprofitat per posar una terrassa on sí que allà sí que hi ha quatre tauletes on els afortunats que són capaços de trobar una mica d'ombra sí que s'hi estan. Però no, clar, només que si estiguin allà perquè no tenen més remei, doncs clar, exacte, són els paletes. Jo hi passo cada dia, o gairebé cada dia, i t'he de dir que ara mateix l'ambient és una mica desengelat, la veritat.
9: Per ser suaus.
14: Sí, per ser suaus. És el lloc on hi ha les grans institucions
9: això
14: de la Unió Europea.
9: Això t'anava a dir. O sigui, sí, és que clar, tu sí. Comparaves amb la plaça, diguem, davant de l'estació de Sants. Mm. Ah, d'acord, és una plaça important, però és que no estem parlant de la capitalitat política d'Europa.
14: Clar, no, és el lloc més emblemàtic del barri europeu, el lloc on es posen totes les teles per fer els directes que després apareixen als informatius, al Telenotícies, i de normal això és un tràfic, és un anar i venir de polítics, funcionaris, periodistes, bé, tota mena de gent que divaga al voltant de les institucions, és el cor del barri europeu, i ara mateix sí que és veritat que és una mica caòtic l'aspecte. Tot són tanques, reixes, està una mica empantanegat. Fins fa quatre dies hi havia molta pols, també s'aixecava molta pols, evidentment, clar, per tot el moviment de terres, de les obres, i a vegades, clar, veus que perquè porten ja 3 anys aquestes reformes.
9: És que això és pitjor que les obres de Rodalies,
14: Sí, a vegades veus com avança i et preguntes que què nassos ja estan fent, perquè no acaba de rematar la cosa.
11: Sí, perquè en aquest solar jo no sé què hi fan per trigar 3 anys, Bruno, vull dir...
14: Sí, clar, és un canvi... Penseu, això abans era una plaça convencional amb dos carrils, diria, per on passaven, doncs bé, cotxes, vull dir, on hi havia el trànsit. El que han fet, doncs, és com retirar...
9: Pacificar, no?
14: Exacte, pacificar-ho. Mm-hmm. El projecte original era pacificar-ho, però amb una marquesina en forma d'ovni que havia de cobrir tota la plaça, diguéssim, per fer-hi ombra, no? Aquesta marquesina havia d'estar coberta per plantes, per vegetació, que li havien de donar com doncs un aire més fresc, més agradable, però clar, tot això ara per ara ha desaparegut.
9: Doncs, Bruno, molts ànims, tu que hauràs d'estar-hi allà treballant-hi amb aquestes calorades quan tornis de les vacances, molts ànims. A nosaltres ens consola saber que aquestes coses no passen només a casa nostra, sinó
14: no.
9: Que...
14: No. I a més, Bèlgica és un país molt donat a les pífies, aquests problemes...
9: Sí,
14: Sí. Aquests endarreriments de projectes, canvis de projectes, vull dir, tenen una mica tota la cap, tota Brussel·les està una mica amb potes en l'aire ara mateix d'obres... I bé, tothom em fa una mica de befa aquí,
11: home,
14: la veritat.
11: I això que a Europa sembla que tot vagi millor sempre,
9: totalment,
11: no?
9: Totalment, per això ho deia, que no. Nosaltres ens consolava una mica pensar que no som els únics, que no acabem de fer les coses del tot bé, però sembla, perquè ens diuen, Bruno, que a Bèlgica la cosa no està gaire millor,
14: No. A més, bé, és que darrere de tot això el que s'hi amaga és un problema polític, realment, perquè si s'ha endarrerit tant tot aquest procés, si ha canviat el disseny original de la plaça, és perquè, com bé heu dit, es van quedar sense diners per continuar, o sigui, va acabar, es va esgotar el pressupost, i havien de, el govern de la regió de Brussel·les, que és qui està fent aquestes obres, havia d'aprovar un nou pressupost, però com que han estat pràcticament 2 anys sense poder formar govern, sense posar-se d'acord els diferents partits polítics després de les últimes eleccions, el que ha passat és que el govern en funcions no podia desbloquejar nous fons per rematar el projecte i per acabar-lo tal com li agradaria a l'arquitecte, que abans heu dit que s'estava queixant.
9: Sí, sí.
14: Doncs hi ha una mica també de conflicte polític en tot plegat, paràlisi institucional que ha afectat i endarrerit i ha trastogat els plans.
9: Això em sona, projecte. Com dèiem. Bruno Fortea, moltíssimes gràcies i ànims. I si no, doncs mira, portes uns ous i vas allà a fer-hi uns ous ferrats.
14: Sí, exacte.
9: Que vagi molt bé.
14: Sempre ens quedarà això.
9: Que vagi bé. Va, i d'una paella convertida en un mem a una altra una mica més nostrada, però que també ha portat cua.
15: Exacte, de fet es tracta de la paella que el blaugrana Pau Cobercí ha volgut compartir amb la seva colla d'amics després de tornar del Mundial. Fins aquí tot força normal. Com bé sabem, el de l'Estanyol és un futbolista fora del comú, allunyat de l'Star System i del que fan els futbolistes del seu nivell. I ell ha deixat de banda doncs, els iots i les terrasses VIP d'Eivissa per compartir un arrosset amb els de sempre. Ara bé, aquí teniu la foto, aquí podeu veure...
9: L'altra cosa que podem observar és que sobta... Bé, poses en context l'edat del jugador veient com són els seus amics.
15: Exacte, clar, ell gairebé doncs, té fet aquest mes de gener 19 anys.
9: I els seus companys...
15: I els seus companys doncs, deuen anar entre els 17 i els 19, també. No crec que...
10: Clar, deuen tenir la mateixa edat. El que passa és que Pau Cobercí té un cos com molt més...
9: Clar, molt atlètic.
10: Molt atlètic.
15: Sí, sí. Però clar, de futbolista d'elit, exacte.
9: És que els altres nois sempre que els acaben de sortir els primers pèls de la barba.
10: I que sempre passa amb els futbolistes que semblen molt més grans sí. del que realment són.
9: I a part hi ha una cosa, no sé si us passa, que acostumeu a posar-li a la gent l'edat de la gent amb qui s'envolta.
15: Clar.
9: Però a mi em passa... O sigui, jo em penso que tothom, em sap greu per vosaltres, sí. perquè no us afavoreix, però jo penso que tothom té la meva edat. O sigui, com que igualo a tothom. Em sap greu, no ho supregueu malament, us he sumat uns quants anys, però a la inversa també ho faig. Llavors, clar, tu penses que en Pau Cobercí té l'edat dels seus, sí. no?, dels jugadors, i aquí veus el contrast, doncs...
10: I a mesura que et fas gran, crec que és més difícil endivinar la gent que ve per sota teu. Perquè tu penses que no, tots són igual de grans clar. Que tu, però no, sí, realment són molt petits.
15: O això, o els veus molt petits. De sobte, que crec que és una mica...
10: És el cas dels amics d'en Pau Cobercí.
15: En aquesta estampa.
9: Però bé, tornem a la paella.
15: Exactament, de fet, com dèiem, Pau Cobercí és dels que s'allunya de tot aquest Star System i tot aquest ambient de luxe. El més luxós que hi ha en aquesta foto és la paella, que no l'ha hagut de cuinar ell, sinó que ha trucat el xef del restaurant Can Cordons de Riudarenes, en Gerard Picard, perquè els la cuinés. De fet, el xef no és el primer cop que prepara un arròs per algun VIP a domicili. Els seus clients habituals han estat sempre alguns dels jugadors de la plantilla del Girona. Però, com dèiem, aquí el que més ha sobtat en aquesta foto no és ni que els hagin preparat una paella a domicili, ni que fos tot plegat doncs, aquesta trobada d'amics, sinó que supura molta joventut, aquesta fotografia, tenint en compte, com dèiem, que el defensa blaugrana té 19 anys, la postal és la de la colla d'amics de l'institut que celebra una mica el final de curs fent un extra a la piscina de casa. De fet, algun dels comentaris d'aquesta publicació deia un té milions al banc i la resta porten 20 euros que els han donat els seus pares.
10: És que, clar, aquesta gent acaba de fer la selectivitat, és que què esperem?
15: Sí, sí, exactament. Clar, Pau Cobercí acaba de jugar un Mundial i acaba altres, de guanyar doncs, un Mundial i els altres...
9: Demanant doncs... diners als pares, fent cadascú la seva realitat.
15: Però bé, tornem a la paella, ens explica com va ser l'experiència l'autor d'aquesta delícia, que és en Gerard Picard.
16: Sí, sí, l'experiència va ser molt bona i sí, sí, espero tornar a repetir fer una d'allò. Vinga, va, bona tarda i salut.
15: Ell fa les paelles com fa els àudios, així, fàcil, ràpid.
10: Una mica més i acabem el programa a les 7 amb ell, ja,
9: Podem tornar a sentir-ho, sisplau?
16: Sí, sí, l'experiència va ser molt bona i sí, sí, espero tornar a repetir fer una d'allò. Vinga, va, bona tarda i salut.
10: Una d'allò. Vinga, va.
9: Si és que per Gerard, ell... espero que et venguis millor normalment, carinyo.
15: Per ell és una més, ja. Per ell és una més, aquesta paella.
9: Va, molt, la d'allò. Apa, vagi bé, eh? Bé. Ah, gràcies igualment, Gerard, per
15: No, ja vindrem a provar una d'aquestes paelles.
9: Sí, totalment.
15: Home.
9: No. Si les fa tan ràpid com els àudios...
15: O que vingui i ens en porti un bon dia aquí.
9: Quan vulgui. Està convidat. Quan
15: vulgui,
9: aquí a l'estudi de la tarda de Catalunya Ràdio a portar-nos una paelleta.
15: Sí, perquè les nostres carmanyoles, noi...
9: Lamentables. Avui, la meva, lamentable.
15: La meva, més, però bé. Escolta, res, mentrestant, com dèiem, mentre uns estan en una piscina fent una paelleta amb els seus col·legues, Ferran Torres està a l'altra banda, ha estat fent uns vinets amb el seu bon amic Marcos Llorente a Eivissa. En concret, es tracta d'un vi negre francès que té un preu d'entre 20 i 28.000 euros l'ampolla.
10: Com que entre 20 i 28 mil?
15: Falta un zero aquí.
9: Com? A veure.
15: Sí, l'ampolla, cada ampolla d'aquest vi que han obert Ferran Torres i Marcos Llorente...
9: Val, entra?
15: Entra 20 i 28 mil euros l'ampolla, depenent d'on es vengui.
9: Però entre 20 euros i 28 mil...
15: No, entre 20 mil i 28 mil. No, entre 20 i 28 mil euros.
9: Ah, d'acord.
10: Algú l'està entimant.
15: No.
10: I clarament és qui paga 28 mil.
15: No. Entre 20 mil i 28 mil. Sí que és cert que hi ha molta diferència entre els 20 mil i els 28 mil, igualment. Però vaja, vull dir...
10: Sí, home, són 8 mil euros.
9: Quin és el vi més car que heu tastat mai? 20 euros?
10: No, jo,
15: home, jo
10: crec 50
15: que...
10: euros, potser, una cosa
15: sí,
10: així.
15: Sí.
9: 28.000 en qualsevol cas us queda molt lluny, no?
15: Home,
9: no,
15: és que no. Si trobés 28.000 en una carta, pensaria clar que s'han equivocat directament.
10: Hi ha gent que ha de treballar un any per poder pagar aquesta polla de vi.
15: Pobre any. Escolta, com dèiem, un vi que, a més, tal com va com han ensenyat a les seves xarxes socials, es prenen a bord d'un luxós iot mentre vaguen per les aigües de les Pitiuses.
9: Va, són 4:45 i dels qui gaudeixen a bord d'un iot... Els qui no ho estan passant gaire bé navegant en un dels creuers Disney.
15: Exacte, i no és perquè els personatges de la factoria s'hagin revelat, tot i que la situació és de pel·lícula, però no de Disney, perquè tot plegat, una treballadora del creuer Disney Dream, que va arribar a Vigo el passat divendres, ha denunciat un presumpte cas d'enverinament per part d'una companya de feina.
9: Mira que la cosa Disney, no?, et fa pensar en innocència...
15: Doncs sembla que aquí d'innocent res, eh? Tot el que és portes endins, portes en fora, probablement tot és màgia i il·lusió, portes endins...
9: I Mickey Mouse, sí.
15: Aquí, enverinaments. La treballadora va començar a trobar-se malament i va ser atesa pels serveis mèdics del mateix vaixell, que van decidir traslladar-la, doncs, a l'hospital més proper de Vigo. Allà va denunciar que algú havia abocat algun tipus de substància a la seva ampolla d'aigua. I bé, les dues treballadores implicades són dues fotògrafes d'aquest creuer de la companyia Disney. Tot plegat està ara mateix en mans de les autoritats després que la treballadora hagi presentat una denúncia en una comissaria de la policia espanyola. De fet, la policia científica s'ha personat al vaixell per analitzar el líquid de l'ampolla d'aigua abans que el vaixell doncs reprengués la seva ruta.
9: M'encanta la policia entrant en un creuer ambientat amb...
15: Exacte. Mickey Mouse.
9: Imaginari Disney, eh? Això ha de ser...
15: Ha rebut Mickey Mouse a la policia científica.
10: Carinyo, com ha anat a la feina? Bé, hem fet una redada a casa de Mickey Mouse.
15: Exactament.
10: No té cap mena de sentit.
15: Però bé, no és la primera vegada que una escala d'aquesta navilera acaba amb una incidència, tot i que mai d'aquesta magnitud. El passat 8 d'agost, un helicòpter va haver d'evacuar una passatgera de 79 anys del Escolta'm, Disney Fantasy.
9: Que s'ho facin mirar.
15: Sí, tu, no sé què tenen la negra, aquesta gent dels creuers Disney, perquè el vaixell ja navegava a l'alçada de Porta do Sol i van haver d'evacuar aquesta passatgera. La dona va ser traslladada a un hospital de Corunya, precisament la ciutat on el creuer havia de fer la següent escala i on va atracar de matinada.
9: I no deixem els vaixells, perquè la productora de l'Odissea de Christopher Nolan hauria tornat el Drakkar Viking, que apareix a la pel·lícula, amb desperfectes, i ara sembla que no voldrien pagar aquestes perfectes.
15: Diu que en concret la productora de la pel·lícula li demanen ara $6.000 en concepte de reparació d'aquesta rèplica del Grat Ap Gilberga, una embarcació vikinga de guerra de 18 metres d'eslora que van naufragar l'any 1040 al fiord de Rosclyde, a Dinamarca. Segons relaten, una persona relacionada amb l'Universal hauria demanat al centre d'esbarjo de Värmland, que recrea la cultura i la forma de vida dels vikings, que els juguessin al vaixell per una bona suma de diners que no ha transcendit. Ara bé, la productora es comprometia en aquest contracte de lloguer a tornar a l'embarcació en bones condicions i a reemplaçar o reparar qualsevol dany que pogués patir. Però ara, mesos després que aquesta embarcació estés a mans d'Universal i quan els espectadors ja poden veure les aparicions d'aquesta embarcació a la gran pantalla d'aquest Drakkar Viking com una de les embarcacions escorta del vaixell d'Odisseu, els propietaris del Glad Ap Gilberga van comprovar amb gran disgust que l'embarcació havia rebut danys molt importants. Tenia una esquerda al cas, s'havien de canviar diversos elements i calia tornar-lo a pintar.
9: I ara què?
15: Doncs mira, des d'Universal asseguren que això és un malentès, que amb el que ells han pagat ja s'estava cobrint doncs, les despeses de l'assegurança i que, per tant, sembla que ells no es volen fer càrrec d'aquestes reparacions per valor, com dèiem, de $6.000.
9: Heu vist la pel·lícula, per cert?
15: Encara no, eh?
10: Encara no. De fet, avui hi havia un debat al meu grup de WhatsApp de les amigues que no sabien on anar a veure la pel·lícula perquè...
9: és un tema, això,
15: per no veure la tallada, no?
10: Entre no voler veure la tallada
9: sí,
10: i voler veure-la en IMAX...
9: És que,
10: de fet, no
9: hi ha llista d'espera, eh?
10: Sí, sí. És una barbaritat.
9: Pots anar al fenomen que no la veus en IMAX, però la veus en 70...
15: La veus ampliada, no?, en principi?
9: O és amb... Sí, és que ara crec que és en 70 mil·límetres que fa que la qualitat és una qualitat diferent, tot i que
10: sí,
9: no la veus, la veus igualment retallada. Bé, ja està, igualment com que nosaltres treballem, tampoc tenim massa temps d'anar.
10: És que 3 hores després de la feina són 3 hores.
9: Va, anem cap a Girona, una ciutat que últimament ha acollit molts rodatges de sèries i pel·lícules, les que nosaltres no veiem. Doncs bé, avui n'hem descobert un més, però aquesta vegada és un videoclip. Resulta que una famosa artista de K-pop ha escollit els carrers de Girona com a escenari per la seva nova cançó.
10: Ella és Jinny, també coneguda per formar part de Blackpink, un grup de K-pop dels més escoltats del panorama musical. De fet, acumulen fins a 9 milions d'oients mensuals a Spotify. I l'artista sud-coreana ha publicat un nou senzill, aquest cop en solitari, titulat Less Than a Lover, que tracta una història d'amor d'estiu entre dos joves i que, sorpresa, succeeix en un entorn que resulta molt familiar. La Jenny i el seu xicot passegen i prenen cafè per uns carrers empedrats molt fàcils de reconèixer, que són els del barri vell de Girona.
15: De fet, ja ho diuen, no?, que Girona enamora. Era aquest l'eslògan.
10: Absolutament. Això diuen. Jo he anat moltes vegades i mira que no m'ha passat, eh?
15: No ha passat,
10: potser,
15: eh?
10: Potser has d'anar, no sé, empaita algú, aviam si s'enamora de tu o algo. I a més, també hi ha un moment que ha estat molt comentat, sobretot a les xarxes socials, en què la cantant surt al balcó a saludar el seu estimat i al mateix balcó hi ha una estelada penjada, un petit detall que s'ha doncs, comentat moltíssim.
15: Home, clar.
10: A més, durant la segona part del videoclip es desplaça a una cala de la Costa Brava a veure la posta de sol i també és una cala molt i molt reconeguda, com és Cala Setuna de Begú. I pel que hem pogut veure a través de les xarxes socials, el rodatge es va realitzar a principis de juliol.
9: Però, o sigui que... escolta, per exemple, a la cala aquesta de Setuna hi havia gaire gent, perquè tu vas al juliol a Setuna i no tens ni un foradet on posar la tovallola.
10: Haig de dir que realment a les imatges és difícil que es vegi algú perquè surten ells en bastant primer pla, però ja. Tot i així jo crec que hi hauran anat a primeríssima hora,
9: clar,
10: que no hi hagi gent, o bé han demanat permisos perquè en aquell moment de rodatge no entri, clar, i han tancat la platja per ells.
15: Passa aquí al voltant de Sagrada Família. Hi ha molts turistes japonesos, per exemple, que venen, sí, a fer-se fotos de casament al voltant de la Sagrada Família.
9: És veritat,
15: I jo quan surto a vegades de casa allò de bon matí, a les 7 del matí o així, els trobes que s'estan fent fotos, sí, sí, de cara a la Sagrada Família perquè encara no hi ha ningú.
9: Això s'estira molt, eh? Es veu que un cop s'han casat fan, bueno, un turisme fotogràfic amb el vestit de núvia, ell vestit d'això, també de, amb el vestit d'home del casament, i es fan fotos.
15: Una postboda d'aquestes.
9: Sí, sí, una postboda fotogràfica.
10: A aquestes hores, eh? Sí. A les 5 del matí o 6 del matí em fas fer-me fotos i no et somric ni en una foto.
9: I després vols tu la parella a Girona, és que potser, clar, és que... Mariona...
10: No anem bé.
9: En fi, tornem amb aquest rodatge.
10: Bàsicament el que sabem del rodatge és que va ser a la catedral, o prop de la catedral de Girona, i va ser el dia 7 de juliol. Per tant, sumem una nova filmació pels carrers de Girona, que entre videoclips, Joc de Trons, Tomb Raider, Enredados, totes aquestes pel·lícules...
15: Les càmeres no hi caben, ja.
10: No, cada cop sembla més un plató de cinema.
9: I aquest cap de setmana, a Mallorca... Antoni Afon ha homenatjat el baixista Joan Roca 3 dies després de la seva mort.
10: Per primera vegada, Antoni Afon puja a l'escenari 104 i no 5 i les emocions estaven a flor de pell tant dalt de l'escenari com a sota l'escenari. En un concert molt especial perquè, a més d'homenatjar a Joan Roca, també era la cloenda del festival Movo Fest, que després de 10 anys tanca una etapa. Joan Roca va morir dimecres als 53 anys, després de molt temps malalt, i els seus companys van voler pujar a l'escenari perquè creien que és el que ell hagués volgut que fessin.
17: En Joan mos va estar dient fins a la darrera que li feia moltíssimes llenes a set i avui vespre. No ha arribat, però crec que estaria el més content del món seria que féssim música damunt l'escenari per ell. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui i per ser-hi sempre. Gràcies.
10: Aquest és Pau de Bon fent aquest petit homenatge al seu excompany. La veritat és que després de veure tots els vídeos se't queda... un allà al cor, sí, no? Et quedes una mica tovet, i és que Pau de Mon, a més, va demanar al públic que, si us plau, l'ajudés, que els necessitava més que mai, perquè en alguns moments no li sortien ni les paraules ni la veu. I així va ser un públic completament entregat que va cantar totes i cadascuna de les lletres de les cançons. Alegria, Alpinista Samurais, Tots els motors, van ser algunes de les cançons escollides, i un moment molt especial va ser quan la coral de Palma s'acorrala va pujar a l'escenari per cantar Batiscafo, Catiu, buscast amb Antoni Afon.

0: Una de les persones que va poder viure en primera persona aquest petit homenatge a Joan Roca va ser Marina Romero, la presentadora del Més Nit, i que ens explica com es va viure des de baix.
1: El que més em va sorprendre és el silenci que es va imposar entre el públic quan va sortir la banda. D'aquells silencis que en un festival són impossibles si no és perquè hi ha un fort sentiment interior de molta tristesa, de molta pena. Va ser un homenatge molt bonic, va ser preciós veure'ls tocar aquelles cançons amb un públic silenciós però que aplaudia amb moltíssimes llàgrimes, i la veritat és que va ser molt màgic. Imagino que en Joan Roca és el que hi hauria volgut, no? Veure els seus dalt de l'escenari, tocant com podien. Va ser bonic. Vaig tenir la sensació que allà acabava Antònia Font, i són d'aquelles sensacions que al final imagino que és com la vida, no? Que tot comença i que tot acaba, i que hi ha finals potser no previstos, però que imagino que amb l'energia de tot el públic i amb el sentiment de tothom va ser un final que ells també deurien necessitar, de molt recolliment i de sentir molt i molt amor amb tota la gent.

0: dècades en què la música urbana i la gent jove han estat les grans protagonistes.
1: Tres escenaris i més d'una vintena d'artistes urbans, entre els quals destaquen els caps de cartell, Mike Towers, De La Fuente i Lola Índigo, i dos dels quals no van poder acabar els seus concerts amb normalitat. L'últim concert de la segona jornada, el de De La Fuente, es va veure afectat per les fortes pluges que van caure al parc del Fòrum dissabte a la nit, i després de 40 minuts de concert, el show es va haver de cancel·lar. Però és que divendres, Lola Índigo també tampoc va poder acabar el seu espectacle a causa d'una indisposició. A través d'un comunicat a Instagram, Lola Índigo ha explicat que es va marejar i per recomanació mèdica no va poder acabar les quatre cançons que quedaven pendents. L'artista ha agraït en tot moment el tracte dels organitzadors i l'equip tècnic, però tranquils, perquè no tot van ser males notícies. La resta de concerts del festival es van celebrar amb absoluta normalitat i amb un públic molt jove disposat a donar-ho tot. Recordem que el 75% dels assistents del Cher Festival tenen entre 14 i 28 anys, i això es notava sobretot en la zona dels food trucks, on molts pares descansaven els peus i les orelles, obligats a acompanyar els seus fills i els amics.
2: Molt necessari, segur, per aquests pares.
1: I l'altra estampa era la sortida del festival, on desenes de cotxes esperaven en doble fila per endur-se'ls cap a casa després d'haver gaudit en directe dels seus artistes preferits.
0: I avui a la nit, a les Santes de Mataró, els tiets juguen a casa.
3: I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat.
1: De fet, ara que parlàvem de suspendre concerts a causa de la pluja, l'última vegada que els tiets van actuar a les Santes va ser l'any 2023 a la platja del Varador, i van haver d'interrompre el concert diverses vegades fins a donar-lo per cancel·lat. I és que avui els mataronits tenen l'oportunitat de treure's aquesta espineta que se'ls va quedar clavada i presentaran la seva gira Cafè pels més cafeteros a casa. I atenció, perquè en tenen moltes ganes.
4: Hola, la tarda de Catalunya Ràdio, com esteu? Som els tiets i avui estem molt, molt, molt contents perquè toquem a casa, a Mataró, a un quart d'una. És un concert superespecial perquè toquem a casa, a les Santes, i esperem veure-vos a tots i a totes per allà. Apa, una abraçada.
1: Tocarà repassar algunes de les millors cançons dels tiets avui a la nit, no?
0: Doncs mira, els qui puguin tinguin la sort de poder anar-hi, que gaudeixin, que la repassin i que cantin ben fort. A nosaltres ho farem des de casa.
1: Sí, no. A mi ja l'Aleix m'està intentant liar per anar al concert.
2: Home,
1: de les Santes.
0: Òbviament,
1: i jo li dic que
0: vas,
1: no.
0: Eh?
2: Jo sí, jo hi seré.
0: Doncs ens envies uns àudios des d'allà.
2: Veniu, si és que sí. És d'hora.
0: És d'hora.
1: No.
2: Res, quan passin 15 minuts de la mitjanit.
0: Mira, demà ens expliques què t'ha anat. Ens fas una crònica, et sembla?
2: Sí, i tant.
0: Va, falta un minut per 3 quarts de 5. Fem una pausa i al tornar passarem per la dutxa.
2: Home, aquesta hora amb la caloreta que
0: sí,
2: cau...
0: Sí, aniria bé, no?
2: Home, i tant.
1: A mi em ve de gust, també.
0: Sabeu què són les Everything Showers?
1: No.
0: Doncs ara ho descobrim.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Ja m'entens.
8: Un programa d'un altre gènere.
9: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
5: Amb David Ávila.
7: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Entrem al búnquer.
10: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
11: Has foradat fondo aquí?
10: No.
11: Ah, és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
10: no,
11: eh?
10: Que no ho hem mirat. És que ja
11: és que no ho hem mirat.
10: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És la marca blanca, no?
11: Ah, sí?
10: És un animal bastant graciós, com un peluix.
11: És veritat que té com una tofa.
10: Exacte.
11: És com un adolescent d'ara.
10: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
11: Bueno, i parla igual, pel que sigui. Sí.
12: Recull el quarto!
7: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
13: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
13: La llum dins dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Passa un minut de 4:45. Bueno, Marta Muntaner, d'entrada, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Hem posat aquesta musiqueta. No sé on us trasllada a vosaltres.
2: T'està relaxant tu, Marta, ara?
1: A mi m'està anant bé. De fet, et diria, mira, deixem-la una estoneta, callo...
2: Tanca els ulls, tanca els ulls, eh? Mariona, tu també, Aleix, vinga. Fa falta, tenir moments al dia així.
3: Sento que estic a un spa, pràcticament.
2: Oi?
1: Va una mica d'això, em sembla, no, Marta, la cosa?
2: Sí, no parlarem d'espas, per això en el sentit de balneari, d'aigües termals, sinó que parlarem de les Everything Showers. Les dutxes completes o dutxes a fons. No sé si us sona gaire aquest concepte, si us resulta familiar.
1: A veure, a
4: fons... El concepte no, però dutxar-nos a fons crec que ho intentem.
2: Sí, cada dia, no?
1: Intentem que no quedi res...
2: Sí.
1: Res brut, no? Vaja.
2: Jo havia sentit a parlar de les dutxes de princeses, que són aquelles en què et prens el teu temps per rentar-te bé, com aquell moment d'autocura, yeah. No? I això, les Everything Showers, es tracta d'una tendència cosmètica i d'higiene que s'ha fet popular a través de TikTok i altres xarxes socials ja des de fa anys, des del 2021, més o menys, i que els creadors de contingut ens expliquen així.
5: One of my favorite days of the week is when I get to take my Everything Shower. I've spent a lot of time, energy, and research into my Everything Shower routine, so let's get into it.
6: Es una ducha, pero en la que te haces de todo. En este caso, yo lo voy a hacer con algunos productos que me mandó la marca Renoir. Vos lo podés hacer con cualquier producto que tengas en tu casa.
7: Mi rutina de self-care de hoy. Hoy me hice una Everything Shower que empecé haciéndome unas mascarillas de arcilla y un pre-shampoo. Y cuando me duché, me depilé, me exfolié y usé estos productos. Cuando salí, me apliqué estos dos desodorantes. El de spray es más que nada porque me encanta el aroma y de perfumes usé esta combinación.
2: Jo no sé si vosaltres havíeu sentit mai a parlar dels pre-xampús.
1: Què?
2: És el que deia aquesta noia, el pre-xampú. Disculpa, dispensa, jo només tinc el xampú.
1: No, jo l'únic que conec és el xampú aquest sec per situacions d'emergència, de no m'he pogut rentar els cabells.
2: Van molt bé,
1: és meravellós.
2: És bueno, increïble. Atreu de l'apuro.
1: Sí, per situacions d'aquestes d'última hora va bé.
4: Exacte. Però... L'única diferència que tinc de xampú és que en tinc un per la barba, també.
1: Sí?
2: Ah, xampú de barba?
1: Sí, vale.
3: Això és real.
4: Clar. Sí, tant.
2: Però,
1: no sabia.
4: Però no és necessari per hidratar.
1: Però compres, o sigui, en una farmàcia, en un, vull dir, al supermercat, on trobes un xampú de barba?
4: Ara mateix hi ha moltes barberies on hi ha...
2: la barberia, però, és a dir, per què necessita un tracte diferent la barba que els cabells normals del cap?
4: Primer perquè el pèl de la barba és més dur, i per tant, si no, quedaria molt dur i l'has de suavitzar un pèl. També.
1: Ara, perdona, és que estic tenint la necessitat de tocar-te la barba.
4: Cap problema.
1: Home!
3: És suau o no, Marta?
1: Molt, perdona, no, de textura... No té res a veure, eh?
2: Que és molt millor la barba que els cabells de l'Aleix.
1: Sí, és que ara... Sabeu el que em recorda, perdona, eh? Sabeu que em recorda la barba de l'Aleix?
4: Tu miràs a veure.
3: Tot això mentre li va tocar el
2: sol. Sí o no? Està sent un espectacle digne de...
1: No, saps quan passes la mà per la gespa?
4: Mira, veus? Com... Espero que com a mínim gespa agradable.
1: O un... No anava a dir una altra cosa... Bueno, ja està.
2: Bé, molt
1: ja
2: bé. Està.
4: Doncs sí, que segui, serveix,
1: perdó,
4: per
1: perdó,
4: perquè... serveix per això. Serveix per això, perquè sigui més suau i també perquè, si no, la pell de la barba queda com molt escamada.
2: Doncs segurament, Aleix, tu ets d'aquells que fan les Everything Showers.
4: Doncs mira, no ho sabia i ara faré una Everything Shower.
2: Una mica, i participes una mica.
4: Exacte.
2: Això és un ritual que, pel que jo he pogut veure, la gran majoria de practicants fan un cop a la setmana només, normalment els diumenges, com a dia del que dèiem, autocures i de mimar-se un mateix, com un spa domèstic. I un ritual que implica, com sentíem, un munt de productes, perquè que si sabons, el pre-xampú, que si ara l'exfoliant, olis, gels... I això de retruc significa que la dutxa s'acaba eternitzant, perquè estem parlant de rutines de 50 minuts de durada.
1: 50 minuts?
2: Sí, això és el que ens deien algunes usuàries, però és que jo he vist noies a TikTok que ens presenten Everything Showers de 4 horetes ben bones.
4: Com té la gent 4 horetes per estar-se sota la dutxa?
2: Aquesta és la gran pregunta, dir, sobretot.
1: És que ni els 50 minuts...
3: I et quedes com una pansa.
4: Bueno, a banda.
2: Aquesta és l'altra, Mariona, perquè una cosa és el temps i després l'aigua. Perquè les Everything Showers impliquen també uns quants litres més d'aigua que no pas una dutxa normal. I per dimensionar-ho, agafem les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, que en l'època més dura de la sequera, ara fa uns 2 anys, ens deien que una dutxa de 5 minuts gastava una mitjana de 35 a 70 litres d'aigua. Doncs ara, tu, multiplica aquests litres per 10, per arribar als 50 minuts d'Everything Shower. Estaríem gastant un total d'entre 350 a 700 litres en una dutxa de princesa.
4: Mare meva, quantes garrafes d'aigua.
2: Tot i que vull pensar que la gent també, amb aquestes Everything Showers, va pagant la xeta, no? Perquè, clar, el moment que t'exfolies l'aigua no la necessites per res.
1: Ja, però l'hivern i fa fresqueta, i la deixa allà corrent.
2: Doncs no es pot tot, m'entens o no?
1: No. A veure, vosaltres, Mariona i Elés, de fet, Marta també, quant temps esteu a la dutxa? Sincerament, eh? Sigueu honestos.
2: Jo crec que uns 8 minuts.
4: Sí, en un dia normal no crec que més de 10, màxim.
1: I això inclou, Mariona?
3: Jo a vegades m'allargo més de 10.
1: És que et veia calladeta, dic...
3: Però si no, tinc temps, si no, al matí, és a dir, abans de venir a treballar, no, trigo...
4: És impossible.
3: 8 minuts, jo crec, com la Marta. Però jo és que ho mesuro amb cançons.
2: Ah, molt bona.
1: A veure, com va sí. això?
3: Si jo em poso 3 cançons a la cua, que he escollit jo, perquè vagin sonant,
2: igual.
3: Llavors, quan acaba la tercera
2: ah,
3: cançó...
2: Sí?
3: Sé que
2: això
3: ja feu,
2: Això venen a ser uns no, entre 9 i 12, no? 9 i 12 minuts.
1: Sempre són les 3 mateixes cançons?
3: No.
1: Aneu variant, eh?
3: Sí. Mm. A l'estiu, per exemple, entren cançons més animades. A l'hivern potser estem una mica més tranquil·les, no?
4: Depèn del dia, si tens un dia així una mica més tou,
3: sí,
4: no?
3: Si tens el cor trencat,
4: clar.
3: T'entra una Adele. Hello from the other side.
4: I cantes o no a la dutxa?
3: Sí.
4: Fas pinta de cantar molt.
3: La Marta també fa pinta de cantar.
2: Sí? Jo canto.
4: Cantes molt,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, jo canto. Sap greu.
4: A mi m'encantaria.
1: Així és com es dutxa l'equip de la tarda, però el nostre estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha sortit al carrer a preguntar la gent també pels seus hàbits d'higiene. I això és el que li han dit.
0: Quants cops et dutxes a la setmana?
8: Home, actualment un cop diari, perquè estem a l'estiu.
9: No, jo cada dia, de dilluns a dilluns. Dilluns, dimarts, tota la setmana. Jo no puc sortir de casa sense donar-me una dutxa. És que no.
0: Bueno, és que ara amb la calor, realment surts de casa i...
9: No, i a l'hivern també.
0: A l'hivern també.
9: Jo soc de les que em dutxo cada dia.
0: Molt bé.
9: Sigui dilluns, dimarts, tots els dies de la setmana.
0: I a la setmana, quants cops es dutxa?
10: Cada dia, no, això no ho perdono, Això a la higiene, per mi, és primordial.
1: Bé, està bé que la higiene és una qüestió primordial. Sabem quants dies a la setmana es dutxa la gent, però i quanta estona? Això és el que li han dit a la Marta.
8: Potser ni un minut, poquet. El temps que dona a remullar-se, canviar d'aigua calenta a freda, a vegades una mica faig una mica d'esfoliació un cop a la setmana, però no, només per refrescar-me, però no per gastar molta aigua, tampoc.
11: Igual, més o menys...
9: No, no trigues més,
1: tu digue-ho.
11: Sobretot l'aigua calenta, i li dono l'aigua calenta fins que diem-ne...
9: Ell està com 10 minutets llarg.
0: O sigui, i deia que no, eh?
9: No, sí, ell li gusta la dutxa, relajar-se quan acaba, i s'està com 10 minuts ben bé.
11: Allargant, sí.
10: Jo estic uns 20 minuts a la dutxa.
2: Déu-n'hi-do.
0: I ara, llavors, 20 minuts són uns quants, eh?
10: Sí. Home, m'ensabono de cap a peus, o sobretot els peus, les parts interiors.
1: Molt bé. Bé, ja veiem com ho fa la gent, però ara volem posar-hi una mica de senya tot plegat. Aquestes dutxes, ja hem vist, de 20 minuts, en el cas d'alguna gent del carrer, 4 hores, com ens deia la Marta, d'alguna gent que ho publica a TikTok. Per això, ara saludem la dermatòloga Anna López. Bona tarda, Anna.
12: Hola, bona tarda.
1: Et sorprenen aquestes... Bé, d'entrada, aquestes dutxes de 20 minuts, i no sé si també aquestes Everything Showers que ens explicava ara la Marta.
12: Sí, sobretot el que sorprèn són les xarxes socials, que no deixen d'inventar coses noves, no? I d'aquestes Everything Showers, que són aquestes rutines molt llargues amb molts productes, eh? Vull dir que ho hem sentit, i sobretot en persones que tenen irritació a la pell per excés de neteja i de cosmètics.
1: Perquè dutxar-se tanta estona, per algú que no té cap problema, però és dolent per la pell? Ja simplement pel fet d'estar sota l'aigua tanta estona.
12: Sí, clar, el fet de rentar-nos massa o estar massa temps sota l'aigua, el que fa és que estem eliminant una mica la barrera protectora que fa la pell, no? És a dir, la barrera cutània que ens protegeix d'agressions externes, d'infeccions. Molta aigua al final el que fa és eliminar aquests greixos que produem de manera natural.
1: Però, Anna, a veure, ens hem de dutxar cada dia? És que aquí hi ha hagut debat, perquè hi ha qui ho donava allò per obvi, i hi ha qui diu, escolta, a l'hivern doncs potser cada dia no cal, o potser només una mica d'aigua. Tu què hi dius?
12: Bé, jo crec que en general un cop al dia és el que tenim acceptat,
1: sí.
12: Però que en realitat dependrà de l'activitat que fem i del clima. En general, un cop al dia o a dies alterns podria ser suficient. Dos cops al dia, doncs, la gent que fa molt exercici o que suem molt i que estem mullats tot el dia, com podria ser ara amb aquestes temperatures, i ja potser a l'hivern, en èpoques no tan caloroses, potser 2-3 cops a la setmana podria ser suficient. Però al final anem a parar allò de... un cop al dia o a dies alterns, no? Seria una mica la mitja i lo habitual.
1: Clar, això pel que fa a la freqüència, però i la durada? Quant de temps hauria de durar una dutxa? I també a quina temperatura? Que aquest és l'altre tema,
12: Sí,
1: que hi ha qui ens deia que l'aigua molt calenta, l'altra freda...
12: Sí, jo diria que aquests 20 minuts són una mica excessius, no? Una mica el que diem és entre 5 i 10 minuts, que dongui una mica temps pues, d'ensabonar aquelles parts que hem d'ensabonar i es bandir amb aigua. L'aigua, la temperatura, sempre diem aigua tèbia, ni massa calenta per no irritar, ni massa freda perquè també acaba irritant la pell, no? Amb la qual cosa, 5 o 10 minutets i amb aigua tèbia.
2: I Anna, totes aquestes influencers que ens recomanen tants productes entre 5 i 10 per dutxa, tenen raó? O quins són els productes que tu ens recomanes a nosaltres dins de la nostra rutina diària de dutxa?
12: Absolutament en contra de tantes... És com una mica lo de l'skin care i les rutines facials, no? Vull dir, amb el cos estem en el mateix. Les dutxes necessitem tenir un sabó que sigui adequat pel nostre tipus de pell, que no sigui agressiu, i en tindríem prou. És a dir, un sabó per rentar-nos el cap, el cabell i el sabó de la dutxa. No necessitaríem més productes que això.
1: Doncs, Anna López, dermatòloga, moltes gràcies per posar una mica de seny en tot aquest assumpte tan quotidià de la dutxa. Fem una pausa i tornem.
13: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
14: Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
15: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
14: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
15: Cobla amb so de dona, Filomena.
14: Memorial Ricard Vilarassau.
15: Revolucionem el so de la cobla.
14: Tota la informació a amsadecobla.cat.
16: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
17: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
20: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
20: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio.
21: L'estiu és tu.
22: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
19: Som Tresca.
21: L'estiu ets tu.
22: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
22: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota als centres. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és el mateix percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en la compareixença del Parlament, que encara està en marxa.
23: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
3: Niu assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Més notícies amb Cèlia Forment.
5: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els bombers confien que la meteorologia d'avui ajudi a contenir les flames, tot i que el vent podria dificultar les tasques d'extinció durant les pròximes hores. El foc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
6: Bona tarda. La inversió tèrmica de la nit s'ha mantingut fins que s'ha aixecat el fum. El problema és que la trentena de mitjans aeris no s'han pogut enlairar fins ara pel vent. Raúl Gil és el director de l'extinció.
7: La unitat aèria no podien intervenir, con lo cual se ha trastocado toda la situación de operativa que teníamos.
6: Una dada esfereïdora nova donada pel govern espanyol, en el que portem d'any s'han cremat 170.000 hectàrees, és a dir, 6 vegades més que l'any passat, que ja va ser un any molt complicat d'incendis. Xavier Espel, Coia Ballester, unitat mòbil de 3CAT Info, la Vall d'Uixó.
3: Els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i és vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Madrid, Àngels Lafuentes, bona tarda.
24: Bona tarda. La reunió se celebrarà via telemàtica i, segons Interior, ja estava prevista des de fa setmanes, abans dels incendis de Madrid, Toledo i Ávila. Es va convocar el passat 13 de juliol, una reunió que presidirà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. En tot cas, avui és el cinquè dia del foc i les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit serveix, diuen, per donar un cert respir, perquè el foc avança més lent, baixen les temperatures, puja l'humitat i es calma el vent. Tot i aquest escenari, les autoritats reconeixen que la situació es pot complicar molt més si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan està previst que entri una nova onada de calor, la quarta de l'estiu, amb temperatures extremes. I mentre Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica, la presidenta madrilenya el qüestiona, diu que fa anys que en parla i que no hi veu l'urgència. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Trobada singular aquest estiu al jaciment d'Empúries. Els arqueòlegs han localitzat a les excavacions, en una casa de la ciutat grega, un cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual que data del segle VI abans de Crist. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
25: Bona tarda. El fragment de ceràmica, que pot ser el cap d'una sirena, es remunta als inicis de la Neàpolis, la ciutat grega, i ha aparegut en una casa de l'antic barri portuari que s'excava des del 2018. Segons l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer, és el primer cop que al jaciment es troba un d'aquests atuells decorat amb aquesta figura mitològica.
26: És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina que té restes de pintura per destacar els ulls, també tota la peça, doncs probablement estaria en aquest cas, pel que sembla, pintada de color vermell.
25: Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Els esports amb Jordina Tarré, bona tarda.
27: Bona tarda, el Barça ja és a Birmingham per fer-hi l'estatge de pretemporada. Enviat especial, Ramon Salmurri, bona tarda.
28: Bona tarda, l'expedició del Barça ja és a l'hotel de Birmingham, a la seu de la Federació Anglesa de Futbol, concentrada, doncs ja estarà tota aquesta setmana. L'expedició del Barça, encapçalada per Hansi Flick, i amb dues novetats importants. La primera, la de Marc-André Ter Stegen, a l'espera de resoldre la seva sortida a l'Ajax en forma de cessió. El porter alemany, capità del conjunt blaugrana, és amb la resta dels seus companys. Es manté l'optimisme tant al Barça com a l'Ajax que es pugui acabar resolent aquesta operació. I de l'altra, Frenkie de Jong, el migcampista neerlandès, lesionat al genoll, és de moment a Birmingham amb la resta de l'equip, on seguirà el tractament conservador després d'intentar evitar el quiròfan. Un estatge de pretemporada que tindrà un punt àlgid divendres, partit contra el Birmingham, i serà l'únic partit oficial, perquè jugarà un altre partit, això sí, a porta tancada, contra el Preston North End. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Birmingham.
27: Avui ha tornat a la feina el Barça femení, les futbolistes han passat les proves mèdiques i demà s'entrenaran encara en futbol. El Girona i el Sabadell s'enfrontaran en un amistós de pretemporada el divendres 7 d'agost a 6:45 a la ciutat esportiva de l'equip blanc i vermell. Serà el penúltim test de pretemporada per als dos equips, que es trobaran aquest curs a la segona divisió.
19: Fins aquí les notícies.
0: està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crim.
0: Estic un vell que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
4: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món què ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
10: No ser perquè cogi el martillo i la pega...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
8: Comencem.
11: La tarda de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio.

0: Passen 7 minuts de les 5 de la tarda i ara escoltarem una conversa amb una reconeguda dramaturga, directora i guionista de casa nostra. Al llarg de la seva carrera ha fet guions per sèries ja mítiques com El cor de la ciutat o La riera, també ha fet teatre familiar i les seves obres sovint s'adapten al cinema. Però per ella, l'èxit és veure que amb les seves comèdies omple teatres i els omple de riures. Avui sortim al parc per parlar amb Marta Butxaca de la seva darrera obra, Una bufeta de temps, i també de maternitat, d'educació, de relacions i de feina. En definitiva, de la vida. Marta Butxaca, com estàs?
1: Molt bé, aquí amb calor d'estiu, però molt bé.
0: On som?
1: Doncs som al Parc Joan Miró, que és un lloc on em passo bastantes hores, jo.
0: Per què vens a aquest parc?
1: Bueno, vinc amb els nens perquè ens queda entre casa i l'escola, llavors baixem aquí, anem a la biblioteca, agafem llibres, ara ja són més grans i juguen a futbol, és a dir, pels meus infants, diguéssim, no?
0: Tu eres de les mares que gaudia o que gaudeix quan ha de venir al parc o d'aquells pares que els eviten tant com poden?
1: Jo no sé si hi ha pares que gaudeixen d'anar al parc, tu creus que sí? També estic separada, els veig poc. Els vaig a buscar i me'ls emporto bastant amb mi per fer coses amb ells. M'agrada anar al cine, m'agrada anar al teatre, m'agrada quedar amb amics que tenen nens, però el món d'anem al parc, ho faig, ho faig, perquè a més amb ell els agrada i els agrada molt jugar a futbol, però no, si em diguessis quin és el teu plan perfecte per un dissabte al matí, no seria anar al parc.
0: No seria anar al parc. Tu has, no sé si recuperat o fet reviure una part teva més juganera amb la maternitat pel fet de tenir fills, o no és que no l'havies perdut mai?
1: Crec que no l'he perdut mai. Jo sóc molt de fer bromes, sobretot. Jo amb els meus fills no sóc allò la mare alfombra, que dic jo, de tirar-te al terra i jugar amb ells. Sóc més de... Doncs m'agrada molt jugar a coses... O sigui, amb ells els agrada molt jugar a jocs de taula, sobretot el gran, i a mi no. Llavors, el que a mi m'agrada amb ell no li agrada i em costa... O sigui, ho faig, però... Però m'agrada més, sobretot, fer bromes, juguem a imitar, fem teatre, fem com moltes tonteries, sobretot, més que jugar, que també fem, Ara, clar, tenen aquesta edat que tenen 8 i 11 i el joc està evolucionant una mica, és com diferent.
0: Tu t'has sorprès com a mare? Ets el tipus de mare que pensaves que series?
1: Ostres, és que jo no sé si tenia una idea de quina mare seria. Soc, per exemple, jo soc una persona molt hipocondríaca i amb els fills ho soc zero, això m'ha sorprès. Soc de les que no passa res, està 40 de febre el nen, no passa res, són nens, saps? O sigui, no m'espanto. O sigui, el que m'ha sorprès és això i que tinc zero reacció davant de l'accident. És a dir, quan hi ha hagut algun accident greu amb el nen, em paralitzo. I és una cosa que em sorprèn molt perquè jo soc molt resolutiva, em quedo totalment paralitzada. No sé com reaccionar. Llavors, sort que tinc adults funcionals a prop, col·legues que em solucionen, que m'ajuden. Això sí que m'ha sorprès. I com a mare no tenia una idea, no sé, faig tan bé com puc i ara sí que m'he reconciliat molt amb la idea de... T'ha tocat aquesta mare, saps? I faig tot el que puc i... Sí que em barallo molt amb la mare ideal. O sigui, m'agradaria que pensessin que sóc la mare ideal, no? Això sí que em... que hi ha mares que són més, bueno, pues, jo sí que és com, ostres, ho vull fer tot per ells. I potser, no sé, potser a vegades tampoc caldria, però sí que soc una mica aquesta mare.
2: Vostè ha comès un delicte que recull el Codi Penal i l'escola ha decidit emprendre accions legals.
0: En diverses entrevistes t'he sentit dir que tu sempre escrius sobre el que et passa i el que et vius, no?, sobre la teva realitat. I ara que parlàvem tant de maternitat i de criança, també d'educació, del tipus de mare que intentem ser, una mica sobre això va la teva darrera obra estrenada, Una bufeta de temps, que va ser un èxit a la Villarroel, amb entrades exaurides, que ara ha tornat al Goya i serà fins al...
1: Sí, ja està anant molt bé, també, el Goya. És impressionant.
0: De fet, queden ja 2 setmanes, acaba el 9 d'agost. I d'alguna manera, en resum, aquesta obra... planteja la confrontació entre 2 models educatius, un model més basat en la disciplina, en l'autoritat, en el respecte, i el model, podríem dir, més modern o més actual, de criança conscient, d'educació emocional, de posar l'infant al centre. Tu, amb quin dels dos et sents més còmode?
1: O sigui, a mi m'agrada escoltar l'infant, posar-lo al centre, intentar entendre'l. Em sembla més intel·ligent, més humà. I a mi em costa molt posar límit. Jo sóc la típica mare que els nens fan el que volen amb mi. I espero que no em surtin uns adolescents, perquè jo tinc dos nois i sóc mare separada, llavors em fa molt de por l'adolescència d'aquests dos nens, que ara són molt macos, o sigui, macos són, però clar, fa por quan no tens el límit super ben posat, no? Jo veig que hi ha nens que tenen molt clar el límit, els meus el tenen molt clar en una banda, i a casa meva de vegades em pot a mi aquesta cosa de voler ser la mare perfecta, no? Que tenen límit, evidentment, però no sóc rígida, no sóc gens rígida amb ells.
0: De fet, som potser la primera generació que educa d'una altra manera, no? Sí. Tenint més cura de com se sent l'infant, el que tu deies, no? I també d'escoltar-lo, d'acompanyar. No sé si et fa por pensar com seran aquests nens quan siguin grans.
1: No, jo crec que, ostres, jo no tinc amics i nosaltres que els han educat tan malament i han sortit bé, que penso se'n sortiran de tot. Jo sí que amb això confio, de dir, i ho veus el nen, és fora els infants, veus l'essència del nen molt, de manera molt clara, no? Jo hi ha nens que veig que són dolents, i ho sento, no m'havia passat mai, però jo conec algun infant que dius, té mal fondo.
0: Creus, eh? Que és una cosa innata, eh?
1: I tant. Bueno, ho he vist amb els nens, que m'ha sorprès molt amb els meus fills, de veure alguna cosa de l'essència del nen, no? D'això que et dic, el gran és molt sensible i té coses molt particulars seves que no tenen a veure amb l'educació, i li encanta llegir, sempre està amb un llibre a la mà, i el petit té altres coses, no? I jo li he posat un llibre a la mà des que és petit igual, i bueno, igual que jo amb la meva germana, som molt diferents i ens han educat en principi igual, que no els eduques mai igual, no? Però sí, jo crec que hi ha alguna d'essència. Ara, després, es pot educar, evidentment.
0: Tu quins errors creus que van cometre els teus pares a l'educar-te? I tu ara mires de no repetir amb els teus fills.
1: Jo crec que és que dir errors em sembla com molt injust. És a dir, era una altra societat on el meu pare es va casar amb 25 anys. I ja tenia, la meva mare ja tenia una altra filla. Vull dir, que tu imagina't, als 25 anys ara no saben ni què volen estudiar, quasi en general, és exagerant i no... Però era una societat molt diferent. El meu pare estudiava els matins, treballava els matins i a la tarda treballava. Llavors, què puc dir? Oh, no estava present. Bueno, no estava present perquè estava forjant el seu futur, no? Nosaltres ara, jo he tingut fills quan ja estava col·locadíssima a nivell laboral. No sé si errors, no sé, crec que tothom fa el que pot i sí que hi ha moltes coses de la meva educació, doncs, que crec que no s'haurien d'haver fet així, i jo intentaré no fer-ho amb els meus fills, però faré altres errors. A més, jo estic separada i els meus fills, sobretot el petit, juga molt amb el papa, fem això, juga molt això.
0: Una mica de xantatge emocional.
1: I és molt dur, perquè tu et sents fatal, no? I de cop, quan fa, hi ha una feina de dir, escolta, doncs, amb el teu pare fas això i amb la teva mare fas això i és el que hi ha. I la teva mare de cop està 4 matins amb tu, però un dilluns a la nit no pot estar perquè té una estrena important. Doncs també ho aprenen, això, no? No sé, jo també els estic ensenyant una dona autònoma que curra molt, però en canvi respecto molt quan els tinc amb ells, no els deixo mai, jo. O sigui, els deixo per alguna cosa molt important de feina, però no els deixo per anar a sopar, no... Clar, jo tinc la meitat del temps que el tinc lliure, llavors és molt diferent, també.
3: I li vas clavar una bufetada al Roc, papa?
4: Em va insultar.
3: Què volies que fes? Doncs parlar-hi, esbrinar què li passava, però no pagar-lo.
0: A l'obra hi ha un gest que és una mica un símbol del xoc generacional que parlàvem abans sobre la manera d'educar, que és la bufetada que l'avi, ha interpretat el Ramon Madaula, li fa al seu net perquè l'ha insultat. Ara, aquest gest ens sorprèn molt, però fa uns anys no era tan estrany.
1: Clar, l'obra, l'avi la defensa, perquè clar, hi ha moments que et posen molt al límit, però clar, dius, tu no pagaries a un adult que també et posa al límit, no? I en canvi sembla que a l'infant el pots pagar. No, jo crec que ara, a veure, a mi els meus pares no m'havien posat la mà sobre mai, saps? O sigui, tampoc no crec que sigui una cosa habitual, però alguna vegada doncs se't pot escapar una cleca i no està bé, però passa. És que és com tot, és que educar a base d'hòsties, diguéssim, no crec que sigui la manera.
0: És que segurament no és educar, no?
1: No, clar. Clar, hi ha nens que tenen molt el límit posat, però perquè tenen molta por de la conseqüència. Llavors també és com, bueno, s'ha de fer un límit però que no sigui des de la por, no? No és fàcil, tampoc.
0: Tu com a mare t'has trobat com els passa als personatges de l'obra, envaïda pels comentaris dels pares, dels teus propis pares, a l'hora d'educar els teus fills, rebent comentaris sobre que no ho estàs fent bé, que això hauries de ser així, que estàs sent massa permissiva...
1: Clar, home, jo tota l'estona, jo els dimarts a la tarda venen els meus pares a passar la tarda amb els nens i jo he escrit aquesta obra perquè és això constantment. Jo vaig tenir una època que el gran estava molt rebel, però molt rebel, que per això vaig escriure l'obra també, perquè és molt desesperant quan de cop el teu nen comença a insultar i a fer coses que dius... I clar, jo era com, algú li passa. O sigui, la meva feina no era, no ho facis. I els meus pares això no ho entenien. Però és que no et pot tractar així, dic, ja, però jo el que faig és anem a l'habitació, parlem, què et passa, i contenir aquesta ràbia i intentar-la entendre, no? I clar, els meus pares no ho entenen. I és maco perquè han vist l'evolució i diuen, ostres, no, si ho has fet bé, no? És una mica el que passa a l'obra, que al final el pare també, l'avi veu que, bueno, pues el pare ho està fent bé, també, no?
0: Marta, quan va ser l'última vegada que vas pujar a un gronxador?
1: Ui, pujo bastant, jo, amb els nens.
0: Sí?
1: Sí.
0: Jo t'he dit que em marejo. No sé com pot ser que de petita pogués tirar-me hores en un gronxador. Ara pujo, faig dues gronxades i és que, de debò, em marejo profundament. Però tinc ganes de pujar-hi amb tu, perquè a més hi ha un moment de l'obra en què la Montse Guallar puja en una mena de gronxador de l'aula de psicomotricitat, sí, no? I recorda, ostres, que divertit era quan pujàvem al gronxador i quant de temps fa que no ho fem. Anem a gronxar-los una estona.
1: Vinga, a veure, haurem de fer fora, no?
0: Mira, just marxen.
1: Ara marxen.
0: Veus? Fantàstic.
1: Mira, perfecte. A més, són perfectes per...
0: I cabem nosaltres, eh?
1: Per cul adult, no?
0: Sí.
1: Ara no et maregis per això.
0: A veure,
1: no?
0: Intentaré...
1: Ja,
0: a veure
1: quin... És més difícil, eh? Sort que és ràdio i no ens veuran gaire.
0: Seriosament, jo ara...
1: No, doncs pues para, home.
0: Em marejo, és fort, eh?
1: Ah, sí, jo no.
0: Sí, ara, veient aquest parc on som, tenim un tobogan, tenim uns gronxadors, però és veritat que parcs d'aquests, com a mínim a Barcelona, cada vegada en queden menys.
1: Sí, i ara s'inventen unes coses al costat de casa meva, porten 6 mesos fent obres i ara han destapat parc d'aigua. A veure, en sèrio que cal tapar mitja vorera d'Avinguda Mistral per fer un parc d'aigua que farem servir... ara un mes i després el tancarem i d'aquí 2 dies hi haurà sequera? No sé, jo no entenc massa.
0: I a més també ara són molt el que en diuen parcs de joc lliure, joc naturalitzat, joc respectuós. No sé si creus que d'alguna manera també aquest canvi arquitectònic o dels parcs és un símbol d'aquest canvi en la manera d'educar.
1: Sí, home, totalment, no? Vull dir, ara... Aquí perquè encara ho mantenim, perquè és un parc una mica antic, això, però els parcs nous no hi ha, aquestes coses que hi ha aquí, que són els animals aquests amb una molla, tot això ja cada vegada es fa menys, i es fan parcs amb aquest terra perquè no es faci mal i que no hi hagi res explícit de manera que no sigui joc simbòlic, sinó que el nen... Bueno, no em sembla malament, tampoc.
0: Les escoles també han canviat. De fet, el Roc, que és una mica el... protagonista omnipresent o qui centra tot l'argument de l'obra, va a una d'aquestes escoles de nova creació i a l'obra es posa també sobre la taula aquesta dicotomia entre nivell educatiu, no? Saber fer arrels quadrades o tenir intel·ligència emocional, saber resoldre conflictes, que de fet és un debat que molt actual, no? Que tenim ara i a més amb tots els problemes d'educació que tenim. Tu creus que els nens i nenes estan avui més o menys preparats per fer front a la vida?
1: No ho sé, t'ho diré d'aquí uns anys. No ho sé, realment no ho sé. Tampoc sé si jo estava preparada per la vida. És molt complexa i depèn de molts factors. Segurament és més important si els teus pares s'han separat i t'has hagut d'espavilar perquè el teu pare treballava i als 14 anys ja anava sol per la vida. Clar, no ho sé, l'altre dia una amiga em deia, no, jo amb 10 anys ja deixo sola la nena perquè s'espavila, i dius, ostres, doncs segurament aquesta nena serà bastant més espavilada que un nen que no el deixen sol fins als 13, saps? O sigui, també l'educació és molt important en aquest sentit. No sé si estaran preparats per la vida, perquè tampoc sé quina vida ve ara. Crec que anem a un món molt canviant, molt bèstia.
0: A tu què t'hauria agradat que t'haguessin ensenyat de petita, que no et van ensenyar?
1: A mi a gestionar els diners, que és una cosa que no ensenyen a les escoles, i dius, estalviar... No, tot això, a invertir en borsa, en coses com de la vida real, saps allò que feien al taller de sexualitat? Dius, val, sí. Molt bé, doncs ara el taller de com administraràs una casa, no? O sigui, sóc una mica desastre amb això, jo, de quan gasto... O sigui, m'hauria agradat que m'ensenyessin això. I educació emocional, clar, totes les hores de psicòleg i els diners que hem gastat en psicòleg, que t'ensenyessin tot el que ara estem... Bueno, jo a mi m'interessa molt el creixement personal, llavors llegeixo molts llibres, he anat a teràpia molts anys, i això crec que és molt xulo que s'expliqui a les escoles. Crec que estaria molt bé que ho fessin.
4: Les coses estan canviant, algunes clarament a millor. Per exemple, ara, cada vegada hi ha més pares implicats en la criança. Un exemple d'això és el personatge del Marc Rius, sí, que s'ha demanat una reducció de jornada per poder criar el seu fill, però... De totes maneres, Marta, segueixen sent una minoria.
1: Una minoria. Tu vas a la sortida de l'escola i hi ha dones. Hi ha dones, i sí, clar, hi ha homes, que abans no n'hi havia, però hi ha molta més dona, i la que es redueix la jornada és la dona, i jo, que sóc una professional liberal, que en etapes que tenia els nens he hagut de currar molt, he notat la mirada recriminatòria de la societat una mica. Tot i ser una mare superpresent, però... I fins i tot els meus fills, també, de cop és com... Bueno, i per què no? No? Dius, bueno, perquè jo no puc estar tot el rato per tu, perquè he de treballar, també, no? L'altre dia veia el reportatge aquest de la Rocío Jurado, i que la filla li deia, per què no estàs amb mi, no? I la Rocío Jurado li deia, no, te gusta esta vida, te gusta esta casa, te gusta ir al cole que vas, pues me tengo que ir a dar conciertos, no? Jo crec que si tens fills és perquè te'n puguis cuidar. O sigui, ara vinc d'una reunió de feina que farem de cota l'any que ve al Poliorama, i amb el Roc Esquius, que és el meu ajudant, era com, aquests dies tinc nens, aquests dies són bloquejats, és a dir, gestionar, però clar, jo sóc una treballadora autònoma i ho puc fer, no gestionar la meva feina per poder estar present amb els fills tant com pugui. Però jo entenc que una persona que treballa en un horari normal no ho pot fer. Però llavors, qui redueix la jornada normalment és la dona.
4: Però tu t'ha canviat molt la carrera professional des que vas ser mare?
1: Jo vaig tenir la sort que jo tenia el pare dels meus fills, en tenia molt la meva carrera, i jo vaig poder tenir dos fills molt petits i fer créixer la meva carrera. Jo també penso que en el meu cas, per exemple, la separació m'ha fet millor mare. Millor mare, absolutament, perquè llavors ara quan estic amb ells estic present al 100%. I això abans no era així. El tenir-los tot el temps, però tenir un pare que era més present, o sigui... I jo crec que és una cosa que m'ha portat la vida i que ara valoro molt, i és molt xulo. O sigui, tot i que hi ha una part del temps que no estàs amb ells, quan estàs molt més.
4: Marta, la comèdia i la tragicomèdia són d'alguna manera els teus gèneres per excel·lència. Has estat sobradament premiada, però no sé si tot i així tens la sensació que encara hi ha vegades en què la comèdia es considera un gènere menor.
1: Sí, jo l'altre dia ho parlàvem. Jo els Premis Butaca, per exemple, m'han nominat una vegada. I que porto 16 obres. És, com a mínim, sorprenent, no? També he fet obres que no són comèdia, però la comèdia no és molt de premis, la veritat. Però per mi el premi és que vingui la gent. Per mi el premi, l'altre dia estàvem a les primeres funcions del Goya... I mirava, estava amb el meu company i mirava el públic i li deia, és que mira la gent, no? Estan amb un somriure, i això per mi no hi ha premi millor que això.
4: I que difícil és fer riure, en realitat, eh?
1: Sí, i tant, i tant.
4: I a més, amb una bufeta de temps rius, però també et fa reflexionar molt. Surs de l'obra donant-hi moltes voltes i amb ganes de conversar, si és que has anat amb algú, sobre el que has vist. Vull dir, és que
1: jo crec
4: molt
1: que és una comèdia difícil de fer una comèdia que faci riure i que alhora... t'aporti un debat, no hi hagi una reflexió sobre la societat. I sí que és difícil fer riure, però és molt satisfactori, la veritat. Ara jo, la veritat és que quan penso teatre, tota l'estona penso en comèdia. Bueno, perquè és el que m'agrada més i també és el més difícil. I és molt xulo, sí, m'agrada molt.
4: I per cert, he sentit que se'n farà una pel·li del teu text d'Una bufetada de temps?
1: La bufetada, mira, sí, segurament es convertirà en molts formats. Estic ara treballant i a veure si fem la pel·lícula... Bueno, vull fer-ho tot molt bé, per això. Llavors, això requereix temps i tinc molta feina, però sí, sí. Clar, jo la majoria de les meves obres, les últimes, ja les han fet a la pel·lícula, i jo treballo molt amb guió, amb cinema. Llavors, sempre que tinc una obra, doncs segur que ara hi ha interès per fer-la, i ara he de mirar la millor manera de fer-la. Clar, jo ara estic acostumada a produir teatre, o sigui, a cuidar tot el resultat, i amb cinema no ho puc fer. I vull intentar controlar una mica més, que és molt difícil.
4: I amb tanta feina, tens temps d'escriure alguna altra cosa? Estàs treballant en alguna cosa?
1: Mira, ara estic treballant en dues sèries, en una nova comèdia per TV3 i a la tercera i quarta temporada de Vintage de TV3. Vull dir que estic una mica distret amb guions i ara m'agradaria, ara me'n vaig una setmana a escriure a l'estiu a intentar concentrar-me en coses que tampoc ara t'explicaré perquè potser no surten mai, però sí, ja estic pensant molt en la propera comèdia.
4: No hi ha vacances aquest estiu, eh?
1: És que les vacances són una mica relatives en el meu cas, és a dir, me'n vaig amb els nens a un apartament, però no, al poble, però sempre necessito una horeta, dos, tres, quatre, d'escriure.
4: Tot sigui per seguir gaudint de les teves obres, Marta, en aquest cas fins al 9 d'agost al Teatre Goya amb una bufeta de temps. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per venir aquí al nostre parc.
4: Sí. I prou bé, al final he aguantat prou bé el gronxador, eh?
1: Mira, no, bueno, perquè estàs quieta, clar.
4: Sí, és veritat, és veritat. Si em moc una mica, que vagi molt bé, Marta.
1: Gràcies, igualment.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
13: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
14: Amb David Ávila.
13: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
17: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Bon dia!
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
5: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit a TV3.
7: La casa nostra.
8: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
8: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: 6:15 de la tarda. I un dia més, sembla mentida, però hem de tornar a parlar de Ferran Torres.
11: Toi Arzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal.
10: Bé, aquest àudio es va fer viral durant el Mundial i reflecteix la febrada que fa mesos que desperta el futbolista valencià. Cal dir, però, que no sempre ha estat així. De fet, en les seves primeres temporades no era la icona ni aquest home desitjat, podríem dir-ho, que és ara. I d'això i d'altres coses ens ha vingut a parlar en Manel Roig. Bona tarda, Manel.
12: Molt bona tarda, companys.
10: A veure, explica'ns per què estem parlant ara de Ferran Torres una altra vegada.
12: L'explicació curta seria que s'ha deixat els cabells llargs. Seria una explicació curta i ràpida, no? I una mica de barba i tal, però no. El cas és que aquí darrere hi ha un canvi molt més estudiat fet per professionals, que són dels que venim a parlar avui, que són els assessors i assessores d'imatge, que li van dir, escolta, Ferran, si fem aquests canvis, segurament la cosa, doncs, tu et veuràs millor i tal. No crec que ni de bon tros pensessin que passaria tot el que ha passat.
10: Aixecaria aquestes passions que ha acabat aixecant,
12: perquè, si no, aquesta gent que li pugin el sou, evidentment. Nosaltres tenim la idea aquesta de que a l'assessor d'imatges només la persona potser que t'acompanya a comprar i et diu, mira, aquesta peça sí, aquesta no, però
10: això
12: com ara veurem...
10: No?
12: Exacte, exacte. Però com ara veurem, com deia, és una cosa molt més estudiada que et fa indicacions amb molts més sentits. I, de fet, va haver una altra notícia relacionada amb això fa poc, que va ser la Pili, la germana
10: sí,
12: de,
10: la Rosalia, sí, sí.
12: Que li ha fet l'estilisme a Lamine Yamal. Que jo penso, no sé si estareu d'acord, que és aquest nivell que ja la gent de peu no entenem aquest estilisme. Vull dir que...
13: Tu no et posaries la roba d'en Lamine, Manel.
12: Per mi ja tenia una bossa com molt gran, una samarreta que després... Una samarreta blanca, aquella que sortia a la foto.
13: Ai,
12: no sé, jo penso que no...
14: Però quan estàs ja en aquest nivell, no?
12: Sí.
14: Crec que ja vas més enllà. És com Koundé.
12: Aquí
14: Koundé,
12: estem.
14: De fet, no va vestit amb uns texans i una camisa. Va vestit...
13: Sembla un estilisme fet per la foto d'Instagram, no?
14: Sí.
10: Que, no, que la gent de carrer segurament no ens posaríem.
12: Ens costa, una mica. Bé, el que sí que parlarem avui és de l'estilisme de la gent de carrer. Per tant, si voleu, anem fins a Terrassa.
10: Ja som a Terrassa.
12: Hem arribat.
10: Això va molt ràpid.
12: El cas és que hem anat fins a Terrassa per parlar amb la Mireia Martín. Ella és assessora d'imatge des de fa més de 12 anys i ha assessorat a gent com Joan Pera, a Itiar Castro, a Sheila Durkal, a realment a gent famosa que havia d'anar a catifes vermelles, també a gent que no.
13: La Mariona s'està mossegant la llengua.
10: Si no, sentit una veueta i no sé què dir.
15: Si no, em sembla que ser l'estilista de Joan Pera sigui ser l'estilista de Ferran Torres.
12: Mira, et diré una cosa. Què és més fàcil? A Ferran Torres, que és un tio jove, en forma, guapet, tal, que, amb tots els respectes, a Joan Pera.
15: Que és que el pobre Joan Pera porta un jersei i uns pantalons. Vull dir-te que m'han...
13: Doncs igual, està molt estudiat. Sí.
12: Troba'n un tu que li vagi bé.
14: I que et quedi bé, clar.
10: Aquí fent amics, des de la tarda de Catalunya Ràdio, clar
12: bé,
10: que sí.
12: Per canviar de tema, va. El primer que li he preguntat a la Mireia és què ha fet Ferran Torres.
3: li ha donat molta més harmonia al seu rostre. O sigui, el que ha fet és que el seu rostre tingui molta més presència. Ell tenia un rostre com una mica més allargat, llavors el tipus de cabell que porta ara li fa la cara molt més harmònica. Els ulls se li veuen més, la barba, la barba aquesta que porta així com una mica més cuidada, perquè aquesta barba el que li dona pues, també és molta més maduresa.
10: Ja, ves que no utilitzi també xampú per la barba.
14: Probablement sí.
12: Aquí hi ha una cosa molt interessant, que és que és com que intuïtivament no seria així, però és que tenir el cabell llarg li ha donat més presència a la cara. Allò
10: és
12: que
10: curiós,
12: és molt
10: sí.
12: típic de no, deixa el cabell curt o el cabell cap enrere que se't vegi la
10: més.
12: Cara, doncs mira, en aquest cas ha funcionat al revés. Hem seguit parlant amb la Mireia, perquè el següent que li pregunto és la gent que ve normalment, que no són ni Ferran Torres ni estrelles de la televisió i de més, la gent de carrer que ve i et demana ajuda, normalment, què és el que vol, què és el que busca?
3: De dones sempre és que m'he engreixat i ja no em reconec, és que no em sento bé amb mi mateixa, és que he sigut mare i no sento que ja no sóc jo, m'he deixat. En homes em passa moltes vegades que és que m'he separat. La dona comprava la roba, ara ja estic sol, ara ja no sé què comprar, perquè jo comprava coses perquè a ella li agradaven, ara ja no estem junts, ara necessito ser jo...
13: Uf, amb el masclisme impregnant tothom,
10: bèstia,
13: no?
10: Bèstia, això, eh? Hosti,
13: aquesta molt... pressió estètica, i si no hi ha la dona, qui em tria la roba?
12: Molt bèstia la diferència.
14: Sí, com sí, que sí. Ja van heretar de la seva mare que els hi comprava la roba, no? I ja no han sortit d'aquest por.
10: Mira, ens hem fet grans.
12: Total. El que sí que diu que la gent, quan arriba a la seva consulta, a vegades sí que té, en aquest punt, el que comentava de les dones, no? Una autoestima una mica baixa.
3: De fet, jo faig una pregunta sempre a homes i dones, i és, què t'agrada del teu cos? Què és el que més t'agrada del teu cos? La pregunta sempre és contestada de forma negativa dient el que no. I és, no, jo no t'he preguntat el que no, que sí que és una de les coses que també pregunto, però digue'm primer. I es queden pensant en plan, és que no tinc res. Sí, sí que tens.
12: Sincerament, a mi em sembla també com una pregunta com terrorífica.
10: Vosaltres sabríeu què respondre?
12: És difícil.
13: Clar, és que jo entenc que la gent va allà perquè ella li digui, saps? És a dir, jo no sé què ets a punt de ser, digue'm-ho tu, que per això et pago.
12: Clar, la cosa és que ella, la seva feina és potenciar el que tu ja t'agrada del teu cos. Ella ha de saber el que tu vols potenciar, el que si t'agraden els teus ulls, que es vegin bé els teus ulls, les teves cames, doncs que es vegin bé les teves cames, però clar, si tu arribes i et posa davant d'un mirall, un mirall d'aquests que té gran, alt, que se't veu sencer perfectament, us dic perquè m'hi vaig trobar, després
10: sí,
12: ho explicarem, eh? Però clar, esteu allà tots dos, mireu el cos de la persona i és com, i ostres, i ara què dic?
13: Doncs el que has de fer abans d'anar a l'assessora d'imatges en el psicòleg. Sí, jo crec que és bàsicament, sobretot per reforçar l'autoestima.
12: Sí, ella fa una feina bastant semblant en alguns aspectes a la psicòloga, que és reforçar l'autoestima de la persona totalment.
14: Sí, perquè probablement vas allà perquè no tens clar què és el que t'agrada de tu mateix, no? És a dir, si hi vas, és per alguna cosa.
12: Total. El que passa és que ella porta ja tants anys treballant que ella ja sap més o menys què és el que pot lluir o no en una persona. Té una mena de superpoder que és d'aquests com que et mira i tu penses, i què estarà pensant? I he vingut ben vestit o ben pentinat?
13: Et sent jutjat, no?
14: Quina pressió, no, de cop?
12: Clar, és com, ostres, aquesta persona
10: potser,
12: ja ho sap.
10: O potser està al revés, buscant totes les virtuts que tens i com te les pot no realçar, no?
12: Molt bé,
10: Marta, no?
12: Clar que estic sempre optimista.
3: Fixo molt en com va vestida la gent i penso, ostres, si li pogués dir. O sigui, mai critico, però sí que l'agafaria i li faria quatre coses i ja, pim-pam. Llavors he identificat per poder ajudar la persona i al final m'he ficat.
12: Clar, quan ella explica que, clar, quan ella ho sap, ella ho veu, i sempre hi ha aquest límit de dir, escolta, jo això li he de dir a la persona o no. Tenim prou confiança per dir-li? És una cosa tan evident per dir o no? No sé si vosaltres...
10: A veure...
12: Us agradaria que us ho diguessin? Si és un especialista que ho sabeu que us dirà una cosa amb... que té cap i peu?
10: Si l'he contractat, per això
12: no,
10: li pago.
12: No, esteu un sopar, però... sou amics.
10: No, jo amb
12: no,
10: això toca. Trobo que opinar gratuït... O sigui, si jo no et demano opinió...
15: És a dir, si a mi m'has avisat que tu et dediques a això i jo començo a preguntar-te coses, endavant, digue'm el que n'opines.
13: Estàs donant el consentiment,
15: sí. Vull aquesta opinió teva, però si no, calla la boca.
10: O també depèn de com es plantegi. També, si ho planteges tot en positiu,
12: clar, pots segur.
10: Dir, ostres, saps que et quedaria superbé a tu, amb el color d'ulls que tens? Portar coses... Si ho mires com una recomanació i com un... Bueno, segons com es digui, es pot rebre
12: positivament. Sí, jo penso, estic segur, de fet, que la Mireia ho feia en aquest aspecte. Segur. No fa cap pinta de ser aquella persona que arriba i el primer que et diu és... Escolta, aquest pentinat, fora, eh?
13: Això no, fatal.
12: No es combina gens. Arribat a aquest punt, sí que vam arribar al punt que és que vam fer el que tocava fer, que és fer una mena d'assessoria express a la meva persona.
13: Ui, Manel Roig passa per la passarel·la.
12: Necessitàvem un voluntari, només hi era jo, per
15: no,
12: tant...
15: Home, no, m'haguessis avisat, jo t'acompanyava.
12: Clar, clar. Doncs comencem, va.
6: Estic veient ja els llums de nou, que es van il·luminant.
13: Manel Torres, eh?
12: Res, sí, eh? Em queda res. Entra... Quatre detallets.
6: Entra el vestidor Manel Roig.
12: Hem de dir, però, que el que sentirem, el que veurem ara, és una cosa express, és a dir, no és una assessoria completa. Eh? En aquest cas, per exemple, vam tocar tres punts, que són bastant importants, però no és tot el que es fa en una assessoria, i aquests tres punts són el visagisme, una paraula nova que hem après, ui, que és estudiar la cara, la forma de la cara, per adaptar-te al pentinat,
6: visagisme.
12: La barba...
6: Visagisme.
15: De visage, no? Entenc que és la paraula en francès, si no m'equivoco.
6: De visage, què vol dir, perdó?
15: La cara, crec que és el rostre. Ah, sí? Diria que sí. Ara ho revisem, però sí.
12: Tindria tot el sentit, sí. Les ulleres també, és una cosa molt important, les ulleres que portes segons la forma de la cara.
15: Sí.
12: El segon punt és la forma del cos, per adaptar la teva roba a la teva forma del cos, això que dèiem, no? Si volem que se'n vegin unes cames més llargues o un tronc més gran, doncs t'adapten les peces de roba segons el teu cos. I el tercer punt és la colorimetria, que és una cosa que a mi em torna boig, que són quins colors et van bé pel teu to de pell. Pel teu to de pell, pel teu cabell, pel teu ull...
6: Ara ens deies, Manel, que vosaltres veu tocar aquestes tres qüestions pel temps que teníeu, però una assessoria d'imatge quant temps pot durar?
12: Pot
6: completa,
12: ser molt, clar, pot ser molt llarga, per exemple, si inclou la roba, inclou una a comprar, per exemple, pot ser...
6: T'acompanya a comprar, també?
12: Sí, cal, sí. Ara, després repassarem tots els serveis que té, però sí. Però en aquest cas que tocarem ara, en un dia, per exemple, això podria estar perfectament.
6: Jo ja et notava, avui, com més, així, més guapa.
12: Bueno, he aplicat canvis, al final.

0: Si no, allargarà molt més la cara. I el cabell està bé a la mida que ho portes, però si portessis molt més llarg i molt més alt, el que faria és allargar molt més.
1: És un estudi...
2: T'has afaitat?
1: No m'he deixat créixer gaire la barba, si em preguntes, Marta.
2: Però per tant, a tu, Manel, no et quedaria bé el pentinat de Ferran Torres?
1: Sí. Sí, sí que em quedaria bé, perquè lo important, ara com comentarem, és no tenir els costats rapats, perquè jo tinc el cap, diguem, allargat. Aleshores, si et rapes el costat, te'l fa encara més allargat.
3: És que ara el problema és que, clar, nosaltres tenim el Manel davant i el veiem, però la gent que ens està escoltant deuen estar pensant quina cara fa aquest noi.
1: Bastant estàndard, eh? Tots els oients...
2: Per mi t'assembles amb plecs, que hi ha gent que dirà qui és amb plecs, però bueno...
3: Bueno, que busquin, és igual.
2: Mira, ja busques plecs, ja... YouTuber plecs,
3: i tens amb el Manel.
2: També poden buscar Manel Roig i el trobaran.
1: Sí. Em diuen molt que m'assemblo també al dels tiets, el que és el més alt del que ve Coca.
3: Mira, perdó, jo vaig a buscar les fotos i vaig a fer aquí unes comparatives. Ves a explicar.
1: El que li vaig preguntar a la Mireia és, escolta, això està molt bé, però és que jo precisament sempre he portat aquest pentinat que no hauria de portar, potser, que és el de rapar-me els costats perquè em fa la cara més allargada.
0: Sí, està molt bé seguir la tendència, o sigui, la tendència va amb tu. Aquest és el problema, que seguim tendències sense saber que funcionen amb nosaltres. En el teu cas, rapata tot això, el que farà és que la cara se't vegi més, molt més prima.
1: Doncs bé, està bé saber-ho gairebé amb 31 anys, saber com no t'has de pentinar. Millor que no saber-ho mai.
3: Perdó, jo és que anava buscant a les semblances, t'assembles més a plecs que el dels tiets, eh?
1: Sí, sóc plecs?
3: Ah, jo
1: sí,
3: estic amb la Marta,
2: jo fa temps que t'ho dic, Manel.
3: Sí, sí, jo t'hi veig, eh? Tens raó, Marta.
2: Aquest somriure...
1: La forma de la cara, potser.
3: L'estructura de la cara, també...
2: Aquesta mandíbula, no?
3: Sí, marcada.
1: Però que m'he d'afaitar ara, o què? No,
3: ja et va dir que... Bueno, clarament, més aviat...
2: Li has de preguntar a ella, no a nosaltres.
1: Plex va afaitadíssim, eh?
4: Sí, és allò, babyface, eh?
2: Babyface.
3: De totes maneres, la Mireia et va dir que més aviat poca barba. Vull dir que potser totalment afaitat també et quedaria bé.
1: Podem provar, però no provarem.
3: Va,
1: doncs... Tant com el rapat dels costats és un error típic dels homes, també hi ha un error típic en el pentinat de les dones.
0: Sobretot, l'error que... Bueno, l'error... que les dones es pentinen fent la ratlla enmig.
5: I això no
0: afavoreix a totes, perquè si tens la cara allargada, el que fa és allargar-te molt més la cara.
2: Mira, fem el que podem. M'entens o no? Es fa el que es pot.
1: És un petit consell.
3: Marta,
2: com em sento tacada a la mínima?
3: No, però jo et diré, jo que tinc una cara pepino total, a mi em poses la ratlla. No, és així. Cadascú amb les seves coses. A mi em poses la ratlla al mig i m'allarga molt la cara, és veritat. Ja està.
1: Però tu això...
3: Ara estic veient un nom, mireu, penso que veieu un pepino.
1: Estem valorant el pepino.
3: No,
1: sí.
3: Ja està.
1: Si voleu, passem de la cara i anem a parlar de la forma del cos. Atenció, perquè ara sí que passaré vergonya, perquè em mira el cos.
2: Et va tirar la canya?
1: No, em mira el cos, vestit. Ah. Però quan saps allò que t'estan mirant...
4: Poc, Manel, va veure poc, llavors.
1: Mireu, això si hi aneu, ho sabreu. O et fa arrapar-te la samarreta per veure quin tipus de cos
2: té. És veritat que està treballant, ella treballa d'això,
1: sí,
2: ho fa amb tothom.
1: 100% professional.
2: I que demana permís, clar.
1: Evidentment.
0: Vale, anem a mirar la teva tipologia de cos, a veure què cos tens. Estira una mica el jersei. Vale, pues tenim aquí un trapezoide, que és la tipologia de cos ideal, d'home. Perquè tens l'esquena una miqueta més ampla que la cadera, però sense arribar a ser molt exagerat. I a la forma de vestir tens moltes més opcions en el teu cos que en altres cossos, com podria ser un triangle.
1: Doncs res.
3: Un trapezoide.
1: Un trapezoide. No ho sabia i ara ja ho sé.
3: Pots presumir d'això?
1: Cal aclarir que diu que, com que és una bona forma perquè és el model que agafen les marques de roba per fer les peces de roba. Per tant, és més fàcil que més peces de roba s'adaptin al teu cos.
3: Tu notes això, per exemple, quan vas a comprar, que ets molt estàndard?
1: Sí. Sincerament, sí, eh? Perquè no és que ho noti, com sempre m'ha passat, mai he tingut el problema aquest que ha explicat alguna gent de, és que vaig a la botiga i no trobo roba.
3: Sí.
1: I després, quan ho he sentit, jo he pensat, ostres, doncs a mi mai m'havia passat.
3: Tot em queda bé.
1: Tampoc això,
3: però que tu pots comprar una cosa fins i tot sense provar-te-la, sabent que és la teva talla i saps que et quedarà bé.
1: Sí, si és la meva talla, anirem bé. Sí, és molt fort. Respecte a la roba, hi ha un error típic que també sempre cal evitar.
0: És el que més em trobo, les talles incorrectes. perquè s'agafa més talla de la que realment necessiten.

0: que volen que vagi ample per dissimular, però el que estan fent realment és donar més volum al cos. En plan, quina talla tens? La 38. I resulta que jo agafo tota la roba de la 38, quan anem al provador és la 36, inclús la 34. Apa.
1: És un altre d'aquests temes que tampoc és intuïtiu, que sembla que si vols amagar, entre cometes, el teu cos, doncs has de comprar roba més ampla, i diu que passa tot el contrari, que si la compres més ampla fa el teu cos encara més gran.
2: També és veritat que les marques no ho posen fàcil amb les talles.
3: I que cada, exacte, cada botiga té un tallatge diferent.
2: I que a més en algunes et trobes entallat amb una talla que creies que et quedaria bé, en l'altra de sobte et queda ampla per tot arreu, vull dir que...
4: També amb les noies passa molt que depenent de com tens els malucs i la cintura, hi ha pantalons que no et van bé perquè són massa petits de dalt o massa grans de dalt, després de les cuixes no t'acaba d'entrar del tot, i dius, com pot ser que em passi a mi i a la majoria de les meves amigues, i tot i així seguim fent els pantalons de la mateixa manera, que és aquesta cintureta de vispa petitona i aquests malucs més grans. I dius, això com ho hem de fer?
1: De fet, va haver un intent d'estandarditzar-ho tot per la Unió Europea i de més, i les marques van dir, sí, no.
4: I es va quedar igual que sempre.
1: Van seguir exactament igual. El tercer pas d'aquesta assessoria d'imatge és el de la colorimetria. Hi ha molts vídeos a Instagram sobre aquest tema, no sé si els heu vist.
4: És una cosa que s'ha fet bastant viral últimament.
1: Bastant viral. Es tracta de posar-te una tela aquí al pit, com si fos un pitet, i mirar-te al mirall i veure si aquest color li senta bé a la teva cara, als teus cabells i a la teva pell. Nosaltres ho vam fer així, tal qual, em va seure una cadira, em va anar posant teles de diferents colors per veure si m'encaixaven més els colors freds o els colors càlids. I us he de dir que és molt bèstia com canvia la cara. Com un color et fa... A mi em semblava un color que jo... És que tinc samarretes d'aquest color.
4: Sí.
1: Doncs en aquell moment jo em veia malalt. O sigui, em feia molt més pàl·lida...
3: Però tu mateix t'ho notaves, no calia que ella et digués el què?
1: Res. Li deia, és que no cal que m'ho diguis, perquè és que ho veig perfectament. Mm.
5: Sí, vols dir que no sigui sugestionat, no?
3: Exacte.
5: Que t'ho diuen i comença, és veritat, perquè a vegades és inevitable que quan t'ho diuen, no?, comencis a...
1: Total, no, doncs jo ho vaig veure perfectament.
6: Anem a veure quin color afavoreix més, si els càlids o els freds.
7: Vale.
6: En el teu cas, hem de tenir en compte que el color et farà donar més intensitat o t'apagarà molt més el rostre.
7: Vale.
6: I les ulleres també s'intensificaran, es posaran més fosques.
7: Jo tinc molta ullera,
6: Ja, això...
1: Bueno, aquest ja per això, al final,
3: Mal,
1: és matador, és matador. Anem a veure si sóc més de colors càlids o freds.
6: I el que buscarem és que hi hagi contrast entre el teu color de pell, color d'ull i color de rostre. De cabell, perdó. Si et posem colors càlids, com seria aquest, estem fent que tot sigui molt igual al teu rostre. Quedes com que estàs una mica malat.
7: Sí, totalment.
6: I aquest et dona molta més llum.
1: O sigui que al final jo sóc més de colors càlids. Això és important perquè una assessoria d'aquest tipus no elimines colors. No vol dir que ja no et pots posar cap vermell. No, vol dir que dintre del vermell, per exemple, et pots posar els càlids o els freds.
4: Vale, jo perdó, però sí. Els càlids quins serien?
1: Serien com els que li diem als nens petits, els forts. Blau fluix seria més càlid.
4: Càlid.
1: I els forts serien els freds, perdona. Els colors forts són els freds.
4: Vale.
1: El blau fosc, el granate, verd fort és fred.
4: Per exemple, un groc?
1: El groc pot haver-ne de càlid i de fred.
4: O sigui, depèn, suposo, de la intensitat del color, que sigui més càlid o que sigui més fred.
1: Exacte, sí. Per exemple, els beige, tots són càlids.
4: Sí.
1: En canvi, els que són més foscos... Doncs
4: I els colors pastel serien càlids, no?
1: Exacte.
3: I el negre i el blanc, què?
1: Són neutres, aquests.
4: Ah, aquests... i això què vol dir? Que li queden bé a tothom?
1: O li queden malament a tothom.
4: I a tu què?
1: No, sí, li queden bé. En general no accentuen res, en principi no. Però s'ha d'anar en compte perquè, per exemple, els blancs també hi ha diferents tonalitats. Hi ha blancs molt elèctrics, molt brillants.
4: Que poden ser una mica freds.
1: Exacte.
4: I o més trencadets.
3: Més trencats.
1: Exacte.
4: Dic perquè avui vas amb un blanc...
1: És apagador. Més aviat... Com el veuries tu, aquest, Marta?
4: Jo diria que és fred.
3: És que jo el veuria més aviat fred,
1: Doncs, en principi, és el que em toca.
4: Val, per tant, si ho has fet bé, no?
1: Sí.
4: Pues molt bé.
1: Sí, perfecte. És el que tenia. Fins aquí va acabar aquesta sessió express, però s'ha de dir que si hagués continuat podríem haver fet moltes més coses en aquest tipus d'assessoria d'imatge, com pot ser acompanyar-te a comprar roba, la típica de anem a mirar aquest tipus de peces que potser no portes tant, doncs anem a provar-los. I l'altre tipus de... És boníssim. Però mira, l'altre a mi em va semblar encara més interessant, que és anar a casa teva a mirar la roba que tens i dir-te quines altres maneres de combinar pots tenir.
5: Com per... treure-li partit a les figures que ja tens a l'armari, a les peces que ja tens a l'armari, que tens allà des de fa 3 anys, que no te les poses, que no les vols donar a ningú perquè et sap greu, a vegades hi ha un vincle, no?
1: Exacte.
5: Però que no saps com treure-li partit.
1: Allò típic
5: Marta,
1: de...
5: Marta, tu m'entens, Marta, oi?
3: També de vegades s'ha de saber renunciar a les
5: també,
3: coses, eh?
5: També,
3: de vegades sí. Cal fer neteja, fer bosses sí. I a la humana vinga, o tota sí. La gent que en necessiti.
1: Clar, aquí el que es tracta és evitar allò de tinc molta roba i mai sé què posar-me.
3: Ja.
1: Doncs amb això ella et va dient que es pot combinar amb què o fins i tot de escolta, això que tens, si et compres aquesta peça que res, que és una cosa senzilla, encara tindries més combinacions. Realment, vam fer només un tastet molt petit de tot plegat, però va ser molt interessant. I encara va ser més maco quan em va explicar algunes de les experiències que ella ha tingut com a assessora d'imatge i una de les que més em va posar els pèls de punta, de fet, va ser una de les clientes que va tenir, que era una persona amb trastorns de l'alimentació, amb tot això, amb el que afecta tot això a la roba i a l'autopercepció, i realment va acabar sent una història bastant bonica, mireu.
8: El dia del shopper va ser amb molt de respecte, molt sensible, o sigui, ella estava com molt cohibida, en plan, això no funcionarà, però jo tenia l'esperança en que sí. O sigui, jo sabia que funcionaria, el que passa és que ella pues, dubtava molt. I va ser molt xulo perquè al final és que estava dintre del provador provant-se coses i buah, després és que estava preciosa, es sentia segura, es sentia bé, es podia fer fotos quan no podia i va ser un procés xulo.
5: Doncs que bé que aquesta feina, que d'entrada no, pot semblar una cosa absolutament superficial, també pugui ajudar a persones a millorar la seva autoestima. Al final l'autoestima depèn d'un mateix, ens la treballem nosaltres, però a vegades és veritat que posant una mica de color, una mica de vaja, o del consell d'algú que ens pot saber, que és el que ens afavoreix més, ens pot ajudar a sentir-nos millor amb nosaltres mateixos.
1: Al final és un reforç positiu en moments en què tu et sents doncs, més vulnerable, i ve algú que en sap i t'ajuda.
5: Doncs, Manel Roig, moltes gràcies, et veiem estupendo. No sé si ha sigut gràcies a aquesta assessoria o a la teva
1: mesa
5: ja natural. I també li agraïm a la Mireia Martín aquesta assessoria d'imatge. Quan vulgui pot venir aquí a la tarda, que n'hi ha uns quants que voldrem passar per la seva consulta. Va, fem una pausa i aneu marcant el telèfon del programa al 93-201-7474, 93-201-7474, perquè al tornar... farem concurs, avui regalem un producte exclusiu de la marca Culinarium, un set de dues paelles d'acer inoxidable. Si pogués participar, us asseguro que jo trucaria, perquè no sé què em passa a mi a les paelles, que se'm desgasten totes i em duren...
3: Ui, la truita s'enganxa, és un drama.
5: És que no ho entenc, us prometo que cada any me les he de comprar, però vaja, jo no puc participar. Vosaltres que sí que podeu, truqueu al 93-201-7474, fem una pausa i concurs.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
12: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
11: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
12: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
14: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
15: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
16: Amb el Joan Antoni Fletxa.
17: El més difícil que tenia el
16: Joan. I amb la Mireia Benito.
15: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
20: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: L'estiu és tu.
21: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
22: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu.
21: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
21: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Tres minuts per les 6 de la tarda. Obrim el telèfon del programa, el 93-207-474, i obrim concurs. Avui regalem un set de dues paelles de ser inoxidable Trilayer, que us permetran gaudir d'una experiència de cuina més naturals i sense antiadherents. I aconseguireu, segurament, que no se us enganxi la truita a la francesa, com ens passa a la majoria.
2: Bona ràbia, sí, això.
5: Tenim ja a la Glòria al telèfon. Bona tarda, Glòria.
23: Hola, bona tarda, guapos.
5: A veure, també se t'enganxa la truita, tu? La paella?
23: Alguna paella sí que se m'enganxa, sí.
5: Escolta, jo no sé què passa a mi a les paelles, però et prometo que les he de renovar constantment, eh?
23: És que, clar, és el que passa. I només tinc una per les truites.
5: Exacte, però... és el que recomanen.
2: És la paella.
23: Sí.
5: Va, doncs, a veure si tens sort, Glòria, i t'emportes aquestes paelles. Va, avui, no sé com vas de geografia, però és la temàtica que t'ha tocat. A veure, la cosa avui va de geografia catalana i més concretament, com ens indica aquesta cançó, de la muntanya. Ets molt excursionista, Glòria?
23: Abans ho era, ara no puc.
5: Bueno, doncs deixarem amb coneixement de muntanyes, encara que ara no les puguis trepitjar. La pregunta és la següent. Quin és el cim més alt de Catalunya? No pateixis, que tenim tres possibles respostes. Aleix?
2: Exacte. Comencem amb la A, que és la Pica d'Estats, la B, Pedraforca, o la C, el Puigmal.
5: Glòria, el cim més alt de Catalunya. Pensa-ho bé.
23: La Pica d'Estats?
5: A, Pica d'Estats. N'estàs segura?
2: La marquem, aquesta.
5: Marquem Pica d'Estats i la resposta és... correcta!
3: Molt bé, Glòria.
5: Bravo!
3: Molt bé, Glòria.
23: Quina il·lusió. Mira, em faré plorar i tot, eh?
5: Ai, que bé, escolta'm.
23: Quina il·lusió.
5: Doncs ens alegrem molt.
23: Moltes gràcies. Una sorpresa avui, mare Déu.
5: Que bé, Glòria, com ens alegrem que t'haguem pogut donar aquesta bona notícia, aquesta alegria i aquestes dues paelles que t'emportes per cuinar, no sé si truites, vaja, el que tu vulguis i que gaudeixis de la bona cuina, Glòria.
23: M'agrada molt el vostre programa d'estiu, vostè ho fem superbé, eh? El Roger Carandell el seguia els caps de setmana.
5: Clar.
23: Però, bueno, que m'agrada molt escoltar-lo per la tarda.
5: Moltes gràcies, Glòria. Ara ho hem de deixar, però tornem després del butlletí informatiu. Moltes gràcies. Fins ara.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
24: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els bombers confien que la meteorologia d'avui ajudi a contenir les flames, tot i que el vent pot dificultar les tasques d'extinció durant les pròximes hores. Els mitjans aeris, que al matí no s'han pogut enlairar pel vent, ja han reprès l'activitat. El foc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000. Última hora des de la Vall d'Uixó, Coll i Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
25: Bona tarda. Finalment, els mitjans aeris, una trentena, com deia, s'han pogut enlairar ja a primera hora de la tarda i sense tant de vent, amb la intenció d'apretar i aprofitar després la humitat de la nit. El govern espanyol ha donat avui una dada esfereïdora. Des de que ha començat l'any, s'han cremat 170.000 hectàrees, una superfície molt superior a la de l'any anterior. Sara Agesten és la ministra de Transició Ecològica.
26: Hoy tenemos un nuevo dato de las hectáreas que han sido afectadas por los incendios desde principios de año. Hablamos de más de 170.000 hectáreas, es decir, 6 veces más de lo que habíamos visto el año 2025.
25: Són declaracions de la ministra de Transició Ecològica aquí a la Vall d'Uixó. En aquesta zona, més de 16.000 veïns continuen pendents de poder tornar a casa. Xavier Espel, Coia Ballester Brumós, unitat mòbil de 3CAT Info a la Vall d'Uixó.
24: Mentrestant, l'incendi de la Gironda, França, tendeix a estabilitzar-se, però hi ha temor per nous rebrots per la situació meteorològica. Ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè aquests ciutadans puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podrien trigar mesos a apagar del tot el foc. Enviada especial a marxa prima, Laura Bertran, bona tarda.
0: Bona tarda. Avui encara la situació és estable. Els incendis de la Gironda, amb aquestes 42.000 hectàrees afectades, tot i que el foc continua actiu, sí que la zona s'està estabilitzant. Continuen evacuades més de 220.000 persones i hi ha efectius mobilitzats, gairebé 6.000 en tots els cossos, bombers, exèrcit. Sentim el colonel Wilfried Schneider.
1: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
0: Vers la métropole bordelaise. Laura Bertran, Catalunya Ràdio, marxa prima.
24: Més notícies, Roger Santaló.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota als centres. Segons la consellera, la principal hipòtesi és la coincidència amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, que podria haver confós els centres. Ho ha dit en una compareixença al Parlament que encara està en marxa.
6: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podia haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
24: El Banc Sabadell reorganitza i crea una àrea específicament dedicada al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons ha fet públic l'entitat en un comunicat, s'aposta per la intel·ligència artificial com a eix transformador sobre el qual se sustentarà el futur creixement del banc. Una altra de les novetats que ha anunciat el Sabadell és la creació d'una unitat de banca personal per reforçar l'aposta per donar un servei d'alta qualitat als clients de valor.
4: El canceller alemany Friedrich Merz reclama un enduriment de les lleis arran del cas del suposat autor de l'atac a Berlín contra la marxa del dia de l'orgull LGTB que va fer un mort i una trentena de ferits. L'home, mort a trets per la policia, estava en llibertat tot i tenir un ampli historial delictiu i haver-se radicalitzat.
24: Rodalies de Catalunya reprendrà demà la circulació de les línies R13 i R14 entre Lleida i les Borges Blanques, que havien quedat tallades per un robatori de coure la setmana passada que va provocar una avaria greu. Lleida, Júlia Albacar.
7: Bona tarda. El tram afectat és entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons, que durant aquesta setmana s'ha hagut de fer per carretera amb autocar. La previsió és que demà ja es pugui recuperar la normalitat a les dues línies després d'una setmana amb la circulació interrompuda pel robatori de cable de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Segons Adif, el robatori va malmetre equipaments i sistemes de regulació del tràfic i va provocar afectacions molt greus, a més de diversos incendis en transformadors. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
24: Ara els esports, Joan Fitó.
8: Cristian Estuani renova amb el Girona una temporada més. El davanter uruguaià en sumarà així 10 al conjunt gironí.
22: Poder llegar a complir 10 temporades con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día.
8: Estuani és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona, amb 148 gols en 312 partits oficials. El Girona i el Sabadell, precisament, s'enfrontaran en un amistós de pretemporada el divendres 7 d'agost a 6:45 a la ciutat esportiva del Girona, segons han confirmat els dos clubs. El Barça, mentrestant, ja és a Birmingham per fer-hi l'estatge de pretemporada. Entre els convocats, Hansi Flick s'endú Ter Stegen, pendent de tancar la seva sortida a l'Ajax, Frenkie de Jong, lesionat, i 17 jugadors del filial i del juvenil. Avui també ha tornat a la feina el Barça femení, les futbolistes han passat les proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ebwamo, el britànic de 25 anys i 2,5 m, juga de l'epivot i és la novena incorporació blaugrana aquest estiu. I d'altra banda, el quitzenàs Manresa ha fitxat el nord-americà Colby Jones, l'escorta de 1,95 m, va jugar la temporada passada als Memphis Hazel de la G-League.
9: Fins aquí les notícies.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
12: Ara m'ha agafat per aquí.
11: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
13: Home, enòleg no sóc, però bueno.
14: Però jo sóc de Banyoles?
11: Sí.
14: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
11: He trobat a la Wikipedia, això.
13: Doncs mira, més li fent cas.
12: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
13: Típic de l'escala.
12: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No vaig provar amb la guitarra, també, i tampoc.
16: I tampoc, ho has aconseguit finalment, no?
12: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
10: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: I ara és moment de saludar dos experts en unes matèries que a la majoria se'ns escapen, a vegades fins i tot se'ns fan una mica feixugues i complicades, però que ens interessen molt. I per això justament els fem venir, perquè ens aterrin i ens simplifiquin tot el que té a veure amb ciència i amb tecnologia. Ells són en Carles Planas Bou, periodista del periòdico especialitzat en tecnologia i poder. Bona tarda, Carles.
1: Hola, bona tarda.
0: I en David Poblador, que és tecnòleg i expert en intel·ligència artificial. Què tal, David?
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: A veure, la setmana passada vam parlar de com la intel·ligència artificial ens ajuda molt a fer les coses més ràpid, però també de com pot deteriorar, i en alguns casos està efectivament deteriorant, les nostres capacitats cognitives i intel·lectuals, segons com la fem servir, i també d'això, de com la IA tendeix a complaure'ns, a dir-nos el que volem sentir i també a enganyar-nos, a donar-nos respostes falses. Avui crec que tornem a parlar d'IA, però des d'un punt de vista diferent, Carles.
1: Sí, avui explicarem l'impacte que els models d'intel·ligència artificial estan tenint en la ciència, que probablement és una de les aplicacions més interessants, però de les que menys es parla, perquè recurrentment la gent pensa en intel·ligència artificial com si només fos una única tecnologia, com si només fossin els generadors de textos, d'imatges, que és el que s'ha anomenat intel·ligència artificial generativa.
0: I que és el que fem servir, la majoria,
1: és
0: no?
1: És el que es fa servir més, però clar, parlar d'intel·ligència artificial realment no és una tecnologia, no és una única tecnologia, sinó que és una caixa d'eines amb diferents usos. Hem vist durant al llarg dels anys, no?, en sistemes de vigilància, els algoritmes de recomanació de contingut de les xarxes socials, o, per exemple, els tipus d'aquesta tecnologia que s'apliquen en el camp científic, que moltes vegades són els d'analitzar patrons, no?, els d'analitzar grans volums de dades per extreure'n patrons d'intel·ligència. I, bueno, entrarem una mica més en matèria per veure com s'estan utilitzant aquests sistemes per intentar detectar malalties, ajudar a crear nous fàrmacs, fer que les radiografies siguin, doncs, cada vegada més precises, etcètera, etcètera.
0: O sigui que la intel·ligència artificial no només ens resol tasques quotidianes, que, com deies, l'ús que el gran part dels mortals fan servir en el dia a dia, sinó que pot tenir un impacte que pot, no sé si dir que transformar la ciència fins i tot, no ho sé, eh?
1: Sí, però pot ajudar a accelerar la ciència. No fa molt parlava amb el Mateo Valero, que és el director del Barcelona Supercomputing Center, i ell em deia que clar, que sense supercomputació la ciència està cega, i sense intel·ligència artificial pot passar una cosa similar, o sigui, ajuda a potenciar les capacitats dels científics per intentar arribar més enllà. Però clar, no hem de pensar en que els científics estan utilitzant ChatGPT per fer aquest tipus de descobertes, sinó que són processos molt més complexes i molt més potents, no? Llavors, clar, com mencionava abans, una de les característiques més potents que té la IA és aquesta d'analitzar grans volums de dades per veure-hi més enllà del que pot veure l'ull humà, no? Extreure patrons. Penseu en el científic que ha de, doncs, intentar analitzar milions de seqüències genètiques, estrelles en el firmament, diferents fenòmens que poden afectar a la meteorologia. Al cap i a la fi, doncs, el que fan és utilitzar la IA com una mena de microscopi estadístic que els permet, doncs, detectar coses que pel nostre ull humà acabarien passant de desapercebuda. Llavors, el que fa no és automatitzar la ciència, perquè el procés científic segueix sent el que ha de ser, el de tenir una hipòtesi i intentar verificar-la. Això no canvia. El que sí que és una eina potent perquè part d'aquest procés, que pot durar anys i anys i anys, sigui més eficient.
2: Crec que el que has dit al principi és molt crucial perquè ho entengui la gent que ens escolta. La intel·ligència artificial actualment hi ha tota aquesta aura de màgia que l'estem veient traduïda en productes que s'han convertit en productes de masses, com el ChatGPT, però hem d'entendre que tots aquests, com tu deies, tots aquests processos d'intel·ligència artificial en diferents graus i en diferents tècniques s'han estat utilitzant des de fa dècades, en general. Bàsicament, per intentar respondre preguntes que per inspecció humana són molt cares de respondre. És a dir, trobar patrons en volums de dades molt grossos. O intentar trobar, com diuen els científics, correlacions. Quan passa això, després passa això. Això, quan tens poques dades que analitzar o poques variables, és a dir, no sé, un pis de 3 habitacions val tant, un pis de 4 val tant, potser és factible fer-ho per inspecció humana. Però aquestes eines ens han donat un poder enorme per verificar totes aquestes coses amb volums de dades inimaginables. Parlem de milions i milions de paràmetres diferents que podem estar verificant. I, òbviament, això ajuda molt a gran part del procés científic, ara i de fa dècades. Òbviament, ara les tècniques han anat millorant i crec que parlarem de com això es tradueix en el dia a dia científic, però això és una cosa que simplement ja sabem de fa molt temps.
0: I per tant, són eines que per molt que ara potser, no sé si dic que estan més de moda o que s'han popularitzat més, existeixen de fa molts anys, eh?
2: Sí, molts anys.
0: Que entenc que han millorat moltíssim.
2: Sí, de fet, això ha tingut diferents etiquetes o diferents noms. Se n'hi ha dit doncs, machine learning, se n'hi ha dit, no sé, linear regression, se n'hi ha dit de mil maneres. Totes aquestes coses. I intel·ligència artificial realment no diu massa sobre la tècnica.
1: No, és un terme més marketingià perquè, bueno, de fet, en els orígens de la pròpia paraula, que són de l'any 1960, ja es deia que era una paraula amb la que s'intentava cridar l'atenció dels inversors perquè posessin diners en aquest estudi.
0: I ha funcionat.
1: I ha funcionat completament. Crida molt més l'atenció quan pensem en IA com aquesta cosa monolítica, no? Pensant en ChatGPT, perquè és el que s'ha acabat traduint més directament en les mans de l'usuari final, però clar, és el que mencionava abans, no? Que és un paraigües de diferents tecnologies que fa que, quan parlem de transport, ens podem referir a bicicletes o ens podem referir a un coet.
0: Clar, no té res a veure una cosa amb l'altra.
1: No tenen absolutament res a veure. I passa una cosa similar amb ChatGPT i amb els models d'IA que s'estan desplegant en el camp científic.
0: I quines bicicletes o coets s'estan fent servir en ciència actualment i que ajuden a millorar i a fer-la més eficient?
1: Sí, ara ens posarem un pèl tècnics. Per...
0: Vinga, va, vale.
1: Ens posarem un pèl
0: tècnic. Anem a concentrar-nos. Jo agafo bol i vaig apuntant.
1: Sí, perquè en el camp de la ciència mèdica hem vist que s'estan aplicant altres tècniques que són més òptimes per millorar la salut, que el que fan no és generar continguts, no? com ChatGPT, sinó que fan, classifiquen, intenten anticipar-se, detectar anomalies, detectar patrons, i és el cas del que s'anomena aprenentatge profund o deep learning, que són sistemes entrenats, per exemple, amb milions d'imatges, per exemple, d'un tumor, perquè així, quan s'ha d'analitzar una radiografia d'un pacient, a través de tot aquest entrenament amb aquestes imatges, pugui servir per detectar de forma més precisa si el que hi ha en aquella radiografia és un tumor o no. Fins i tot si és un tumor en un estadi molt primigeni, en un estadi molt, molt inicial. I això pot servir, doncs, perquè, de nou, no substitueix el científic, perquè el científic ha de seguir estant allà per fer una valoració, però sí que li permet tenir, doncs, magnificar les capacitats que podria tenir el científic en aquest cas, doncs, per veure-hi una mica més enllà, no? I també hi ha models predictius, per exemple, que el que estudien, doncs, de nou, amb milions de dades clíniques, les analitzen per poder fer una valoració, per exemple, d'un pacient, estimar riscos, recomanar un tractament complet. Llavors, el que fan aquests models, de nou, no és automatitzar la feina dels científics, no és automatitzar la feina dels metges, en aquest cas, sinó fer una estimació que després el professional humà pot agafar-la i, doncs, a través d'això, ell emetre un judici en base a tot el seu coneixement.
0: Si no substitueix la feina del metge, si no és una eina més que incorpora i que l'ajuda segurament a anar una mica més enllà del que podria només amb les seves mans i amb els seus coneixements. Però com d'habitual són aquestes tècniques i aquestes eines? Realment s'utilitzen de forma habitual ara mateix?
2: No sé el dia a dia de moltes professions, però òbviament el tema de detecció d'imatge i detecció de patrons és una eina que molts dels softwares que s'utilitzen mèdicament i en recerca, tot això han anat incorporant i incorporaran més en el futur. Tot això es basa en, bàsicament, intentar detectar més coses que es poden escapar a l'ull humà en base a casos o diagnòstics previs. Si imatges que complien aquests paràmetres resultaven ser un potencial tumor, doncs probablement aquestes petites imperfeccions en la imatge o alguna cosa així poden donar més informació i certament totes aquestes eines s'estan incorporant i, és més, milloren la capacitat de diagnòstic moltíssim.
1: Us volia preguntar, no sé si teniu familiars o coneguts que treballin en hospitals o si heu vist The Pit.
3: Hey, Dave, what's a good word? We're fucked. 52 in the waiting room, then it's not even...
0: L'he vist, la mira, la tinc molt pendent, perquè l'han recomanat moltíssim.
1: Sí, jo aprofito per recomanar-la, perquè és el vici de veure la gent fer bé la seva feina. És el dia a dia de metges, i els veus treballar i penses, quin plaer és. Hi ha com un plaer en veure les coses tan ben fetes, però bàsicament en aquesta sèrie mostra que en el dia a dia dels hospitals el que veuen molts dels treballadors, l'impacte, el tu a tu que tenen amb la intel·ligència artificial, és quan els hi fan utilitzar models d'IA generativa per la seva feina. Per
0: sí,
1: exemple,
0: això es veu, a la sèrie?
1: Sí, quan han de fer els informes, això també passa en els hospitals, sí. Si teniu familiars o amics que hi treballen, doncs que a l'hora de fer informes cada vegada s'utilitzen més models en els que tu, en lloc de redactar l'informe per estalviar temps, doncs li parles a la màquina per entendre'ns i a partir d'allò genera un informe. Aquest és el tracte que els metges tenen, diguéssim, més a la mà el dia a dia, però com mencionava ara el David, moltes de les màquines que utilitzen ja tenen integrats aquests sistemes d'IA des de fa anys, i després l'ús més habitual i probablement més vanguardista que es veu és en el camp de la investigació, no? Els grans centres d'investigació sí que poden utilitzar aquests models d'IA i de supercomputació en alguns casos per accelerar la ciència.
0: En aquests moments, quin diríeu que és el repte o el problema científic que la IA resol de forma més exitosa o que ha contribuït a solucionar?
2: Hi ha uns quants exemples, crec que en Carles ens pot parlar d'alguns exemples amb recerca genètica o de medicaments o coses semblants, però bàsicament totes aquelles recerques que on s'havien de provar moltes coses diferents en poc temps i validar certs resultats, comencen a ser factibles. Tot això, per fer un exemple que es pot semblar una anècdota, però realment no ho és, perquè ajuda a entrenar aquests models, tot això històricament es proven coses, per exemple, amb partides d'escacs.
0: A veure això.
2: Clar, els escacs és un joc fàcil d'entendre en quant a regles, però molt complex de calcular. Sí. És impossible, hi ha infinites possibilitats. Sí. No hi ha hagut mai dues partides d'escacs iguals.
0: No.
2: Llavors, què succeeix? Aquestes eines poden detectar noves maneres de jugar escacs, directament. No només jugar bé escacs, poden detectar noves maneres de jugar escacs fent-les jugar entre elles. Entre elles, i comprovant resultats. Aplicat a la ciència, això és obvi, en recerca de proteïnes i coses semblants, però el món dels escacs és paradigmàtic, perquè el que està succeint és que els jugadors d'escacs d'avui en dia, els bons i els dolents, tothom, està aprenent noves tècniques de jugar escacs, bàsicament després d'haver vist com aquestes màquines han descobert noves metodologies. És un problema resolt, els escacs. És impossible guanyar-li a una màquina, encara que sigui el millor jugador d'escacs del món.
0: És impossible, eh?
2: És impossible ara mateix. Però crec que això està fent evolucionar el joc. Això, si ho traslladem al món científic, és exactament el mateix. Era impossible provar totes les combinacions de proteïnes, de cadenes d'ADN, tot això. Amb molta experiència es podia arribar a obtenir resultats impressionants a nivell científic. Però aquests resultats, que eren impressionants fins fa 10 anys, avui en dia s'han quedat en una anècdota comparada amb la velocitat d'iteració d'aquests processos.
1: I el que és particularment curiós és que la mateixa empresa o el mateix centre d'investigació que va permetre que les màquines superessin no només els escacs, sinó també en el Go, que és com la versió més complexa dels escacs, és un joc mil·lenari a Àsia, és la mateixa que ha fet l'aplicació NIA per resoldre un cas científic complex més important fins ara, no? que és Google DeepMind. DeepMind és un laboratori...
0: Google DeepMind.
1: Sí. Bueno, DeepMind és un laboratori d'investigació britànic que Google després va comprar de forma molt intel·ligent. I, bàsicament, aquest estudi va rebre el Premi Nobel de Química l'any 2024, perquè va ser el primer Nobel que reconeixia directament una investigació científica potenciada amb IA, perquè van crear un sistema d'IA, que el van definir com AlphaFold, que és capaç de predir l'estructura tridimensional d'una proteïna.
0: Clar, a veure.
1: Què significa això? Doncs que permet conèixer a fons com són les proteïnes que hi ha dins del nostre cos per saber com ens afecten i estudiar així possibles tractaments. A la pràctica, això el que permet és, si tu pots preveure quina serà l'estructura d'aquests milions de proteïnes, això està permetent que s'accelerin estudis sobre malalties, sobre recerca de quina resistència té el nostre cos als antibiòtics, acabar perfeccionant tot aquest tipus de tractaments que ens poden permetre doncs, esquivar malalties, fer-nos viure més. És una aplicació de la IA cap a la ciència que s'està traduint en un impacte positiu per tota la societat. També perquè Google amb això ha fet una cosa positiva que va ser posar aquesta eina al servei de tota la comunitat científica. No és que tu hagis de pagar una subscripció per utilitzar-la, sinó que tots els científics poden ara utilitzar AlphaFold per utilitzar-la com una mena de brúixola en la investigació científica i poder portar-nos a nous territoris.
2: Potser és important ressaltar que quan es parla de coses que sonen a nivell mèdic, per exemple, d'això, tractaments personalitzats, és a dir, en base a les mutacions del teu ADN es pot trobar un tractament per tu. Quan el cost de detectar aquestes mutacions, com es tradueixen en el teu cos, quina forma tenen les proteïnes i tot això, és fàcil i és barat, es poden potencialment generar medicines molt personalitzades, és a dir, per una mutació específica. Això, en principi, hauria de no només reduir el cost de crear medicació genèrica per tothom, sinó també oferir possibilitats de millorar la prognosi de malalties complicades o que afecten a molt poca gent en base a mutacions molt específiques. Perquè aquests models, de cop i volta, no és tan car predir una particular mutació quins efectes té.
0: Clar, tot el que esteu explicant sona meravellós, sona fantàstic, i és inevitable preguntar-se, hi ha una cara fosca en tot això?
1: Sí que hi és. Avui hem girat una mica.
0: Sí, està bé, perquè si no estàvem una mica deprimits.
1: Sempre acabem amb una nota d'optimisme. Avui és una nota una mica més de conscienciació sobre quins són els perills de l'aplicació de la IA en el camp científic. I n'hi ha dos que són importants remarcar. El primer és el fet de que la IA generativa, si els models com Gemini, ChatGPT, etc., que ens permeten crear continguts de forma molt fàcil, automatitzar-los, això està portant a que es disparin les publicacions d'articles científics falsos o que estan plens d'errors. Què passa? Doncs que en l'ús de la investigació científica fan el que, quan si hi ha científics que el que volen fer és publicar molts papers, molts documents científics, per així, diguéssim, atribuir-se
0: molts mèrits, no?
1: Sí, per atribuir-se més mèrits, utilitzen aquests sistemes per, diguéssim, fer menys feina i automatitzar el procés de creació de documents científics que, aparentment, doncs, penses que tindrien tot el rigor científic, però que molts estan plens de falses referències, males interpretacions d'autors, experiments que no han passat, etcètera, etcètera. I això també està obrint la porta al que se n'anomena tècnicament com fàbriques d'articles, que és que ja existeix un opac negoci il·lícit basat en, doncs, això, produir en massa falsos articles científics i vendre'n l'autoria a investigadors, doncs, sense escrúpols, que el que volen és fer-se un lloc com a científics per la via fàcil. Això, si ho busqueu, hi ha casos a Espanya tremendos de científics que es pensaven que, diguéssim, tothom tenia en ment que eren científics d'alt nivell.
0: Ningú posarà en dubte.
1: Perquè tenien moltíssimes referències. Clar, sí. Ha publicat 150 articles científics d'aquest autor, doncs que estaven involucrats en casos d'aquests de compra d'articles falsos.
0: Llavors, sí. Entenc que és una pràctica bastant més habitual del que podríem pensar d'entrada?
2: No sé com d'habitual és, però potser tot rau en el problema dels incentius que hi ha darrere de la publicació de papers científics i quins incentius això ha generat per crear volum en lloc de qualitat. També, per veure-ho també d'una manera més positiva, igual que tenim una eina per fabricar qualsevol tipus de coses sense validació, també tenim eines per poder validar molt més ràpid referències.
0: Això anava a dir també, i com de fàcil és de detectar que aquests articles que no estan fets amb rigor científic, que els ha fet la intel·ligència artificial i amb informació errònia. Com de fàcil és?
2: Probablement això és una mica com una cursa d'aquestes complicades, com la cursa del correu brossa, per posar una analogia. Sempre van un pas per endavant, algunes eines amb un propòsit dubtós, però crec que tenim a l'abast crear eines per ajudar a la verificació de fonts i a la verificació d'articles i a la verificació de, formal de tesis científiques. Esperem.
1: Totalment. I hi ha un segon problema que també és més estructural, que és el de qui acaba decidint el rumb de la investigació científica. No? Hem de pensar si cada vegada els laboratoris d'investigació científica estan més cooptats o en mans de grans empreses, per exemple, DeepMind amb Google, qui és el qui decideix en quin tipus de tecnologia, en quin tipus de camp s'ha d'investigar més. Això hi ha un llibre que es diu L'imperi de la IA, de la periodista Karen Howe, que també la vaig entrevistar pel periòdico i és un llibre interessantíssim, en el que explica els grans problemes, no?, de que siguin grans corporacions les que estan decidint quin és el rumb d'aquesta investigació, perquè això està portant que, per exemple, grans empreses d'IA doncs, decideixin invertir més diners en investigar doncs, la suposada capacitat de convertir a les màquines en certs pensants intel·ligents que dedicar-ho a, doncs, per exemple, a aquest tipus d'aportacions d'IA científica més valuoses o sobre com mitigar canvi climàtic, etcètera.
0: Al final, si qui està pagant la festa són aquestes tecnològiques, al final tenen, suposo, el poder de decidir cap on dirigeixen aquests recursos i quin ús se'n fa. No ho sé si amb aquest contrapunt que ens heu fet ara, quina conclusió, quin balanç final en fem. És un gran avenç i positiu el que està oferint la intel·ligència artificial per la ciència?
1: 100%, però crec que s'ha d'estar molt atent de qui és el qui controla aquestes tecnologies i per què les utilitza. No? La ciència sempre ha de pes una mica de qui la finança, però avui en dia, tenint en compte que estem assistint doncs, als monopolis més grans de la història de la humanitat, doncs crec que s'ha d'estar més pendent de quins són els casos, de qui controla aquesta tecnologia i, sobretot, doncs, recolzar els projectes nacionals o d'investigació, per exemple, com els que veiem en el BCC, però també a molts hospitals catalans que sí que tenen un impacte molt positiu en la societat.
0: I gràcies al que ens expliqueu vosaltres podem tenir una mica més d'esperit crític a l'hora de, bueno, no sé si de vigilar, però sí d'anar amb compte amb aquestes eines que tenen aquest gran potencial, però com deies, també els seus riscos. Carles Planas, David Poblador, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Us espero la setmana vinent perquè ens seguiu il·luminant a tots nosaltres.
1: Perfecte, fins la setmana que ve.
0: Gràcies.
2: Adéu, fins llavors.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
5: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
4: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
5: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
4: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
6: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
6: La llum és dels meus ulls.
4: Som Tresca.
7: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Passant 2:02, estic molt orgullosa perquè he dit totes les hores sense fallar ni una sola vegada. No és que era un repte per mi.
9: És difícil, eh?
8: És que és difícil. I el Roger té aquesta habilitat de dir, jo què sé, quan són 37, 2:15 a tal... I pensava, ja veuràs que ficaré la pota. De moment ho he dit tot bé.
9: Molt bé, nena.
8: Ja està, em dono un aplaudiment, sí, un aplaudiment a mi mateixa.
10: Bé,
8: li donem la benvinguda al Jaume Miranda, que m'acaba de felicitar. Sí, gràcies,
10: estic,
8: Jaume.
10: Estic molt content per tu. He de dir que aquest tipus de nomenclatura molt catalana central... per dir ses hores, jo no l'entenc mai. O sigui, no, duc 15 anys a Barcelona i encara, encara algú no, m'ha de dir...
9: A Mallorca no ho feu així.
8: Que,
9: no.
8: Com dieu l'hora?
10: 3:30.
8: Ah, ja. Sí. Bueno, això és com la versió castellana,
10: no? I ara
8: no?
10: Són les 6:33.
8: Clar, no. Passen 3:07.
10: Llavors, a mi això m'acosta. Per mi necessito una pedra roseta per entendre
8: per
10: què
8: entendre.
10: Està passant.
8: No passa res, sóc la teva pedra roseta.
10: Moltes gràcies.
8: A veure, començarem parlant d'una qüestió. Ens ha portat cert dilema, si tractar el tema o no... perquè, bé, és una mica polèmic, però mou a molta, molta, molta gent. Expliquem, estem parlant de la velada, que jo, sincerament, no acabo d'entendre què és ni de què va, però per això la Marta Muntaner està aquí, que molt a... molt a pas a seu.
9: Molt a contracor, hem de fer aquest tema.
8: Exacte, ha preparat un resum de la velada, que no sé si va veure algú dels qui sou aquí.
11: Jo vaig veure una estona perquè estava fent un veure amb uns amics... i no érem els únics, però a la taula de qualsevol bar trobaves a una persona amb un mòbil col·locat allà a la taula i amb el directe de la velada anava passant. Llavors, com els meus amics l'estaven mirant, doncs jo vaig treure el cap i vaig veure una estona aquell panorama estranyíssim.
12: Aleix? M'ha saltat tot a través de xarxes socials.
9: Sí, exacte. Com diries sí. Tu, Jaume, tot el que sé de la velada és a pesar de la meva voluntat. Sí, és a dir, és perquè m'ha irromput a l'inici de Twitter.
10: I veníem des Mundial, vull dir que jo ja és estava que, clar, especialment traumat.
8: Tu ja no pots més, bueno, tu ja no pots més, Jaume.
10: Clar, celebrem bé. Un dia LGTB i ja, de cop homofòbia cada dia per compensar, sí. Per l'avís, no?
8: Doncs bé, sort de la Marta, que no ho va veure, però ens ha preparat un resum allò preciós perquè ens situem tots plegats.
9: Gisela, tenim sintonia de combat de boxa? Molt bé, per posar-nos en ambient. A veure, per tota la gent que no ho sàpiga... La Velada de l'Año és aquest campionat de boxa amateur que organitza l'Ibai Llanos, on diversos creadors de contingut i famosos també es foten d'hòsties davant de 80.000 persones aquest any, més els milions que es connecten a través de Twitch, de YouTube i de TikTok per seguir els combats, que enguany n'han estat gairebé 8 de milions d'espectadors. És una barbaritat.
8: Tot Catalunya.
9: És que imagina.
8: I tot Catalunya.
9: I no han fet rècord, no han fet rècord històric perquè això ho van aconseguir l'any passat amb la velada de l'any 5, que van arribar als 9,1 milions d'espectadors.
10: És una baixada considerable, però tot i així tenen un número excel·lent d'audiència. Això se'ls ha de reconèixer.
9: Les teles ja ho voldrien, això.
12: Sí, no ho fa cap programa ara mateix de les graelles de les nostres teles.
11: I durant 8 hores de directe, que és una barbaritat, 8 hores.
9: És una barbaritat. I aquest 2026 se celebrava l'estadi de la Cartuja, Sevilla, i teníem moltes cares conegudes, o això diuen. Per exemple, una que sí que ens sona molt és Badial. Que Badial no s'havia de pagar amb ningú, tot i que me la podria arribar a imaginar,
10: home,
9: eh?
10: I guanyaria.
9: Home, sí. No sé si faria servir algun tacó o alguna cosa per seguir amb el combat o què faria. Però ella era una de les encarregades de les actuacions musicals i ja era d'agrair una mica de representació pop en un món tan de mascles alfa pagansa. Uh-huh. Per sort, també hi havia altres perfectes catalanes que ens van salvar la nit, com la periodista Núria Marín, que ara de l'està passant, per exemple, de TV3, que conduïa la prèvia als combats amb el periodista Javi Hoyos. A mi em va sorprendre, em va xocar moltíssim veure'l allà, en aquest ambient tan testosterònic. Així que ens hem posat en contacte amb la Núria per saber, Núria, et trobes bé? I dos, com vas viure la velada de l'any 6?
13: Us he de dir que és una de les experiències més guais que he viscut a la meva vida professional. O sigui, el desplegament que té aquesta gent és increïble. Ho tornaria a repetir, no cada dia, perquè em quedaria completament afònica, però sí ho repetiria perquè ha estat increïble. Una passada, un ambient brutal, o sigui, ser al mig d'un estadi amb 80.000 persones ha estat una de les coses que no oblidaré mai de la vida. I clar, a mi tothom em diu que és molt testosterònic l'ambient, però jo crec que no, perquè cada vegada s'ha anat apuntant més noies a la velada. Hi havia molta presència de noies que combatien i la veritat és que ho he trobat super equilibrat. Hi havia moltes noies també entre el públic, que ho heu de viure en persona. O sigui, heu d'anar almenys una vegada a la vida a la velada. Ea. I mireu que no em pegui jo algun any, eh? Que no em pegui jo.
10: Una cosa... Aquesta veu de Joaquín Sabina que
9: té, que ja
10: has degut
9: dit,
10: a la velada.
9: Sí, la velada i l'aire condicionat i aquestes coses.
12: I la postvelada, entenc
9: la
12: també,
9: postvelada,
12: no?
9: I els nervis, també.
8: Imaginant un combat entre Badial i Núria Marín, allà patant-ho fort.
9: No, jo no m'atreviria a fer una porra, eh?
8: De qui guanyaria?
9: Sí, jo no m'atreviria.
10: Precisament, ses dues tenen el rècord a Catalunya d'anar al gimnàs. Ses dues hi van cada dia.
9: Sí?
10: Sí, na Núria és molt crossfitera. I na Badial, no hi ha story que no estiguin al gimnàs cada dia. O sigui, Instagram tot el dia comparteix imatges en el gimnàs.
9: Està més tranquil·leta la Badial per stories últimament, per això, eh? Crec que està molt enamorada i no té tant temps de penjar stories.
10: Sí, pura vacança.
8: Bé, però la Núria ens ho ha pintat com una cosa...
9: Diu que és la seva gran experiència laboral,
8: que
9: va al·lucinar.
8: I veure en persona.
10: Però bé. Jo, honestament, estic molt orgullós per la Núria Marín, perquè des d'aquí l'estim moltíssim, però a pesar de la seva invitació, no hi aniré mai.
8: Tu no, eh?
9: No, ni ho mirarem, potser tampoc, eh?
10: Només miraré els clips que és una Núria Marín.
9: Exacte. Per tant, sort de la Núria Marín, sort de la Badial i també de la nostra Aitana Ocaña. Porque todavía te quiero. Perquè us haig de dir que, per mi, l'únic interessant de la velada de l'any 6 era saber si el seu nòvio, el youtuber Plex, guanyaria aquest combat al Fernan Flo, que era el seu oponent. I es veu que hi havia molts nervis, tot i que molts deien que el resultat estava cantat i que guanyaria en Plex, eh? Però allà, a la Cartuja, vam veure una Aitana entre el públic, fent molt de consort, no? Tota vestida de blanc, ella impoluta.
10: Jackie Kennedy, eh?
9: Molt Jackie Kennedy, eh? First Lady. Patint moltíssim, fins i tot amb llàgrimes caient-li dels ulls.
8: Sí, d'emoció, de nervis, de por?
9: Una barreja de coses. Després també veurem que d'emoció. Fent petons al seu nòvio Plex davant de les càmeres i davant de tanta gent entre el públic i al final celebrant la millor de les notícies.
14: Y el ganador por decisión unánime sí. Esquina Roja.
15: Los jueces, Luzu, yo creo que no ha habido mucha duda, ¿eh? Él me dice que quiere
9: divertirse, yo le digo que no. Un cop resol això, per mi la velada ja està.
8: Ara, després que no ens estanyi que la Núria Marena es quedés afònica, quins crits, sí, quin xorro de veu que deixaven anar.
10: Bé, m'ha escoltat només 10 segons i ja està palès i present, l'energia testosterònica.
9: Exacte,
10: testosterònica,
9: i
10: que
9: es nota.
10: No? Sí, sí.
9: Doncs sí, en Plex va proclamar-se guanyador del combat i, nois, va tenir unes paraules d'agraïment per la nostra Aitana, eh?
16: Quiero darle las gracias a mi familia, a mi novia, que la amo. A mis padres.
8: Clar.
16: A mi padre le quiero mandar.
8: Un portava preparat, no?
16: Desde aquí te quiero, papá. A mi madre, a mi hermana, a mis abuelos, a mis amigos, a Paconi, a Rubia, a todos.
9: Molt bé, a todos. Però l'Aitana, que te amo, i ja està.
8: No oblidem, Plex, que quan li van dir de l'1 al 10 com d'enamorat estàs, va dir un 11, que et va semblar molt poc, Marta.
9: No, em va semblar fora de lloc. O sigui, em va semblar fora de lloc que en el moment àlgid de l'enamorament digués només 11.
8: Llavors, què esperaves que digués després de
9: guanyar... A mi nòvia que la amo.
8: La velada.
9: Bueno, no, jo ja sé que no puc esperar més d'ell. Ara el problema és que l'Aitana ho sàpiga. Que li arribi aquesta informació a través de la nostra emissora.
10: En plets, igualment, sempre és un pas sense sal, és una ceba ficada en aigua en qualsevol descasos i temàtiques de s'escapar-li. Hem de veure que ara mateix aquest àudio que escoltàvem està... Després d'haver guanyat un combat de boxa amb tota l'adrenalina i té l'energia d'un àudio de WhatsApp.
9: Sí. Bueno, nois, he guanyat la velada.
10: En aquest sentit, és democràtic, és avorridíssim en tot de lo que parla, no? Sí. Ja sigui Aitana o lo que sigui.
8: Potser en altres àmbits és més divertit.
10: No ho sé.
9: Jo la veig feliç, per això, eh? Exacte. Jo veig l'Aitana emocionada, l'Aitana contenta. I qui també va estar molt content va ser, ara canvi de registre total, el periodista esportiu Edu Aguirre. Un nom molt típic, mític, fins i tot, del Chiringuito, d'en Pedrerol, d'en Josep Pedrerol, i un senyor que és un gran amic de Cristiano Ronaldo. Ell, l'Edu Aguirre, era un dels combatents de la velada, va guanyar el seu duel contra un tal Gastón Edul, que no em pregunteu qui és, i al discurs, l'Edu Aguirre també va tenir paraules d'amor cap al seu gran amic Cristiano.

0: i tot escenes pròpies de Black Mirror. I aquest és un tema que obsessiona molt en Jaume Miranda, malgrat no haver vist La Velada.
1: Això sí que ho he vist.
0: Que és, segur que us ha sortit a xarxes.
2: Home, i tant.
0: L'instant en què la tiktoker Marta Díaz, que s'enfrontava a Tatiana Kerr a La Velada, va fer una cosa completament surrealista, que és que va entrar a l'escenari acompanyada del seu germà, que també és famós i multimilionari, i també hi havia una tercera persona tapada amb una caputxa. Doncs en un moment donat, la Marta Díaz i el seu germà destapen la caputxa d'aquesta persona i apareix la seva germana petita i menor d'edat, Laura Díaz, de 15 anys, que és una membre d'aquesta família de famosos que fins ara havien protegit mantenint el seu anonimat.
3: Però quin sentit té?
0: Que davant de tants milions d'espectadors, ara sent menor d'edat, l'exposin.
3: Mantenir-la en l'anonimat i amb 15 anys aprofites un acte on hi ha tanta gent mirant-te per presentar-la.
0: Doncs perquè justament potser és com a l'estil Bridgerton, presentació en societat, perquè aquesta nena comenci a viure també del cuento, no?
1: Sí, és que és un poc... Aquestes coses que fan a la revista Hola, com de Puesta de Largo, festes d'aquestes, sí, i que presenten, sí, a ses noies veges i joves de
0: gairebé
1: ses famílies
0: aristocràtiques. Gairebé com trofeus, perquè això semblava, perquè aquesta noia ni va parlar. O sigui, semblava que l'exposessin com un trofeu de... Atenció, aquesta és la Laura, seguiu-la a Instagram, que per cert, en 48 hores de ser pública i de tenir compte propi, jo he revisat fa una estona i ja tenia més de 400.000 seguidors. O sigui, estem parlant d'una bogeria.
3: Perquè, perdoneu-me, però amb 15 anys ara ja es pot tenir perfil aquí?
0: De moment,
1: a dia d'avui encara
0: sí. Ja comencen a fer canvis, però...
4: Però, i a més, hi havia vídeos a xarxes de gent gravant-se perquè sabien que Marta Díaz ensenyaria a la seva germana i volien gravar la reacció que tindrien ells quan la Marta Díaz destapés la cara de la seva germana i deies... Van a destapar la cara de l'hermana, van a destapar la cara... I dius, una cosa, és una menor i sembla un mico de fira.
0: Totalment. O sigui, és el Black Mirror i ha portat a l'extrem amb el tema del sharing.
1: No l'hem escoltat parlant a Laura Díaz d'aquesta, no ha penjat res encara en els seus perfils, tot i així 400.000 persones ja la segueixen, simplement perquè sa germana ho ha indicat.
2: Ha fet dos posts,
1: com de satisfet i realitzat en vas a dormir sabent que te segueixen tantes persones simplement perquè sa teva germana t'ha recomanat.
4: Amb els milers d'euros en publicitat que tindrà a partir d'ara.
0: Correcte, i uns pares que també són els encarregats, imagino, no?, de la seva tutela. No acabo d'entendre res. Però tornant a La Velada i per tancar el tema ja, no sé si voleu el resum de qui va guanyar, no sé, jo tampoc no conec els noms. La parte guanya Fabiana Sevillano.
1: Okay.
3: És que no sé qui és ningú, Marta.
1: Fabiana Sevillano sí que és molt coneguda, no? És andalusa, diria.
4: És andalusa.
1: És molt coneguda.
4: I forma part com d'un grupet de noies que també són andaluses, que són la Marina Barrial i Natalia Palacios, que doncs juntes són com el trident Sevilla.
0: I estan en amistades amb Lola Lolita i companyia, no?
4: Diria sí, que sí, que hi ha algun mal rotllo.
0: Vale. Bueno, nois, molt difícil per mi. La Natàlia guanya a la Clers, l'Edu Aguirre, com ja hem dit, a Castón, Edul, Marta Díaz guanya a Tatiana Caer,
4: que és, per ser la nòvia de Héctor Fort.
3: Jugador... Jo estic tan perduda, ja ara mateix. O sigui, tan perduda.
0: Mira,
3: no?
0: Doncs ja està, Marta. No, no ho penso ni dir. És que jo sembla que m'estigui inventant noms. Doncs llavors ho deixem aquí.
3: Angie gana a Londres. És que no sé qui són.
0: Te Grem, Aillo Juan, i la Rorro, que era Que Quiere Pablo para Comer, doncs va guanyar aquesta. Tot i tenir un casco que en teoria no es podia portar.
1: Els noms de streamers i youtubers són com a mínim decepcionants.
3: I a més, per què posen tantes consonants seguides?
0: Sembla que hi ha sigut un error de teclat.
3: Sí, és que no.
2: Virus amb moltes zetes.
3: Mira, per pair tot això, fem un moment de... Fem una pausa i al tornar parlarem d'un dels xipejos de l'estiu. Fins ara. L'estiu
5: és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
9: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
8: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
9: Cobla amb So de Dona, Filomena.
8: Memorial Ricard Vilarassau.
9: Revolucionem el so de la cobla.
8: Tota la informació a amsodecobla.cat.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la

0: Casa nostra ja és casa teva.
1: Que bé, sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
0: La Casa Nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La Casa
3: Nostra. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol, comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
3: A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
6: Passen 4 minuts de 3 quarts de 7. Jaume Miranda.
7: Ho has dit molt bé, això.
6: Ben bé, no? Estàs content?
7: Bé, com que jo no l'entenc, crec que sí que ho has dit bé.
6: Les 18:49.
7: Moltes gràcies.
6: Sembla bé?
7: Ara estic situada
6: a
7: Palau.
6: A veure, anem a l'àmbit que sí que domines, que és aquest xipeig que anunciàvem abans en la publicitat. És fort perquè serà la tercera vegada en el que portem de programa que parlem de Ferran Torres.
7: Sí.
6: Sembla mentida.
7: I d'Anna Mena.
6: Ara no? D'Anna Mena, però vull dir que és la tercera vegada que mencionem a Ferran Torres. Però aquesta vegada això, lligada a Anna Mena. Explica'ns.
7: Sí, idò, mira, just fa una setmana hi va haver aquesta festa de benvinguda a la selecció espanyola amb motiu del seu triomf en el Mundial. Jo espero que sigui ja oficialment la darrera vegada que nombris Mundial.
8: No, segurament no, Jaume, tornarem a parlar 80 vegades.
7: Bé, no puc més. Idò, bé, Anna Mena va aparèixer enmig de les Cibeles a cantar a tal festeig i... L'escoltam.
8: Que bona, eh? Aquesta cançó em sembla...
6: És que volia que sonés, perquè no te l'he deixat sonar quan tocava, i pobra, no t'he fet una indicació que t'he
7: d'explicar. Precisament hem de compensar que he dit Mundial.
6: Això,
7: hem de posar una mica d'Anna Mena de fons.
6: Per favor.
7: Pels gais angles. Bé, i doncs Anna Mena va cantar a Cibeles justament amb una camiseta amb el número 7, que és el dorsal habitual d'en Ferran Torres. I moltes van apuntar aquesta referència com una mostra d'interès eròtico-festiu, almenys d'ella cap a ell. I els rumors van anar a més a la festa privada posterior, perquè segons alguns tals informatius, Anna Mena i en Ferran Torres van tenir molta química dins la discoteca de l'after party. Així ho explicaven ja Romero, periodista esportiu.
9: Anoche en la fiesta, donde estaba Ozuna... donde estuvo Mike Towers, donde estuvo Lolas, donde estuvo Anna Mena. ¿Qué camiseta llevaba Anna Mena por la tarde? ¿Qué dorsal llevaba, Borrás?
10: Hostia, no sé.
9: Ferran.
11: Espera, Anna Mena.
9: Ferran.
11: Sí.
9: Bueno, yo solo diré que hubo muy buena química. Y hasta aquí mi información para Javi Hoyos.
7: En Gerard Romero està jugant, eh?
6: Home,
7: m'agrada.
6: Li agrada això.
7: Ell en sap. Bé, ningú confirmava que hagués passat res, però tothom apuntava a una molt bona química sensual entre aquest parell i que sa cosa, si encara no havia culminat, acabaria culminant algun dia. Tot i així, aquesta no és l'opinió de sa pròpia Anna Mena, o no almenys l'opinió mediàtica, ja que aquests dies sa premsa l'ha estat perseguint de valent a sa recerca d'algun titular. I ella s'ha mostrat molt atordida davant els caos de micros i càmeres i ha explicat per activa, per passiva i per versàtil que pràcticament ni coneix en Ferran Torres.
12: Te ríes de eso, lo desmentimos.
13: Ay, de verdad. No. Tonterías, por Dios.
12: Que parecía que te estabais teniendo una cita de pareja en la fiesta.
14: Llevaba su camiseta.
15: Pues la que me pusieron, chicos, yo qué sé, o sea.
12: Pero pudiste hablar con él, ¿es cierto que tuvisteis buena química?
15: Por favor, pero si había muchísima gente, había muchísima gente, hablé con mucha gente.
14: También.
12: ¿Hablaste con él? ¿Te pareció simpático?
15: Con
12: al menos.
15: Mucha gente y hablé con mucha gente. Que no le conozco casi nada, o sea, ¿qué me estáis diciendo?
12: En caso de que luego os volváis a encontrar, que nos parece que hacéis muy buena pareja.
15: Chicos, ya está, de verdad, o sea, que es absurdo, de serio.
7: Les preguntes són increïbles, eh? Un aplaudiment a la senyora reportera, me fa molta gràcia, és còmica i ella no ho sap, és nevatge. A veure, Anna Mena diu que no sap pràcticament ni qui és en Ferran Torres, vos anava a demanar, vosaltres vos ho creus? És que
15: no,
7: jo ja no sé
15: no,
7: què
15: no,
7: pensar.
15: Tampoc.
16: A veure, i a més, allò de no, és que he parlat amb molta gent, si parles amb qui vols, en una festa.
2: A veure,
10: sí, i no t'estaven preguntant això, t'estaven preguntant clar, si és simpàtic.
2: Sí.
10: I no, no, si has parlat amb molta gent.
7: Sí, i
2: que
7: a més que són...
2: Ara, no vol dir que realment passés alguna cosa.
7: No, no, és que, ella, de fet, que hagi passat alguna cosa clar, de forma tan rotunda, això no ho ha dit ningú. Tothom ha dit que hi havia una química especial i que apareixien, com diríem, com parella sexoafectiva aquella nit, saps? Que parlaven molt a prop.
2: I ella li treu ferro i diu que gairebé no sap ni qui és.
11: I si no és veritat, el teu discurs és molt diferent. Dius, què va, si vam estar parlant superbé, tal... Ja està.
16: Sí, és com que intenta reduir-ho molt, no?
10: Sí. Què amagues, no?
7: M'agrada molt. Faig feina en el programa que toca perquè estem tots en el mateix vaixell.
2: Sí!
7: Arca de Noé.
2: Absolutament.
7: Perfecte.
2: Estem amb tu.
7: Tots desconfiem d'en Anna Mena. Perfecte. Bé, les possibilitats i suposicions sexoafectives d'en Ferran igualment no acaben aquí, ja que la tiktoker Lourdes Crespo ara vinculen el futbolista, atenció, amb una influencer mallorquina que se diu Belén Perea.
17: La pretendienta de Ferran Torres que no veíamos venir... Oh, sí. La historia es que yo he visto a Belén Perea, que es una influencer, la verdad que la niña es monísima. Viendo yo los comentarios que le han puesto a Ferran Torres, ella es una de esas famosas que le comenta: el destino tenía una deuda contigo. Vale, hasta ahí todo perfecto, típico comentario que le ponen. Pero claro, yo ya he ido más allá. Y digo, a ver, quiero saber a qué féminas sigue Ferran Torres. Y de repente me meto y es que sigue a Belén Perea. Y mi pregunta es, ¿ellos qué se conocen?
7: A veure, la nostra estimada Lourdes Crespo ofereix poc material. Bàsicament és un follow mutu i un comentari públic de Belén en Ferran Torres. A veure, la teoria realment s'enganxa amb material poc enganxable, no?
2: Hi ha molta actitud.
10: Espera, estava pensant ara, m'agradarà veure com també a partir d'ara la premsa del cor preguntarà en Ferran Torres sobre aquestes qüestions.
7: M'agradaria pensar
10: que serà equivalent. Perquè de moment només està preguntant a les ties.
2: No, ell li pregunten de feina.
10: De feina, no, què tal, no? Li preguntaran sobre en Trump, no? I el tema de la gorra, de Make Spain, no,
16: Estaria bé que li preguntin.
10: Sí, però també l'hauríem de preguntar per això, perquè si no és que tenim una Aitana que també ha tingut èpoques, no? De triomfar moltíssim o de que l'haguem emparellat moltes vegades i gairebé estem tots amb el dit acusatori d'en quants tios estàs. En canvi, en Ferran és un casanova i és el millor i només parlem dels seus triomfs esportius. Doncs una mica d'igualtat per tothom.
7: Has notat que tots estàvem en silenci perquè parles tan bé?
2: És que...
10: Bueno, és que m'estàvem fent... Per un moment he pensat... M'he quedat sola a l'estudi.
2: No, estàvem tots escoltant. Jo estava apassionadament perquè aplaudim el teu discurs,
7: Marta. Jo t'he vist de color lila i pensava, és meravellosa.
2: Un lila.
7: No, exacte. Bé, tot i així, m'ha semblat bon moment per recordar una altra cosa, i és que en el que no surti d'aquí ja havíem parlat diverses vegades d'en Belén Perea. Fa mesos varen presentar en societat en aquesta mallorquina, que és una creadora de contingut amb més de 60.000 seguidors d'Instagram i que en el seu moment va ser relacionada amb en Froilán, el nebot disruptiu del rei. Però que ara sa cosa... Està molt fina.
2: Sí.
7: Sí. Però que ara sa cosa ha derivat en que està catalogada per sa premsa com s'amiga íntima d'en Froilán. Però és que sa relació que tenien sexoafectiu o el que sigui ja no la tenen. No sé. Nosaltres, concretament, en els que no sortí d'aquí, en vàrem parlar en octubre del 2024, ja que gràcies a gent en comú, perquè vos record que sóc mallorquina, per si no ho havíeu notat per accent, vaig poder saber que tenia una relació sexoafectiva també amb en Miguel Herrán, actor de La Casa de Papel o Élite. El teniu controlat, no?
10: Sí, en Río, no? De Río?
7: Jo he llançat la pregunta, com que no hi havia La Casa de Papel...
10: El també que s'embolicava amb l'Úrsula.
2: Exacte.
10: Sí,
2: ja està.
7: Bé, el fet de que hagi estat amb en Miguel Herrán o amb en Froilán, evidentment no implica que ara sí o sí hagi d'estar amb en Ferran Torres. Jo simplement volia fer una mica com a d'arbre genealògic perquè tinguem situada en Belén Perea i estar atentes i assegudes fent un te a la brasa o com el vulgueu fer a la brasa, no sé. Estar
2: moltes gràcies per ubicar-nos i anirem seguint aquest arbre genealògic a veure com evoluciona.
7: Perfecte.
2: Hi ha una altra qüestió que ens toca una miqueta més de prop, si més no per proximitat geogràfica, ens porta a la Costa Brava i que a mi, no sé què li ha passat al meu algoritme, però que durant el cap de setmana no m'ha parat de sortir, que és la boda de Susana Griso.
10: Ai, sí.
7: Sí, a veure, la presentadora catalana s'ha casat aquest dissabte amb l'empresari Luis Enríquez Nistal després d'un any i pico de relació i anys d'amistat compartida, que jo això no ho sabia. O sigui, van ser molt d'anys amics i després pataplan. I de bé, ho feien a la platja de Segaró, a Girona, davant de 200 o 300 convidats i familiars, depenent del mitjà que ho llegeixis. Tot i així m'apareix una barbaritat de gent. Jo és que conec a tan poca gent i la gent m'ha calçat malament.
2: Convidats. Ara ells han hagut de fer tria seguríssim, eh?
7: Tu, que de fet te vas casar, quant de convidats tenies?
2: 100.
7: M'apareix un número digne i lògic, no?
2: Sí.
7: Bé, no sé.
2: A veure, no sé, és que depèn de com vagis obrint no, el ventall. No, potser 100, algun més, eh? Sempre et falla gent.
11: Crec que normalment són 120, una cosa
2: sí,
11: així, no?
2: Sí, crec que era 120.
7: Sí, lo normal, 120, 150.
11: O sigui, una boda grandeta, ja.
7: Sí. Sí. A veure, ara que tu demanaves, crec, Marta, sí, els entre els noms VIPs de la boda de Susana Griso hi havia el futbolista Xavi Hernández amb la Núria Cunillera. Que
10: mai saps on et trobaràs en Xavi Hernández, eh? O sigui, és una cosa, això és llei de vida. Mai saps quan t'apareixerà. A un parc temàtic de les Illes Canàries o de cop i volta a la boda de Susana Griso.
7: A més, la boda va aparèixer per sorpresa per donar-se enhorabona, o sigui, no estava a la cerimònia. Per la vista va aparèixer com a unitat de festivitat.
2: Jo dic, mira, que jo els conec.
16: Però estava convidat.
10: Per molts anys.
7: O sigui, no estava convidat com a tal, crec, saps? No tenia cobert per ell, no sé. Bé, també hi havia els presentadors Núria Roca i Juan del Val, en Pedro J, o el director de cinema José Luis Garci. O sigui, jo me voldria morir en aquella taula. Segons he parlat amb algun convidat, me diu que la cerimònia va ser molt maca, a peu d'un penya-segat, amb la posta de sol lluint millor que mai, i me comenten que la boda va ser emotiva, generosa i elegant, però molt menys estirada o pija de lo que podríem pensar per prejudicis, sobretot per a Susana Griso. Però més enllà d'aquesta xapa lacrimògena, hem de parlar sí o sí del més comentat de la boda, aquesta gran polèmica nupcial, es vestit d'esnubi.
2: Ens queda un minutet, ho haurem de fer molt ràpid, però és que això seria per estar una hora de programa comentant-ho.
7: A veure, bàsicament és que na Susana Griso anava vestida de seda, espectacular, com de boda, com
10: increïble.
7: A tal, elegantíssima, era un look de Cortana, de fet, o sigui, que anava
2: sí,
7: ella
2: de núvia,
7: a por todas,
2: de
7: no? I amb un ram de flors molt frondós. Anava com a de supernòvia absoluta i canònica. En canvi, ell semblava que anava a veure el futbol a un bar d'amics, no, honestament.
16: Ell es va perdre.
2: Ell semblava que es volia casar.
10: Ell no sabia que es casava.
2: No, i va dir, mira, tu, que passes per aquí, que vas...
7: Sí, ell duia com una camisa de fil rosa, una guayabera informal, jo he descobert que se diu així, no sé, arremangada, sense corbata ni americana, i uns pantalons beige d'estil informal, bàsicament. O sigui, tu els veus i és com criades i senyores, ho saps? I ella ets la criada.
2: Doncs si no heu vist les imatges, busqueu-les, perquè no tenen pèrdua, estan guapíssims els dos, és veritat, però ell no fa gaire pinta d'anar a una boda. En fi, ho deixem aquí, tornem demà, com sempre, a les 4.
18: Tot costa.
19: El Barça ja és a Anglaterra amb una expedició amb moltes absències encara. De fet, el gran gruix de jugadors del primer equip no hi són. En canvi, crida l'atenció la presència de dos jugadors, Ter Stegen, amb un peu i mig fora del club, i De Jong, lesionat de llarga durada. De seguida us expliquem els motius amb el Ramon Salmurri, que ja és a Birmingham. Per cert, pareu bé l'orella, que farem també un informe dels talents joves del planter amb més probabilitats d'acabar fent el salt al primer equip.
18: Tot costa, amb Sergi Andreu.
19: Obrim el Tot Costa d'aquest dilluns 27 de juliol. Jordina Tarré, què ens expliques? Bona tarda.
20: Bona tarda. Doncs això que deies, que el Barça ja és a Anglaterra, ja farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'expedició blaugrana s'ha instal·lat a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa, i aquesta mateixa tarda ja s'hi entrenarà.
19: A la convocatòria, ho dèiem, hi ha 17 jugadors del planter.
20: Dels jugadors del primer equip que sí que han viatjat, destaca la presència de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret. També han viatjat jugadors com ara Fermín, Araujo i Balde, que estan acabant les seves recuperacions.
19: I durant aquest estatge, el Barça només jugarà un amistós, oi?
20: Sí, serà aquest divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir aquí a Catalunya Ràdio.
19: I demà serà el torn de l'Espanyol, que també marxa cap a Anglaterra.
20: Sí, fa el seu inici d'estatge allà, també s'hi estarà dues setmanes, però jugant-hi, en aquest cas, dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos rivals de la Championship, la segona divisió anglesa.
19: Encara en futbol, avui comença la pretemporada del Barça femení, campió de la Lliga i de la Champions.
20: Totes les jugadores blaugrana passen avui les proves mèdiques, demà primer entrenament, i serà, per exemple, Martina Fernández, que és l'últim fitxatge blaurana. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès.
19: I compte, Christian Estuani seguirà el Girona una temporada més.
20: L'uruguaià arribarà, doncs, a la desena temporada defensant la samarreta del Girona. Per cert, el club gironí i el Sabadell, que competiran tots dos aquesta temporada a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada.
19: Amb els 40 anys acabats de fer, vull dir, ja fets, Estuani. Pel que fa al mercat de fitxatges, el Madrid és a prop de tancar el fitxatge de Yann Diomandé.
20: Extrem del Leipzig alemany, que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també hi estava interessat, ha comunicat que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del club alemany i les aspiracions salarials del jugador. El cost de l'operació rondaria els 100 milions d'euros i el jugador signaria contracte fins al 2031. L'Ivorià se sumaria a les incorporacions de Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva.
19: Parlem ara de bàsquet, també en parlarem amb l'Ernest Macià, perquè el Barça ha anunciat la novena incorporació, Tousan Eguamo.
20: Un alè pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Eguamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
19: I el Kids Anats Manresa incorpora l'escorta nord-americà Colby Jones.
20: De 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Mario Essonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros.
19: En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
20: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que han aconseguit 6 dels 7 possibles. En handbol, el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí i el mateix dilluns ja marxaran cap en camp, Andorra.
19: I acabem amb un record per Miquel Prat Palaus, jugador mític del balonmano granollers que mor als 80 anys.
20: Sí, Prat va vestir la samarreta del primer equip durant 12 temporades, de la temporada 64-65 fins a la 75-76. Durant aquests anys va aixecar 7 lligues i 2 copes del Generalíssimo, un palmarès que el situa entre els jugadors més guardonats de la història del club. El seu moment àlgid va ser el 76, quan va exercir de capità de l'equip que va conquerir la Recopa d'Europa, el primer títol europeu de la història del balonmano granollers i també el primer aconseguit per un club de l'estat espanyol en aquesta competició.
19: I recordeu que, com sempre, tenim una pregunta pels oients, una pregunta que farem a la segona hora avui, perquè el protagonista és un gran protagonista, ho ha estat al llarg de tot el cap de setmana i de totes les últimes 3 setmanes, és el campió del Tour, és Pogacar. Hem demanat amb quin gran esportista d'altres disciplines compararíeu Tadej Pogacar, per situar-lo. Volem saber la vostra opinió i hem donat algunes opcions, Jordina?
20: Doncs sí, Leo Messi, Simone Biles, Marc Márquez i altres.
19: Perquè... I altres, si algú vol doncs, que hi digui cadascú la seva. Després llegim alguns dels comentaris. Gràcies, Jordina.
20: Fins ara.
1: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
19: Vinga, a les 7 i 6 minuts de la tarda, Oriol, Domènec, què tal, com estàs?
21: Bona tarda, Sergi.
19: Bé. I també tenim la Mireia Vera. Mireia, com anem?
22: Hola, hola, què tal? Bona tarda.
19: Tot bé?
22: Molt bé.
19: I Anglaterra, no sou Anglaterra, cap dels dos, No, Oriol no, perquè
22: cap
19: és aquí.
22: Estaríem més fresquets.
19: Teniu previst anar-hi aquest estiu o no, a fer alguna cosa?
21: No.
19: El Salmurri és... Ramon, Salmo.
23: Què tal, Sergi?
19: Com vas? Ets a Birmingham. A Birmingham ha acabat d'aterrar aquest migdia, oi?
23: Sí. A tocar de Birmingham, ben a prop de la seu de la Federació Anglesa de Futbol, que és on el Barça s'ha concentrat, el Barça i d'altres equips de la Lliga Espanyola, perquè, per exemple, València i Real Societat també estan a les mateixes instal·lacions que el Barça aquests dies.
19: Vinga, la pretemporada del Barça entra en una nova fase.
1: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Amb Sergi Andreu.

0: Comencem amb Bryan Adams. Em deia el Salva que avui estrena nou disc. Bryan Adams, si és així, Salva? Salmo, és any de no gira, és a dir, no hi ha gira com l'entenem amb el Barça en els últims anys, perquè entenc que és un any de Mundial i no podem fer-ho tot, i per tant ens hem de conformar amb aquesta mena d'estaix d'uns quants dies, de fet ben bé d'una setmana, no? A Anglaterra, on el Barça només jugarà un amistós. Ja hi ha arribat, l'expedició ha sortit avui mateix, oi, de Barcelona?
1: Sí, a veure, anem a pams. Primer, ens hem de conformar. Això ho dius tu perquè si li preguntessis a Hansi Flick, segurament et diria que això s'acosta molt més al que ell vol d'una pretemporada que no les gires que fins ara ha estat fent el Barça, i sobretot i especialment l'última gira, la de Corea, que va ser especialment accidentada i que no va agradar gens ni mica a Hansi Flick. Flick té una setmana per treballar amb els futbolistes, és veritat que bona part dels mundialistes no els té, ara entrarem en aquesta llista, però els té tots concentrats en unes instal·lacions en perfectes condicions, avui hem pogut ser, i la veritat és que són impressionants, i vaja, té tot el temps del món per treballar amb l'equip, i per tant el tècnic està encantat del que l'espera aquests dies.
0: El Barça ha viatjat avui amb una expedició on evidentment hi falta molta gent encara i on hi ha algunes cares bé, com a mínim curioses.
1: Un parell de novetats, un parell de novetats. La primera i la més significativa, la del capità Marc-André Ter Stegen. Un Ter Stegen que és a poques hores o a pocs dies de segellar la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax. Ja s'esperava, ho parlàvem a final de la setmana passada, que Ter Stegen havia resolt i s'havia avançat en aquest sentit en la negociació per la seva sortida, que estava tot pactat entre Barça i Ajax i que només faltaven alguns arrells fiscals que s'havien d'acabar de repartir. Doncs bé, això està avançant a poc, molt lentament, és veritat, però el fet que Ter Stegen hagi vingut a l'estatge de pretemporada no és significatiu des d'aquest punt de vista, i de fet tant Barça com Ajax són molt optimistes que això s'acabi fent, i segons amb qui parles ja gairebé ho dona per tancat. Aquest és un cas, i després n'hi ha un altre, el de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ja saps que diguem-ne ha optat per aquest tractament conservador en la lesió que pateix el lligament del genoll. En un principi la idea era que el jugador es quedés a Barcelona fent tractament, però tenint en compte que està tot l'equip aquí i també els recuperadors, preparadors físics, doncs al final s'ha decidit que Frenkie de Jong vingui amb la resta de l'expedició i s'estigui aquesta setmana a les instal·lacions de la Federació Anglesa de Futbol.
0: Mira, abans de continuar, Salmo, deixa'm preguntar a l'Oriol i a la Mireia. Què et sembla, Oriol, Mireia, que aquests dos jugadors hagin viatjat amb l'expedició? Et mereix algun comentari?
2: No, o sigui, ni bé ni malament, però el Salmo ha donat tots els arguments, no? En el sentit que si finalment tots els fisios, metges, recuperadors, estan a l'estat, evidentment també es podrien recuperar a Barcelona amb alguns altres fisios i recuperadors, que en Barça n'hi ha molts, d'altres seccions, però bueno, el club tindrà molts més arguments que nosaltres per decidir-ho, si ho han decidit així, però em sembla bé.
0: Sí, no, Mireia?
3: Sí, estic d'acord. Al final són futbolistes que mentre no resolguin el seu futur, no?, formen part del club i no, una pretemporada sense, no?, amb futbolistes sense gira, pues segurament allà també tindran els mitjans per seguir-se recuperant i seguir el seu procés. I entenc que el dia que signin, el dia que marxin, el dia que hagin d'anar a algun altre equip, doncs marxaran de la gira directa. I ara mateix crec que és també el millor per ells com a futbolistes, entenc.
0: Perquè un altre que també està lesionat i bé que hi deu ser és Fermín, no, Salmo?
2: Sí.
1: De fet, sí. Hi ha tres futbolistes, bé, dos i mig, que estan... a veure, hi ha dos jugadors que estan lesionats i estan amb l'equip, que són Ronald Araujo i Fermín. Aquests dos futbolistes estan lesionats i estan en la dinàmica de l'equip. N'hi ha un altre, que és Rafinha, que ja saps que va acabar el Mundial lesionat i que està en un procés de recuperació, que s'incorporarà durant aquest estatge. De fet, dimecres està previst que sigui el dia quan arriba Rafinha. I després hi ha un altre cas, que és un futbolista que sobre el paper no hi ha lesió, però és evident que hi ha algun problema físic, que és Alejandro Valde, que la setmana passada no es va entrenar ni un sol dia amb la resta dels seus companys i que veurem si aquesta setmana ja pot començar a fer treball amb el grup. De fet, d'aquí a una estoneta, d'aquí a 20 minuts, podríem començar a sortir de dubtes perquè serà la primera sessió de l'entrenament del Barça aquí a Anglaterra.
0: Laporta i Deco no han viatjat, oi?
1: No, la porta està previst que arribi divendres. Divendres és el dia que el Barça juga el partit amistós en jugadors en aquesta estaix. Em surt tota l'estona gira.
0: Sí.
1: En jugadors en aquest estaix. El primer divendres contra el Birmingham i en juga un segon, que és el dilluns, contra el Preston North End, un equip de Championship, però que serà un partit format a Europa, diguem-ne. És a dir, a porta tancada, sense presència de mitjans de comunicació, que no es podrà veure per televisió ni seguir tampoc per la ràdio. Doncs divendres és el dia que està previst que aterri Joan Laporta i dimecres el dia que arribi Deco. Ara mateix, l'expedició del Barça ha arribat avui sense cap directiu i amb Alejandro Echeverría i Bojan Krkić com a màxim responsable, són dos membres de la Comissió Econòmica del Club.
2: Aquesta també és una gran diferència entre un estatge i una gira.
0: No. Que en una gira hi ha una expedició institucional molt més destacada, perquè ens hi van els calés, Oriol, no? Segurament.
2: Home, i perquè és molt més atractiu anar, sí, si ho a Estats Units, que ara a Anglaterra.
0: Això volia demanar-vos, perquè el que comentava el Salmo al principi, no? Flick segurament estarà més content d'aquest tipus d'estatge a Anglaterra, perquè, clar, des del punt de vista de l'entrenador, que és una manera de treure més profit i marejar menys els jugadors, no, Oriol? Que no pas amb una gira d'aquestes que has de fer molts quilòmetres...
2: És que per un entrenador no hi ha color. Aquí podrà fer una sessió, doble sessió, si vol triple sessió. Clar, quan te'n vas a Àsia i als Estats Units, en aquesta època de l'any, temperatures altes, temes comercials, al final fas de tot menys entrenar i preparar l'equip. Vull dir que per un entrenador no hi ha color entre aquest estatge o una gira com altres anys.
0: Sí, sí. Mireia?
3: Jo també crec, no?, que al final un estatge és molt millor, tens molt més temps, t'estalvies viatges, però també... No? Ha donat la casualitat que Espanya ha guanyat el Mundial i que et falten la majoria de futbolistes, no? Que el model de joc o aquelles petites coses que vulguis incorporar, ara no sé ben bé quin dia arribaran, però no tindrà temps per treballar amb futbolistes que jo crec que seran a l'11 titular i seran importantíssims, que al final també són futbolistes que a l'hora de temes tàctics els aprenen molt més ràpid i potser no necessiten totes aquestes setmanes, no? I també hi ha una prioritat que ara és veure futbolistes joves, Hansi Flick decidir amb quins es vol quedar i amb quins no, però el gruix principal de la plantilla tampoc hi és en aquest estatge, no? Entenc que són històries que han passat per l'estiu i també seria interessant a veure quin any, no? Perquè amb tantes competicions i amb calendaris tan ajustats pots tenir també el màxim de futbolistes en aquest estatge, que crec que és primordial i importantíssim abans de començar la temporada.
2: El cas del Barça no és únic. Vull dir que hi ha altres grans equips que no estan fent gira precisament per això, perquè imagino que els promotors el que no faran seran pagar quantitats indecents de diners com altres anys per equips que no presentaran els seus millors jugadors perquè han estat al Mundial.
0: Clar.
2: I que saben positivament que si el Mundial acabava el 18 de juliol, hi havia quatre seleccions que arribaven fins al final, que aquests jugadors no estarien amb els seus clubs. Vull dir que és normal que aquest estiu hi hagin menys gires dels equips grans.
0: Sí, sí. I el que tampoc no ens podem enganyar, Oriol, és que clar, Flick li agradarà molt la gira, però el que suposo que no li agradarà, ell no hi pot fer res, evidentment, és que li faltin 15 jugadors i, per tant, a l'hora de preparar l'equip cap a la competició, ho pot fer d'aquella manera, no?
2: Bueno, però això,
0: sí, sí.
2: Tu, no hi pots fer res. No. Al final, com Flick, potser no hi ha cap equip que tingui tants internacionals que hagin arribat tan lluny com el Barça, però molts dels equips grans doncs, tindran 7, 8, 10, 12, i al final els equips, fins que no comenci la temporada, sempre es diu, no?, que fins després de la primera aturada de seleccions, sí, els equips no comencen a rotllar.
0: Perquè, Salmo, ara ho preguntava la Mireia, tots aquests jugadors que falten, n'hi ha algun... O sigui, es van incorporant esglaonadament, però bàsicament, clar, el gran gruix, que és el dels espanyols, arribarà amb la lliga començada, pràcticament.
1: A veure, la final del Mundial quin dia va ser?
0: Va ser el dia 19.
1: Doncs mira, hi tenen 3 setmanes. Doncs compte, crec que arriben 10 dies abans de l'inici del campionat de...
0: Tenint en compte que el Barça, és veritat, comença, sí, el Barça i el Madrid i l'Atlètic de Madrid comencen
1: més tard.
2: Sí. Difícilment cap debutarà la primera jornada.
0: Cap d'ells ja debutarà la primera jornada?
2: Amb només 10 dies de preparació, clar, jo veig complicat.
1: Mm-hmm. És una mica curt, sí, sí.
0: Sí, sí. Sí, sí. Potser per això, no ho sé, podem veure algun jove talent del planter. Salmo, t'hem demanat un informe d'alguns, dels futbolistes, dels nanos que s'han portat Flick i que no vol dir que hagin de debutar, perquè sempre passa el mateix, vull dir que ajuden a completar l'expedició i a completar, sí, els entrenaments, però vull dir que n'hi deu haver algun que deu fer bona pinta, no?
1: N'hi ha molts, i diguem-ne que el llistat que t'he preparat fuig una mica d'alguns noms que ja li puguin sonar a la gent. És a dir, Xavi Espar. Xavi Espar és un futbolista que ha estat molt en dinàmica del primer equip i que més o menys els més habituats a escoltar l'actualitat del Barça poden tenir més o menys controlat, o com els cosins Fernández o d'altres futbolistes, o Jofre Torrents, un lateral esquerre que la temporada passada ja estava en dinàmica del primer equip. Per tant, he fugit una mica d'aquests noms i t'he anat a buscar tres, un per línia, un defensa, un migcampista i un davanter, que serà en aquesta gira, que si tot va bé tindran minuts contra el Birmingham, i que podreu seguir de prop. El primer és Jordi Pasquer, un lateral esquerre de 17 anys, un dels jugadors amb més projecció del futbol base internacional en totes les categories inferiors. I per què ve un lateral esquerre quan ja tens Balde i tens Jofre Torrents? Doncs per dues raons. La primera, per aquest estat físic que us comentava de Balde. I la segona, perquè el Barça és a l'espera de segellar el fitxatge de Joao Cancelo de manera definitiva. Jo us vaig explicar que estava tot acordat, tot enllestit amb l'Al-Hilal, i que només eren expenses d'algunes qüestions burocràtiques que acabessin de fer possible aquesta operació. Per això Cancelo encara no és amb la resta d'equips, i per això Hansi Flick s'ha endut a tres laterals esquerres, entre ells aquest jove Jordi Pasquer. Al mig del camp, un altre nom, el de Brian Fariñas. És un mig centre de perfil 100% Escola Barça, és a dir, bon peu, presa de decisió, molta capacitat per donar sortida de pilota des del darrere, i és un futbolista que té una història particular perquè aquest estiu ho tenia ja fet amb el Girona. Quan el Girona va perdre la categoria, va obrir el mercat i va anar a buscar Brian Fariñas. Però què ha passat? Que la lesió de Frenkie de Jong ha alterat els plans de Hansi Flick amb Brian Fariñas. Recordo que amb la sortida de Frenkie de Jong, diguem-ne que no canvia res en l'escenari de Marc Casado. Marc Casado se li buscarà una sortida igualment, i per tant Hansi Flick necessita algun futbolista, diguem-ne, de filial, que pugui donar un cop de mà als entrenaments i que fins i tot, si cal, pugui tenir presència en algun partit. Doncs de moment Brian Fariñas fa la pretemporada amb el primer equip, i a partir d'aquí veurem si es reprèn aquesta opció del Girona. I l'últim és el de Brima Túnkara, que és un futbolista, és el més jove de tots, només té 16 anys, és un jugador que pot jugar de mitja punta, d'interior, de davanter, que és segurament el jugador més assenyalat al futbol base del Barça. Quan xerres amb ell, amb gent que treballa amb ells o que segueixen el dia a dia del futbol base, tothom fa temps que et diu que l'Ebrima és un jugador, diguem-ne, a seguir, a tenir en compte. Amb només 16 anys ja forma part de la pretemporada del primer equip, amb 15 ja va debutar amb el Barça Atlètic i és el líder del juvenil que aquesta temporada passada va participar a la Youth League.
0: Mira, un per línia, prenem nota, Salmo, Jordi Pasquer, aquest lateral que ens deia el Salmo, Brian Fariñas al mig del camp, i aquest davanter, Ebrima Túnkara. Oriol, els tens controlats, aquests, o algun d'aquests?
2: No, els he vist jugar poc, la veritat.
0: Tens la sensació, però, que Flick li convindrà tirar una mica més de planter aquest any?
2: Li convindrà, no, és que haurà. De la pretemporada els veurem a tots, i et dic jo, com va passar l'any, crec que fa un parell d'anys, que va començar la Lliga amb Marc Casado i Marc Bernal,
0: sí.
2: Doncs jo estic convençut també que en veurem alguns a la primera jornada de Lliga, perquè com hem comentat abans, arribant 10 dies abans tot el grup internacional de la selecció espanyola i més Gordon, jo crec que aquests jugadors no estaran preparats pel primer partit, i per tant a la primera alineació de la Lliga, bueno, inclús el Gamper evidentment també, veurem molts d'aquests jugadors del Barça B.
0: Tu, Mireia?
3: Sí, jo crec que no els tinc molt, molt controlats. Sí que m'han parlat molt bé de Brian Fariñas, però a mi les pretemporades també m'agraden molt per veure aquest perfil de futbolistes joves que comencen a treure el cap i que crec que al final són el valor d'aquest Barça, no? Ebrima Túnkara, com deia el Salmo i l'Oriol, és un futbolista que fa molts gols, que destaca, que té desequilibri, que té molta presència física, però també és un futbolista molt jove, no? I per tant, aquests partits de pretemporada crec que és bo per ells, per familiaritzar-se i també per veure els que seguim l'actualitat. Per tant, amb ganes d'aquests partits.
2: Jo que conec bastant, perquè per vincles familiars afectius segueixo molt el futbol base de l'Adam.
4: Sí.
2: És l'Àlex, aquest extrem esquerre que ja marca un gol contra l'Europa,
4: sí,
2: que va fitxar el Barça a mitjà de la temporada passada. I ha fet una temporada que va ser molt bo. O sigui, va arribar i és el primer dia titular del juvenil del Barça. I jo crec que aquest també pot tenir protagonisme a curt termini.
0: Perquè el tema de mercat, Salmo, que sapiguem, en principi no hi ha cap indici que hagin de passar coses aquests dies mentre l'equip és a Anglaterra, eh? O és absolutament imprevisible?
1: No, el primer que hauria de passar és confirmar aquesta sortida de sí, mercat de Ter Stegen.
0: Perdona, quan deia mercat em referia sobretot a incorporacions, eh?
1: A incorporacions. Sí. No, aquí els esforços van destinats al nou, és a dir, a Julián Álvarez, i ja saps com està la situació. El Barça espera algun gest del futbolista per mirar de desencallar aquesta situació. Paral·lelament, doncs, Deco comença a treballar en noms, diguem-ne, en possibles candidats substitut, tot i que hi ha una mica de divisió interna, perquè així com amb Julián, diguem-ne que el debat pot ser quants diners valgui Julián, però no hi ha debat sobre el talent del futbolista i sobre que és un davanter centre, diguem-ne, a nivell Barça, respecte a la resta d'operacions possibles o la resta de candidats, sí que hi ha una mica més de debat sobre aquesta posició.
2: Jo crec que amb el tema de mig centre, sobretot després de la lesió de Frenkie de Jong, també estan... li estan donant voltes.
0: Valorant si val la pena la incorporació d'algun jugador, perquè clar, Frenkie de Jong, no, en principi, anant molt bé, es pot plantar a jugar el mes de desembre. O novembre o desembre. No, però...
2: I el millor amb independència que Frenkie de Jong pugui tornar i tornar bé, jo crec que també consideren que a l'equip li falta un mig centre.
0: Això és més informació que opinió, eh, Oriol, o no?
2: Bueno, jo perquè sí que han fet trucades preguntant per possibles mig centres de primer nivell.
0: De molt primer nivell?
2: Sí, de màxim nivell, sí, sí.
0: No tenim noms o possibles...
1: Sí, continua. Sí.
2: És un nom que pot imaginar tothom.
1: Jugadors nivell premier, per exemple.
2: Sí.
0: Home,
2: I que vol tothom.
1: I jugadors mig-centres nivell premier...
0: I que han guanyat el Mundial, també.
1: Que han guanyat el Mundial, per exemple.
0: Home, seria, clar... Però aquí hi ha molts equips que van darrere d'aquest jugador.
2: Correcte, sí, sí.
0: No? Per tant, m'imagino que...
2: Dels grans, molts.
0: Dels grans, molts, i no serà fàcil.
2: Veient com està gastant el Madrid, no.
0: Clar. I
1: bé, escolta, és una notícia important, això que està explicant l'Oriol.
0: Sí, sí.
1: Ni que sigui a nivell de sondeig.
2: Tampoc és res estrany que el Barça pregunti per Rodri com
1: no,
2: està la situació.
1: No, i si el Madrid hi està a prop, el Barça fa bé, diguem-ne.
0: I ara que et veig amb ganes de deixar anar coses, Oriol, aquests últims dies han sortit també altres noms d'altres interessos del Barça mundialístics. Per exemple, tu veus factible que pugui arribar, per exemple, a Laporte?
2: Jo aquest veig claríssim, aquest cas.
0: Sí?
2: Clàusula baixa, el jugador vol venir, s'ha demostrat que es complementa perfecte amb Cubarsí, al Barça li falta un central esquerrà, no sé com acabarà el tema. Però jo crec que és un fitxatge de calaix.
0: I la Mireia com ho veu? Tot plegat.
3: Sí, jo crec que no, aquesta figura que es va perdre amb la marxa d'Íñigo, crec que la recuperes una mica amb Laporte, has vist com han funcionat els dos centrals, no tens una sortida neta amb cama natural i crec que Laporte ho pot donar, i crec que al final tampoc és un futbolista, no, amb unes pretensions econòmiques altíssimes, per tant veig que pot ser bastant factible aquest fitxatge i interessant. Per tant, aquí veurem també com acaba, perquè Gerard Martín estava tenint molt protagonisme en aquesta posició, però si ve l'aport jo crec que serà per ser titular.
2: Un central has de fitxar sí o sí.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí.
2: Perquè tal com està Araujo, tal com està Christensen, que al final et plantes amb Cubarsí, Eric i Gerard Martín.
1: I Eric computa en la planificació inicialment com a lateral dret. I bàsicament pel que fa al central en la planificació, diguem-ne que sí, òbviament es vol un central, però que primer hauria de sortir algú, i bàsicament aquest algú es diu Ronald Araujo.
0: Mira, ara que parlem de mercat i que hem obert el mercat, el meló del mercat, deixeu-me obrir una altra finestra i anar a Madrid.
5: Madrid. El boig de la Castellana.
0: David Sánchez, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Has sentit el que deia l'Oriol de sí, Rodri? Sí, sí, se li gira competència al Madrid, amb Rodri?
6: Sí, jo crec que és un jugador que fa mes i mig no li interessava el president Florentino Pérez i després del Mundial sí que interessa, i jo crec que després de... quan es faci oficial la incorporació de Diomandé, jo crec que el darrer o la darrera incorporació del Madrid serà l'intent de fitxar Rodri, perquè sembla ser que el club tothom ha intentat convèncer Florentino Pérez de que és el jugador que li falta al Madrid per tornar a intentar l'assalt a la Lliga de Campions la propera temporada.
0: Per assalt, el que està fent Florentino aquest estiu amb tots els jugadors que estan arribant ara, aquest últim, que és Jan Diomandé, aquest extrem de Leipzig alemany, que hem vist a la Lliga perquè va jugar amb el Leganés, mundialista amb la Costa d'Ivori. El PSG sembla que també hi estava interessat, però ja ens ha comunicat que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i del salari del jugador. Això està fet, no, David?
6: Aquí el club pràcticament ho donen per fet. Tenen l'acord tancat amb el jugador i són molt optimistes de cara a arribar a un acord amb el Leipzig. Aquí tothom para quan li preguntes quan hi costarà Diomandé. Et parlen de més de 100 quilos. Jo crec que per menys de 130... no aconseguiran aquesta incorporació. És la darrera petició de José Mourinho, però en el moment en el qual es filtra l'interès del Madrid per Diomandé, el propi club ja era molt optimista de cara que acabaria sent jugador del Madrid. Fins i tot li repreguntaves al Madrid, però no és aquest jugador que ho tenia pràcticament tancat amb el PSG, i el Madrid et deia que ells eren molt optimistes i que tenien la sensació que Diomandé seria jugador del Madrid la propera temporada. Jo crec que entre 130 i alguna coseta més serà el muntant total del fitxatge d'aquest jugador de 19 anys i que crec que ha marcat 13 gols i 9 assistències la passada temporada.
0: Que s'afegirà a Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, si encara arribés Rodri. No sé si encara arribaria algú més, David, o ja en principi la plantilla es donaria per tancada.
6: Més l'operació sortida que ja l'operació d'incorporacions. Diomandé 130, Dumfries 20, Cucurella 50, carta de llibertat Silva i Konaté. De Rodri es parla aquí al Madrid que la intenció és pagar entre 50 i 70 quilos. Però hem de recordar també que el Madrid en el tema de les sortides no són molt mediàtiques, però ha ingressat calés, eh? Mira, 60 Nico Paz, al Como. Víctor Muñoz ha marxat al Liverpool, però el Madrid ha agafat 20 quilos d'aquesta operació. Mario Gila, un jugador de la cantera del Madrid, ha fitxat pel Milan 15 quilos. Dos jugadors que se'n van a la Premier, que són Álvaro Rodríguez i Àlex Jiménez, 12 quilos cadascun, és a dir, 24. El Madrid ha fet calaix, però la sensació avui a Conchaspina era que una sortida molt important es tindrà que afrontar les darreres hores. Hi ha noms com Camavinga, que fa molt de temps que sona, però el jugador no vol sortir, i a les darreres hores es parla d'una oferta molt important de l'Arsenal per Vinícius, sí. I que el Madrid, evidentment, com veu que Vinícius no renova el seu contracte i està a una temporada de caldar lliure, jo crec que si l'Arsenal fa una oferta important i Vinícius l'accepta, el Madrid no tindria cap problema en vendre Vinícius aquest estiu.
0: Sí, sí. Sky Sports, entre altres, o Telegraph, informaven de que Vinícius podria agafar el camí cap a Anglaterra.
2: Ja, em sorprendria moltíssim que Arteta fitxés a Vinícius.
0: Sí?
2: No dic que em sorprendria
0: molt. Ho dius per l'estil d'Arteta o per...
2: Sí. Pel pensament
0: pel
2: que té,
0: de joc de l'Arsenal,
2: sí, l'actitud que ha tingut Vinícius en els últims anys, em sorprendria molt.
6: A mi em sorprendria molt que accepti sortir aquest estiu, eh? Coneixent una miqueta Vinícius, que porta ja diverses temporades amb aquesta amenaça de, bueno, pues yo me quedo, cumplo mi contrato y me voy libre, que és el que no vol el Real Madrid. Per mi la sensació seria que Vinícius es quedarà una temporada més i marxarà la propera amb la carta de llibertat.
0: Fa por, Mireia, aquest Madrid amb Mourinho a la banqueta i tots aquests noms que ara estàvem comentant?
3: A veure, a mi el que més por em fa és el nom que comentàvem fa uns instants, Rodri, perquè crec que és un futbolista que t'acaba estructurant tot al voltant i et dona un sentit al joc. Això el Real Madrid no ho té. El Real Madrid té moltes individualitats, ho hem vist aquest any, i crec que una peça d'aquest estil et pot ordenar l'equip. Però crec que hi ha algo més profund, no? És a dir, l'encaix de Vinícius, d'Mbappé... crec que l'equip blanc intenta, no?, a cop de fitxatges, tornar a recuperar el que no ha aconseguit, dos anys en blanc, sense guanyar absolutament res, però jo tinc la sensació que el Barça ja té una idea sòlida, té futbolistes molt determinants, i espanta el fet de que veus un Madrid molt potent amb molts noms, però també ho era la temporada passada, no? Pensaves, ostres, una davantera amb Vinícius i Mbappé, impossible que no guanyi la Lliga. I tens un Barça que a nivell de joc, a nivell de resultats, li ha acabat traient el títol, no? Per tant, jo crec que calma, que el Barça té un valor que és importantíssim, que és la Masia, el sentiment de pertinença, no? Jugadors molt joves, amb molta fam, amb ganes de seguir competint, i crec que al final s'ha d'estar tranquil. L'adaptació d'aquests futbolistes, no? A vegades no és tan ràpida com pensem, veurem la idea de Mourinho, per tant, calma, el Barça està fent la seva feina, té futbolistes, com dic, per mi boníssims en cada una de les línies, i no ha de tenir cap por.
2: Jo estic bastant d'acord amb la Mireia. Les incorporacions del Madrid són extraordinàries. Tots són jugadors tops, primeríssim nivell, jugadors per guanyar Lliga i Champions, però jo crec que li falten dues coses. Una és entrenador, si per mi a Mourinho ja se li ha passat l'arròs, per mi ja no és un entrenador de primera fila, i segon és Vinícius, que jo ja fa molt temps que crec que és un jugador que desestabilitza, que resta més que suma. Sí que és bé que fa 5, 6, 7 partits que demostra que és un dels millors extrems del món, però els altres 40 resta amb males cares, actitud, no defensa, i per mi, mentre Vinícius segueixin en l'equip, jo el Madrid el veig amb poques possibilitats de guanyar títols. Aquest equip sense Vinícius i amb un entrenador com Xavi Alonso, per exemple, sí que em faria molta por. Amb aquests dos elements, menys.
0: I a Madrid, David, creus que opinen el mateix? És a dir, a Madrid, no, evidentment, ho deuen veure diferent, però aquest Mourinho, si agafen amb tota la força l'equip, sobretot, que està fent el Madrid amb Mourinho al capdavant?
6: Home, que té bona pinta l'equip, segur, però no se'n refien, perquè quan hi preguntes al Madrid et recorden la temporada en la qual el Madrid venia de guanyar la Lliga de Campions i feien oficial l'arribada d'Mbappé. I aquí tothom a Madrid donava per segur aconseguir la Lliga les properes 6 temporades, i de les 6 Champions comptaven guanyarien mínim 3, i al final porten 2 temporades sense guanyar res. Aquesta temporada l'únic que ha fet el Madrid, a diferència de la passada temporada, és que li fan cas a l'entrenador. Escolten a l'entrenador, li donen als jugadors que demana l'entrenador. És a dir, Florentino Pérez no vol que tothom li torni a recordar que no li feia cas ni a Xavi Alonso ni a Ancelotti a les darreres temporades, i que l'únic que està fent Florentino és donar-li poder esportiu i burocràtic a José Mourinho a la planificació de l'equip la propera temporada. És a dir, que si no guanyen, Florentino Pérez ho té fàcil, la culpa serà de José Mourinho, i el fotrà fora, com va fotre fora Ancelotti i a Xavi Alonso, però en aquest cas dient, jo le he dado lo que ha querido y la cosa no ha funcionado.
0: És que no es pot queixar Mourinho, no es pot ni es podrà queixar de la plantilla que li està fent Florentino.
6: Li han donat tot el que ha demanat.
0: Sí, sí.
2: A nivell de plantilles, hauríem de veure si hi ha alguna millor que la de Madrid.
0: Sí, sí, amb
2: tal com... jugadors.
0: Clar, clar, i si acaba arribant Rodri, podrem estar parlant de la millor plantilla d'Europa, Oriol.
2: Clar, amb Rodri ja pensaria una altra cosa, perquè Rodri seria l'entrenador que li falta en aquest equip. Al final, Rodri és un jugador que t'ordena l'equip. Sí. Bueno, abans ho ha explicat perfectament la Mireia. Si el Madrid fitxa Rodri, llavors el Madrid en farà molta més por de la que en fa ara.
0: Rodri el veus més al Madrid que al Barça, ara mateix?
2: Home, és que veient les quantitats que està gastant el Madrid, és evident que el Madrid, si al final Rodri surt del City, el Madrid acabarà posant més diners que el Barça. I el punt aquest, que Rodri és a Madrid, la família és del Madrid, per tant, si em preguntes, jo crec que el veig més al Madrid que al Barça, sí.
0: Tu també, Mireia?
3: Sí, malauradament sí, perquè crec que és un fitxatge espectacular si arribés al Barça, però crec que ell també ha mostrat simpatia amb l'equip blanc, i el veig més a Madrid que a Barcelona.
0: Molt bé. David Sánchez, hi ha tranquil·litat a la capital o no aquests dies de pretemporada encara i sense molts dels internacionals?
6: Sí, de moment sí. Estàvem a l'espera del dia de la presentació de José Mourinho. Sembla ser que no hi haurà presentació. José Mourinho, amb un tuit i amb un vídeo, ja va ser comunicat com el nou tècnic del Madrid, i aquí tothom està a expenses d'aquestes dues operacions. Una que sembla molt propera, la de Diomandé, i altra que es dona per segura, però que de moment no es parla gaire, que és la de Rodri, fins que el club creu que serà fàcil, entre cometes, arribar a un acord amb el jugador, faltaria arribar a un acord amb el Manchester City.
0: Molt bé. Gràcies, David, que vagi ben abraçada.
6: Adéu, bona tarda.
0: Vinga, fem una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida.
4: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: El capitán. 975 metres de granit. Sembla que no s'hagi de poder escalar. Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
10: Una relliscadeta, caus i et mors.
9: Sí. Ara, algú està decidit a intentar-ho.
11: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
12: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
9: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
14: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
15: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
16: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
14: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
17: Hi ha persones que habiten més un món...
14: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: dos partidos, ¿no?
1: Sí.
0: Parece que puede ser tu explosión definitiva en Europa.
1: Sí, esta es mi expectativa. ¿Eh? En Reims jugué menos, jugué ahí creo que un poco más de 10 partidos.
0: Sí.
1: Después en Braga jugué un poco más, pero casi nunca titular, ¿sabes? Casi siempre jugando ahí 20 minutos por partido, 20, 15, 10. Y creo que ahora es mi momento. Todos nosotros, yo, mi agente, mi familia, mi mujer, todos estamos pensando que este es mi año para explodir, para jugar y para mostrar para el mundo y para Europa que soy un gran jugador.
0: Oye, en el Braga coincidiste con un ex del Español, Víctor Gómez.
1: Víctor,
0: ¿no?
1: Gómez. Y antes de firmar con el Español,
0: ¿sí?,
1: envié un mensaje para Víctor. Le pregunté cómo era el club,
0: ¿sí?,
1: cuál era la afición, lo entrenador, y me dije que estaba todo top, la ciudad era top, lo club también con buenas personas, lo entrenador también que le parecía muy bien. Entonces, claro, después de escuchar esto de Víctor, tomé la decisión que pienso que fue la mejor.
0: ¿Y con Luis Enrique has hablado o no?
1: No, hablé con el director esportivo, que es Luis Campos, portugués, sí, que habla más conmigo. Él y él que me pasa las informaciones de Luis Enrique. Personalmente, Luis Enrique no hablo mucho, pero Luis Campos que me pasa la información.
0: Porque claro, tú estás cedido por el PSG.
1: Sí.
0: Entiendo que la idea es hacer una buena temporada y volver al PSG, que al fin y al cabo es un campeón de Europa, ¿no?
1: Sí, esa es mi idea, porque el PSG que me fichó de Brasil. Y claro, tengo que hacer una buena temporada, pero todavía estamos en lo principio. Estoy 100% enfocado aquí en Español para ayudar a los compañeros, la afición. Y primeramente quiero hacer un buen campeonato, jugar mucho, y después veremos.
0: Bueno, muy bien. Oye, ahora os vais a Inglaterra,
1: sí,
0: jugaréis algún amistoso más. El día 16 empieza la Liga. Y en el segundo partido de Liga, ya uno de los partidos importantes contra
1: sí,
0: el Madrid.
1: Sí.
0: Te vas a encontrar con algunos compatriotas como Vinicius.
1: Sí.
0: ¿Para ti puede ser un partido especial?
1: Claro, es uno de los partidos que todo jugador quiere jugar contra el Madrid. Que todo el mundo está viendo y todos los jugadores quieren jugar. Claro, voy a encontrar Vinicius, Rodrigo no sé si juega, creo que no porque está lesionado. Tiene ahí Endrick, Militão. Claro, es un gran equipo y sí, quiero jugar contra ellos y quiero hacer un gran partido.
0: Claro.
1: Que es una de las oportunidades para mostrar, enseñar que puede estar en la selección también.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces estoy me preparando para ese partido como sería un partido de mi vida.
0: De todos modos, te habrán contado que aquí en Barcelona el partido más importante de la temporada no es contra el Madrid. ¿Sabes contra quién es?
1: Sí, ¿no? Contra el Barça.
0: Contra el Barça.
1: Sí.
0: El Barça es un equipo con el que el Español tiene históricamente, desde hace más de 100 años, una gran rivalidad.
1: Sí.
0: ¿Sabes qué día jugáis?
1: 3 de enero, ¿no?
0: Muy bien.
1: Sí, el 3 lo de sé. Enero. Y ahí cuando
0: tienes apuntado ya
1: el calendario, me vi ahí 3 de enero, que es lo partido más importante para mí, que tenemos que entrar con todo y ganar de ellos.
0: Sí, sí. ¿Tienes algún conocido, algún amigo allí en el Barça o no?
1: Hoy no. Tengo un amigo en Braga que jugó en Barça, el Pau Vítor. Pau Vítor.
0: Sí.
1: Pero no está ahí. No conozco ningún jugador de Barça.
0: De todos modos, me parece recordar que antes de tu fichaje por el PSG, el Barça había preguntado por ti también, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí. Tuve ahí unos clubes que habían preguntado de mí en Corinthians. Pero no lo sabía mucho. Quien sabía era mi agente, mi representante. Pero ahí fue muy rápido, fue una semana antes de empezar a jugar en equipo principal en Corinthians. Llegó ahí Barça, pero no pasó de eso, de interés y nada. Y después de esto empecé a jugar en Corinthians y pasó.
0: Vale, no se llegó a hacer ninguna oferta formal ni
1: no,
0: nada.
1: Nada,
0: ¿eh? Y ya para terminar, Gaby, ¿qué podemos esperar de este Español esta temporada? Es decir, ¿cuál es el objetivo que os transmite Manolo?
1: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los 3 puntos y buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro, sumar puntos en casa y ganar lo máximo posible.
0: Muy bien. Gaby Moscardo, un placer. Hablar contigo. Mucha suerte, gracias. Tanto a nivel personal como a gracias. Nivel colectivo esta temporada.
1: Muchas gracias.
2: La conversa amb el jugador de l'Espanyol, Gabriel Moscardo, que demà marxa cap a, juntament amb els seus companys cap a Anglaterra, no és l'únic nom propi destacat del dia. N'hi ha un altre que... Déu-n'hi-do.
3: Algo increíble porque... Soy una persona que valoro mucho los pequeños detalles, las pequeñas cosas, y aquí he vivido tantas de un significado tan grande y también cosas también difíciles, que poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué.
2: Així ha anunciat el Girona la renovació sí. de Cristian Estuani. Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Com bé diu ell, la història continua, el davanter uruguaià complirà la desena temporada a Montilivi.
4: Sí, perquè ha renovat Estuani per una temporada. Té 39 anys, en farà 40 aquest octubre. Estuani, que va arribar al Girona l'estiu del 2017, coincidint amb l'ascens a primera. De fet, ell marca aquell doblet contra l'Atlètic de Madrid sí, en el partit del debut del Girona a primera. Atenció a les dades. El jugador amb més partits al futbol professional del Girona, 312, i el màxim golejador de la història del club, 148. Estuani ha viscut de tots colors al Girona, primera, segona, Champions, ascensos, descensos. Avui ho ha anunciat al Girona, li han fet una entrevista als mitjans del club, ha dit que per ell era impensable arribar als 10 anys, que agraeix a tothom al club i a la feina que han fet i que tots han fet un esforç perquè Estuani continuï, i ha estat molt clar amb l'objectiu del Girona de cara a la pròxima temporada.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: Estuani, una temporada més amb el Girona. Deixeu-me saludar la Susi Sala, que és col·laboradora de la casa i, a més, forma part de la transmissió del Girona Catalunya Ràdio, dels partits del Girona. Susi, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres què tal?
2: Bé, l'has vist a venir aquesta o no? Te l'esperaves?
5: Doncs sincerament pensava que no, perquè ja feia un mes que estava tot com molt fred, molt... Semblava que el Girona estava per una altra cosa, i la veritat és que la notícia aquí a Girona ha sigut com aigua de maig, eh? La gent està molt contenta de que Estuani es pugui acomiadar, perquè s'entén que serà la darrera temporada.
2: Bueno, Pere, jugant. Ja veurem, no?
5: Bueno, sí, però 40 anys al mes d'octubre, escolta, ho has de fer molt bé i t'has de sentir molt bé, sobretot. Espero que la lesió al genoll que tenia, que arrossegava dels darrers partits, s'hagi pogut recuperar i que tinguem un Estuani que sigui pal de paller juntament amb David López a dins del vestidor. Veurem si esportivament té tant protagonisme, segurament no, però crec que serà decisiu en moments importants. Sempre ho ha estat, no deixarà que ningú es relaxi, ho acaba de dir, l'objectiu està clar i serà el que més tirarà endavant cap a aconseguir-lo.
2: La sensació és que el seu rol serà clau tant al camp com fora del camp, com al vestidor, no? No sé si per aquí també s'explica la renovació.
5: Sí. Segur, perquè el Girona ara mateix té una plantilla bastant jove. David López diria que en té 37 i Porto 34 i Estuani 39. Per mi són les tres potes sobre les que ha de pivotar la resta d'equip, que ha de ser bastant jove, fruit també de la situació, no?, d'aquest descens. Per tant, jo crec que sí que Estuani tindrà un paper molt determinant, però potser serà més de portes endins i no tant a dins del camp.
2: Li veus nivell encara, però per determinats partits anar... És a dir, el rol al camp serà una mica el que ja tenia fins ara, potser no tant, o el veus encara en capacitat de ser decisiu?
5: És que és decisiu, és que aquest any, quan les coses no acabaven de sortir, tot es fiava a Estuani. Montilivi, quan sortia Estuani, ja s'ho agafava diferent, o sigui, té a part de l'ascendència que té davant del seu equip, de la plantilla, davant de l'afició, és que és un jugador que ha demostrat que pot ser decisiu, fins i tot amb 39 anys. Per tant, jo crec que no tindrà molts minuts, si ho volem dir així, o no tants com segurament li agradaria, però jo crec que jugarà moments importants i serà important.
2: Oriol, et sorprèn o que la continuïtat d'Estuani?
6: No, no em sorprèn, però sí que em fa feliç. Perquè jo crec que de totes les notícies de mercat que hi ha hagut al Girona fins ara i de les que pugui haver-hi fins al tancament de mercat, aquesta serà la millor amb molta diferència. Perquè per mi és un jugador que encara que ara té 39 farà 40 i ja va demostrar l'any passat. És que jugant 20 minutets en té prou. Sí, l'any passat el Girona es va salvar, però si s'arriba a salvar...
2: Hauria estat gràcies a Estuani.
6: Gràcies al seu gol a Vallecas i al seu gol contra la Real Societat. És un jugador que quan surt...
5: Fa dos anys ja va ser decisiu.
6: Exacte. Ell i Porto, que Porto és un altre jugador que continua. Al final jo crec que el Girona farà una plantilla combinant bé veterans i joves. Al final mantenir l'equip Estuani, Porto, David López, Gazzaniga i Arnau, que no és veterà, però com si ho fos, jo crec que aquests cinc ajudaran molt a la resta de jugadors que seran molt joves, i jo crec que tant la renovació d'Estuani com la continuïtat d'aquests veterans, que jo crec que encara que no estiguin en la seva plenitud física, sumen molt a dins del vestuari, jo crec que és una molt bona notícia.
2: Mireia, com ho veus tu?
7: Notícia magnífica, la renovació d'Estuani. Crec que és un futbolista molt determinant, crec que el gol costa molt de trobar, sigui a primera o sigui a segona, i ara mateix doncs, poder comptar amb Estuani jo crec que és un luxe pel Girona. És un futbolista que en pocs minuts, en poques pilotes a l'àrea, fa molts gols i crec que és el líder del vestidor. Per tant, en una temporada tan important, no? On et pots trobar problemes, perquè la segona divisió és duríssima, crec que tenir un futbolista amb la seva experiència pot ajudar molt tant dins i fora. Per tant, com a gironina també, encantada que Estuani segueixi una temporada més.
2: Home, ja m'imagino que associa a Girona això que ha caigut, vaja, com sembla que deies al principi, com aigua de maig, no? Com...
5: Sí, és que... La gent està exultant, Sergi?
2: Sí,
5: o sigui,
2: no?
5: És el comentari. Segueix Estuani. És a dir, si li faltava il·lusió a l'afició, amb aquesta notícia els ànims han tornat a pujar.
2: És l'empenta, segurament, que potser necessita l'equip, si és que en necessita alguna, per acabar de convèncer-se que ha de tornar a pujar a primera d'aquest any. De fet, ell mateix ha estat molt clar, en aquell tall de veu que hem sentit, que vol l'ascens sí o sí, no?
5: Sí, és que, a més, ell personalment no hi ha millor manera d'acabar la teva trajectòria esportiva, si així ho decideixes, tornant l'equip a primera. És que per mi seria el final perfecte a una història que serà durant molt temps el jugador més important que ha jugat al Girona amb molta diferència.
2: Sí, això ja no us ho he preguntat perquè evidentment ho dono per sabut que sens dubte Cristian Estuani és el jugador més important com a mínim fins avui de la història del Girona. Susi Sala, gràcies. Ens veiem aviat, ens sentim aviat. Una abraçada. És el moment, arribem a les 8, 8 tocades. El moment de fer un avanç informatiu amb el Marc Güell. Marc, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Us hi poseu a 9:15, eh?
4: 9:15.
2: A partir d'ara, tota l'actualitat general, l'antena de Catalunya Ràdio, a partir de 9:15 i fins a les 9, amb quins arguments avui?
4: Doncs mira, d'entrada, dos incendis d'aquest vespre. Un incendi a la catenària a l'estació del Clot de la línia 1 del metro a Barcelona ha obligat a tallar el servei d'aquesta línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El fum ha omplert la zona de les vies, també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on el metro no fa parada. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències ferrocat per aquest incident i com a mínim s'han hagut de desallotjar un comboi de l'interior dels túnels. Més de 120 persones s'han hagut d'atendre, sobretot per inhalació de fum. També pendents de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, els bombers treballen per apagar un incendi que afecta una zona agrícola propera a una àrea de vegetació forestal. Segons els bombers, les tasques d'extinció evolucionen favorablement. I també molt pendents del País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó encara està fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Confien que la humitat d'aquesta nit ajudi a contenir les flames. També estan fora de control els incendis de Madrid i Àvila. En aquest cas, les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. I avui, al Catalunya Vespre, també sentirem la consellera Esther Niubó. Ha comparegut aquesta tarda al Parlament i insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i ha admès que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març del problema i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició ja ha demanat a la consellera que dimiteixi.
2: Perfecte, Marc, gràcies. Us sentim a 2:15.
4: Fins ara.
8: Pop-up vespre.
2: El pop-up avui, ara feia dies que no el fèiem, amb
8: sí,
2: el Joan
8: sí
2: Pitó.
8: Sí, és veritat.
2: Una primera hora, m'ho deia l'Oriol, una mica remoguda amb algun altre aspecte que tu ara ens explicaràs, però també amb aquesta, no sé si dir-ne notícia, Oriol, ben bé no és tant això, però el comentari de la possibilitat que el Barça pugui fitxar Rodri encès una mica les xarxes. Però vaja.
6: Que ha preguntat per la situació de Rodri.
2: El Barça ha preguntat per la situació de Rodri. Això vol dir que, com a mínim, s'obre una porta a la possibilitat que pugui arribar Rodri. Sí.
6: Jo crec que està en el Madrid pel mig complicat.
2: Sí. Però vaja.
9: Mira, amb Rodri o sense, el sí. divendres farem el primer amistós, sense comptar el partit de l'Europa de la pretemporada del Barça, aquí en directe a Catalunya Ràdio, 8:45, Birmingham-Barça, en directe amb el Salmo des d'Anglaterra. Podeu recuperar ja l'entrevista a Gavi Moscardo, sí. Gavi, no Gabriel Moscardo, t'ha dit que s'havia
2: sí,
9: de dir
2: sí.
9: Gavi.
2: Sí, ell, de fet, tots els companys li diuen Gavi.
9: A Gavi Moscardo, només 20 anyets i molt bon discurs. I sí. parla un castellà sí. fantàstic per ser brasiler. També hem explicat que Estuani seguirà una temporada més al Girona, hem pogut sentir les primeres declaracions de l'uruguaià, i hem parlat amb el boig de la castellana, que ens ha explicat que Diomandé està a prop del Madrid i que Rodri, si hi van, doncs segurament també serà blanc.
2: Mira, no marxis gaire lluny, Joan, perquè hi serem fins a dos quarts, encara amb molts arguments, com per exemple la pretemporada del Barça femení.

0: El que dèiem, les 8 i 5 d'aquest tot costa de dilluns 27 de juliol, avui ha arrencat la pretemporada del Barça femení en un estiu amb força moviments a la plantilla, Fitó.
1: Sí, perquè avui s'han fet les proves mèdiques, clàssic dia de proves mèdiques, demà primera sessió d'entrenament i el 12 d'agost el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada contra el Montpellier, tot plegat en un estiu que destaca per sobre de tot la sortida d'Alexia. Més enllà d'Alexia, que ha marxat al London City, també han marxat altres futbolistes que van ser titulars a la final de la Champions, ara fa un parell de mesos. Mapi León, també direcció a Londres, amb Alexia. Ona Batlle, que ha marxat a l'Arsenal. I Salma, que s'ha fet oficial aquest cap de setmana, jugarà a l'Olympique de Lió. Per tant, són quatre jugadores, Ona, Alexia, Mapi i Salma, que van ser titulars el 23 de maig contra el Lió a la final de la Champions.
0: Molt bé. Això pel que fa a les sortides, quants futbolistes, o quantes futbolistes, perdó, han arribat fins ara, Fitó?
1: Doncs n'han arribat de moment 3, dues centrals, Renee Van Aasten, de 19 anys, que ve de l'Ajax i és una de les jugadores amb més futur d'Europa, Martina Fernández, que torna de la sessió a l'Everton, també molt jove, central, només 21 anys, Van Aasten en té 19, en farà Martina Fernández 22 a l'octubre, i també ha arribat aquest estiu Makamey, portera nord-americana de 24 anys, que arriba de Dallas, per tant, 3 arribades, important també la renovació de Graham Hansen, la vam explicar, la vam sentir la setmana passada, i també Carla Julià, que serà a tots els efectes jugadora del primer equip.
0: Molt bé.
1: El Barça, tot i això, manté la columna vertebral força interessant, amb Catacoll, amb Irene Paredes, amb Pàtria, amb Aitana, amb Graham o també amb Peyor, però haurà de buscar relleu doncs, a dues futbolistes, sobretot importants a la part ofensiva, com són Alexia i Salma, que de moment, a dia d'avui, no en tenen.
0: Deixem preguntar-li a la Mireia, també a l'Oriol. Mireia, estiu mogudeta a Can Barça, pel que fa al femení. No sé com pot condicionar tanta sortida, tanta arribada en un equip en què s'ha de regenerar i no pot baixar el nivell.
2: Sí, la veritat que és un estiu, no?, on perds peces molt, molt importants, com dèieu ara fa uns instants. Jo, sobretot, la baixa que veig més sensible a nivell estructural i d'equip és la de Mapi, per la sortida de pilota, perquè és una futbolista que llegeix molt bé, no?, les passades entre línies, és molt, molt vertical, molt agressiva, i per això entenc, no?, que s'ha fitxat dues futbolistes, no?, com Martina i Van Aasten, per intentar, no?, buscar una sortida en aquesta posició, continua Irene Paredes, continua la i Alexandri, tot i que veurem com està, no?, després de la lesió, però crec que és un equip que segueix mantenint futbolistes molt determinants, que està, no?, buscant també en un estiu molt difícil perquè a nivell de mercat europeu, ja m'atreviria a dir mundial, s'estan movent quantitats de diners en el futbol femení brutals. I jo també entenc que el club no es vulgui putecar per ningú, és a dir, tots sabem també la situació en la que està el Barça, i a mi m'agrada que torni Martina Fernández, futbolista, no?, molts partits al Barça B, va jugar també al primer equip, ha marxat, torna, sentiment de pertinença, futbolistes joves que també puguin seguir entrenant, no?, amb aquesta columna vertebral que parlem, que per mi és importantíssim el dia a dia. I jo crec que el Barça continua tenint plantilla per lluitar per tots els títols. Cada vegada és més complicat, perquè, com dic, els clubs es reforcen amb millors futbolistes, tenen, no?, potser doncs una mica més de diners per poder fitxar, però a mi em semblen bé els moviments que està fent el Barça, gent jove. Es va fitxar també el mes de març Liv Pennock, una futbolista també, un extrem amb molta envergadura, veurem si està dinàmica del primer equip i jugant en filial o ja té minuts amb el primer equip. És a dir, que el Barça està buscant futbolistes joves per intentar, no?, que aquest mercat tan desorbitat, d'aquí 2-3 anys, les puguis tenir ja formades amb una idea. Per tant, crec que bons moviments, i entenc perfectament que el club, tant en masculí com en femení, doncs no vulgui hipotecar-se o gastar-se tants diners en els futbolistes. Falta un fitxatge que no sé si arribarà, que potser és el més il·lusionant, és una futbolista del City, una jugadora brasilera que també se n'està parlant molt, amb desequilibri, i crec que amb això tens molt bona plantilla.
0: Oriol?
3: Aviam, per mi és una incògnita, perquè jo totes aquestes jugadores que estan arribant, la central de l'Ajax, bueno, la Martina sí, però tampoc no les conec gaire, i tampoc no sé quin mercat farà el Barça d'aquí final d'estiu, però el que sí que és evident és que les quatre jugadors que ha perdut són capdals i eren importantíssimes en aquest equip. Bueno, la Mireia ha parlat de Mapi, que jo afegiria també la importància de la Mapi a pilota aturada, i que dir de l'Alexia, de la Salva, que ha fet falta temporada i que ha fet altres temporades, la Ona Batlle, les que són quatre jugadores que eren importantíssimes en aquest equip i que jo crec que és impossible que no les trobin a faltar. El que sí que crec que el Barça, sense tenir el pressupost que tenen altres grans clubs europeus, seguirà estant a dalt de tot, perquè no hi ha cap planter com el del Barça. Jo que abans vaig veure el Barça B, el C, el juvenil, que juga el juvenil, juga amb cadets, tenen jugadores que d'aquí 2, 3, 4 anys estaran a primera divisió i triomfant. El que passa que ja et dic, em costa visualitzar com substituir aquestes quatre jugadores que perdrà el Barça aquest estiu.
0: Són jugadores molt importants, sí, sí. En efecte, abans d'acomiadar-vos, Mireia, Oriol, vull formular-vos, ara parlarem de Pogacar, d'aquest tour que el cinquè ja de l'eslové, i hem formulat una pregunta als oients, Oriol, i Mireia...
3: Que jo sempre soc molt crític amb les preguntes.
0: Ho ets també amb aquesta o no?
3: No, m'agrada la pregunta, però m'ha sorprès les tres possibles respostes.
0: A veure, volem...
3: Amb quin criteri s'heu triat aquests tres?
0: Amb el nostre criteri. No, volem posar en context, posar en valor la repercussió de la figura que representa Pogacar pel ciclisme. És a dir, és Pogacar pel ciclisme el que, per exemple, és Messi pel futbol o Simone Biles per la gimnàstica? La idea era una mica contextualitzar el que està fent Pogacar.
3: Jo l'aproximaria més a l'altra opció, que és Marc Márquez.
0: Marc Márquez en el món de la...
3: Perquè jo crec que Messi passarà a la història com el millor jugador de la història, futbolista.
0: Sí. Tu creus que Pogacar no passarà a la història com el millor ciclista, eh?
3: Bueno, ja ho veurem. Però bueno, però estaria a l'altura de Merckx, d'Indurain, sí, d'altres noms que estan al seu nivell.
0: Sí.
3: En canvi, Merckx i Bail, Messi i Bail sí que els veig com números 1 al seu esport.
0: Sí. I també Marc Márquez
3: el veig com Pogacar, al nivell d'altres grans de la història del seu esport.
0: Sí, sí. I tu, Mireia?
2: Jo, com a Leo Messi, no, segur. I per mi, d'aquestes opcions que proposeu, jo crec que està més a prop de Marc Márquez. Al final... Pogacar, jo sí que crec que passarà com el millor ciclista de la història, és a dir, no sé si és perquè no he viscut tants tours, però em sembla una bestialitat el que fa. Per tant, l'equiparo també a Marc Márquez.
3: Mira, amb l'argument que ha donat la Mireia, una opció hauria sigut Djokovic.
0: Sí.
3: El millor sí. d'ara i el sí. que possiblement passi a la història
0: I
3: com el millor.
0: I amb números de passar a la història com el millor. Sí, sí. Mira, ho prenc nota, Oriol, per un altre dia.
3: Altres, Djokovic.
0: Sí, de fet, hi ha una opció que és altres, eh?
1: Demà, quan fem la reunió, el trucarem per formular la pregunta.
3: I les possibles respostes.
0: Molt bé. Mireia Vera, Oriol Domènech, moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Us acomiado aquí.
3: A vosaltres.
0: De seguida parlem amb l'Isaac Vilalta del Tour. Una petita pausa, tornem de seguida.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Le vélo vite réparé, Tour de France, Tour de France. Le peloton est regroupé, Tour de France, Tour de France. Camarades et amitié. Tadej Pogacar in Paris will win the Tour de France for a fifth time, equaling that record written in the books. A member of the five-time club, Tadej Pogacar. Tomorrow we'll celebrate.
0: Ahir Tadej Pogacar va guanyar el seu cinquè Tour de França al nivell ja dels millors ciclistes i esportistes del món. Isaac Vilalta, bona tarda.
5: Què tal, bona tarda.
0: Costa, deus estar rebentat, eh?
5: Estic fregidíssim.
0: No, no tant com Pogacar, no?
5: Mira, si ara haguéssim de fer 50 quilòmetres en bicicleta, segur que els faria abans ell que jo.
0: Sí, home, no tinc cap dubte, eh? Va, escolta'm, amb què et quedes a tot plegat, Isaac?
5: Buah, complicat. Mira, però a mi hi ha una imatge, a vegades ens fixem en detalls, en moments, en fotografies, que no sé si ho expliquen tot, però sí que ens donen algunes pistes, no? I és en Pogacar fent de gregari. Que això no sé si descol·loca una mica l'enquesta, la pregunta que esteu formulant, però ell treballant per Isaac del Toro, el seu company d'equip, són molt amics, i va treballar per ell per assegurar el mallot blanc de del Toro com a millor jove i per assegurar un lloc al podi. Del Toro ha acabat sent tercer en aquest Tour de França, i veure Pogacar, és cert que ja tenia la primera posició pràcticament assegurada, garantida, però veure'l treballar per un company com Del Toro, en aquest cas. De fet, ell ho va dir, després d'una etapa, que això s'havia donat que això de fer de gregari que era molt dur, això d'haver de treballar per un altre que realment ho desconeixia i que era molt, molt dur. Això per una banda, i per l'altra, doncs, veure doncs, aquestes imatges. Un Pogacar que tenia el Tour de França a la butxaca des de feia molts dies i qui fins a 200 metres per abans de creuar l'última etapa, doncs que estava allà lluitant i competint, és a dir, que no es desentén de res, sinó que té aquesta voracitat que no la deixa mai.
0: En aquests 200 metres que es va despenjar, era per un tema que m'imagino físic, que ja va dir, bueno, fins aquí hem arribat, què va passar exactament, Isaac?
5: Sí, probablement. L'esprint estava llançat, jo crec que ja li faltaven cames. Sí. La potència de Van Der Poel és descomunal en aquest perfil de situacions. És probablement el millor dels millors del món, també en Pogacar, però Pogacar estava, jo crec que fos. També és cert que un cop atrapat es va deixar caure enrere per poder entrar sol a la meta dels Camps Elisis i amb la foto amb els cinc dits per recordar els seus cinc tours de França.
0: Mira, deixa'm saludar l'Andrea Soldevila. L'Andrea Soldevila ha col·laborat amb nosaltres en alguna ocasió, ciclista, que qui millor vaja per conèixer el terreny que l'Andrea. Com estàs, Andrea? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Bé, anem fent.
0: Anem fent, sí. Ara senties l'Isaac, que li demanava amb ell quin balanç, te la demano també a tu, quina valoració en fas, d'aquest cinquè tour de Pogacar, de com ha anat la ronda francesa. Què destacaries?
6: Un espectacle, no ens ha donat. Sí, hem tingut etapes de tot, etapes de rècord, no?, pujant... pujant l'altre dia et posa el Tourmalet, en tot l'Alpes Juez també batent rècords i sobretot destacar l'etapa més ràpida que s'ha fet de la història en aquest tour. Ha sigut tot molt bueno, un tour molt fugaç i emocionant també, encara que sí que hi hagin etapes que hi hagin hagut grans diferències, però ostres, força emocionant.
0: Andrea, tu el coneixes personalment a Pogacar?
6: Jo l'he vist a prop, però coneixo personalment, no, sí.
0: I entre tu i l'Isaac, que també el deu haver vist de prop, què desprèn aquest corredor, aquesta persona, al cap i a la fi, a la distància curta, i aquesta aura mig mística dels grans esportistes del món?
6: Sí, desprèn molt bona energia, un tio que molt animat, no? Sempre amb un somriure, saps? Atenent a tothom. Llavors, ostres, això costa, no? Perquè sabent qui ets, amb tot el palmarès que tens, a vegades la gent agòbia, no? I ell atén a tothom, o a tothom que pot, en tot moment, amb un gran somriure, així que és d'agrair.
0: Mm-hmm. Isaac?
5: Em fa un punt de vergonya, però confessaré un petit secret. Home, que saben aquí a casa meva.
0: Això us agrada.
5: No, ho diré ràpid. Abans d'una etapa, minuts abans d'una etapa d'aquest Tour de França, va tenir un detall per la meva filla petita.
0: Què dius?
5: Sí, iniciativa seva i del seu entorn proper. Sí, res, una tonteria, molt poca cosa, però això demostra que més enllà d'estar concentrat o no per l'etapa, que té aquest punt de, com diu l'Andrea, no?, que a vegades sembla que sigui un joc gairebé per ell, doncs aquesta proximitat per la resta.
0: Andrea, en quin lloc el col·loques en la història del ciclisme?
6: Ostres.
5: Mullat, Andrea.
6: Sí. Un top 2, top 3. A veure com evoluciona, també. Clar, o sigui, ara ho està guanyant tot i porta molts anys i... Clar, no? Però a veure l'any que ve què ens sorprèn. Que també hi ha ciclistes que han d'evolucionar i evolucionaran. Mm-hmm. Però bueno, de moment ell és qui s'endú tot això.
0: Correrà la Vuelta, Isaac?
5: Bé, mira, jo tinc els meus dubtes, però les últimes informacions, d'aquestes últimes hores, sobretot que venen d'Itàlia, apunten a una possibilitat cada vegada més sòlida. Ell ha dit que ahir al vespre va dir que encara no ho tenia decidit, que necessitava descansar, aquesta setmana se l'agafa de relax, per estar pel poble, fa una sèrie de criteriums amb companys ciclistes, per estar amb la seva parella, amb l'Urska, i veurem. Jo t'hagués dit que no fa un temps, ara no ho tinc tan clar.
0: Hi ha un repte que encara no ha aconseguit Pogacar, sabeu quin és o no?
5: Home, en té més d'un.
0: Sí, però n'hi ha un que sí que han aconseguit 8 ciclistes en la història, que és guanyar Giro, Tour i Vuelta. Pogacar encara no. I pot ser a prop, Andrea, o no?
6: Sí, bueno, depèn de l'equip, no? També ella ha de decidir, i la temporada que porti, que no que hi hagi cap caiguda, ni malaltia, ni res, i també el que l'equip tingui preparat per ell. Però esperem.
0: Molt bé. Isaac, per anar acabant, ara us formularé aquesta pregunta que també fem als oients, eh? Ara l'escoltarem, la Jordina ja és aquí a l'estudi. Molt breument, els catalans que hem tingut al Tour, que no han estat gaires, però vaja, que està bé que recordem, hi ha alguna cosa destacada que vulguis comentar? No,
5: mira, que l'Abel Balderston i el Joan Nicolau, tots dos han acabat al Tour, que era el gran objectiu, es van deixar veure els primers dies en algunes fugues, ho van passar malament a la segona setmana, però van saber resistir. Jo crec que aquí el gran valor del seu Tour de França, i han acabat amb una tercera setmana molt bona. No és català segons el carnet, l'Àlex Molinar és neerlandès, llicència neerlandesa, però vaja, té una vida lligada a Olot de sempre, i va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya. Després, per culpa d'una caiguda, va haver d'abandonar, però vaja, almenys ja apareix a les llistes oficials. I després no em vull oblidar de l'Àlex Sanz, director general o mànager esportiu de l'equip Q36.5. Han fet top 10 amb Tom Pidcock, novena posició, i sobretot el Xavi Florencio, director esportiu de l'equip Bahrain, que han fet un top 5, cinquè amb Lenny Martínez.
0: Andrea, per cert, tenim a 4 dies el Tour femení.
6: Sí.
0: Què n'hem d'esperar?
6: Amb ganes, no?, de veure sí. Paula Blessi.
0: Sí, sí, tant.
6: I la Mireia també, sí. Sí, sí, jo penso que cada vegada el nivell està pujant, cada vegada ho volen lluitar més i ho estan gaudint. Mm-hmm. Penso que ara la paraula és de gaudir, perquè cada vegada està més, són més visibles, no? Estem més exposades. Llavors això ajuda i és d'agrair. Mm-hmm. Així que, bueno, a veure, amb ganes de veure les etapes, sobretot les de muntanya, perquè al final totes tenen un mateix nivell, sí que en etapes planes, si no hi ha fugues o caigudes i de més, sempre, o quasi bé, s'arriba a l'esprint, i a veure el que deixin els equips forts, el que deixin jugar.
0: Mm-hmm. Això comença la setmana que ve, el dilluns, oi? Em sembla que és...
6: El dia 1 comença dissabte.
0: Us acomiado, però espereu-vos un moment, eh? Tanquem Tour, anem als oients, i els demano també a l'Andrea i a l'Isaac la resposta a la pregunta que hem formulat avui.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: 6 minuts, seran 9:45 del vespre. Avui, Jordina Tarré, hem demanat als oients amb quins esportistes d'altres disciplines compararíeu Pogacar i donàvem 4 opcions.
1: Sí, el resultat de l'enquesta seria líder Messi amb un 42%, seguit de Marc Márquez amb un 31%, Simon Biles es queda amb un 13%, però les altres opcions també tenen aquest 13-14%.
0: Ara les comentes, però abans, per acomiadar l'Isaac i l'Andrea, que els tinc encara en antena. Què hauríeu votat, Isaac, Andrea, en aquesta enquesta?
2: Vinga, va, tirem cap a casa i Marc Márquez.
0: Marc Márquez, eh?
3: Sí, jo veig que hi ha consens. Tothom de la taula també va, Marc Márquez.
0: Sí, tot i que l'audiència majoritàriament considera Pogacar el número 1 indiscutible, perquè l'ha comparat amb Messi. Però vaja, us quedeu amb Márquez, tots dos.
2: Sí.
0: Molt bé.
3: Sí, està bé.
0: Gràcies, Isaac. Gràcies, Andrea Soldevila. Bona tarda.
2: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bona abraçada. Jordina, adéu, què diuen els oients?
1: Doncs mira, el Damià Feixas el compara amb Mondo Duplantis per la seva insultant superioritat. Jordan diu que no el va poder viure per l'edat, però segons les cròniques era igual o més superior als seus adversaris que aquests dos extraterrestres. El Jordi Marín el veu com el Roger Federer, jugar per guanyar i per divertir-se, però amb un instint més salvatge, que veu una oportunitat, ataca sense contemplacions. El Carles Porta, que no és el Carles Porta de Crims, ens diu que no es pot comparar, els ciclistes són un altre món. Imagina un futbolista jugant cada dia i en pròrroga. El J. Alfonso el compara amb Toni Bou, que porta moltíssims anys guanyant i no se li reconeix suficientment. El Víctor ens proposa en Kilian Jornet, també comparable. A Instagram, el Bernat Colls, amb Messi i amb Jordan. El MBF Iron ens diu que Michael Phelps, el tauró de Baltimore, la fam i el sacrifici que han fet aquests dos esportistes no té igual. El Segura Palanzuela ens diu que Pogacar seria Messi en futbol i Jordan en bàsquet. I el Jordi CB66 afegeix: jo creia molt en el ciclisme i m'agradava, però m'ha decepcionat moltíssim tot el tema de les trampes. Veia fa pocs dies els rècords de pujada a l'Alt d'Huez, Indurain, Zul, Armstrong, Ulrich, Pantani i ara Pogacar. Esperem que sigui l'únic que no hagi fet trampes.
0: Gràcies, Jordina.
1: Molt bé.
0: Acabem amb bàsquet. Últims 2 minuts i mig per l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
4: Com estem, Sergi?
0: Nové fitxatge del Barça, aquesta temporada. Ens ho explicaves divendres. Tousen Ewamo. Ara ho he dit bé o no?
4: No ho sé. Això ja ens ho dirà ell quan li preguntem. Sí, perquè has d'imaginar-te un Muamua, dos petons. Ewamuan. O Ewamua, sense la N. És britànic, el que passa que, evidentment, doncs, para africà, però estem parlant el gran cartell d'aquest jugador, que és un ala pivot, és que és l'MVP de la G-League, de la segona lliga, diguem-ne, als Estats Units, val? Per tant, com que no té experiència a Europa, no et sabré dir si és un jugador que s'adapti bé al nostre bàsquet, però que té cartell i que és un bon jugador, sí, ja ha jugat a l'NBA, tot i que menys, però sobretot és un jugador impossible, Sergi.
0: Falta fer oficial la sortida de Shengeli encara,
4: Sí, sí, ja ha comunicat al club doncs, que té intenció de marxar, a falta doncs, que aboni els diners per quedar lliure i, evidentment, fitxarà per Dubai. El Barça pràcticament té la plantilla tancada, li faltarà un pivot. Jo estava mirant posició per posició i més o menys ja rejuvenir la plantilla de 6 a 9 anys per fitxa, diguem-ne, intercanviada. I ara només falta veure que si la poca experiència que tenen, diguem-ne, la pot suplir la joventut, l'energia, la força i, evidentment, el llibret d'estil de Sekulic, que en principi hauria de ser presentat la setmana que ve. En principi, dilluns serà fet públic doncs el nou director esportiu, que és el Xevi Pujol, sí. I a partir d'aquí tindrem ja la presentació de l'entrenador, suposo que la setmana que ve.
0: Són 9 incorporacions. En queda alguna? Tens alguna pista?
4: Sí, jo crec que falta un pivot, el pivot titular. De moment, a la posició de pivot, el Barça té a Josh Nebo i Oleg Balcerovski. Ve per Nebo. Balcerovski també és interessant, perquè a més és un cupus, però jo crec que falta clarament aquí un pivot titular, perquè el Barça ha anat justament coix d'això les últimes temporades, Sergi.
0: Molt bé, fantàstic. Ernest, ens sentim demà. Si hi ha més coses, que hi seran, perquè portem 3 setmanes amb degoteig constant.
4: Per cert, he votat a l'enquesta Michael Jordan,
0: O sigui que bona, m'ho ha dit el Fito.
4: Estan bé aquestes enquestes perquè totes les respostes són correctes. El que passa que cadascú es pot expressar, i és veritat que hi ha algú l'oient que ha dit Mondo Duplantis, i penso que té molta raó, perquè ja és el súmum del sobradisme, però Jordan era bastant sobrat,
0: sí,
4: també.
0: Sí, sí, sí, estem d'acord. Gràcies, Ernest.
4: Vinga, vagi bé.
0: Bé, ho deixem aquí. Fito, alguna cosa per rematar el programa?
5: Mira, una mica de motor, perquè ahir va guanyar l'Ando Norris l'onzena prova de la temporada, un Hungaroring, Antonelli, líder destacat del Mundial, 219 punts, el segueix Lewis Hamilton amb 169 i George Russell amb 160, i un català que continua fent història, Toni Bou, va guanyar també la quarta prova de la temporada, el pilot de Piera, al Regne Unit, a la costa, el nou títol mundial, que serà el número 40.
0: El número 40, tants com anys com té.
5: Es diu aviat.
0: Arribem a dos quarts. Gràcies a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Gràcies també als companys d'Esport3, a la producció, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús, el Salva Pou, avui el control de so, al central hi tenim la Conxi Vecino i el Manel Gil. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, amb el Tot Costa d'estiu, a partir de les 7 del vespre. Adéu-siau.
6: Extingit l'incendi al metro de Barcelona, que ha obligat a desallotjar l'estació de Glòries i tancar la del Clot. Bona tarda, són 8:45.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.

0: L'incendi al metro ha afectat la catenària de la línia 1 entre Clot i Glòries, per això la circulació entre Sagrera i Catalunya està interrompuda i també hi ha afectacions a la línia 2. El foc ha causat un bon ensurt als passatgers, però no hi ha cap ferit greu. El sistema d'emergències mèdiques ha atès unes 120 persones, sobretot per inhalació de fum. Són hores clau per als incendis que afecten el sud d'Europa abans d'una altra onada de calor. El principal focus el mantenim a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els bombers esperen que la humitat d'aquesta nit sigui una bona aliada perquè el foc continua fora de control amb més de 8.500 hectàrees calcinades. El diputat del Consorci de Bombers de Castelló, David Vicente, apunta que l'incendi podria haver estat provocat.
1: Tot pareix que no siguin causes naturals. Nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem. En aquesta investigació els expliquem, doncs, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
0: A Catalunya els bombers treballen en un incendi agrícola a aquesta hora a Santa Coloma de Queralt, però en aquest cas les perspectives són bones. També seran hores decisives per l'incendi d'Àvila i Madrid. Crema sense control i les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Demà el govern espanyol aprovarà ajudes urgents per als afectats per aquests incendis devastadors. On també estan molt pendents del temps és a la Gironda, França. L'incendi sembla que tendeix a estabilitzar-se després de cremar 42.000 hectàrees. I aquesta tarda l'escàndol de l'informe PISA ha arribat al Parlament.
2: Estem davant d'un error tècnic a l'aplicació de la prova. Assumim la gravetat d'aquesta incidència. Poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
0: És la consellera Esther Niubó que ha comparegut aquesta tarda i insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic. Educació, de fet, sabia des del març que hi havia un problema, però encara no se sap què va fallar. Sentirem les explicacions de la consellera i també l'oposició que ha demanat a Niubó que dimiteixi. En aquest Catalunya Vespre també passarem per Palma. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística. La protesta va deixar una quinzena de ferits. I avui també anirem fins a la Vall d'Aran. Allà, per primera vegada, s'han pogut veure dues famílies d'ossos en un mateix lloc, en concret, dues osses amb tres cadells cadascuna. Sabrem per què és important aquest fet inèdit al Pirineu. I per inèdita, la troballa que han fet en les últimes excavacions del jaciment d'Empúries. S'ha localitzat el fragment d'un petit cap femení de ceràmica del segle VI abans de Crist. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports i què destaquem? Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda, que el Barça ja ha acabat el seu primer entrenament a l'estada a Anglaterra amb les novetats de Fermín, Araujo i Bernal. Valde, en canvi, continua fent treball al marge i que Cristian Estuani ha renovat amb el Girona. El davanter jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: I pel que fa al temps, Néstor Gómez, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Avui podem dir que serà l'última nit en què podrem dormir bé.
4: Gairebé que sí, perquè déu-n'hi-do, aquestes darreres nits han sigut prou suaus, fins i tot amb finestra tancada a prop de la costa, i aquesta nit l'hem d'aprofitar amb unes temperatures que rondaran la xifra dels 24 graus aquesta propera nit a la façana costanera, als 16-17 graus cap a Ponent, i a les valls del Pirineu sí que farà força més fresca, amb unes temperatures mínimes que en alguns casos poden baixar fins als 10, 11 o 12 graus. Allà sí que farà fresca. I tot això en un dimarts que serà assolellat, de cap a cap, amb alguns núvols inofensius, al matí a la Costa Daurada, a la tarda al Pirineu, i amb unes temperatures que demà començaran a pujar. Màximes de 35-36 graus a tot estirar la Catalunya Central, 37 a Ponent, màximes que són de juliol, d'un juliol canicular, sense extrems, i les temperatures més altes arribaran a partir de dimecres.
0: Gràcies, Néstor. Demà ho actualitzem. Bona tarda.
4: Bona tarda.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: De seguida anem fins al País Valencià, fins a la Vall d'Uixó, amb l'última hora de l'incendi, que ja ha calcinat 8.500 hectàrees. Abans, notícia també d'aquest vespre, molt més pròxima, un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i la de Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i la zona de Glòries. Un comboi ha quedat aturat dins del túnel i el servei d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre al final 115 persones que hi viatjaven. Ja van, Roger Santaló.
2: Sí, l'incident també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on el metro no fa parada. Els fets han passat abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment que hi havia al túnel hauria caigut sobre la catenària i s'hauria cremat a l'entrària en contacte. El foc en aquests moments estaria extingit, però ha omplert de fum els túnels i les andanes, i això ha fet que es talli el servei, com bé deies, entre les estacions d'Universitat i de la Sagrera. Això ha obligat a activar diverses ambulàncies per atendre les persones afectades, moltes d'elles procedents de dins del túnel, perquè un comboi ha hagut de parar per l'incident entre les dues estacions. Sebastià Massaguer és el cap de bombers de Barcelona.
3: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
2: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident i s'ha hagut de desallotjar, com dèiem, un comboi de l'interior dels túnels. Una usuària ha explicat a 3CAT Info com han pogut sortir dels vagons.
4: Estamos dentro del metro, ha empezado a salir humo, alguien ha abierto la puerta, ha entrado más humo, ya poco podíamos respirar, entonces pues algunos han salido a la vía y otros han quedado pensando que iba a venir otro metro por la otra vía y hemos empezado a caminar hacia atrás porque alguien ha dicho hacia atrás y ahí hemos encontrado una escalera y hemos subido y estaban los bomberos.
2: Segons el servei d'emergències mèdiques, la majoria dels usuaris han hagut d'atendre per inhalació de fum, malgrat que cap dels afectats seria de gravetat, tret d'una persona que està en estat menys lleu. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades vinculades amb aquest incendi i diversos autobusos han hagut de modificar els seus recorreguts per no passar pel lloc dels fets. TMB vol reprendre la circulació el més aviat possible, però en aquests moments es desconeix quan podrà fer-ho. Probablement això haurà de ser a partir de demà al matí.
1: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i afecta una superfície de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i fa poca estona s'ha decidit aixecar el confinament de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó. Unes 16.000 persones, però, continuen evacuades. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Anem en directe fins a la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Ja s'està organitzant la tornada ordenada dels 6.000 veïns de la Vall d'Uixó que van ser desallotjats. Són de 4 barris, 3 de zona urbana i un que puja una mica més cap a la muntanya, molt a tocar dels arbres, del bosc. I demà, si no hi ha surts durant la nit, s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
6: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no?, i que ara ve una altra fase que serà quan acabe l'emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
5: L'incendi ha millorat, a diferència d'ahir, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan més posicionats als punts crítics. La humitat de la nit ajudarà, arribarà inusualment al 80%, i la feina d'aquesta tarda de la trentena de mitjans aeris s'està notant moltíssim. La investigació, d'altra banda, sobre què va provocar aquest incendi està en marxa, i tot apunta que seria intencionat, tal com explicava 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
7: Si tot pareix que no siguen causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
5: Els bombers apunten que el foc va cap a l'estabilització, però encara segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 encara evacuats.
1: És l'última hora des de la Vall d'Uixó. Gràcies, Coia. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: De tornada a Catalunya, també pendents d'un altre punt, de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, els bombers ja han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona agrícola d'aquest municipi. Ha afectat una superfície d'unes 8 hectàrees. Tarragona, Clara Xavarria Domingo.
8: Cap a 5:45 de la tarda, els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella i que de moment afecta unes 8 hectàrees. En un primer moment, el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però poc després ja no progressava i ha quedat aturat en uns camps llaurats. En l'operació s'han desplegat 34 dotacions terrestres, 7 mitjans aèris i uns 130 efectius en total. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de tractors que han llaurat zones properes i s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar-hi el màxim nombre de recursos per mirar d'estabilitzar i controlar l'incendi el més aviat possible.
1: Doncs en tot aquest context, en aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país. Aquest dimecres, Oriol Pujador.
9: Sí, les altes temperatures es mantindran encara durant uns dies. De fet, la previsió és que s'allarguin fins al cap de setmana i això dispara el risc de foc. De moment, de cara a demà, però, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Per aquest motiu, també mantenen restringit l'accés a 3 espais naturals, al Montmell Marmellà, a Prades i a Montsant. En canvi, es reobren els espais naturals de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llaveria i Pradell i les serres de Cardó Boix. El perill molt alt de foc serà demà de nivell 3 del Pla Alfa en 86 municipis.
1: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix el Ministeri de l'Interior reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
10: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
11: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
10: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
11: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
10: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes.

0: i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: Doncs bé, per ajudar els damnificats per aquests grans incendis, el govern espanyol treballa en un paquet de mesures urgents destinat a ciutadans i empreses. L'aprovarà demà en l'últim Consell de Ministres del curs. I posem també el focus a França, perquè l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podria trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron ha visitat avui la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran, bona tarda.
2: Bona tarda. La situació als incendis aquí a la Gironda és estable, sobretot gràcies a aquest parèntesi que ha permès la meteorologia aquests dies, i de fet estem que demà dimarts torna a pujar les temperatures per sobre dels 33 o 34 graus. El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
3: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
2: Vers la métropole bordelaise. La lluita dels 6.000 efectius mobilitzats continua i han rebut avui la visita del president Emmanuel Macron, que de fet ha arribat a finals de tarda a l'aeroport de Bordeus.
4: C'est dû à une très grande sécheresse.
5: Això es deu a una sequera extrema que òbviament s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
4: Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
2: S'ha trobat amb els bombers i després amb els càrrecs electes dels pobles evacuats. Els seus habitants encara no saben quan podran tornar a casa seva.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
7: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
11: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: L'estiu és tu.
6: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre.
1: Ara passen 2 minuts de 3:15. La compareixença de la consellera Esther Niubó aquesta tarda al Parlament pel desgavell de les proves PISA havia de servir per aclarir quins mecanismes han fallat. Però, malgrat que el govern en tingués constància ja al mes de març, avui no n'ha avançat conclusions. La consellera ha insistit que es tracta d'un error tècnic i apunta cap als centres i com es van validar aquestes proves com la causa perquè s'excloguessin més alumnes del compte, Maria Costa.
13: Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet, creu Niubó, que podria haver confós els centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença aquesta tarda al Parlament.
14: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
13: N'heu admès també que el protocol sobre com s'han de controlar les proves no és del tot clar. La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin.
1: I què n'ha dit l'oposició, Maria?
13: Doncs no els han convençut les explicacions. Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagi fet públic fins ara.

0: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
1: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
2: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
3: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
4: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
2: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institució.
5: Això l'oposició política, però la consellera també ha hagut d'entomar les crítiques de la comunitat educativa.
2: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
6: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
2: Mentrestant, la USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no aixecar més polseguera encara en el debat social.
5: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que la presidenta balear ha qualificat d'impactants i lamentables. Els convocants de la mobilització denuncien el que consideren violència policial gratuïta, Rafael de Ribot.
7: La presidenta balear, Marga Pruens, s'ha desmarcat de l'actuació policial.
8: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteix que avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
7: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitat als comandaments policials.
9: Les càrregues se decide l'operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
7: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta de la policia.
10: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
7: Més per Mallorca. Formació integrada al grup de Sumar al Congrés ha demanat la divisió del delegat del govern per aquests fets i Podem reclama que plegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Ens situem ara a la Vall d'Aran, on s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
11: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny i durant este temps s'han pogut enregistrar imatges d'alt valor sobre la seua biologia i hàbits. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cadells i totes dues s'han localitzat a la Vall d'Aran. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
12: La qualitat de l'hàbitat, per tant, dels recursos alimentaris és bona, que els ossos s'alimenten de manera normal, en tranquil·litat, sense molèsties. Aquesta seria una lectura positiva, no?
11: Segons Alonso, la troballa també desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu.
12: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el nombre d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
11: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
5: I troballa singular en les últimes excavacions del jaciment d'Empúries. S'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel, i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics. Girona, Maria Rovira.
13: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
14: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, cultuals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
13: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
5: I ara hi posem música perquè la Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume, que esteu sentint de fons, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre. Marta Vives.
15: Sí, espais com el Terra Grec, la seu del districte de Nou Barris, la platja del Bogatell, la Fabra i Couts o l'avinguda Maria Cristina. A més, la Mercè serà també un aparador de novetats discogràfiques, un total d'11 nous treballs, per exemple, els de Nacho Vegas, Luisa Sobral, Maria Terremoto i La Paloma. I en aquesta edició, Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música d'aquest país hi tindrà un espai ben destacat.
5: Quatre minuts i arribarem a les 9. Temps pels esports amb en Francesc Ripoll. El Barça masculí de futbol ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost.
16: I aquesta tarda ja ha fet la primera sessió d'entrenament, una sessió amb novetats, i ens explica el Ramon Salmurri des de Birmingham.
17: La primera sessió d'entrenament del Barça a Anglaterra deixa tres novetats importants. La primera, el retorn de Fermín als entrenaments, trencat a final de la temporada passada. És la principal novetat de la primera sessió del Barça a terres angleses. A partir d'aquí, Ronald Araujo, tal com estava previst, s'ha incorporat amb el treball del grup i ja està a les ordres 100% del tècnic Hansi Flick. I encara un altre nom, el de Marc Bernal, que el divendres no va participar del partit amistós contra l'Europa, bàsicament per una qüestió de precaució, avui ha entrenat amb total normalitat. Qui continua per això al marge de l'equip és Alejandro Valde. La setmana passada no va participar en una sola sessió amb el grup i de moment continua fent treball específic.
16: A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, on destaca la presència de Frenkie de Jong, que ha començat la seva recuperació conservadora de la lesió al genoll dret, i també de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax. Durant aquest estatge, el Barça jugarà divendres contra el Birmingham. Aquest partit el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Dilluns dia 3 també contra el Preston, tots dos de la segona anglesa. I un apunt més en clau Barça, Marc, perquè segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, el jugador del Manchester City. També el pretenen altres equips europeus, entre els quals hi ha el Real Madrid.
5: I si avui ha viatjat doncs al Barça, demà serà el torn per l'Espanyol, que començarà el seu estatge també a Anglaterra.
16: I també s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, el club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat avui pel Tot Costa a Catalunya Ràdio.
18: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
16: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial fa una estona la sessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga.
5: Avui també hem tingut un anunci molt esperat a Girona perquè Cristian Estuani ha renovat.
16: I jugarà la seva desena temporada a Montilivi, on és una llegenda, 312 partits i 148 gols, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera.
19: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir l'objectiu, perquè sabem perfectament que és molt difícil.
5: I un apunt més en futbol, perquè avui ha començat la pretemporada al Barça femení.
16: Amb proves físiques, demà primer entrenament, no ho farà encara, i tant a bon matí que segueix sense fer net de la seva lesió.
5: I alguna cosa més, Francesc?
16: Mira, en plena poliesportiva, un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat la seva novena incorporació, Tosan Ebuamu, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per anar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de la NBA. També un fitxatge del Manresa, ha fitxat l'escorta Colby Jones.
5: Bona nit, són les 9. Principals arguments informatius a aquesta hora: un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que s'ha produït abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment ha entrat en contacte amb la catenària, està extingit, però un pler de fum l'interior del metro i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Clot amb Glòries. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre les 115 persones que viatjaven, tot i que cap estaria afectada de gravetat. Els bombers de Barcelona han explicat que la situació de la xarxa ara mateix està en procés de reestabilització. Es desconeix quan es podrà recuperar el servei afectat de la línia 1, però s'espera que demà al matí la xarxa de metro funcioni amb normalitat. Sentim què és el que deia el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
20: S'ha ventilat tot el que és la boca de metro, s'ha rastrejat les dues boques de metro i les boques adjacents, cap a Navas i les altres línies que conflueixen. No hi ha cap persona més a l'interior i s'està treballant ja per la possible extracció de vagó.
5: Més notícies, Roger Santaló.
21: El jutge de Tarragona, que investiga l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, ha acordat prorrogar 6 mesos la investigació de la causa que busca determinar si es va beneficiar del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven clients del despatx d'advocats que havia fundat abans de ser ministre. En la interlocutòria, el magistrat indica que la investigació ha posat de manifest l'existència d'una presumpta trama que gira al voltant d'aquest despatx d'advocats, des d'on s'haurien adaptat reformes legals a les necessitats dels seus clients. El jutge sosté que Montoro hi va jugar un rol nuclear, ja que seria l'autoritat que també assegurava guanys al despatx a través del seu poder. Montoro va ser titular d'Hisenda entre els anys 2000 i 2004 sota la presidència de José María Aznar i entre els anys 2011 i 2018 amb Mariano Rajoy com a president del govern.
5: Més coses: les 11 comunitats autònomes governades pel Partit Popular demanen que s'ajorni fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'ha de fer aquest dimecres i en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que va ser refusada per 16 dels 17 territoris integrats en el model, que també inclou les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. També apunten que la proposta del govern trenca el dret a un tracte igual a totes les comunitats, com estableix la llei i la Constitució, i denuncien que la documentació completa de la reunió no els va arribar fins al dia 24 de juliol i que, per tant, no han tingut temps per fer-ne un estudi detallat.
21: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz es compromet a endurir les lleis del país per evitar nous atacs com el de Berlín d'aquest cap de setmana, que va causar un mort i una trentena de ferits durant la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI. Merz diu que no entén com la policia no va poder detectar el suposat agressor, tot i tenir-lo fitxat com un islamista radical. Anem fins a Berlín, Jordi Regàs.
22: Bona tarda. Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que, en el cas dels menors, els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
23: La meva pregunta és, es podria haver evitat?
0: No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
22: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
5: I Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que assoleix la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera. És una producció de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Anem cap a Palma, Caterina, Carmen, Jaume.
1: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
3: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? És, crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
23: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
1: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
5: I pel que fa als esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
16: Que el Barça ja és a Anglaterra i s'ha entrat aquesta tarda. Fermín Araujo i Bernat han completat la sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treballar al marge. Que el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta de l'equip gironí. L'Espanyol, que viatja demà a Anglaterra, ha fet oficial la sessió de Salinas al Màlaga i també ha començat la pretemporada del Barça femení. Avui proves mèdiques, demà primer entrenament.
5: Ara passen 6 minuts de les 9. Fins aquí al Catalunya Vespre. I tornem demà a 8:45. Bona nit.
24: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
25: L'estiu ets tu.
24: Catalunya Ràdio.
25: La llum dins dels meus ulls.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu.
24: L'estiu ets tu.
25: Quan em mires i somrius.
24: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
27: Rere queda ja la i però...
28: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
29: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig van.
27: I pujo al metro de nit...
29: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
28: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
24: Guàrdia, amb Enric Calpena.
30: 161, un ric propietari de Batea...
31: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
24: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
32: Ets tu.
24: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
33: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
34: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
33: Hola.
34: Oli. A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
33: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
24: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
34: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
33: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
35: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: A la cruïlla de Travessera de Gràcia amb el carrer Sant Aló de Barcelona, un home cau a terra després que li disparin un tret al clatell. Ha mort a l'acte. L'assassinat ha passat a plena llum del dia. És un quart de nou del matí i el carrer és ple de gent. Al costat de l'home mort, que ha quedat de boca terrosa, hi ha les dues maletes que portava. Un maletí de mà, negre, petit, i una altra més grossa, de color blau. La víctima és Félix Martínez Touriño, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
1: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un assassinat a primera hora del matí davant de tothom, en una zona pija de Barcelona. I el mort és el director del Centre de Convencions Internacionals. El crim del carrer Sant Aló obre totes les hipòtesis possibles. Totes. Des de la revenja fins a un crim passional, passant per un robatori o un assassinat fet per un sicari. La investigació serà apassionant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: És dilluns 9 de febrer del 2009 i a les 8 del matí els bars que hi ha a Travessera de Gràcia amb Sant Aló estan plens de gent. Fèlix Martínez Touriño té 37 anys. És un home de costums fixos. Cada matí surt de casa al carrer Sant Aló a la mateixa hora. Baixa un tros de Sant Aló i gira cap a la dreta a la cruïlla amb Travessera de Gràcia per anar a l'aparcament que hi ha al número 17, on guarda el cotxe. Fa 5 anys que viu sol, però ja ha comunicat als administradors de la finca que deixa el pis perquè anirà a viure amb la seva companya. Martínez Touriño ha nascut a Madrid, però fa temps que està instal·lat a Barcelona. És molt conegut en el sector hoteler, on ha dirigit dos establiments de la cadena AC Hotels, un dels principals grups hotelers d'Espanya. En només 10 anys ha passat de ser recepcionista del AC Diplomàtic, del carrer Diputació, a ser el màxim responsable del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat a Diagonal Mar. Fa 10 mesos que dirigeix aquest centre de convencions, que es va inaugurar l'any 2004 amb motiu del Fòrum de les Cultures. És un espai dedicat a congressos, amb un hotel, oficines i sales d'exposicions. Martínez Touriño també és professor de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ensenya com s'organitzen convencions. Com cada dia, aquest dilluns 9 de febrer del 2009 ha sortit de casa per anar a buscar el cotxe al garatge. Però hi ha una cosa que no és com sempre. A més del maletí de mà, porta també una maleta de rodes de color blau. Baixa per Sant Aló amb la cartera i l'equipatge. Gira per Travessera i just quan tomba la cantonada, davant d'una sucursal de Barclays, els clients del bar Michigan, que està molt a prop, a l'encreuament de Travessera amb Casanova, surten al carrer quan senten el tret. Fèlix Martínez Touriño queda estès de boca terrosa i en pocs segons està envoltat de gent.
2: Es van rebre diverses trucades. El 112, trucades també a la Guàrdia Urbana, el 092 i el 088. I persones tan diferents, no? Com recordo una taxista que va trucar, un altre senyor que caminava, també recordo el recepcionista d'un hotel del carrer Sant Aló, vull dir que va trucar diverses persones i a partir d'aquí s'activa, doncs, els serveis, no?
1: Aquest que heu escoltat és l'inspector Ramon Grasa, que va portar el cas i que en aquell moment era cap de l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
2: Quins serveis activem? Doncs directament els serveis uniformats, patrulles, no?, la Seguretat Ciutadana d'aquí del districte de Sarrià, i simplement és confirmar realment allò que ens estan dient, perquè les trucades venien a dir ha hagut un tret i han matat una persona. Aquesta és la trucada. Ostres! Que fort, no?, aquelles hores a Barcelona. A partir d'aquí el que es fa és activar aquestes patrulles per confirmar. Comencen a arribar aquí les dotacions uniformades, amb el cap de torn, seria un sergent, i llavors ja truquen a la sala, sí, sí, hem arribat, i realment confirmem que hi ha una persona estirada a terra i que sembla ser que ha rebut un tret al cap. I no es mou, pensem que està morta.
1: La víctima no es va poder defensar. L'assassí el va abordar per darrere. La policia científica i la comitiva judicial es posen en marxa, arriben a l'escena del crim i no hi ha dubte sobre com ha mort l'home.
0: La muerte lo fue por una sola bala que atravesó el cuello de atrás adelante, tratándose de una muerte homicida violenta.
1: L'autòpsia va determinar després que el tret es va disparar a un metre de distància. El projectil li va entrar per la part alta del clatell, la base del crani, i li va sortir pel front. Un crim a sang freda. Les sorpreses per als investigadors seran moltes des del primer moment.
2: Veiem que, ostres, que ha aparegut una pistola, que l'autor dels fets deixa una pistola amb un contenidor, que l'abandona, apareix un passamuntanyes, que també deixa l'autor, un carregador de la pistola també apareix al carrer, què més apareix per allà? I, evidentment, la persona morta i una maleta que portava una roller d'aquestes i també portava un maletí d'aquests d'executiu, no?
1: Com pot ser que el pistoler hagi deixat totes aquestes pistes als investigadors? Quin sentit té aquest excés d'exhibicionisme? No correm. Abans, la policia ha d'identificar la víctima. Nosaltres ja sabem qui és, però en aquell moment, el 9 de febrer del 2009, no ho sabia ningú.
0: Crims.
2: Aquí vam trigar una mica, no? Però ja el modus operandi, un tret al cap, tot podia fer pensar, ostres, pot ser un atemptat? és la primera, el primer gran dubte que tenim, no? Potser un polític, no és un polític. En el moment que ja va arribar el metge forense i ja van poder treure la documentació que portava aquest senyor, ja van veure el seu nom, no? I a més tenia un nom que es deia Félix Martínez Touriño, i en aquells moments crec que estàvem en eleccions a Galícia, hi havia un polític, que no recordo a quin partit, que també es deia Touriño.
1: El polític gallec era el socialista Emilio Pérez Touriño, que en aquells moments era el president de la Junta de Galícia. La coincidència de cognoms va fer pensar als investigadors que potser el mòbil era polític. A més, li han disparat pocs minuts abans que ETA hagi fet esclatar a Madrid una furgoneta bomba. I mentre els Mossos van arribant al lloc del crim, tots els informatius parlen de l'atemptat a Madrid. Però la confusió va durar poc. De seguida van veure que els dos Touriños no tenien res en comú. La policia té identificat el cadàver i ara investigaran a fons la biografia de la víctima per buscar pistes, indicis, alguna cosa que els porti al seu assassí. I què troben, Lídia Oriols?
3: Un ciutadà modèlic. En el seu currículum no hi ha ni tan sols una multa de trànsit. Està net, tant en l'àmbit personal com en el professional. Tothom que el coneixia no donava crèdit de la notícia del seu assassinat. Els seus companys el van definir com a vitalista, discret i entregat a la feina. I també en destacaven el seu bon tracte en el dia a dia. Era un home a qui tot li anava de cara. Tenia una parella estable, una advocada de Barcelona amb qui es proposava compartir pis ben aviat. Tenia un càrrec de responsabilitat i era molt respectat en el sector turístic de la ciutat. Per la seva feina havia viatjat i havia viscut un temps a l'estranger, a la República Dominicana, on havia dirigit diversos complexos hotelers de luxe.
1: A la policia li passa pel cap que potser l'assassí s'ha equivocat d'objectiu.
2: Una de les hipòtesis que va pensar, evidentment, va ser l'error. Què ha passat aquí? Per què aquest senyor? Sí. Per què ha matat aquest home? Si té bons amics, amic dels seus amics, com he dit, una persona modèlica, no?
1: Tornem a l'escena del crim. Recordeu que la policia ha trobat una pistola.
2: I al carrer Casanova, baixant des del que seria Travessera de la Gràcia fins a Diagonal, hi havia unes obres, hi havia un contenidor i allà va aparèixer la pistola.
1: I també ha trobat un passamuntanyes de color negre i alguna cosa més, molt a prop del cadàver.
2: Anàvem veient, doncs, molt a prop, un carregador, un casquet de una vaina, que es diu, no? Del tren, no? Quan ha sortit, doncs va quedar allà al terra. I a pocs metres al passamuntanyes. Al passamuntanyes recordo que van ser uns metres més endavant, perquè l'home aquest, ell fa el tret, surt corrents, es treu el passamuntanyes, tira el carregador, tira la pistola i fuig carrer Casanovas i després agafa Diagonal, diguem-ne, a esquerra, no? Direcció Meridiana, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí perdem la seva pista.
1: La policia comença a fer les primeres càbales al mateix lloc dels fets.
2: La primera impressió que parlem entre nosaltres és, ostres, el grau de professionalitat, no? Vam veure que possiblement el grau de professionalitat no fa això un gran professional, no? Això de començar a deixar pistes, no? Treure's el passamuntanyes, tirar la pistola. Allò va ser d'entrada la primera impressió que vam tenir. El grau de professionalitat per nosaltres va ser dubtosa, no?
1: La pistola està ben neta? Conservava els números de sèrie o els havien eliminat? Si els tingués, la policia podria saber on i quin any es va fabricar l'arma i, sobretot, quan i on es va comprar. De seguida tornem a la pistola. La hipòtesi que s'hagi tractat d'un error està sobre la taula, però no és l'única. Pot ser que en els últims temps Martínez Touriño s'hagués embrancat en algun negoci tèrbol i que ningú del seu entorn estigués al corrent?
2: El modus operandi semblava un ajustament de comptes, però un ajustament de comptes d'una persona que no està involucrat en res també era difícil de pensar.
1: Els Mossos indaguen sobre l'estat dels seus comptes bancaris.
2: També van veure que sí, que es guanyava bé la vida, però que tampoc a lo millor com perquè tingués, que fos una persona milionària, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Totes les hipòtesis possibles sobre el crim del carrer Santaló estan obertes. Per cert, un detallet, en diem crim del carrer Santaló, però va ser exactament a Travessera. Però bueno, coses dels arxius policials. La policia parla amb algunes de les persones que eren al lloc del crim i crida a comissaria aquelles que creuen que poden aportar alguna cosa vàlida per a la investigació. Allà se'ls pren declaració com a testimonis.
2: Jo recordo una declaració, aquesta és molt, molt, molt bona. És una noia, recordo, que crec que era cubana i que es creu amb l'autor quan ja s'ha tret el passamuntanyes. I aquesta noia, doncs clar, penses, quant temps ha trigat en veure que s'han creuat? Que són segons, no? Segons. I aquí hi ha dones capaç d'anar a comissaria i de fer-se un retrat robot.
1: La policia té un primer retrat robot que caldrà veure si serveix. A l'hora que ha passat el crim amb el carrer ple de gent, hi ha moltes persones que podrien reconèixer l'assassí, però diuen els experts que la memòria a curt termini es dilueix en només 3 segons.
2: Són segons, llavors la gent a vegades es fixa, però no es fixa, aquella noia es va fixar per poder fer això, però clar, ens hagués sigut més interessant que hagués pujat amb un cotxe, una matrícula, i tot hagués sigut molt més ràpid, però no va ser el cas. Ens va costar molt més treballar, no?, per arribar a identificar-se.
1: Alguns van descriure l'assassí com un home alt i corpulent que portava una americana fosca. Altres testimonis van assegurar que duia el cap rapat. La policia comença els interrogatoris en els cercles més pròxims de la víctima i se centra en l'entorn laboral.
2: Aquest senyor era el director del CCIB i quan va arribar el 2008, nosaltres estem parlant ara del 2009, però ell quan arriba al 2008 planteja una sèrie de reformes de personal. Sembla ser que hi ha algun departament que no acaba de funcionar com ell voldria. I concretament parla del departament d'audiovisuals.
1: De seguida anirem al departament d'audiovisuals. Tornem un moment a la pistola.
0: La pistola utilitzada era una semiautomàtica marcada EBU, que presentava en la zona de la carcassa, donde está la numeración de la serie de fabricante, un fresado o borrado, acuñando encima un nuevo número de serie. Además de haberse practicado en ella trabajos de soldadura en el exterior de la recámara, típicos de armas inutilizadas, lo que habilitó la pistola para volver a disparar, convirtiéndola en arma prohibida.
1: Daewoo és una pistola de fabricació coreana pròpia de les unitats de l'exèrcit d'aquest país asiàtic. La policia no pot aclarir on i quan s'ha comprat l'arma. També hi ha el passamuntanyes i un diari que l'assassí portava per dissimular la pistola. Es busquen restes biològiques en aquests tres elements. Si s'aconsegueix aïllar l'ADN després, s'haurà de confrontar amb els perfils que hi ha al banc de dades, un sistema informàtic que s'anomena CODIS i on hi ha l'ADN de persones condemnades i de desaparegudes. Ja veurem si es poden trobar mostres biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari, i si hi ha alguna coincidència amb la base de dades. Continuem. Ens havíem quedat en els interrogatoris als treballadors del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, concretament al Departament d'Audiovisuals, que dirigia un home anomenat Manuel Moreno Blancas. Fixeu-vos com una treballadora del CCIB, que es diu Cecília, va descriure la gestió del Manuel al capdavant d'aquesta àrea.
4: El senyor Moreno dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica. No es presentava a les reunions, no presentava els projectes a temps, sense firmar els descomptes que els hi corresponien, i en general ho duia tot de forma descontrolada.
1: La policia interroga Manuel Moreno Blancas i no troba cap motiu per sospitar d'ell, malgrat la mala relació que tenia amb Félix Martínez Touriño. Últimament, el Manuel havia fet un esforç per canviar d'actitud i millorar la comunicació amb el seu cap.
2: De sospitar que una persona la tinguin que fer fora de la feina o no a una persona que sigui l'autor d'un crim, nosaltres no tenim cap prova, no?, ni per criminalitzar ningú en aquells moments.
1: Els investigadors continuen les entrevistes.
3: I descobreixen que hi ha problemes amb les concessions que tenia el CCIB amb els proveïdors. Alguns testimonis expliquen que el Centre de Convencions Internacional de Barcelona hi havia ficats molts diners en concessions i que Martínez Touriño volia fer neteja d'alguns proveïdors i posar en curs noves opcions més econòmiques.
1: Recordeu que Martínez Touriño duia dues maletes quan el van assassinar? Un maletí d'executiu i una maleta de rodes? És que marxava a algun lloc i per això en duia una de viatge? O és que hi transportava alguna cosa de gran volum? No marxeu, que ara ho sabrem.
5: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: Ens hem quedat en les maletes. Escolteu l'inspector Grasa.
2: Vam saber, evidentment, que el senyor Félix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Aquí tindria una sucursal, que és el CCIB, però l'empresa estava a Lió. Per això anava, com he comentat abans, amb la maleta, amb el seu maletí, i anava de viatge a primera hora del matí. Anava a agafar un avió cap a Lió. Aquest és el primer aspecte, diguem-ne, destacable. El que anava a fer a Lió no ho sabem, però el que sí que es deia i es comentava és que ell volia fer canvis, però clar, això no es va poder materialitzar mai.
1: Aquest viatge tenia alguna cosa a veure amb el seu assassinat? Els treballs policials se segueixen centrant en la reconstrucció de la vida de Martínez Touriño.
2: Comencen a haver-hi coses estranyes a partir del dia 2, que és una setmana just, el dia 2 també és dilluns. Per què? Perquè el senyor Félix Martínez Touriño posa a la venda un vehicle que tenia, un BMW Cabrio. Per què? Perquè utilitzava un vehicle d'empresa. Llavors no tenia, diguem-ne, necessitat d'utilitzar-lo i el va posar en una pàgina web per vendre'l.
1: Abans de continuar, recapitulem que es comencen a acumular moltes dades.
3: Dilluns 9 de febrer del 2009 maten Félix Martínez Touriño, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, pocs minuts després de sortir de casa seva al carrer Sant Eloi de Barcelona. Quan arriba a la cruïlla de Travessera de Gràcia, li disparen un tret al clatell. És un quart de 9 del matí i la zona està plena de gent que va a camí de la feina. La víctima portava un maletí d'executiu i una maleta de rodes. Aquell mateix dia anava de viatge a Lió. A l'escena del crim, l'assassí hi ha deixat la pistola i un passamuntanya. L'arma està manipulada i la policia no pot saber on i quan l'han comprada. S'hi busquen restes biològiques, també al passamuntanyes i al diari que l'assassí duia per dissimular la pistola. Els testimonis diuen que l'assassí era alt i corpulent i alguns asseguren que duia el cap rapat. La policia ha fet un retrat robot a partir de les indicacions d'una noia que diu que el recorda bé. Els investigadors se centren en l'entorn laboral de Martínez Touriño. Descobreixen problemes al departament d'audiovisuals que dirigeix un tal Manuel Moreno Blancas. L'interroguen i no hi troben cap element sospitós. També s'assabenten d'una segona cosa, que Martínez Touriño volia fer neteja d'alguns proveïdors i decantar-se per noves concessions més econòmiques. Quan reconstrueixen la vida de la víctima, veuen que l'executiu volia vendre's el cotxe i que hi ha algunes coses estranyes des del dia 2 de febrer, just una setmana abans del seu assassinat.
1: Mirem a veure quines són aquestes coses estranyes, perquè d'entrada vendre's un cotxe no amaga res de fosc o peculiar.
2: I el dia 2 rep una trucada d'una persona que s'interessa. Aquesta persona es diu Òscar. Aquest Òscar es posa en contacte amb ell i li diu que vol veure aquest vehicle perquè està interessat en comprar-lo. I queden a la localitat de Castelldefels per fer la visita al vehicle.
1: El Fèlix no va anar sol a trobar-se amb l'Òscar i va anar acompanyat d'un amic íntim, el Javier.
2: I ja es van trobar amb un noi que semblava sud-americà, però que sí que ja es van estranyar una mica perquè demanava o feia preguntes del títol... Tú debes ganarte bien la vida, ¿no? Porque del centro este de convenciones internacionales de Barcelona, ya él pues no le va a dar una importancia, pero el seu amic sí que le va a dar una importancia. Es que qué raro, ¿no? ¿Cuántas preguntas para que toma? A veces que feia moltes preguntes. Això va ser el dia 2. Van marxar i ja està.
1: 4 dies més tard, el divendres 6 de febrer del 2009, el Fèlix rep una altra trucada de l'Òscar que vol tornar a veure el vehicle.
2: I aquesta vegada queden aquí a Francesc Macià, molt a prop d'on guarda el cotxe al pàrquing, que és allà el mateix travessera de Gràcia, d'acord? I aquí ja, com està la seva nòvia, Carolina, diu, ja t'acompanyo jo, ja estem tots dos. I el tal Òscar arriba amb una Harley Davidson. Arriba amb una moto, Harley Davidson, això sí que es va veure el cotxe, i entre les coses que, bueno, ell es va esperar, ells van anar a donar una volta, van tornar... Però ell, el tal Òscar, sempre moltes preguntes. Inclús una pregunta que li va fer és, on anireu a sopar avui, no? Què fareu avui per sopar?
1: La tercera trucada arriba l'endemà dissabte dia 7. L'Òscar torna a contactar amb el Fèlix. La conversa va anar més o menys així.
6: Dígame.
7: Hola, Fèlix, què tal? Què haces?
6: Pues estamos aquí en un restaurante oriental cerca de casa, aquí en la zona de San Gervasi.
7: Yo soy con unos amigos. Igual me gustaría pasarme. ¿Hay sitio para nosotros?
6: Sí, sí que hi ha sitio, sí.
1: L'Òscar i els seus amics es presenten al restaurant xinès on el Fèlix sopava amb la seva nòvia, la Carolina, i altres persones. El Fèlix s'aixeca de taula i surt amb ell al carrer, on s'estan 15 minuts. Xerren del cotxe i d'altres coses, i al final l'Òscar i els seus amics no es queden a sopar i se'n van. L'endemà, diumenge, dia 8, l'Òscar torna a telefonar al Fèlix i és la quarta trucada en una setmana.
6: Hola, dime.
7: Buenos días, Fèlix.
6: ¿Qué hay? Buenos días.
7: ¿Ya no estás con Carolina?
6: No, estoy en casa, dime.
7: Oye, me gustaría ver el coche otra vez. ¿Qué te parece mañana?
6: Pues mira, no puedo porque viajo. Me voy a Lyon por la mañana.
1: Els investigadors, en el procés de reconstruir les últimes hores i els últims dies en vida del Fèlix, repassen les trucades que ha fet i ha rebut i es fixen en el tal Òscar. Saben que es diu així perquè els ho ha explicat la Carolina, la nòvia del difunt, que els dona detalls d'aquestes converses telefòniques. D'entrada, els sembla curiós que sigui tan insistent, si bé podria ser normal que algú que es vol comprar un cotxe de gamma alta pregunti molt. Serà important aquest Òscar per resoldre el cas? Ja ho veurem. Els Mossos es fixen en una altra trucada que va rebre el Fèlix just el diumenge abans de ser assassinat.
2: Es rep una trucada al CCIB d'un número ocult, que després vam saber quin número era, però que truca amb un telèfon que és de caire intern, no és d'aquests telèfons que es publiciten o... Algú tenia aquell número de telèfon. Aquell senyor va trucar preguntant per ell, insistentment. Oi, està por aquí Félix, tal... No, no, no està, no ha venido, és dia de fiesta, era diumenge... Vale, vale, vale, i ja està. Aquí va quedar aquest tema.
1: Els Mossos creuen que el seguiment de les trucades telefòniques els aportarà informació rellevant i demanen a la jutgessa que els deixi accedir a les dades associades de diversos telèfons.
2: Les dades associades és... en qui ha trucat, llavors el que ha trucat també saber qui són, no? És tota una sèrie de dades que van associades a aquell número de telèfon. Per tant, demanem petició d'aquests tres telèfons. El del Fèlix, el del tal Òscar, que truca, amb el 160. Jo poso ara els números. El 160 és el telèfon de l'Òscar. Són finalitzacions. El 160. I després, el 156, que és el número ocult, que ja hem tret l'ocultació, i demanem també la tarificació del 156. Per què truca allà?
1: Com diu el nostre entrevistat, això de 160 i 156 vol dir que els telèfons acaben en aquesta numeració. És a dir, els números dels telèfons que demanen investigar acaben l'un en 160 i l'altre en 156. Recordem que l'acabat en 160 era el del tal Òscar, que trucava amb insistència amb l'excusa de comprar el cotxe, i l'acabat en 156 és el telèfon que fa la trucada el diumenge abans del crim. Després veurem que són importants. Mentre la policia espera l'autorització de la jutgessa per intervenir tots aquests telèfons, comença a buscar quines càmeres hi ha a la zona on va passar el crim. A Martínez Touriño el van matar en un tram de vorera que està lliure del visor de qualsevol càmera de vigilància. Però els Mossos rastregen la zona i troben alguna cosa.
2: Tenim una càmera que és del Servi Habitat, que és baixant Sant Aló, ja quasi a la cantonada, i allà el que es veu és a l'autor, però no se li veu la cara, va mal passar muntanyes, estem al febrer, com va caminant a poc amb un diari a la mà, i a darrere d'ell es veu com l'està avançant en aquell moment el senyor Touriño, l'avança, i és les imatges que es veuen, amb la maleta, el maletí, l'avança. I res, en qüestió de, no sé, recordo, que són 10, 15 metres, no hi ha gaires coses, més metres, ja giren i allà és quan es produeix el fet.
1: Una primera imatge de l'assassí que no permet veure-li la cara. Hi ha una segona càmera que també el capta.
2: I després ja tenim una imatge també de l'autor, però només el que seria la part del darrere, del cap, ja sense el passar muntanyes, que és ja quan gira, fa el tret i surt cap a casa nova, hi ha una joieria, just on tira l'arma, allà hi ha una joieria que el grava per la part de darrere. I allà es veu com porta una mena de jaqueta d'hivern i es veu que és cap, però que és molt una persona forta.
1: I una tercera i última imatge.
2: Apareix una botiga que hi havia a Travessera de Gràcia, que feia també cantonada, amb Sant Aló, que és una botiga que venen material de gimnàs, i vam entrar-hi. I, ostres, tenien càmeres, però només que el que feien era gravar l'interior, però tot eren cristaleres, d'acord? Llavors, allà buscant i buscant hores i hores i hores, i això es produeix al dematí, vam arribar a mirar del dia abans, no? La nit, i allà s'observen moltíssimes coses.
1: Què han captat les càmeres de seguretat d'aquesta botiga d'esports? You want
0: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Unes càmeres de seguretat que graven l'interior de la botiga, però que resulta que la tenda és tota de vidre i que permet veure l'exterior. Han estat de sort els investigadors?
2: Es veuen dos persones, el que seria el, la persona forta amb una altra persona que sembla que porta una cubeta. Estan passant la nit i van mirant a l'interior, van mirant, estan xafardejant, no? I també es veu com baixen, com puxen. Després també veiem com arriba un vehicle Pathfinder en aquells moments, que s'atura, que parla amb ells, que sembla com que obrin el maleter i treguin alguna cosa i els hi donguin amb ells. I després també es veu un C4, un Citroën C4, que també s'atura per allà, que es mou.
1: Un Nissan Pathfinder i un C4. Per investigar s'ha de ser perspicaç i tenir memòria. Recordeu, un Pathfinder i un C4.
2: Però el que és curiós és que també veiem els fets. Vull dir, veiem el tret. Molt llunyà, molt llunyà, molt llunyà, perquè la càmera, diguem-ne, que està al final de la botiga i a la cristalera final, que és la que dona allà. Aquest, això és travessera, però aquesta, Santaló, no? Però es veu la cantonada. I es veu una persona amb aquestes imatges que gira, que seria la víctima, i com al darrere apareix una altra, però es veu molt llunyà, eh? I com cau, i com l'altra surt corrents. I també es veu com a l'altre paio, a l'altre senyor que està per allà mirant, surt amb el cotxe corrents, es fica amb el cotxe, surt cap a travessera, a l'altra marxa caminant, entenem que el recull més avall de la Diagonal.
1: La policia encara veu una cosa més a les imatges.
2: Això també és un tema que és molt, molt interessant, en aquell moment va ser molt interessant, perquè quan veiem la vidriera, veiem que just al davant, bueno, hi ha un tros de mur, cristalera, mur i cristalera grossa, no? La que dona a travessera. Què hi ha darrere del mur aquí? Una cabina telefònica. I veiem també que ells van entrant, que van sortint, que es van movent.
1: Les imatges han donat molt de sí, però encara no hi ha ningú identificat i encara hi ha molta feina a fer. Ara ja comencen a arribar els resultats dels telèfons intervinguts. L'acabat en 975, del Fèlix, l'acabat en 160, de l'Òscar, l'home que li vol comprar el cotxe, i l'acabat en 156, el número ocult que truca en diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
2: El famós Òscar, bàsicament que utilitza el 160, entre el 2 i el 7 és quan utilitza aquest telèfon. És un telèfon comprat únicament per aquesta compra d'aquest vehicle, diguem-ne.
3: Recordem que Fèlix Martínez Tourinho utilitzava el telèfon acabat en 975, on rebia trucades d'aquests altres telèfons.
2: Rep trucades del famós 160, evidentment, i també rep alguna trucada del 156, que és el tal Carlos. I rep una trucada del número 966...
0: Crims.
1: Ens acaba de sortir un nom nou, Carlos. Els Mossos han pogut saber que el titular del telèfon acabat en 160 és un tal Carlos. I sabeu qui té el número acabat en 966? Doncs la cabina telefònica que està situada just al davant de la botiga d'esports, des d'on s'han gravat molts moviments de persones al carrer durant la nit i que també han registrat, encara que de lluny, el moment del crim. Abans de tornar a la cabina telefònica, aturem-nos un moment més en el telèfon del tal Carlos, l'acabat en 156.
2: Rep una trucada d'un 792, que a la llarga serà un telèfon molt important, que sabem que està associat amb una empresa que es diu Cybolt, Societat Anònima. El 156 rep trucades d'un tal 792.
1: Amb tants telèfons és el moment de recapitular.
3: Fèlix Martínez Tourinho es vol vendre el cotxe i té un comprador que li truca insistentment des d'una setmana abans del seu assassinat, un tal Òscar. La víctima també rep una trucada al seu lloc de treball al Centre de Convencions Internacional de Barcelona d'un número ocult. Els investigadors s'estranyen perquè la telefonada es fa en diumenge, dia festiu. Es decodifica el número ocult i es veu que acaba en 156 i que pertany a un tal Carlos, que encara no sabem qui és. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de la víctima i descobreixen que tenia discrepàncies amb el director del Departament d'Audiovisuals, Manuel Moreno Blancas. L'interroguen, però no troben cap cosa que faci sospitar d'ell. En el registre de les càmeres de la zona on s'ha comès el crim, n'hi ha una que capta l'assassí amb el passamuntanyes posat. Un altre el grava sense el passamuntanyes, però d'esquenes, és calb i de complexitat forta. I amb una tercera càmera, la de la botiga de gimnàstica, es veu molt moviment de persones al carrer la nit abans del crim. Es veu com arriba un Nissan Pathfinder i també també un Citroën C4 i ja al matí i de molt lluny ha quedat enregistrada tota la seqüència del crim. Després de matar Martínez Tourinho, l'assassí marxa corrents pel carrer Casanova, gira diagonal a l'esquerra i allà l'espera un còmplice amb un cotxe. Les imatges que ha gravat aquesta tercera càmera des de dins de la botiga no són perfectes perquè una de les parets de la tenda tapa una part de la visió. Els policies s'adonen que darrere la paret del carrer hi ha una cabina telefònica i té el número acabat en 966. Des d'aquesta cabina s'ha trucat el tal Carlos, que també rep telefonades d'un altre número, l'acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Cybol. I recordeu que tenim pendent de saber si s'han trobat restes biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari que duia l'assassí.
1: Aviat ho sabrem.
0: Crims amb Carles Porta.
1: Per si no n'hi havia prou, els investigadors demanen a la jutgessa la tarifació de la cabina per saber a quants telèfons s'ha trucat des d'aquí. Hi ha més de 50 números telefònics marcats. La policia decideix vigilar la cabina durant una nit sencera per saber quanta gent entra a trucar-hi. La seva sorpresa és gran perquè la nit que la custodien no l'autoritza ningú, en contrast amb la nit anterior al crim, quan hi va haver moltes trucades. Els Mossos fan un pas més i proposen a la jutgessa intervenir tots els telèfons que s'han marcat des d'aquesta cabina telefònica que, si recordeu, quedava amagada darrere una de les parets de la botiga.
2: Recordo que hi havia una trucada a França, hi havia diversos telèfons i trucades a telèfons colombians, Colòmbia, hi havia una de Suècia i després hi havia un telèfon que ha acabat en 156. D'acord? Nosaltres pensem que ells, durant tot aquell tema, és que vèiem que sortien, que estaven allà a la vorera, però no vèiem que estaven fent darrere d'allò, no? I, clar, el que estaven era, doncs, trucant a les seus familiars, a les seves companyes sentimentals, algú igual va tocar la mare, no recordo bé. Vull dir, van haver-hi diverses trucades.
3: O sigui, que totes aquestes trucades les havien fetes ells?
2: En principi, sí.
1: 50 telèfons punxats donen per molt. Anem a poc a poc. Recordem que el telèfon acabat en 156 és del tal Carlos, que encara no sabem qui és. I ara està a punt de passar una cosa que potser permetrà començar a descabdellar el cas. La policia fa una gestió més. Va a buscar les imatges que han gravat les càmeres del pàrquing on el Fèlix guardava el cotxe, a Travessera de Gràcia.
3: I en aquestes imatges s'hi veu això.
2: Veiem allà un C4, que entra 5 minuts, entra i surt. Però traiem una imatge d'una persona que va vestida de groc i que és la que conduïa el C4. I aquí ja tenim la primera bona notícia, no? Ràpida. Aquí ja tenim una matrícula. Tenim una matrícula del vehicle C4.
1: Aquell dia la sort va acompanyar la policia.
2: Inclús trobem la imatge d'aquest home al caixer i ens anem al pàrquing i aconseguim treure el tiquet d'aquest home per l'hora i el recollim i l'enviem a policia científica per treure també empremta lofoscòpica.
1: La policia confia en l'empremta per poder identificar l'home que conduïa el C4. Tenien pendents les restes biològiques. Es deuen haver trobat mostres d'ADN a la pistola, al passamuntanyes i al diari? I si n'hi ha, coincidiran amb alguna de les mostres del banc de dades i es podrà identificar l'assassí?

0: a la investigació. Els policies estiren el fil del Citroën C4.
1: La titularitat d'aquest vehicle va a nom d'un tal Juan Edgar, que és una persona colombiana, però diguem-ne que buscant més, ja no només el cotxe, sinó les assegurances, parts d'accident, vull dir que demanem totes les dades associades amb aquell vehicle, i en un moment donat ens apareix que aquell cotxe va tenir un accident i que la persona que portava aquell cotxe era un tal Jader.
0: Els investigadors ja tenen un nom, però encara no saben qui és ni quina cara fa. Intenten trobar una fotografia.
1: I la demanem al cos nacional de policia, demanem la fotografia d'aquest nom i cognom, no?, que ens dona l'assegurança, i és quan ens arriba ja la primera... el primer NIE, crec que era un NIE, veiem la fotografia i veiem aquesta persona és la que estava allà movent-se, que agafa el C4, és la persona que ens apareix amb el printer traient el tiquet del pàrquing, d'acord? Ja tenim el primer identificat.
2: Es fan les primeres hipòtesis sobre qui és aquest Jader.
1: Nosaltres pensem que no ho he dit abans, quan el famós Òscar fa les visites, també té el cabell llarg, i en un moment donat crec que portava una cubeta. I vam pensar, a veure si serà este chico el Jader, el Òscar aquell, perquè també ens havien fet un retrat robot i a més vam ensenyar les fotografies. Així que teníem testimonis del tal Òscar. Teníem a l'amic, si no recordeu, a l'amic i a la companya sentimental.
0: La policia sospita que l'Òscar i el Jader són la mateixa persona. Ho seran? Ara ve el més important. Sabeu quin número de telèfon havia deixat de contacte aquest Jader quan va tenir l'accident amb el C4?
1: El telèfon que havia deixat de contacte era acabat amb el 156.
0: Qui tenia el telèfon acabat en 156, Lídia?
2: És el telèfon del tal Carlos, el número ocult que truquen diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona preguntant pel Fèlix.
0: Jader Castro és el primer identificat, però la policia veu que poden estar davant d'un entramat que es va fent gran. Jader Castro és la persona que condueix el Citroën C4 que espera l'assassí a la cantonada en Diagonal i marxen plegats. I és la persona que porta el número acabat en 156, el mateix del tal Carlos. La policia lliga caps.
2: El Carlos era el Jader.
1: Sí, perquè...
2: I ho sabeu a través del NIE.
1: Correcte, perquè ens arriba amb l'assegurança aquella que he dit del tema del cotxe, ell deixa un telèfon de contacte que és el que acaba en 156. Ens l'identifiquen, ho identifiquem un nom, ens ve el NIE i veiem una cara amb un nom i cognoms que és el paio que està amb el C4.
0: O sigui que el Jader, que seria el nom real, és el Carlos, però no és l'Òscar. Els tal Carlos i Òscar són els que, amb noms ficticis, van contactar amb la víctima abans del crim. Ja en tenen un identificat, el Carlos, que és en realitat el Jader. Continuem. Abans us hem parlat de l'empresa Cyvolt, amb un número de telèfon associat que acabava en 792. I us hem explicat que el Carlos, o més ben dit el Jader, perquè ara ja sabem que el Carlos és el Jader, rebia trucades d'aquesta empresa.
1: Quan ja ens venen les dades del Cyvolt aquest, d'aquesta empresa, no? Veiem que curiosament, els repetidors d'aquest telèfon sempre estan on està el famós Òscar, que està amb el 160. Que curiós, no? Sempre està en el mateix lloc, no? I també veiem que aquest telèfon associat amb aquesta empresa fa moltes trucades a dos telèfons, acabats en 669 i acabat en 100. Però ens n'anem a l'empresa, ja comencem a demanar dades d'aquest telèfon, del Cyvolt...
0: El trencaclosques telefònic és important, però els investigadors comencen a buscar, a estirar i a trobar.
1: Que veiem que el telèfon aquest, el 792, podem saber per l'empresa que va a nom d'un tal Said Sánchez Zuluaga. Aquest home, curiosament, li costa associat un vehicle Nissan Pathfinder. Consultem padró, on viu, què és aquest home, no? Intentem verificar qui és aquest Said, no? I veiem que aquest senyor, el Said, viu en un domicili de Barcelona, crec que era el districte de Sants, si no recordo malament, i viu juntament amb la seva esposa i no sé si tenien algun fill, crec que tenien algun fill.
0: Ens ha tornat a sortir el Nissan Pathfinder que la policia va veure a la zona la nit abans de l'assassinat de Martínez Touriño. Els Mossos, igual que han fet amb el Jader, demanen la fotografia del Said.
1: Tornem a demanar les dades del NIE, intentem treure la fotografia i ens el reconeixen com el tal Òscar. És el tal Òscar, és el

0: èxit.
1: Per tant, ja hem identificat amb un altre dels autors.
2: Però el més important encara ha de venir. Sabeu com es deia la dona del tal Said Sánchez Zuluaga? La policia ha identificat dos dels possibles còmplices, el Yader i el Said, però no els pot interrogar.
1: El Said i la seva esposa se'n van a Colòmbia, el Yader ja també està fora a Colòmbia. Vull dir, ostres, si tenim a tots allà i no tenim a l'autor encara, no?
2: El cas es va fent gran i la policia va veient que hi ha diverses persones implicades. Però recordeu que no hi ha res provat, encara. I que, a més, queda molta investigació. De moment, les úniques proves són indiciàries. La càmera d'una botiga va gravar unes persones i uns cotxes que el dia abans eren a prop d'on l'endemà es cometria un crim. Els seus telèfons coincideixen amb els de les persones que havien trucat a la víctima els dies abans de matar-lo. Que hi havia una connexió sembla clar, però el va matar algun d'ells? I per què? Si hem sabut que el senyor Martínez Touriño era un ciutadà modèlic i ara els sospitosos són a Colòmbia. Què pinten aquí els colombians? I qui és la dona del Said Sánchez? Massa coses pendents de resoldre. Necessitarem un altre programa. Per cert, a Félix Martínez Touriño el van matar el 9 de febrer del 2009. El socialista Pérez Touriño va morir políticament 3 setmanes després, l'1 de març, perquè va perdre les eleccions a la Junta de Galícia. Que ningú pateixi, no hi ha cap relació, només és una curiositat. Abans de saber el nom de la dona del Said, li farem un parell de preguntes al nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol. Hola, Adrià.
3: Hola, com esteu?
2: Aquest cas és com un puzzle de 1000 peces, d'aquells que tenen tantíssimes peces. Què cal per completar-lo? Paciència, intel·ligència, i no em diguis, com sempre, que cal una mica de tot.
3: T'anava a dir que cal visió de conjunt, però, per dir-ho d'una altra manera, cal tenir una certa capacitat lúdica, perquè ens entenguem, aquests jocs de cartes en què cal retentiva, saber quantes se n'han llançat, quantes en falten, tenir tota la baralla al cap, anar descartant... Cal una mica de capacitat lúdica. També passa amb els jocs de taula... I és una capacitat de relacionar, tot tenint al cap totes les peces, però algunes estan ocultes. Saps que existeixen, saps que tard o d'hora les veuràs aparèixer, i això és una capacitat que té a veure amb saber jugar amb les peces que tens obertes i les que saps que probablement apareixeran o estan tancades.
2: Aquí el que fa pinta que seran peces clau són les trucades telefòniques.
3: Sí, hi ha un munt de trucades en poc temps i amb un cercle reduït de persones. I això ja indica, als investigadors, m'imagino, que aquí està passant alguna cosa. Ja porta noms concrets, aquestes trucades. A més, estan fetes totes, si no m'equivoco, des de la mateixa cabina, els mateixos mòbils, etc.
2: Sí, sí, això serà interessant. Una altra cosa, el retrat robot. Hi ha una persona, un testimoni, que veu a l'assassí durant uns instants i és capaç de fer un retrat robot. Quina fiabilitat podrà tenir això?
3: Home, aquí juguen diversos factors. Si tu retens bé una cara en el teu barri, és perquè aquella persona no acaba de... representa una petita distorsió al barri. Si no, ja no t'hi fixes. Pot ser una persona racialitzada. O a la inversa, pot ser un barri de l'extraradi on de cop i volta apareix algú encorbatat. Llavors, aquesta imatge la retens molt més que no el paisatge habitual humà de cada dia. Això per una banda. L'altra, la capacitat de descriure la cara que has vist, també té a veure amb la capacitat que té el senyor o la senyora que fa el retrat, el que executa el retrat. Si jo et dic que he vist algú amb els ulls molt grossos, si la persona a qui li dic no sap dibuixar ulls grossos, tampoc anem enlloc. I no sé si la capacitat és més descriptiva, és a dir, la persona que ha vist i descriu el que ha vist, o, més aviat, retentiva de la persona que sap interpretar les paraules d'aquella persona i la sap dibuixar. Jo crec que aquí hi ha un artista, aquí al darrere, més aviat, quan el retrat robot és fiable, eh?
2: Ja, però jo, vale, no vaig pel carrer fixant-me en les cares de la gent. Aquesta dona no va veure aquest individu disparant. No sé si va veure fins i tot llançant alguna cosa en un contenidor, perquè dubto que es donés compte que era una pistola, i en canvi fa un retrat robot, que ja veurem la importància que té pel següent capítol, però jo no sé si seria capaç de descriure la cara d'algú que he vist aquest matí pel carrer, no sé.
3: Jo crec que no en som capaços perquè si equiparem el cervell amb un disc dur, aquest disc dur, a mesura que es va omplint, s'ha d'anar buidant per l'altra banda. No podem retenir-ho tot. Però oi que tots i totes recordem aquella cara d'aquella persona que vam veure fa 15 anys, qui sap on, en una excursió.
2: I què ho determina, això? Hi ha algun element dins nostre, del nostre cervell, de la nostra circumstància, que em faci que jo me'n recorda de la teua cara i no de la de l'alí al teu costat?
3: Doncs jo crec que és un element que ha de ser disruptiu o una distorsió en el curs habitual de la vida ordinària. Aquella cara, aquella persona, representa una distorsió.
2: Escolta'm, acabem. Això fa pinta que podria haver-hi algun sicari per aquí al mig. Uh-huh. Ja ho veurem, perquè tot això encara és obert i tot això, però colombians, un sicari. Sempre m'ha fet molta curiositat que la vida pugui tenir preu.
3: Bueno, és que aquest cas no és gaire llunyà en el temps, i per tant, jo no sé si després hi ha un sicari o no, però sí que es va dir en un principi, o els diaris en van parlar, no? Un assassinat per encàrrec. Això va portar la gent, i bona part de la premsa, a dir que, ostres, que Barcelona havia entrat en una mena de lliga de ciutats on això era possible, perquè no és un cas gaire habitual, en cas que hi hagi sicaris, arribats aquí, quan se sàpiga, si és que ja se sap, quin preu té la vida d'una persona? Bueno, depèn de la professionalitat del sicari. Hi ha sicaris experts que ronden pel món amb 70 documents falsos que tenen un caché altíssim. El preu que té la vida d'una persona també serà en funció de la desesperació d'un sicari. A Mèxic es mata per 4 rals.
2: Ja veurem com evolucionarà tot això. Ja veurem. No està gens clar. Però posar preu en una vida, això, quan comença?
3: Home, des del punt de vista de pecuniari no ho sé. Però mira, és que haig de tirar de coses que jo recordo. Jo recordo de treballar en un lloc concret, adolescent, i recordo uns problemes entre l'amo i un que no el pagava, i recordo sentir dir frases que posen la pell de gallina, d'anar, no dir al poble, a contractar gent que trenca cames. Jo me'n recordo sentir-ho, això, d'adolescent, quan vaig començar a treballar. Llavors, recordo el preu, 100.000 pessetes. És a dir, trencar cames valia 100.000 pessetes, i això es deia amb una naturalitat bastant esgarrifosa. Per tant, no sé, ara serien 600 euros, no? Allò que se diu 600 euros i cobren per fer un susto, per donar un ensurt al senyor que no paga. Doncs deu ser més habitual del que pensem. Ara els barems, jo sí que no els sé.
2: Bueno, ja ho anirem veient. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
0: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bona nit, us informa Marc Güell. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja que ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que, si tot va bé, podrien tornar a casa demà al matí, com explica l'alcaldessa Tània Baños.
4: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
3: La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: L'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions de Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació de fum 137 passatgers. Es preveu que el metro pugui tornar a la normalitat aquest dimarts.
3: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres de demà, però finalment deixarà passar l'estiu per la falta de suports parlamentaris. Ernest Urtasun, son ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat.
6: Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad desde luego es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos.
3: El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures.
5: Donald Trump insisteix que hi ha converses amb l'Iran per intentar reprendre les negociacions de forma directa entre Washington i Teheran, malgrat que les autoritats de la República Islàmica ho neguen. Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els van fer ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament. Els Estats Units ja porten 3 dies sense atacar, però països aliats de Trump a la regió diuen que han interceptat drons al seu espai aeri. L'Aràbia Saudita atribueix els atacs a grups pro-iranians de l'Iraq. També Jordània i el mateix Iraq assegura que han abatut drons procedents del país persa. Trump ha negat les informacions que apunten que Washington ha aturat l'ofensiva a l'Iran per falta de municions.
3: Els treballadors de Pascual Agur, a Osona, han acceptat les indemnitzacions de l'empresa per ser acomiadats. Les compensacions seran similars a les que preveu la llei per als acomiadaments improcedents. Cadascun dels 86 treballadors afectats cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Tot i el vistiplau, la plantilla lamenta el tracte de l'empresa lletera. Lídia Sández és la representant del comitè laboral de Pascual Agur.
7: Ells tenien molt clar que no anaven a donar-nos a més de l'improcedència, però han deixat de banda tot el que és el respecte a la cercania, els valors de l'empresa, tot el que ens han fet creure sempre.
3: Les instal·lacions passaran a partir de divendres a mans de Casa Tarradellas, que hi vol produir mozzarella. La companyia catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pascual. Ara els esports, Francesc Ripoll.
8: El Barça és a Anglaterra, s'ha entrenat aquesta tarda en el seu estatge de pretemporada. Fermín Araujo i Bernal han completat la sessió amb el grup. En canvi, Valdé ha fet treball al marge. L'Espanyol, que viatja demà també a Anglaterra, ha fet oficial la sessió de lateral Jorge Salinas al Màlaga, i el Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del Girona. També ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques. Demà l'equip de Romeu farà el primer entrenament. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ebuamu, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
2: Fins aquí les notícies.

0: Cascat.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Ràdio.
0: Som Tresca.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1915, Milledgeville, Geòrgia, als Estats Units d'Amèrica. Avui us explicarem la història de la família Key, un matrimoni afroamericà que han sigut beneïts amb quatre canalles precioses, tres nens,
1: sí?
0: I una nena petita que acaba de néixer. A nosaltres ens interessa la nena, és la que té la mirada més pura i brillant.
1: Com es diu aquesta nena?
0: Es diu Salaria Key.
1: Salaria?
0: Salaria. Salaria.
1: De salari.
0: Del salari. Salària. Salària, jo Salària. Que sé d'on també. Salària. Salària Key.
1: Salària Key és un bon nom, eh?
0: Sí, Salària Key.
1: Salària Key and the no sé què. És, pot tenir una banda.
0: Una banda, pot ser lluitadora de taekwondo.
1: També.
0: Ha guanyat les Olimpiades Salària Key.
1: Has seguit les Olimpiades aquest estiu?
0: Jo, molt justet.
1: Hi ha alguna cosa que t'agradi de les Olimpiades?
0: Res.
1: No?
0: No sé el què t'he de dir. No, bueno, no he vist res.
1: També s'ha de dir, no vull estendre'm perquè això ja se n'ha parlat,
0: sí.
1: Però disciplina és molt random. Home, allò del breakdance, que et
0: break va semblar? Breakdance, és que no ho vaig ni mirar per respecte.
1: Per respecte, no?
0: Per respecte
1: a la gent que s'hi dedica.
0: No, a la gent que fa lo altre, lo difícil. La gent que fa allò de les barres aquelles que t'has d'aguantar...
1: Amb... És que tampoc guanyar una medalla d'or un tio fent les barres paral·leles o el que sigui,
0: sí,
1: que aquella senyora que a mi... no hi era tota, fent salts de cangur allà a sobre.
0: Cuidado,
1: eh?
0: Aquelles dues barres, les paral·leles, allò, que van d'una banda a l'altra,
1: sí.
0: A mi em fa patir, allò, eh? Allò...
1: Vols dir les asimètriques?
0: Aquelles, una que està més alta i l'altra
1: sí.
0: Més baixa.
1: Allò pots matar, només enfilant-hi ja et pots matar.
0: És que si per si surts disparat i per alguna no trobes l'altra barra...
1: O sigui, un esport que t'han d'ajudar a començar-lo...
0: Malament.
1: Sí que t'ha d'enfilar l'entrenador.
0: Hi ha un senyor que t'enfila, és veritat. Tu, va, anem a la idea,
1: sisplau.
0: Que tenim una història preciosa avui.
1: Som a la mat, vinga.
0: Sí, la Salaria Key i la seva família viuen en una casa tronada, un dels barris més humils de la ciutat. Amb prou feines poden arribar a final de mes, però viuen feliços amb el poc que tenen. Almenys fins que arriba el fatídic dia. Tieu atents, eh? Perquè començarem a dalt de tot, eh? Cuidado.
1: A dalt de tot,
0: sí.
1: Vinga.
0: Resulta que el pare de la Salaria es guanya el salari treballant de jardiner.
1: Ostres, i aquesta música no és de jardiner. No és música del Farmville.
0: No. Què pot passar?
1: Un jardiner. Ja t'ho dic. Està pelant un arbre i cau del baix de l'escala. Perquè aquelles escales, noi, no sé com s'ho fan els jardiners, però treballen amb unes escales que carden pena.
0: Molt pitjor que això que estàs dient.
1: Sí?
0: Molt pitjor. El pare de la Salaria tindrà un final ben penós. L'home treballa de jardiner a l'Hospital Estatal per Bojos.
1: Sisplau.
0: Una institució mental amb el nom... Bueno, ja us podeu imaginar que els pacients que hi ha tancats són el bo i millor de cada casa. Un dia, mentre el pobre home està tranquil·lament retocant uns arbustos, un pacient de l'hospital se li acosta per darrere i l'apunyala fins la mort amb unes estisores de podar.
1: Ostres, he quedat de pasta de boniato.
0: No sabem com estava fent els arbustos, tampoc. Igual s'ho mereixia.
1: Però ho has fet molt malament, eh?
0: Sí, però
1: estaves fent formes, els
0: arbustos. Aquells milionaris que talleu les oliveres d'aquella manera us haurien de cardar un cop de puny.
1: Digue-ho!
0: Home!
1: Dissela, tomate!
0: Prou!
1: Digue-ho perquè no s'ha de fer això.
0: Prou! Perquè no, perquè l'olivera ja és maca com és. L'olivera, de fet, la gràcia de l'olivera és maca, és així, l'olivera. No, què collons... Què feu jugant a fer bonsais amb les oliveres?
1: No! Coses amb cordills, eh?
0: No.
1: Què esteu fent?
0: Qui ets?
1: L'olivera només s'ha de tallar quan entra al pati del veí i el veí diu que et cardarà un tiro.
0: Això sí, llavors sí. L'home ha mort apunyalat. Ja us hem avisat que començava amb forts. Mort, eh? Una mort que no havíem sentit mai encara apunyalat per un boig mentre regles uns arbustos.
1: Nueva muerte desbloqueada.
0: Sí.
1: Després de 5 temporades.
0: I espera't, perquè llavors apareix el director del centre amb unes declaracions molt encertades. El director de l'Hospital Estatal per Bojos s'excusa dient que van molt justos de personal i que a vegades els pacients més perillosos en fan alguna de les seves.
1: Alguna de les seves?
0: Ah, no.
1: És que hi ha pacients que fan com bromes.
0: Anem justos de personal i ha anat així, tu. Què vols que et digui?
1: Bueno, aviam, també et diré que ens estem escandalitzant fortíssim i fa 4 dies el director del centre penitenciari em sembla que va dir el mateix.
0: Més o menys, sí, diria. En aquells anys, que un jardiner afroamericà morís d'aquella manera tampoc era gaire important, i menys en un estat del sud com Geòrgia. Ningú es va fer ressò de la notícia. Ja us podeu imaginar que la compensació que rep la vídua és penosa. La mare i els fills decideixen traslladar-se més al nord, a Ohio, a veure si allà el racisme és menys present a la societat.
1: Ohio.
0: Tot això passa quan la Salaria només té 3 anyets de vida. Però sense el sou del pare, la mare no es pot fer càrrec dels seus quatre fills. Sort n'hi ha dels Jackson, uns bons amics de la família que els acullen a casa.
1: El Jackson 5?
0: No, no, el Jackson 5 no. De fet, són 6, aquests, a la
1: família.
0: El
1: Jackson 6? Sí. No té tant de canxo.
0: No. Són 6, el matrimoni i 4 fills. Els Jackson acullen els nostres amics de bon grat, però en aquella casa la convivència es fa difícil.
1: Aviam.
0: Sota el mateix sostre hi viuen 11 persones. El matrimoni Jackson i els seus 4 fills.
1: Sí.
0: I la mare de la Salària... La Salària, sí, i tres germans més.
1: Bona cita, com et surt d'aquí, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Passa que has de saltar la part que apunyalen el pare amb unes tisores.
0: Sí, començar ja el capítol quan ja estan aquí. A Ohio el racisme no és tan palpable com a Geòrgia, però les desigualtats racials estan a flor de pell. El govern els gira l'esquena i ningú els dona una oportunitat per tenir un futur millor. Amb aquest panorama, els tres germans de la Salària han de deixar els estudis per començar a treballar en feines mal pagades. La Salària, com que és la més petita de tots... De moment se salva de treballar. Els seus germans també saben que és la més espavilada i que val la pena pagar-li els estudis.
1: Home, bons germans, aquests.
0: Ah, aquí què?
1: Ah.
0: Jo ja vaig a treballar, que jo ja veig que jo no me'n sortiré amb lo dels estudis i que s'ho quedi la nena, que es veu més llesta.
1: Molt bé, molt bé, perquè qualsevol altra biografia els germans ja li haguessin estat amputades, li haguessin fotut el cap a la latrina, venint a saber com va això.
0: Bons germans, eh? L'Andrew, un dels germans de la Salària,
1: sí,
0: als 9 anys deixa els estudis per treballar en una benzinera per $1.50 a la setmana.
1: Carai!
0: I tots els diners que recapta els entrega a la seva germana perquè pugui continuar estudiant. Bueno, molt bé, l'Andrew. Bueno,
1: molt bé, l'Andrew.
0: Molt bé, l'Andrew.
1: Bé, Andrew.
0: Andrew.
1: Ara, també et diré, que si la Salària vol fer belles arts... Millor que cremis els diners, eh,
0: sí,
1: nano?
0: Sí,
1: si et paguen els estudis, fes alguna cosa de profit.
0: Algo de profit. Algo. Mira, tothom en aquella casa està encantat de saber que la Salària vol estudiar per ser... Ai. Infermera.
1: Bueno.
0: Bé.
1: Bé.
0: És un ofici prou ben pagat i no li faltarà mai feina.
1: No.
0: Després d'uns anys, la Salària s'ha fet una noieta i ha demostrat que és un estudiant exemplar. Ha tret unes notes excel·lents a la secundària i encara té entre cella i cella ser infermera. Això sí, per començar els estudis s'haurà de traslladar a Nova York. Al barri de Harlem hi ha un dels pocs hospitals del país que accepten tenir personal afroamericà barrejat amb treballadors blancs. La Salària hi farà les pràctiques.
1: Home, el servei d'urgències de Harlem deu ser distret, eh?
0: Home, sí. No, en aquella època, veiem, a la dècada dels 30,
1: sí,
0: Harlem és un barri ple de vida i de color. La Salària... Està encantada treballant d'infermera interina a l'hospital. És un lloc on blancs i negres treballen plegats sense cap mena d'entrebanc. Fa goig de veure. L'únic problema és el menjador de l'hospital.
1: Si és que el menjador de l'hospital és una santa merda, eh?
0: Sempre, sí. Però en aquest cas el problema és la segregació racial. Està molt present el menjador de l'hospital. Allà on mengen els treballadors és on es nota més el racisme. Curiós, també. Podem canviar, o sigui, podem netejar el cul d'aquest vell, el podem,
1: sí,
0: netejar entre els dos,
1: sí, però
0: menjar junts no.
1: No, això sí que no, eh?
0: Els treballadors negres tenen unes taules assignades i fins i tot tenen un negre per servir el menjar als negres. Ojo, eh? L'hospital no pot permetre que una cuinera de color blanc serveixi menjar als negres.
1: No, això no. Això no t'ho faré.
0: No. Un dia, un grup de treballadors afroamericans de l'hospital s'organitzen i li diuen a la Salària si vol participar en una acció de protesta al mig del menjador. Ella diu que endavant, que ella també creu que la situació ha de canviar.
1: Va.
0: Al migdia, aquest grup de treballadors entren els primers al menjador. Agafen les safates, les omplen de menjar,
1: sí,
0: i seuen a la primera taula que troben, una taula que està reservada als blancs. Jo aquest moment ja... Això em violenta molt a mi,
1: com a,
0: això.
1: Com a blanc, eh?
0: Sí, com a blanc.
1: Jo això no ho vull veure, me'n vaig a fumar.
0: Ràpidament, la responsable del menjador els diu que aquell no és el seu lloc, que ja saben de sobres que els negres tenen taules reservades. Els treballadors afroamericans aixequen... Tots s'aixequen de la taula,
1: sí,
0: i foten les safates de menjar per terra.
1: Ai, que se lia!
0: Un cop fet aquest merder,
1: sí,
0: els responen que no tenen gana i que avui no dinaran. La Salària i els seus companys marxen del menjador entre les mirades de la resta de treballadores i treballadors.
1: Molt bé.
0: La protesta... Ha tingut efecte. L'escàndol apareix a tots els diaris. Fixeu-vos la diferència entre el nord i el sud. Fa uns anys a Geòrgia, el pare de la Salària, va ser assassinat mentre treballava de jardiner. Ningú li va fotre cas, no es va obrir ni una investigació.
1: Ni un trist capítol de Carles Porta.
0: En canvi, a Nova York, la protesta d'un hospital de Harlem apareix a tots els diaris. Fins i tot l'alcalde de la ciutat es persona per aclarir el malentès. Què ha passat aquí?
1: Què ha passat? És l'Albiol d'allà, eh?
0: Sí, sí.
1: Què ha passat?
2: Què ha passat? Home, què ha passat? Home, què ha passat? Home, què ha passat? No són ningú.
0: Bueno.
2: Sol d'aquí dentro, sol.
1: Sempre està traient gent dels puestos. Sempre està traient gent dels puestos.
2: Voy a entrar y voy a decir que...
0: Què dice? No. La Salària i els seus ja ho tenen tot pensat i manifesten les seves demandes.
1: A veure, digui.
0: Acabar amb les taules separades del menjador.
1: Sí.
0: Que els negres puguin ser servits per cambrers blancs.
1: Home, sisplau.
0: I que les infermeres afroamericanes també puguin ser caps de planta.
1: Ah!
0: Que fins ara no podien.
1: No es podia. No perquè vostè és negre, és que és del...
0: Home.
1: Sisplau.
0: Per sort, totes les demandes són acceptades. Per primera vegada, la Salària té fe en el sistema. Pensa que les injustícies s'han de denunciar i que és l'única manera de solucionar-les. Almenys això és el que pensa ella. La realitat, però, és bastant diferent. Han aconseguit solucionar el tema del menjador, però l'hospital de Harlem té problemes bastant més greus. És un hospital que s'està quedant antiquat i que rep molt poques ajudes del govern i és dels més desastrosos de Nova York.
1: Carai.
0: Una coincidència, també...
1: Sí?
0: Que un hospital que es troba en un barri considerat de negre sigui el més precari de la ciutat, amb molta diferència.
1: És estrany, curiós.
0: I si invertim... No, ja està bé. L'any 1934, la Salària obté el títol d'infermera i la fan cap de planta. És llavors quan veu els problemes reals de l'hospital. La Salària ha d'organitzar els torns de les infermeres, però hi ha molt pocs treballadors. Aquell estiu, l'hospital pateix un brot de diarrea infantil que rasa la planta de natalitat.
1: Ai, Peyu.
0: Es moren 3 de cada 5 nadons que estan ingressats. És bastant, eh?
1: Home, sí.
0: La situació és tan preocupant que la gent comença a anomenar l'hospital la Casa de la Mort.
1: La Casa de la Mort! Que li canviïn el nom a l'hospital, eh? El portem aquí a la Casa de la Mort a curar-li aquest apendicitis.
3: Ah, sí.
1: Ah,
3: que bé. No hi ha un altre?
1: No. És aquest. El que li toca a vostè per zona és la Casa de la Mort.
3: Sí.
1: Pot anar al Trueta, sí. Però ja...
3: Ho fan bé, no?
1: Sí. És només el nom.
3: Ja, no, sap què?
1: No, sap què? Només és el nom,
3: no,
1: li dic.
3: Ja em trobo més bé, eh?
1: No, si li surt sang de l'orella.
3: No, estic bé. Això ja m'ho fa,
1: Entri a la Casa de la Mort.
3: No, gràcies. Ja tornaré, sin cas. Adéu.
1: Aquell avi, que no li fa gens de gràcia a l'hospital.
0: Ja s'ho ensuma. Sí. En una altra ocasió, la Salària i els seus companys de professió, aquest cop tan blancs com negres, sí, protesten per millorar les condicions de l'hospital i fins i tot organitzen piquets a l'entrada. La Salària cada cop té més consciència de la lluita de classes i l'any 1935 s'afilia al Partit Comunista dels Estats Units.
1: Carai.
0: Fa temps que està seguint els moviments polítics a Europa i veu amb preocupació l'augment del feixisme italià i alemany. A ningú se li escapa que Europa se'n prepara alguna de grossa i decideix apuntar-se com a voluntari a la Creu Roja en cas que esclati una guerra i hagi de viatjar a Europa a auxiliar les víctimes.
1: Salària, però no tens prou problemes a la Casa de la Mort,
0: per l'amor de
1: Déu. Que demà has de fer comunista.
0: I entrar
1: a les brigades de la Creu Roja. Però què fas?
0: Mira, no corris perquè igual no podrà entrar, perquè els de la Creu Roja li diuen que moltes gràcies però que no els cal la seva ajuda. Li tanquen la porta als morts.
1: Però si és infermera. Desgraciats que fan falta.
0: Vols saber la resposta que li dona?
1: Digue-me-la.
0: Els de la Creu Roja li diuen: si esclata un conflicte a Europa, la gent de color fareu més nosa que servei.
4: Fora!
1: Ai, que ha vingut Hitler. Pues ara no vinc.
3: Ara què?
1: Ara fa falta gent o no, ara?
0: Li diuen que per molt bona infermera que sigui, el seu color de pell causaria més problemes que l'ajuda que pogués oferir.
1: Verge santa.
0: Ens situem a l'any 1936. La Salària té ganes de lluitar contra el feixisme i aviat en tindrà una bona oportunitat.
5: Cuando se defienda España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Arriba España!
1: ¡Arriba!
0: La Salària decideix apuntar-se a l'American Medical Bureau to Save Spanish Democracy.
1: Això ha existit?
0: Ha existit, sí. Inicials complicades. AMBSSD.
1: Sí. Save Spanish Democracy.
0: Yeah.
1: Que pugui existir encara.
0: Sí. Un grup sanitari que dona suport a les brigades internacionals. A bord del transatlàntic SS a París, el març del 1937, la Salaria i els seus companys desembarquen a Portbou.
6: A Portbou.
0: Allà són rebuts per la població civil amb els braços oberts. Per primera vegada a la vida, la Salaria veu que el color de la pell no és un impediment per fer amistat i parlar amb la gent local. Encara que estiguin en guerra, se sent més feliç a les trinxeres republicanes que en tots aquests anys que ha viscut el racisme dels Estats Units. És més, un cop instal·lats al front de Madrid, comença a festejar amb en John O'Reilly, un conductor d'ambulàncies irlandès que també s'ha apuntat a les brigades internacionals.
1: Que exòtic tot, no? Quin avió tan cosmopolita,
0: és
1: no?
0: És curiós, eh?
1: Ostres, tu.
0: Conductor d'ambulàncies irlandès.
1: Ostres.
0: No m'adona confiança, d'entrada.
1: No. Espero que sigui tot en línia recta.
0: Suposo. Al cap d'un temps i de passar-los, bueno, de passar-les magres, plegats, la Salaria i en John, el conductor d'ambulàncies,
1: sí,
0: es casen.
1: Sí, és que uneix molt, la desgràcia uneix molt, eh?
0: La Salaria mantindrà el cognom dels pares. Ara es dirà Salaria Key O'Reilly. Tots dos en el bàndol republicà saben del cert que no es van casar per l'església. Però tirem el soroll de les campanes per celebrar la unió, s'ha d'il·lustrar.
1: Què vols dir? No, a veure. Com hem de tirar campanes si ell és comunista i ell és de les brigades internacionals irlandès catòlic?
0: Ja ho sé, però és un programa de ràdio. Com m'il·lustres un casament amb un programa de ràdio?
1: Si no tires campanes, és veritat.
0: Algú, no sé, que devien firmar el matrimoni i poca cosa més.
1: Bueno, que signin i tirem visca els nuvis i ja està.
0: SFX firma.
1: Firma, fes firma. No fa el mateix efecte, és veritat.
0: És més fluixet. Efecte de so just tot. El matrimoni és l'exemple perfecte del món que els republicans volen construir. La propaganda del bàndol republicà fa servir la Salaria com a imatge en diverses ocasions. Una noia jove i guapa, que encarna l'esperit combatiu contra el feixisme. La Salaria sempre va amb el vestit d'infermera, net i polit, i amb un somriure d'orella a orella. És una noia que es fa estimar.
1: Salaria.
0: El problema és que la guerra cada cop va pitjor. La seva unitat cada vegada té més ferits i menys recursos, i són reubicats cada dos per tres. Finalment, els ordenen marxar del front i establir-se a Catalunya.
1: Què dius?
0: Catalunya. En un hospital de campanya a la rereguarda. Sabeu quin hospital era?
1: Quin?
0: De tot Catalunya.
1: De tot Catalunya, què?
0: A on te van anar a parar la nostra Salaria?
1: A on? A on?
0: A l'hospital de Vic.
1: Què diu, ara? Visca Catalunya, visqueu! Què dius?
0: Sí.
1: L'hospital de Vic, la Salaria.
0: Això està tot documentat, Jair. La Salaria va fer d'infermera a un hospital militar de Vic, a menys de 3 quilòmetres d'on som ara.
1: La Salaria.
0: Aquí la teníem.
1: Menjant entrepans de fuet per esmorzar?
0: Sí, senyor.
1: Hòstia.
0: No està massa per celebracions, per això, perquè la situació és un desastre. L'hospital no té prou recursos i a sobre s'ha desencadenat un brot de tifus.
1: Brot de tifus a Vic?
0: A Vic, nada menos. Al cap d'uns mesos, la Salaria serà mobilitzada a Barcelona, on els bombardejos són diaris.
1: Què vols, tifus o bombes? Si tu pots triar...
0: Sí, però és tifus i menjar bé o bombes i menjar malament.
1: Tifus i menjar bé.
0: La unitat de la Salaria un dia pateix un bombardeig que els cau damunt del cap.
1: Déu meu.
0: Sense temps per trobar un lloc on amagar-se, una bomba cau al costat de la nostra amiga. Ai.
1: Ben morta.
0: Oi.
1: Així hem acabat, tu. Vinga, treu la foto.
0: No sé pas ni si aniria a mirar-lo, que ja ha quedat. Jo.
1: No.
0: Saps que quedaria al camp corrent?
1: No, marxes i ja està. Tu veus el forat i marxes, no busquis.
0: No pot quedar ningú viu.
1: No.
0: Doncs mira, és viva, està ferida, però se'n sortirà. L'experiència del conflicte, però, li ha passat massa factura i els seus superiors decideixen que marxi de Catalunya i que torni als Estats Units. La guerra s'ha acabat per la Salaria. Viatjarà fins a Anglaterra per embarcar-se a un transatlàntic que la portarà de nou al seu país. Mesos més tard, el seu marit, en John, també seguirà el mateix camí.
1: Ostres, bona aventura, aquests dos, eh?
0: Sí, tu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Espera, perquè encara no hem dit l'última paraula. L'any 1940, ella i el seu marit s'apunten, atenció, a l'exèrcit dels Estats Units per lluitar contra els nazis.
1: Escolta.
0: Ell és irlandès, però li donen el visat. Farà de soldat, el nano, i ella farà d'infermera voluntària. Han perdut la guerra civil, però no volen deixar escapar l'oportunitat d'esclafar el nazisme.
1: Més parelles així necessitem. Hem perdut contra en Franco, anem a lluitar contra en Hitler.
0: Ara.
1: A veure què passa.
0: Això són les parelles que volem
1: ara.
0: A Catalunya.
1: I no les d'ara.
0: Parelles d'influencers.
1: Home, va. No lluitan contra Franco, però si pones el código Pepito...
0: 10%.
1: 10% unas gafas de sol. ¡Gilipollas!
0: Mira, Mira, bueno, un dia parlaré. Ja estic ja de, estic de la publicitat dels instagramers fins aquí dalt. Que us veneu per unes bambes de 40 euros, uns anuncis de 3 minuts...
1: Va, són unes bambes de 250 euros, venta.
0: Que estàs cobrant 4.000 euros al mes amb una altra cosa, vés a comprar-te tu les bambes.
1: Compra-t'ho les bambes. Bueno, no demaneu, no demaneu. No demaneu per internet.
0: Per l'amor de Déu.
1: A no ser que estigueu molt malalts, llavors sí, demaneu.
0: I gent bevent cervesa...
1: Circ, que cervesa...
0: Estic de la gent bevent cervesa ja, també, fins aquí, fins al monyo, ja. En fi, la batalla que no aconsegueixen guanyar la nostra parella és la dels prejudicis racials. La Salària, vagi on vagi, serà discriminada pels seus compatriotes americans.
1: Déu-n'hi-do.
0: Fins i tot en John patirà el racisme quan els seus companys s'assabenten que està casat amb una afroamericana.
1: De veritat, eh?
0: Un cop acabada la Segona Guerra Mundial, la Salària i en John viuen una vida més o menys tranquil·la a Ohio. Un matrimoni entre un irlandès i una afroamericana. De tant en tant desperta algun comentari, alguna mirada indiscreta entre els seus veïns.
1: Que la gent d'Ohio són tancadots, eh?
0: Però bueno, són feliços. La Salària segueix pensant que els anys de la Guerra Civil, però van ser els més feliços de la seva vida.
1: Sí?
0: T'ha d'anar raro la vida, com
1: sí,
0: per... No?
1: Sí, sí. No, la Guerra Civil estava
0: millor que ara. Que bé que vam estar aquests 3 anys.
1: De veritat.
0: Durant el conflicte, absolutament ningú li va fer mai cap comentari sobre el seu color de pell. Passaran els anys i ella continuarà fent d'infermera i escriurà les seves memòries viscudes durant la guerra. En John, l'irlandès, mor el 1986, amb 78 anys. I la Salària Keith O'Reilly acaba morint l'any 1990, als 76 anys. La parella és enterrada l'un al costat de l'altre.
1: Que bé, que maco. Que maco,
0: aquesta ha sigut la història de la Salària, una infermera afroamericana que va travessar l'Atlàntic per lluitar contra el franquisme i que a les trinxeres va conèixer el seu marit, un conductor d'ambulàncies irlandès. Dues persones que van intentar fer el món una mica més just. La voleu veure?
1: Sí!
0: La voleu veure, la bigatana Salària aquí?
1: La filla predilecta de Vic.
0: Guaita-la!
1: Guaita!
0: Guaita-la!
1: Fa molt de goig i aquí amb una... Quan ho he vist de lluny, pensava que era una esbàstica.
0: No, és la creu de la infermera.
1: La creu de la infermera. Sí, una mena de capa i tot això. En fi, anem a veure, ja suposo per on aniran els trets. Però Salària aquí, oh, really, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
0: És que si no haguéssim hagut d'utilitzar dret a veto, eh?
1: Dret a veto.
0: Per l'amor de Déu, eh?
1: Sisplau.
0: Doncs res, fort aplaudiment per aquesta heroïna que va lluitar contra Franco i el feixisme. Que entra al búnquer!
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
1: Neus Rossell, bon dia.
7: Bon
1: Salària Keith O'Reilly.
7: Home, fan.
1: Nom justet, però molt fan.
7: Sí,
1: molt
7: fan.
1: Sí.
7: I quan ha dit dret a veto, dret a veto de fer fora la gent que no l'hagi votat.
1: Sí. No, i acabem el programa nosaltres tres, fent-lo
7: sí,
1: i sense
7: sí,
1: gent.
7: Sí,
0: sense públic.
7: Ja sí, públic. Va, a veure, tenint en compte que som a Osona, sí, doncs us haig de parlar del moment en què la Salària ve a la comarca a fer d'infermera.
1: Això és gros, eh?
0: Sí. Molt maco, aquest moment, això.
7: Com sabeu, arriba a Catalunya en un moment intens en què les tropes franquistes volen matar a tot aquell que sigui catalanista, republicà o simplement antifeixista.
1: O català.
0: Com rebria la població actual de Vic que la plaça Major es passés a dir plaça Salària o qui?
1: Ah, tu coneixes més la gent de Vic.
7: Sí.
0: Sí. Seguim.
7: Després de 2 dies duríssim de combats, sí, els osonencs es van tancar a casa i les places i els carrers de les ciutats van quedar en silenci absolut. L'endemà, les tropes nacionalistes, comandades pel general José Moscardó, van començar la batalla definitiva amb tortures, detencions i assassinats. Tot això a Vic.
0: Déu-n'hi-do, eh?
7: A la plaça
0: Major.
7: En el moment en què aconsegueixen ocupar Vic, els nacionalistes espanyols es bomben per tot arreu que finalment han aconseguit ocupar la ciutat. N'estaven molt orgullosos i les portades dels diaris n'anaven plenes. Gent de Tortosa?
0: A la primera fila del búnquer avui, gent de Tortosa.
7: Aquí ve la vostra pregunta. Per què els franquistes estaven tan orgullosos d'ocupar la ciutat de Vic? Perquè estaven més orgullosos que els altres, eh?
0: Fixa't.
7: Opció A. Volien exportar tot l'embotit cap a Madrid.
0: Bona lògica.
7: Sí. Opció B. Creien que els bigatans eren ferotges com els amogàvers.
1: Què dius?
7: I opció C, a Vic hi havia un aeròdrom de la banda soviètica que els ajudava al govern de la República. Ajudava el govern de la República.
0: La C?
8: La C.
0: La C. La C.
1: No han dubtat.
7: Claríssim, eh? No, no, la C. A veure. Hi havia un aeròdrom soviètic, a Vic, eh? A part d'això, durant l'etapa republicana, Vic sempre va ser un centre important de producció i difusió cultural catalana.
0: Encara per aquesta ho és,
7: raó,
0: encara ho és.
7: Sí, per aquesta raó, quan va ser ocupada, les portades dels diaris, i deia això que veureu, que és gros.
0: Oh! Oh, no! Vic!
1: Un moment,
0: perquè no sé si m'impressiona més el titular o el de dalt que posa La Vanguardia Espanyola, eh?
7: Ja. Diu Vic vuelve a ser de España, per la gent que no ho veieu.
0: Oh, Vic vuelve a ser de España, eh?
7: Sí. És gros.
0: Les tropes nacionales
7: tomaron... Ha d'entendre que no ho era, eh?
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu de Gironella,
0: tomaron ayer, sí.
2: De Centelles, mare de... Hostalric, Tordera.
7: Sí, uns quants, però Vic és el que els hi va fer més mal.
0: Mira, han cogido 600 ametralladores, eh? Gasolina.
2: Explosivos.
0: 1.500 fusiles. Sí que teníem coses a la República, tu.
2: Sí!
7: Què penses?
2: Hòstia. Escolta, que ens ho tornin, no?
0: Sí.
7: Seguim, a veure. La nostra amiga obté el títol d'infermeria l'any 1934 als Estats Units. Com sabeu, antigament totes les infermeres anaven vestides amb l'hàbit de monja, perquè només eren les monges que assistien les persones malaltes.
0: Ah.
7: Quan es va començar a professionalitzar, les infermeres continuaven vestides com les monges, per tradició.
2: Aquí ja vostè l'uniforme, sí.
0: Però vostè és monja o no? No, però per tradició...
7: Ah, exacte. Això, així, després la gent pregunta molt, trobo. Sí. Els malalts, no?
2: Jo no soc monja, però la meva mare sí.
0: A mi una monja me va preparar per fer una ecografia a un testicle una vegada.
7: Ah,
2: aviam, espera't.
7: T'hi posen aquell gel?
0: Hi ha un hospital a Vic, un hospital privat que és regentat per monges, a les Josefines, i llavors les infermeres són monges.
2: D'acord.
0: Llavors me va preparar perquè m'havien de fer una ecografia del testicle i...
2: Et va preparar.
0: M'ho va preparar.
2: Et va preparar el testicle.
0: A ella, sí.
7: Veus? Bueno, ja està.
0: Ja està, fins aquí la informació.
7: No
0: espereu res més.
7: No.
2: Està bé, que ens anem coneguent.
7: Sí, que bé, conèixer això, molt bé. Bé, això de les infermeres de professionalitzar i tot això va començar a canviar a mesura que es donava més importància a aquesta tasca.
0: Sí.
7: De totes maneres, el reconeixement oficial de la infermeria com a professió no es va produir fins l'any 1873. Fins després, això era... No sé, fa això, regla malalts.
0: Era com una...
2: No, tampoc això, eh? No, que venga el doctor! Sempre hi ha. Aquell...
0: Però si
2: el que l'està salvant la vida és la infermera, desgraciada. No, el doctor!
7: Sí, home, sí. La primera infermera que va aconseguir el títol es deia Linda Richards, però tot això va passar als Estats Units, estàvem parlant als Estats Units. La pregunta que us faig jo ara és per la gent de Pineda. A veure, tens... A quin any la infermeria va ser reconeguda com a carrera oficial a Espanya?
0: Ai, Déu.
7: Recordem que als Estats Units va ser el 1873.
0: Abans.
7: Opció A, 1870, abans. Opció B, 1905. I opció C, 1915.
9: Ni idea, eh?
2: Ni idea. Aviam, ni idea, no podem acceptar-ho com a resposta. Digueu una lletra.
9: La B?
7: Què creieu?
9: La B.
10: La B mateix.
7: Anem a veure si és la B. Oh! Doncs no, eh?
0: La C, eh?
7: És gros, eh?
0: 1915.
7: 42 anys més tard.
0: Bueno, perquè arribaven tard les notícies abans.
7: Sí.
2: No hi havia internet.
7: Doncs això, 42 anys més tard, Espanya se suma al carro de professionalitzar i oficialitzar la feina d'infermeria. Com sabeu, sempre va.
2: Sempre.
0: Sempre tard.

0: No trobo un moment, eh? No...
1: Ja està.
0: És bona. Música enèrgica pel convidat que tenim entre nosaltres, perquè li cal energia al noi, perquè no para. Va començar tard al món de la comunicació, almenys jo no l'havia vist gaire, sí. No és una Maripau Guet, que diguéssim, no. Però el podem trobar, per exemple, a l'APM, entrevistant diverses persones importants, comentant, doncs, això, coses importants.
2: Yo siempre he escuchado decir en mi casa que el gremio de los cocineros es un gremio de borrachos y de drogadictos.
1: Molt bé.
0: També el podem trobar a l'aeroport preguntant i endevinant on va la gent. I ha estat el programa de l'última hora d'aquesta casa. Podríem dir que allà on va el Joel s'acaben les coses. De fet, el búnquer seguia amb una sisena temporada, però avui ha vingut en Joel i hem decidit...
1: Ja serà l'última, és l'última.
0: El nostre convidat és tan famós que fins i tot es parla d'ell en programes de safareig com el que acabeu de sentir ara, el que no surti d'aquí. Hi ha tant d'interès per la seva vida que fins i tot s'hi va parlar dels seus cabells.
3: A la plataforma X, abans Twitter, tu ja entraves i almenys el meu algoritme només m'ensenyava tuits de gent comentant la cabellera o no cabellera de Joel Díaz.
1: Ah, sí.
0: Va haver d'anar, Joel Díaz, com...
1: Va haver d'anar a donar explicacions.
0: Sabem que on hi ha pèl hi ha alegria, però no sempre hi ha alegria pel nostre convidat. Algun cop se les ha hagut de veure amb algú que li ha parat els peus, com, per exemple, en Joel Joan.
4: Tornes a estar tu sol a dalt de la cúspide.
5: Sí, tu realment has baixat de sobte, has fotut una davallada, nen, però que no se't reconeix.
4: Estem parlant de tu, Joel.
5: Sí, però també m'agrada subratllar la teva davallada, saps? El teu tocafondo, el teu... Què fots ara, Joel?
0: De veritat, tot i així, pot parlar d'haver venut llibres de la sotana a punta pala i fer un dels podcasts més comentats a Catalunya, on hi ha molt d'home i si parla de pilotes, porteries, cames de futbolistes i coses que no hi tenen res a veure, rebem amb un fort aplaudiment a Joel Díaz.
1: Ai.
4: No, ja, aquella entrevista amb el Joel Joan, sí. Jo crec que a número de zasques
0: sí,
4: guanyava jo,
0: tu?
4: Però heu anat a triar també el moment en què jo li fotia alguna de meu guapa.
0: Sí, ho vaig sentir tot, eh?
1: Estava parlat abans de començar o no?
4: No, però ja saps com és. No sé si has tingut el plaer. És una persona...
1: No. És així.
4: Vull dir, si tu vols Joel Joan, t'has d'exposar al Joel Joan.
0: A veure si ve un dia aquí al búnquer.
6: En Joel ja vindrà i ja veurem tots. Però sí que és veritat que en Joel Díaz no és un tio que vagi a fer les entrevistes o a parlar de manera dolça amb la gent. Jo crec que ets l'única persona de Catalunya que anava...
1: Hòstia.
6: Passat de volta.
4: Apretar una mica.
1: Jo el que fas tu no ho sabria fer.
4: Jo ho deixo molt, eh?
1: A mi em violenta molt el conflicte. Quan algú li estic preguntant alguna cosa que el pot incomodar...
4: Ja t'entenc, però a mi m'agrada perquè si ets tu que va amb la càmera i el micro, sí. Tu tens un cert control de la situació. Sí. Tu vas amb una càmera amb el pilot vermell encès i li plantes davant d'algú i la gent fot la mateixa cara que un animal quan et veu amb les llums
1: del cotxe.
4: A la carretera.
1: Com una llebre, com un conill.
4: Teus. Sí, en aquell moment són teus.
1: Pam.
4: Ells no saben escoltar. Llavors és el...
0: Pam, jugues, moment... jugues amb el privilegi,
4: Sí, és home, i tant. I amb l'edició també va molt.
0: Sí. A veure, tens. En Joel Díaz es mou en ambients normals de nostres, ho sabem.
1: Ambients nostres.
0: Sí, nostres, de gent normal.
4: Gent catalana.
0: Sí, vull dir, de baix, estàndard, d'acord? Però un dia va decidir anar a una marisqueria, que això ja sabem que no és el nivell estàndard. I es va trobar amb la tasseta plena d'aigua que serveix per rentar-te les mans un cop... Has remenat el peix.
1: Correcte.
4: No? Us ha explicat això.
0: Això és una cosa que sabem. A veure, gent de Canejan, atents a la pregunta.
1: Canejan, Vall d'Aran.
0: Què va fer en Joel amb la tasseta? Opció A, es va beure l'aigua que hi havia dins.
1: Bé.
0: Opció B, va tirar la tasseta al cap del seu amic perquè va perdre una juguesca. Mm-hmm. I opció C, va dir-li al cambrer que ell havia demanat una cervesa i no pas aigua.
7: Sí, bueno, de beure-se-la és la típica. És la típica de beure-te-la perquè no saps el que és. Però coneixent-la, jo crec que podria ser lo de la cervesa, també.
8: No, era...
7: Sí. Jo diré la C. O vosaltres la...
8: Jo la...
7: Tu la?
8: Da igual, la C.
7: Dos contra un, la C.
0: Doncs vinga, anem a veure si és la C. Va fer la típica, eh?
4: No! Sí, me la vaig veure per vergonya del meu pare i de la meva mare. Ja tenia una edat, eh? No pensis que em va passar això amb 3 anys, eh?
0: Ah, no.
4: Igual tenia 14 o 15.
0: Sí. Puc entendre.
4: I sí, bueno, l'emoció, la sensació de que estic en un lloc molt guapo, aquí es deu haver de fer...
6: Anem a veure, no?
4: No, diguéssim, no qüestiones les coses.
1: Clar.
4: Tu estàs una mica abrumat pel luxe de la cosa, dius, bueno, això deu ser normal. Sí.
1: Bueno, a veure, aquí ens en riem una mica, però...
0: Ui, Déu meu, jo en faig tantes...
1: aquests restaurants, els milionaris, segons el que els expliqui. Allà el cambrer sí que té tot el poder del món.
4: Ui, sí, sí.
1: Perquè
4: sí.
1: El cambrer en aquell moment diu, mira, veus, això no és un ornament, aquesta flor d'aquí.
4: No, no,
1: es menja,
4: te l'has de menjar.
1: Primer us mengeu la fulla, igual t'està donant un cactus.
4: No, no, sí, o inclús el cambrer en un moment donat, en aquests que són tan experimentats, diu, ara llepa'm el mugró. I tu la llepes.
1: El milionari t'ho fa, això.
4: Li llepes. Sí. Una experiència.
6: Ja som en aquest punt, pràcticament. Vam veure fa poc uns falta una paraula millor, i perdoneu, però uns gilipolles que els hi tiraven xocolata desfeta
1: a les mans
6: i s'havien de llepar les mans.
4: Tornem enrere, en comptes d'anar endavant.
1: Déu-n'hi-do. En fi, només l'han encertat la gent de la primera fila. Vaja. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Allioli magnífic, salsa brava, chimichurri i romesco, que seran...
6: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
1: Només la primera fila, eh?
6: A veure.
1: Els altres callats, eh?
6: A veure.
1: Silenci.
6: Què està passant? Per què no sabeu quina és aquesta cançó tan meravellosa?
4: Jo la tinc i no la tinc, eh? La tinc i no la tinc. Va.
1: Què, no?
0: Sí, sí, la tinc aquí.
1: Sí, sembla increïble.
6: Aviam, de què us sona? Digueu alguna
7: cosa. Sona molt, però no...
6: Us sona molt, però no.
0: Té a veure amb el que s'ha parlat, més o menys.
6: Sí.
1: Haurem de...
0: Marisqueria i tal.
1: Hi ha algú de la segona i tercera fila que ho sàpiga, que aixequi la mà?
4: Home!
0: És que ho has dit...
1: Va, ja, és que hi ha una nena de 8 anys
0: sí.
1: que la té claríssima.
0: Sí, em sembla
1: la
0: que sí.
1: Carla. Saps quina és, Carla?
9: La Sirenita.
1: S'ha xivat el pare.
0: Sí, ho he sentit. Ja. Que portes micro.
9: Ja ho sabia, però ho sabia d'una altra manera que ho dèiem en el col·le.
0: Ah, i
1: com
0: ho
1: dèieu?
6: Com ho dèieu al col·le?
9: És Nadal.
1: És Nadal.
0: És Nadal, eh?
9: Perquè és que vam fer aquesta cançó, però en versió de Nadal.
1: De veritat que els professors de música teniu una creativitat a vegades.
0: A mi no m'hi posis d'aquest sac, que jo me les invento.
4: Però si no n'hi ha de Nadal, és com per anar a inventar-se
0: moltes, moltíssimes.
6: És per no pagar els gai.
1: En fi, la Carla és la que ho ha encertat amb l'ajuda del pare. Martí, per ells, el lot de conserves Ferrer...

0: Si el dueño le apetece,
1: a mí me van a comer.
0: ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás.
2: Bajo el mar.
0: Bajo el mar.
2: Bajo el mar.
0: Hay siempre ritmo en nuestro mundo.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
3: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT. A les 4 de la tarda,
5: a Catalunya Ràdio comença...
6: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
7: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
6: Hola.
8: Oli.
7: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
6: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
3: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger.

0: No, perquè és que pràcticament la podria respondre en Ricard, que acaba de marxar.
1: Sí, senyor.
0: Acabat el programa fa una estona. Sí, nosaltres no entrenem en aquest joc de criticar gent.
1: No, ens respectem entre companys, ens respectem. Sí. De fet, quan entres a treballar a Catalunya Ràdio, signes un contracte que no pots criticar els companys.
2: No, sí. Li diuen sinergies, no?
0: Sinergies. Pablo Motos, has tingut l'ocasió de conèixer-lo?
2: No, però si el conec, no responc, eh?
1: No, és de la gent que et cau malament, eh?
2: És d'aquesta gent que jo gastaria un dels cartutxos d'aquests de no tenir antecedents. El gastaria en Pablo Motos.
1: Per sobre de Rafa Nadal o per sota?
2: És que per sobre de Pablo Motos ja hi hauria gent que... Vull dir, genocides, eh, només.
3: Clar.
2: Hòstia, ràbia de tio, eh?
0: Déu-n'hi-do. Fa molta ràbia, fa molta ràbia.
1: És un tio curiós, és curiós.
3: L'Iñaki de l'Es ens porta una cosa.
0: L'Iñaki de l'Es?
1: De l'Es, no del punt cardinal, de l'Es.
3: No, de l'Es.
2: No és de Romania,
0: l'Iñaki. Un moment. Dimonis,
2: hòstia.
0: És això?
1: Això és una teia, no? Bueno, és una...
2: Ja sé què és això, sí, home.
1: Una falla. No?
2: Això
1: una
2: falla, sí.
4: No.
1: Com
4: que ho expliqui
1: la persona que ho ha portat.
3: Sí, sisplau, va, Iñaki, a veure.
4: Això és una rèplica de l'Aro de l'Es, que és un tronc d'avet que tenim a la plaça tot l'any, que fa 12 metres.
1: Déu-n'hi-do. I llavors ho cremeu, entenc, en algun moment.
4: La nit de Sant Joan ho cremem.
1: Bé.
0: O sigui, el neu canvia en cada any, entenc. Perquè si no està fet d'una cosa increïble, no?
1: Sí.
3: L'has fet tu?
4: Per Sant Pere es fica el nou, aleshores.
2: Molt bé.
4: No, l'ha fet el meu tiet.
1: Està molt bé, és de puta mare. El ficarem per aquí.
0: És molt ben parit i jo sempre he tingut ganes d'anar-hi. Perquè...
1: a les falles.
0: Per Sant Joan.
1: Jo vaig anar a les falles d'Isil, que més o menys hi ha un tronc com aquests allà al mig i el van cremant, i és el més perillós del món.
2: És allò que ho baixen de la muntanya.
4: A l'Es no, però és depèn del poble. A Isil potser sí que ho fan així.
1: A Isil ho van baixant de la muntanya, llavors ho deixen allà al mig on hi ha la falla més grossa aquesta. I allò va cremant, però, clar, sense control, amb una rotllana que per mi el marge de seguretat és justet. Perquè no hi estàs avesat, la gent d'allà hi estan acostumats, però jo penso, hòstia, aquest pal és molt llarg. Si cau, cau sobre la gent.
2: I ballen al voltant.
1: No, això no. Arriben i ho deixen
0: però
1: allà.
0: Però molt a favor que una festa de poble t'hi puguis fer mal.
1: Sí.
3: Perquè
0: si no, s'omple de gent de fora.
1: S'ha anat deixant el tema de les baixades de carretons a les festes majors.
2: Sí que és cert, això,
1: No sé per què ha passat de moda, perquè era una cosa meravellosa.
3: Home, a Sant Hilari, Déu meu, que tot són baixades, allò era impressionant, eh?
0: Sí. Ja t'hi podies fer mal, no?
3: Home, Déu-n'hi-do. Sí,
0: jo he vist festes de carretons en pobles planers, completament.
3: És que sí,
2: Que van amb motor.
3: No, s'han d'empujar.
2: No té gràcia.
1: Volem actes.
2: Gràcies que es mati el tonto al poble cada any. L'evolució, la cosa darwinista, serveix per això.
1: Selecció natural a les festes majors.
5: Si sents algú que es tossega i t'agafen ganes de cantar...
6: Hola, hola, jo sóc la tuberculosi.
5: Això és senyal que tens la mirada pura i brillant. El Búnquer, de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
3: Adéu!
7: Bon dia. Voldria saber quin problema tenen les persones que carden la mà als cotxets de desconeguts per acaronar criatures. I si creieu que amb una lobotomia n'hi hauria prou o cal una solució més dràstica. Moltes gràcies.
1: És veritat. Jo tinc fills i és veritat. És així. Hi ha gent que no sé per què se'ls va la mà a tocar la criatura.
3: Hauríem de poder mossegar com un bulldog, saps? El nen...
0: És que més feu una cosa, sortiu, deixeu el fill a casa un dia i cardeu-hi un eriçó.
3: Ara! Sí.
0: Aviam! Aquells grossos africans, eh?
3: Sí.
1: És que, a més, és una cosa que el nen no disfruta, tampoc.
3: No, ningú està gaudint aquí.
2: Clar, el nen veu una mà bruta, moltes vegades, grossa.
3: És
0: no toqueu els caps als nens.
1: I després, jo a vegades m'he trobat coses com que vaig amb les meves filles i veig una foto i tal, i vaig amb les nenes en braços i dic, hòstia, un moment, perquè... No, home, no, que surtin les nenes.
2: Que surti.
1: No, les nenes, de què han de sortir?
2: No, que després ja has de fotre allò que has de posar un emoticono a la cara.
3: Que et demanen moltes fotos, Joel, a tu? Et demanen moltes fotos?
2: Doncs mira, de tant en tant, sí. Jo el que passa és que tinc, diguéssim, mediàticament un personatge que em permet enviar la gent a la puta merda amb bastanta comoditat. No s'ofenen, diuen, ei, bona, què estàs, bueno, canallita, tu, vés a merda, som normal. Bon rotllo.
8: He trobat en Joel i és de puta mare.
2: És tal qual, suma la tele, tu.
8: És així. Està ben jugat, això.
2: Sí, tio.
8: Està ben jugat.
2: T'ho recomano, t'ho recomano.
8: Molt bé, molt bé, molt bé. Neus.
3: La Neus, sí, la Neus de Tortosa té una pregunta.

0: veus.
1: Sí, i jo us volia preguntar què us sembla d'aquest canvi d'hora de l'emissió de les 9, que tothom més o menys estava a casa i podia sentir. Sí que vos podem sentir en podcast, però no és el mateix. Sí. Vos volem sentir en directe. Sí. I la una, que qui està a casa a la una, per poder-vos sentir.
0: Sí. I no, no vols preguntar res més que això. Bueno, sí.
2: No, home, perquè semblant no sembla perfecte.
0: Ha anat així, ha anat així. Aviam, també és veritat que estem en una era que ja... No escolteu més la ràdio, ja. Escolteu
3: És que, mira, si permets, li voldria dir a la Neus que has comentat una cosa que jo te la contradiria, que has dit, no, ja sé que es pot escoltar en podcast, però no és el mateix. Sí que és el mateix. És exactament el mateix, Neus, de veritat. Sí. No canvia res,
0: absolutament.
1: No. Ja, però ma mare, per exemple, que té 80 anys, és superfan vostra. Superfan. A la una no li va bé perquè és l'hora que...
2: No li va bé. No li va bé.
0: La mare de 80 anys ja lluitarem perquè tornin a repetir-ho a les 3 del matí després de la nit dels ignorants, que és quan ens escoltava aquest target.
3: No dormen.
0: No dormen. A mi em fan patir els avis de Catalunya. Perquè no dormen, no sé a quina hora dormen.
3: Però no es cansen, tampoc.
0: Clar, deu ser això.
3: És això. Jo crec que sí.
0: Teníem molt de públic a la repetició de matinada, eh?
2: Sí.
0: De gent gran que no poden dormir.
4: És d'insomni.
0: Però, bueno, són millors aquests que els que ens escoltaven a les 9 i deien, jo m'ho poso per anar a dormir, que és, home, tampoc és...
3: No, com a, no està pensat per això el producte.
0: Hòstia, ens agrada molt allò que fa, m'ho poso per dormir. Home, doncs no et deu agradar tant, tampoc. És curiós.
5: El Búnquer, el nou magazín de migdia fresc i dinàmic. Un programa que us porta a l'actualitat d'una manera informal, amb humor, seccions sobre tecnologia i consells per tenir una vida plena. El Búnquer de sempre amb la violència de sempre. Però ara amb horari de magazín. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
6: Tia Bunkerins.
0: Ei.
6: Soc la Yolanda. Estava escoltant el programa d'ahir i el tema de que un quan surt de Barcelona i se'n va a un poble i passa 70 anys segueix sent de Barcelona.
0: Sí.
6: Què passa quan és al revés? És a dir, jo vaig néixer en un poble, Sant Fost de Campsentelles, i als 2 anys vaig venir cap a Barcelona. A mi ningú em tracta com a si fos del poble.
0: No, clar.
6: I aquí hi ha un munt de gent que no és pas nascuda aquí, però tots ens tractem com a barcelonins.
0: Ja.
6: Com és que al revés no passa?
0: Tu ets barceloní,
4: sí,
0: Joel.
4: Sí,
0: de naixement.
3: El barceloní, com que no té cap avantatge ser barceloní, li donem el carnet a qualsevol persona que el demani molt fàcil, perquè no té absolutament cap contrapartida bona. Suposo que ser d'un poble no, té un punt aquest més d'identitat i d'això, s'ha d'anar més amb cuidado.
0: Però tu et sents... T'estimes Barcelona d'alguna manera? No.
3: Sí, me l'estimo perquè quan me li fan mal, com si haguéssim, m'emprenyo. Això és un símptoma de...
0: La Copa Amèrica, per exemple.
3: Copa Amèrica. Jo, la Copa Amèrica, bueno, no sé si es pot dir, però jo llogaria aquelles orques que hi havia a la zona de... Em sembla que era de Canàries o de la costa andalusa, que atacaven iots.
4: Sí.
3: Unes orques assassines, una mena de comando terrorista. Doncs jo les doparia amb cocaïna, aquestes orques, que cridessin més orques i llavors, doncs, que...
0: Que es mengessin aquells senyors.
3: Els barcos aquests que no toquen ni l'aigua.
0: És veritat.
3: És una vergonya.
0: Això es podria fer qualsevol descampat. Perquè l'aigua és el de menys.
3: És el de menys. Li fot rodes a les merdes aquelles, les quilles.
0: Això ho cartes als monegros.
4: Sí.
3: Ui!
0: Els monegros
2: que estan desaprofitats.
3: Sí. Llavors fas Mad Max.
0: Ja està.
2: I això sí que t'ho veuria, perquè la Copa Amèrica potser és un compendi de tot el que no suportes de la humanitat, no, Joel?
3: Home, hi ha pijos, hi ha capitalisme per un tubo, hi ha el món del luxe, que també fot molta ràbia.
2: Sí.
3: I la gent del mar, que també, eh?
0: Ui.
3: Gent del mar. No, és que el mar, és que... El mar. Ara se trobo fot del mar.
2: Ui.
3: La merda, ja. No, borratxo.
2: Sí. No, jo quan veig algú de secar, que té una àncora tatuada...
0: No, home, no.
4: Oh, prou, i el far de Menorca, prou de tatuar-vos aquest far.
3: Ai, no, i el perfil de Formentera també se'l fan molt.
4: Prou, sí que ho fan.
0: Jo m'he passejat alguna vegada per algun port i quan veus aquella gent descalços amb una manguera netejant el barco, allò fa una mica...
3: Sí, però és un empleat, aquell.
0: Aquell per mi el veig molt ric.
3: Però aviam, si tu tens un barco, te'l compres.
2: Que és molt car.
3: Per vacilar, bàsicament.
0: Un barco val molt cent.
2: Sí.
3: Home, depèn del barco, però...
2: Peyu, més contractor.
0: Més contractor. No pot ser, és molt car un tractor, eh?
2: Doncs
0: més.
2: Imagina't.
0: Més de 300.000 euros.
3: Sí! 300.000 euros, un tractor.
0: Sí, el bo és bo, sí.
4: Cuida, el de ciutat contra sí, el de poble.
0: Sí, prometo.
3: Però ha de ser un d'aquests d'una roda més alta que jo, no?
0: No, no, n'hi ha que... Déu-n'hi-do.
3: 300.000 euros.
0: Ja, de cars.
3: Ja, ja per amortitzar-ho, allò, és de fotre feina.
0: Complicat, és complicat.
3: Sí, sí.
4: Ja esteu de comentar.
0: Tractors i barcos, la nova secció de...
3: Una Copa Amèrica de tractors. Això sí que seria maco.
0: Seria ben maco.
4: En Carlos de Barcelona té una pregunta per nosaltres.
7: Mira, jo volia preguntar a la taula, però la pregunta te la faré a tu millor, perquè ara no m'enganyaràs.
4: Jo no t'enganyaré.
7: Per això. Què heu fet del ratolí que teníem aquí tan maco?
4: L'hem matat. L'hem matat. I no eren un... Eren
0: varios.
4: Eren bastants sí. I són morts tots. Sí. Feliçment morts.
7: No ha... que era una família de ratolí.
0: Era una família. Però sí, no ho venguem com una família,
2: no,
0: perquè llavors...
2: No, fa molta pena.
4: No hi posem noms.
0: Eren uns fills de puta que s'odiaven entre ells.
2: Era un gremi, però una cosa molt rara.
3: Feixistes, era.
4: Sí que ho eren, sí.
0: Els vam eliminar perquè es van començar a menjar els cables dels micròfons i tot això.
3: Sí,
4: passen de la ratlla.
0: Fins que ens vam respectar no havia passat res.
4: Exacte.
0: Però quan hi va començar...
2: Es va demanar respecte i es van menjar el becari.
0: Exacte. Mira, entrem als últims minuts del programa.
2: Si podem seguir preguntant al convidat, perquè vinga. És que no et deixem parlar, Joel.
0: És veritat, és que veniu fins aquí, llavors no us fem preguntes. Neus, vinga, Jair, va, preguntem.
2: Aviam, va, Neus, pregunta tu.
4: Vinga,
2: va.
4: Ajuda més a lligar el fet de ser famós o dominar les xarxes socials?
3: Crec que ser famós.
4: Ser famós t'ha anat bé?
3: Sí, jo responc en el plano teòric.
4: No, perquè jo sé que la teva parella va venir a veure un espectacle de monòlegs.
3: Sí.
4: I llavors amb Instagram va anar tot molt.
3: És veritat.
0: Et vas embolicar amb una fan?
3: No, una espectadora, diria. No ho era encara, la primera vegada que em veia. Tu no pots esdevenir fan la primera vegada que veus una persona. I ella va fer un post d'aquest... No, era post.
2: Un story.
0: M'has posat amb les xarxes, eh?
3: No, llarg. M'estic caient per la bretxa digital. Caiguda lliure. Bueno, i llavors em va etiquetar i va dir molt bé aquest, el monologuista, tal. I jo vaig... Bueno, allò que fas, de mirar la foto, ve si t'agrada.
4: Ah, sí, eh?
3: Que en aquella època no es podia fer gran la foto. Llavors havies de mirar...
0: Era molt petit.
3: Foto molt petita i has d'interpretar moltes coses allà. I mira, al final va anar bé. Sí,
4: ah,
3: sí.
4: Molt bé.
0: Fa molt que dura, sí. Això.
3: Mira, 4 anys i mig ben bons.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aviam, té una altra pregunta aquí. Què prefereixes, que tots els plats que mengis a partir d'ara portin vinagre balsàmic de Mòdena?
3: No, l'altre.
2: O no tenir mai més accés a internet?
4: Home.
3: Hòstia.
4: Ha dit l'allarque fa un moment. Vull dir que no sé.
2: Què passa amb el vinagre?
3: Jo, el vinagre balsàmic...
2: T'encanta?
3: No puc suportar.
2: No suportes?
3: No, em sembla una vergonya i una plaga. I no. Mira, ara s'hi està acostant una altra plaga, que és la plaga de la salsa tartufata. En comptes de tòfona,
2: s'hi
3: tiren una mena de pastarada amb una mena de derivat de la tòfona. No sé si us ha passat
0: això.
3: Que està pujant.
0: De Barcelona,
2: però té el pitjor de la tòfona, que és insuportable.
3: No,
2: si
3: hi ha tòfona.
2: Hi ha aroma, no? Aroma de tòfona.
3: Un concentrat.
4: Química. El vinagre el posen a tot arreu quan és un gust massa fort com per anar...
0: Però no està fluixant ja una mica la Mòdena, ja ho han vist.
3: Sí, i també la Mòdena, que normalment va acompanyat, si és en amanida, amb un taco de 8 centímetres de un rulo de formatge de cabra, sí. Que tampoc hi penso, hòstia.
0: És excessiu.
3: Jo he demanat una amanida per fer una mica de cosa frugal. Pots aquí 300 grams de formatge, no funciona.
0: En fi, gràcies, Joel, per acompanyar-nos aquests dos dies. Nosaltres hi tornem, com sempre, al Búnquer a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
4: Adéu-siau.
8: Bravo. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum. Som 3CAT. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
10: Bona nit, us informa Ignasi Abans. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont en ser amnistiada. Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa per un delicte de desobediència durant el referèndum de l'1 d'octubre. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret han emès un comunicat on expressen satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els exiliats puguin tornar a Catalunya. Més notícies, Cele Forment.
11: Els bombers confien a poder tacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo en les properes hores. 6.000 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats i ja han cremat 77.000 hectàrees. Els bombers intensifiquen els treballs abans de l'arribada d'una nova onada de calor a partir d'aquest dimecres. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
12: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan. Mañana está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
10: Pel que fa als focs de França, el gran incendi de la Gironda avança cap a l'estabilització, però continua a risc de nous rebrots. S'han cremat 42.000 hectàrees i hi ha 220.000 evacuats a França. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de les temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir de dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps a conreu de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat unes 8 hectàrees, però els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament.
11: A Barcelona, aquest dimarts, s'espera que el metro torni a funcionar amb normalitat després que un incendi a la catenària de la línia 1 entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. El foc ha omplert de fum les estacions del Clot i Glòries i ha sorprès un comboi a dins del túnel que els connecta. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, que ha explicat les causes d'aquest sinistre.
13: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
11: 137 usuaris han estat atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap ha presentat afectacions de gravetat.
10: A París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones aquest dilluns al nord de la capital francesa. Durant dues de les víctimes tenen ferides de gravetat i una està menys greu. Segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. Falten només 16 dies per a l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Fèlix Martín.
14: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
15: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
14: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
10: I els esports, el Barça ja és a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo, Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Balde ha fet treball al marge.
11: L'espanyol, que viatja demà també a Anglaterra, ha fet oficial la sessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga.
10: El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Stuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
11: També ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques. Demà l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament.
10: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewamo, un ala pivot britànic que arriba a la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, de la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
9: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
16: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
17: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
8: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
18: Hi ha persones que habiten més un món...
8: Estil de viure, el podcast de Míriam Victòria. Ara pi web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
19: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
19: També del Girona i del Sabadell.
8: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
19: A més del mercat de fitxatges.
8: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
19: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
20: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
21: 23 de març de 1994.
20: I el número de la sort?
21: El 8.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
19: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu.
8: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: Revolution. People that won't change the world.
24: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
25: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: I avui comencem Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. Avui amb una gran, gran periodista, Rosa Maria Calaf. Com veu el món com ella i la tecnologia, algú que ha recorregut tot el món? També com estan transformant els satèl·lits les comunicacions? Ho respondrem a la secció Punt de Xarxa amb el gran Àlex Carballo. Sabeu el que és el valor compartit? Atents perquè les empreses que vulguin destacar més i els emprenedors que vulguin destacar més l'han de tenir molt present. I coneixerem a uns joves guanyadors, molt joves, d'una competició tecnològica molt peculiar, una marató d'enginyers. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. Ja sabeu que ens trobeu sempre a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, la ràdio pública. També ens trobeu a Spotify. Recordeu, tant el Revolució 4.0 com l'Ho ha superat, també som a la plataforma Spotify. Comencem. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0, desena temporada.

0: Avui, oients, estem d'enhorabona perquè podem compartir una estona de conversa amb una gran, gran, gran periodista, Rosa Maria Calaf. És una periodista que ha obert camí, ha animat moltes dones periodistes, però també ha estat pionera de com fer bon periodisme. Un ofici que explica la veritat com ha de ser. Capaç de donar veu als més dèbils i explicar les coses com són. Amb més Roses Maries Calaf, el periodisme segur que el món seria una mica millor. Rosa Maria Calaf, benvinguda a Revolució.
1: Hola, encantada, quina presentació, Déu meu.
0: T'ha agradat.
1: Home, m'ha agradat, evidentment. No, això del gran també vol dir amb edat, eh? O sigui, vull dir que l'experiència, doncs, és un grado.
0: És que ets molt bona periodista. I tu saps que ets referent per mi, però per moltíssimes periodistes d'aquest país, per moltes dones, és a dir, fa molts anys que t'has dedicat al periodisme.
1: Sí.
0: Saps que ets referent?
1: Des de l'any 70, ara ja sí. O sigui, abans no ho pensava, no treballava amb aquesta idea, però sí que després doncs, de m'he donat compte de que sí, i això té, en fi, una satisfacció i alegria enorme, però també una responsabilitat extraordinària, o sigui, que tinc aquesta sensació de que no pots fallar.
0: El mes de maig vas dir en una entrevista, Rosa, que només et faltaven 11 països del món per visitar. Ha baixat aquesta xifra o segueix
1: sí,
0: en 11?
1: Sí, ha baixat a 10, perquè aquest any he fet així una mica de més.
0: Ah, sí? A quins?
1: Doncs vaig anar a Eritrea, en fi, que ningú sap on és, perquè realment és un país petit, però a l'Àfrica, i que es considera que és una mica com la Corea del Nord de l'Àfrica, està molt tancat, és molt difícil entrar. De fet, l'any passat, amb les xifres d'ells, que possiblement no són fiables, amb tot l'any van entrar 2.800 estrangers, amb tot un any, no? I aleshores, doncs, tenia moltes ganes d'anar-hi per veure com era. És una dictadura feroxa, eh? O sigui, doncs, i un país que és bonic i podria estar molt bé.
0: I què et queda, llavors? Quins són aquests 10 que et queden?
1: Em queden una mica repartits, perquè han sigut, per exemple, me'n falten, del Pacífic només me'n falta un, perquè que és Nauru, que és una petita illa que la pots fer peu, però que és un país, i aleshores doncs, també el conto. Després d'Àfrica, doncs, em falta algun país, per exemple, com Somàlia, que evidentment doncs, no hi aniré, no? Perquè com diu el meu germà, diu, ara que et matin quan vas de vacances, no? I no tampoc soc tan, en fi, tampoc estic tan boja, no? I després alguns del Carib i d'Amèrica, em falta només Belize, o sigui que, en fi.
0: Corresponsal a Nova York, a Pequín, a Hong Kong, a Roma, a Buenos Aires, a Moscou. La seva és una trajectòria impressionant. Has viscut i vist de tot, i per cert, et vam sentir fa uns dies també en una gran conferència al Cornellà Creació Fòrum. De què hi vas parlar, Rosa Maria?
1: De fet, o sigui, era dintre d'uns programes que fa Cornellà extraordinàriament interessants, o sigui, perquè vol dir que és treure i donar oportunitat el que és fora del nucli de Barcelona, no? Perquè si no al final tot ho fem a Barcelona, i és doncs un fòrum en el que, en aquest cas concret, anava a parlar de la cobertura de conflictes, i des del un punt de vista, evidentment, per la trajectòria que deies, no? Més aviat de com s'han transformat, no? I com s'ha transformat aquesta cobertura, i després, doncs, al final és parlar de tot, no? Perquè el periodisme, al final, cap és la vida, no?
0: Com diries que ha canviat el periodisme d'ara, ara que veiem també aquest conflicte tan greu a Israel-Gaza, amb el del 1970? Com ha canviat la manera d'explicar les notícies,
1: diries? Ha canviat absolutament, perquè ha canviat la manera d'explicar, ha canviat la manera de consumir, i, per tant, això no és dolent, perquè evidentment l'immobilisme és el pitjor que podria haver-hi, no? pel progrés, però el problema és que moltes coses ha canviat per bé, perquè efectivament tenim accés als transports, doncs pots arribar a tot arreu, que quan en fi, jo vaig començar era complicadíssim, pots transmetre des de tot arreu pràcticament d'immediat, tot això en principi és bo, no? Però el que passa és que depèn de com s'utilitzi, no? Aquestes eines tecnològiques, i el problema és que cada cop s'utilitzen més aviat per pervertir el contingut que per doncs, tractar-lo i proporcionar, o sigui, aprofitar-ho per bé, no? I això és molt perillós, o sigui, posar el contingut al servei de la tecnologia en lloc de la tecnologia al servei del contingut.
0: Clar, i això... Perquè ara hi ha molta fake news. A la teva època, als anys 70-80, no, aquest terme no l'utilitzaven, notícies de mentida. I ara, a més, la intel·ligència artificial, que saps que pot clonar veus, també encara podem trobar més mentides a internet,
1: clar,
0: no?
1: Clar, mentides n'hi ha hagut sempre, perquè de fet, diguem, el periodisme, hi ha hagut sempre bon i mal periodisme, i el periodisme sempre ha estat, hi ha hagut voluntats que volien interferir, perquè el periodisme el que ha de fer és mostrar allò que no es vol que es vegi i explicar allò que els vol que es calli, no? Per tant, sempre ha existit, i la mentida sempre ha existit. El que passa és que ara aquesta tecnologia, que és una eina magnífica com mai havíem tingut, no? Per fer el millor periodisme, doncs, si no s'utilitza bé, el que pots aconseguir amb la mateixa força és tot el contrari. I per tant es dissenyen, s'elaboren, es distribueixen, es disseminen aquestes informacions, diguem, que no són informacions, no? Que són clares manipulacions, doncs d'una manera molt més fàcil i molt més ràpida i amb una amplitud extraordinària. I això vol dir que, clar, que això que sempre havia existit, doncs en aquest moment la tecnologia doncs no ajuda, o sigui, precisament, no?
0: Quan vas començar tu el periodisme hi havia menys televisions, menys canals, amb el món d'internet ara hi ha milers d'emissors, no? Què et sembla això? I si creus que hi ha més censura ara o abans, o ara amb les xarxes socials també s'ha destapat moltes veritats?
1: Clar, el que passa és que és molt curiós. Com sempre, tot és molt relatiu, no? I no es pot generalitzar. Però sí que la tendència, no, evidentment, és de que en aquest moment doncs és tan fàcil fragmentar la informació, no? I per tant, aquesta fragmentació, i si a més no hem educat a la ciutadania perquè entengui que ha canviat absolutament la forma de preparar les notícies i la forma d'emetre les notícies. O sigui que el llenguatge mediàtic ha canviat. Si això la ciutadania no li expliquem, perquè ningú n'haixem ensenyat, no? Doncs, i sobretot la gent més jove, doncs cau, no?, directament pensant que, bueno, que tot això que li diuen les xarxes, sí, doncs és veritat. I hi ha una quantitat d'informació que no és informació i que és tòxica.
0: I que els joves ho miren.
1: I que els joves ho miren i que s'ho creuen, perquè realment no els hi han donat les eines per tenir sentit crític, no? Aleshores, clar, el que ens hem de preguntar...
0: Em preocupa, llavors, no?
1: Molt, preocupa molt. Em preocupa molt perquè realment puguem fer, ja dic, el millor periodisme en aquest moment, perquè tindríem a l'abast tot el que abans era tan complicat, per confirmar, per contrastar, és a dir, per fer tot allò que el periodisme ha de fer per servir a la ciutadania, és una professió de servei, no? Doncs en lloc d'utilitzar-ho per servir a la ciutadania, s'està utilitzant per servir a determinats interessos, que l'últim que els interessa, i valgui la redundància, és el bé comú, no? I llavors estem veient, doncs, com, per exemple, doncs, líders autoritaris, autocràtics, antidemocràtics, etcètera, arriben al poder, no?, per les urnes, unes urnes que, evidentment, en les que ells no hi creuen i en les que intentaran destruir, és a dir, no destruir físicament, de prohibir, sinó que ara ja no cal, perquè, com diuen sempre, doncs, el que ja s'ha de fer és intervenir a les ments de les persones, no?, i fer que les mateixes persones demanin allò que va en contra dels seus propis interessos, no?
0: Avui, Rosa Maria Calaf, al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i aquest és el soroll que la gent de Gaza ha sentit mesos i mesos, nit rere nit, dia rere dia, el so de les bombes caient. Tremendo. Quan sents que Gaza han mort més de 200 periodistes, què penses, Rosa Maria?
1: Penso que mai hagués pensat que viuria això, no? És a dir, que viuria un moment on la premsa internacional seria absolutament prohibida d'entrar a informar i on els periodistes locals serien assassinats per informar. És a dir, per estar responent a un dret que té tot el ciutadà del món, no? Totes les persones són iguals. No, i que passaria això? I que no hi hauria conseqüències. És a dir, que es miraria cap a una altra banda, no? I crec que és tan fàcil d'entendre el terrible, no?, d'aquest fet, és que si no fos tan necessària, no?, la premsa rigorosa, independent, no?, i la informació, no?, cabal, rigorosa, honesta, transparent, etc., no estarien tan empenyats amb que no hi fóssim. No? El fet de que no ens hi vulguin és perquè som necessaris. No?
0: Som necessaris. Tu, Rosa Maria Calaf, també has estat en zones de conflicte. Recordem quines.
1: Sí, a veure, jo sempre dic, jo no sóc corresponsal de guerra, malgrat que participo moltíssimes coses de cobertura de conflictes, però, perquè jo sóc més aviat corresponsal, jo sempre dic, no, de la vida, no?
0: Del món, també, no? Corresponsal del món.
1: I del món. I que, a més, la violència no només s'exerceix amb bales i bombes, ara cada cop més s'exerceix doncs, intervenint als mercats, amb una informació mentidera, no, que manipuli, amb una economia depredadora, no, que es filmi els recursos i que realment prioritzi, no, els beneficis, o sigui, el que tot té un preu i gairebé res té un valor, no? Tot això és una manera també d'exercir la violència. I sí, m'han tocat conflictes, doncs, vaig estar a Txetxènia, vaig estar doncs, a les invasions de Granada, a Haití, a cops d'estats, etc., i després al Pakistà, després de l'11 de setembre, a Timor, que és una petita illa, però que va ser un
0: has passat focus. Por alguna vegada?
1: A moltíssimes vegades. O
0: sigui, explica alguna anècdota que has
1: veure,
0: viscut
1: el que passa,
0: de forma positiva, ara, ja, clar.
1: Sí, no, el que passa és que la por és molt important, perquè si no tens por, corres el risc de fer bajanades, no? Vull dir que el sentit comú, doncs moltes vegades la por l'ofusca, no? I crec que la por és molt important sempre que la sàpigues gestionar, no? Que no et paralitzi i que siguis capaç d'en sortir-te'n. I sí que, sí, a veure, per exemple, concretament a Timor, doncs, era un conflicte, hi havia doncs, unes bandes paramilitars, etc., i en un determinat moment, perquè no tenim temps d'explicar-ho, però segurament de l'audiència hi haurà gent que ho recordi, vam ser aïllats, o sigui, ens vam quedar molt pocs periodistes, de fet 5 o 6, perquè la majoria van ser evacuats primer, i els observadors i tal, i vam quedar un parell d'observadors i 5 o 6 periodistes. I ens van envoltar, en fi, armats, disparant a l'aire, llavors no sabies mai, evidentment no ens volien matar, perquè si ens haguéssim matat, ens haguéssim matat molt fàcilment, sinó que ens volien intimidar. I ens van obligar a refugiar-nos en el compound de, vamos, allà on estaven les Nacions Unides, i després ens van haver d'evacuar doncs, dintre d'un blindat a terra. Tal. Llavors són situacions en les que no saps com poden acabar, no? Però jo crec que això bueno, doncs és un risc que corres quan fas aquestes cobertures, que ja ho saps, i el més greu a mi no em sembla que siguin nosaltres qui anem voluntàriament, no? Perquè creiem que hi hem d'anar i després ens n'anem, sinó que el greu problema són els periodistes locals, com clar, tenim l'exemple a Gaza ara, i la població civil, és a dir, que el que ens passi en els periodistes evidentment s'ha de reivindicar que se'ns ha de protegir i que internacionalment ha d'haver-hi un acord i clarament, no? Vull dir que hi ha d'haver-hi unes reaccions quan passa alguna cosa, però realment l'important no som nosaltres, no? Sinó que nosaltres som importants únicament com intermediaris.
0: Rosa Maria Calaf, l'altre dia parlàvem amb el Marc Marginedes de l'Oest Superat sobre els seus segrets, el coneixes, el Marc?
1: Molt, l'estimo molt.
0: I parlàvem del periodisme i la vida, no? Perquè vosaltres heu estat, sou periodistes que estem aquí amb un estudi, que aquí no passa res, a un estudi de televisió, però vosaltres heu viatjat i, per tant, hi ha perill, no?, a la teva feina. T'han preguntat al teu entorn, a vegades, Rosa Maria, tu has de pensar bé, el periodisme o la vida?
1: Sí, però clar,
0: i què has contestat?
1: Per mi és que el periodisme és la meva vida. Per tant, exigeix en determinats moments doncs, que prenguis uns certs riscs. I ja dic, hi ha riscs extrems, com és la pròpia vida, no?, que evidentment la pots perdre, però en aquest moment hi ha també altres riscs, perquè doncs, hi ha maneres de neutralitzar-te com a periodista, no només matant-te físicament. O sigui, se't pot matar des del punt de vista de la reputació, se't pot matar doncs, amb els atacs infuribundos que hi ha a les xarxes, és a dir, que hi ha altres maneres també, no? Però, efectivament, hi ha l'extrema, que és la vida, doncs jo crec que si et creus el periodisme, però això no vull dir que tots els periodistes ho hagin de fer, o sigui, perquè moltes vegades a les universitats
0: la resposta amb tu mateixa sempre ha estat, quan tu has dit a tu mateixa i has parlat amb la Rosa Maria Calaf, t'has dit, és que el periodisme és la meva vida.
1: Sí,
0: per tant,
1: absolutament.
0: Encara que hi hagi perill o no, jo hi he d'anar.
1: Sí,
0: jo
1: sí,
0: he d'anar,
1: sí,
0: no?
1: Perquè crec que...
0: És la meva vocació.
1: Crec que efectivament que és un servei. O sigui, per tant, no pots agafar de la professió allò que et va bé i allò que t'agrada i el que no t'agrada no, o el que et pot ser més difícil. O sigui, que realment, si tu creus que el que has de fer és fer aquesta transmissió dels fets i s'ha d'estar sobre el terreny, que aquesta és una altra, no? Perquè el que ara s'intenta és desvirtuar molt aquesta figura que sobre el terreny, no? Sembla que es pot fer tot... Doncs,
0: online, en línia.
1: Sí, doncs no, s'ha d'estar al terreny i s'ha d'estar... Perquè si no estàs al terreny,
0: clar,
1: el que fas...
0: Trepitjar el carrer.
1: Trepitjar carrer i trepitjar terreny, tu el que fas és donar versions. Si estàs al terreny, les comproves. I aquesta és la teva obligació.
2: amplia, compleja, angustiosa, prosigue contra el tiempo, el terreno, los elementos, aunque en el área de Mianyá, donde estamos ahora, y según fuentes oficiales, hay miles de atrapados bajo los escombros, ha dejado de llover, y esto está facilitando mucho la labor. El ejército sigue movilizándose y podrá tal vez lanzar ayuda desde helicópteros a las zonas más inaccesibles. También se ha alcanzado ya la localidad del epicentro.
0: Aquesta és la gran Rosa Maria Calaf en una crònica explicant el terratrèmol de Sichuan a la Xina, que va causar 70.000 morts. Et coneix molta gent, de moltes generacions, els més joves poder, no tant, però també. Com et definiries ara, amb la trajectòria ja jubilada, estàs jubilada? Com definiries la teva feina?
1: Sigui el que sigui, sí. Això d'estar jubilada.
0: Com definiries tota la teva trajectòria?
1: Jo crec que d'un privilegi extraordinari, no?, d'haver pogut estar en la primera línia de la història, haver tingut l'oportunitat de poder explicar el millor que he sabut i pogut, el que passava, el poder contribuir, no?, doncs a que la ciutadania estigui informada, perquè només una ciutadania que estigui ben informada podrà realment ser lliure, podrà defensar els seus drets, i per tant és clarament, no?, una tasca que és un privilegi poder-la fer. I si la fas, a més, ja dic, doncs amb molta passió i sobretot tenint en compte, doncs, que hi ha molts riscos, i que jo el que més por tenia, que em pregunten moltes vegades el de la por, que on t'has passat por, sempre dic, doncs jo la por sempre era equivocar-me, no?, a no entendre bé què és el que estava passant i no saber-ho explicar. I això, doncs, també crec que pels joves és important que ho sàpiguen. La por a equivocar-se i la vanitat, perquè a més la televisió té una dosi en fi, d'exposició, és molt fàcil deixar-se arrossegar.
0: Per acabar, tu fas servir el ChatGPT?
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Sí. Oh, em sembla una eina fantàstica. El problema és que, esclar, sempre que l'utilitzem, dominant nosaltres a l'eina, no permetent que l'eina ens domini a nosaltres.
0: Però et pot ajudar a escriure una crònica en un moment? Ajudar. Però el periodista ha d'acabar escrivint i pensant.
1: Sí, sí. No, jo crec que, efectivament, que, clar, si s'utilitza com una eina, mai hem tingut una cosa tan estupenda, no?, per tenir accés al coneixement. I, per tant, utilitzar aquest coneixement en benefici de la millor informació. El problema és, jo no crec, de moment, almenys, que puguem ser substituïts, no?, perquè evidentment hi ha un component d'ètica, de moralitat, de profunditat, d'empatia, és a dir, una sèrie d'elements, o sigui, que el periodista, doncs, o sigui, la periodista podem aportar, no?, i tenim que aportar.
0: Molt bé. Escolta, Rosa Maria Calaf, ets una crac. Ja ho saps del que penso, de tu i de la teva feina. Estic supercontenta que hagis vingut al Revolució, perquè has estat una dona revolucionària en el periodisme.
1: Perquè, bueno, vaig ser molt de les primeres, érem un parell, Carmen Sarmiento i jo aquí, a fora n'hi havia més, i bé, sí, clar, en aquell moment era difícil entrar. Clar. O sigui, després mantenir-te, després que et donguessin opcions. Hem aconseguit molt, però queda molt per aconseguir, encara. O sigui que anem en compte i estem en un moment molt perillós, o sigui, perquè hi ha forces que volen que anem enrere.
0: Felicitats, de veritat, per la teva feina periodística, perquè falten periodistes com tu, i gràcies per ser per nosaltres una referent.
1: Moltes gràcies per donar-me l'espai, i periodistes n'hi ha, altres coses que els hi deixin fer la feina.
0: Gràcies.
3: Hola, sóc l'Albert Espinosa i volia enviar una abraçada molt gran a tothom que fa el Revolució 4.0. Jo crec que són 10 anys increïbles. Ara hem de fer 100 anys i un petó gegantí. Cuideu-vos molt.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Niki Núñez, què ha superat?
5: Els meus trastorns de conducta alimentària.
6: Va ser quan vaig viure el primer episodi d'ansietat.
0: Tothom que estem aquí hem superat coses.
7: La malaltia de Lyme.
8: Un segrest és un accident laboral.
0: Per què m'ha tocat a mi? Ho ha superat el que vas viure a la presó?
9: No he perdonat, no. Vull saber qui va apretar el botó vermell.
10: La mort és part de la vida, no?
0: Estàs al·lucinant.
11: Sóc un motivat de la vida.
4: Ho he superat amb Xantal Llavina, segona temporada. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat. Un podcast per ajudar a entendre i encarar la vida. Ho he superat a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
0: Perquè ho han superat.
4: Punt de xarxa.
0: La setmana passada el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ens anunciava que Catalunya llançaria d'aquí al 2030 fins a 8 satèl·lits, una notícia molt destacada que ens recorda que en un món com l'actual, que ara està tant sí com no hipercomunicat.

0: I saludem a l'Àlex Carballo, que és el director a Catalunya de la companyia Vodafone. Què tal? Com estàs?
1: Bon dia. Feliç, com sempre.
0: Àlex, et sembla una bona notícia aquesta que comentàvem, que Catalunya entri de ple de nou en el món dels satèl·lits, no?
1: Bueno, jo crec que sempre és una molt bona notícia que el país aposti per tot lo relacionat amb millorar la connectivitat, i crec que la iniciativa que comentava el conseller Samper va en aquesta línia i el sector ho agraeix.
0: Clar, perquè, Àlex, volem parlar avui justament de les comunicacions, no, per satèl·lit i l'impacte que tenen, no? Quin paper li podem explicar als oients que jugaran les comunicacions de satèl·lits a la connectivitat del futur i per què serveixen? Perquè, clar, molta gent és molt bé, quan anem amb el GPS, doncs escolta, clar, ve del satèl·lit, sí. Si sabem si hi ha caravana o no, per explicar-ho fàcil, sí, és gràcies a un satèl·lit.
1: Correcte. Pas que hi ha tipus de satèl·lits. Una cosa és el satèl·lit que et dona la posició GPS, és un tipus de satèl·lit, i els satèl·lits que comentaves i que comentava l'altre dia el conseller Samper són satèl·lits que se'ls anomena de baixa òrbita. Se'ls diu LEO, que ve de les sigles...
0: LEO?
1: LEO, LEO.
0: Molt bé, com l'horòscop, eh?
1: Correcte. Les sigles, si no m'equivoco, són Low Earth Orbit. Vale. Són de baixa òrbita. Què vol dir això?
0: Què vol dir?
1: Que són satèl·lits que estan aproximadament a uns 500 quilòmetres d'alçada de la Terra, és a dir, són baixets, giren molt ràpid al voltant de la Terra. De fet, si no m'equivoco, fan en 90 minuts una volta sencera a la Terra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Però van molt ràpids,
1: va molt, no? Ràpids. Va molt ràpids. Clar, no són satèl·lits geoestacionaris que giren amb la Terra, sinó aquests van molt ràpids. Aquests van molt ràpids. I després, la gràcia dels satèl·lits, i per això deia que és una bona notícia referent a la connectivitat, és que el seu objectiu és arribar a donar cobertura universal plena a tota la Terra. És a dir, que allà on avui no tenim cobertura al mòbil, gràcies a la constel·lació de satèl·lits que s'estan tirant, tindràs cobertura.
0: Per tant, els beneficis concrets que aportaria, Àlex, aquesta tecnologia als ciutadans, especialment, per exemple, a les zones rurals que no hi ha cobertura, seria un tema?
1: Correcte. Per exemple, un ramader dels Pirineus, que a dia d'avui hi ha zones que no té cobertura al mòbil, en tindrà. O un pescador a mig de l'oceà que no té cobertura, tindrà cobertura al mòbil. És a dir, podrà trucar, podrà enviar dades o podrà rebre alertes en temps real, cosa que ara no pot.
0: Per tant, per exemple, si estàs sense cobertura enmig del mar o la muntanya, o en cas d'un accident, no?
1: Correcte.
0: Que moltes vegades doncs estem a Catalunya, aquí no tinc cobertura. Això cada vegada passarà menys gràcies a que no utilitzeu no només la xarxa 5G i fibra òptica, sinó que els satèl·lits cada vegada seran més presents.
1: Exacte. Quin és el gran hàndicap? Quin és el gran hàndicap?
0: Quin és?
1: El nombre de satèl·lits que necessites per cobrir tota la Terra. Estem parlant de satèl·lits.
0: Em va dir 8 que canviaria, sí, sí, la conselleria.
1: Sí, clar, però amb 8...
0: No fem
1: pràcticament res. Ara, són satèl·lits, i per això és bona la iniciativa de la Generalitat, per començar a testar ja aquesta tecnologia. Ara, què és el que sent la gent del carrer? Doncs que Starlink, no? L'Elon Musk només fa que tirar satèl·lits.
0: Sí.
1: Vale.
0: Bueno, fa moltes coses.
1: Fa moltes coses, però d'entre les que fa, tira satèl·lits.
0: Sí.
1: De fet, en té llançat, si no m'equivoco, uns 10.000. Però és que amb això tampoc fem res. Per què? Perquè un satèl·lit LEO, aproximadament, té un radi de cobertura de 1.000 quilòmetres. Clar, per cobrir tota la Terra, necessites llançar centenars de milers de satèl·lits. Llavors, ara s'està començant a crear aquesta constel·lació de satèl·lits perquè a mig termini acabem tenint cobertura global.

0: Aprofitant que tenim l'Àlex Carballo en la seva secció, volem aprofitar per parlar també d'una qüestió. Es parla d'una guerra oberta entre els operadors de telefonia i els anomenats Big Tech, els Google, Meta, Amazon. I Àlex, aquesta guerra, sí, què està passant? Què hi ha en joc, exactament?
1: Bé, al món ja tenim prou guerres, sí, com perquè sumar-ne una altra. Per tant, jo ho definiria com una discrepància majúscula entre els dos sectors, és a dir, el sector dels operadors representats per la GSMA i les Big Tech. I quan parlo de Big Tech, parlem de Amazon, Meta, Google, Netflix i Apple. Llavors, tenim una discrepància molt gran en termes de, perquè la gent ho entengui, els operadors de telecomunicacions principalment construïm les autopistes,
0: sí,
1: per on passen les dades d'internet. Les Big Tech...
0: Perquè podem parlar, ens podem connectar a l'ordinador, a treballar, perquè ho entenguem, sí.
1: Llavors, les xarxes, diguem que són les autopistes de les dades. Perfecte. Què fan les Big Tech? Les Big Tech creen contingut i serveis a sobre d'aquestes autopistes. I no volen pagar peatge.
0: No volen pagar peatge, per què no? Però amb els diners que guanyen, si les tecnològiques són les que més guanyen al món...
1: Per algú serà. Perquè, entre d'altres coses, no paguen peatge. Llavors, el que diem als operadors és o això va cap a un model de coinversió on les Big Tech ajudin a desenvolupar i evolucionar les xarxes, o això es farà insostenible.
0: És veritat. I què estan dient? S'estan... Perquè ja, esclar, els operadors reclameu, les Big Tech, que contribuïu a finançar aquestes xarxes de telecomunicacions. I, clar, com afecta aquesta situació, per exemple, als Estats Units o Xina? És que, clar, és molt important. I, a més, cada vegada, per exemple, ara amb OpenAI o ChatGPT, que utilitza cada vegada més gent, no?
1: Clar, nosaltres, els operadors, diem el model actual és injust i desbalancejat.
0: Clar.
1: Pensa, 5 empreses, majoritàriament nord-americanes, consumeixen...
0: Quines serien, eh?
1: Meta, Google, Netflix, Apple, i me'n falta una.
0: OpenAI.
1: O podria ser OpenAI, vale? Està ja dintre d'una de les Big Tech. Clar, aquestes 5 empreses consumeixen el 60% de les dades mundials que es cursen sobre aquestes autopistes que fan els operadors.
0: I no paguen.
1: I no paguen. Per tant...
0: Així va el món.
1: Jo aquí...
0: Així va el món.
1: Dos reflexions ràpides. Sí. Una, et diu el poder que tenen.
0: Clar.
1: Això et diuen el poder que tenen. I dos, que al final quin incentiu tenen elles per dir, escolta'm, si és un model que a mi em va de conya. Per tant, jo crec que ha d'entrar el regulador. Perquè si no, no ens entendrem.
0: Regulador vols dir que el paper del regulador és de la Unió Europea en aquest debat, que creus que hauria de fer, no? En aquest sentit, la Unió Europea en aquest debat, clar.
1: La Unió Europea el que ha de fer com a regulador és regular i trobar un model just per tal, no per satisfer els operadors, és per no qüestionar o posar en risc l'evolució de les xarxes. I tu em preguntaves, comparat amb Xina o Estats Units? Al final, la Unió Europea s'ha de comparar amb Xina i Estats Units. Ara mateix ens porten un avantatge significativa respecte al desplegament de xarxes de telecomunicacions. Per què? Perquè aquesta lluita entre els operadors i les Big Tech, Estats Units i Xina, és una mica diferent. I t'explico per què. Perquè a Xina hi ha 3 operadors i als Estats Units n'hi ha 4. A la Unió Europea n'hi ha més de 100. Per tant, diguem que els marges operatius a Xina i als Estats Units són bastant diferents dels que els operadors tenen a Europa. Per tant, aquesta lluita existeix, però té menys impacte.
0: Per tant, per acabar, Àlex Carballo, sempre et faig un titular de la secció. Clar, què diem? Què diem? Tema satèl·lits, tema que les Big Techs han de contribuir a finançar les xarxes de telecomunicacions, que jo crec que molts d'oients a vegades no coneixen aquesta...
1: Pues titulars. La tecnologia satelital és un complement indispensable de les xarxes terrestres per donar cobertura global arreu.
0: I sobretot tema emergències, que és molt important, eh?
1: Absolutament. Respecte a les Big Tech i les operadores, jo diria que Europa ha de regular, i ha de regular de tal manera que la distància entre els Estats Units i Xina cada vegada sigui més petita.
0: Molt bé. Doncs escolta, Àlex Carballo, molt interessant avui la secció centrada en qüestions d'actualitat i que condicionaran tant el present com el futur de les nostres telecomunicacions i, per tant, de la nostra vida, de la nostra feina, perquè som més digitals que mai. I d'això sempre en parlem. Gràcies, Àlex.
1: A vosaltres.
2: Hola, Chantal, i hola a tot l'equip. Aquí la Simona Levi, i us vull felicitar per la vostra 10a temporada. Ja sé que les dones del futur no sempre som compreses, però vosaltres, ni cas. Com sempre heu fet, a tirar pel dret explicant el present i el futur digital en positiu, que sí ho podem construir. Una abraçada.
3: Catalunya Valley.
0: Les empreses catalanes que exporten tota o part de la seva producció no paren de créixer. Actualment ja són més de 18.300 les empreses catalanes que fan negoci amb clients d'altres països i una altra dada important, gairebé 2.000 empreses exporten per un valor de més de 5 milions d'euros anuals. 5 milions d'euros anuals. Bones xifres que, segons les previsions, seguiran millorant. Baby. I amb aquestes bones xifres i bones perspectives que ara dèiem, rebem el Joan Martí, que és el director d'Estratègia Empresarial d'Acció. Què tal? Com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
0: A veure, bones dades, no?, les que deia jo fins ara.
4: Sí, realment estem en una dinàmica positiva i la internacionalització és una de les palanques, jo crec, històriques i que els últims anys aporta valor al teixit del país.
0: Molt bé. El teixit del país, i jo crec que és un valor compartit, i d'això volem parlar amb tu, d'aquest valor compartit que estàs portant aquest projecte. Explica'm a què ens referim, no? Posa'm alguns exemples del que es diu valor compartit, un projecte que vol ajudar les empreses catalanes.
4: Bé, el valor compartit és un concepte d'estratègia. Estem convençuts que tota empresa, independentment del seu sector i dimensió, necessita generar no únicament un impacte econòmic, que és el que ens han explicat sempre, sinó que aquest generi un impacte social i mediambiental positiu. Això serien dos cares de la mateixa moneda i és el que anomenem valor compartit. És un concepte holístic, és un concepte molt vinculat a tenir un propòsit consistent, allò que les empreses volen per transcendir, i si vols podem posar diferents exemples d'empreses i de diferents sectors.
0: Clar, m'agrada això d'holístic, quan parlem d'economia, i algun exemple perquè la gent pugui entendre més en què consisteix, sí.
4: Mira, nosaltres hem treballat el concepte de valor compartit primer a través dels clústers. Vaig estar aquí en una altra ocasió parlant de tota aquesta cultura de clúster que portem 3 dècades a Catalunya. Alguns exemples sectorials. Quan tenim empreses de moda que volen contribuir a un nou paradigma per saltar de la moda ràpida a la moda circular. Quan tenim empreses del món del vi que volen contribuir a una producció ecològica que impliqui, a més, un pagament just als pagesos. Tenim moltíssims exemples d'empreses que veuen que l'EBITDA sense impacte social i mediambiental positiu ja no té sentit, i amb això estem.
0: Clar, quan em parles de gestió del talent, del consum responsable, de sostenibilitat, no? D'aquest valor compartit, que dius que és tendència, no?, aquest concepte, per què fa més rendible econòmicament les empreses? Què és el que fa que guanyin més diners i funcionin millor aquestes empreses i també els seus responsables?
4: Hi ha diferents factors. Jo crec que el principal és que el mercat recompensa les empreses sostenibles. I et puc posar algun exemple. L'índex bursàtil més important del món, que és el Dow Jones, té un subíndex, que és el Dow Jones Sustainability, on es mostra que les empreses que de forma conscient han posat la sostenibilitat als seus productes venen 6 vegades més que els productes que no ho han fet.
0: Ah, sí? Venen 6 vegades
4: més? 6 vegades més. Un altre exemple, empreses que són excel·lents en la gestió del talent, i aquí tenim una metodologia que és el Best Place to Work. Alguns estudis demostren que la seva capitalització bursàtil és molt superior a les empreses que no. Per tant, tracta bé la teva gent, tracta bé el planeta. Treballar de forma holística amb els teus proveïdors, això genera benefici econòmic.
0: Per tu, holística, com em definiries holística?
4: Mira, una bona forma d'explicar què és el valor compartit és explicar què no és. El valor compartit no és filantropia, perquè implica generar un impacte econòmic nou alhora que té impacte social i mediambiental positiu. La filantropia és redistribuir un valor que ja existia, i el valor compartit tampoc és responsabilitat social corporativa. I aquí és on entrem al concepte holístic versus el concepte més d'una sitja. La responsabilitat social corporativa va néixer amb un objectiu de millorar la imatge de marca de moltes empreses. Hi havia un departament, al igual que els altres, que es dedicaven a aquests impactes, si vols, de forma aleatòria o individual a nivell mediambiental i social. El concepte de valor compartit aplica a tota l'empresa. No pot ser excel·lent mediambientalment si és a costa de tractar malament els teus proveïdors, treballadors, entre d'altres.

0: Posem el cas, que sóc una empresa emprenedora de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, i que vull fer aquest programa, no? És a dir, m'ensenyareu transformació estratègica, sobretot també innovació tecnològica i sostenibilitat, és el que m'ensenyareu en aquest valor compartit. Què m'ensenyareu?
1: Bé, jo crec que la proposta de valor del nostre programa de valor compartit la podem dividir en tres.
0: Sí.
1: Per una part, intentarem contribuir a ajudar-te a generar un nou tipus de lideratge a la teva companyia. Intentarem contribuir a generar un nou marc mental on vegis que això de l'impacte social i mediambiental positiu no és cap, perquè cada persona que et contracti una assegurança, si ets una asseguradora, tu dius que plantaràs un arbre. Això no és valor compartit, això és un tema estètic. Per tant, una primera part és en capacitació, en lideratge i en metodologies específiques, per exemple, les més avançades a nivell global, com les del moviment B Corp. Un segon tipus d'actuació que podem fer és ajudar-te amb incentius per treballar amb experts i transformar el model de negoci de la teva empresa, perquè això es posi al centre. I un tercer és activar-te perquè trobis el teu clúster i puguis participar d'un ecosistema on empreses del teu mateix sector compartiu reptes i pugueu sumar en projectes col·lectius.
0: I quins sectors s'apunten? Quins són els sectors que acostumen a ser les empreses que participen en aquest valor compartit? De quins sectors venen, Joan?
1: Bé, nosaltres tenim un programa de clústers amb 27 clústers diferents.
0: Quins sectors?
1: Això és així perquè portem molt de temps i, com saps, tenim una economia molt diversificada.

0: fent broma. Mira, t'ho explico amb un exemple. Crec que quasi tothom coneixerà la Fageda. La Fageda, com sabem, és una empresa de la Garrotxa que es dedica
1: que
0: a la producció de iogurts. La Fageda és molt bon exemple d'una empresa que ha utilitzat aquesta metodologia per monetitzar l'impacte social. Et dono alguna xifra.
1: Recordem, les persones que treballen a la Fageda són persones amb discapacitat, sí?
0: Efectivament. Per tant, la Fageda té una facturació de 34 milions d'euros. Això seria la comptabilitat clàssica que té tota empresa, però monetitzant l'impacte social arriben a la conclusió, a través d'un procés que els hem ajudat, de que el seu impacte social i econòmic és de 65 milions d'euros. Aquí parlem d'un nou paradigma de comptabilitat, on tu no només tens en compte els fluxos econòmics habituals, sinó, per exemple, la Fageda, monetitzen el temps que les famílies s'estalvien perquè aquestes persones amb discapacitat intel·lectual estan treballant, o les prestacions que el sector públic s'estalvia perquè aquestes persones estan treballant. Per tant, de la comptabilitat clàssica més aquests fluxos socials en surt una nova comptabilitat més global que permet a les empreses explicar-se d'una forma molt més, jo crec, consistent al seu entorn i li permet prendre decisions.
1: Més Fagedes necessitem, eh? Encara més Fagedes i més empreses similars com aquesta. Joan, enhorabona per aquest programa també. Gràcies per aquesta ajuda que ens comentaves a moltes empreses i, sobretot, no? Canviar els conceptes per guanyar també com a empresa i com a societat. Una abraçada. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I avui volem parlar d'una hackató d'enginyers. I què és una hackató? Doncs el que seria una mena de marató tecnològica en què enginyers competeixen per trobar solucions innovadores a problemes socials. A les dues primeres edicions van guanyar una bola per aprofitar la força de les onades, per generar energia i un sistema per reaprofitar l'aigua freda de la dutxa. Quin projecte va guanyar aquest any? Ara ho sabrem. I molt contenta que siguin aquí els joves premiats, el Pau Puello, la Sabrina Falleta. Què tal? Enhorabona, com esteu?
2: Molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes felicitats. El Pau i la Sabrina són membres dels equips premiats. Pau, a veure, per quin projecte us van donar el primer premi?
3: Nosaltres vam proposar una interfície que simulava com l'alerta que rebem ara mateix. De fet, la vam rebre ahir. I en comptes de ser un missatge tan llarg que genera un estat de preocupació, no? Posava una interfície amb tres colors, amb com un semàfor. Llavors tu podies dir amb el verd que estàs en una situació de seguretat, en el groc un estat així que estàs dubitatiu però necessites potser un refugi per on anar, i el vermell necessito emergència, que ens vinguin a buscar els bombers. Aleshores, la gràcia de la nostra interfície és que era bidireccional, no? Que tu podies donar el teu feedback i aleshores l'estat o el servei d'emergències, doncs, fer uns pinpoints al mapa per detectar quines zones serien més...
1: Fas cara de content, perquè has guanyat, eh?
3: Sí, sí, la veritat. No, no, va sortir molt bé aquell dia, va ser rodó, tot rodó.
1: Molt bé. I Sabrina, vosaltres vau guanyar el segon premi, que també està molt bé. Què vau proposar?
2: Nosaltres vam proposar un tendal intel·ligent per a operadors i tècnics que treballen sota el sol. Es pot moure segons la posició del tècnic.
1: Una carpa intel·ligent?
2: Una carpa, vale. Sí. I canvia d'orientació a mesura que el sol es desplaça.
1: Molt bé. O sigui, perquè ho entenguem, és una carpa intel·ligent per protegir els operaris de la calor.
2: Sí.
1: Molt bé. El primer premi dotat amb 3.000 euros. Què fareu amb aquests diners?
3: Doncs mira, aquí nosaltres som participants o formem part de... un equip de Fórmula Student, de LEDShape, d'Industrials, aniran destinats allà, doncs, per gastos que puguem tenir, noves peces, nous materials,
1: molt bé,
3: si es queden a l'escola.
1: I la Laura Ibert, que és la sotsdirectora d'Enginyers Industrials de Catalunya, què tal? Benvinguda.
4: Bon dia.
1: Organitzant aquesta hackató, quants equips hi van participar?
4: Doncs aquest any 24, i en total eren més de 110 participants, o sigui, molt contents de l'alta participació que vam tenir.
1: Quines directrius vau donar als participants abans de començar? Què podíem fer?
4: A veure, nosaltres els hi plantegem 12 reptes, vale, que estan englobats dins els grans 6 desafiaments, no, que és l'energia, l'emergència climàtica, la transformació digital, la salut de les persones, i també, per què no, no, una societat justa. I llavors, a partir d'aquí, amb metodologies de design thinking, doncs han d'anar buscant idees, no, pensant en l'usuari, i al final decideixen ja quin és el projecte on se centren. I tota la tarda, no, doncs els vam deixar treballar sols. Els vam prohibir, entre cometes, utilitzar el ChatGPT.
1: Ah, m'està molt bé.
4: En la generació

0: d'idees a la part del matí. A la tarda no, per buscar més informació, veure si el producte ja estava fet o així, no. Però al matí sí.
1: I el tercer premi, quin va ser?
0: Va ser un casc per detectar pels bombers, per detectar si hi ha fums tòxics o així, i quan amb ells ja els hi ha passat, no?, la màxima inhalació que poden tenir, doncs perquè els avisés.
1: Molt bé. Us vull preguntar, Pau, Sabrina, quina edat teniu?
2: Jo, 21.
1: 21?
3: 23.
1: Presenteu-vos una mica. Què estudieu i a què us voleu dedicar en el futur, Pau? A veure, però digue'm la veritat, eh?
2: Nosaltres estem estudiant, bé, en el meu cas, enginyeria industrial, el grau, ara sí. Mateix a quart, i aleshores, bé, la idea seria, també a partir del Fórmula Student, l'any que ve entrar al màster d'industrials, i aleshores després encara no ho tinc clar si fer d'energies, de mecànica, o més centrat potser en el motor esport, i acabar treballant potser en aquest àmbit.
1: I qui és el teu referent? A qui t'agradaria semblar-te? A veure, Steve Jobs, Elon Musk...
2: Home, a mi m'agrada molt més no centrar-me potser en empreses, i sinó en més el tècnic o el mecànic, en l'enginyeria de debò, que diguem.
1: Molt bé. I en el cas de la Sabrina?
3: Vale. Jo soc italiana, a mi m'agraden els cotxes des que era petita, doncs vaig fer el grau d'enginyeria mecànica a Itàlia i durant el meu grau vaig fer un Erasmus a Barcelona, em vaig enamorar de la ciutat i em vaig adonar que les escoles de l'ETSEP i de Telecos de la UPC tenien un molt bon equip de Fórmula Student i vaig aplicar al màster d'automoció i a l'equip del Fórmula i puc dir amb molt orgull que després d'un any soc la team leader d'aquest equip i clar, jo també vull treballar en el motorsport.
1: Ah, la Fórmula 1 t'agradaria treballar?
3: M'agradaria moltíssim.
1: Amb qui? Digue'm algú. Amb Fernando Alonso?
3: M'agradaria treballar en Mercedes, en aerodinàmica.
1: Ah, sí? Sí. I per què aquesta marca i no una altra? I no Ferrari, per exemple.
3: Clar, és que va ser el meu equip favorit des que era petita.
1: Veurem sí. Si es compleix el teu somni.

0: A veure, expliquem, Pau i Sabrina, d'aquestes 12 hores, quantes en vau treballar de veritat, quanta gent formava els vostres equips, quins rols teníeu, expliqueu també com vau distribuir les tasques, perquè són projectes, sobretot, que tenen aplicació real. Com va funcionar aquest equip? Tu eres el líder, eres el director?
1: No, la veritat que en el nostre cas, jo crec que la gràcia també de la nostra victòria va ser que vam ser tots un equip.
0: Molt bé.
1: Tothom anava aportant les seves parts i després a la tarda a la creació del projecte, no? Sí que potser ens vam especialitzar més, un ens fer l'aplicació, altres en el vídeo i en altres en la cerca d'informació, però la veritat que molt content. O sigui, no va ser allò seguim tots a un, sinó va ser un treball en equip.
0: En el teu cas, Sabrina?
2: Més o menys el mateix. Érem 5 i, bueno, al principi tots vam participar a la recerca d'una idea que ens agradessin i després ens vam repartir entre disseny, investigació de les peces que ens feien falta i possibles implementacions futures.
0: Clar, Laura, t'he de preguntar si hi ha un bon planter de futurs enginyers.
3: Moltíssim. Sí, sí, sí.
0: Què has vist?
3: A més, no només van participar els de l'ETSEP, aquí tenim els representants, sinó que d'escoles d'enginyeria de tot Catalunya. Vull dir, va venir gent de Girona...
0: Val? Sí, quants sí. Éreu en total?
3: 110, 111. Sí, sí. I no, doncs molt contents de tota la participació que vam tenir. A més, els vam connectar també amb les empreses que ens ajuden, no?, a fer possible l'esdeveniment.
0: Val.
3: Allà els van poder veure en directe, eren els membres del jurat, i després tots els currículums d'aquests nois també els hi passem, doncs, perquè si veuen, no?, alguna futura estrella que vulguin fitxar, doncs després els poden fitxar.
0: I aquestes idees acaben al mercat? És a dir, totes aquestes idees dels estudiants, les de l'any passat, acaben al mercat?
3: Els del primer any, els de la boia, que generava energia elèctrica, han creat una start-up, han participat a diferents concursos i de moment, no?, doncs van fent. I els segons, de moment, no.
0: Encara no,
3: els de l'any passat, de moment, no s'han constituït com a empresa. No?
0: Molt bé. A veure, què en voleu compartir? Que la gent que ens escolta, els joves que ens escolten, què els recomanaríeu? Han de ser enginyers?
1: Home, l'enginyeria és una professió, no?, que sempre estarà present en el nostre món. És a dir, també hem parlat abans de la intel·ligència artificial i hi ha la por de que ens tregui el lloc.
0: És veritat.
1: Que és una por generalitzada, eh?
0: Però tu utilitzes el ChatGPT.
1: L'utilitzem pràcticament a diari, sí, sí.
0: Clar.
1: Però el que sí que ha de fer l'enginyer és ser crític. És a dir, jo crec que aquesta és la gràcia, no? Tenir l'eina i saber-la utilitzar. No creure tot el que et diu, sinó saber sectoritzar o saber laminar la informació que et dona i gestionar-la posteriorment.
0: Molt bé. Sabrina, penses el mateix?
2: El mateix, i sobretot que han de fer el que volen. Sobretot si són noies i tal vez pot ser una mica més complex entrar en el món de l'enginyeria, però si és el que volen, ho han de fer.
0: I Laura, el missatge final per als joves, què els diria sobre la intel·ligència artificial, que està tan de moda?
3: Jo crec que l'hem d'utilitzar i l'hem d'utilitzar bé. És molt curt el missatge.
0: Pau, Sabrina, enhorabona un cop més pel vostre èxit i sobretot molta sort en aquesta carrera professional futura. I Laura, enhorabona per aquesta iniciativa que ja porta 3 edicions i és una molt bona idea que ajuda a impulsar carreres de nous talents. Felicitats.
3: Moltes gràcies.
4: Hola, Chantal i todos los compañeros de Revolució 4.0. Soy Esther Paniagua. Hoy estoy aquí para felicitaros. 10 temporadas ya. ¡Wow! Una barbaridad. Un programa muy necesario que espero que tenga una larga vida y que sigamos celebrando lo próximo, los 15, los 20, los 25 y a seguir así.
5: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
6: Deixa que et canti una cançó.
0: I avui, amb els amics catarres, acabem el programa. Avui amb una frase de l'actor espanyol Javier Bardem, que és aquesta. La por és part del camí. Només cal aprendre a caminar amb ella. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo en les pròximes hores. 6.000 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat unes 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats i ja han cremat 77.000 hectàrees. Ja són més de les 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones continuen confinades o desplaçades. Els bombers intensifiquen els treballs abans de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de dimecres. Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior.
2: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan. Mañana está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
1: Pel que fa als focs a França, el gran incendi de la Gironda avança cap a l'estabilització, però continua el risc de nous rebrots. S'han cremat unes 42.000 hectàrees i hi ha 220.000 evacuats. Més notícia, Teresa Sales.
3: Aquest dimarts s'espera que el metro de Barcelona torni a funcionar amb normalitat després que un incendi a la catenària de la línia 1 entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. El foc ha omplert de fum les estacions del Clot i Glòries i ha sorprès un comboi a dins del túnel que les connecta. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat les causes del sinistre.
4: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
3: 137 usuaris han estat atesos pels serveis d'emergències mèdiques, tot i que cap ha presentat afectacions de gravetat.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de Carles Puigdemont a beneficiar-se de la mesura d'oblit judicial. El 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Serret va exiliar-se a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya el 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem.
3: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures en Matèria d'Habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però, finalment, deixarà passar l'estiu per la manca de suports parlamentaris. Ernest Urtasun és el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, que demana celeritat.
5: Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos.
1: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants. Alfonso Rodríguez considera inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
6: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: El Festival de Cinema Atlàntida arriba a la seva edició més ambiciosa i converteix Palma en un punt de referència en pel·lícules com Forastera, producció de 3CAT, o Mother Mary, cridada a ser una cinta de culte.
3: A Forastera, la delicadesa amb què s'explica la mort d'una àvia i el dol de la seva neta, que l'intenta suplir per al seu avi, va seduir des del primer moment els protagonistes, Lluís Omar i Zoe Stein, que ho han explicat així a Catalunya Ràdio.
7: Crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
8: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
3: També es projectarà a Mother Mary, en què Anne Hathaway interpreta una estrella del pop que, quan torna als escenaris, també torna als seus inferns arran del procés artístic.
1: Els esports, Francesc Ripoll.
9: El Barça és a Anglaterra, on fa una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. L'espanyol que viatja aquest dimarts, també a Anglaterra, ha fet oficial la sessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga. El Girona, per la seva banda, també ha renovat per una temporada més el capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. També ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques. Aquest dimarts, primer entrenament. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ebuamu, un aler pivot britànic que arriba a la Lliga de Desenvolupament Americà en el Manresa. Per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, la relació conflictiva amb el cos, amb Anna Romeu, experta en intel·ligència emocional, psicòloga, presidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Anna, ben retrobada. Benvinguda.
2: Hola.
1: Gràcies també a la doctora Pàmies, Montserrat Pàmies, Montse Pàmies, psiquiatra, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
2: A vosaltres.
1: Per tornar a l'ofici de viure. I Cèlia Espanya, que és comunicadora audiovisual, influencer, t'agrada que t'ho digui?
3: No? També m'agrada, sí, sí.
1: Gràcies, Cèlia, per venir amb nosaltres. Bé, has patit trastorns alimentaris i estàs en procés de tenir una bona relació amb el teu cos. I tu has explicat en primera persona a les xarxes socials la teva relació conflictiva amb el propi cos, oi?
3: Sí, sí, sí. Jo crec que la relació conflictiva la tindré tota la vida. És una cosa en la que he d'aprendre a viure i a portar-me de manera adequada per a no fer-me més mal, no? És com la meva tendència, el meu taló d'Aquiles. Jo quan vaig anar a tera, o sigui, jo quan vaig tindre la primera vegada anorèxia, jo no sabia que estava tenint un trastorn alimentari ni una enfermedad mental ni res. Jo sabia que estava baixant molt de pes i que m'estava obsessionant, o sigui, m'estava obsessionant, però jo no sabia, jo em pensava que m'estava cuidant, no?
1: Quants anys tenies?
3: 14. I llavors meus pares com no sabien com ajudar-me, perquè no és només simplement menjar, no, o sigui, saps? I vam portar a teràpia, i allí sí que em van dir, mira, tu tens això. Llavors, ficar-li nom me va ajudar a veure que, o sigui, que tenia un problema, o sigui, perquè, dic, hosti, és que sembla màgia, perquè esta descripció que hi ha de l'anorèxia són totes les conductes que estic fent jo i que m'estan portant pel camí de l'amargura, saps? Llavors vaig dir, vale, pues, ok, és un problema, i llavors a partir d'aquí ho vam començar a tractar, però bueno, he tingut recaigudes i estic veient que és un patró que tinc jo i que he d'aprendre a viure en ell i a través de la meva conducta, pues, saber-lo portar, no? I dirigir-lo cap a una manera més saludable, o sí, de portar-me bé, bàsicament, de no fer-me més mal.
1: I per què dius que creus que el tindràs tota la vida, aquesta relació conflictiva amb el cos?
3: Perquè és per, bueno, no sé, jo no sé com funciona el cervell, però el que veig és que sempre que estic malament té relació, o sigui, sempre acabo desembocant en això, no? És com qui, no sé, jo crec que és com un tret de personalitat, ja, per així dir-ho, saps? Que sóc obsessiva en este tema, en el tema del cos, és el meu conflicte principal, sempre acabo allí.
1: Però clar, estàs molt exposada a les xarxes socials,
3: sí.
1: Ets una influencer, tens molts seguidors.
3: Sí, sí, sí, i això potser va greu ja, no? O sigui, ara ja fa 2 anys que estic dedicant-me a les xarxes, i això fa que hi hagi encara més hipervigilància, per part meva, no per part de ningú, perquè jo sé que la gent, cadascú té la seva història al seu cap, no sóc jo la que me diu, hòstia, aquí la Graceta, què tal, que no se'n vegi, que com està sempre perfecta, no? Però també al estar tan exposada, o sigui, m'ha ajudat molt a fer un procés meu de veure que sóc jo l'única, la meua enemiga principal, no? Que cadascú al seu cap tindrà una història, algú me podrà veure grossa i algú em podrà veure prima la mateixa vegada, saps què et vull dir?
1: Va, ara escoltarem a la doctora Pàmies i Anna Romeu. Fa poc també vas parlar dels teus problemes a la cara, amb la pell, amb l'acné, i et vas exposar moltíssim, perquè a més ho vas ensenyar sense filtres.
3: Sí, sí, sí. Al perdre la regla, bueno, me van posar anticonceptives, bueno, al tindre anorèxia vaig perdre la regla als 14 anys, me van posar anticonceptives per a provocar la regla, però que això no és una regla natural, és una simulació que no arregla res, i la vaig voler recuperar de forma natural fa un any, i al cap de quasi 14 anys sense regla la vaig recuperar. Què passa? Que el cos ara està expressant tot allò que no, o sigui, jo no havia tingut una adolescència hormonal, perquè just quan me va vindre va ser que la vaig deixar de tindre perquè vaig entrar en tot el trastorn alimentari, i llavors ara està com expressant-se hormonalment i traient tot allò que no havia sortit, no? Inclús, bueno, el que es veu més és l'acné, però m'ha sortit molt de pèl, bueno, saps, molts de símptomes hormonals, molt de greix al cabell i això. I ara ho estic, pues, intentant portar de la millor manera que puc. I també escoltant el cos, perquè al final jo crec que és una manera també d'expressar-se, saps? O sigui, jo bueno, no sé, jo crec que el cos expressa coses, no? I, I potser això és, són, és una manera del cos també de posar límits que potser no havia posat, no? O sigui, si tu... Bueno, això cadascú que ho entengui com vulgui, no? Però jo crec que hi ha això de la mirada de la biodescodificació emocional, i parla molt de que l'acné a la cara és d'això, de no saber posar límits, i potser són coses que havia estat callant des de molt, molt petita, i ara és com que m'he fet adulta, d'alguna manera, i ja estic sabent-los posar, i això és com una expressió del cos de dir, mira, tot el que he hagut d'aguantar ara està sortint a la llum, tot el que tu no has expressat ja ho faig jo per tu, saps?
1: No és habitual, Cèlia, explicar-ho a les xarxes socials de la manera en què tu ho expliques, de la manera en què tu ho exposes, eh? Gràcies també per fer-ho, perquè és molt necessari,
3: No, jo, encantada.
1: I per fer-ho en català, eh?
3: Gràcies a vosaltres per escoltar-me i veure els vídeos, perquè dic, no sé qui voldrà veure aquesta cara tan inflamada, però la gent li ajuda i li va bé.
1: Sí, que... has notat les reaccions
3: positives?
1: La gent
3: positives? Li diu que sí. Moltes gràcies per ensenyar la realitat. Hi ha molta gent que se sent identificada i alleujada.
1: Bé, d'aquesta relació conflictiva amb el cos, què en pensa la doctora Pàmies? Podríem dedicar molts programes al tema, però per intentar també donar algunes eines que puguin ser útils a l'audiència.
2: Sí. A veure, d'entrada, el cos és la nostra manera d'expressar-nos al món, no? És la nostra finestra al món, val? Per tant, el fet d'analitzar la teva exposició al món i la relació amb aquesta exposició forma part de tothom, no? Per tant, aquí hi ha molts aspectes que tenen que veure amb la seguretat, amb l'autoestima, més enllà de doncs, els mites, no? o la part més cultural que hi ha al voltant del cos. Hi ha una part cultural que la societat ens diu com ha de ser el nostre cos, i hi ha una part de la pròpia percepció del cos, i en això estem exposats tots. De fet, si tu fas una enquesta a noies adolescents entre 12 i 16 anys, qui voldria canviar el seu cos, o quin percentatge de noies en algun moment han fet una dieta per reduir el pes, per exemple, o per canviar la imatge corporal, t'asseguro que és més del 90%.
1: Més del 90%?
2: La gran majoria d'adolescents en algun moment s'han sentit malament en el seu cos, vale? Clar, l'adolescència és un moment en què el teu cos canvia, deixes de ser una nena, canvia la forma, bueno, parlo més en femení, però en general, perquè és més freqüent en les nenes, però també en els nois, canvia el teu cos. I, per tant, un malestar cap al teu propi cos i alguna conducta per intentar-lo modificar, quasi diríem que forma part de la normalitat de l'adolescència. Val? Per tant, això no és un trastorn alimentari. Això és un malestar amb la teva imatge, en què té a veure, el que he dit, factors socials i personals. Després, hi ha un límit, no? Que és ja quan comencem a parlar de malaltia, que aquí la Cèlia, la veritat és que ho ha explicat molt bé, no? Ho expliques molt bé. En el moment en què jo perdo el control sobre això, sobre aquesta conducta, perdo el control, començo a reduir pes, a reduir tipus d'aliments, formes de menjar, conductes, que fan que cada vegada vagi reduint més pes. Paral·lelament, en el meu cervell, a mesura que vaig baixant de pes, la imatge corporal es va distorsionant més, és a dir, jo vaig baixant de pes, però em veig cada vegada més grassa i pitjor. Vull dir, és incoherent, és una distorsió de la imatge corporal que fa que això s'entri en un bucle, no? I que perdis absolutament, no?, el control sobre això. Quan hem passat aquest llindar, quan hem perdut aquest control, a nivell psicològic, després a nivell físic hi ha unes conseqüències, com també ha explicat la Cèlia, de la pèrdua de la regla, de la tensió arterial baixa, la freqüència del cor baixa, és a dir, el cos, doncs, pateix aquesta pèrdua de pes. Però aquesta part física i aquesta part psicològica, quan passem el llindar, és quan apareixen els trastorns la conducta alimentària, com l'anorèxia, que és habitual que comenci, pues, això, a l'inici de l'adolescència. També hi ha algunes nenes, i de fet en els últims anys hi ha un inici més precoç de l'anorèxia, amb nenes entre 7 i 8 anys amb anorèxia, i també hi ha una anorèxia d'inici tardà, que és després de l'edat adulta.
1: I ara, Cèlia, tens por de menjar?
3: No, però m'he reeducat molt. He anat a psicòlegs, nutricionistes, i sí, perquè la meva voluntat és estar sana, però estar sana, què vol dir? Saps per què? Per a mi abans el concepte d'estar sana era molt més diferent quan estava malalta, no? I ara pues, l'objectiu aquesta setmana és pues, això, tindré la regla, tindré que no em caigui el cabell, que no tindré sempre fred, que no se'm trenquen les ungles, o sigui, saps?
2: O sigui, en aquest sentit, l'anorèxia té un avantatge, que és que té dades objectives, biològiques, sí. Saps? Que hi ha altres trastorns mentals clar. Que això ens costa més. Però aquí sabem que el cor ha de funcionar de determinada manera, no? La pell, el sistema immune, el sistema endocrí... Tot.
3: Llavors, abans tenia por de menjar... i ara encara ara, no? Però com que ara el meu objectiu és ser saludable posant estos objectius, o sigui, jo, de tindre la regla, el cabell i tal bé, llavors és una motivació per a menjar sense por, saps? Perquè sé que tindré com a benefici tot l'altre, saps? O sigui, que potser no estic prima, que és la meva enfermetat el que vol, però tindré altres qualitats que necessito per estar bé, saps?
1: Què pensa la psicòloga Anna Romeu, que per cert té un llibre sobre l'adolescència, benvinguda adolescència, de tot el que està sentint?
4: Tinc el cap que em bull.
1: perquè diries diuen, moltes coses,
4: diria
1: no?
4: Diria moltes coses, a veure si les puc sintetitzar, almenys les més importants que penso. Clar, si parlem de la relació amb el propi cos, m'encanta la normalització que ha fet la doctora Pàmies, perquè penso que és indispensable. Jo no només ho deixaria en l'àmbit dels adolescents, sinó que penso que en general no hi ha pràcticament ningú content 100% amb el seu propi cos.
1: A la consulta ho veus, no, també?
4: Totalment. A la consulta, a casa, pel carrer...
1: Adults, també?
4: Adults, moltíssims. Pregunta, aquesta pregunta que ha dit pels adolescents, pregunta als adults, que jo penso que tothom canviaria alguna cosa del seu cos. I això és degut a que no som tots iguals, no? O sigui, hi ha moltíssima diversitat de cossos, des de l'alçada, el pes, la complexitat, hi ha cossos molt diferents. Som tots la mateixa espècie, però tots diferents, no? I socialment o culturalment, doncs, cada època té els seus patrons de bellesa que van variant, no?, segons el moment històric. Clar, llavors, si tu no estàs dintre d'aquests patrons de bellesa, busques la manera d'estar i això provoca insatisfacció. I després, per altra banda, és cert que hi ha uns límits a partir dels quals ja no és buscar estar millor, sinó obsessionar-se amb tenir un determinat cos, que et porta a tenir aquestes conductes. Una d'elles és la que estem parlant fins ara, però n'hi ha d'altres, també fem altres coses quan no estem contents amb el nostre cos, no? Hi ha la vigorèxia, hi ha gent que s'obsessiona amb l'esport, la gent que s'obsessiona amb fer-se retocs estètics, ara que tenim tantes possibilitats, no? Podem tenir un cos completament diferent passant pel quiròfan, i hi ha gent que s'obsessiona amb això. El límit no és clar, com tot el que hi ha amb salut mental. No hi ha un límit clar a partir del qual allà estàs malalt. Sí que tenim uns criteris, tenim uns manuals diagnòstics, però hi ha moltes conductes que estan al llindar, jo diria, que mostren una insatisfacció amb el propi cos i que poden fàcilment caure en patrons de trastorn.
1: Sí, però no hi ha més acceptació, o sigui, a mesura que passen els anys, no hi ha més acceptació cap al propi cos en general?
4: Hi hauria de ser, o sigui, una maduració de la persona hauria d'implicar una acceptació. Passada la crisi, clar, l'adolescència és el canvi, no? Llavors, en el canvi és crisi per definició i l'adolescència en tots els sentits és crisi. A mesura que vas madurant, vas aprenent a acceptar-te, que no vol dir que t'agradi, és diferent, val? O sigui, que ho acceptis vol dir que deixes de lluitar contra allò i que intentes treure'n el millor possible, no? Jo sóc molt alta, ja ho sabeu. Hi va haver la meva època de crisi. Jo hagués volgut, si m'haguessin deixat triar i tornar a néixer, jo naixeria més baixeta. A dia d'avui, tot i que avui ho accepto, m'agrada, no m'importa, no? Però és el llindar aquell, no? De fins a quin punt t'ha d'agradar.
1: Com jo accepto no tenir cabell.
4: Per exemple.
1: Ja estic content.
4: No hi ha cap cos
1: de fet,
4: perfecte.
1: És un avantatge, perquè et treus un pes de sobre.
4: Veus? Això és acceptar, això és madurar.
1: Bé, no sé, doctora Pàmies, tornant al cas de la Cèlia Espanya, algun comentari més que no hàgim dit?
2: No, simplement aquesta por que diu ella, no? És, serà el meu taló d'Aquiles, sempre. Què passarà? Com evolucionen els trastorns alimentaris, no? De fet, s'ha de dir que la mitjana de tractament, per exemple, d'una anorèxia en concret, són 2 anys. És a dir, que en realitat els trastorns no són fàcils de tractar. Hi ha una primera fase en la que hem de remuntar les qüestions més físiques i més biològiques, no? Arribar a un pes, una normalització física, però després d'aquesta normalització hi ha un treball molt important que fan els nostres companys psicòlegs sobre doncs, la forma com afrontem el menjar, els temors, no?, que ella diu, a l'increment de pes, els temors als canvis, l'autoestima, és a dir, hi ha una sèrie de factors psicològics que s'han de treballar i s'han de treballar durant més temps, ¿vale? Això poden ser 2 anys. D'aquests 2 anys, la gran majoria, i estic segura que la Cèlia també, no tornaran a recaure amb la gravetat que havien tingut, no? Però sí que és cert que parla d'una vulnerabilitat i sempre ja tornem al que jo sempre explico, no? Que la malaltia mental té una vulnerabilitat, té com 3 potes, no? Depèn de la manera de ser de cadascú, depèn de les circumstàncies i també depèn de la genètica, ¿vale? I per tant hi ha una vulnerabilitat, hi ha més càrrega genètica en els trastorns alimentaris que pot fer que en un determinat moment de la teva vida, en una situació d'estrès concreta, podries recaure. Però, com que durant tot aquest temps de tractament que han fet, i veig que més la Cèlia no sols ha fet psicoeducació, sinó que la fa la població, amb la qual perfecta, ¿vale? Podem detectar qualsevol símptoma molt a l'inici, molt més abans que el que et va passar, no?, quan tenies 14 anys.

Hola, sóc la Natàlia Pomar, sóc psicòloga, terapeuta d'adults. En el meu espai terapèutic freqüentment incorporo l'escolta al cos, a les emocions, al moviment. En el cos projectem moltes de les nostres emocions, del nostre inconscient. El cos guarda memòries, traumes, qüestions que no hem explicat o que no hem verbalitzat. A través del cos podem projectar la nostra exigència i el nostre perfeccionisme, inclús el nostre control. Si volem tenir totes les emocions controlades, possiblement necessitarem molt de control i molt perfeccionisme en aquest cos, de tal manera que viurem amb un cos tens, amb un cos molt sotmès, i no li podem donar llibertat de moviment ni llibertat d'expressió. Freqüentment no escoltem el cos perquè estem hiperconnectats a la ment i perquè tampoc ens ensenyen a estar realment en coherència amb les nostres necessitats organísmiques, amb el que necessita el cos, la ment, les emocions. També fem servir el cos com a una mena de vàlua personal, una moneda de canvi per estar inclosos a la societat, sobretot ara que les xarxes socials fomenten la imatge per poder pertanyer al grup, per no ser diferents, perquè l'aparença sembla ser més important que l'essència, que el nostre ser, i de moment encara no ens eduquen ni creixem en un entorn on és més important ser que aparentar. Per tant, tenim un camí d'aprenentatge i sobretot de descobrir-nos a través del cos.

0: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de la relació conflictiva amb el cos, amb Cèlia Espanya, la doctora Montserrat Pàmies i Anna Romeu. Dius, Cèlia, que descobrir el ioga ha estat descobrir un canal que t'ha permès reconnectar amb el teu cos, sentir-lo i cuidar-lo. Ens ho pots explicar?
1: Sí, a veure, pensant-ho bé, o sigui, el ioga sí que m'ha permès molt connectar-lo amb el cos, però també jo diria que la meditació i l'esport en general crec que són maneres de sentir-te a tu mateix i connectar cap a dins, saps? No només en el ioga, que també, eh? Que estic ara, o sigui, he començat fa poc i m'estic introduint i m'està encantant. Llavors...
0: Vaig veure que et vas enfadar molt amb un passavolant.
1: Ai, sí.
0: Que et criticava el ritme de quan estaves fent footing, quan corries, i ell anava criticant el teu ritme, a més de molt males maneres.
1: Sí, o sigui, molta gent me'l critica, però aquella persona és...
0: Si tu vas denunciar.
1: Cafè. És a dir, ha estudiat Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, és a dir, és llicenciat que podria ser entrenador i té un màster en formació de professorat, no? Llavors jo vaig dir, hòstia, quin perill que una persona així faci aquests comentaris, perquè hauria de ser el primer en penalitzar aquest tipus de conductes, no? De forçar la gent a que vagi a ritmes que no són els adequats, perquè una vegada arreglem el tema de l'alimentació, la pacient, tu saps que se'n pot anar a altres conductes que són danyines, no? Perquè al final el trastorn alimentari és una manera, jo crec, de la persona de que no sap gestionar alguna cosa que li està passant i desemboca allà, no? Però pot anar-se'n a una altra conducta. Llavors, a mi m'ha passat també d'obsessionar-me en l'esport, i al principi, quan vaig començar a córrer, anava a ritmes que no eren sostenibles, anava en les pulsacions a 200, que això és per morir-se, saps? Vull dir, t'estàs fent mal. Llavors, jo perquè ja m'ho he treballat moltíssim, l'autoestima, ja sé tot, però això li diu, este comentari li dius a un alumne que pugui tindre esta persona i la destrosses físicament, mentalment, i saps? I llavors, no sé.
0: És clar, i això és el pa de cada dia, no? Implícitament, no? És el que ens diuen molts influencers.
1: A les xarxes.
0: Sí,
1: sí, lo de ritmes, o sigui, hi ha molta competitivitat, però molta, i ara no ho facilita gens esta nova aplicació, que em sap greu, perquè col·laboro una mica en ells, però és una eina al final, que igual que les xarxes socials, però és que l'Strava, que et diu el ritme al que vas, el recorregut que has fet, les hores que has estat, les calories que has cremat, això és que són números, i la gent obsessiva allí, bueno, s'hi recrea.
2: Sí, jo en aquest sentit crec que també ens hauríem de reflexionar-hi sobre això. Quan fa 10, 15 anys o 20 va començar els trastorns alimentaris, vam fer molt èmfasi en les talles de la roba, no? Determinades marques de roba que tenien talles de 32, 34, i va haver una certa conscienciació social sobre que no podien ser tan petites les talles, les models, com havien de passar en les passarel·les i tal. Crec que ara, en aquestes aplicacions o aquestes maneres de controlar ritmes físics, com ha explicat la Cèlia, crec que és una cosa que hauríem de reflexionar, perquè en funció de les circumstàncies de cadascú pot ser útil. Clar, és una eina.
1: És una
2: però
1: eina.
2: Pot ser de molt risc per entrar en bucles amb altres conductes de tipus més addictiu cap al cos.
0: A tu t'agrada, doctora Pàmies, aquest aforisme de teia plana.
3: Teia plana. Les botigues de roba haurien de ser com les de sabates, on ningú no es preocupa de la talla.
2: Sí, la doctora Tea Plana és una experta en trastorns alimentaris de l'Hospital Clínic i amiga. I a mi aquesta frase m'agrada molt. Hauríem de poder triar la 36 igual que la 40 o que la 44, no? Jo a la universitat als meus alumnes sempre els hi pregunto: sabeu quina talla de texans portava la Venus de Milo? I tots es queden així, uau, és una icona de bellesa, no?, el renaixement. La 44, no?, i tots, uau, la 44, no?, és a dir, bueno, veure que en realitat hauria, bueno, el condicionament social que hi ha de la imatge i de les talles.
0: No sé, Anna Romeu, fins a quin punt podem, d'alguna manera, no intentant no deixar-nos influir per aquest condicionament social, no? Perquè avui és molt més present que fa 20-30 anys per les xarxes socials. Aleshores, costa molt com aïllar-se'n.
4: Sí. És que tenim l'amplificació de les xarxes socials, no?, i les aplicacions i moltíssima informació. Llavors no podem no influenciar-nos. Hauríem d'estar vivint en una cova tancats i no tenir informació de cap tipus. Hem de ser conscients que rebrem inputs i que en rebrem molts més dels que rebíem fa 30 o 40 anys. Això és un fet i no el podem evitar. Per tant, no podem mirar cap a una altra banda. Per tant, la solució ha d'anar cap a informar, explicar, normalitzar, fer pedagogia, jo penso, no? I des de ben aviat, perquè fins ara es feia secundària, jo crec que s'ha de començar a primària ja, no? Els cicles superiors de primària ja trobes nenes que ja estan a la pubertat, sí, que estan fent els seus canvis, que tenen els primers símptomes de l'adolescència i que poden començar a buscar informació a les xarxes, a preguntar entre amigues, a intentar imitar les seves mares o les amigues de les mares. Llavors hem d'anar com més aviat possible a informar, a fer pedagogia i a ensenyar a tractar bé aquest cos, acceptar-lo, sigui com sigui, i a tractar-lo bé, a buscar la manera d'estar sans. No? L'objectiu no pot ser la més maca o la més prima, l'objectiu ha de ser la més sana, no? Però sense passar-se.
0: Com diu la psicòloga Anna Ortiz, el nostre cos és una part de nosaltres i és absolutament necessari que aprenguem a estimar-lo, respectar-lo i cuidar-lo. Les persones, diu aquesta psicòloga, no són perfectes, els cossos no són perfectes i tothom té aspectes del seu cos que li agraden més i d'altres que li agraden menys, com dèiem abans. I el primer, per tant, que hem de fer és entendre que l'acceptació i la confiança en un mateix o una mateixa és la clau per començar a millorar els aspectes que podem canviar. Per tant, aquí hi ha una relació molt gran amb l'autoestima.
4: Sí, perquè, com dèiem abans, no? Acceptar no vol dir que t'agradi, acceptar vol dir que tu veus que hi ha coses de tu que t'agrada més de veure i altres que no t'agraden tant, i que no passa res per sentir-te malament quan mires la part que no t'agrada. Jo crec que la importància és aquesta. Hi ha coses que no podràs canviar del teu cos. Les que puguis canviar i millorar, dins d'uns paràmetres d'estar bé, fes-ho, però les altres mira-te-les i aprèn a apreciar-les, no? Un cop tu has tingut un fill, aquella panxa, aquells pits, no seran mai més els mateixos, però te'ls has d'estimar igual, els has de cuidar igual, els has de donar valor igual, encara que no siguin els més bonics del món, no? I això és tenir una relació sana amb el cos, per exemple.
0: Tu, Celia, ens explicaves com t'has treballat l'autoestima. Sí, com ho has fet?
1: Pues, fent molta introspecció, molta meditació, deixant de fer coses que em feien mal, com no alimentar-me, i pues, cuidant-me, també apartant-me d'això, de tot el que em feia mal, i a partir també la autoestima ha millorat de fer coses, o sigui, de l'acció, saps? De no quedar-me parada i ser víctima, sinó com autosalvar-me a mi mateixa, no? I veure que sí, que puc confiar en mi, perquè jo me salvo, saps?
4: És molt important el que diu la Cèlia, sí. Perquè l'autoestima puja tractant-te bé, fent.
1: Sí.
4: No? El verb fer m'encanta quan parlem d'autoestima.
2: Sí que és cert que darrerament, no?, les teràpies de tercera generació, no?, sí, dins de la psicologia, porten cap a aquest punt, no?, sí, del mindfulness, de la introspecció, de l'autoconsciència, el control, no?, que en realitat són estratègies que d'alguna manera ja hi eren, no?, amb teràpies psicològiques prèvies, però que li han donat un altre sentit, no?, d'acceptació també, no?, una cosa que m'ha agradat molt la que ha dit l'Anna, és a dir, hi ha una part de malestar que l'hem d'acceptar. Amb el cos, i jo ja ho generalitzaria, hi ha una part de malestar emocional que l'hem d'acceptar, que no és patològic. Sentir-te malament en determinats moments de l'adolescència forma part de la normalitat, no?
1: Sí.
2: Per tant, no busquem sempre el benestar, sinó també siguem capaços d'acceptar moments de malestar, que això no és patologia.
4: No. Jo ho enredaria una mica més. El benestar conté parts de malestar. O sigui, estar bé vol dir tenir bons dies i mals dies,
1: sí,
4: i saber-los passar bé el millor possible, sense complicar-nos la vida, no?
1: I, de fet, intentar evitar este malestar és el que et porta a estar,
4: sí,
1: malament.
4: Correcte.
1: Ara m'estic llegint llibres sobre la dopamina i tal, sí, i és com, quanta més dopamina, més plaer, i llavors el cos ho compensa en més dolor.
2: Sí, sí, i de fet el malestar, si som capaços d'entomar-lo, d'entendre'l, de tolerar-lo, de compartir-lo en tot cas amb els teus propers, no hauria d'arribar mai als serveis de salut mental.
4: Exacte.
2: Jo us ho dic ara, perquè en realitat hauríem d'estar per tractar realment els trastorns mentals i el malestar emocional l'hauríem de poder portar, no?, entre tots.
0: Però hi arriba, no?, hi arriba, i per tant aquí també cal adreçar-nos als pares.
2: Sí, hi arriba, perquè hi ha vegades que quan parlem de nens o adolescents, no?, les persones més properes, com són els pares o els professors, se senten insegurs a vegades davant aquesta situació de malestar, reben inputs perquè parlem molt del malestar emocional, i a vegades podem confondre la malaltia mental amb el malestar emocional, i llavors correm, no? Llavors, hi ha una part, és important parlar de la malaltia mental, hem de trencar estigmes i n'hem de parlar, però sobretot també hem de dir que no tot és malaltia mental.
0: Per exemple, hi ha dols que s'han de fer, aleshores, un trencament, un dol provocat per una ruptura sentimental o perquè algú estimat s'ha mort, sí. És natural...
2: El dol és normal, i tot i amb això, si ho preguntem als nostres els metges que estem en els serveis d'urgències de psiquiatria, sempre hi ha algú que arriba a urgències perquè l'ha deixat el nòvio, i acaba de les urgències de salut mental. Això us sembla estrany, però és real. O perquè, perquè davant una situació de conflicte no ho sé gestionar, em descompenso, no?, i acabo d'alguna manera demanant ajuda. Llavors, hi som, els psiquiatres i psicòlegs, evidentment, hi som per ajudar, però és molt important que primer ens empoderem, puguem acceptar el malestar, buscar aquestes eines d'autoestima, no?, que tu has explicat molt bé, Cèlia, i en tot cas demanar ajuda a les persones més que tens més al voltant, perquè seran les que et poden també donar aquest feedback i doncs fer-te un retorn cap al teu propi empoderament.
0: Sí, a tu et fa la sensació, Cèlia, al teu voltant i en contacte amb la gent més jove, que això està integrat al que ens explica la doctora Pàmies, que, per exemple, un dol perquè la parella t'ha deixat és natural i es pot transitar i s'ha de transitar sense necessàriament demanar recursos psicològics, que si es necessiten, sí, també, és a dir, hi ha dols que la persona, pel que sigui, necessita ajut, no? Sí. I llavors, els, evidentment, que els ha de demanar, però no automàticament.
1: Exacte. O sigui, jo també veig molta gent que evita, és el que hem dit, evita el dolor i no vol passar esta mala temporada, no? Llavors, el que fan és buscar evadir-se, d'alguna manera. Jo crec que això agreuja el problema, no? I a mi m'ha costat també entendre-ho, jo també estic passant per una ruptura i costa molt quedar-se a casa plorant i sentir el dolor, i més quan era una casa on estàveu els dos junts, no? Uh-huh. És que fa mal, però és això, l'has de sentir-ho, igual que quan corres una cursa, una carrera, tindràs moments que patiràs, però tu, o sigui, los has d'abraçar, perquè, o sigui, no podem estar sempre contents i saps? O sigui, això, que durant la cursa patiràs, però saps que acabarà, o sigui, arribaràs a la meta i aquell dolor deixarà de sentir-se.
0: Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la relació conflictiva amb el cos. D'aquí a pocs minuts ens ha de deixar la doctora Pàmies, que té un compromís, i els últims minuts els acabarem conversant amb la Cèlia i l'Anna Romeu, i com que estem, i la doctora Pàmies ho sap, en un programa no només de psicologia sinó també d'espiritualitat, per mi hi ha un tema que és clau, que és en la nostra societat hi ha molt de patiment també perquè hi ha, des del punt de vista espiritual, una identificació molt gran amb el cos, és a dir, com si tot comencés i acabés amb el cos. Aleshores, quan venen aquí molts mestres espirituals d'arreu del món que han vingut gairebé al llarg de 20 anys, tots et diuen, a veure, molt bé, efectivament, el cos és un tresor, és el temple, l'hem de cuidar, perquè és la nostra eina en aquesta vida terrenal, però no només som el cos. Aleshores, com que nosaltres ens han educat com si només fóssim el cos, què passa? A mesura que el cos envelleix o no és com ens agradaria que fos, patim molt. No sé si teniu alguna opinió formada sobre aquesta sobreidentificació tan gran amb el cos.
2: Sí, doncs jo, com que us havia de deixar una miqueta la meva opinió, és necessària la transcendència. L'home no és només cos. I això, més enllà de... En el meu cas, des de l'orientació cristiana i catòlica que tinc, té un sentit, un sentit transcendent. Però més enllà de la religió, jo crec que la persona humana necessita això. Per tant, en aquest sentit, benvingudes totes les orientacions espirituals que d'alguna manera puguin donar una resposta a superar, no? La imatge de la focalització en el cos. Qualsevol actitud reduccionista té molt més risc d'obsessivitat i té més risc de psicopatologia. Si som capaços d'observar una mateixa realitat des de diferents perspectives, tant endògenes com exògenes, segurament ens enriquirà i evitarem o reduirem, no, el risc de caure en conductes malaltisses.
0: Doctora Montserrat Pàmies, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra. Bé, doncs continuem parlant de la relació conflictiva amb el cos a l'Ofici de Viure. No sé si l'Anna Romeu hi té alguna cosa a dir sobre la visió espiritual transcendent i com ens pot ajudar a patir menys. De fet, és a patir menys.
4: Sí. A veure, és veritat, no som un cos només. Nosaltres som el mateix cos al llarg de molt de temps, que cada vegada és diferent, no? Que va canviant. Per tant, hi ha una cosa que es manté més enllà del nostre cos. Digue-li el que vulguis. Digue-li energia, digue-li ànima, digue-li, no sé, posa-li el nom que tu vulguis, però no som només molècules o matèria. Neurones. No som matèria només. Llavors, això també per nosaltres ens dona una identitat, té un significat. I aquesta identitat és la que ens definirà des de que tenim ús de raó, des dels 3 anyets que podem començar a pensar i parlar, fins al dia de la nostra mort. I nosaltres serem la mateixa encara que no serem la mateixa persona. Llavors, això per si mateix no dona benestar, però sí que dona un significat i objectius. Jo vull aconseguir ser aquella idea que tinc jo de mi, val? Que és una idea en la que estic bé, en la que m'agrado, en la que em sento bé, fins i tot en els mals moments. Per això és tan important la part espiritual. I, de fet, cada vegada també anem avançant més, no? I sabem que hi ha molt més del que veiem. Això que intuïem, no?, que les religions intueixen, sabem que hi ha molt més del que podem tocar, del que podem veure, del que podem medir. Encara no sabem què és, probablement, i hi ha molta gent que sap molt més que jo i li posarà més noms. Però sí que, clar, que existeix, que hi ha alguna cosa més enllà de nosaltres. I hi ha alguna cosa més entre tu i jo, entre la Cèlia i jo, que aire, aquí al mig. Hi ha alguna cosa que ens està unint.
0: No sé què en penses, Cèlia.
1: Sí, sí. No, de fet, a mi esta part és la que m'ha salvat més de tot. Com pensar en l'espiritualitat i més enllà del cos físic. Lo que passa, que trobo que això mos ho plantegem poc i també quan vas vivint el teu dia a dia no està això. Si és de fet un recordatori de que existeix esta part, perquè el món físic no contempla esta part. No? Has de ser tu qui la porte en tu. I que això, que és difícil encaixar-ho perquè te trobes en que la gent, pues això, no, això, que no,
0: sí, sí, no,
1: no està
0: al dia a dia. No se'n parla als,
1: sí,
0: bars ni...
1: Exacte.
4: Tampoc tenim massa temps, per dedicar-li. Moltes
1: tampoc,
4: vegades s'ha,
1: sí,
4: de buscar expressament el temps per meditar, que és una cosa que podem fer en qualsevol,
1: sí,
4: moment i en qualsevol lloc.
1: Sí. I una cosa que m'he deixat de dir abans, bueno, que volia afegir a la conversa, és que trobo també que els trastorns alimentaris surten a partir de que estem en una societat ja més bé, no rica, però que no tenim problemes de pobresa. Ningú passa gana, no? I vaig escoltar una entrevista d'un noi que tracta en aquests problemes, que hi ha països on no se'ls ho passa pel cap no menjar, perquè... Mm-hmm. Els ho fa falta, no? Llavors això també jo m'ho porto cap a mi, no? I penso, hòstia, és que si jo passés gana de veritat, no sé, no em plantejaria aquestes tonteries de no menjar, saps?
4: És una de les conseqüències de la societat de l'abundància, no? Tenir,
1: sí,
4: de tot fa que desnaturalitzis la teva relació amb el menjar, perquè no has de lluitar per anar-lo a buscar, no? I sempre ho tens tot el menjar de totes les temporades, cada dia de l'any,
1: clar,
4: si tu vols, no? No has de fer cap esforç, i a partir d'aquí allò ja no és natural. El natural és sortir a buscar menjar. No? I quan ja ho tens i ho tens en excés, pots acabar avorrint-ho, pots acabar tenint una relació patològica amb això.
0: Estem a la recta final del programa que estem dedicant a la relació conflictiva amb el cos, un ofici de viure que acabarem, com sempre, amb Sergi Torres. A mi encara em continua ressonant a la teva frase que has dit en començar, Cèlia, que creus que tota la vida tindràs la relació conflictiva amb el cos. Jo espero i desitjo que si mai la deixes de tenir, ens ho expliquis.
1: Però no et preocupes, ho porto bé. O sigui, jo crec que sí, que és això, que és com un tret de personalitat, crec, el rotllo. També sóc obsessiva i això forma part, no, del trastorn alimentari.
0: També potser, a Anna Romeu, i li estic fent la pregunta a la persona indicada, a la psicòloga indicada, potser és pas, no? La Cèlia, una persona no, altament sensible, oi?
4: Jo també ho pensava, em
0: sembla.
4: Sí.
1: Potser sí.
4: Sí. Té alguns trets, sí.
0: Coneixes el tret de personalitat pas?
1: Sí. Però llavors penso, ai, com autodiagnosticar-me, no sé, o sigui, jo sí que ho he llegit i em ressonen moltes coses.
0: Sí, però no és cap diagnòstic, eh?
1: Clar, és com saber que sóc, que hi ha això.
0: Tu mateixa sí et ressona, no, Anna?
1: Això sí que em ressona moltíssim.
4: És un tret de la personalitat, llavors és una manera de ser, és un adjectiu que et pots posar dintre de tots els adjectius que t'han de descriure.
1: Clar.
4: No et descriu només un adjectiu, t'en descriu diversos. I un d'ells pot ser l'alta sensibilitat, perquè realment algunes característiques sí, faltaria la part sensorial, però sí, fes el test.
1: Vale. Jo crec que sí que ho soc, per lo que poc he vist i he llegit.
0: Sí, no sé si hi ha alguna relació, però, entre el tret de personalitat pas, Anna Romeu, i aquesta tendència a... No sé si obsedir-se, no?, amb determinades...
4: No, no s'ha estudiat, no s'ha demostrat. No hi ha, sí que s'ha estudiat, sí, però no s'ha demostrat. Sí que hi ha més relació entre la manera de ser, no trastorn, sinó el tret de personalitat més obsessiu, més rígid, amb trastorns de conducta alimentària. Uh-huh. Això sí, aquesta ja està demostrada. Ella ho deia, no? Jo sóc obsessiva, que no vol dir que tingui un trastorn obsessiu, però sí que és una persona que necessita més control, que necessita sentir aquesta seguretat de que domina tots els aspectes possibles, sí, i més, no?
1: Sí.
4: Amb aquest tret de personalitat sí que hi ha més relació. Amb l'alta sensibilitat, no.
0: Ja, una cosa que et pot ajudar.

0: dones compte més del tot, no? I te fa ser més sensible llavors. No sé.
1: No, no et fa ser més sensible, et fa ser més conscient més... d'aquest sensible.
0: Ah, vale.
1: És diferent.
0: Pues llavors
1: això ja hi era abans, però allò que dèiem de les presses del dia a dia, de no tenir temps de parar-te i mirar, sí. No et deixa veure moltes vegades. O l'habilitat de dissimular-ho, que també ho tenim, això.
2: I amb el temps i amb la meditació i amb tot aquest treball, notes, per exemple, que hi ha crítiques a les xarxes socials que són inevitables, no? I que reps com qualsevol persona que està exposada, que t'afecten menys?
0: Sí. Amb les crítiques jo em pensava que m'afectarien molt i veig que és... les crítiques són una projecció de la persona que m'està criticant. És a dir, si algú m'està donant un consell des de la constructivitat, endavant, jo els llegeixo tots i a mi m'agrada molt millorar i ser autocrítica. Però si jo estic fent algo, compartint algo que m'agrada, que no estic fent cap mal a ningú i algú m'està insultant, jo estic veient que el problema no és meu i penso, pobra persona, que està allí abocant el que té dins, que és verí, saps? Sí. Llavors jo m'ho prenc així, no? Que sí, que cal fer autocrítica jo cap a mi quan hi ha un comentari, de distingir, no? De dir, a veure, això en quina intenció s'està fent.
2: L'altre dia vaig llegir un comentari molt dur contra una nutricionista que també li criticaven a la nutricionista que tingués cel·lulitis.
0: Ostres.
2: Sí, i dius, quina crueltat. Jo no sé com ens podem defensar d'això.
1: Fent el que acaba d'explicar a la Cèlia, que és un grandíssim exercici de posar límits entre nosaltres i els altres, de saber fins on arriba la meva part, a on està l'altra, aprenent aquesta habilitat d'entendre, que de ser capaç d'identificar si el que em diu l'altre em pot ajudar, em serveix d'alguna manera i per tant m'ho quedo i ho aplico, o és el seu problema, el seu malestar, és la seva, és el seu filtre que a mi no m'aporta absolutament res.
2: Perquè en el cas d'aquesta persona, és professional, el tema, etcètera, efectivament sap posar distància, ho col·loca en el seu lloc, però esclar, una persona més jove que potser no tenia aquesta relació conflictiva amb el cos, la pot començar a tenir a partir d'aquests comentaris, no?
1: Totalment. Sí, sí, clar, les interaccions humanes a vegades són positives i de vegades ens afecten en negatiu. Sí, sí.
2: I què li diries, Anna Romeu, a una persona que ens estigui escoltant ja que sigui adulta i que digui, ostres, doncs mira, malgrat tot, jo continuo tenint una relació conflictiva amb el meu cos fins a un punt que no sé, que estic dubtant si necessito ajut o no necessito ajut.
1: Si algú s'ho planteja, probablement necessita com a mínim una conversa. Una conversa amb algú objectiu, un professional, algú que no sigui del seu entorn, que la vulgui fer sentir bé. Un professional no va a buscar que et sentis bé, sinó que facis coses bones per tu, i de vegades això implica un cert malestar, no? Per tant, si algú es planteja, no sé si el que faig acaba de ser prou sa per mi, acaba de ser prou bé per mi, doncs vaig a consultar-ho, vaig a preguntar-ho. Igual com si tens un encostipat que s'està complicant i no saps si pot arribar a ser una cosa més greu, aniràs al metge a preguntar-li? Doncs el mateix. No? Potser no necessitaràs un tractament i el metge dirà, no passa res, això no anirà més, potser et prens algun altre analgèsic i ja està. Però consultar amb algú que sigui objectiu, que tingui coneixements i que et pugui dir, doncs, no passa res o sí.
2: Clar, però tu estàs parlant d'alguna conducta, no?
1: D'alguna conducta, d'algun pensament. Val. Hi ha persones que venen perquè diuen, és que no sé si em tracto prou bé a nivell d'autoestima, a nivell de concepte de mi mateixa, a nivell dels missatges interiors que em dono. Cada vegada hi ha més persones que són conscients d'això, també.
2: Per exemple, és que no suporto aquesta part del meu cos, no? Uh-huh. I van passant els anys i continuo sense suportar-la. Això, no sé fins a quin punt és natural, es pot treballar aquesta acceptació?
1: Sí, sí, això sempre es pot treballar i no és una obligació fer-ho. Perquè com que probablement no et comporta un trastorn ni un problema mental, pots viure sempre amb aquest malestar sense fer-hi res, t'hi pots acostumar fins i tot, no? I pots aprendre tècniques de dissimular, de no ensenyar-ho, de no mirar-t'ho ni tu mateixa. O pots dir, no, mira, jo tinc ganes de treure'm aquest malestar de sobre i vaig a intentar fer alguna cosa, vaig a aprendre maneres més sanes de relacionar-m'hi i de no haver de tenir-ho sempre present o haver-ho d'amagar sempre, no?
2: Doncs, Cèlia, tu tens l'última paraula.
0: No em queda res per dir. No sé si vosaltres volíeu que expliqués alguna cosa més. Ara que penso, trobo que ha sigut molt interessant tot el que m'ha explicat i m'ha ajudat molt tot el que has dit, perquè jo tinc un problema, per exemple, totes les influencers, quasi totes, tenen els pits operats, Jo també
2: tinc... Què dius? Sí, eh?
0: Sí.

0: la majoria. Llavors, bueno, jo m'ho he plantejat mil vegades cada dia. Llavors, jo pensava, dic, hòstia, és que jo cada vegada que miro l'espill me sento malament. Jo hauria de canviar això. O sigui, jo hauria de canviar el meu cos per a sentir-me bé quan me mire, no? Però és que m'agrada molt el que has dit de, hòstia, accepta que et sents malament i ja està. O sigui, accepta mirar-te al mirall, que no t'agrada, i accepta que no t'agrada, o sigui, que no t'agrada. M'agraden, però segons la societat i per a la vista de... de lo que hi ha avui en dia i tal, pues haurien de ser d'una certa manera, pues això, pues acceptar que no encaixo al cànon.
1: Deixa de jutjar, al final deixa de ser tan jutge, no?
0: Sí, i acceptar el malestar, no?
1: Sí.
0: És a dir, pues sí, no m'agraden i punto.
1: No m'agraden però me'ls estimo.
0: Sí, molt, moltíssim.
1: Ja està.
0: Igual que en los llavis, també he fet... també totes les noies s'han punxat los llavis. Inclús vaig estar a una clínica i quan estaven a punt vaig dir no.
2: O sigui, vas fer enrere a l'últim moment.
0: Sí, sí, ja tenia els llavis adormits i tot i vaig dir no puc passar per aquí. Sí.
2: Ens va acompanyar a l'Ofici de Viure la dietista i esteticista holística Laura Puga explicant-nos precisament els problemes que va tenir de salut al llarg del temps per haver-se fet una operació als pits com la que ens comentes. Ho dic perquè si algú està interessat o interessada...
0: Vale, és...
2: Bé, Cèlia, Espanya, ha estat un plaer. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure i gràcies també a Anna Romeu.
1: Moltes gràcies.
2: Fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: L'altre dia en Sergi Torres ens proposava viure i veure la vida com un espai de descobriment. I ell ens explicava, Sergi, ben retrobat.
2: Gràcies,
1: benvingut al programa, que bé que tu intentes fer cada dia, no? I jo et preguntava, bé, però i les persones que ho estan passant malament per una mala època, per un tràngol, per un dolor, per la mort de gent estimada, és possible també viure la vida així?
2: Curiosament, Gaspar, en aquests moments, moments de... Ostres, on sentim que estem passant aquest mal moment, són justament els moments de més potencial, perquè són els moments en els que podem veure que en nosaltres hi ha molts aspectes que no estan resolts, que no estan culminats. Per exemple, un moment de dol. Quan jo visc un moment de dol, que n'he viscut, jo m'adono de que, ostres, aquí hi ha espais meus que no estan madurs davant d'aquesta situació, que jo no sé sentir un dol encara d'una forma constructiva, perquè sento molt de dolor. Aleshores, dins d'uns processos orgànics, no cal forçar-se, però uns processos orgànics d'obrir-se a aquelles situacions, em permeten que aquelles situacions m'ensenyin espais més profunds de mi mateix. Aquelles situacions s'acaben convertint en mestres. M'ensenyen a explorar o experimentar la pèrdua des d'un lloc on, en lloc de patir-la, pugui descobrir un espai més madur de mi mateix. I això és molt poderós. I, de nou, és molt important respectar els temps de cadascú. No es tracta de fer veure que un fet és positiu perquè puc aprendre si el que estic és patint. Però sí que és veritat que això no vol dir que no em pugui obrir una mica a descobrir que aquelles situacions tenen un potencial molt major del que jo, d'entrada, com a alumne de la vida, tinc, no? Aleshores, sí, són situacions de molt potencial. Per mi són, fora del dolor, són joies a l'hora de créixer i explorar-nos.
1: Clar, potser retrospectivament, no? O sigui, al cap dels anys veiem que van ser joies, no?
2: Exacte. De fet, quan passem ja algunes situacions d'aquest tipus i veiem en retrospectiva que, ostres, van generar grans transformacions i que eren valuoses, ens permet, en una següent, obrir-nos una miqueta més, entendre que tard o d'hora veurem algo molt positiu d'aquella situació.
1: Sergi, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé, de la Blanca Busquets i de la Núria Ventura.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment de conills, que pateixen sobretot el Segrià i l'Urgell. Les organitzacions i els col·lectius agraris han pres aquesta decisió en dues assemblees celebrades aquest dilluns a la nit al FES i a Verdú. Abans s'havien reunit amb el conseller, que els ha promès tots els recursos disponibles i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues ocasionades pels animals.
4: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
3: Les organitzacions agràries volen donar un vot de confiança al conseller i veure els primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i de fauna cinegètica. Repàs ara més breu altres informacions. Teresa Sales.
5: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que estava condemnada per un delicte de desobediència. Serret s'ha convertit així en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre del 2017 en ser amnistiada. Aquest cas s'ha resolt després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reconeix que no saben encara l'origen de l'error en les proves PISA, però assegura que es depuraran responsabilitats. La consellera continua parlant d'error tècnic i diu que la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa. Ho ha dit al Parlament, on l'oposició li ha demanat la dimissió. Sentim Niubó i la diputada de Junts, Anna R.
6: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
7: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
5: Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat 8 hectàrees, però els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament.
3: Detingut un home a París que ha atacat amb ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys. Dues de les víctimes tenen ferides de gravetat i un estat menys greu, però segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior ha dit que encara no se sap el motiu de l'atac.
8: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
3: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbatlana.
5: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. Gisela Saiz és comissària de la Mercè Música.
9: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres. I sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és, la música en majúscules és el més important.
5: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat.
3: Esports, el Barça ja és a Anglaterra on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge.
5: L'espanyol, que viatja aquest dimarts també a Anglaterra, ha fet oficial la cessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga.
3: I el Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: Fins aquí les notícies.
0: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
10: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
11: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
10: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
12: Hi ha una cabra que acaba de parir.
13: Ara mateix.
10: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
14: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
10: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
15: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya. Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Ama, capitana, qui estima, ella ho és tot.

0: Ama, capitana, qui estima, ella ho és tot i parla i canta per totes. Acaba de treure el seu primer disc en solitari, Ama, estem parlant de Maria Arnal, per si us havíeu despistat. En els últims anys ha fet de tot, bandes sonores, música per espectacles, amb la Veronal, L'amor i la primavera de Rodoreda, ha fet instal·lacions sonores que estan girant pel món, també va fer 9 mesos un programa europeu amb el Supercomputer Center i ha posat el nas i sobretot la veu també a la intel·ligència artificial. Tot el que sigui per explicar el seu món. La tenim aquí i ens fa molta il·lusió i deixarem que avui sigui la ama d'aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Maria Arnal, com estàs?
2: Home, després d'aquesta presentació,
0: has crescut 3 metres.
2: Plena. Estic aquí...
0: Però escolta, a mi em sembla que tu no vas curta d'autoestima. Jo et veig molt a lloc. Estàs tot el dia fingint.
2: No, però tampoc m'estic com es diu... tampoc em tiro flors. O sigui, estic en un lloc que intento ser... viure el moment i estar agraïda.
0: Mm-hmm. Això és molt maco.
2: No, t'ho juro, l'agraïment és tan màgic.
0: I és un aprenentatge, oi, també?
2: Sí.
0: Perquè a vegades no és el primer que surt.
2: No, perquè jo crec que vivim... Bueno, la cultura està feta també de tot allò simbòlic, no? I tot allò simbòlic ens alimenta i fins i tot a vegades fa que, com que visquem amb... com t'ho diria, com dins d'uns motlles emocionals, no? Que quan de cop i volta no es corresponen a la teva pròpia realitat, llavors sorgeix la frustració, la decepció, etcètera, no?
0: Mm-hmm. I la queixa.
2: Clar, hi ha coses que són necessàries que així siguin, no? Perquè de la queixa també podem lluitar pels nostres drets millor, no? Que des de la tristesa, mm-hmm. a vegades, o sigui, la queixa i la ràbia donen molta energia.
0: Però ara estàs en una altra fase, em fa la sensació a mi.
2: Sí, ara estic a fase d'agraïment i de diversió.
0: I d'amor,
2: sí,
0: perquè
2: clar.
0: Perquè aquest disc, sobretot, és d'amor.
2: Sí, és molt amorós.
0: El ama, sí, és d'amor.
2: Sí.
0: Ho estàs dient com a imperatiu, estima.
2: Exacte, sí.
0: Però...
2: Si estima...
0: Però t'estàs dient a tu mateixa o li estàs dient als altres?
2: Jo crec que a tothom. Sí, començant per mi, però també a tothom, no? Crec que... ara estic explicant el disc més des de la idea de... estats del cos produïts per l'amor. Mm-hmm. Què et sembla?
0: O sigui, com l'amor ens repercuteix.
2: Et porta a diferents sensacions, no? Mm-hmm. Estimar la germana, estimar la cosina. Fora d'una mica de l'amor romàntic, hi ha cançons, no?, que parlen des d'aquest estat del cos, no?
0: També la sexualitat.
2: Exacte, sí.
0: La sensualitat.
2: Exacte. Però també la sensació de plenitud, la sensació d'agraïment, com a Madrigal, per exemple, o la sensació de ràbia i de ganes de posar el cos, com a que me quiten, no? Cançons que parlen des de l'amor cap a algú que ja no hi és, no? Però des d'un lloc molt, molt pur i molt com gairebé com pueril, no? I...
0: Vaja, hi ha molt més cos que res en aquest disc.
2: Exacte,
0: si ho haguéssim
2: de
0: definir d'alguna manera.
2: Sí.
0: Home, és que així ja t'hem vist ballant els últims mesos
2: i
0: jo crec
2: vist?
0: Que li has agafat el gust. Li has agafat el gust.

0: que viene de frente no se puede evitar. Exacte. I el cos, parlava del cos també, aquesta cançó.
1: Aquesta cançó...
0: Està parlant d'afrontar, de tirar endavant.
1: Exacte, però quan sents que hi ha una cosa dins teu que és més forta que tu mateixa i que et porta gairebé com amb la força d'un imant, no? O com si algú t'estigués empenyant des de fora. Hi ha com moments que sents que hi ha una força que és més gran que tu, que et guia, no?
0: Hi ha una mica de misticisme, també, en aquest disc.
1: Sí, aquesta cançó...
0: Estàs aquí, també?
1: Sí, però no religiós. O sigui, no és religiós. És com, al final, és un disc que parla des d'una ferida, no? Que és una ferida d'amor, que és per la mort de la meva cosina germana, però que parla des d'un lloc molt lluminós d'aquest amor, i molt vitalista, no? I molt d'agraïment, també.
0: Per si algú no coneix la història, sí. És la teva cosina germana,
1: exacte,
0: que va morir fa bastants anys,
1: sí,
0: quan tu tenies...
1: Sí, jo tenia 13 anys, sí.
0: Uh-huh. Es va morir de sida, uh-huh, en aquell moment, allò a finals dels 80-90,
1: sí.
0: M'imagino.
1: Sí, sí.
0: I també parla també d'aquesta incomprensió en el seu moment, de com aquell tall, perquè més quan es mora una persona jove, una nena en aquest cas, una noia, no s'entén. S'entén des del cos ni no s'entén des de cap lloc.
1: No, no. I a més els meus tiets també havien mort, els seus pares. Mm. Per tant, va ser com un drama gegant a nivell de família, però a més venia tot aquest drama envoltat d'aquest estigma de la malaltia i d'aquest dolor tan gran que tenia el món adult en aquell moment, no? I jo era una noia, bueno, una nena, passant a ser noia, amb un cos que canviava, amb una veu que canviava i amb un món que de cop i volta havia canviat moltíssim i no entenia per què, no? Mm-hmm. I...
0: Quan vas saber la veritat? Vas tardar molts anys?
1: Un temps, sí, sí.
0: Però
1: jo crec que aquest silenci era una protecció, era una forma, mm-hmm, de protecció,
0: sí.
1: I durant molts anys vaig estar molt enfadada, no? Però després també ho he entès i he entès els meus pares perquè ells com a adults van haver de viure el dolor d'aquell estigma amb molta més consciència. Llavors el que volien era protegir-me d'això. I això és una cosa que s'ha repetit en moltes famílies, eh? No només a la meva. Per mi va ser una mort que va ser molt dura, no? Perquè va, d'alguna manera, va fer que tota la meva adolescència tingués aquesta tristesa, no? Perquè dels 13, doncs, no sé, tingués una tristesa sempre. Però també em va costar molt, em va apropar a la música, perquè ja en aquell moment va ser quan vaig començar a escriure cançons, a voler fer cançons per les meves amigues, em va connectar amb la música des d'un lloc que era molt màgic, no? I sobretot el fet d'haver viscut aquesta mort de tan petita, com que jo era una persona molt, una nena molt fantasiosa i molt imaginativa, doncs em va fer que, no sé, de cop i volta jo buscava que ella em donés senyals, no? I per tant la realitat per mi es va fer molt més màgica, perquè la realitat em deia coses que no eren lògiques, però que jo podia sentir aquella presència.
0: Clar, tu,
1: no?
0: M'imagino que d'alguna manera continuaves volent tenir aquella conversa amb la teva cosina.
1: Exacte, sí, exacte.
0: I volies comunicar-te amb ella d'alguna manera.
1: Sí.
0: Te'n recordes de coses d'aquestes, de com t'hi comunicaves?
1: Sí, clar, clar. És que ella és la meva germana, o sigui, es va criar amb mi. 13 anys de vida són molts i jo...
0: I quines coses feies, per exemple?
1: Bueno, ella, per exemple...
0: Perquè
1: ella...
0: no feies aquestes coses, jo les he fetes. Si es cau això... Vol dir...
1: Ah, sí, sí,
0: que...
1: clar, tota l'estona. Ah, vale, ara ho estic entenent.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí, sí, tot això, tota l'estona.
0: Si es cau això, si aquesta persona entra abans per aquesta,
1: exacte,
0: porta, tot aquest tema de joc...
1: No, de realisme màgic,
0: exacte,
1: totalment, que la realitat és molt més complexa i tal, i hi ha uns missatges que tu has de desencriptar, com si diguéssim,
0: sí,
1: has de descobrir, i clar, és molt... O sigui, hi ha una part d'aventura que és molt de mentalitat juganera, tota l'estona, això,
0: sí,
1: tota l'estona,
0: sí,
1: encara
0: sí,
1: ho faig.
0: Sí, una persona amb la camisa blanca,
1: sí,
0: vol dir...
1: Exacte.
0: Que he de canviar de cançó.
1: Sí, exacte, totalment, no? I llavors, després, amb aquest disc, jo volia... jo ja tenia clar que es diria Ama, no? Però no volia explicar res d'aquesta història.
0: Però o sigui... t'ha sortit fatal, la història. T'ha sortit fatal perquè portes explicant-la un munt de dies.
1: Sí, però està bé, o sigui, està bé explicar-la, però no és només això. Vull dir, el disc no parla només d'això, però sí que se situa en aquesta força amorosa tan gran que sento i que sentiré sempre, saps? Per aquesta persona que, tot i que no hi és en el seu cos, i el disc parla molt des del cos, quan un cos no hi és, no? Igualment és present, pot estar present. I això hi jugo molt en el disc, no? També doncs, amb les meves veus sintètiques, que sonen a mi, però no tenen el meu cos, no?
0: És una mica buscar el reflex teu en ella i en moltes altres.
1: No ho sé, això,
0: buscar,
1: ja...
0: això ja ho expliquem nosaltres. Sí. Escolta, és divendres, sí. I la Maria Arnal, a part de parlar-nos del seu disc, que ens parlarà del seu disc, ja us ho dic ara, perquè farem que ens en parli, però també ens ha portat la seva llista de música,
1: sí.
0: De la música que l'agrada, que li emociona, i ara que estàvem parlant d'aquesta etapa així adolescent, que diu que era una mica trista i tal, però també jo crec que devies trencar alguns cors,
1: No ho sé.
0: Sentim aquest A volver a los 17 de la Violeta Parra, que és un dels temes que ens ha triat.

0: Com et senties amb 17? Aprofitem aquesta cançó de la Violeta.
1: Super perduda.
0: Perquè tu havies començat a fer un munt de coses. De fet, em sembla que vas estudiar antropologia, vas estudiar traducció i literatura.
1: Primer traducció i literatura. Sí. Després vaig fer un màster d'arts escèniques. Després vaig fer un any només d'antropologia. Sí. Llavors va ser com, el món acadèmic no és per mi.
0: Clar, però t'ha agradat molt provar moltes coses. És a dir, he sigut sempre una dona de curiositat.
1: Sí, però molt perduda al principi. No sabia molt bé, saps, com connectar, i llavors va ser quan em vaig trencar el fèmur, que vaig tornar a casa de la meva mare. Això ja ho vaig explicar a l'altra entrevista,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però
0: no. Capítol 1. Es va trencar el fèmur en el Teatre Lliure.
1: Fent d'acomodadora
0: per una obra de teatre de Jorge Manrique.
2: Molt bé,
0: Julio Manrique, que sempre m'equivoco. I sempre faig allò de les coples de la mort de tu padre.
1: Això.
0: El Julio Manrique. Però, escolta, aquest trencament de cama et va servir?
1: Em va trencar la vida i va ser tan guai, perquè de cop i volta van sortir com... Va donar espai perquè jo connectés un altre cop amb la música. Mm-hmm. Perquè l'adolescència hi havia connectat moltíssim, moltíssim, però després era com... Has d'estudiar això, i com que jo no havia fet el conservatori, saps? Havia estat a una escola de música, però ho havia deixat perquè amb la profe no m'hi havia entès i perquè feia 30.000 coses més, saps? Feia dansa, feia ballet, feia bàsquet, saps? De Badalona tothom juga a bàsquet. I, sí. I després ja feia cant coral al cor. Sí. Per tant, ja era una mica com, bueno, tal. I no se m'hagués acudit que demanar un canvi de profe.
0: Tenies, per exemple, una mare que era matemàtica, que era profe d'escola.
1: Sí,
0: és a dir, la ciència també estava a casa teva, que jo ara penso, veient tota la trajectòria que has
1: fet, que
0: d'alguna manera ja estava com escrita en els gens.
1: Tu creus?
0: Home, sí, alguna cosa aquí. És a dir, tu anaves per un món més cultural, podríem dir.
1: Sí, totalment.
0: Però la teva mare, una senyora de ciències, mm-hmm. és una senyora de ciències.
1: Però ella és molt romàntica, eh? Ella és
0: també,
1: molt romàntica, eh?
0: Uf, sí, s'han ajuntat les dues coses.
1: Sí, tinc una foto d'ella tocant la guitarra,
0: sí?
1: Que sembla, no sé, la Joan Baez, saps? O sigui, la Teresa, la meva mare té una cosa molt, molt, molt, molt romàntica, sí. O sigui, no és una dona de ciències, allò que, saps, que tens l'estereotip una miqueta com de cosa molt precisa i tal. No, no, ella és com molt...
0: Sí, només era precisa amb els números, però amb les altres coses no tant.
1: No, molt emocional.
0: Sí. Quina relació heu tingut amb la teva mare i amb tot aquest creixement cap a la música?
1: Sí.
0: Com ho ha entès ella?
1: Ella està molt feliç. Però ella realment, per exemple, no li interessa gens res que tingui a veure amb coses que jo no pugui controlar, per exemple, saps? Ella el que vol és que jo sigui feliç, mm-hmm. fent el que jo vulgui, però que estigui bé, saps? No és una mare en plan que es deixi com, no sé, seduir per una idea d'èxit, saps? Ella és com molt... Li és una mica igual tot mentre jo estigui bé.
0: Sí, ella vol que siguis feliç.
1: Totalment, sí.
0: I suposo que veu que vas per bon
1: camí. Sí, ara està contenta, ara està contenta.
0: Sentim més cançons d'aquest Ama,
1: que
0: com aquest Carta, perquè aquest disc, de fet, és una carta contínua. És un no parar d'escriure, però sense... No sé si fas llibretes, ara ens ho explicaràs.
1: Sí.
0: Sentim Carta.

0: Carta, perquè aquest disc és, bé, comença amb una carta que em sembla que et va enviar la teva cosina i tu no li vas contestar
1: ella
0: en aquell moment o no vas tenir temps,
1: suposo. No, ella va escriure una carta per acomiadar-se i ja quan jo la vaig llegir ja havia marxat. Wow. Llavors, clar, sempre em va quedar aquesta cosa de què li hagués dit, saps? I per mi em va costar molts anys entendre que hi havia un dolor molt profund en aquesta... en la frustració de no haver pogut dir adéu com jo volia, no? Uh-huh. I aleshores aquest disc té molt aquesta energia com de treure de mi, no? I comença amb aquest vers de Safo, perfecte, que vaig trobar en el moment just, que diu, el que et quedi per dit quedarà per plorar. Però
0: és una meravella,
1: no plorem això de tristesa només. Ah. Plorem de tot, plorem d'alegria, plorem d'amor, plorem d'emoció, d'empatia,
0: el explosió. El que passa que sí que els silencis o el que no es diu s'arrossega i costa més de netejar-ho. Ha passat amb aquesta història de la teva cosina, com és obvi,
1: sí,
0: però t'ha passat en més moments de la vida el que no dius que et torna o què?
1: Totalment. Jo crec que això és una constant i per això el primer, ara que és com començar nova etapa, començo amb l'imperatiu del títol, no? Estima, i després la primera cançó, digue-ho, no? Treu-t'ho. Troba les paraules, fins i tot gairebé com a nivell professional, o sigui, com a manifest intern, la meva feina quina és? Cantar-ho, no? O sigui, sí, com dir-ho. Doncs troba les paraules, no? És una mica com...
0: No, perquè a vegades també tenim molta por a fer mal, a que no ens entenguin. Volem també que sempre ens estimin. No sé si li passa això a la Maria Arnal. Aquesta cosa de no acabo de dir les coses com m'agradaria dir-les a moments.
1: Mira,
0: perquè tinc por, no?
1: Ja, sí, clar, que això sempre passa. Però ha arribat un punt a la meva vida, jo crec, on m'he afartat d'intentar complaure, saps?
0: Estàs empoderada.
1: Totalment. I quan més gran em faig, més...
0: Més
1: com dir-te,
0: menys
1: m'importa. Si no és que no m'importi quan la gent, quan una cosa m'importa de veritat, li dedico molt, o sigui, li dedicaré més paraules i trobaré la manera de fer-me entendre, saps? I començaré per entendre que no estic fent bé, saps? Per poder connectar. Sí, però trobar les paraules és també trobar la manera. És com si fóssim, no sé, cada persona és com un món diferent i a vegades estimar és simplement entendre quines són les paraules per tu. I aquestes paraules crec que eren per mi, saps? Les que he fet en aquest disc, crec que moltes són per mi mateixa.
0: T'estàs enviant cartes a tu mateixa?
1: Bueno, a mi mateixa d'altres edats, potser també, no només a mi, no? Però que eren cartes que jo necessitava escriure. I sobretot aquest disc, amb la idea de la carta, quan tu escrius, no? Escrius sense filtre, no? En un diari, una carta, tal. Hi ha una sensació interna, no? Com un d'unes veus interiors, una sensació d'intimitat tan guai. A mi m'encanta, saps, aquesta sensació? El silenci, però que tu escoltes per dins el que estàs a punt de dir, no? Hi ha un gust per escriure. Jo volia que les cançons tinguessin aquest espai intern.
0: I té a veure, també, jo crec, amb la cambra pròpia de la Virginia Woolf.
1: Sí, totalment.
0: Del teu moment,
1: exacte,
0: el teu espai. És a dir, potser, i també en aquest disc que parles molt d'amor, la gran conquesta que hem de fer les dones és estimar però sense perdre'ns.
1: No sé si
0: ho veus així.
1: Això és així. És a dir, ama, estima, però sigues ama, saps, d'aquest amor, o sigues ama estimant, no?, de la manera que aquest poder que tu tens de ser ama no sigui un problema, no?
0: Uh-huh.
1: O no et limiti.
0: Quantes coses hem d'aprendre aquí en aquest viatge?
1: És que ara m'agradaria llegir els agraïments del disc,
0: sí?
1: Perquè surten totes les dones que m'han inspirat, totes les ames.
0: Ara fem una cosa, posem música i busca-les.
1: Sí, ho busco.

0: No sé si ho ha trobat la Maria Arnal.
1: No ho trobo, però ho dic de memòria.
0: Coses del directe, però la Maria del Mar Bonet està a la llista o no?
1: Ostres,
0: està, doncs... està a la llista de cançons preferides que ens has enviat.
1: Sí, l'hauria d'haver posat, no?
0: Aquest Helena, no passa res, no passa res.
1: Sempre passa el mateix amb els agraïments, sempre dic, perquè no he posat aquesta persona, saps? I mira que vaig fer tres versions, eh? En plan, vaig voler no equivocar-me, però sempre
0: falta
1: gent. I
0: què has posat? Així una mica de memòria.
1: Mira, he posat la Nan Goldin, has vist el documental?
0: Sí.
1: Increïble.
0: D'una dona que se la juga, fotògrafa, i que no només es dedica a fer fotos, sinó que vol canviar el món.
1: I no, i a part hi ha una història d'ella amb la seva germana, amb una carta que deixa als seus pares al final. És superheavy aquest vídeo, eh?
0: Molt.
1: Aquest documental. Sí. És preciós. Em va tocar molt, em va emocionar molt, i va fer que connectés molt més amb ella. Qui més? Audre Lorde, també, hi ha bastantes cites.
0: La poeta.
1: Exacte. Uh-huh. Per exemple, Madrigal, corbo l'esquena com un arc, és un, gairebé una cita seva, que és com corbo l'esquena com un arc, un arc de Sant Martí. La Sara Torres, també, que és molt amiga, i ella ha escrit el pròleg.
0: I parla molt de la seducció, exacte, que també és un altre dels temes del...
1: Exacte.
0: Com, que, Mira, ara parem aquí. A veure, seducció, Maria Arnal.
1: Digues.
0: Que cada cop que ens fem més grans estem més tranquil·les amb la seducció, la portem millor, o cada cop aquí ens perdem una mica? A cada seducció es perd un llençol, com va això?
1: No sé com dir-te. O sigui, jo crec que en les cançons més seductores del disc parlen des d'un lloc de, com de polifonia interior, és a dir, molt fantasiosa, saps? Com ni tan sols connectant tant amb la persona
0: amb
1: qui va dirigida, exacte. Sí. És més tota,
0: però va connectat
1: tot
0: amb
1: allò...
0: Hi ha alguna persona...
1: He trobat l'amor, aquests anys.
0: Has trobat l'amor aquests anys.
1: Llavors, aquestes cançons parlen de certs moments, no? Però
0: exacte,
1: tampoc estan tan dirigides, o sigui, es parla molt des de sensacions mm-hmm. que he viscut, que m'han fet molt feliç, però per exemple, Pellizco, no? Parla, doncs, de sortir a buscar, no? Aquest
0: nada
1: joc
0: cacera.
1: De mirades.
0: Nada cacera. Aquest... A veure, Maria Arnal, alguna
1: Digues.
0: Vegada has anat de cacera, o no? Potser no ho vols definir així.
1: Bueno, és una mica així. És una mica aquesta sensació de dir, avui estic...
0: Avui trenco la pana.
1: Avui ho trenco. Avui sí. Sí. I parla des d'aquest lloc, no? De potser tampoc és algú que vagi a més que unes simples mirades, però com et fan sentir aquesta forma de proto-amor, no? No sé com dir-te.
0: Et fan sentir poderosa.
1: Et fan sentir juganera, no? Et fan sentir vital, no?
0: Sí.
1: La Sara ho explica molt bé al seu llibre, que el recomano totalment, que es diu El pensament eròtic. I, de fet, és el llibre de no ficció més llegit per sobre de les memòries del rei Juan Carlos. Bastant fort. I
0: la gent necessitem, en general, més erotisme a la nostra vida.
1: Home, més
0: crec que estem...
1: més que el rei Juan Carlos,
0: ara,
1: això sí.
0: Això està claríssim.
1: Però la Sara ho explica molt bé. Bueno, és bastant... És un llibre bastant... És un assaig, no? I ella parla, doncs, d'aquest pensament eròtic, que en realitat el que ens fa és estar més vitalistes, tenir més esperança. Bueno, és molt guai, llegiu-lo.
0: Però, de tota manera, durant molt de temps, l'erotisme, jo crec, que ha sigut una cosa que les dones han ensenyat molt cap enfora, o s'ha pensat que s'ensenyava cap enfora, per un escot, per una minifaldilla, tota aquesta manera de pensar una mica de...
1: Sí, totalment.
0: Antiga, però ara l'erotisme potser reconquerir els nostres cossos.
1: Totalment.
0: I va més cap a dins.
1: Comença
0: també...
1: per escoltar-los i per sentir i per dir totes aquestes emocions que formen part dels nostres cossos i que no tenen paraules concretes, no? Doncs mira, li he fet un disc, això.
0: D'aquí, per exemple, en aquesta cançó parles una mica d'aquest moment de com si el cos fos una flor d'obertura.
1: Totalment.
0: I
1: una porta, també.
0: De lubricamenta.
1: Exacte.
0: Perdona que ho digui així, però m'ha semblat que va per aquí la cosa.
1: I això. A Madrigal també, però des d'un lloc diferent, ja veuràs. Sí. Si ara voleu posar Madrigal, et diré el vers.
0: L'excitació és sana i serveix per crear.
1: És totalment, és superimportant.
0: Doncs escolta, m'encanta que...
1: Bueno, també no volia fer un disc de coses que ja havia parlat i volia fer un disc des d'on em sento ara, saps? Sí, estic molt contenta.
0: Jo hi sé,
1: sí.
0: Feliç.

0: A veure, què és aquesta orgia de fantasia que és Madrigal? De què ens parles aquí?
1: D'una utopia que és una dona passejant pel carrer sense que ningú la molesti,
0: sí?
1: I sentint-se increïble. Mira, la cançó parla d'una dona que s'ha passat increïble la nit. No saps què ha passat? No ho explica, no ens interessa.
0: Però
1: l'important és que se sent increïble i camina pel carrer

0: Esteu sentint, no?, aquest moment de joia de tornar d'una nit que ha sigut màgica.
1: Perfecte.
0: I Delín per Dalí.
1: Delín-me per Dalí, vale. Exacte. Què vol dir això?
0: Jo ho tinc claríssim.
1: Vale, a veure.
0: Doncs que tens moltes ganes de tenir moltes ganes.
1: Això
0: de tenir moltes ganes. Vaja, sexualitat, sí, i sensualitat.
1: Exacte,
0: aquí,
1: sí, plenitud, no?
0: Plenitud, de dir m'ho he passat bé, ho gaudeixo i no tinc por d'explicar-ho, perquè jo crec que durant molt de temps a les dones en general ens ha costat parlar de tot això.
1: Sí, totalment.
0: I parlar en primera persona de, sensualitat, sexualitat, de m'agrada,
1: ja,
0: m'agrada,
1: sí, doncs,
0: ho passo bé, no pateixo.
1: Doncs jo he volgut fer cançons sobre això, sobre aquests estats alterats o, diguem...
0: Alterats de...
1: Alterats d'oxitocina.
0: Enverinats. De consciència.
1: Enverinats de...
0: D'amor.
1: De sí.
0: D'amor o de...
1: De desig.
0: De feromona, del que sigui.
1: Sí, de plenitud.
0: Mm-hmm. Quan ens falta, quan ens falta a vegades d'aquesta plenitud. Abans parlàvem d'aquestes cartes. En aquest disc també passen coses molt màgiques. I de fet em sembla que vas començar el disc justament amb aquesta frase de Safo.
1: Sí.
0: I apareix una persona.
1: Sí, això va ser molt fort.
0: Una persona que era amiga de la teva tieta.
1: Exacte, que es diu Safo. I que contacta el meu pare per donar-me una cosa. I el meu pare no sabia, no? Que et vol conèixer, tal. I doncs va venir a un concert i em va portar una caixa tota plena de cartes i de poemes de la meva tieta. I clar, és que això va ser molt fort per mi, perquè va ser com, uau, com saps, no sé, aquestes coses com de manifestació i no sé què, no? Que si dius una cosa passa.
0: I encara vas tenir més clar que havies de dedicar el llibre a les cartes.
1: El disc. El llibre és el teu.
0: Ai, el llibre, però
1: exacte.
0: El disc.
1: Sí, sí, no, o sigui, per mi era com... És que això és tan heavy que estigui passant, saps? Que per mi va ser com recuperar la seva veu. Però és que jo no tinc records de la meva tieta, saps? Perquè va morir quan jo tenia 4 anys. Llavors, va ser recuperar la seva veu i conèixer una persona a través d'aquests poemes i d'aquestes cartes. I la història és que, a més, la Safo, amiga de la meva tieta, no la poeta, però la Safo, amiga de la meva tieta, volia donar-li aquesta caixa amb les cartes a la meva cosina. I llavors el meu pare li va dir, no, és que va morir fa anys. I aleshores va dir, bueno, doncs li porto la Maria. O sigui, com... Tot.
0: I aquestes cartes surten d'alguna manera en el disc?
1: Doncs mira, al principi volia fer cançons amb aquestes cartes, però després era com, no és la meva veu, no té sentit. I no només parlo d'això en el disc, no? O sigui, és com, això és la història d'alguna manera que em connecta amb algú que ha sigut sempre, amb un amor, amb l'amor més antic que he sentit, no? Més, amb la ferida més profunda que va sentir el meu cor. Però el disc parla de qui sóc ara, de com començo aquesta nova etapa, des de quina emoció ho vull fer, saps? Amb quin... No sé, amb quin...
0: Potser en un proper disc tens ganes de treure-les o vés a
1: potser
0: saber,
1: sí, no
0: vés a
1: sé.
0: Saber què passarà.
1: Però crec que hi ha com una fina línia, i tu també ho pots parlar, no? Que estàvem parlant abans de l'entrevista del llibre. Quan parles d'una cosa tan personal, a vegades hi ha coses que les pots explicar, però potser... El disc no ha de ser literal, saps què vull dir?
0: Sí, per mi
1: jo et puc explicar això, però el disc, per mi les cançons han de poder connectar amb tothom, no? O sigui, i per tant, no sé, sento que tenia més sentit que les escrivís des de mi mateixa, sintetitzant totes aquestes històries i posant-les, però junt amb altres coses de mi, no? Amb altres parts de mi.

0: Parlant amb Maria Arnal del seu nou disc i de moltes altres coses, sentim Arca, per això, que és
1: gran referent.
0: És una de les teves...
1: Sí, totalment.
0: De les teves, vaja, reines.
1: Ames.
0: A la llista havia de sortir.
1: Totalment.
0: Una d'aquestes ames, que a més és algú molt especial.
1: Sí, i jo recordo molt, haver vist concerts i realment és com, uau, és increïble. Per mi, conèixer la seva música va ser com de cop i volta quan algú et diu, imagina que només has estat doncs en una ciutat, no?, i et porten al mig d'un bosc i dius, què? Això existeix?
0: Una transformació també, perquè és una mica la seva història.
1: Sí,
0: també és una persona que es transforma.
1: Totalment.
0: I també transforma tot el que hi ha al voltant.
1: Sí.
0: Jo estava pensant, allò, parlant de biografia de la Maria Arnal, aquesta vegada va haver-hi silencis a la teva família en aquest sentit, però no és la primera història de silencis, perquè també tenies una àvia que la van enviar de petita a un camp de refugiats.
1: No, era l'Adela.
0: Era l'Adela, aquesta.
1: Sí.
0: Aquesta història...
1: Sí, aquesta història és tan boja.
0: Aquesta
1: història... És que saps què passa, també? O sigui, m'agradaria com... Bueno, va haver-hi un moment que jo em vaig obsessionar amb el meu arbre familiar. També era al principi, quan començava a cantar, perquè deia, quina és la meva... Com, hi ha una memòria musical a la família, no? I com moltes famílies de Barcelona, doncs tots els besavis són d'Extremadura, d'Andalusia, de Múrcia i d'Aragó, no? En tinc tots repartits. Només hi havia un de català, i que era de Montgat i era pescador. I llavors, després, les següents generacions, algunes ja van venir cap a Barcelona, per tant, avis ja eren de Barcelona o avis eren d'Extremadura, com el cas d'ella, no?, de la mare del meu pare. I doncs, el meu besavi d'Extremadura va estar a la presó per republicà. Llavors, com que ja veien que la situació s'estava posant molt heavy, va enviar totes les filles a Barcelona. I a Barcelona no sé molt bé com va anar, perquè més les tietes del meu pare ja van morir totes, però bueno, van anar a viure a Verdun o a la Verneda. I la meva àvia vivia al Carmel, allà al costat del Parc Güell. I aleshores, això de grans, no? Però de petites van desaparèixer tres de les germanes, val? I van anar a un camp de refugiats a França. Que després, la germana gran, que s'havia quedat a Barcelona, ja les donaven per perdudes, però es veu que va trobar al diari una llista on sortien els seus noms. I llavors, en aquell moment, hi ha un tiet seu, val? Per tant, rebetiet meu,
0: sí,
1: o alguna cosa així, s'havia fet de la Falange.
0: Mare meva.
1: I llavors, gràcies a això...
0: No,
1: però, heavy,
0: gràcies... Un altre disc.
1: No, jo crec que el primer disc, 45 cerebros, ja anava una miqueta per aquí, aquest silenci. Però això és fort, perquè després també dius, ostres, quin camp de refugiats, quin tal, m'agradaria tenir tots aquests documents, o sigui, però és que la meva família hi ha com... Bueno, suposo que moltes famílies, no? Però grans temes de la història d'Espanya estan allà, saps, presents. El cas és que al final la tia Lola, vale, la germana gran, va aconseguir contactar, gràcies al tiet de la Falange, no sé què, que tornessin les nenes. I la meva àvia deia que ella no s'ho havia passat malament allà, saps? Que jugaven tot el dia i que les cuidava, era molt maca, clar, vés a saber.
0: En un cap de refugiats de França.
1: Sí,
0: però clar, això també durant molt de temps no es va saber res d'aquesta història.
1: Sí, però és que ja et dic que tampoc és que quan la meva àvia vivia, quan li preguntaves era molt incòmoda, perquè ella no volia explicar-te i era bastant clar que no et volia explicar. Llavors, per mi, que volia saber-ho tot, era molt frustrant.
0: I amb l'altra àvia, la Magdalena, quina relació hi tenies? Perquè era una persona
1: increïble,
0: molt especial, oi?
1: Sí, ella era molt guai. Era molt divertida i sempre, bueno, ella era fantàstica. És un sentit de l'humor, la que explicava els acudits més divertits.
0: Això ho hem heretat o què? El sentit de l'humor?
1: Bé, potser sí, no sé. Molt presumida, això sí que ho he agradat, encara que no ho sembli. Ella super presumida, em regalava sempre, coses molt estridents, en plan unes sabates de color plata i coses així.
0: Però té a veure també amb aquesta fantasia de la que parlava mare.
1: Sí, no.
0: Jo crec, no?
1: Sí. No, i de petita, per exemple, amb la meva cosina i amb la meva germana, sempre ens disfressàvem, teníem com un baúl tot ple de teles i de tal, i ens fèiem tota l'estona disfresses i jugàvem moltíssim.

0: preciosa del disc de Maria Arnal, que us heu fixat, que abans ens cantàvem mentre sonava la cançó. Aquí ja no ho ha fet, però és una meravella aquest tema, que explica molt, jo crec, que té una declaració feminista de tot el que li han fet al cos de les dones.
1: És tan heavy.
0: I ara, per exemple, que estàvem parlant de ser presumides, no? I jo, mira, el meu cap a vegades va una mica erràtic, però he pensat que també tot el que ens fem nosaltres moltes vegades per aquesta idea de bellesa d'idea de bellesa que hem de donar als altres. Com portes tot aquest tema del mirall, Maria Arnal?
1: A veure, jo ara... ho he
0: perquè
1: portat pitjor.
0: Tu ets presumida.
1: Sí, totalment, clar. I més quan
0: I t'agrada
1: després...
0: molt la roba i t'agrada...
1: Sí, m'agrada molt la bellesa, no sé com dir-te, saps? Però, he viscut de moltes maneres diferents. Hi ha hagut moments que ha sigut més incòmode, moments que ha sigut més frustrant... També és estrany quan treballes i la teva feina és fer cançons, després veure que, no sé, veure't en videoclips, en fotos, a les entrevistes, tot això, no? A vegades pots perdre una mica el tal, o ja directament dir, no, és que, com fan molts projectes, no? Com gairebé com si fossis una actriu de tu mateixa i et poses en el personatge i tal. No sé, jo continuo sent encara massa jo, no? Molt jo en aquest sentit.
0: Sí, però vull dir que tens molta exigència en aquest sentit, perquè suposo que això, que quan et veus en vídeos, és a dir, hi ha moments que dius, ai, aquí em veig massa prima, ai, aquí em veig massa grassa, aquest tros de cara no m'agrada, sí. Perquè clar, ara estem tot el dia amb els filtres d'Instagram, estem una mica...
1: M'agradaria ser més passota, no ho soc tant, la veritat, però també tinc distància per relativitzar-ho, saps? Mm-hmm. És que això, de més joveneta, no en tenia tanta i potser llavors em privava de fer certes coses per, saps?
0: Però ha passat això de, per exemple, privar-te de menjar o privar-te...
1: No, amb el menjar no he tingut mai cap problema. No, de fet, sí que és veritat que vaig guanyar bastant de pes els últims 2 anys després de la pandèmia, però era perquè...
0: Per la bona vida.
1: Exacte. I perquè quan tens diners també, guanyes diners, doncs no sé, te'n vas a menjar fora, saps? Perquè et fa mandra cuinar. Llavors, clar, vas menjant fora, i un diumenge, una pasta, i ja no tens la rutina. I llavors, l'últim any he anat a una nutricionista, m'he posat a fer pilates, tal, per perdre una mica pes, perquè no em sentia a gust amb el cos que tenia en aquell moment, no era el cos meu de tota la vida, saps?
0: Però també hi ha molta pressió, també, a les cantants,
1: totalment.
0: Moltes vegades.
1: Bueno, això sí que ho he notat, els anys que he estat més grossa i tal, que, per exemple, quan m'havia de fer fotos, és que no em cabien els vestits, saps? Llavors, clar, no... Era un desastre.
0: Sí, no et cabien els vestits que et donaven.
1: Clar, que et deixen.
0: És a dir, que
1: normalment
0: et deixen
1: els vestits, però, clar, si no tens una talla S, doncs tal, llavors això fa molta ràbia. Però, no ho he viscut malament perquè a mi m'han educat molt bé amb això, saps? He tingut amigues que han patit, com es diu?
0: Anorèxies o problemes
1: de... bulímia i tal. Uh-huh. I la veritat és que és un infern i a mi m'encanta menjar, sempre m'ha agradat molt i no he volgut fer res d'això, però totalment que ja... sóc conscient i cada vegada que em vaig fent més gran sóc més feminista i per tant també sóc molt més conscient de totes aquestes coses que el gran fracàs, entre cometes, és que hem incorporat aquesta veu interior, no? I aquesta veu interior s'ha de... L'altra, la que diu, tia, és igual, fes el que vulguis, no? I és igual el que pensi la gent. O des d'altres veus més compassives o més tendres o t'entenc, però ara estem aquí i, per tant, no deixarem de fer això, no?
0: Hi ha una duresa i com la pel·li de la substància,
1: Clar. Vull dir, totes reconeixem això i totes reconeixem aquesta pressió, però després hi ha moments potser en què, t'esforces més per no fer-li cap cas a això i hi ha moments en què et sents una mica més vulnerable.
0: El que passa que sí que és veritat que en el món de la música, o sigui, no us deixen que us abandoneu gaire, tampoc.
1: És tan heavy, això.
0: No sé si t'has trobat també des de fora que t'han dit, ei, compte que tal.
1: No. Zero. Però és que jo tinc un perfil molt raro. No sóc una cosa ni ho sóc una altra, no sé com dir-te, saps? I també ha coincidit que han sigut els anys que he estat menys visible, diguem, en concerts i tal, no? He estat amb la mort i la primavera.
0: Vol dir que has estat tu la que t'has fumat més canya. En aquest sentit.
1: Potser sí, però tampoc no, de veritat. O sigui, no és aquesta... Els meus inferns no van per aquí, saps? Els meus inferns...
0: On van els teus inferns? Clar, em pots deixar aquest titular.
1: Els meus inferns van més per exemple, si si connecto amb el que faig o no, saps? Uh-huh. Per exemple, quan vaig acabar l'última gira, jo no estava segura de si voldria fer un altre disc, ni si voldria fer gira un altre cop, perquè...
0: Estaves una mica cansada del ritme disc, gira, disc.
1: Sí, i no, però no només, també com tot l'equip i tot, s'havia arribat a un nivell de putrefacció, saps? A nivell de relacions i de tot, que ja era com, jo passo. I fixa't que tota la resta de projectes que vaig fer, molts eren... en solitari ja, o sigui, però eren col·laborant amb altra gent, però jo sola, saps? En plan, prefereixo estar sola que mal acompanyada, saps?
0: Tenies moltes ganes de llibertat i de trobar el teu espai.
1: Sí, exacte. Mm-hmm. I però llavors en aquest context deia, ostres, doncs potser no tornaré a fer més discos, saps? Van més per aquí, i què faré si no faig cançons, no? Més per aquí. I després, què més? No ho sé, perquè la resta ho tinc bastant bé. Tinc una parella que m'encanta, tinc unes amigues increïbles i, bueno, la meva família també és meravellosa, o sigui...
0: Tots són bones notícies.
1: Sí, exacte.
0: Maria Arnal.
1: Exacte.
0: És l'ama.

0: Sentint la Björk, que també està a la llista d'imprescindibles de la Maria Arnal, aquesta dona que s'ha atrevit, ja ho sabem des de fa temps, amb el que sigui, amb la intel·ligència artificial, amb
1: el que ha volgut. Com interpretes tu l'ús de les màscares que fa ella? No creus que és una pressió?
0: Jo crec que hi ha un punt de pressió estètica, segur, totalment. I que no vol ensenyar ja la seva cara perquè
1: no la
0: voreix els 60. Però
1: no,
0: clar,
1: ja en té 60.
0: Ja en té 60. Però jo crec que, clar, jo em sap greu perquè la tinc en gran estima i penso que hauria d'estar per sobre de tot això. Però clar, qui sóc jo per jutjar-la?
1: Doncs jo crec que totes aquí, tenim una Björk a dins, saps, en aquest sentit. Per mi això la fa com més vulnerable, però també és molt Björk transformar aquesta vulnerabilitat, aquesta, com si diguéssim, o aquesta, no sé, contradicció, no?
0: Sí.
1: I posar-li algo tan creatiu com aquestes màscares que es fan tan precioses.
0: Però vaja, és que és duríssima el món de la música per determinades edats.
1: Pensem,
0: per exemple, amb la Madonna, com la tracten, com
1: parlen
0: d'ella,
1: com
0: la insulten,
1: totalment.
0: Simplement perquè no és com els agradaria que fos, perquè
1: totalment.
0: Es veu que si ets com ets, és a dir, si portes l'edat que tens, no agrades, i si no representa que t'has operat i també és criticable.
1: Totalment.
0: És a dir, les dones sempre estem allà en el punt de mira.
1: Totalment.
0: Tu has trobat pau, podríem dir, en la màquina

0: aquests experiments que hem vist al sonar, sí, que després instal·lacions que hem vist, sí, per tot el món, sí, sí, sí, sobre l'aparell fonador, etc. Segur que t'has envoltat de bones científiques i científics, etc. Però clar, no t'ha agafat en algun moment la síndrome de la impostora, en plan, Antònia, jo què estic fent aquí? Que se n'assabentaran que jo no he estudiat ciències? Que la científica és ma mare?
1: No, O sigui, no, perquè o sigui, estic en pau amb el síndrome de la impostora ja, perquè penso que...
0: Ho portes bé.
1: Sí, això ho porto superbé ara mateix, perquè penso que, no sé, no necessites... O sigui, a veure com ho puc dir. El programa aquest, per exemple, de la beca, era una beca de Ciència, Tecnologia i Art. La vaig guanyar, la beca, no me la van regalar, saps? En base al meu currículum, i ho va decidir un d'allonsis de jutges, saps? Sí, o sigui, un conjunt de jutges. I després...
0: No, jo no dic perquè no t'ho mereixis, però és que jo crec que sempre entrem molt les dones amb aquest sentiment...
1: Però jo estic en la meva època d'ama, saps?
0: Estàs en l'època d'ama i de llum.
1: Sé quines coses... li dono més volum, o sigui, tots tenim com una mescla, sí, de veus a dins, no? Mm-hmm. Una polifonia, totes la tenim. Aleshores, tenim una taula de mescles, i en el moment en què una veu de la impostora li estem donant molt de volum, el que hem de fer és baixar el volum i pujar el volum de l'altra que està dient, tia, si a tu t'agrada, fes-ho. Quin és el problema?
0: Puja el fader del que et va bé.
1: Exacte. Ai, i aquesta veu moltes vegades no és que no existeixi, és que no té volum perquè l'altra l'agafa. Baixa el volum d'aquesta i inventa't aquella veu. Mm-hmm. Per exemple, va molt bé, aquella veu que et surt pensant què li diries a una amiga, a la teva millor amiga, si es trobés en la mateixa situació que et trobes tu. És a dir, no pensis en tu, surt de tu i pensa què li diries a la teva amiga en aquesta situació. Doncs això és el que has de pujar el volum en aquesta veu.
0: I això has fet soleta o són hores de teràpia?
1: Home, teràpia n'he fet amb la meva terapeuta Mercè. Sí, sí, l'altre dia...
0: Salutacions des d'aquí.
1: Sí, Mercè!
0: S'ha fet piscina amb tu o no?
1: Piscina? No.
0: Sí, ha fet una piscina.
1: Veure, no ho sé.
0: Si ha guanyat molts diners amb tu?
1: Home, he de dir que en un moment hi anava molta part de la meva família, perquè va ser com, Mercè, no podries fer...
0: Un descompte de grup?
1: Sí, la veritat, no hi havia descompte, però hi havia molta gent de la família perquè ella, sí, ho fa molt bé i m'ha ajudat molt aquests... I, bueno, hi he anat des del 2019, eh? I l'altre dia...
0: Que s'ha fet la piscina,
1: però amb èpoques, no, perquè hi ha èpoques que potser passen 5 mesos, 6 sí, mesos que no hi vaig, i després torno i fem una mica de treball i tal, i està bé tenir aquest espai així com de... per guanyar perspectiva i tal, i poder tornar a aquests temes, però ha sigut fonamental, no? A mi m'encanta la teràpia, m'encanta. O sigui, és que em dona tanta claredat, i la claredat és una cosa molt difícil d'aconseguir en aquests moments, en el món en què vivim, i m'ajuda moltíssim. I sí, sí. I ara fa poc hi vaig anar, i era com, uau! Hem aconseguit, eh? Ho hem aconseguit treure el disc.
0: Hem aconseguit pujar el fader de les coses bones.
1: Exacte.
0: No? M'agrada, sí, aquesta imatge. Sí, sí. Me la quedo, eh?
1: Queda-te-la per sempre.
0: Que te la robo, eh?
1: Queda-te-la per sempre, Esteve. Sí.

0: Tens una fallera dins teu?
1: Sempre. Una mica de foc.
0: Una mica de foc, una mica de flames, però, sí, però sents una mica que hi ha aquesta part com folklòrica o...
1: Totalment. Sí. Sempre hi és. I en el disc hi ha, com sempre, una manera de cantar que és antiga, diguem, i que sempre està allà. Mm. Encara que hi hagi després
0: hi hagi
1: tot
0: modernos...
1: aquest cor... Exacte. Que també moderna, sí, sempre, saps? Vull dir, les dues coses... Dins meu no hi ha lluita, saps? Hi ha... I van de la mà.
0: I va la part més clàssica o la part que està més connectada, sí, amb la cultura popular,
1: exacte,
0: podríem dir.
1: Exacte.
0: I la màquina.
1: Exacte.
0: També per veure't una mica des de lluny. És a dir, estàs també tenint aquesta conversa amb tu, potser.
1: Segur, segur que sí. Però, sí, però quan no, no? Com... Tu també, quan fas això i m'entrevistes a mi, hi ha una,
0: sí,
1: part de,
0: sí,
1: tu,
0: sí,
1: que també et ressona.
0: Ja m'estic preguntant moltes coses. Ja estic amb el fader pujat, baixat, ja... El meu capet ja va boig.
1: Però és una manera d'entendre allò, la connexió, no? Mm-hmm. O sigui... com al final, no sé, tots els camins són d'anada i de tornada i tots els camins són cap enfora i cap endins a la vegada, no? I aquest ha sigut un camí molt intern, que ara l'estic compartint amb el món, però és molt intern, realment. Mm-hmm.
0: Com anem de por?
1: De por? Ara mateix la por es passa... Bueno, la por, coses que em fan por ara mateix. A veure, el clima polític, que em fa molta por. Mm-hmm. Em fa molta por. Aquesta, el conjunt de psicòpates que tenen tant de poder...
0: Que ens envolten.
1: Sí, uf. Però estic bastant contenta.

0: de com s'està portant des d'aquí, saps? Em fa por que guanyi la Vox i el PP a les eleccions pròximes, llavors estic pensant a veure què hem de fer perquè això no passi.
1: Però no
0: et queda
1: veiem,
0: gaire, queda un...
1: no et veiem exiliant-te, oi, Maria?
0: No, pensava que em deies no em veiem de política. Dic, no. No, gràcies. Però heavy, eh? O sigui, la sensació és com molt prebèl·lica, no? És com una cosa tan polaritzada. Em fa por. Però no tantes... Bueno, i després les coses més bàsiques com la salut, no? Les coses més importants, no?
1: Més importants, la salut, el clima bèl·lic, però em fa la sensació que estàs en un moment on les coses que et fan més por estan fora de tu.
0: Sí, exacte, sí. Ara mateix estic sent en la fase de best friend amb mi mateixa, saps? O sigui, millor amiga. És com, ens sabem acompanyar.
1: És bona, aquesta psicòloga, m'està agradant, eh?
0: Si vols et passo el telèfon.
1: Mercè, passa'ns el telèfon.

0: Oglu, una també de les artistes que ens proposa la Maria Arnal, que també tota aquesta polifonia, totes aquestes veus, també són, jo crec, una referència pel disc Ama. Que...
1: Sí, sí, totalment. A veure, quan el disc ja estava acabat, quan va sortir el seu, perquè el seu com va sortir? No, va sortir fa un any, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ja, doncs no,
0: però vull dir que és aquest món, és igual, de les polifonies.
1: Però
0: que
1: en català, el meu
0: exacte,
1: en català.
0: Sí, molt, molt millor, molt millor. Em vas a parar. Escolta, te'n vas al Japó.
1: Sí!
0: M'han dit, te'n vas al Japó Tòquio. A fer un nou projecte. A veure, sí. Explica'm això.
1: Vale,
0: perquè, clar,
1: sí,
0: com
1: xulíssim.
0: Que ja has fet bandes sonores, ja...
1: A veure, cremen aquí... Japó també tocaré jo, segur.
0: Sí.
1: Això ho estem buscant i seguríssim. Vull dir, amb les cançons d'Ama, totalment, no?
0: I què faràs? A veure, explica'm.
1: Mira, és amb el Marcos Morau. És una producció del Teatre Bunkamura, de Shibuya, de Tòquio. És un teatre preciós, el podeu buscar per Google. I aleshores, és una... El Marcos ha fet un càsting internacional de ballarins. Són 8 ballarins, i hi haurà 2 músics japonesos. Un és cantant super tradicional que fa això. Així, o sigui que...
0: Exactament,
1: vés saber com serà el següent disc, influenciat per això.
0: Molt bé.
1: I un músic de shamisen, que és com aquesta guitarra que té com una pua així, uh-huh. És un instrument de corda, de 4 cordes, que és com una guitarra.
0: O sigui, te'n vas a experimentar una altra vegada.
1: Clar, llavors jo faig la música original, però sí. També canto en directe.
0: Va.
1: I l'espectacle és sobre Yukio Mishima, seré l'única dona que hi haurà, perquè tots seran uh-huh. Nois.
0: No et facis cap seppuku, eh?
1: No, que va. I va sobre una de les seves novel·les, que és El pavelló d'or. I estaré un mes i mig a Tòquio treballant amb això, però ja començarem els assajos abans, a mitjans
0: doncs,
1: de juny.
0: Escolta, si us agafa a Tòquio aquest
1: però tot
0: estiu,
1: això estaré a 29
0: Arnal,
1: d'agost.
0: 29 d'agost, Maria Arnal, un mes, al teatre.
1: Més i mig. No,
0: al
1: teatre
0: un o dos dies.
1: Des del 29 fins al 8 de setembre.
0: Molt
1: i en funcions.
0: Sí. És pel meu aniversari, em va bé, Parlem-ne. Bé,
1: sí,
0: Maria Arnal...
1: Ara t'anava a dir felicitats en japonès, però no ho sé. Encara no.
0: Konnichiwa.
1: Això.
0: Shimasen.
1: Sí.
0: No és felicitats, però adéu. Maria Arnal, fins
1: moltes
0: aviat.
1: Moltes gràcies. Que curt s'ha fet, no?
0: Una hora, portem aquí.
1: Que fort.
0: Escolteu, Ama. De la Ama màxima.
1: Moltes gràcies. Tu també ho ets.
0: Deixem-ho aquí. Dilluns, a les Dones i els Dies, l'equip de les Dones i els Dies, sense Maria Arnal, què faríem? Bé, ho haurem de fer igual. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant fora de control i aquest dilluns s'han hagut d'ordenar noves evacuacions. Ja són més de 40 a les localitats evacuades i unes 93.000 persones continuen confinades o desplaçades. Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees i els esforços dels bombers se centren en avançar al màxim els treballs abans de l'arribada d'una nova onada de calor a partir de dimecres. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
4: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan, en los términos que mañana a partir de las 11 de la mañana pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
3: I l'incendi forestal que dissabte va començar a la Vall d'Uixó, el País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que, si tot va bé, podrien tornar a casa a partir d'aquest dimarts al matí. Repassar més breument ara altres informacions. El govern espanyol retarda al setembre l'aprovació del decret de mesures en matèria d'habitatge. La previsió era aprovar-ho al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu a causa de la manca de suports parlamentaris. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures. Junts, que ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril, avisa d'un segon vot en contra perquè considera que les mesures perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari. El president dels Estats Units, Donald Trump, es reunirà aquest dimarts a la Casa Blanca amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que per primer cop des que va esclatar la guerra contra l'Iran fa 5 mesos. Israel no ha participat en l'última ofensiva militar nord-americana contra la República Islàmica d'aquest mes de juliol, però Netanyahu segueix de prop la situació i ha dit que està preparat per si ha de tornar a bombardejar el país persa. Aquest dimarts s'espera que el metro torni a funcionar amb normalitat després de l'incendi a la catenària de la línia 1 entre les estacions de Clot i Glòries, que ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. El foc ha omplert de fum les estacions de Clot i Glòries i ha sorprès un comboi a dins del túnel que les connecta. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de